0: Exclamació.
1: Al final. Remitint en el joc de nins i tal. Però clar. Sí, la primera vegada aquí.
2: La primera vegada i des sí, del 2013 que estava en actiu. O sigui, que sí. Això se feia esperar.
1: No, bé, abans xerràvem, perquè això havia passat per aquí, els entusiastes, a contar un còmic que havia fet, com un còmic clip de segon disc, crec que era, i vaig venir tot sol, però després, avui ja està, sí, està bé.
3: Avui la formació completa.
2: Formació completa.
0: Exacte. Inèdit.
2: Ah, està bé, és inèdit.
1: Sí.
2: Clar, una formació que se reactiva a partir del 2024, ho deiem, per una exposició que tu fas, Pato, a Manacor.
1: Sí.
2: I decidiu reactivar aquesta formació amb l'incorporació d'en Antoni Monroig.
4: Sí, ja m'hi vàrem ficar un poquet perquè amb en David teníem un altre projecte que era Partícula i quan en Pato el va convidar en David a tocar, a fer qualque cosa, va dir, i per què no fem un tèntol però que hi hagi en Antonio? I va funcionar. Hagués pogut no funcionar.
3: Sí.
2: Ja ha funcionat fins ara.
1: Sí,
0: aquí som avui.
2: Sí. No és una mescla en cap moment de res de partícula dins tèntol? No.
4: No.
3: No té res a veure.
1: No, crec que no. No.
4: Tu què opines, David?
5: No hi ha una residència parasitària de partícula dins de tèntol ni de cap. En Antoni se va adaptar i va entendre perfectament la filosofia, és més, l'ha projectada ara. La filosofia tèntol, ben que dir, no. No queda res.
2: Clar, el 2024, quan reactivau tèntol, que és que estava en un punt mort, en quin punt vos trobàveu?
1: No tinc clar. No tocàvem perquè... Hombre. Bé, perquè no... Faltava un guitarra, que era en Toni.
5: Havien decidit,
1: sí, aturar, perquè no ens trobaven... No trobàvem temps, no trobàvem forma de tocar, ni fórmules i tal. Varen fer un descans i després va sortir tot molt natural. No crec que... No va ser forçat. De fet, la inauguració de l'exposició, ara me'n recordava, la va fer en David tot sol, perquè jo m'agrada molt el que fa ell i l'he demanat això com un favor personal. I després la cloenda d'aquesta clausura de l'exposició sí que va... I vam tenir un mes per preparar Mesomanco, no? Era així.
4: Exacte. Vaig fer 3 assajos i a tocar el set. Sí, i va anar bé.
1: Sí.
4: Va ser molt divertit.
2: Clar, què ha portat en Antonio? Això ho has dit tu, o David i Pato.
3: Ella també pot.
2: Sí, ella també, no després. Després li demanarà.
3: Què creu que ha portat ella, no?
1: Jo puc dir moltes coses.
5: Pues per començar, sí. Jo aniré pensant.
1: Lo primer és que vàrem fer el primer tema amb Bou del grup, sempre va ser instrumental, i amb l'Antònia, quan vàrem descobrir, o jo sobretot, a Partícula, i després amb els projectes que tenen ell tots sols, que es diu Umbra, l'hem quasi obligat a fer una cançó amb Bou, no? I tenim un parell ja. I després... jo sent que té molta creativitat amb la guitarra i amb els instruments, i crec que també és una cosa que pues això me deixa molt, molt tranquil, perquè ells fan una feina molt molt creativa i jo pues estic darrere aquesta cosa, que per això és un plaer, no? I no sé què més aporta, pues moltes xerrades, la veritat, que té una bona conversa. No?
2: Compartir discurs,
1: eh? Sí.
2: Clar, Antònia, què hi tens a dir?
4: Jo, que és que què he de dir jo que port? No sé, gràcies. Jo, el que crec que port, vull dir, és llibertat i amplitud de mires, vull dir, jo vaig allà a jugar i a provar coses noves, i el bo és que amb aquests dos surten coses brutals. I és molt divertit i molt gratificant poder fer aquest tipus de música.
2: Discutiu molt? Clar, discutir en bon sentit, eh? Compartir discurs.
5: Jo diria que no. Discutir no discutim, és a dir, se fa el que jo vol i punto.
4: Exacte, jo comant.
5: No, però...
6: Se m'adona.
5: Sí,
4: sempre. No.
5: Lo que sí, mira, per acabar, jo no havia dit res. En Antoni aporta juguera, creativitat, i a part té una cosa innovadora en el grup, que ja s'ha cansat de música i mos guia molt, i això és el que mos va molt bé després de tants anys.

0: és la guia perfecta, no? I qualque dia tenim una idea que només li fa ganes a un, pues, tot tres ho provam i veiem què aportam. I crec que és això, xulo.
1: Sí, i com a curiositat, nosaltres des de fa un any i mig fèiem una versió de la Sibil·la.
2: Ah, sí?
1: Sí. Ojo. Sí. Sí, vull dir, això també és una cosa que porta.
0: Sobretot teva.
1: Que porta.
0: Sí, sí, sí. Sí,
2: sí. Se pot sentir en directe aquesta versió?
3: Només en directe.
1: I quan la volem fer.
4: I com és? Perquè ara ho plantegeu així d'una manera misteriosa.
1: És molt fàcil.
2: Bé, tot sigui dit, l'Antònia la canta.
1: Sí.
2: Si encara la continues cantant.
4: Que no és fàcil cantar la Sibil·la.
1: Dos anys a Petro. I clar, agafam jo el que vaig fer és agafar la melodia de Petro, que és molt diferent a la de Palma, sí, i diferent a Manacor. Bé, és única, i bàsicament l'adaptar en guitarra elèctrica i en clau post-punk. I a volar.
3: Sempre estan bé.
1: I mos reapropiam un poc del missatge, no?
2: Sí, sí, clar, i no està enregistrada encara.
1: No està enregistrada?
3: La volem.
2: Sí.
1: Només en directe.
4: No la volem registrar, entenem.
5: De moment no m'ho sentit capacitats per volcar aquest Bohemian Rhapsody Tentoliano.
2: Però si només has gravat. Bé, només.
5: Només, hem d'arribar.
0: És que du molta feina i és una cosa que, la veritat, que sempre surt diferent i en directe té molt de sentit perquè és... És el moment, o sigui, és
5: energia.
0: Una cosa així de... Clar, el públic està molt... Bé, això el que m'ha cridat l'atenció és que fem molt de renou i quan comença aquest tema tothom queda callat perquè realment és una cosa molt hipnòtica, no? I sempre, depèn després tot on la fem, pues, és una cosa u altra.
2: Clar, Antònia, diferència ni d'ova, però quines diferències notes tu a l'hora d'interpretar la Sibil·la, entento'l, a fer-ho... Obre fet a l'Iglesi de Petra.
4: Una senyora Iglesi que teniu a Petra.
1: Una senyora Iglesi.
5: S'ha de dir.
1: Impressiona, està allà, que la canten. Però jo el que és diferent és bàsicament la manera com la puc cantar, la manera com puc incidir segons quines paraules, els matisos que li puc donar a nivell musical i és molt guai. Vull dir, que li puc fotre un cantat com més... No vull dir heavy metal, però... Més
5: però
1: intens.
5: Ho podries dir.
1: Però puc anar jugant molt. I és fabulós. La me faig meva i la me faig nostra. En aquest sentit.
3: Nosaltres vos hem presentat com un grup de post-rock, però l'altre dia xerrant amb Antònia per venir aquí a l'entrevista
2: me
3: va dir que era jazz brut.
2: Sí. Jazz brut.
3: Com vos definiríeu, Valter?
2: De fet, empato d'una camiseta de jazz brut.
0: Sí.
3: Com vos definiríeu? Perquè és molt mal de definir. No, és música que feis entendre.
2: Preciós aquest concepte. Però
5: és que realment ens sentim més identificats en jazz brut que en post-rock. Post-rock suposo que sí, és etiqueta que podríem explicar a un senyor de Michigan o d'una altra banda perquè mos entengui.
3: Jazz brut no t'entendrà ja directament.
2: No. Pentru un senyor mallorquí, post-rock tampoc no ho entendria.
5: També, però...
2: A Michigan pot ser així.
3: Ja és brut,
5: però ja el brut ja se pot fer una idea, no?
0: Sí.
5: La idea realment és ese arròs brut, encara que pensant que se pot afegir qualsevol cosa i quedarà bé, i amb el jazz brut la idea és que nosaltres que fem la llibertat del jazz i la brutó la posant nosaltres, i tenim aquesta llibertat per afegir tot val, tot s'hi val, tot hi entra, no hi ha res que quedi fora d'aquest concepte, i això ens permet tenir un marc, diguem-ne, legal per fer totes les animalades que feim a Tentol. Podem ficar caixes de ritmes, podem ficar samplers, podem cantar, podem no cantar, podem fer de tot, i ja és brut pensant que defineix tot això bastant bé.
2: Com és aquest concepte? Fent un assaig o fent un error brut? No, sí, quan decidiu fer...
0: Jo crec que és teu, no?
5: Sí.
0: Sí, és un... d'en David.
1: Són capilades d'en David.
0: Sí.
5: I també
0: no
5: era...
0: No quan.
5: Després en Pato va aprofitar el concepte per també... No, va sortir una derivada, un spin-off, que era Arròs Brut.
0: Sí,
5: no?
0: Sí.
5: Què era Arròs Brut?
0: Lo de... El meu llibre, dius, i la columna.
5: Sí, senyor.
0: Jo tinc una columna a Mongòlia, és veritat,
2: sí,
0: que es diu Arròs Brut, perquè és un concepte que jo sempre m'ha agradat.
2: I neix posterior del concepte de Jazz Brut.
0: És que no me'n record. No me'n recordo.
5: Haurien d'anar a ses fonts.
0: El llibre de relats curts que tenc, que és Arròs Brut, pues fa no sé quant, 12 anys o així. No ho sé. És un concepte que sempre va donar voltes

0: I amb això, amb aquesta idea de que pots posar tot de dins el sac. I jo a la columna que faig a Mongòlia, pues no, no, normalment no estic escrivint d'una cosa en concreta, sempre és molt lliure i el que me ven és cap. I a vegades és un relat curt o a vegades una crítica o el que sigui. I no sé, és per cuidar-se un poc en això de Balton, no?
1: Mm-hmm. Clar, aquesta música que sentim de fons ja queda enrere, perquè, clar, es, pues Vaya Día Se Está Quedando és del 2014, Nadie sí. al Volante és del 2016, que són els vostres dos discos.
0: Sí.
1: Clar, en Toni encara no era. Ja començava a tenir material sí, nou sí, sí. enregistrat, tot i que s'ha sigut encara no.
2: M'encanta que m'hagués a preguntar.
3: D'Antoni en riu.
1: No podem escoltar encara res aquí nou.
3: No.
2: Bueno, bueno, Antoni, conta-ho tu.
1: Ah, gran,
2: que ho contes millor.
3: Que he de contar. Que a finals de juny hem anat a enregistrar.
2: I que avui tenim màster. Avui. Tenim màster en el mòbil per escoltar.
1: Sí.
2: I
1: avui,
2: tal.
1: Justament.
2: Sí. Avui mos han arribat coses per escoltar. Proves de mescles. No?
3: Sí, mos vàrem ficar dos dies a l'estudi d'en Xano, Impala 1, que té un estil que encaixa en nosaltres per gravar. Varen gravar en directe. Diferents homes dels mateixos temes, fora claqueta i...
0: Moltíssima calor.
3: Moltíssima calor, claro, Sant Jordi.
2: Molt jazz,
0: Sant Jordi.
3: I bàsicament són els temes que hem anat fent durant un any.
0: Sí.
3: Que hi ha temes nous i temes també recuperats de l'antiga etapa.
0: Però que no estaven
1: que no havien
0: fets.
1: Sortit mai.
0: O sigui, eren,
3: sí, que no estaven fets.
0: Eren esbossos de coses que havien quedat i... I els hi varen fer tot nou. Sí, sí, sí, sí.
1: Com els han d'imaginar? Són temes llargs de...
2: Són més curts, ara que
1: o
2: ho
1: més curts.
3: És vera.
0: Són un poc més curts.
2: No te diré que siguin curts, perquè nosaltres som molt pesats i vam que dir, fem algo de 5 minuts i és massa curt per nosaltres, però...
0: Són entre 3 i 5 minuts. Entre 3, 5, 6, més o manco.
2: Sí. I 7. Sí, sí, però no són... No, lo d'abans, claro, era...
0: Era més llarg.
2: No radiable.
1: Entren noves referències...
0: Sí, sí, sí. Sí. Sí. I tenim hem gravat un cover d'Umbra.
3: D'Umbra.
0: Sí, ells tenen una cançó que ens agrada molt i que té l'Antònia, que també té una altra versió per allà. I vàrem fer una bastant pop...
3: Hardcoreta.
0: Pop-punk, no? Diria
3: pop-punk,
0: jo.
3: Sí, totalment.
0: D'un
3: minut i mig.
0: Clar, molt radial. I cantada.
3: És única cantada.
0: Sí.
3: Només
0: sí,
3: n'hi ha una.
0: I després, pues, 5 temes més instrumentals que bé, estem molt, molt contents amb això. Sí, sí.
1: Quan sortirà això? Quan ho podrem escoltar? Si l'idea és fer una publicació digital, és fer treure un vinil?
0: Estem amb això. Jo estic fent el disseny de l'art de disc. Estem averiguant a veure si podem fer un vinil, perquè això me faria molta il·lusió. Els altres eren en CD i estan en digital en Bandcamp per meres qüestions d'anar en contra de Spotify. Però és que està molt bé Bandcamp, perquè està allà, se pot comprar, està gratis també, se pot escoltar.
4: Per tot vell van directe.
0: Sí, els artistes. I també hi ha molt bones bandes allà, o sigui que estem...
2: Còmodos, no sé. A Bandcamp.
0: Sí, sí, sí. És un format que ens agrada molt, molt lliure, Creative Commons, i suposo que ja serà el disc i després en viu.
2: Sí.
3: Sí, i suposant que ja serà cap a final d'any, que serà tot això. Més o menys, com a molt tard.
1: Clar, sí.
0: Campanya de Nadal.
1: Campanya de Nadal. Està bé, està bé.
4: Sempre va bé regalar.
3: Com a regal. Regal atento.
1: Exacte, regal atento. Sí, sí. Clar, teniu concerts a la vista?
2: Sí. Sí, senyor. I tenim un molt important dia 26 de setembre.
1: Aviat, idò.
2: És intergalàctic. Amb uns bons amics, inspiradors, músics de Palma, que són Jardín.
1: Jardín.
2: Bon tàndem. Tento el Jardín. I
0: a l'Intergalàctic, que a més és un puesto que...
2: Jugamos a casa.
0: Sí, varen tocar i ens va agradar moltíssim. Un concert de les 8 de
1: Sora Baixa.
0: Sí, molt bona hora per tocar.
1: Sí, sí.
0: Perquè A més, allà a Santa Catalina, que és molt, no sé, està
1: després
0: molt a prop de
1: tot. I tot.
0: Sí, sí, sí. Mm-hmm. I es posa molt còmode. Sí, està molt bé. Sí,
2: mm-hmm. Sí. I se sent molt bé, amb un bon nivell de tècnics i sí. Se passa gust de tocar allà. I a part, se sort de tocar en Jardín, que també era una cosa que anava endarrere fa una temporada.
0: Sí.
2: Així que tot perfecte.
3: Sí, a nosaltres els germanaments mos agraden.
0: Sí.
3: I crec que crear com a connexions amb altres grups i amb altra gent és molt important ara mateix per l'escena. I, no sé, mos ajudam així també.
4: I vosaltres, a part de Tentol, també teniu projectes individuals. Bé, sobretot en
3: sí,
4: David i sí, en Antonio.
3: Sí, sigui artísticament en Pato i nosaltres a nivell musical, és vera. En David i jo tenim Umbra i jo ara... Fa poc m'he incorporat a Anís, que és un grup de lotes de Spobla.
4: Cert. L'altre dia te van estrenar, jo vaig venir al concert.
3: Sí. No aturam, no aturam. No. Sempre hem d'estar en marxa el que és la música i fer música. No hem d'aturar.
1: I tu, Pato?
0: Sí.
1: Clar.
0: No, jo no tinc més.
1: Bé, no, però xerrant de,
4: música, no, però
1: de projectes música, no. Particulars, i tu en tens.
0: Sí, un parell. No? Un parell ja, sí.
1: Què estàs fent ara?
0: Ara estic, bé, estic amb un parell de llibres, amb una sèrie de... una cosa animada per la UIP, que està dirigint uns exalumnes del CEF i m'han demanat per dibuixar. A Mongòlia sempre estic allà dibuixant tires i vinyetes. I res, escrivint un poc i fent... i aprenent a dibuixar, perquè estic allà amb una cosa de voler
1: aprendre
0: dibuixar.
1: A dibuixar?
0: Sí, sí, sí.
1: Bé,
0: sí, sí.
1: Cada dia s'ha d'aprendre,
0: més,
1: no?
0: Sí, no, no, però un altre estil, un poquet més per contar un altre tipus de històries. I sí, passa així tot, cada dia dibuixant.
1: I quan n'aprenen un? Ben que dir. I perdoneu, eh? No, ara no, que no. Parèntesi a Tentol, però quan n'aprenen un?
0: Bé, jo... Quan tenia 12 o 13 anys vaig anar a una escola de dibuix i m'ensenyaven pues, un dibuix més amb formes més anatòmiques tal, i tanta disciplina no m'anava bé en aquell moment i vaig aprendre a dibuixar altres tipus de coses que són les que he dibuixades tots aquests anys. I després, clar, hi ha altres tipus d'històries que sí que necessiten aquesta fisionomia o actors en el món del còmic, no? I estic aprenent pues, un poquet d'anatomia i espais i un poc de tot. Un poc de disciplina
1: tècnica.
0: De dibuix. Mm. Sí, tècnic. Sí.
1: Aquest aprenentatge s'ha veurà també en els dissenys de Tentol?
0: Estic experimentant en els cartells, en els darrers cartells que vaig fer, havia un poc d'això, d'experimentació gràfica, i després en el nou també estic fent amb una Helen... estem fent un cartell conjunt. Sempre valen ser molt importants per això sobretot i per el grup els cartells, crec que bé, per això sempre van tenir una importància molt, molt sèria, no? Com que és una cosa visual i que ha de vendre en segon quina instància el grup, i sempre m'he fixat en qualsevol grup com fan els cartells, no? I crec que jo sempre me l'he pres com una feina molt seriosa per això. I sí, en el disc també, el que passa que me costa molt més dibuixar, però bueno, paciència, sortirà, sí.
1: Sortirà, veurem aquest sí. Nou cartell que aviat ha de sortir.
0: Sí, aquesta setmana
1: aquest
0: estarà.
1: Aquest concert del 26 de setembre.
0: Si no és demà, segur passat demà ja estarà. Sí,
1: el veurem. Passat. Clar, una formació que estava a cavall entre Palma, Petra i Santanyí.
0: No, ja no Petra.
3: Bueno, Petra ja no, ja sóc el més sano oficial, així que...
0: Sí,
1: clar,
0: sí.
1: Com,
0: sí.
1: On i quan assetgeu? Bé, no fa falta anar adreces, eh?
3: Sí. No.
4: Quin dia, quina hora...
3: Quin dia, quina hora, no.
1: Però assetgeu molt, cada setmana...
3: Ens fem un pit per setmana, a Palma, sí. Mos trobam, fem un cafè amb Baileys i tocam dues horetes.
0: Sí.
3: I va beníssim. Sí. Aquest era el ritual.
0: Sí, la constància crec que és molt important. Per tot, no? Per fer un poquet cada dia o tal, i nosaltres fem un poquet cada setmana i s'acumula, i varen fer els temes, varen sortir així, un poquet cada setmana i esbossos, fins que tenim un tema. Sí, sí. Mm-hmm.
1: Clar, ara toqueu en Jardín, sou un grup que ja veniu d'enrere, d'una dècada anterior.
0: I per Jardín tenen un recorregut,
1: sí,
0: també.
1: Sí,
0: eh?
1: Però sentiu que anau de la mà amb qualcú? O sempre vos heu sentit com a solitaris? És a dir, vos acompanyeu de bandes, perquè tenim moltes bandes amigues, però clar, vos sentiu també un poc...
0: No, un Tider és així, no, crec que no.
2: Ah, doncs jo me fa il·lusió pensar una mica que som una rara avi. Sí. Ei, no passa res.
0: No, sí, clar que no.
2: No passa res.
3: Los incomparables.
2: Los indomables, incomparables, Tentol.
1: Clar, un grup fora lletra.
2: Fins ara.
0: No, però tenim... No, tenim...
3: Estan els corpus, vull dir...
1: Sí, n'hi ha, hi ha més grups també,
0: no, i Fea, i Ora, que... Jo sempre he tingut molta afinitat amb aquests grups, els hi coneix des que varen començar tots dos, i sempre jo he sentit que estaven molt a prop, musicalment o no estilísticament, però sí que compartíem les mateixes inquietuds, no? I està bé que vivim a mons diferents i... Però està bé que hi hagi una escena així. És que no hi ha tant de puestos en el món que puguin dir aquestes coses, no? Que tant de grups... És que a Sevilla tenim molt de grups. Mm-hmm. I és una passada la creativitat que hi ha musical.
2: Mm-hmm. No, però vamos, que són formes de vida compatibles amb Fea, però no sentim que hi hagi, com diria, una unitat artística. Som una escena.
0: No, cadascú té un planeta diferent. Sí.
1: I el dia 26 de setembre vos escoltarem en aquest concert intergalàctic a Palma, en Jardín, cap a final d'any. Aquestes noves cançons que heu enregistrat a Impala, se suposa que han de sortir també, escoltarem aquest nou material, però ara vos escoltarem contestant en el nostre paraulòmetre que fem aquí a Tentol. No sé si el voleu contestar.
3: Clar que sí.
1: Endavant.
5: El paraulòmetre.
1: Au, i ja hi som, Maria.
6: Qui s'atreveix a ser primer o la primera?
0: Jo crec que era Antònia.
3: Vinga, jo començaré.
6: Tots t'han senyalat i t'han mirat.
3: Sóc una filòloga frustrada.
6: És fàcil, eh? Quin és el disc artista que més escoltes últimament?
4: Crec que poden contestar-te tots.
6: Ah, sí, coralment, això sí.
3: Darrerament he tornat molt a Radiohead. Mm-hmm.
6: David?
2: Jo estic escoltant els darrers dies compulsivament a Vincent Gallo, que va treure un disco fa 25 anys.
6: I Pato?
0: I jo estic amb els Deftones, Nothing... Bé, Shoegaze sempre ha estat allà. Dream Pop, això que sé... Ride, Snowdive, de tot.
6: I quin llibre llegiu? Estau llegidors o no?
0: Uf,
3: sí. Jo ara m'he acabat, per fi de vacances, Relíquia, d'en Paul Guas.
1: Mm-hmm.
3: Brutal. Mm-hmm. És la paraula, crec.
6: David?
2: Me vaig acabar Exhalación, que me va flipar, i ara estic en un 60% de com funciona la música de David Byrne.
6: Mm-hmm. Que llegeixes en B-book?
2: No.
6: Com que has dit 60%.
2: No, sí, més o menys, estava més... No,
6: has calculat el punt d'espunt.
0: David és una persona de números i no pot dejar.
1: T'agrades en David Byrne?
2: T'agrada? Com a artista, claro.
1: No, i el llibre.
2: I el llibre sí. M'agrada molt llegir en relació amb música, productors i tot aquest tema, i aquest en particular m'està interessant molt.
1: Bon
2: i m'agrada molt. Sí, ho recomano.
1: Tu, Pato?
0: Jo estic devorant compulsivament còmics aquestes setmanes. Mm. Estic amb una dupla que estic enamorat des de fa molt de temps, que són Brubaker i Phillips, i tota la saga de Criminal. Són còmics per adults, així de tipus cine negre, tal. I he llegit fa poc Tiburón, que la pel·li no té res a veure, i venc a reivindicar aquest llibre, que és un llibre molt d'estiu i molt, molt divertit, i molt poc seriós, però és una passada de llibre.
1: Quan te'n vas a casa teva, abans d'agafar la cartera, agafes un còmic.
0: Sempre. No?
1: Sempre.
0: Sempre a Gotham Comics me tenen allà, tenen en llista coses. Sí. Així
6: és. I el vostre plat d'estiu, mem? De què sou més?
3: ensalada de preves, torrats i orgina i torrada amb ous i tonyina.
4: Però és que
6: això era a nivell.
3: Brutal. Vull dir, cada setmana palanganes d'obergines i preves torrats.
6: I venga forn, i venga pelar. Una feinada, però
0: un
6: boníssim.
0: Un suís de bici total.
3: És que som menjadora, Pato.
6: Ho ha visualitzat.
1: Que bo.
6: David?
2: Pues jo, molt més fàcil. Pues mira, per influència peninsular que nostra, molt de salmorejo.
6: Que bo, també.
2: Avui he menjat. Sí.
0: Trampó amb ciurons. La meva filla l'encanta i quasi cada dia fem trampó. La veritat és que tenim privilegi de tenir tomàtiques de ca nostra i bé, meus sogres, i la veritat és que som apassionats d'aquests plats frescs.
1: Que bé.
0: I que va tot, en el final.
6: Sí.
0: Tot i tot acompanya de tot. Sí, sí.
6: Bueno, ja darrera pregunta. El millor concert que heu vist aquest estiu? No sé si heu tingut oportunitat d'anar a veure molt de grups o moltes actuacions.
4: S'ho pensa, no? Sabeu que n'han vist molts. No?
6: És mal de fer triar.
3: he de fer memòria.
0: Just abans d'estiu, jo diria
4: també
0: que...
4: També va bé.
0: No, just abans, però varen compartir cartell amb Fea i Anel, i vull reivindicar... Fea en directe sempre funciona, però Anel és un grup que no el coneixia.
4: Del grup Arros.
0: I vaig disfrutar moltíssim d'aquesta banda. La veritat és que és un concert que sí, que jo vaig disfrutar moltíssim.
3: Sí, jo els vaig anar a veure ja fa a principi d'any a la sala Mutante, que no sé si era... Bé, no me'n record, és igual, però hi ha la sala Mutante en ell, m'ha agradat molt més que aquest concert que varen compartir.
0: Ah, mira,
3: imagina't.
0: M'agrada
3: aquest
0: molt.
3: Aquest seria com el meu concert, com a brutot, de... Sí, m'ha agradat.
0: A veure què dius, tu.
6: Ai, ha quedat allà penjat.
2: No, m'he quedat penjat perquè varen veure el mes de juny, era, en el Raúl Refri, en el teatre principal, l'Inca, perdona, Ovidi i...
3: Jo hi era d'aquest concert.
2: Brutal, brutal. Aquest home també ha escrit un llibre superinteressant damunt del tema de la producció musical que comentàvem, Cuando todo encaja, que també és molt recomanable, i aquest concert, tot el que fa aquest home, pues, ja m'ho té guanyat. D'aquest concert va ser brutal.
6: Molt bé.
1: Bones recomanacions.
6: Quanta varietat i quanta... Sí, molt bé.
1: Sí, no heu aturat tampoc aquest estiu.
0: No, bé, això sí, he aturat molt. He llegit molt.
6: Has fet tèntols.
0: Sí, he fet tèntols.
4: Molt de tèntols.
0: Sí.
1: I de tèntol, moltes gràcies per passar per tèntol.
0: Vull fer una cosa molt dels 90, que és enviar un salut. Se demana això.
4: No se fa molt, però crec que hi poden tornar.
1: Vull enviar una salutació a radioients. Radioients concrets.
0: El meu fill, sobretot, que segurament s'han escoltat, però la meva dona, que és molt fan d'aquest programa. Sempre l'he pillat de camí de sa feina i volia venir avui per... Però no ha pogut. Però sí,
1: i ara mos escolta.
0: Sí, crec que sí.
2: Ah, però jo també vull saludar. Hola, Marga.
3: Hola.
2: Un beso.
0: Però, ara aquí pensava que no se fa molt, això.
1: Hola, Marga.
4: Hola a tothom.
3: Bon dia, bona hora.
0: Ja no se fa, això m'agrada.
6: Però és meravellós.
1: Podem obrir
6: dos
1: minuts o cinc.
0: Se pot recuperar.
1: Sí.
0: Bueno,
2: moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies per venir.
3: Sí, gràcies, Tèntol.
1: Sí, gràcies.
4: Ho heu tornat, Tèntol.
6: Quedem pendent d'aquest disc.
1: A final d'any, per escoltar aquestes noves cançons.
0: Sí, tornar i ensenyar com ha quedat tot. Sí.
1: Beníssim, Idai, moltes gràcies. Antònia Montroig, Pato Conde i David Delgado per aquesta estona de Tèntol a Tèntol.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Gràcies.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
4: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: els records turístics tèxtils. A més dels records clàssics de què parlàvem ahir, també poden trobar objectes fets amb teixits que ens acompanyen després del viatge. A l'estiu són molt habituals les tovalloles, sovint amb estampats folclòrics o amb elements que identifiquen el lloc que han visitat. També són molt populars les samarretes o camisetes, com en dèiem a molts llocs, amb el nom de la destinació, un monument conegut o algun motiu turístic local. No podem oblidar els davantals, amb dissenys vistosos, colors vius i elements decoratius fàcilment reconeixibles. I en destinacions de sol i platja, trobam també una gran varietat de gorres, que segueixen la mateixa idea: representar un lloc a través d'imatges, paraules o símbols que ens hi fan pensar. I és que aquests records tenen una característica especial. Combinen una funció pràctica, perquè els poden fer servir en el dia a dia, amb una funció emocional, perquè ens recorden un viatge, un moment o un lloc especial. I terme explicat, terme acabat.
1: Gastronomia Arxiana amb la senyoreta Brioche.
2: I la senyoreta Brioche, que ja és aquí.
3: La com senyoreta estàs? Brioche, que ha vengut com en Speedy González, en un espúgnic a tota pastilla. Sí, sí, perquè, bueno, pastilla no, però hi havia amb vos i ja m'aveïs que vaig accelerada.
2: Sí. Anaves avisant, tenies un missatger.
3: No? Tenia en Martí, que feia de copilot, i anava fent micromissatges.
2: Enviava missatges
3: clau.
2: Som aquí.
4: Sintetitzava.
3: Sí, Parc. Paraules clau. Amb vos, Ikea, aparcant.
2: I ja t'he dit, entra directament,
3: total,
2: de cap.
3: Total, total.
2: Com estàs?
3: Bé, ara seria el moment, a més, de fer una infusió perquè me calmés un poc. Ahir, quan, mentre feies programa, tinc aquestes infusions que tenen un missatge.
2: Ah,
4: i
2: sí.
4: Que deu?
3: Ah, aquí està! Molt bé. Traduït, perquè estaven en anglès. Diu, la pau no és un lloc o un resultat, és el camí per caminar en cada moment. Però em vaig fer un altre després de te, perquè un no me va bastar.
2: Vas fer dos.
4: I... te o infusió? Perquè...
3: Infusió, sí. Jo li dic te, però sí.
4: No, si et fas dos tes,
3: sense teïna.
2: Dues infusions. Infusions. I clar, el segon missatge quin va ser?
3: La gratitud condueix a l'amor. Hem d'estar agraït de sa vida.
2: Sí.
3: Aquesta després torna, no? Tu dones, torna, i així. Així és com van ses coses. Però bé, avui venc, a més, amb una autocrítica total.
2: Per què? Què ha passat?
3: Perquè jo ahir vespre, durant tota la setmana vaig pensant i vaig dir, ostres, de què podria parlar? Volia parlar d'una tarta que faig de tomàtiques, que sigui una tarta tatent. Però dic, bé, la faré més en band. Després dic, és moment de llampuga i de tumba. Bé, però... sí, més que res perquè... fa dos dies que ha començat. Més que res perquè de cop me va envair que un dels plats que m'encanta a mi en aquest moment determinat de connectar-me, no sé si vos passa, no sé si és molt personal, però jo dic que comença a menjar coses més calentes. Fins ara era tot com a molt cru, coses, sopes de verdures triturades i ja està, amanides crues, però ara de cop, per exemple, ahir vespre...
2: Tampoc ha refrescat molt,
3: No, però, el sol se'n va abans, sí, ja se fa fosc abans, ja te recoeixes
2: ja
3: un poc abans... Llavors, si estàs d'acord, tu...
5: Sí, sí, t'adona això, t'adona...
3: Tu sí,
5: Sí,
3: amb el Miquel mos entendríem a taula.
5: Bé, a més que m'agrada tot, no,
3: sí,
5: no
3: però dic aquesta energia una mica més recoïda.
2: Per tant, un plat calent.
3: De cuera.
2: De cuera.
3: Ni fred ni calent. Men, si ho endevineu quin és, no val mirar el guió. No val mirar guió.
5: Ho sabem.
3: Ja ho has mirat, clar.
2: T'han sentit.
4: M'han enviat un àudio.
3: De vegades som un pat torpe, però no passa res, no?
4: Ai, tots ho som.
3: No passa res. S'escudella fresca.
2: S'escudella
3: fresca. Som superfan d'aquest plat.
2: Que no se fa tant.
4: Anava a dir, està un poc en desús.
5: Jo crec que no n'he menjat mai.
3: No,
2: a casa, però,
3: jo he devorat escudelles fresques. Jo la faig sense carn. La recepta que duc avui sí que en du, però jo, la mateixa que explicaré, li llep la costella i ja està. Però és aquesta llegum que se diu escudella fresca perquè és aquesta llegum que s'adona ara, tot i que ara haurà dues setmanetes que serà més difícil de trobar i hi ha una segona remesa, la segona quinzena de setembre. Clar, se diu escudella fresca perquè el llegum no se sotmet a un, procés de deshidratació. Per tant, se menja fresca. Mm-hmm. És com una verdura més. Mm-hmm. Sí? I té un aspecte bastant claret. És altament satisfactori, tot i que lleuger, és com una espècie de sortiment de verdures cuitetes amb una miqueta de brou i que te recomanen que no la prenguis ni massa calenta ni freda. Per tant, és aquella temperatura... Jo li dic fer-la i que no entri dins la gelera, que estigui damunt la cuina i després te la menges deliciosa.
2: A més, que és un plat d'estiu.
3: És un plat d'estiu. És un plat d'estiu.
2: Perquè és quan la verdura és...
3: És un plat d'estiu. Després tu també pots fer, que aquesta mongeta se diu també de ganxet, no mentida, se diu de confit.
2: De confit.
3: No me sortia.
2: Clar, llavors...
3: Tu pots fer ses versions amb altres mongetes, no? Per exemple, la de ganxet i de més. Que de fet hi ha gent que la menja tot l'any perquè els compra empotats o el que sigui, però ara, és a dir, és moment de sa mongeta... de confit, de sort, per dir-ho de qualque manera. Sí? Bé, és un plat, com dic, nutritiu, amb un tau lleuger i que sabem que sempre se li poden afegir cosetes i més cosetes. Estan parlant de l'escudella fresca, un plat que amb aquesta mongeta de confit, que se diu fresca no per un tema de temperatura, sinó perquè es menja el llegum, que en aquest cas ho farem després de la recollida de la mata o comprada, i l'haurem de treure de la vaina, perquè nosaltres només menjam lo de dins, i les verdures de temporada. Mm-hmm. Sí? També tenim un altre terme dins aquest títol, escudella fresca, que és la paraula escudella, que l'escudella fa referència en el recipient, que és un recipient fondo, que per norma general, dins el que he pogut trobar per definir-ho una mica més, és més petit d'un litre i servia per prendre te, cafè, llet o brou. Mm-hmm. Sí? Llavors, si anem a la recepta, els ingredients són senzills i de temporada, perquè la mongeta, com dic, haureu d'anar a mercat a comprar-la, per a dues persones... hauríeu de demanar que m'enduc. Jo dic que vos no podeu dur mig quilo de mongeta i més, perquè sí. Tu una vegada pelada te quedaran 300 grams, una cosa així. Que en 300 grams, dues o tres persones en mengen. De lo que seria ja la mongeta pelada, sí? Després haureu de menester costella de porc, que és aquesta que jo després no hi pos perquè no me ve de gust. Ceba, all, llorer, tomàtiga, oli, sal i prebabó. Quin vulgui, i per a babord també quin vulgui. Uh-huh. Mm? Per verdures, per exemple, pastanaga, carabassa, carabassó, mongetes verdes, patata, conflori, el que hi ha. Sí? Uh-huh. Queda molt bé, a mi m'agrada que hi hagi mongeta m'agrada la mongeta fina, m'agrada que hi hagi un pot de patata, m'agrada en carabassa.
2: Carabassa.
3: A tu també,
4: Que bona la carabassa.
3: Dolceta, no? A més, la pot tear a tros gran.
2: La no? carabassa amb un cuinat, hi diu.
3: Hi diu.
2: Sempre.
3: Sí, hi ha gent que la troba massa dolça. A mi m'agrada.
5: A veure que li dona aquest pot dolç,
3: sí.
2: A mi m'agrada.
5: Depèn del plat, està bé.
4: També hi ha gent que li posa ous, no?
3: Hi ha gent que hi posa, com a proteïna en el final, ou cuit a banda, diguéssim, fas un ou dur i després li poses a dins.
2: Dins l'escudella.
3: Dins l'escudella, sí. Mireu, és molt senzill, perquè en realitat el que han de fer és un sofregit amb el que seria la ceba i la tomata. Bueno, no m'ha començat de zero, perquè qui posa carn ha de fregir primer la carn amb un pot d'oli. Jo me l'he botat perquè jo no ho faig. Clar, li dona aquest gustet a tot l'oli. Hi ha gent que ho retira, com ho retira per en aquell oli seguir fent un bon sofrit. Sofrit amb ceba, all, llorer, tomàtiga... Sí? Quan allò està, que ha agafat un color de caramelitzat, que de fet hi ha un capítol molt interessant de na Maria, que nom aquesta de Cremo? M'ha fuit esconir, qualque oient...
2: Va passar per aquí, per
3: sí, sí, ara m'ha fet el nom
2: de
3: Maria Nicolau, que parla exclusivament del sofrit, que és, bueno, te posa de volta i mitja perquè, segons ella, no és gens senzill fer un sofrit gerbera que te quedi gustós, melós, que te quedi allà com a fons d'on partirà tot el que més. Bé, dins aquest sofrit, després, hi poden tornar a ficar el que seria la carn, perquè aquí ja ha fet una feina, no? Que ja no se, ja no se mos quedarà sec, i posarem les verdures teades, depèn dels temps que ho vulguis coure, no? Però totes iguales. Perquè si talles molt petita, per exemple, una carabassa, i molt gran una pastanaga, couran a velocitats diferents. Mm-hmm. Llavors, agrada com una espècie de...
2: Has de triar. I,
5: sí, més que
3: siguin coherents.
2: I que capiguen dins una cuera.
3: O dins la cuera, no? Perquè si
4: clar,
3: no també...
4: Clar,
3: no,
4: evident,
3: sentit comú, sí, que de vegades és sentit manco comú. Mm-hmm. I després hi tiraran el que són les mongetes, posarem aigua i allà bullirà. Sí? Qui vulgui patata també haurà de pensar quan la posa i a quin tamany la posa, perquè no serà el mateix tirar-la al final perquè la poses molt petita o que la fas ja així grandota i la poses quan t'has tirat totes les verdures. Hi ha gent que en et sofrita i posa prevabord, que li dona un color una mica més...
2: Vermellós.
3: Vermellós, que sembla com una mica més contundent. A casa, na Llucia, que era una persona que venia a cuinar i mos ajudava a casa, bé, jo crec que va ser part de sa família, per dir-ho de qualque manera, el manco jo la tinc considerada així, posava bacó, també, posava costella i bacó. I després un sofrit i ses verdures, sempre hi posava patata, i carabassa, li agradava que hi hagués carabassa. I després hi ha un ingredient que d'alguna manera engalana aquest plat i li dona el seu gust com a característic, que és el moraduix. El moraduix que, bé, no sé si l'heu tastat, és aquest gust tan característic que no és orenga, però s'assembla, no? De fulla petita semblaria, però no. I té un aroma deliciós. És un pa més suau, diria jo, que s'orenga, d'acord? I li dona una flaire... Bé, ho trobo deliciós. Sí. Ara me'n menjaria... Ara no ho sé, però per sopar sí que me'n menjaria un plat. Sí.
2: Jo, de fet, de petit, sempre eren les pilotes de la pradina i fins que vaig saber que hi posava, clar, que duien moraduix.
3: Ah, clar.
2: Però eren úniques.
3: Eren úniques. Eren úniques. Tenien aquest gust.
2: I era per moraduix i també. Sí. Per així com estaven fetes.
3: Sí. Idò, aquest és el plat que vos duia avui.
2: Molt bé.
3: He anat a la peixateria perquè avui m'he passejat pel mercat. De fet, he volgut trobar mongetes. No n'he trobat, he de dir. M'han explicat que d'aquí 15 dies en tornarava. I que passeu gust. Ara ens queda una setmana per arribar a setembre, que és el començament de moltes coses.
2: Sí. I si... I aquest plat ja hi diu.
3: Jo crec que sí.
2: Mitjoret està fet.
3: Mitjoret està fet. Mitjoret està fet.
2: Mitjoret
3: està fet, sí. Us agrada?
2: Molt.
4: Jo sóc fan absoluta de llegums. Per tant,
3: sí?
4: Per jo això és un 10.
3: Una anècdota, la meva posició me va tocar llegums.
4: Ah, sí?
3: Sí, sí, a la posició vaig fer un... Sí?
2: I què feies?
4: I què tal?
3: El tema, van treure bolles i una de les bolles va ser llegums i jo, clar, allà vaig parlar de tot el que sabia dels llegums.
2: De tots els llegums.
3: De tots els llegums i totes les possibilitats dels llegums. En aquell moment, germinats, vaig parlar de germinats, vaig parlar d'estofo, vaig parlar de la llet vegetal, això fa molt d'any, 2006. I me fa gràcia perquè jo en els llegums els estim moltíssim. I a part de que m'agraden moltíssim, les trob un ingredient, un aliment,
2: bons i
3: sempre n'hi ha a casa. Sí.
2: I hem de reivindicar aquesta escudella fresca.
3: Que, jo crec que sí.
2: Jo no vaig a cada casa, però que...
3: Hi ha un capítol d'en Santi Taura que la parla i la defensa molt bé i l'explica molt bé. I jo crec que és un plat que agrada, perquè no és gaire complicat. Hi ha plats, no sé si s'entén aquest concepte de que un plat pugui o no ser complicat, però és fàcil, és entra bé, és suau, és digestiu, té moltes coses. És vera que el llegum, molta de gent pot dir ara que ha dit, si el llegum no és digestiu, si està ben cuit, si és fresc, no té per què ser un inconvenient. No. Evidentment que si tens una incompatibilitat, tens un problema amb això i no te convé. Però si no, si està ben fet...
4: També és... depèn de la quantitat, clar. No és el mateix un plat d'escudella que tres, llavors per digerir...
3: Molt bé, també molt ben vist. Sí, perquè de vegades hi ha la gent que s'ha
4: I les llenties i tot això, i llavors, sí.
3: I d'això, sí.
2: I de fins la setmana que ve?
3: Fins la setmana que ve.
2: Ja tens pensat que faràs? Ja tens dies per pensar-ho.
4: Sí, mira aquesta mirada, és que sí.
2: Sí, ja salivam. Gràcies, tio.
3: Vinga, tiburons.

0: IB3 Ràdio és cultura. El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
1: Oh, sorpresa!
0: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
2: Ja som aquí, ja hem arribat!
3: Com això, com esteu?
0: Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
2: Josep, com
4: Hola.
2: Estàs?
4: Molt malament, fa per molta calor.
2: És a dir, fes calor, posa'ns aire.
4: No, ara estic bé aquí.
2: Fa calor psicològic.
4: Man, no ho sé jo.
3: Sí, psicològic.
4: Quan hi ha vacances?
2: Quan hi ha vacances?
4: Nosaltres?
2: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu.
2: Sí.
4: Ah, que bé.
2: Servei públic.
4: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

I a hora baixa varen saber la notícia que la llegenda de la música country Dolly Parton ens havia deixat amb 80 anys i aquesta píndola d'avui no podia anar dedicada a ningú més que no fos ella.

0: Nascuda a Tennessee l'any 1946, dins una família pagesa molt humil, va començar a fer música i a escriure cançons ja de nina, de ben petita, ja que sa mare, això ho contava ella, ja li cantava cançons folklòriques quan era petita, i això li va entrar molt
1: de dins. Ja.
0: Clar. En part, on va aconseguir fer una carrera com a cantant de country, però no va ser una cantant de country qualsevol.

0: I Diven deia que no sabia llegir partitures, però sabia tocar instruments com el banjo, sarpes, piano, el saxofon, és a dir, que era una màquina.
1: Un artista total.
0: Un artista total. Sí. També era actriu, sí, a part de cantant, sí, i cantava
2: diva.
0: Beníssim.
2: Molt diva.
0: Una, sí. Sí, una diva. Natalie Parton va dur el country a un altre nivell i el va aconseguir fer ben popular.

0: una cançó que han cantat aquesta mil vegades en la versió mallorquina de l'Antonio Peña.
1: Sí, a la mallorquina, eh?
0: Sí, sí. Però bé, una altra cançó que coneixem moltíssim, la va escriure i publicar el 1973, de Dolly Parton, sí, i se titula I Will Always Love You, que any després es convertiria en aquell fenomen mundial a través de la versió que en va fer en Whitney Houston.

0: Ina Dolly Parton, que ens ha acompanyat durant tots aquests anys i ahir ens deixava en cançons eternes com aquesta, en Miquel Junch, gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Maria Pons, gràcies i fins demà.
2: Fins demà.
0: I en Lluís Fortes, el control tècnic. Demà hi tornem a partir de les 3. Que vagi bé. Adéu.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. I Vetres Ràdio.
1: Com està el nou projecte cinematogràfic i els protagonistes d'una nova edició del teatre breu més popular passen avui per l'Aviador. Comença la cultura i Vetres, benvinguts.

0: Tenim avui el director de cinema, Marcos Cabota, a l'estudi i ha decidit dur històries del barri a la gran pantalla. Com recordareu, es tracta d'aquest còmic, aquesta novel·la gràfica creada per Gavi Beltrán i Bartolomé Seguí. Més tard, el productor Javier Matesanz ens du avui la 29a edició del Teatre de Barra, amb els autors David Mataró, Marc Garrom i Pablo Valera, i també amb l'intèrpret Pau Pasqual. I per acabar, tindrem novetats musicals dels artistes de les Illes.
1: I tot això passarà amb Andrea Sánchez al control tècnic, i entre les 6, ara mateix, les 6 i 6 minuts, i les 7 darrers dies d'aquest horari, perquè recordam que a partir de dilluns l'aviador passa de 10 del vespre a 11. Vinga, comencem.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Vetres Ràdio.
1: El 2010, Gavi Beltrán i Tomeu Seguí publicaren Històries del barri, o crònica autobiogràfica del barri xinès de Palma dels anys 80, també de la selva que era aquella zona on el tràfic i el consum de drogues, la prostitució i el crim formaven part del paisatge. Gairebé una dècada després, un productor i un director de cinema s'interessen per la història i la gran pantalla. Espera.

0: IB3 Ràdio és actualitat.
1: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: A Atzena, amb Javier Matesanz.
3: I ja està aquí en Javier Matesanz avui, que se podria dir emulant a umbral a hablar de su libro. Javier Matesanz, com estàs?
4: Molt bé, encantat de parlar del meu llibre. Sí.
3: Del Teatre de Barra, que arriba a l'edició número 29. Sembla que va ser ahir. Tu no havies nascut... Algun d'aquesta taula...
4: Fa 15 anys...
3: Havia nascut, però era molt petit.
4: El tindríem en braços. Però és vera que 15 anys, quasi 15 anys, són molts. Hi hem treballat amb actors de 18 anys més d'una vegada. O sigui que quan vam estrenar el primer Teatre de Barra, algun dels nostres col·laboradors duia bolquers, ja t'ho dic jo que sí.
3: Uh-huh. Idò, ja van comentar l'altre dia, dimecres passat, quines eren les peces. Berlín 89, que se farà a Can Amersi, Sagàvia, estem parlant de bars de la zona de Blanquerna, Sagàvia Enganadora, a Samagatall, no controles ara el bar Mavi, Jingles, a l'hotel Ars Magna, igual en cas al restaurant Udon. Estrena de 7 de setembre?
4: De 7 de setembre, tu estàs citat un dia abans, a l'assaig general, el dia 16 que farem assaig general, i sí, després són 6 dijous seguits, i la final, la gala de...
3: El 24 d'octubre al Maruja Alfaro.
4: A Maruja Alfaro, per lliurar els tamborets que algú haurà de guanyar.
3: Berlín 89, escrita i dirigida, escrita per Morillas, Alfonso Morillas, un habitual, dirigida per Xavi Núñez, Laura Andújar i Héctor Soane com a protagonistes. Sagàvia Enganadora, Bernat Molina, que l'ha escrita, també dirigeix amb en Vadell, i Gené, que torna de molt d'anys.
4: Emili Gené, mira, sí, des de Santa Catalina, que no treballava amb nosaltres, o sigui que 10 anys després, com a mínim, el recuperam a la peça d'en Bernat Molina. Les dues primeres que s'ha dit són les dues que no han convidat avui.
3: Efectivament.
4: Estic cansat ja de tant que han vingut.
3: No controles, autodirector Pablo Varela. Com estàs, Pablo?
5: Muy bien.
3: Que tornes al Teatre Barra.
5: Eh? Sí, muy contento, es la tercera vez.
3: Sí.
5: Así que feliz.
3: Lo teo es la comedia.
5: Siempre. incluso aunque sea, que es este caso, aunque sea algo poco más duro o tal, siempre hay que meter la comedia. Pero
3: clar,
5: bueno.
3: Sí. I a més, comptes en Lina Mira, que de comèdia en sap molt, i en Pau Pascal, com estàs, Pau?
6: Què passa? Com estàu?
3: Què tal?
7: Molt bé. Gràcies per ser convidada.
3: Te demanava, just abans de començar l'entrevista, si era la primera vegada, és vera que vares fer una substitució, però aquí t'hauràs de... d'emplar fons tot és dijous, eh?
7: Efectivament, i amb moltes ganes. Ben engrescat.
3: En Alina Mira, has aconseguit qualque pic?
7: Sí, varen fer unes rutes teatralitzades d'aquestes que munta tan ben muntades omnipresents sobre na Carme Riera i ja varen estar tastant-nos una mica per allà.
4: Vaig intentar convidar-la el dia d'avui a Alina Mira i d'excusa m'ha posat que està a Portugal.
3: No vinguis, si no vols,
4: ja està.
3: Jingles, autodirector David Mataró, com estàs, David?
8: Hola, Rafa.
3: Que també tornes, no? Tu vas i vens del Teatre Barra.
8: Jo vaig i vinc, sí.
3: Com a director, com a autor, tens una de les peces més aclamades, segurament la més representada.
4: Jo crec que és una de les... No, la... Perquè de quan t'apareix és març de 2013.
8: Sí, no ho sé.
4: O sigui, du 14 anys i...
8: I encara la fas, encara, anda.
4: No
8: tens cara, li puc agradar.
4: El dia 7... Django en Tàperes, perquè després va tenir una seqüela, que la feim demà.
3: I un curtmetratge.
4: Que la feim demà.
3: I un curtmetratge.
4: Però el dia 7 de novembre la fem a Petra encara, Django en Tàperes. O sigui, si no s'ha fet, no sé.
3: Amb Antoni de Los Ángeles.
4: I na Cortés, és una perpèria de vegades que l'hem feta.
3: En David, que ha triat a Marina Nicolau i Joan Vila com a trio i actor respectivament, i la cinquena és igual en cas d'un altre superhabitual del Teatre Barra, Marga Rom, com estàs?
9: Molt bé.
3: Quantes edicions ja?
9: No sé.
3: Més que jo, m'has superat.
4: A mi no me miris perquè... Però com a mínim 7 o 8 obres teves, com a mínim, hem fet.
9: Jo crec que sí. Però no te sé dir.
6: I sempre comèdia, clar, ella també.
4: I has guanyat
9: menys una.
4: I has guanyat un parell, ja, també, o no?
9: Qualcuna.
4: Qualcuna, també. Ella és la humilitat, és lo dels actors, els autors, és això.
3: I que en aquest cas ha triat a Miquel Àngel Torrencina, Carme Serna, en aquesta comèdia. Totes són comèdies, eh? Una que, bueno, en Pablo l'ha definit com a docomèdia musical, després mos explicarà. I en Morillas, com és així d'innovador, ara li ha donat a parlar de la dramèdia. I és vera que jo he llegit aquesta peça,
4: és la menys comèdia de l'acció.
3: Bueno, jo la resta no sé.
4: I això de Morillas sembla estrany, però Morillas va guanyar ja un teatre de barres amb Nina, que era d'igualtat de gènere, que era drama-drama. Així que no, vull dir que també se maneja amb les llàgrimes.
3: Marga, de què va Well and Cas? Vinga.
9: Well and Cas és que no puc contar molta cosa, perquè si no passa spoiler, perquè et s'agraci, no? Tu que l'has llegida, què diries?
4: Com diria? Pues mira, que és una reivindicació de com és l'obsolescència programada
9: no? Sí.
4: Dels anys 80, doncs en clau d'humor una mica absurd, si vols, no? Per concepte, doncs aquí tenim la comèdia d'obsolescència programada.
3: Per què has dit en Amarga Rom, si total no puc contar res?
4: No, espera arribar...
3: No, és que me va passar ja en Amarga Rom. Clar, jo, el meu problema és que té molta memòria i una altra de les peces que va resultar seleccionada tampoc podies contar gaire cosa perquè feim spoiler. Bueno, ja parlarem de la teva trajectòria.
4: Pensa que el teatre de barra són 15 minuts. Un spoiler normalment és l'obra.
9: Exacte.
4: Clar, i dius, ja està. Però en Mataró me deia ara el cotxe. Jo què he de dir? No vull fer spoilers. Digo, escoltau.
8: No,
3: vaig a llegir el que posa el programa demà. Audiomax és un duet musical mallorquí que busca triomfar a l'emergent indústria musical de principis del 80. Després d'una reunió amb un productor, tenen una oportunitat única per poder viure de la música. Què passa? Que potser no és allò que havien somiat. Bueno, està bé.
8: Sí,
3: no, jo m'atreu a aquest argument.
8: No té res a veure.
4: Puc llegir jo la sinopsi de la Marga, que ja no vol...
3: No, espera, anem a
4: matar-ho. Sempre m'encanta la de la Marga. Marga, vinga.
8: No, jo puc explicar una mica, que és igual. Mira, la gent, si la veig, al final ja es veurà. Perquè el títol ho diu molt. És Jingles. Llavors, el que se'm va córrer a l'obra... No sé per què, al llegir la notícia dels 80, el primer que se'm va venir va ser els mítics jingles de publicitat dels anys 80, i vaig pensar que tots els jingles de Scotch Brite, El Almendro, Farada, Chispas, tot això ha sigut creat per Audiomax.
3: Sí.
8: I llavors veurem el procés creatiu d'aquests dos mallorquins fent aquests jingles dels anys 80.
3: A veure,
4: no filla.
3: Bons,
4: no
3: però filla. Ja has contat.
8: Ja està, ja la història.
3: No se pot dir, eh? Vinga, Marga, què?
4: No, Marga, és que jo som... Això és una cosa personal, ara revelaré. Jo som un fan absolut, més que de les obres d'en Amarga, de les seves sinopsis.
9: Les obres ja tal.
4: Les obres és igual. Home, com a productor no te tiraré pedres, però les sinopsis d'en Amarga sí. De vegades són d'una línia, d'una frase,
3: tampoc,
4: i són boníssimes.
3: No t'has matat, no?
4: No, però
3: pot ser el pitjor de ser oblidat no és que ningú no es recordi, sinó descobrir que ningú en necessita. Vale.
8: Collons, Marga.
3: Sembla molt filosòfic.
8: T'has quedat a gust,
4: comèdia,
8: eh?
9: Té a veure amb el que passa a sobre. Però... Tu sempre hi respectes. No sé per què vinguen al seu programa.
3: Però és un terme meravellós. Bé, has vingut al programa per inventar-te aquest terme de m'hi respectes.
9: M'hi respectes totalment.
3: És meravellós. No, al contrari, jo t'admir més que en Javi. T'admir tant que te deman que facis qualque drama per demostrar que saps escriure més en coses que comèdia, però no me fas cas. Pau...
4: A més te va molt, lo de irrespectar a tu.
3: Sí.
4: Te retrata. Parla amb Pau.
3: No, saps què passa? Que no t'acostes mai
6: a
3: mi, però... Per tant, t'he d'irrespectar perquè te n'acostis. Pau.
6: Digue'm
3: de què va, vinga.
7: De què va? Bueno, bàsicament, el meu personatge és un d'aquests al·lotets joves pijos madrileños que varen tirar-se ben de cap a la movida i que està intentant trobar-se a dins un món que també en contacte amb la realitat que mos envolta ara mateix, tot constantment el censura dins la seva creativitat, i se troba que a lo millor ell escriuria unes lletres que, per mort del que puguin dir dir o pensar la gent que l'envolta, siguin pues no sé quines esferes o segons quines bandes dels anys 80, que per altra banda jo no he conegut, fan que se censuri ell mateix i qualque cosa passa a partir d'aquí.
4: Home, de pijo pots donar el paper.
7: Bueno, no m'hi respectis, Rama.
4: No sé si has dit guapo, però també ets un tio guapo, però clar, lo de madrileny, amb aquest accent tan xulo que tens i llenc, que diguem com ho dius. Perquè, bon, un moment, a l'obra parles català o castellà?
7: Sí, parlen català.
4: Ah,
7: sí,
4: bueno, vale.
10: Home, el madrileny és en Pablo. L'autor és el madrileny.
4: És que, clar, no. Ara
10: anava amb en Pablo. Ella ha de fer el que diu en Pablo.
7: Efectivament.
5: Bueno, la idea de la obra se basa en lo que se dice ahora. De antes se podía decir de todo y ahora no se puede decir de nada. Bueno, sí.
11: Bueno,
5: no.
11: Eso dio un, claro, un vaquerizo.
5: Simplemente es abrir un melón y poner encima de la mesa lo que se podía decir antes y lo que no se puede decir ahora, que en muchas ocasiones es pues una autocensura que al final cada vez nos vamos autocensurando más, vamos a por no poder decir absolutamente nada. Entonces simplemente encima de la mesa se ponen estos planteamientos y se ve que efectivamente a lo mejor en los años 60 se decían ciertas cosas que a lo mejor hoy son inaudibles.
4: Claro.
5: Que es bastante ahora chocante, ¿no? Y entonces, pues trata un poco de eso, de si antes se podía decir lo que quisiera, qué era lo que se decía y si eso es verdad o no es verdad. O qué. O sea, se plantea el tema nada más.
4: Claro, tú y yo, como madrileños, home, la movida propiamente, per edat, no l'hem viscut així, però la postmovida sí. I no sé si això t'ha servit d'inspiració, si la vas viure, aquesta postmovida, si encara eres allà o anaves. O...
5: Bueno, en realidad es el debate de si hay libertad de expresión o no. O sea, más que centrarme tanto en la movida, porque vale, realmente no es atemporal. Sí que hay un dato, hay un dato que aparece en la palabra Isabel Coixet por ahí, que no, nos sitúa ahora, pero estoy por cargarme esta frase para que no se sepa cuándo ocurre, ¿sabes? O sea, en realidad...
10: Bueno, es que en realidad lo que planteas podía ser en aquellos años 80 y planteas aquel conflicto o aquesta reflexió, però podries estar a un bar de Palma en aquella època.
5: Sí, perfectament.
10: No, era la movida, no parles de la movida madrileña...
7: No, parlava d'estereotip, sí, no? Perquè mos imaginem.
10: Per això que el que parles és d'aquestes coses que ara diuen, no, aquesta crec que no surt, o sigui, que la dic, la de Te mataré, de Loquillo. Dice, si la composen ara, dius, en sèrio? Alerta, i se li posaran d'ungles molta gent, no? I llavors ni ho pensaven, i era un hit, i era la que més aplaudien en concert. Per això et dic que, sí, i coses així, planteges a l'obra a la teva manera, i amb humor, amb sarcasme...
5: Claro, sí, siempre tienes el humor, porque todo entra mucho más fácil, y por eso se ha llamado documedia, porque en realidad hay una pincelada de documental, ¿no? Hay cosas reales que han ocurrido en la obra, y bueno, no podemos hablar de teatro documento, porque no es un microteatro nada más, pero sí que es verdad que hay elementos reales que, bueno, y hay algún otro lenguaje que no solamente los actores, sino que...
10: ¿Qui cantarà? ¿Nalina o en Pau? Perquè en Pau jo sé que sap cantar.
5: En Pau.
4: No, i Nalina també canta.
10: No l'he sentit mai, no, no ho sabia.
5: No, Lina canta...
7: Sí.
5: Lina canta.
7: Sí, efectivament.
5: Lina canta.
7: Cantando dos.
5: Però no és un musical que ha de ser cantado bien. O sea, no importa que se cante mal, no pasa nada, eso no es importante en la obra. Incluso si canta mal, a lo mejor es más gracioso.
4: Habías dirigido ya, ¿no, Pablo?
5: Sí, sí, dirigía precisamente a Lina y a Tony de Los Ángeles en un par de ocasiones.
4: Claro que sí. ¿Te sents a gust dirigint?
5: Sí, mucho, mucho. Además, bueno, también tengo un pequeño problema, y es que compro todo lo que me ofrece. yo cuando una de mis películas preferidas es Balas sobre Broadway, yo antes de empezar a hacer nada, cuando yo la veía, yo decía, si algún día soy director de... ¿Os acordáis de Balas sobre Broadway?
4: Sí, claro, y tanto.
5: Pues, que es un director que todo el mundo le dice lo que tiene que hacer. Digo, si yo algún día fuera director, que yo eso no estaba ni en mi imaginación todavía, digo, yo sería igual que este. Todo el mundo me diría lo que tengo que hacer y
10: hasta el gánster, hasta el gánster.
4: Això li va passar també a Morillas, que va dirigir, ara no me'n recordo quina peça, de seva, i clar, i al final me deia, es que a mí los actores me dicen cualquier cosa, yo le digo que sí, porque como me siento además inseguro en ese campo.
10: De tota manera, si me...
4: És generositat més que inseguretat.
10: Pablo, si me permets un consell, des de l'amor que li profes a la portuguesa Lina Mira, no li obris aquesta porta. Dirigeix tu. Si li dius el que tu vulguis, te'n pots anar a casa.
5: I nos vemos el 24 d'octubre.
3: Ja heu començat a assajar, per cert?
7: No, encara.
3: Falta. La setmana que ve de setembre.
5: Hemos hecho ya un primer encuentro, una primera lectura, pautas y tal, y ahora pues, el martes.
10: Heu començat a contactar amb els bars, ja sabeu que cadascú aquí en bar teniu els contactes, perquè és important, clar, les primeres lectures a casa, a una taula, a un local d'assaig, però després els moviments, aquests desplaçaments, aquest fer-te teu l'espai escènic, que nosaltres tenim pues, les escenografies naturals de cada bar, és important perquè te poden marcar ritme o fins i tot donar-te idees. M'amago aquí, surt d'allà i faig això altre.
5: Una puerta aquí.
10: Exacte.
3: Si te lleves la mà de la boca, i fins i tot te sentirem.
10: Heu provat algun de vosaltres?
8: Jo no. Bueno, jo en el meu cas no, perquè a part jo començaré a assajar a Manacor, perquè com que el nostre sí que és molt musical, hem de portar instruments i això, i assajarem primer a Manacor una setmana i després els tres darrers dies
3: Manacor perquè era Marina Violla.
8: I amb Joan Vila també. I acaba de ser papà, llavors, pues, bueno.
3: Són les 6:40, estem entrevistant a David Mataró, Pablo Varela i Marga Roma, que són autors i directors de peces, de tres de les peces que s'estrenaran del 17 de setembre al Teatre de Barra, i també en Pau Pasqual, que és un dels intèrprets precisament de la peça d'en Pablo. Javi, te toca resumir una mica Berlín 89.
10: Mira, com que la dècada dels 80 és tan emblemàtica, tan icònica, nosaltres esperàvem, la veritat és que ens han sorprès, perquè dèiem, mira que n'hi ha temes a triar, segur que tothom ens parla de la movida, i només hi haurà movida i haurem de triar anècdotes de la movida. Bé, no tenim pràcticament cap obra de la movida, el que més s'acosta és el No controles, i ja t'ho dic, i és una mica també atemporal. Doncs mira, Berlín 89, com diu el títol, té la caiguda del mur de Berlín com a rerefons. És una història sentimental, però molt sensorial de Morillas. Ara m'agradaria que estigués aquí per dir-nos per què. Hi ha literatura, hi ha memòria, hi ha emocions, romanticisme, sentimentalisme, en la història, sí. Tot en un to de melodrama, com quatre gotetes, quatre pinzellades d'humor, humor trist, potser, perquè Moria no pot evitar, no? Però té el mur de Berlín, la caiguda i el que va significar un canvi enorme per tota Europa i el món, no? Sagàvia Enganadora.
3: Ara me comentaràs de què va la d'en Bernat Molina. Un altre habitual, no, perquè va, parlau de la movida, que si la movida al final no està tant, però jo, no sé, tinc ganes de movida.
10: Vinga, pues muévete.
3: Vinga.

0: Ole, ole, Vicky Larrat, després va venir a...
1: Marta Sánchez,
0: no? Sí, apuntava Pablo Varela que la cançó en realitat la va composar Nacho Cano de Mecano, però no se la va quedar a la seva banda, sinó que la va cedir Ole Ole.
1: Però ara la millorarà Lina Mira. La canta
2: Lina. És que aquesta la canta.
1: Ah, aquesta la cantes tu, i ja està.
2: Efectivament.
0: Vols fer una prova?
2: No. Venim a veure Teatre de Barra a partir del 7 de setembre.
1: Hauríem de bussar una mica avui d'en Pau, perquè, si te'n recordes, fa un mes i mig, o més, perquè el temps passa molt ràpid, vam fer un especial, en aquest programa, un especial, Pau Pasqual, i no va venir. M'ho va deixar
2: tirar. M'ho va pillar fora.
1: Bueno, igual,
2: i sense no cobertura, estava volant.
1: Bueno, i què? I què? I
0: de què
1: van venir les persones? Actrius, i van venir tal, i ara... I li vaig dir...
0: Però de quin tema parlàvem?
1: Parlàvem de la d'en Blai Bonet.
2: De l'amor a la set i la nit abans dels boscos.
1: Fèiem doblete teu amb totes les teves actrius aquí, menys tu. I li vaig dir, te convidem per darrera vegada. Si no vens...
2: aquí, complint.
1: Aquí estàs, complint.
0: Vinga, s'ha...
1: Fent de Vicky Larraz.
0: La gàbia enganadora d'en Bernat Molina, amb Badell i Emili Gené.
1: Sí, doncs aquesta, parlem de les excuses històriques, no? Aquesta té el 23F. Són una parella, dos homes ja de certa edat, un està al bar i l'altre entra corrent, està preparant el bar i tal, i l'altre entra i diu, escolta, has sentit la ràdio? No, què passa? Han entrat al Congrés, estan en plena... I és aquest debat en clau còmica també, però per l'ensurt, per la sorpresa, de, ostres, que tornarem a l'armari, si aquests guanyen passarà, deixarà de passar, tu te tornaran a fer això, jo me'n fotran fora de la feina, perquè ja saben què tal, si guanyen aquests. I això és el que planteja, per tant, el 23F i el possible canvi que no va ser, i que feia molta por, òbviament, i hi ha col·lectius com els gais, imagina't, doncs és el que planteja en clau sempre còmica. Mira, comèdia amb un poc de drama, diu en Barat.
0: Sí. S'esmera molt en els gèneres.
1: Sí, perquè tu no ho has dit, però en Morillas ha dit dramèdia amb regust de xampany. N'hi ha gèneres i gèneres, però el Teatre de Barra inventant bastant bé. El No controles és docomèdia musical, i en Mataró i Narrón comèdia.
0: David, Marc, és molt diferent escriure peces de 15 minuts que fer una peça que pugui durar una hora i quart, una hora i vint, a nivell de preparació, d'estructura.
3: Per jo sí, perquè jo estic molt avesada a anar en esbassó. Com que tenc aquest xip d'una obra que en 15 minuts s'ha de resoldre, t'ha de plantejar qualque situació i l'ha de resoldre, i per exemple ara que n'he fet una de més llarga, doncs me trobava que me varen dir, però on vas? Tu a la tercera pàgina ja mos planteges un conflicte i aquí has de... això ha de durar una hora, sinó... I sí, és una mica diferent. Però...
0: O sigui que t'acosta per aventura més a allargar, no? Allargar les històries perquè tens
3: sí,
0: ja la...
3: Sí, és que, no sé, jo no som d'allargar per allargar, i a vegades que surts del teatre i dius molt bé, però li han sobrat un quart d'hora, saps? Mm-hmm. És a dir, però clar, jo entenc que ha de durar un temps, i, però bueno, intentar que... Si està 75 minuts, 75 minuts que sí.
1: T'imagines sortir del Teatre de Barra i dir li ha sobrat un quart d'hora?
4: Uau!
1: No li ha agradat gaire.
4: Nanoteatro,
1: si demà. Sí, exacte. O sigui, que estàs infectada de Teatre de Barra. Jo ja
3: he escrit pensant... Tenc el xip també a Trampa, que també feies esquets. A mi m'havien dit sempre que has de treure l'atenció de l'espectador molt aviat, perquè si no el perds, i més avui en dia, que la capacitat de prestar atenció... I clar, i quan vaig fer això, doncs jo ja havia fet una cosa perquè m'esforçava precisament a fer via i anar a un punt que ja fos interessant, i m'ho van dir, bueno, però primer has de fer una introducció de 5-7 minuts, que se vagi veient, coses, i després ja comences a ficar coses.
0: David.
5: Jo crec que són dos llenguatges molt diferents, és a dir, al final el Teatre de Barra, i més si és comèdia, crec que necessites un petit conflicte, però que tot el que l'envolta sigui divertit, perquè tampoc et dona temps a ficar-te en una història amb uns personatges a que puguin evolucionar. Llavors, i una obra de teatre llarga, doncs ja presenta pues, personatges, una corba, un cap a on anem, per què estem aquí, com anirem allà, amb què canvien. Un Teatre de Barra no et dona temps. Jo penso que el Teatre de Barra el que és molt interessant és poder jugar. És a dir, jo, i intentar fer coses que no s'han fet més al Teatre de Barra, no? Per exemple, pues, el Pablo també canta, jo pues, posarem instruments, és a dir, que hauríem d'intentar entre tots i totes evolucionar una mica el Teatre de Barra per provar coses, no? Perquè és una manera perfecta per per provar una cosa, veure si funciona, i llavors la pots, ja pots estirar cap al teatre més llarg, no? És una plataforma perfecta per això.
0: Parlant de teatre de llarg format, que se pot dir de Renom Herba, que estàs ficat allà...
5: Bueno, es pot dir que es tira endavant, que estem en Madrid, Barcelona i aquí, tenim la copro del principal, que en Boronat serà el director, que ja s'està tancant l'equip, també l'equip artístic, i que l'hauria d'escriure.
0: Això també
5: l'he
0: dit, que si la tens escrita ja no.
5: No, bueno, tinc coses, sí, perquè va sortir d'una residència, però bueno, li donem una bona volta, Li donem una bona volta i comencem els assajos, és fora de dir-ho, però comencem els assajos ja al març o a l'abril.
0: Que bé, Pau, conta'm això d'actuar a tot, perquè ets l'únic intèrpret que hi ha en aquesta taula.
6: Efectivament.
0: I a més, ets bon, per tant, com és això, perquè ja ho has provat, d'actuar a tocar del públic, pràcticament sense la seva respiració, que si riu o veuràs allà ho gaudiràs molt, que si no riu quan tu ho esperes, també t'entendràs.
6: Però he de dir que jo, no sé per què, la vida m'ha duit per aquest camí, però gairebé sempre que he actuat ha estat a tocar de públic. Sempre ha estat com un format més íntim o un format no tan convencional. I me va passar de més que amb aquesta peça que varen fer del Mal Germà, que va escriure i dirigir en Josep Ramon Cerdà, era, jo crec que, la peça de teatre de barra més tensa, silenciosa, sí, íntima, que s'ha escrit mai en aquesta història d'aquest format.
1: En respecte d'Abril, que la va escriure ell, que també és un tema absolutament íntim i trist i dramàtic, i per tant...
0: Encara
1: la fem, també.
0: La farem a Menorca.
1: Són les dues píldores més íntimes i dramàtiques.
6: Clar, va ser una peça que vàrem fer a l'Hotel Ars Magna, i també tenim un públic a dues bandes, i ja d'ençà que tothom entrava, ja m'ho veien a mi allà ben seriot, i ja tothom estava en silenci, per tant, no esperava molta rialla, i si n'hi havia qualcuna, descol·locava un poc.
0: No només rialles, les reaccions, no? Aquestes respiracions, aquest emocionar-se en el cas de...
6: Això sí, això és molt guai. Això és molt guai, perquè tens aquí una abraçada càlida, si tot va bé, i en aquest cas va anar tot bé, que és espectacular, clar que sí.
0: T'imposa més o manco que un...
6: No
0: imposa, teatre italià.
6: No imposa, al contrari. Jo crec que t'esperona i te deixa amb un regustillo de més, vinga, que vingui el següent grup.
0: Marc Garrom, en què estàs ara, a part d'aquesta peça?
3: Ara estem en l'obra llarga aquesta que han fet, que s'està fent a Barcelona, en el Maldà.
0: En Maldà, no?
3: I que es diu una comèdia familiar, i ara se va fer el juliol en el Grec, ara ha descansat el gust i ara torna al setembre. Ja veurem com va.
0: I fas allà temporadeta.
3: Supos que després, quan acabes 4 d'octubre, començarà la Rotaran per allà, per Barcelona, i tant de bo vingui per aquí, també.
1: T'anava a dir si la podríem veure per aquí.
3: Crec que sí, perquè m'ho van insinuar que segurament entre els Brillis Mai de l'any que ve vendrà per aquí.
1: Bueno.
3: O sigui que, bueno, almenys es obrir una porta fora d'aquí.
1: Ja hauràs estrenat el Teatre de Barra de febrer-març. Aquí. No, la veritat és que, mira, diguem de la improvisació aquesta, però és cert que en el final, amb sempre molt valuoses incorporacions, que sempre hi ha alguna, no és el cas d'aquesta...
0: Són sospitosos habituals, vamos.
1: I no només els autors, sinó que...
0: Els autors, també, les actrius.
1: Crec que no tenim cap...
5: No, no. Marina.
1: No, la Marina va treballar en nosaltres. Sí, també. Va fer Constel·lacions de la Marta Barceló, i també va fer, que no sabré dir el nom ara, bueno, una amb Àlex Tejedor interpretant, que era de Nartero. La va escriure Nartero, la va dirigir Navica Durán, una que era un càsting amb abusos del director cap a ella, que era la que venia al càsting, no? la cantant que venia al càsting. I, o sigui, que tots... I anant fent com aquesta família, que va creixent, aunque se repeteixen... És el que me diuen, sempre se repeteixen els noms. Quan varen fer la 25a edició, varen fer un llistat que varen projectar el dia de la final de tots els actors, directors i tal i qual, i déu-n'hi-do, surten 200 noms, eh? 200 noms diferents entre autors, directors i...
0: Sí, però és veritat que els autors i les autores se repeteixen bastant, perquè també tenen la mida agafada, no?, el format, i perquè escriuen bé.
5: Perquè no hi ha tants dramaturgies.
0: Sí, hem de recordar això també, però hem de recordar que això és anònim, que tu envies un mail, que t'has d'inventar un mail ad hoc, que no saben ningú del jurat qui hi ha darrere d'aquest test, i per tant se tria cegues, però també coincideixen molt.
1: A veure, els que han repetit moltes vegades perquè escriuen bé, i també moltes vegades s'han quedat de fora, perquè potser n'hem fet 8, deia jo, 8 o 9 d'en Amarga, però potser 3, 4, 5 se li han quedat de fora que no l'han triada. Igual ella, qualsevol altre dels autors. Però vull dir que, clar, en 29 edicions, tot i que els noms se repeteixen molt, insisteixo, van ser els primers sorpresos anar programa per programa, les 25 que eren en aquell moment, fent el llistat de tots els que havien de... I eren 200, gairebé 200 noms diferents entre autors, directors i intèrprets. I pues crec que bueno, la família creix i feliçment també, no?
0: 29a edició de 7 de setembre als bars de Blanquerna, l'estrena d'aquesta edició del Teatre de Barra. Pau Pasqual, mos veiem allà. Nos vemos en los bares, que deia...
6: Nos vemos en los bares.
0: Que deia un teltes cortos. Pablo Valera, benvingut de nou al Teatre de Barra.
7: Gràcies.
0: Vinga. David, estimat, mos veiem també pel barri, no? A més, és el teu barri, tu hauràs de baixar de Cateva i després pujar.
5: Sí, sí. Si algú necessita algú per canviar-se o alguna peça, ja t'ho diré.
0: Tenim allà a Blanquerna. Marga Rom, gràcies.
3: Com sempre.
0: I Javier, si fins la setmana que ve.
1: Gràcies a vosaltres. Només una sí. Coseta per fer les paus amb en Morilla, perquè l'altre dia mos vàrem aquí enfrontar amb Microma. No, és broma. No, perquè demà feim els grans èxits del Teatre de Barra, la Misericòrdia, està tot venut. I com que ja no he de fer promoció, ara sí que diré que a la mateixa hora l'Arts Magna fan tauró d'en Morilles. Com que sí. Al meu ja no hi caben...
0: Però és demà.
1: És demà, clar.
0: Sí, jo vaig demà.
1: Tu hi vas demà, però un menys que hi cap. Però bueno,
5: no fas promo dels grans èxits, justament.
1: No,
5: mira.
1: Però perquè està tot venut, ja no puc fer més promos,
0: ja parlat,
1: li faig
0: ja
1: en Morilla, li faig en Morilla. Li faig a Tauró, a l'Arts Magna, al Ruf de l'Arts Magna.
0: Gràcies a totes.
1: Salut.
6: Moltes gràcies.

0: IB3 Ràdio és investigació.
1: El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
2: Oh, sorpresa!
1: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
3: Ja som aquí, ja hem arribat!
4: Com va això? Com esteu?
1: Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Duals a les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
1: En Joan Mimàs i Raül Valls. L'aviador, IB3 Ràdio.
7: I acabem el programa d'avui també amb música, Mònica.
8: I doncs tenim una versió local de Palabras para Julia. Aquesta cançó és Carta a na Júlia. És un tema que en Juanjo Tomás, que és un dels membres actuals de La Granja, ha dedicat a la seva filla amb el seu alter ego musical, que és Jean-Paul Ramon. Sa filla gran, nom Júlia. Ara queda pendent una altra cançó per sa filla petita. Anem a escoltar en Juanjo com presenta aquesta cançó.
9: Hola, som Juanjo Tomás. Músic i productor, mesclador d'aquí de Mallorca. Vos vull presentar la meva primera cançó del meu projecte, Jean-Paul Ramon. La cançó se diu Carta a na Júlia i és, pues, això, un missatge per al futur de la meva filla gran i una petita descripció del que és el nostre dia a dia, més o manco, el que passa per casa nostra. Res, el tema ha estat gravat i mesclat per jo mateix als meus estudis, d'Estasi Productions. I, bueno, res, espero que vos agradi i un salut a tots els oients de l'aviador. Una ferrada...
10: S'estaula per dinar i no t'agrada
7: i d'on una cançó amb dedicatòria acabam avui, Mònica, tornant-me a les 6.
8: Aquesta setmana encara a les 6.
7: Dos dies, eh? I després ja a partir de les 10, com sentíem a la falca d'aquesta reprogramació de la graella d'IB3 Ràdio a partir de dilluns. Ja sabeu que a les 7 arriben les notícies. Fins demà.
8: Adéu.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. De tots els llibres que heu llegit al llarg de la vostra vida, quin o quins triaríeu que xerrin de voltros? És el que hem demanat als nostres conversadors d'aquesta setmana per seguir la conversa que encetàrem dilluns amb una cançó i que seguirem dimarts amb un viatge. Ara toca bussejar a la memòria lectora, en Cati Lladrà, psicòloga, Donald Miranda, exolímpic, entrenador de salt de trampolí, Nati Sánchez, historiadora i egiptòloga, Josep Lluís Pol, professor de matemàtiques jubilat i gran divulgador, i l'actriu Pat Aguiló. Vos sumeu a la conversa?

0: les vius i les sents, però clar, t'han de dir, Miquel Àngel, que nosaltres aquí a Xiu Xiu també varen fer una convenció de Madones a la Fresca Xavi, ho recordes?
1: Sí, ves, a Madones i Madoses, Sant Joan. Hi havia... Que per segon em record que també feien les mateixes queixes que ara mateix de Miquel Àngel, un pop anava per allà mateix.
0: Sí, que com havien canviat les coses.
1: Sí, els cotxos...
0: Exacte, que ara hi havia massa cotxos sí. per prendre la Fresca.
1: Poden recuperar, de fet, aquest tall.
0: Vinga.
1: Quant any fa que preneu la Fresca?
2: La Bèrbara va començar a fer una bona sèrie d'anys.
3: Fa 17 anys que som aquí.
1: Quins temes conversau?
3: Que lo que passa pel poble.
1: És a dir, si teniu xafardejos.
3: No, no.
1: Ha canviat molt el poble.
2: Ha canviat totalment. Ara tots són cotxos. M'agrada prendre la Fresca, m'agrada estar a la Fresca, però avui no hi pots estar perquè fa nosa. Hem d'estar reconats tot el temps.
1: Bueno, si m'ho doneu permís, partiré, però tornaré en qualsevol moment d'avui. M'esperaré, bueno.
4: Una matinada fresca, hola i la, quina fresca...
1: I de bona, Miquel Àngel, això era un poble que ens van explicar sí. que anava per allà mateix, on, per lo que explicaves tu, que eren els cotxos, també sentíem gent gran, sobretot en aquestes rolades hi ha gent gran. Jo no sé quins temes també apareixen quan fas que la gent s'aplegui en aquests cercles, en aquestes rolanes, si van un poc per aquí la cosa.
5: Sí, bé, o sigui, no vol limitar nosaltres, només a dir quins són els problemes, que hi són i que hi seran. Uh-huh. Així com és això dels cotxos, aparcaments... També el moviment demogràfic que hi ha hagut a la part forana fa que hi hagi una gran quantitat de nouvinguts, que clar, no te coneixes de tota la vida amb la gent que està a la Fresca, i clar, com que és una barrera que és difícil de superar.
0: Clar,
5: de tota manera, ja tens...
0: La gent mos ho deia molt, ja no ens coneixem.
5: Clar, sí, sí. No, i però a part d'això, no me limitem en això, sinó que fem propostes amb el públic de dir, com podem revertir aquesta situació? Mm-hmm. Quines alternatives hi ha? Mm-hmm. Per exemple, també recórrer a la tecnologia que pot ser una mica nostra. Mm-hmm. Per això proposam de fer en el Google Maps una aplicació que t'assenyali quin punt geogràfic del poble o de la comarca s'ajunten persones a fer la pesca.
0: I ja, mira, això Joan, Miquel Àngel, a Sant Joan ja ho havien fet, a una iniciativa popular que no sé fins a quin punt va arribar, però sí, una veïnada de Sant Joan va crear un Google Maps per saber quin punt s'aprenia la Fresca, imagina't. Miquel Àngel, jo crec que si mos ajuntam tots ho podem tornar a aconseguir.
5: Sí, és que el problema és això, que estem per separat i m'ho sentim tot sol.
0: Exacte. Però sí. també te vull demanar, com a director de Xamo Xamo i guionista d'aquesta convenció de Madones a la Fresca, té un punt de comèdia també, no? Es prendre sí. la Fresca, ses Madones, no?
5: Sí, sí, o sigui, barrejam, o sigui, aquest muntatge barreja una base de comèdia, i però sobretot també molta, també té qualque moment un poc dramàtic i sobretot molta nostàlgia de recordar llocs, costums, vivències. Sí, està en base en clau de comèdia. En clau de comèdia, quatre dones xafarderes, però poden recórrer en el recurs fàcil. Clar, quatre dones a la Fresca, comèdia. Te pot poder xerrar de coses personals que hagi passat a qualcuna d'elles. Tampoc no mos hem volgut enfonyar molt en això. Mos hem enfonyat més també fins i tot a descriure com era la típica casa mallorquina de sempre. El disseny i la relació que tenia això amb la manera de ser de mallorquín.
0: I de primera convenció internacional de Madones a la Fresca, la revolta dels ventalls, ara la pròxima funció és dimarts 20... No? Quan has dit?
1: Ahir va ser una i la pròxima...
5: Dia 1 de setembre.
0: Dia 1 de setembre a Nesborn, a Binissalem. Miquel Àngel, tot això per les festes del Vermà, com les vius?
5: Bueno,
0: estàs
5: sí,
0: preparat
5: bueno, bé,
0: ja? Encara no, encara no han començat, però clar, són un poquet en calentiment de motors.
5: Sí, perquè ara dissabte ja fan el concurs de fidel de Vermà, selecció de vermadors i vermadores. Ara vull dir, a partir d'aquest cap de setmana ja entrem a full, o el que serà un mes frenètic per venir-se de mes, i amb molt dates i moltes emocions. En sé que fem a l'abast.
1: I de nosaltres també mos sumam a una altra proposta que feien des de Xamo Xamo, no sé exactament qui la va fer, però era d'instal·lar, que te paregines. Ells proposen instal·lar a la plaça, una de les places de Binissalem, una escultura formada per diverses dones amb un ventall com a homenatge a totes aquelles madones que mantenen viu el costum.
0: M'encanta.
1: I
0: també...

0: i també intentar, però això necessitaríem ajuda d'arreu de l'illa, de les illes, que seria poder aconseguir tenir un dia l'any, un dia internacional de la Madonna de la Fresca, de Bona Aguda, per
1: això,
0: exemple.
1: Això, boníssim.
2: Això, de fet, això, mira, avui és l'altre dia.
1: Dia internacional de tot.
2: Si cerques dia internacional del bolígraf, el trobaràs. Dia internacional, ja que sé.
1: Dels calcetins.
2: També. I de com no pot haver un dia internacional de prendre la Fresca.
1: Exacte. Idò, Miquel Àngel, director de Xamo Xamo, moltes gràcies del grup teatral Una Ferrada, que sempre mos feies riure i sentir, sobretot. Gràcies, Miquel Àngel.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Adéu. Adéu.

0: La situació, toreros, Oscars, glamour, fer... Tornaré, eh? La situació, toreros, Oscars, glamour,
1: fetge... És que, perdó, m'ha fet gràcia perquè avui ara baixo ho has assetjat mentre ho escrivies i ara no t'ha sortit.
0: Va, hi tornarem. Espera, puja la música, Andreu. Bé, una parèntesi, que segur que ha passat. Carines, ha començat a cantar aquesta cançó i m'ha despistat, mem?
1: No. Però és boníssim, aquesta.
0: Molt bé. Va, hi tornaré. Andrea, puja. La situació, toreros, Òscar. Òscars, glamour i fetge, molt de fetge.
2: Al final, amb enemics passa ràpid, això.
1: L'actor oscaritzat Adrien Brody, conegut pels seus papers al Pianista, al Gran Hotel Budapest o de Brutalist, ha visitat el Mercat de l'Olivar de Palma de Ciutat acompanyat de l'artista Domingo Zapata i del torero Cayetano Rivera. Durant la visita han tastat tapes, seitons amb vinagre i altres productes locals.
0: L'amistat entre Brody i Rivera va començar el 2006, quan durant la preparació de la pel·lícula Manolete. El torero va ensenyar a l'actor a utilitzar el capot i la muleta i el va introduir en el món taurí. Brody també ha aprofitat per visitar Sa Pobla amb Zapata, on han tastat els tradicionals variats, les banderilles de fetge i el vermut de Casamís.
1: L'actor ha quedat encantat en la gastronomia mallorquina, com no podria ser d'una altra manera, i diuen que ha promès que tornarà.
3: Nosaltres ens sentim representats per això, perquè ho hem viscut com a de tota la vida.
4: IB3 Ràdio és investigació.
5: Calor.
6: Moscars.
5: Gelats que se desfan massa ràpid.
7: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
6: Com les ganes de passar-ho bé.
5: I les converses que enganxen.
6: Les rialles.
5: La bona companyia.
7: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
8: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
9: Oh, sorpresa!
8: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
10: Ja som aquí, ja hem arribat!
0: Com això? Com esteu?
8: Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. Xiu, xiu.
11: Pues es difícil quedarse con una canción de verano porque para mí han sido muchas, han sido muy importantes y han marcado partes de mi vida. Pero si tuviera que quedarme con una sola, me quedaría con Happy de Pharrell Williams. Porque montamos un flash mob con una asociación animalista en la que yo hice de protagonista en el principio de la canción y luego pues vinieron mi hermana, mi mujer, bueno, muchísima gente a hacerla. Y luego en el 2015, un año después, la hicimos en mi boda con Rosa, así que pues si tengo que decir una, Happy.

0: Escolta, Xavi, tu que has fet feina a Tèntol, sabries definir-me la paraula aplec?
1: La paraula aplec ve del verb aplegar, del llatí aplicare. Ho sabies, això?
0: Oh, no.
1: És a dir, fer que una cosa estigui junta a una altra cosa. És, per tant, sinònim de reunió, congregació, agrupament. Un aplec se fa, idò perquè la gent s'ajunti, comparteixi un mateix espai, un espai de trobada, cohesió, companyia.
0: Ara això ho ha llegit.
1: No, s'ha de memòria tot això.
0: No, ara m'has deixat poca vedada.
1: Qualsevol repte que me posis, estimada, el superaré.
0: No, ja ho veig, ja. Idò, tot amant, que és un aplec, perquè resulta que a Menorca han cregut necessari fer, atenció, un aplec jove.
1: Jo crec que ets aplec jove, ja s'han fet aquest estiu en els caleos de Rau de Menorca.
0: També és vera. Però no va de festa, sa
1: no.
0: cosa. Bé, un poc. Però d'una cosa més seriosa, o necessària, millor dit. Ara mos explicarà tot d'una Nagda Coll. Agda, molt bon vespre, com estàs?
2: Bon vespre, molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé. Ha hagut molt d'aplec jove en els jaleos aquest estiu?
2: Molt, moltíssim, quasi que massa i tot.
0: Crec que aquest és un aplec diferent, l'aplec jove, Agda. Sí. Què voleu fer en aquest aplec jove menorquí?
2: Sí. Bé, nosaltres m'ho inspirem molt en la plec jove que hi ha hagut tots aquests anys a Mallorca, que s'ha fet aquests anys, i nosaltres el que farem és, bueno, farem dues xerrades i després hi haurà una part que serà més entretinguda, diguem, hi haurà una part de glosat, de cantada popular, i acabarem després ja amb un pa més de festa.
0: Quines són les qüestions que diries que se tocaran en aquesta plec? És a dir, bé, no sé si és la mateixa pregunta, que preocupa en el jovent menorquí ara mateix?
2: Bueno, exacte, això és el que nosaltres volem saber, realment. O sigui, creiem que hem de partir d'aquesta pregunta que ens preocupa per veure cap a on necessitem organitzar-nos. I bueno, nosaltres, en aquest primer pla que farem, voldrem xerrar sobre els moviments socials que han existit a Menorca, que ens han precedit, i cap a on volem tirar nosaltres ara. Quins reptes tenim i com ens hi fa enfront i com ens superam, com ens organitzam, de qualque manera.
0: Quins precedents tenim de moviment social a Menorca, jove? Hi ha algun precedent de plec?
2: No, de plec en si, no, que coneguem nosaltres ara mateix. O sigui, moviments socials n'hi ha hagut moltíssims, i de fet, molts de moviments socials que existeixen han estat impulsats per joves durant, bueno, des de sempre. Al final, el moviment juvenil sempre ha estat impulsor de la majoria de moviments socials. Perquè, bueno,
0: necessari l'esperit jove, sempre.
1: Totalment. Sí. I, però també hi ha una pregunta recurrent que feim a la gent jove, sobretot quan està implicada en qüestions socials, i és que molta gent diu que joves estan més entabanats. I no sé hi ha qualque estereotip que no ens preocupem pel nostre present i pel nostre futur. Què en penseu, vosaltres?
2: No, vam. Ho puc entendre, en part. No, però, o sigui, el que crec és que hi ha joves avui en dia perceben moltes dificultats i com que els hi han dit des de sempre que el futur era molt negre, que el futur era molt complicat, hi ha molta gent que està molt desanimada amb l'organització social. Però jo crec que estan esquient d'alguna cosa. Veig que a Mallorca, per exemple, hi ha molt de moviments, de veritat, sobretot molt d'amor a la cultura popular, i hi ha joves de Mallorca per la llengua que fan un munt de coses. I jo crec que a Menorca també hi ha aquestes ganes de fer coses. El que passa és que tenim més dificultats perquè no vivim tots a Menorca. Encara mos és més complicat que en els mallorquins tornar a casa nostra i fer coses aquí. Però les ganes hi són.
0: Ara, a partir d'aquest plec, podreu veure com vos organitzeu durant el curs, no? Perquè imagino que molts partiu a estudiar fora, Agda.
2: Exacte, això és el problema. Bé, no és el meu cas, però sí que hi ha molta gent més jove que, clar, evidentment tothom se n'ha d'anar, ha de sortir de Menorca o, bueno, gran part de la gent jove ha de sortir per força per poder estudiar fora o per tenir feina fora. I després els altres que volem tornar també ho tenim molt complicat perquè l'habitatge, bueno, no és assumible per molt de nosaltres i aquest, bueno, som la primera generació, el millor que haurem pogut partir que no podrem tornar després a casa nostra.
0: Exacte. Que, per tant, creus que seria possible un aplec jove i young d'arreu de les illes perquè tenim els mateixos problemes?
2: Sí, que ho tenim. Home, seria molt polit, la veritat que sí, seria molt xulo. Ara crec que també a Eivissa estan començant una associació de joves d'Eivissa.
0: També ens vam entrevistar.
2: Que bé. I bueno, jo crec que és un moment on sí, crec que s'estan coent coses, estan començant a organitzar bueno, tot aquest moviment. Sí, que potser estava un poc més dormir fins ara i seria una bona cosa, sí, és veritat, és que seria molt xulo.
1: I a banda de totes aquestes qüestions reivindicatives, també hi haurà un espai per un pot de gresca, per passar-ho bé, o no?
2: Exacte, sí, clar que sí. Home, sempre s'ha de combinar tot un poquet. Nosaltres farem un glosat jove, també. Bueno, vindran tres glosadors i un sonador i també, bueno, és de les primeres vegades que ells sonaran en públic i, bueno, que cantaran en públic i estaven un poc nerviosos, però jo crec que pot ser molt guai. I després farem una cantada popular que l'hem estat fent aquest estiu a Ferreries, també a Cas Vecins, una cantada popular jove era, bueno, ha estat molt, molt guai tot l'estiu i ara crec que podrà ser un bon moment per posar punt i final a totes aquestes cantades populars que hem anat fent.
0: Que bé, que bé. Quines ganes d'aquest aplec jove, quina força que teniu també els joves de Menorca, faltaria més. Com sou? Vinga, parlant d'estereotips i generalitzacions, com som els joves, en aquest cas de Menorca, Agda?
2: Com som?
0: Ja, no, tothom és igual, està claríssim. Però com que
2: No, no, clar que
0: parlàvem
2: no.
0: abans de l'estereotip, de la generalització, de que els joves no se preocupen per la problemàtica d'avui en dia, que s'hi van pensant cada un amb les seves coses, que no hi ha
2: Sí.
0: organització. I en aquesta plec se demostra el contrari, per això te demanava.
2: Sí, jo crec que sí que existeix, el que passa és que falta trobar el lloc i la manera de poder-ho canalitzar i trobar els espais on ens sentim segurs i bueno, i que tinguem ganes i motivats per fer-ho, però jo crec que la gent de Menorca, o sigui, la gent jove de Menorca està molt conscienciada i sobretot s'estima molt, molt, molt el seu territori, casa seva. Això és una cosa que ens caracteritza molt.
0: I tant.
2: I, bueno, també crec que, bueno, per lo millor sí que som un poc més tímids que la gent de Mallorca, penso jo, però, bueno, per això necessitem els espais aquests de trobada per conèixer-nos un poquet entre nosaltres. I, bueno, per poder teixir un poc la xarxa aquesta i no sé, crec que coneguent-nos també millor, ens serà més fàcil organitzar-nos.
0: Que bé. I això serà dia 28 d'agost, és a dir, divendres a partir de les 6 a
2: Sí.
0: l'Auditori de Ferreries, no, Agda? Ho he dit bé?
2: Sí, exactament. Divendres a partir de les 6, sí.
0: I escolta, aquí sempre trobareu un altaveu, a xiu-xiu, d'acord?
2: Beníssim, moltes gràcies.
0: A vosaltres ja mos contareu com ha anat aquesta plec jove divendres a
2: I
0: Ferreries.
2: tant, i
0: Gràcies.
2: tant. Molt bé, gràcies.
0: Adéu,
1: Que vagi bé.
0: adéu.
1: Encara aguantes.

0: torna fosc i ningú vol tornar a casa seva. Passen els dies i no s'apaga el caliu. I mirant aquella foto amb els tres colors ben vius, m'imagino que dius...
1: IB3 Ràdio és servei públic.
2: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.

0: I acaba d'entrar a Passaport, qui aquest estiu mos ha vengut a explicar les seves historietes d'estiu, en Marc Escafí. Com estàs, Marc?
1: Molt bé, com estàu?
2: I bé.
0: Bé. Com tens ganes de setembre ja?
1: Tinc ganes per una cosa, perquè jo no som massa d'estiu.
0: No? I... Ostres, però si tu ets tan alegre i riallet, t'hi diu, sa d'estiu.
1: És que...
0: T'hi diu, sa d'estiu. T'hi diu, sa d'estiu.
2: És una cançó que va escriure Nina l'estiu passat.
0: Sí.
1: Ah, molt bé.
2: Un hit.
1: L'he de produir.
0: Sí, l'he de produir. En tenc un altre.
1: Ah, sí,
0: també d'estiu.
2: També com és aquella?
0: I vull tenir els peus bruts que te mostrin llibertat. És com papat de l'amistat. No, ja està. Continua, però...
2: És molt bona.
1: És que, clar, amb aquestes cançons no va molt en la direcció que prendrem ara, perquè...
0: Què passa?
1: Tu has dit, si m'havia passat qualque història d'estiu, no?, aquesta setmana, sí. M'ha passat la història de més d'estiu que me podia passar, que... Bé, la setmana passada me van enviar un missatge que me va condenar, no?, la mudança, sí. Tot aquell moment.
0: Ja t'has recuperat de la mudança del teu amic.
1: M'he recuperat, però
0: poc.
1: Ara ho he tornat a pagar, perquè me va arribar un altre missatge. Me va arribar un missatge que posava: Marc, anem a la playa? I jo ja abans que no és lo més... No. Però què passa? Que... vaig reflexionar, vaig dir: escolta, s'acabarà l'estiu i no has anat a la platja. Et de Mallorca, si no vas a la platja, igual te lleven la nacionalitat. Clar, i vaig dir: bé, ho faré per
0: i si t'ho demana un amic o amiga, clar, també ho has de fer, no?
1: Clar, i a més era això, ell
0: com
1: volia anar...
0: Com a veure-lo, passar una bona estona...
1: I és que era això, ell volia anar, no hi volia anar tot sol...
0: Crec que molta gent s'haurà sentit identificada, sí. Perquè jo conec moltíssims de illencs que no els agrada la mà. Vull dir...
1: A mi no m'agrada. Jo crec que...
0: Qui
1: també...
0: va a la mà de nosaltres?
2: A mi, una cosa és anar a la mà i l'altra cosa és anar a una platja, o és el mateix?
1: No, és bé, és vera, és diferent.
2: És perquè diferent, una platja podria ser, arribar a ser l'infern, perdoneu per la comparativa, però...
0: És que, clar, anar a la platja és anar un diumenge a la platja, que l'altre dia en vàrem xerrar dels diumenges de platja aquí, d'això que se feia un temps, d'aixecar-te prest en tots els tapins...
1: Clar.
0: Cosa que ara ja crec que no se fa més que respost a calor.
1: És que, clar, quan me va arribar aquest missatge, que vaig decidir també ignorar els 3 minuts i després ja... contestar, ja me vaig veure en la realitat que se me venia damunt, que era anar a passar els dies a platja.
0: Clar,
1: i això
2: m'ha generat
1: molt
2: el manco.
1: De conflicte. Clar, com que jo vaig a la platja com per obligació moral, no? vaig com en el dentista, mm-hmm. No? Una vegada perquè he d'anar i després ja, check. Vaig dir: ja que hi vaig, aniré com toca.
0: Equipat.
1: I vaig dir: no. Anirem amb el parasol, amb la cadira, amb la tabaiola grossa, amb la gelereta, amb el dinar fet, no? Vaig dir: bé, farem...
0: Te va escorrar, idò,
1: clar,
0: Marc.
1: Clar. En el principi no sabia on havien d'anar. No diria quina platja vàrem anar, perquè després ningú se senti ofès, per si de cas. Però, clar, jo me vaig posar a fer tot aquest estudi topogràfic de platges de Mallorca.
0: Però al damunt vas haver de triar tu la platja.
1: Clar, perquè és que és un amic que fa poc que viu aquí, a Mallorca. No és de Mallorca.
0: I damunt tenies aquesta responsabilitat.
1: Clar,
0: m'ho
1: va demanar a mi com si jo
0: sapigués
1: de platja.
0: Jo no el vares tu.
1: Amen.
2: No m'ho diguis, escaló del moro.
1: És que el vaig d'una escaló del moro.
0: Que? Vares fer cua?
1: És que clar.
2: A veure, explica-ho això, aquí raonament.
1: És que com va ser, no? Jo, el dia anterior... bé, no, amen, jo sé que està bé, escaló del moro, jolines,
0: sí, no sé,
1: és una passada, tal, no sé
0: una
1: com.
0: Cala preciosa.
1: Però jo estava mirant les meves necessitats de platja, no? Vaig fer una llista...
0: Els meus requisits.
1: Vaig fer una llista que era, no se podia complir, perquè era... Que no hi ha gent, però bueno, que hi ha gent, perquè si no hi ha gent és que alguna cosa passa, mm-hmm. No? Que faci bona aparcar, però que tampoc estigui sense cotxe dins l'arena. Que hi hagi un xiringuito per si necessit refrescar-me, però que no tot giri amb el xiringuito, no? Clar, vaig haver de fer molt de sacrificis, no? Vaig dir: bé, ja està, jo... anirem allà, que serà increïble.
0: No, vas fer un estudi
1: I...
0: molt concret per descobrir, per trobar aquesta platja ideal per tu.
1: Clar, en el meu amic tot li anava bé. Aquí era jo on res m'anava bé. Però... clar, perquè vosaltres... és a dir, quan vosaltres aneu a la platja, aneu a passar 15 mitja horeta de anem un moment, mos prenem una malga i sortim, o aneu a passar el dia a la platja?
0: No, no, no, passar el dia no.
2: No,
0: de cap manera.
2: És una tortura. No, però, no,
0: jo crec que aquest estiu he anat a la platja i de mitjana, entre totes les vegades que he anat, me sortiria una hora i mitja d'estada. Perquè, de bon de veres, vull dir, estic, la millor, 2-3 hores màxim. Sempre. I perquè hi vaig tard... i quan se fa fosc...
2: clar, és quan s'hi ha d'anar, però després que... exacte. Per anar a la platja, si vols, exacte, anar en bones condicions, has de dur parasol, has de dur la gelareta, has de dur la crema, has de dur segures de bussetjar, etcètera, etcètera, etcètera. Clar, mem, un segon, un segon.
1: Sí, molt logístic.
2: Teòricament, no a relaxar-me, arribes allà.
0: No passa el gust.
2: Se posa la tovallola, tot ple d'arena, et sol que t'esclafes a cara, que te cremes, te poies la crema, que te poies la crema. Bé, és igual.
0: El parasol que no s'acaba de... que sí, no acaba clar, de clavar.
2: Que se fa poc vas, ni cridant per amunt i per avall.
1: Jo sapiguent que el meu amic el que volia era passar el dia... pues vaig dir, vinga, prepararem com toca, no? Vaig preparar tots els tapins, que pareixia... és que jo no ho entenc, perquè la gent se'n va un cap de setmana a París amb una motxilla i jo m'anava a la playa amb una bossa de 20 quilos, la llaleta que vaig comprar, pues, ses begudes, tal, vaig fer una truita de patata, vaig dir, vinga, anem a... anem a fer-ho bé, anem a fer-ho bé, no? I de res, és que al final, les 12 de vespre, des del dia anterior, jo ja estava esgotat, no? Que vaig dir, és com si ja hagués anat a la playa. Però bé, el dia següent sona l'alarma...
2: quina hora?
0: Ai, per favor, posar l'alarma per anar a la platja.
1: És que jo necessites meu... jo havia pensat arribar a les 10 a la platja.
2: Allà.
0: Clar, perquè si anaves en el Caló del Moro, havies d'anar pres.
1: Havia de fer tot el camí... i jo necessites meu temps de despertar-me i connectar en sa realitat. I clar, al final vaig aixecar a les 7 de matí.
2: A les 7?
1: És que, clar, perquè jo vaig dir, he d'acabar de preparar ses coses...
0: Normal que no t'agradi, Marc, home, que fi, quina tortura.
2: T'ho has pres molt seriosament, això d'anar a la platja.
1: És que, clar, jo me veia ja, quan va sonar el despertador, m'ha aixecat... com un militar, que se venia algo que no m'anava a anar bé. Esteia amb el cafè, mirant així per la finestra, com si hagués d'anar a fer una guàrdia. Diguent, jo ara igual li poso un missatge que
0: t'has aixecat amb mal de cap.
1: Temps i que no hi podem anar. Però bé, res, vaig dir, anam, compromís, no? És a dir, no
0: complir.
1: Pot ser. Exacte. I res, és que què va passar? Que arriba ja a les 10 de matí i estava ple. És a dir, jo no entenc...
0: hi havia gent que s'havia aixecat abans que tu.
1: És que jo no entenc que aquesta gent s'havia aixecat el dia abans. Havia anat a fer coses el dia abans. Estava ple. A part de per trobar puesta per aparcar i tot el rotllo, la platja estava plena de gent. I clar,
0: és arriba... que Marc, vas triar una platja.
2: No, és que és la pitjor.
0: Però vas haver de fer cor.
1: Vaig haver de fer cor.
2: Per entrar a la platja, és que imagina-t'ho.
0: Crec que és el primer mallorquí que conec que fa cor per entrar...
2: a una platja.
0: No, en el Caló del Moro,
1: claro, a més, jo quan li vaig oferir al meu amic, li vaig suggerir aquesta platja, clar, va veure les fotos, clar. Va dir...
0: sí, però quines fotos li van mostrar? Ser del mes de febrer.
2: Exacte.
1: Clar, les fotos idíl·liques.
2: Vaig
1: no?
2: a moment que surt a Google quan poses el Caló del Moro.
1: Claro, surten fotos idíl·liques. També surten fotos de notícies de fer cor. Surten pas de les dues. Ja vaig dir, lo que no, clar, no a mi com a mallorquí no me passarà. No? Això és el que jo vaig pensar. Pues mentida. Ple. I després arribes allà, a l'estesa, ni un puesto per posar la tovallola. És que havia d'anar allà com... si consigués mines. Era impossible. Estava fent ja catastre. Era una cosa impossible. I en el final, estan en la tovallola, que estàvem...
0: no vos vareu poder tombar, o heu d'estar desseguts.
1: És que... me'n va donar en compte que estàvem entre dues famílies.
2: Clar.
1: És que no hi havia altra manera. Ja, érem ja uns integrants més de la família. Però bé, mos varen aconseguir ubicar, varen poder... mollar tots els trastos.
0: Una clar, calor que xapava roques.
1: Jo en sa parasol. Que allà, jo no sé, a nivell geològic, sa mescla de roca arena que hi ha allà, que no se permet posar una sombrilla, així com jo recordava que se posava, no? en el final, amb sa sabata intentant, res, impossible, sa sombrilla se me'n va anar volant i ja tota sa pel·lícula romàntica que tenia se me va rompre perquè el primer que vaig fer va ser de demanar perdó a la persona que havia se n'havia dut per davant, així que res, vàrem estar fora para sol. Però bé, arribes moment, full experience, no? Dic, ja estem aquí estesos, estesos no asseguts, vaig a nedar, no? És a dir, almenys que...
0: El mango que fico en sí. Aquestes aigües cristal·lines.
1: Exacte. I de... No eren tan cristal·lines com a ses fotos.
0: Home, tanta gent que hi ha com han de ser cristal·lines.
1: És que... Bé, hi havia...
0: Ara són remogudes.
1: Clar, hi havia... Bé, no, la veritat que no n'hi ha massa, però hi havia, bé, ses algues i tal, que jo entenc, a mi no me molesten, però bé, no? Aquest, això ja ho superes, passes per... La gent que és una bruta, ho diré aquí, a la ràdio, perquè tothom es senti, la gent que és una bruta, arriba allà a les 11 des de matí, com pot ser que ja hi hagi un plàstic allà flotant, un tap surant, una goma estirada sospitosa que no vaig decidir no identificar.
0: Això dins l'aigua.
1: Això ja dins l'aigua. Sí,
0: mare
1: això
0: meva,
1: dins l'aigua. Això no pot ser.
0: Quin despropòsit. Clar, el món va molt malament.
3: Realment és romàntic, un despropòsit.
1: Lo romàntic de la meva visió anava en picat.
0: I el teu amic que te deia?
1: No, el meu amic...
0: On va lluit?
1: No, no, clar, ell li pareixia increïble, perquè...
0: Ah, ell estava content.
1: Sí, perquè ell no és d'una zona de platja i
2: qualsevol... Però ell d'on és?
1: Ell és de Madrid.
2: Ah, clar.
1: Ell és de Madrid, però ara viu aquí.
2: Entesos.
1: I clar, doncs, pues, balla, aquí no hi ha platja,
2: clar,
1: no?
2: Clar.
1: I clar, aquí tot li anava beníssim. Però què passa? Ja estic allò, duc els meus 40 segons d'ensaio, grumer...
0: Oh.
1: Bé, no, jo no el vaig veure, però ja varen cridar, grumer, i se gent escandalitzada, que ja va ser ja una revolució, tothom sortint, els pares agafant els nins així, com el rei lleó aixecant-los, i jo vaig dir, mira...
0: Això me fa gràcia, que quan hi ha un grumer, tothom a veure que ho criden, perquè la gent ho sàpi.
1: Sí.
0: Hi ha grumers!
1: Amem, està bé perquè... No,
0: jo me sol ser igual.
2: Home.
1: Jo si ho puc evitar, sí. Que una hermana...
0: Bé,
1: però
0: un...
1: Me'n puc anar a la torre...
0: Un germà de sort...
2: Però si n'hi ha un...
1: Si n'hi ha un... És que té companyia.
0: El primer el veus.
1: Jo no ho vaig veure. Jo igual també crec que va ser una estratègia
0: de
1: qualcú per no buidar l'aigua.
0: Molt
1: també
0: bona idea.
1: Dic, també t'ho dic. Però... Res, arriba el moment que més odi... És a dir, aquí ja són paraules sèries, odi. Val? Ho odi, odi serena. És a dir, és una cosa que me genera violència. Val?
0: Hostilitat.
1: Serena i jo no tenim res a veure. No som amigues. Clar, i jo estic allà a sa taveola. Que és vera que objectivament si m'ho des de fora no patia tant, perquè una taveola grossa... Tampoc...
0: Estava bé, Marc.
1: Estava bé.
0: A qui vols enganar?
1: Però no. Serena ja m'estava molestant, i va passar una cosa que vaig dir, és que ara ja en rompo per sempre, perquè vaig obrir el tàper de truita i me va entrar arena.
0: No!
1: Me va entrar arena dins el tàper
0: no
1: de truita.
0: No
1: me
0: diguis que quan vares mossegar vares fer crec.
1: És que vaig trobar-li el crocanti que jo no havia parat a la recepta. Era una truita de patata esfoliant. Val?
0: Me sap, ara, seriosament, me sap molt de greu que hagis hagut de passar per això, Marc.
1: És que clar, jo això ja no ho vaig poder remuntar. Això ja era traumàtic, no? Però bé, vaig dir... bueno, menjaré, contat en sa natura, no te va fer res, no? Serena, val? I que dic... Bé, però jo he dit sa llalereta... preparada, no? Havia tallat fruita, havia tallat un poquet de meló per el dia anterior...
0: Home, recordant que te'n vas anar a dormir a les 12 i que estaves esgotat.
1: I quan vaig obrir la llalera, me'n dono compte que l'havia tancada malament, no? I que havia fet tot el contrari. En lloc de refrescar el contingut, l'havia bollit. Me vaig prendre un refresc de cola... que pareixia una infusió digestiva. Va ser
0: terrible. Quina catàstrofe,
1: terrible.
0: Marc, però...
1: És que jo
0: favor,
1: crec que són senyals.
0: Vares a rompre un mirall i has tingut set anys de mala sort, a vegades veure un mos negre passar dia abans.
2: I esteu a mi continuava content.
1: Sí, ell va dir, ah, bueno, està bé, no? Estem aquí llegut, xerrant, tal, no sé
0: què. Ell deia, mira, Marc, quina meravella.
1: Claro, ell mirava l'horitzó i deia, ai, mira que bé, i va ser gent que s'ho passava bé, el que passa que no me mirava a mi lo suficient de veure que jo no m'ho estava passant bé. Així que, bueno, vaig anar superant, no?, aquests reptes que m'anava posant sa platja, però bé, jo he dit unes preguntes.
0: Ah, era joc?
1: Era joc, jo intento sempre dur... He duit unes preguntes. Mite o veritat de la platja? Uh-huh. Jo vos demanaré i vosaltres me deis si és mite o si és veritat.
0: Dale.
1: Val? Si te pica un gromer, pixar-hi damunt ho arregla?
2: Veritat.
0: No.
2: Sí.
0: No. Xavi, no.
2: És vera?
0: Ho has provat.
2: Té monia, clar.
0: Ho has provat?
2: Bé, ho he provat, sí, però no sé
0: jo
2: si
0: ho he provat i no va anar bé.
2: Però té monia, sí que va bé.
0: Que no. Que és un mite.
2: Bé, no ho sé, ara mal mos ho dirà.
1: No respondré en aquesta pregunta perquè vos faig una altra i després respondrem a les dues. I si te pica i no vols passar per aquest moment d'espipí, va bé anar-te'n a rentar-te a la dutxa de la platja o obrir-te una botella d'aigua i tirar-te per damunt o bon tant pica?
2: Això no.
0: No va bé. No fa efecte.
1: Exacte. És que primer... No va bé la tècnica de pixar.
2: És vera.
1: Val? Això és un mite. Val? No serveix de res.
2: La cultura popular està equivocada en aquest cas.
1: Exacte.
0: Perquè és antihigiènic. Com ha d'anar bé pixar-te?
1: No, és que és vera que...
2: Explica't una explicació científica i veus que t'ha enganat tota la vida.
1: Clar, perquè té aquesta part demoníac, no? que tothom... No, té demoníac.
2: Clar, això és el que he dit jo.
1: Val.
0: Sí, però té altres coses.
1: No. La única... Realment, la única tècnica que pots aplicar a la platja... és ser un fisiològic, dubt que la gent entengui, però bé, socorrista,
0: no hi cap a la gelareta.
1: No hi cap a la gelareta. I si estàs a temperatura que jo la duia, pues igual te fa més mal que bé, val? I s'ha d'evitar l'aigua dolça, perquè, o l'aigua de la dutxa o de la botella, perquè l'aigua que no et salada fa que les cèl·lules urticants que te queden damunt amollin més verí. La solució és tornar a entrar l'aigua de la mà i rentar-te amb aigua salada.
0: Això no ho havia sentit mai, vos.
1: Aquest cas contradictori, no? T'acaben de picar.
0: Clar.
2: I els pixos no, torna, no va bé.
0: Ningú torna la mà.
2: I per què se diu?
0: Qualcú degué dir un dia i així ha anat.
1: Sí, qualcú li degué funcionar un dia a saber per què i ja se va estendre.
0: Jo quan era adolescent a una amiga meva li va picar, però un gromer no, devia ser jo un tauró, perquè no era normal la picada que dues. Després, de fet, vàrem haver d'anar a l'hospital. Bé, un show. Però és que vàrem pixar-li damunt dues persones diferents.
1: Per provar qui... Perquè, a veure si qualcú...
0: No, la ferida era tan greu que no ho vàrem provar una vegada, sinó dues. O sigui, això no podia anar mai bé. Érem adolescents.
2: Però, dues a la vegada.
0: No. Primer però, una i després l'altra.
2: Un segon. Però, primer serena i feia una pasteta en serena...
0: No, ja està, Xavi. No era pasteta.
2: Directament.
0: No, dins una botella.
2: Ah, entesos.
1: Per poder aplicar després de la forma més sanitària possible.
2: De pixum.
1: I de lots, ja no podeu aplicar aquesta tècnica.
0: No, per favor, no som exemple de res.
1: S'ha d'evitar.
0: Així, mai som exemple de res.
1: Val, el tall de digestió existeix o no existeix?
2: Bé, sí, existeix, no. Però és el canvi de temperatura.
0: No existeix, és un mite.
1: No existeix.
2: No existeix.
1: Val?
2: És
1: un mite. Val? No hi ha evidència mèdica.
0: Ara li està fent una ràbina en Xavi que hagi jo guanyat.
1: És més, la pròpia Associació Espanyola de Pediatria ho desmunta i el que diu és que el que sí que hi ha és una cosa que és la hidrocució, val? Que és el canvi brusc de temperatura. Però no té res a veure en si tens la panxa plena o no. És a dir, és veritat que quan estàs en digestió, normalment la sang del cos va cap a l'estómac, però... Si tu entres tranquil·lament, te banyes un poquet d'esclotell, no hi ha corte de digestió...
2: Panxa buida, panxa plena, és igual.
0: No, a tall.
1: Exacte.
0: Marc, te veig molt científic avui, eh?
1: És que m'he documentat
0: m'he molt preparat. Perquè... Després d'aquesta experiència tràgica que vares tenir,
1: clar,
0: catastròfica, veig que t'ha despertat una part de tu...
1: Volia intentar trobar-li sa ciència
0: a
1: ses meves respostes. I res, després, pues, bé, hem acabat el joc, ho fem molt bé. Estàveu molt desinformats.
0: Jo sí, jo sí.
2: Jo me fio de sa cultura popular. Jo tota la vida m'han dit, no pot tirar-te la mà després d'haver menjat. Perquè també era un tall de digestió que li va passar.
0: Això era
2: sempre
0: un invent.
2: Sempre hi ha qualcú que li
1: passa.
0: Des pares i mares per poder estar tranquils amb nevadinant.
1: Clar, això ha d'haver passat el mateix amb el pixum.
2: Té molt de sentit.
1: Ha d'haver passat.
0: Em van parlar
1: li va funcionar qualcú, no? I ja.
2: O per ventura, te fa tant d'oi que això pesa més que no pas a picar de
1: gourmet. Dius, atura que se m'has passat.
2: Sí.
1: Ja no necessit més.
2: Sí.
0: En Marc Escafí ens ha contat historietes d'estiu aquest estiu, però és que continuarà amb nosaltres la nova temporada de Xiu Xiu a partir de dilluns de 5 a 7 a l'hora baixa. Ja sabeu que a partir de la nova temporada de setembre vos acompanyarem a les hores baixes de Foscat i de 8 a 10 tindreu na Araceli Bosch i el seu equip amb Entrebull i demà. Marc, estàs content de continuar Xiu Xiu?
1: Estic encantat i de venir-vos a contar totes aquestes coses tan terribles que me passen.
0: Home, que te passi qualque cosa divertida.
1: Divertida
0: o ho ets sempre. Alegre.
1: Menys si un dia venc a contar que estic molt content.
0: No, la veritat és que tot allò tràgic que te passa mos fa riure. Mos sap greu dir-t'ho.
1: Amem. Si almenys a qualcú li compensa que me passi, ja estic content.
0: Moltes gràcies, Marc, i la setmana que ve.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, hores avui de cel carregat amb pols en suspensió i gotes acompanyades de fang i pendents un dia més de les rissagues a Menorca, on l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat la vista taronja per aquest fenomen durant tot el dia de dijous, quan el nivell de la mà podria oscil·lar fins a 1,5 metres. Això quan, recordem, dilluns es va registrar una rissaga d'1,44 metres, la més alta des del 2015. Les especialistes alerten que els tòxics ambientals, els hàbits de vida i el retard de la maternitat contribueixen a l'augment dels problemes de fertilitat. Calculen que un 15% de les dones que desitgen tenir fills no ho aconsegueixen, mentre que també preocupa l'increment dels casos de baixa reserva ovàrica entre les dones més joves. Belén Castell és la cap de secció de la unitat de reproducció de Son Espases.
2: O sigui, el que no és normal és que potser en els 35 anys tingui una reserva ovàrica. O sigui, en els 35 treure 4 òvuls, això no és normal.
1: I de l'exterior, pendents del Nepal, on han mort almenys 157 persones i més de 500 es troben desaparegudes per una riuada a prop de la frontera amb el Tíbet. Per mort de la riuada, desenes d'assentaments i infraestructures s'han vist greument afectades per l'aigua, que també ha provocat forts danys a la Xina, que ha elevat a 558 els desapareguts, entre ells 260 estrangers. I a Espanya, l'agenda passa un dia més per la crisi migratòria a Ceuta. Avui té lloc la reunió sectorial d'infància entre el Ministeri i les comunitats. El govern, que hi assistirà de manera telemàtica, demanarà que s'exclogui les Balears de la repartició de migrants menors no acompanyats provinents de la ciutat autònoma. Antònia Maria Estarelles és la consellera de Presidència.
3: Però tenim una situació molt complexa. Estem en 903 menors. Ja no només els temes econòmics, sinó que el tema també de capacitat de gestió. Per tant, nosaltres no és falta de solidaritat, no és falta d'enteniment, que entenem que han de ser la prioritat per qualsevol govern, però no tenim capacitat per acollir més del que ja tenim a les nostres illes.
1: També ha de comparèixer avui els ministres de Justícia, Sanitat i Política Territorial al Congrés dels Diputats. Això quan el govern espanyol diu que no hi ha contradiccions entre les versions de Fernando Grande Marlaska, titular de l'Interior, i la de Defensa Margarita Robles, és el vicepresident primer Carlos Cuerpo.
4: Todos éramos conscientes en los días previos de que había habido un incremento de las llegadas a nado, pero la distancia entre ese tipo de situación, entre esa alerta y la realidad de lo que sucedió el día 30 con la llegada de en torno a unas 70.000, 80.000 personas de manera irregular, pues evidentemente hay un salto sustancial.
1: Per altra banda, Recursos Hídrics investiga l'origen de l'aigua utilitzada a una festa temàtica egípcia de Lutsa a Eivissa. És el director general Joan Calafat.
5: Això té poc recorregut, perquè tot i que aquest ús no està contemplat en l'espai hidrològic, tampoc la llei d'aigües té una prohibició clara, no? Per tant, no sabem exactament quina altra, però bueno, investigarem i veurem de bon avengut i què se va fer després amb aquesta aigua. Bé, són temes que anirem aclarint durant les pròximes setmanes.
1: Per altra banda, Manacor decreta mesures d'estalvi d'aigua per fer front a l'alerta per sequera i amb aquest apunt arribam a les 6:04. Tornem amb més notícies a l'informatiu matí a partir de les 7.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Xiu Xiu, el programa on parar l'orella amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: En 70 segona hora de Xiu Xiu, en Andrea Sánchez en el control tècnic, i avui, com cada dimecres, toca conèixer
0: gent que fa coses.
1: I avui, qui fa coses són
2: els pop, rock, èpic, sexy, funk, tabals.

0: Els teclats Carlos Madueño. Carlos, com estàs?
1: Molt bé.
0: En el baix, en Jaume Martorell. Hola, Jaume.
2: Hola.
0: I a la guitarra, en Dani Muñoz. Com estàs, Dani?
3: Superbé, molt content d'estar aquí.
0: Sou tres, ara mateix a l'estudi, però en el grup, quan sou, Dani?
3: Som cinc. Bueno, en Miguel és cantant i en Joan bateria, que no han pogut venir avui, però haguessin estat molt content d'estar aquí, també.
0: Molt bé. A veure, què és això que diu en Xavi de pop, rock, èpic, sexy, funk, Jaume?
2: Bueno, és una manera de dir una cosa que no sabem explicar, sempre és com una... un debat entre nosaltres dir què feim. Però bueno, jo troc que lo que ho resumeix un poc bé, més o menys, en essència són rock, però això és com una espècie de maquillar-ho, saps? Per
0: molt
2: no dir
0: bé.
2: Tot el mateix.
0: I aquests tres músics, i crec que també el grup sense sou de Palma, no, Carlos?
4: Exacte, sí, bé, és veritat que en Joan és de Santa Maria, però bé, aquí estem tres representants de Palma.
0: Molt bé.
4: Sí, sí,
0: molt
4: sí.
0: Ben representats.
5: Malauradament. I m'ha sabut demanar s'ha d'anar, però... Perquè que dit...
0: No has dit malauradament.
5: No, perquè no, perquè no, home, no. O ben orgullosos des de Palma.
0: Orgullonga, clar que sí.
5: Orgullonga, clar que sí.
2: Visca Rafal.
5: Visca Rafal, clar que sí.
0: De Rafal, Jaume, de Rafal sou?
2: De Rafal Vell i en Dani del Vivero.
3: Sí, del Vivero, nos costa.
0: Molt bé. I en Carlos?
4: Jo som de Sondamento.
5: Molt bé.
0: Perfecte, visca els barris de Palma, clar que sí.
5: Exactament, efectivament. I per el tema de l'edat, teniu una vintena d'anys...
3: Correcte.
5: Sí, perquè s'ho se faci una idea. I què heu fet aquest estiu, Mem?
2: Bueno, fer feina, la veritat.
0: No cal fer feina, Jaume?
2: Sí, sí. Jo, bueno, cada un tenim feines diverses, en el modelo de Calvin Klein.
4: Pràcticament.
3: Ja no, eh?
2: Ara és
3: ja
2: de Puma,
3: no, ja
2: ara
3: no. De ara de sortir bé això de Tebals, perquè lo de model no ha tirat bé.
4: Bé, però realment el que m'està fent ha estat un poc de composició... barra gravació, i bé, mos hem passat bé i hem estat fent cosetes.
5: Cosetes? Has dit Tebals, jo l'he dit Tebals, no sé encara com ho hem de pronunciar.
3: Sí, és que realment per nosaltres no hi ha una manera correcta de pronunciar. Totes dues van bé, sí, com surtin al moment.
5: Molt bé, per tant, molta música, que ara mos explicareu perquè duis, com diuen els influencers, cosetes. Els Tebals són Miguel Cervantes, Jaume Martorell, Joan Barcelona, Dani Muñoz i Carlos Madueño. Són cinc mallorquins que han ficat dins una coctelera rock, pop, funk, psicodèlia i també, ho direm, una bona dosi de festa. I el resultat? Bueno, cançons amb personalitat, directes que enganxen i una banda que, concert rere concert, ha donat molt que parlar i avui volen saber què passa damunt d'aquest escenari però també en els seus cervellets, perquè també tot allò que s'acou quan s'apleguen els amplificadors té, ja duit, molta coa.

0: Sí, començant des del principi, com us vareu conèixer vosaltres?
1: Bé, ens vàrem conèixer realment en un club d'esplai de Sant Joteria. I bé, això ja m'ho he explicat mil vegades. Estaven ses guitarres i això va estar tot sol. Després en Joan va venir més endavant perquè ens faltava bateria. En Dani estava tocant sa bateria elèctrica i això no podia ser. No perquè la toqués malament.
2: Que també.
1: No, no, no. I bé, i te vas va sortir d'això, de voler fer música entre nosaltres i voler passar-ho bé.
0: El que pot néixer a un club d'esplaia. Mm-hmm.
3: Imagina't. Sí. Imagina't, fa un any vareu venir xiu-xiu. No sé què ha canviat d'ençà aquell dia. Com a grup, com ha canviat com a grup?
2: Com a grup diria que a lo millor l'únic que ha canviat és que encara som més èpic sexy funk que abans.
4: Exacte.
2: L'altre tot està igual.
4: Mm-hmm. Som més faners, sí, sí. Està més faners darrerament.
3: És a dir, heu madurat musicalment.
4: Sí, se podria dir que...
3: Bueno, si tu ho dius.
1: Potser, ara el millor és ultra èpic sexy funk.
0: Per cert, el nom de Tabals, que no mos heu dit d'on surt.
1: És una incògnita constant, no?, entre nosaltres. El tema del nom de Tabals és una... És una cosa que, bé, en Dani i jo sempre mos han agradat molt la fantasia i de més. És una cosa que sempre ens agradava i en aquest club d'esplai nosaltres teníem com una fantasia encara més gran, que era fer la nostra pròpia història de fantasia. I tot transcorria en un món que se deia Tabals.
3: M'agrada molt aquest món de Tabals. No sé si coincidiu gaire al marge d'aquesta fantasia, però, Jaume, com veu el món, el vostre grup?
4: Bueno, amb pessimisme i optimisme, jo trob que... Bé, jo recordo reflectant les nostres cançons, que al final

0: Que bona, sonau beníssim. Tabals, que ja tenim aquí en Jaume, en Carlos i en Dani, que són tres components del grup. Escoltau, vosaltres, se vos ha reconegut la vostra música? Per exemple, vareu quedar segons en el concurs Pop Rock de Palma. Apreciau, diguéssim, aquest tipus de reconeixements? O heu fet altres concerts i ho heu agraït? Com viviu això de ser fama, entre cometes?
1: Home, mem, és veritat que el pop rock i tot el que ha vengut després, per exemple, gràcies al pop rock van tocar allà a Plaça Espanya, pues és molt guai. És a dir, és una cosa que és el que volem fer, el que volem arribar i el que aspiram, i ens genera una satisfacció que és brutal, la veritat.
0: Que bé. I avui venen a promocionar un nou disc.
2: Exactament. Que jo quan xerrava amb en Dani, però com que com se mos podreu posar en exclusiva, mos podreu fer un avançament. Què m'has dit?
3: Que no. Men, ja són les nostres mares que no està encara publicada.
4: Sí, sí.
2: Oh! Ai, la tenim en el sistema.
0: Colat?
2: No, en el sistema la teníem aquesta.
3: Això perquè se va filtrar aquesta cançó.
0: Una cosa.
2: Això ha estat un accident, vos ho promet, eh?
3: No, cap problema. Aquesta cançó ja estava per allà.
0: Però un moment, se filtren les cançons... Se filtren les cançons de la gent important. Això vol dir que sou importants.
3: Bueno, en realitat la vàrem filtrar nosaltres.
2: Ha estat màrqueting tot.
0: Escolta, moltes cançons que s'han filtrat de gent famosa diuen que ha estat el seu equip de màrqueting. Vosaltres teniu equip de màrqueting?
3: No.
0: Que ha filtrat la cançó?
3: No, però això va ser perquè per Zona Nou, el concurs de Zona Nou, la vàrem enviar... I clar, ells la van publicar i va sortir per allà i tal. I estava, se pot escoltar per allà.
2: Bé, aquesta cançó forma part d'aquest nou disc que estàu preparant.
1: Sí. Pot ser, sí.
2: Que és títol del disc.
3: Ah.
2: Jo vos donaré una pista.
0: Bé, pista.
2: Això és o manco.
1: Ui, què és?
2: Això...
3: Sí, no és...
0: Ah,
1: ai, no sé
0: això?
1: Què és, però és un animal.
2: Això era un moix.
3: Un moix.
2: Això era un miulo. Ah, bueno, meulo, sí. Perdoneu.
0: Què fa el moix?
3: Miau.
1: Miau.
0: Miau,
5: eh? No se diu així.
2: No se diu així?
5: No.
1: Uiam.
2: Està tot una mentida, una enganyifa.
5: Pot ser.
0: Quan sortirà aquest disc secret, de moment?
3: Està previst per l'any que ve. Per inicis l'any que ve, si tot va bé.
0: Per principis del 27.
3: Sí. Però no és res segur. Però sí, ojalà que sí.
0: Parlem amb Tabals.

0: Quins somnis teniu com a tabals? On vos agradaria arribar?
1: Somnis de pau.
0: Oh.
1: I de, no sé, men, si ho podem petar. Però si no se fa, no se fa. En Dani seguirà fent de modelo, cada un farà les seves coses i...
0: Cadascú el seu,
1: Exacte.
2: Però sí, ja tenim propòsits i tenim somnis també d'arribar amb tebals o tebals. Pues que sigui algo gran, el manco per nosaltres, no? Però sí, ja ho està sent, però encara un poc més, si pot ser.
0: Com ho estàu vivint? Vull dir, teniu concerts, teniu... Compartiu un drive amb una agenda?

0: Sí, bé, sí, tenim fet, sí. Google Calendar, que és la veritat que és bastant essencial entre nosaltres. I bé, concerts ara que tinguem previstos, en tenim... Ahir justament vam anunciar Sencelles, tocant dia 12 de setembre, amb Ànimos Parrec, amb Humbert i...
1: Carriage.
0: I Carriage.
2: Envoltats de també molt bon grup.
0: Sí,
1: sí, totalment.
3: I com a grup, ja direm emergent, bueno, no sé si noteu que hi ha gent que intenta ja seduir-vos, de fer-vos contractes i tot això, com ho esteu vivint com a grup jove? O encara no tinc un contacte en tot aquest món?
4: Bueno, ara és el que estem intentant fer, però... Bé, per ara ha estat simplement 5 caldots que fan música, vull dir, no hi havia tampoc una iniciativa nostra de dir com anem a fer una cosa més sèria. Ara sí que, bé, ja fa més d'un any o un any i mig que sí que estem com a dient, va, cap a on va això, què volem fer amb això, quina serà la nostra manera de fer.
2: Uh-huh. Molt bé. Vos fa ganes jugar a un joc?
4: Sí,
0: sempre.
2: Vinga, dali sabors. Bé, jo no sé si aquests al·lots quan duen la comunicació entre ells. Vos duis bé? Imagino que sí.
0: Superbé.
2: No discutiu, no?
4: No.
2: Tanta sort. Així m'agrada. Així ha de continuar sent.
3: I de jugarem a qui és més probable que? Vos heu de posar d'acord. Recordem que són 5 persones, només sou 3 aquí, per tant, tot el dolent pels altres dos.
0: Exacte, serà així.
3: I la bo per vosaltres. Amem, qui és més probable que arribi tard a un assaig i dugui una excusa ben elaborada?
4: Ben elaborada? En Dani. Sí,
0: i de fet ahir ja va passar.
4: Però si està ben elaborada.
2: A veure, Dani, quina va ser?
5: No, vaig perdre les claus del cotxe, però quan estava dins del cotxe, no sé, tenco una funda les claus, i quan vaig ficar tot el trastot de l'assaig, doncs vaig per anar a arrencar el cotxe i només hi havia la funda. I hòstia, ara no trobo les claus, i estaven de dins, baix d'en Jaume, i vaig estar com 20 minuts cercant les claus, i vaig arribar tard.
2: Mare meva.
5: Sí, sí, sí.
2: L'altre dia vàrem entrevistar en Pep Suassi, supos que sabeu qui
5: sí,
2: és.
5: Sí.
2: I mos va contar exactament la mateixa anècdota, que un dia de gira vàrem perdre les claus de la furgoneta i va resultar que estaven dins una bateria.
0: Hòstia.
2: Que, una bateria de Latchan Busto, i van haver de pujar a l'escenari així com de 4 grapes per aconseguir les claus durant els concerts, perquè eren per dins la bateria. Imagineu-vos, músics, si perdeu claus, reviseu instruments.
3: Sí, sí. Molt bon. Informació servei. Qui és més probable que enviï l'àudio de WhatsApp més llarg en el grup?
4: Jo.
5: Sí, Jaume, totalment.
3: Minuts, mero manco?
4: Depèn de com estic.
5: Tres minuts.
4: No, tres minuts. Dos i mig. I en el mateix àudio dic perdó, però m'he enviat un àudio.
3: El nom dels grups, del grup de WhatsApp, és Tabals, també?
4: No, Xavals.
0: Xavals.
3: Molt bé. Qui és més probable que tingui més manies abans de sortir a l'escenari, a tocar?
5: Jo diria que jo.
0: Sí, jo també.
4: Sí, també, Dani.
5: Sí.
0: Se fa una
4: dutxa.
0: Sí,
4: esta dutxa.
5: M'he de rentar les mans com molt de pics.
4: Dents netes. Uh-huh. Gomina. Però després se la lleva. Sí.
2: Recorda'm que en Dani és guitarrista.
0: Sí.
2: No sé si té a veure amb això de ser retentat.
5: No ho sé, és que és una mania que m'ho van aferrar. Un amic que toca molt bé la guitarra i jo li copio tot, perquè toca molt bé i m'agradaria tocar com ell. Tot el que fa, ho faig. I ells rentar-se les mans, dic, jo també. I ara, com no puc tocar sense rentar-me les mans. No, és veritat, rentar-me les mans i siesta. En el cotxe, abans de tocar, normalment sí.
3: On vareu aprendre a tocar els instruments?
0: Buah.
4: Bona pregunta.
5: Sí, tots junts, nosaltres. Sí. Sí, després ja cada un va fer les seves classes i tal, però quan vàrem començar era entre nosaltres. Sí.
3: Ah, primer va venir el grup i després va venir l'aprenentatge, això és molt bo.
0: Sí,
3: com se fa això?
5: Sí, ja s'havien tocat un poc.
4: En Joan ja venia estudiat.
5: És veritat, en Joan ja venia estudiat.
3: Molt bé, qui és més probable que se converteixi en una diva quan arribi a sa fama?
0: Hòstia.
5: Jaume i Miguel.
0: Sí, aquí pot aquesta ser, pregunta es doble. Sí,
4: pot ser.
3: Molt bé.
2: Miguel és el cantant.
5: Miguel és el cantant, sí.
2: Té punts.
5: Ja és una diva i...
4: Bueno.
0: No, sí, és una diva, és una diva.
4: Però podrien ser més en dobles. Sí.
3: Aquí és més probable que faci més llarg, que és més rebel·ler després d'un dia de concert, que quedi fins que tanqui tot.
5: Jaume i Joan.
0: Jaume i Joan,
4: i Miguel,
0: sí.
4: I en Miquel. Sí.
3: Qui és més probable que lligui?
4: En Miquel.
0: En Miquel. I en Dani, també.
3: Vos heu enamorat mai damunt l'escenari?
0: Entre nosaltres.
5: Entre nosaltres.
3: Molt bé, molt bé.
2: Quina bona resposta, Carlos. Sí.
0: Molt ràpid. Estar ràpid.
5: Sí, sí, sí.
2: Molt bé, molt bé. I de, escoltau, un missatge per als vostres futurs oients, que jo crec que avui vos hauran escoltat i descobert molta gent que ja vos posa a la llista. Què li deies a aquesta persona?
4: Bueno, gràcies, i que d'aquí poc treurem el disc, menys si se'l vol escoltar, menys si se'l vol guardar, si l'ho vol passar a qui vulgui, en el seu tio, a la predina, en el seu cosí malvat, a qui vulgui.
5: Sí, sí, si qualcú se demana que és pop rock èpic sexy funk, el nou disc ho defineix de puta mare.
0: Exacte.
3: El nou disc, hi ha una primera cançó d'aquest nou disc, que és aquest, Ses nostres mares, una cançó que s'ha filtrada, d'aquest disc que insistim, es titula Les Miau, que sortirà a principis del 2027 i que està molt pendents. De ben que serà tot això.
2: Carlos Madueño, en els teclats, gràcies per venir.
0: Gràcies.
2: Jaume Martorell, baixista, gràcies també, gràcies, ha estat un gust. Altres. Dani Muñoz, a la guitarra, també gràcies.
5: Moltes gràcies.
2: Moltíssima de sort. Quan tragueu el disc, tornareu.
5: Espero que sí, sí, sí. Nosaltres sí. Vendríem cada setmana.
2: Portes obertes, exacte. Escolta.
4: Però només a fer jocs.
2: Moltes idees, de veritat.

0: Lletres Ràdio és diversió. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí i IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
2: Oh, sorpresa!
0: Un tèngol. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
1: Ja som aquí, ja hem arribat!
3: Com això, com esteu?
0: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
4: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaler o desbord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabiolet havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
1: Josep, com
5: Hola.
1: Estàs?
5: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
1: Fes calor, posa'ns aire.
5: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
5: No ho sé jo.
6: Sí, psicològic.
5: Quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances? Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
5: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
5: Ah,
1: sí.
5: Que bé.
1: Servei públic.
5: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
7: Plana Internacional.

0: Hollywood prepara la resurrecció digital de Val Kilmer, mort l'any passat gràcies a la intel·ligència artificial. No mort gràcies a la intel·ligència artificial. El recupero gràcies a la intel·ligència artificial.
1: Està molt bé.
0: Home, és que això està mal escrit.
1: Sí.
0: Per tant, Hollywood prepara la resurrecció digital amb la intel·ligència artificial de l'actor Val Kilmer, mort fa un any.
1: L'actor apareixerà a la pel·lícula As Deep As The Grave, un projecte que ja havia començat abans de la seva mort, i per recrear-lo han utilitzat imatges d'arxiu, antigues pel·lícules i enregistraments de la seva veu, amb el consentiment de la seva família, clar. La versió digital recupera més l'aspecte que tenia Kilmer als anys 90.
0: El resultat és especialment ambiciós perquè Val Kilmer apareixerà en aproximadament un terç d'una pel·lícula que durarà 3 hores. El seu personatge és un sacerdot catòlic que fa feina amb la comunitat, amb una comunitat.
1: Així que ja ho sabeu, a partir d'ara, quan un actor mori, no descartem veure la cartellera.
2: Tot això, la gent ha vist massa pel·lícules.
0: Més notícies. El Mago Pop ha anat fins a la NASA per preparar una de les il·lusions del seu pròxim espectacle.
1: Antonio Díaz, Mago Pop, ha visitat el Johnson Space Center de Houston, on ha conegut les instal·lacions com el centre de control de les missions Apollo i reunir-se amb enginyers i especialistes. Tot forma part de la preparació d'un nou espectacle pensat per a grans estadis i d'una il·lusió relacionada amb l'espai, la tecnologia i l'exploració espacial.
0: De moment, el Mago Pop manté en secret que està preparant exactament, però assegura que per aconseguir-ho haurà d'anar més enllà dels límits tradicionals de la màgia. Recorden que la darrera idea del Mago Pop ha estat comprar un teatre amb la cantant Aitana. El teatre el varen comprar a la Terra, no a Mart.
3: Avui no se saben divertir sense queixes herbetes.
0: Ryan Gosling prepara una nova pel·lícula de Los Picapiedra, però no estarà centrada en Pedro Picapiedra ni en Pablo Mármol, sinó en Bam Bam Bam, el fill adoptiu d'en Pablo Inabetti.
1: La història recuperaria el personatge ja adult i estaria ambientada novament a Piedra Dura. De moment, el projecte encara està en una fase inicial i Warner Bros. Cerca guionista. La pregunta és... En aquest cas, seria en Bam Bam un Nepo Baby?
4: Pedro, Bam, vine aquí, que és cansat.
0: I acabam amb la parella d'influencers que va escalar sense permís a l'Empire State Building quan va desplegar una pancarta per la pau i de passada també se varen prometre matrimoni a 443 metres d'altura i són Ivan Berkus i Angela Nicolau que ara han comparegut davant un tribunal de Nova York i fan front a càrrecs com imprudència temerària, robatori i danys a la propietat. Els fets, recordeu, varen passar dia 1 de juliol quan varen pujar UDM fins a l'agulla de l'edifici i desplegaren una pancarta amb un missatge a favor de la pau mundial.
1: Després de l'audiència, que va durar només uns 5 minuts, varen sortir agafats de la mà i es varen besar davant les càmeres. A la pròxima vista serà el 29 de setembre. Al final han aconseguit el que volien, que tothom parlés de la seva història d'amor. El petit detall és que també en parlarà la Fiscalia.

0: Tu faries això per almoines?
1: Clar que no.
0: I per la Pau Mundial?
1: Tampoc, per la boda de Déu. I perquè... pujar 440 metres
0: d'alçada. Home, en aquest cas hauries de pujar a Torre Ocaso.
1: Jo tinc vertigen.
0: Si és per una bona causa...
1: No, no és vera que tingui boles alçades, però bé, no ho faria, què he d'anar a fer?
0: Home, que has d'anar en calçatos en Empire State, ni que fossis en King Kong.
1: Jo tenia un somni recurrent, que era que pujava fins a dalt de tot d'un edifici, com aquesta gent ha fet, de Nova York, i es vertigen que me generava el somni, el convertia en un mal son, i ho passava fatal.
0: Això sí que una lista te trauria conclusions, eh?
1: Sí, però tu no ho ets, no?
0: I doncs mira, ara que ho dius, no, jo no somia mai que caus d'una alçada molt.
1: Uf,
0: i
1: no
0: que caus i comença a caure, i l'adrenalina te fa que te despertis.
1: Ja està, avui vespre somiaré.
0: Què dius?
1: Ai, vinga.
0: No, però és perquè somiarà, ara,
1: no
0: sap greu.
1: Intentaré que no.

0: i de tres ràdio és humor.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: I ja és aquí la més xula de la ràdio, na Mònica de la ràdio, amb aquell moment que tots recordareu.
1: Aquell gran moment.
0: Exacte, Mònica Borràs, com estàs?
2: Com està? Molt bé.
0: Na Mònica, que continuarà en altra nova temporada, ja ho sabeu, que a partir de dilluns, dia 31, dilluns que ve, programa xiu-xiu de 5 a 7, canviem d'horari, vos acompanyarem a les hores baixes de Foscot. I l'aviador passarà de 10 a 11.
2: Sí, una hora més cultural, no? Més de reflexió, de introspecció. Però avui, a que no sabeu quin número de secció feim?
0: Se 400?
2: No.
3: 100.
2: 99. La setmana que ve farem
3: 600.
0: O sigui, per què dic 400? Ara m'han fuit els
2: càlculs.
0: Perquè
2: tu comptes els programes.
0: Clar, perquè avui és el programa 461 i m'he pensat que quadraria.
2: 60 aniria més avant que ve. No, però mira, coincidirà la setmana que ve que serà 100 i estrenarem aquest horari, superbé. I d'avui, com sempre, Borduc, dues propostes. Malauradament, són persones conegudes que mos han deixat aquest dia. La primera opció que vos proposes aquesta que sentiu. Pot sonar aquesta música i sentim a Tim Curry, aquest actor britànic que mos ha deixat als 80 anys. De fet, és curiós que el 2012 sabeu que va patir una malaltia que el va deixar en cadira de rodes, però tot aquest temps ha fet feina de doblatge i altres feines, però el recordareu, tal vegada no pas nom, no ho sé, però és un actor molt conegut que ha fet feina Solo en casa, It, també tenia aquest personatge de transvestit de Rocky Horror Picture Show, que és un dels papers seus més recordats així quan era jove. Aquesta és una opció i ara sentirem la segona.

0: Quina veu més preciosa.
1: Molt guapa. Clar, el tema el va fer ella, el va escriure ella, parlant
0: no
1: de Dolly Parton, encara que sa cançó la va fer molt coneguda Whitney Houston anys després. Curiosament, també Elvis la volia... Uh-huh. Li va demanar, i va ser un moment així crític de molt de dubtes a sa carrera de Dolly Parton, que també mos ha deixat també als 80 anys, o sigui que podeu triar de quin personatge vos estimeu més que parlem avui.
2: Dolly Parton ja m'agradaria.
0: Jo també Dolly Parton.
1: Sí?
0: Sí.
1: I de vinga, Dolly
0: avui
1: Parton.
0: Avui ni donarem opció
1: no?
0: de que mos telefonin i mos ho diguin. Llavors, Mònica, Dolly Parton va haver de decidir si donava aquesta cançó I Will Always Love You, en Elvis, en Whitney.
1: No. Elvis va ser molt abans. Va ser molt abans. I ella s'ho va pensar. El que passa és que en Elvis, quan feia una versió d'algú o agafava sa cançó d'algú, li feia cedir una part important dels drets de sa cançó. En la qual cosa, clar, per ella va ser un dilema molt gran, perquè, clar, que te demani una cançó Elvis Presley, mm-hmm. clar, i dius, clar. Ho don tot. Però, efectivament, no a qualsevol preu. I va tenir molt de dubtes, va patir molt, però, finalment, li va dir que no. Que ella volia mantenir els drets de sa seva cançó.
0: Wow.
1: I molts anys després, bueno, tampoc tantíssims, però anys després, na Whitney Houston va fer sa versió, però els drets eren de na Dolly Parton. Vull dir, això no havia canviat. I amb això, a veure, que és una dona que ha marcat, la veiem rossa, amb perruques, sobrecarregada, amb aquests pits tan grossos. D'aquesta manera, però ella va crear sa seva pròpia caricatura. És a dir, ella ho controlava sa imatge. A veure, que de jove duia els cabells cardats, naturals, així molt, però a veure, i llavors, de més gran, se va fer una perruca, però exageradament, cardada, llarga, però bé, era la seva imatge. Si vols, sembla, parlar un poc d'ella, dels seus inicis, un poc, perquè és curiós que darrere aquesta imatge tan femenina, no?, tan explotant els estereotips, hi havia una dona que no respon realment en aquesta caricatura. És vera que va tenir una vida, bé, no dolenta, no podem dir que tingués una vida dolenta, però sí que va néixer un entorn molt pobre. Eren 12 germans, 12,
0: imagina't.
1: Ja vos ho podeu imaginar, una família humil, una casa petita, un lloc que se deia Great Smoky Mountains. Això sona, clar, al Profundo Oeste, no? Un poc...
0: Totalment, t'anava a dir, devia ser de Texas o de...
1: Sí, exactament.
0: Carolina del Nord.
1: Exactament. Ella va néixer dia de 9 de gener del 46 en aquestes muntanyes de Tennessee i era sa quarta, com vos dic, de 12 germans, que se diu aviat. Son pare era un senyor, ella el trobava un savi, molt intel·ligent, però era un senyor que no sabia llegir ni escriure. I això, més endavant, en tornarem a parlar d'aquest punt, recordeu aquesta cosa de son pare. El seu cas és un poc extraordinari, perquè ella, bé, de jove, l'endemà d'acabar l'escola, és a dir, no es cap d'un parell de mesos, no es cap de dues setmanes, no, l'endemà va agafar ses coses i va partir a Nashville, que era el lloc de sa música country,
0: sa ciutat,
1: no?
0: Referent, no?
1: Exactament.
0: Ella, ho tenien clar, idò, que volia ser cantant de
1: claríssim,
0: country.
1: Claríssim, claríssim.
0: Wow.
1: De fet, de joveneta ja va cantar algunes vegades, d'això en parlarem, en Johnny Cash la va presentar una vegada a un festival quan ella tenia 13 anys i va cantar, va impressionar tothom. Però bé, ella escrivia ses cançons, ella conservava els drets dels temes, produïa, actuava, també va fer pel·lícules, va invertir els seus doblers de manera ben feta, satisfactòria, i també va construir una de les carreres més longeves del country, sobretot, i de la música nord-americana. De fet, ella s'enreia d'ella mateixa abans que ho fessin altres. Si voleu, escoltarem una cançó, com vos deia, que és Jolene. Heu sentit parlar d'aquesta cançó de Jolene?
0: Jolene.
1: Sabeu de què parla?
0: No.
1: I doncs anem a escoltar primer una versió en directe.

0: I de, bé, mentre sentim aquesta cançó, que ja heu dit que coneixíeu, coneixeu la història, ara la comentarem. Ella, bé, son pare feia feina, era un treballador, era, com vos he dit, un senyor intel·ligent, però que no sabia llegir ni escriure. Sa mare d'ella sí que cantava i sembla que aquí tenim un poc l'arrel, no?, d'aquesta vocació artística. Ella no va anar ni al conservatori, ni a classes de cant, res, simplement cantava a l'església, que era una manera de començar en el seu moment. També cantava cançons tradicionals dels Apalatxes i també en aquell temps se podia cantar a la ràdio, no? Ja coneixem també la història de la Ràdio Espanya, concursos musicals, nous talents, el que se fa ara també a la televisió. Com vos he dit, Johnny Cash la va presentar en una actuació quan només tenia 13 anys i ara sí que arriba, quan va acabar l'institut, l'endemà, això va ser el 64, l'endemà se'n va anar directament a Nashville, escrivia, venia cançons, escrivia cançons per altres, i el seu primer gran impuls va arribar amb un tema que li va comprar, entre cometes, un artista molt conegut, i de fet era en Bill Phillips, la cançó era Put It Off Until Tomorrow, i ella va cantar els coros també en aquesta cançó. Això ja era el 66. És vera que
1: però
0: tot...
1: No, no, Jolín?
0: Encara no hem arribat, era un poc per escoltar música.
1: D'acord. No, m'encanta, perquè m'he pensat que era sa mare.
0: Ah, no ho és. No, és
1: però
0: que...
1: no ho és. No, d'acord, no és sa mare. D'acord. No. Després veurem qui és.
0: Sí, després veurem qui és. Tenim una cançó també, la primera de totes, que se diu Dumb Blonde, que és una de les primeres cançons que va gravar. El títol ja ho diu, Rosa Beneita, o Poma, una cosa així. I en aquesta cançó ella parla, diu les roses... s'ho passen més bé, és a dir, ja comença a fer un poc...
1: A generar aquesta imatge
0: sí,
1: seva, no? Ben aposta.
0: De befa, de muntar això, aquests tòpics de Rosa Beneita. Però després va conèixer un senyor molt important que la va ajudar molt. Un any després, que nomia Porter Wagoner. Era un senyor que tenia un programa de televisió, que cantava i que la va incorporar en el programa. Ella va entrar substituint l'altre cantant que hi havia abans, una tal Norma Jean, però després, a poc, se va guanyar en el públic i se va fer pràcticament imprescindible. De fet, varen fer un duet amb aquest senyor que va durar anys, varen gravar discos i va ser molt important, va ser una empenta importantíssima per ella perquè va arribar a tot Tennessee sent una lota encara molt jove. Així, el 5 de setembre, és a dir, molt aviat, del 67, va sortir per primera vegada en aquest programa, però varen tenir una relació comercial llarga. Va arribar un moment que ella va trobar que ja havia acabat aquesta etapa i que havia de començar la seva carrera en solitari. I què va fer per dir-li? Bueno, li va dir a ell, ell no volia, no volia rompre aquesta parella artística, i ella què va fer? El va demandar, el va denunciar... Li va muntar un numerit...
1: No, li va fer una cançó.
0: Sí, senyora, li va fer una cançó.
1: Quina?
0: No ho sabies?
1: No.
0: Ho has dit? T'ho has inventat?
1: Sí.
0: Idò, li va fer la cançó que hem escoltat en el principi, que és aquell I Will Always Love You.
1: Què dius?
0: És una cançó...
1: Li va fer a ell?
0: Li va fer a ell com a per dir-li, t'estic superagraïda... t'estimaré sempre, però ha arribat el moment de separar-nos.
2: Quina llàstima.
1: Estàs dient que aquesta cançó, perdona...
0: No és d'amor.
1: Exacte. Que la cançó romàntica per excel·lència mundial no va d'una parella,
0: no va d'una
1: sinó d'un company de feina.
0: Exactament.

0: Ja mos agraeix, Xavi.
1: Ara fa més pena i tot.
0: Però no, no te faria aquest tipus de cançó.
1: Jo tu sí que te la faria.
2: Sí, oh. Però mira quin respecte. Sí. En lloc de fer una brega o això, li dedica una cançó amb tant d'amor que ell, en el final, no...
0: Una prova més que na Dolly Parton era la millor.
2: Exactament, sempre t'estimaré, però me n'he d'anar, he de fer el meu camí.
0: Ostres.
2: I la va cantar davant ell, i segons la història que diuen, ella ho ha contat moltes vegades, ell es va emocionar.
0: Home, no.
1: Clar, normal.
0: Com per no emocionar-se.
1: Sí.
2: Així que anys després, ja el 74, va aconseguir deixar el programa i la gira de Wagon Air, i aquell mateix any, I Will Always Love You, va arribar al número 1, Country. Country, que és aquesta versió així més tranquil·la, no tan èpica com s'ha d'anar Whitney Houston. Clar, és una dona de 28 anys dins una indústria dominada pels homes, més ella que du aquesta pinta tan
0: exuberant,
2: exuberant i exageradament femenina, comença la seva carrera, comença a ser coneguda. Aquí arriba el moment d'en Elvis, que és aquesta decisió tan important que va haver de prendre. Ell la volia gravar, però, clar, per ella un somni, però ell no, però el seu mànager, que si heu vist les pel·lícules és aquest senyor coronel Tom Parker, que era tan estricte, ell exigia que una part dels drets editorials de ses cançons fossin també per Elvis, és a dir, que ell havia, com han dit abans, vendre. Ella decidia, va pensar, Elvis, el rei, cantant la meva cançó, o conservar la propietat del tema. I va dir que no.
0: Que valenta que va ser. Sí.
2: Diu que va plorar tota la nit,
0: uau,
2: però que finalment se va mantenir ferm i va dir que no va cedir.
0: Però aquesta dona devia tenir un instint...
2: I una personalitat tan forta, no?
0: Sí, però i molt bon instint en el sentit que des principi va dir, jo seré... Tindré aquesta imatge i l'explotaré.
2: Jo, serà no m'explotarà una altra.
0: Exacte. Vull dir que tampoc va dubtar
2: no.
0: I no se va deixar vendre.
2: Això, Bàrbara. I 20 anys després arriba Whitney Houston, arriba El guardaespaldes, aquesta pel·lícula, i una de les interpretacions vocals més importants que tots coneixem, es fan aquests concursos d'endevinar quan fan saturada, no? I així ella podia dur aquesta gran perrucota que han dit abans, però sabia que significava tenir els drets encara de la teva cançó. Ara arribam a Jolene. Jolene, bé, conten que és un nom que ella va conèixer una vegada una nina després d'un concert i va dir que noms Jolene. I ella li va dir, quin nom tan guapo, un dia faré una cançó amb aquest nom. I la cançó va arribar. És una cançó que parla de gelosia entre dues dones. Ella li demana a Jolene, en aquesta altra dona, que per favor no li llevi el seu home. I per demanar-li, no li diu todi... És a dir, no és una brega entre dones, sinó que li diu, tens la pell preciosa, els teus cabells són guapíssims. Vull dir, com...
0: És tan guapa que per favor no me'l llevis.
2: Exacte, ets tan guapa, no puc competir amb tu, per favor no me'l llevis.
0: Retira't.
2: No, però d'una manera tan digna, no sé.
0: I que li volgués fer una cançó en aquesta fan, que segurament és una
2: també,
0: persona viva.
2: Exactament.
0: Perquè si era una nina, llavors... Sí. Mare meva, és que... Quin privilegi. No.
1: Home, és d'aquella gent, ja me'n fa, per això que expliques, que era capaç de donar-li les voltes a les coses. I hi ha poca gent que ho ha pogut fer. Però de veure l'altra cara de la moneda, l'altra cara de la lluna, i explicar les coses al món a través de tot això. Com imagina't, clar, tu competeixes en qualcú per una persona que casa una qüestió de gelosia i li dius tot el bo que té, però que per favor que no te foti, bàsicament.
0: Sí, sí. Una persona molt dona, no?
2: Sí. Idò, sembla que aquesta Jolene existia, que era una dona que feia feina a un banc pel Roja, que xerrava molt amb el seu home, i sembla que va ser aquesta que va inspirar. Estava gelosa, però no va fer una brega, no la va insultar,
0: clar,
2: no li va dir... Bé, aquestes coses que de vegades li suplicava, li pregava, per favor, no me'l prenguis. La veritat. Bé, Jolene va arribar a número 1 country el 1974, 50 anys després, Beyoncé també la va fer, aquesta versió de Jolene. Jo no l'he sentit.
1: Jo tampoc.
2: Que som més moderns, segurament sí. I el seu home, perquè ella tan aviat va arribar a Nashville va conèixer el que seria el seu home durant 60 anys.
0: És que no podria ser d'una altra manera que aquesta senyora, tan bona la tequera, no s'enamoreix per sempre.
2: Exactament.
0: Que bonic.
2: El seu home era, nomia Carl Dean, era un senyor que, com vol dir, pràcticament el va conèixer quan va arribar amb 18 anys a Nashville, se varen casar el 66, i ell no volia ser famós, no volia figurar, no volia sortir, no volia estorar vermella, no volia això, i ell quedava a casa seva, respectava la seva feina, però mai va figurar, mai va anar amb ella a presentacions, mai va anar amb ella enlloc. I la gent li feia bromes dient que el seu home no existia, que s'ho havia inventat, que havia creat aquest personatge, però a veure que això també diu molt d'ella, no? I d'ell. Va mantenir una part molt gran de la seva vida privada. A veure que no varen tenir fills, ella ha parlat d'aquest tema, ja sé que per algunes dones és un poc una qüestió que, dramàtica o d'un poc de dol. Ella va dir que havia estat, no sé si una elecció real, però que això li havia permès dedicar-se totalment a la música, a la seva carrera, cosa que no hauria pogut fer si hagués tingut família. I aquí entram a una part molt guapa i tornem al principi, que ja han dit que son pare era molt intel·ligent, però no sabia llegir ni escriure. I així ella, encara que no va tenir fills propis, el que va fer va crear una ONG que se deia The Imagination Library, una llibreria de la imaginació, en la qual va posar en marxa això en el seu, allà on vivia, és a dir, no a Nova York, no a un altre lloc, sinó que allà on ella va néixer. El 1995 va posar aquest Dolly Parton's Imagination Library, i és una idea molt senzilla, i és que ella enviava llibres de forma gratuïta a casa de, on hi havia nens petits des del naixement fins que tenien 5 anys. Independentment del que guanyassin els pares, si tenia molt de dobbes o no. Va començar amb una primera comanda de 1.760 llibres a Sevier County, i el 2018 ja havia entregat el llibre número 100 milions a la Library of Congress. És una dona que, com vos deia, no va tenir fills, però sí que va recordar aquest fet de son pare, que no havia pogut aprendre a llegir i escriure, i va voler assegurar-se que tots els nens, o molt de nens, tinguessin accés en els llibres i en aquest coneixement. Llavors, és una història molt guapa. També hi ha una cançó d'ella que se diu Coat of Many Colors, un abric de molt de colors, un abric que sa mare li va fer de petita, així tipus patchwork, no?, en teles, amb bocins d'aquí i d'allà que havien sobrat, i la gent, ella se'n va anar encantadíssima a escola, tothom va riure perquè era pobra, però ella li va donar la volta, com heu dit fa un moment, i se volia considerar orgullosa, se sentia guapa independentment que fos que no tinguessin molt de dobbes, i va escriure més endavant aquesta cançó Coat of Many Colors, que parla també d'aquesta part alegre, no? Quan els altres veuen bocins, ella veu l'amor de sa mare, no? Que ha fet tota aquesta feina.
0: Quina actitud que tenia aquesta dona.
2: Increïble, no?
0: Actitud vital, sí. Que visió, a més, de la vida.
2: Tenim aquesta imatge un poc de country, un poc d'Amèrica profunda, no? Però mira, molt bé, a veure que ella com a dona se va basar, en certa manera, en aquesta crítica, no? No volia semblar natural, anava molt exagerada, perruca, maquillatge, cirurgia, també se'n va fer els pits, les ungles, sempre se va tardar taló, sempre molt de brilli-brilli, no? Moltes pedres i tot això, però, com vos he dit, ella controlava aquesta imatge i ande yo caliente, riase la gente, no? Ara hauria de demanar com se diu en català, això ho sabeu?
1: No.
0: La veritat és que no.
2: Vagi, jo pues calent, Mònica, la gent. No,
0: com us queda, resumint-ho tot, però m'agradaria destacar la part de que la versió d'Illes dins un riu d'en Tomeu...
2: Ui, Albert, és que l'havia deixat per final.
0: Clar, és que sí, mos ha partit una mica estens avui. Clar. Però, clar, això que nosaltres coneixem, Illes dins un riu famosíssim, que la cançó original és de Dolly Parton. És,
2: la va cantar Dolly Parton amb en Kenny Rogers el 83. La cançó és original dels Bee Gees. La varen fer ells primer per uns altres, que no la varen cantar.
0: Estava
2: i després,
0: mal informada.
2: No, no, però bueno, ells la varen fer conegudíssima. I després Tomeu Penya va gravar, va fer una versió molt pròpia, ell també és molt country, de Vilafranca, i la va fer, la va donar el seu terreny, a veure, que és un tema que molta gent coneix abans d'en Tomeu Penya, que no s'ha d'anar a Dolly Parton, ja.
0: Sí, sí. Aquí, a les Illes,
2: exactament,
0: segur.
2: I a Catalunya el va fer superconegut, la va cantar en Adriana Ceballos. Bé, tot la coneixeu, però anem a sentir-la un segon.
3: Fent l'amor l'un a l'altre,
0: això és el que som. No, no vull... Ara, fins ara, havien fet un homenatge a Dolly Parton, ja, no molt l'han de carregar.
2: No, i llavors també va fer 9 to 5, aquesta pel·lícula que va fer d'actriu, una cançó en la qual se rebel·lava contra els caps que són dèspotes i en contra d'aquestes dones sommeses.
0: Mònica, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Espectacular, gràcies, Mònica.
2: Bona, fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve, m'arribem a les 5.
2: Nosaltres dimecres, però dilluns a les 5.
1: Exactament.
0: Gràcies, hem arribat en el xiu-xiu número 460. Gràcies per ser.
4: Tu i jo hem cruzat bastantes paraules i totes m'han agradat, totes han estat guapes i sentir-te la teva veu molt d'alegria. Com he dit, si has de menester res, m'ho dius. Vale. Salut, alegria i benestar de cada dia.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
0: Bon dia, es calcula que un 15% de les dones que volen tenir fills no ho aconsegueixen. Creixen els problemes de fertilitat per factors com els hàbits de vida, el retard en la maternitat i la presència de tòxics a l'ambient. Belén Castell és la cap de secció de la unitat de reproducció de Son Espases.
2: Els tòxics influeixen molt. Les drogues, el tabac, també marihuana, coses que normalitzem ara, l'obesitat també, el menjar també, o sigui, menjar tant de processat, tot això són tòxics que influeixen a la reproducció.
0: És dijous 27 d'agost. I els veïnats de l'edifici incendiat a Can Picafort ja han pogut recollir les seves pertinences, tot i que finalment no s'ha pogut precintar.
3: L'empresa constructora que havia de reforçar-ne els fonaments va haver de deixar aquestes feines a mitges per ordre de la policia local, ja que l'immoble es troba precintat judicialment.
0: No s'ha pogut, per tant, finalment apuntalar aquest edifici. D'altra banda, a Manacor s'han decretat mesures per combatre la sequera. Demana a les empreses que subministren aigua reforçar la vigilància per detectar usos abusius.
3: Això mentre Eivissa Recursos Hídrics investiga l'origen de l'aigua utilitzada en un llac artificial d'una festa a Sant Antoni de Portmany.
0: I han començat els tràmits per instal·lar un nou camp de boies a la badia de Pollença i solucionar els fondejos il·legals.
3: És una de les reivindicacions de la manifestació que diumenge passat feren els veïnats de la zona. Ports de les Illes Balears defensa que es fa feina per protegir el litoral. Aquest estiu se n'han retirat una tona i mitja de residus.
0: I centenars de persones es van reunir ahir al passeig del Born de Palma per tancar la temporada dels anomenats sopars a la llesca, organitzats per la plataforma Brunzit.
3: En aquesta ocasió han reivindicat la recuperació del passeig d'Esborn com a lloc de trobada davant l'ocupació de la zona per terrasses de bars i restaurants.
4: Pues he vengut a sopar aquí i pues per com manifestar, per ser com la Mallorca d'abans.
5: Born primerament era, hi havia unes cadires que la gent, les hores baixes, venien aquí a fer una estada.
0: El govern participa avui de manera telemàtica a la reunió sectorial d'infància entre el Ministeri i les comunitats autònomes.
3: Castella i Lleó, Extremadura i Aragó ja han confirmat que no hi assistiran. Les Balears demanaran que s'excloguin les illes de la repatriació de migrants menors no acompanyats provinents de Ceuta.
0: I a la crònica internacional, centenars de persones es troben desaparegudes i al Manco 157 han mort per una riuada devastadora al nord del Nepal. Estat just a la frontera del Tíbet, les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat ja han fet la volta al món. Es veu com l'aigua, amb una força i una velocitat immensa, arrasa grans superfícies de terreny, agafant a les persones completament per sorpresa.
3: Es tracta d'una zona molt turística, tot i que el Ministeri d'Afers Exteriors no té constància d'espanyols afectats o il·localitzables de moment, però encara hi ha ball de xifres per la dificultat de les tasques de rescat en una zona muntanyosa. El govern del Nepal afirma que la riuada ha estat per un terratrèmol que ha causat una gran esllavissada de terra i ha tapat el llit d'un riu del país.
0: I pel que fa als esports, comença el compte enrere al mercat de fitxatges. Gavi Fortesa, bon dia.
6: Bon dia, un mercat que acabarà dia únic en el que encara hi haurà moviments en el Mallorca. D'una banda podrien sortir Mateu Morey i Antonio Sánchez, dos jugadors que no tenen minuts i que volen sortir. El Girona està interessat en Morey, però no vol pagar traspàs i el migcampista agrada a Cádiz, però pensa encara en la possibilitat de quedar. L'equip torna avui als entrenaments, després d'un dia lliure, per preparar el partit de diumenge a Somos contra el Ceuta.
0: I pel que fa al temps, avui, finalment, l'avís taronja per rissagues s'estendrà més enllà d'allò que estava previst. Serà durant tota la jornada a Menorca. Repassam ara la previsió meteorològica amb Dani Capó. Bon dia.
7: Bon dia, pel que fa al temps, avui esperam encara hores de cel bastant carregat, amb molta pols en suspensió i amb possibilitat també d'algunes gotes que vendrien acompanyades de fang. També pendents de les rissagues que poden aparèixer especialment a Menorca, sobretot al port de Ciutadella, vist taronja en aquest sentit, tot i que també en podem veure a altres indrets de l'arxipèlag. El vent, per la seva part, bufarà moderat, atenció, de llevets, per tant, a les costes posades en aquest vent notarem la mà una mica més moguda amb maró, temperatures que no canvien gaire.
0: I per cert, si no vol tenir abastament amb l'eclipsi de sol d'aquest mes, aquesta nit que ve tindrem un de lluna i això es traduirà en que aquest satèl·lit està enllirat de vermell. En aquest cas, l'ombra de la Terra cobrirà el 93% de la lluna la matinada de demà i es podrà veure des de qualsevol indret de les illes. El punt màxim s'assolirà a les 6:30 del matí, per tant, és possible que ja estareu desperts, però el fenomen començarà quan passin uns minuts de les 4:30. Són les 7:05. Romina West és el control tècnic i Cristina Bausà, Toni Sastre, Toni Escanelles i Lluís Hernández a la redacció. Comencem.
1: Escoltau l'informatiu matí. El primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
0: Les especialistes alerten que els tòxics ambientals, els hàbits de vida i el retard de la maternitat contribueixen a l'augment dels problemes de fertilitat. Calculen que un 15% de les dones que desitgen tenir fills no ho aconsegueixen. A tot això s'hi afegeix una disminució progressiva de la qualitat de l'esperma, sobre la qual també alerta l'Organització Mundial de la Salut. Victòria Morell.
8: Les expertes recorden que l'edat continua sent el principal factor de risc. La fertilitat disminueix de manera progressiva a partir dels 35 anys, amb un descens molt més acusat després dels 40. A més, els tòxics ambientals també afecten la reserva ovàrica i la qualitat dels òvuls. Tot i això, asseguren que la millora dels hàbits de vida també pot contribuir a recuperar part de la fertilitat. Belén Castel és la cap de secció de la Unitat de Reproducció de Son Espases.
2: Mira, els tòxics influeixen molt. Les drogues, el tabac, també marihuana, coses que normalitzem ara, l'obesitat també, el menjar també, o sigui, menjar tant de processat, tot això són tòxics que influeixen a la reproducció.
8: Paral·lelament, Castel afirma com de cada vegada hi ha més dones menors de 35 anys que recorren a tècniques de reproducció assistida a causa de malalties ginecològiques com l'endometrosi o la síndrome de l'ovari poliquístic i alerta de la preocupació de la baixa reserva ovàrica que està experimentant la població jove.
2: També, malalties poden ser ginecològiques, com pot ser l'endometriosi, l'adenomiosi, miomes, en segons quina localització. Tenim una taxa de baixa reserva ovàrica altíssima, plus en gent jove. O sigui, el que no és normal és que potser als 35 anys tingui una reserva ovàrica. O sigui, en els 35 treure 4 òvuls, això no és normal.
0: Per això moltes dones recorren a processos de reproducció assistida que impliquen un cost que va molt més enllà de l'econòmic.
3: En alguns casos, els tractaments poden superar els 30.000 euros. Ara bé, el desgast emocional és més difícil d'assumir. L'espera entre intents, els tractaments hormonals, les pèrdues, la frustració davant els resultats negatius i la incertesa poden acabar afectant la salut mental, la relació de parella i la vida quotidiana de moltes dones. Aquesta és la realitat que ha viscut Llucia Bausà. Després de 5 anys de recerca, 7 transferències, 4 estimulacions i 2 avortaments.
9: Realment va ser bastant dolorosa i frustrant. El desgast físic i tota la hormonació, la medicació que has de prendre, les vegades que has d'anar a treure-te sang, a sometre-te ecos, és molt elevada i, per tant, físicament acabes molt tocada i psicològicament diria pues, que també, perquè veus que el temps passa i que no arribes a aconseguir allò que estàs cercant.
3: Llucia Bausà va decidir transformar aquesta experiència en una proposta artística anomenada No Mares, que dona veu al dol de la no maternitat i posa sobre la taula una realitat que continua avui sent poc visible.
0: Són les 7 i 9 minuts. Atenció, si sou conductors, perquè divendres que ve, dia 4 de setembre, començaran les obres de reforma i ampliació de la rotonda de la carretera de Sóller. Tot i que l'objectiu és donar fluïdesa i seguretat al trànsit just en aquest punt en què de vegades es produeixen embossos, el Consell reconeix que els usuaris de la via podran patir molèsties mentre durin aquestes obres. Aina Morales.
10: El projecte acumula mesos de retard i el seu ús coincidirà amb l'inici de les classes i el retorn de les vacances. Té un termini d'execució de 12 mesos. El conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, assegura que estan preparant un pla de mobilitat per a minimitzar els problemes que puguin ocasionar aquestes tasques.
11: I aquesta pues, és una obra especialment complicada, però tant l'empresa com els tècnics del Consell de Mallorca han dissenyat un trajecte alternatiu perquè hi hagi el menor impacte possible i que, per tant, se pugui garantir la major fluïdesa possible en aquest indret. I nosaltres confiem en els nostres tècnics, també en la professionalitat de l'empresa adjudicatària.
10: A la recta final del mandat, el Consell també té previst començar el tram 1 del segon cinturó que unirà el Coll d'en Rabassa amb Sant Ferriol, a més dels vials cívics entre Peguera i Esporles, Santa Maria i Portol, així com el de Salqueria Blanca.
0: I per cert, que el Consell de Mallorca continua en la fase de recopilació per captar informació prèvia a les restriccions de l'entrada de vehicles a l'illa. Segons va explicar Rubio, el 40% de les empreses de lloguer de cotxes no han respost el requeriment de la institució insular. Això sí, confia tenir tota la documentació abans de final d'any, que és quan es preveu que el Parlament aprovi la norma. I més qüestions. A Eivissa, l'anunci de connexió aèria directa entre l'illa i Nova York la pròxima temporada, que començarà a operar, ho recordem, el 31 de maig del 2027, ha despertat reaccions d'entusiasme en el sector turístic. Dani Manau.
12: La patronal hotelera de les Pitiuses valora molt positivament l'anunci, sobretot perquè el perfil de turista procedent d'Estats Units és molt atractiu. Maria Costa és presidenta de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera.
13: Clar, el turista d'allí anirà a una agència de viatges on podrà agafar un bitllet directament a Eivissa, i això doncs, és una apertura internacional molt important. Creiem que és un perfil molt convenient, és un perfil que està acostumat a fer gasto, no? Té la majoria

0: treure aquest mercat nord-americà.
1: L'any passat, l'estatunidenc va ser el setè mercat emissor més important, amb 115.000 visitants, amb una quota del 5%. Enguany, al mes de maig, s'ha registrat un increment del 21% respecte al mateix mes de 2025. També ha ajudat la implantació de cadenes hoteleres d'Estats Units a Eivissa, que ja disposen de més de 8.000 places a l'illa.
2: I aquesta setmana vos parlàvem del mal balanç que fan els empresaris de l'oci nocturn en el cas de Mallorca aquesta temporada, i això contrasta amb el cas d'Eivissa. Esperen igualar la facturació en entrades de 160 milions d'euros sense comptar en les consumicions. Accedir a un club eivissenc és enguany un 50% més car que fa 4 anys. El sector calcula repetir, per tant, els bons resultats, comptant que encara queda la recta final de temporada. Dani Manau.
1: El preu mitjà de l'entrada a una discoteca d'Eivissa ha pujat 40 euros respecte a fa 5 anys. Ara es paguen 80 euros de mitjana per accedir. El president de l'Oci Nocturn d'Eivissa, José Luis Benítez, explica que les discoteques ingressen més diners i fan menys sessions.
3: Lo que nos están diciendo los clubes es que están en números de clientes un poquitín por debajo del año pasado, pero sin embargo con un gasto un poco más elevado, ¿no?
1: El comportament de l'oci nocturn d'Eivissa és diferent d'altres territoris. És de nou Benítez.
3: Yo creo que en muy pocos lugares del mundo, por no decirte ninguno, en una semana te encuentras a 8 de los mejores DJs del mundo, ¿no? Eivissa está conteniendo un poquitín esas avalanchas de gente que se estaban viniendo. Lo que ocurre es que estamos acostumbrados a ir subiendo prácticamente dos dígitos, eso durante los últimos años, ¿no? Así que yo creo que esta temporada, si nos quedamos un 2% por encima, un 2% por debajo, será una muy buena temporada.
1: Les discoteques no aturen de facturar. Pachá Eivissa va ingressar l'any 2025 un 17% més que l'any passat. Els tres grans clubs, dirigits per Pisenem, Ushuaia, High Universe, ronden els 200 milions d'euros per temporada.
3: Queda algo muy bueno, que es el final de agosto, y el mes de septiembre suele ser un mes muy bueno para nosotros. Por lo tanto, todavía no se sabe, pero a balance a día de hoy, los números son parecidos al año pasado.
1: L'oci nocturn d'Eivissa genera més d'un terç de la riquesa de l'illa, segons dades del propi sector.
4: Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
2: Són les 7:15. Els veïnats de l'edifici incendiat a Can Picafort, a Santa Margalida, ja han pogut recollir les seves pertinences, tot i que 48 hores després d'extingir-se el foc, l'immoble continua precintat. L'empresa constructora que havia de reforçar-ne els fonaments va haver de deixar aquestes feines a mitges per ordre de la policia local.
5: A primera hora d'aquest dimecres, una desena d'operaris de l'empresa de construcció Mendoza van entrar al perímetre de l'edifici per netejar-ne els enderrocs i apuntalar-ne el sòtil i la planta baixa. La policia local, però, va comunicar a l'encarregat de l'empresa que l'immoble estava precintat judicialment i que no s'hi podien realitzar les tasques de neteja ni de reforç. Ho explica Joan Riera, cap de construcció.
6: Hem vingut a la policia local i m'ho han dit que no podíem fer perquè és un ordre judicial i que han de venir a investigar. Nosaltres teníem una prèvia de l'Ajuntament i tot, i han quedat un poc així.
5: S'espera que avui matí la unitat científica de la Guàrdia Civil faci la inspecció per esclarir les causes del sinistre.
2: I s'investiga la mort d'un treballador a la planta de Tirme, a Palma, després de detectar-s'hi nivells elevats de monòxid de carboni. El sindicat Comissions Obreres reclama que s'investigui aquest succés.
5: L'home va ser trobat sense vida dimarts, de vers les 9 del vespre, a les instal·lacions. Segons algunes informacions, el treballador desembossava una màquina dins l'àrea de pretractament i va començar a trobar-se mal. L'empresa va activar tot d'una el protocol d'emergència i va avisar l'U2. Comissions Obreres explica que els bombers de Palma varen detectar excés de gasos tòxics a l'àrea de treball. Tot i això, segons dades extraoficials, l'autòpsia realitzada aquest dimecres indicaria que la mort hauria estat un infart per causes naturals. No hi ha cap altra persona amb símptomes d'intoxicació. En tot cas, s'investiguen les causes del succés.
2: I el Tribunal Superior de Justícia de les Illes ha confirmat presó permanent revisable per la mare que va llançar la seva filla acabada de néixer a un contenidor de Porto Cristo, a Manacor. També l'ha confirmada per al Conco de la Criatura. La justícia avala la màxima pena en tractar-se d'una víctima especialment vulnerable.

0: I al Manco, 157 persones han mort i més de 500 es troben desaparegudes per una potent riuada al nord del Nepal, a prop de la frontera amb el Tíbet. El Ministeri d'Afers Exteriors no té constància d'espanyols afectats o il·localitzables. De moment, però, encara hi ha un ball de xifres per la dificultat de les tasques de rescat en una zona muntanyosa.
1: Desenes d'assentaments i infraestructures s'han vist greument afectats per l'aigua, que també ha provocat forts danys a la Xina, que eleva a 558 els desapareguts, entre ells 260 estrangers. El govern del Nepal afirma que la riuada ha estat per un terratrèmol que ha causat una gran esllavissada de terra i ha tapat un llit d'un riu del país. El primer ministre, Valendra Shah, ha expressat el seu condol per l'enorme pèrdua patida i ha mobilitzat tots els recursos de l'Estat. Mentrestant, la Federació Internacional de la Creu Roja ha anunciat la mobilització de poc més d'un milió d'euros per ajudar la Creu Roja nepalesa per dur assistència a les comunitats afectades, especialment les que han quedat aïllades. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha oferit ajuda al país després d'aquestes devastadores inundacions.
0: Hem de dir que les imatges que han conegut fins ara són lamentablement impressionants. Es veu en imatges preses per càmeres de seguretat des de punts elevats com l'aigua avança amb una velocitat molt ràpida i, sobretot, arrasant una gran superfície, i també agafa a les persones completament per sorpresa. Com dèiem, són imatges que han estat circulant en aquestes hores. Ara, per això, volem ampliar-ne la informació. Volem acostar-nos una mica més en aquesta part del món, perquè darrere aquestes imatges i d'aquesta tragèdia hi ha una realitat que aquí coneixem poc. Nepal és un país associat sovint a l'Himàlaia, a l'Everest i al turisme d'aventura, però també és un lloc on moltes comunitats viuen en zones molt aïllades i vulnerables davant fenòmens meteorològics extrems. Per entendre què està passant i, sobretot, com és el dia a dia d'aquestes comunitats, parlam amb Gokul Sapkota, que és director d'una agència de viatges especialitzada en Nepal, el Tíbet i Bhutan, i també president d'una ONG que treballa sobre el terreny ajudant persones i comunitats que ho necessiten. Saludam a Gokul Sapkota. Buenos días.
2: Buenos días.
0: Para situarnos, ¿dónde se encuentra usted? ¿A qué distancia de los hechos que explicamos? ¿Y cómo lo ha vivido?
2: Sí. Muy bien. Estoy en Kathmandú, es cerca de donde paso inundación. Es unos 50 kilómetros de aquí. Bueno, hasta la frontera es un poco más, pero el pueblo más cerca de Kathmandú se llama Trishuli, es menos de 50 kilómetros de aquí.
0: Por tanto, está relativamente cerca. ¿Cómo se vive en Kathmandú esta situación?
2: Bueno, Kathmandú está bien. El resto de la zona, donde paso, es la zona al base del Langtang, donde empieza el trekking del Langtang. Pero el resto de la zona de Nepal está muy bien. Digo, por ejemplo, acá Everest, Annapurna, otras zonas, no hay ningún problema. Pero la frontera del Tíbet y luego al pueblo, la base del Langtang, está completamente destruido, está hundido y muy mal.
0: Para hacernos una idea de cómo son estas comunidades, ¿cómo es la zona afectada? Hemos visto imágenes en las que se ve una zona muy montañosa. ¿Y cómo vive la gente que reside ahí? ¿Qué condiciones de vida tienen? ¿Son comunidades aisladas?
2: Estamos pasando mal porque, lo que pasó, y se resbala una tierra y se bloqueó un río en la parte del Tíbet. Y luego, después de aguantar tanto tiempo, se vino con mucha velocidad, agua con barros y todo, y se tapó, se quitó la frontera del Tíbet, se llama Muri, y había mucha gente esperando para entrar al Tíbet porque es una zona principal de donde entran la gente a Tíbet, a China. Solo uh-huh. Única lugar de Nepal para entrar a Tíbet, y ahora es época de viajar a Tíbet, por eso mucha gente estaban esperando para entrar al Tíbet, pero de repente vino el río grande con barros y todo y se quitó toda la gente y el pueblo, y por eso algunas que han podido salvar un poco, saliendo un poco arriba, pero muy poca gente, y por eso de la parte de de la frontera, y más abajo el pueblo se llama Siabruvesi, de donde empezaban al trekking hacia Langtang. También, digo, se quitó casi todo, pero ahí sí que pudieron salvar un poco más gente porque ya sabían cuando, bueno, desde la frontera que estaba llegando abajo, pero las casas y el pueblo entero ya está hundido, está de barro. Y abajo más pueblos todavía. Y ahora estamos, el gobierno del Nepal están haciendo rescates y ayudar a la gente que están en trap y todo. Y nosotros estamos gestionando desde aquí, como yo dedico una agencia de viaje, tanto una ONG, pues, y además dedico a gente que habla español, como español y latinoamericano. Y tenemos una página web ahí, ponemos información de esas cosas, viajaranepal.com. Y yo estoy dedicando, hablando con la gente que habla en castellano, digo español, para darle información y también aquí mandando guías para hacer rescates y soporte a la gente de necesidades en los pueblos.
0: ¿Había algún tipo de aviso de que se podía producir este fenómeno o ha cogido totalmente por sorpresa a estas personas?
2: Era totalmente por sorpresa, porque en la parte de Nepal, como no llovía, por eso no lo esperaban, la gente del pueblo no lo esperaban que va a venir de repente tan grande el río con barros, eso. Y así ha sido una sorpresa grande, y eso. Este tipo de como inundación ha venido después de 50 años, así no lo esperamos nadie.
0: Gokul Sapkota, muchas gracias por atender
2: Sí.
0: esta llamada de IB3
2: De
0: Radio
2: nada, bueno, dale una
0: desde
2: noticia.
0: Kathmandú.
2: Si alguna, mira, si alguna necesitan información, ya me pueden llamar en ese número en WhatsApp de español, porque ahí ya tienen, como españoles también están perdidos, todavía no encontramos, habrá más gente todavía porque los datos están llegando todavía. Bueno, tenemos más, viene más información de números y todo. Y por eso, si algunas españoles o de ahí, si necesitan, si están en trekking, que sea, si necesitan alguna ayuda, me pueden llamar directamente en WhatsApp o ese número, o mirar información en viajaranepal.com.
0: Seguimos en contacto. Muchas gracias por atendre esta llamada.
2: Muchas gracias.
0: Són les 7 i 25 minuts. Ara fem una petita pausa.
3: Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bici Pal i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb Bici Bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
4: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
5: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
6: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Són les 7 i 26 minuts. Manacor ha decretat mesures d'estalvi d'aigua per fer front a l'alerta per sequera, ja que la unitat de demanda de Manacor-Felanitx ha passat d'una situació de prealerta a alerta. L'Ajuntament demana a les empreses gestores del servei de subministrament d'aigua que reforcin la vigilància sobre el consum per detectar possibles usos abusius o excessius.
7: En el cas dels habitatges amb piscina, es recomana tapar-la quan no s'utilitzi perquè així no s'evapori l'aigua. També s'aconsella als propietaris de jardins amb herba que et substitueixin progressivament per espècies més adaptades al clima mediterrani. Així mateix, l'Ajuntament de Manacor també insta les comunitats de propietaris que avancin cap als comptadors individuals a fi de conèixer i ajustar el consum real a cada domicili.
0: Això quan Recursos Hídrics investiga l'origen de l'aigua utilitzada a una festa temàtica egípcia de luxe a Eivissa.
7: Ha demanat informació a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany sobre la procedència de l'aigua utilitzada per crear un llac artificial i l'ús que se'n va fer després. El director de Recursos Hídrics, Joan Calafat, lamenta aquesta utilització en un context de sequera com és l'actual, tot i que diu que aquest assumpte té poc recorregut.
8: Això té poc recorregut, perquè tot i que aquest ús no està contemplat en l'espai hidrològic, tampoc la llei d'aigües té una prohibició clara, no? Per tant, no sabem exactament quina altra, però bueno, investigarem i veurem de bon avengut i què se va fer després amb aquesta aigua. Bé, són temes que anirem aclarint durant les pròximes setmanes.
0: I ara, quan són les 7 i 28 minuts, és moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes, on avui cada diari, com és habitual en aquest mes d'agost, destaca temes propis, assumptes diferents.
7: És així, i última hora obre, per exemple, l'imputació de 7 activistes per part de la Policia Nacional sobre les càrregues de la manifestació contra la saturació a Palma el passat juliol. La seva imatge de portada és pel darrer sopar de llesca al passeig del Born de Palma, organitzat pel col·lectiu Brunzit. També Diario de Mallorca, en aquest cas, destaca la caiguda de les vendes d'habitatges Balears amb una baixada de preus d'un 2% i la seva fotografia de portada, en aquest cas, del Diari de Mallorca, és pel sopar de llesca també que quedem al passeig del Born, que congrega centenars de persones. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario recull l'ajuda solidària de fins a 350.000 euros a projectes humanitaris que el govern dona per donar suport a Veneçuela. L'Ara Balears titula Els residents conquereixen el Born de Palma, també parlant d'aquest sopar de trampó i pamboli. A Eivissa el periòdic obre la satisfacció del sector amb aquest nou vol a Eivissa-Nova York. El diari, en canvi, es fa ressò de la petició de 20 anys de presó a tres policies locals de Sant Josep per accedir a un macrocomplex il·legal i aturar una festa celebrada en plena pandèmia de coronavirus. I el Menorca diu que el Consell prepara el seu programa de viatges per persones majors en la Federació de Gent Gran.
0: I a la premsa estatal destaquen l'acord judicial multimilionari entre el gegant Meta i els Estats Units i, d'altra banda, la tràgica riada al Nepal.
7: És així, el País obre amb aquesta indemnització. La seva foto de portada apareix la gran inundació. El Mundo destaca com Meta, que dirigeix les xarxes socials de Facebook i Instagram, recordem, està obligada a limitar els seus algoritmes tòxics sobre els menors d'edat. ABC titula Comandaments policials exigeixen a Marlaska que esclareixi això del CNI a Ceuta, i La Vanguardia recull la demanda milionària de Meta per tancar la demanda per addicció, i la foto de portada, en aquest cas, és també pel Nepal.
0: Hem arribat a les 7 i mitja i això vol dir que és moment de repassar els titulars més destacats d'aquest matí de dijous. Es calcula que un 15% de les dones que volen tenir fills no ho aconsegueixen.
1: Creixen els problemes de fertilitat per factors com els hàbits de vida, el retard en la maternitat i la presència de tòxics a l'ambient. Belén Castell és la cap de secció de la unitat de reproducció de Son Espases.
9: Mira, els tòxics influeixen molt. Les drogues, el tabac, també marihuana, coses que normalitzem ara, l'obesitat també, el menjar també, o sigui, menjar tant de processat, tot això són tòxics que influeixen a la reproducció.
1: També preocupa la baixa reserva ovàrica que està experimentant la població jove.
0: Els veïnats de l'edifici incendiat a Can Picafort han pogut recollir les seves pertinences, tot i que finalment no s'ha pogut apuntalar.
1: L'empresa constructora que havia de reforçar-ne els fonaments va haver de deixar les feines a mitges per ordre de la policia local de Santa Margalida, ja que l'immoble es troba precintat judicialment.
0: Manacor decreta mesures per combatre la sequera. Demana a les empreses que subministren aigua reforçar la vigilància per detectar usos abusius.
1: Això mentre Eivissa Recursos Hídrics investiga l'origen de l'aigua utilitzada en un llac artificial d'una festa a Sant Antoni de Portmany. El director general és Joan Calafat.
8: Això té poc recorregut perquè, tot i que aquest ús no està contemplat en l'espai hidrològic, tampoc la llei d'aigua té una prohibició clara, no? Per tant, no sabem exactament quina altra, però bueno, investigarem.
0: Comencen els tràmits per instal·lar un nou camp de boies a la badia de Pollença i solucionar els fondejos il·legals.
1: És una de les reivindicacions de la manifestació que diumenge passat feren els veïnats de la zona. Ports de les Illes Balears defensa que es fa feina per protegir el litoral. Aquest estiu se n'ha retirat una tona i mitja de residus.
0: El govern participa avui de manera telemàtica a la reunió sectorial d'infància entre el Ministeri i les comunitats autònomes.
1: Castella i Lleó, Extremadura i Aragó han confirmat que no hi assistiran. Les Balears, per part seva, demanarà que s'excloguin les illes de la repartició de migrants menors no acompanyats provenients de Ceuta.
0: I a la crònica internacional n'en parlarem parlat fa uns minuts, centenars de persones es troben desaparegudes al Manco 157 han mort per una riuada devastadora al nord del Nepal. Estat just a la frontera amb el Tíbet, les imatges ja han donat la volta al món, l'aigua amb una velocitat molt gran ha arrasat grans superfícies de terreny i ha agafat a les persones per sorpresa.
1: Es tracta d'una zona molt turística, tot i que el ministre d'Afers Exteriors no té constància d'espanyols afectats o il·localitzables de moment, però encara hi ha ball de xifres per la dificultat de les tasques de rescat en una zona muntanyosa. En una entrevista a l'Informatiu Matí, fa només un minut, Gokul Sapkota, que és director d'una agència de viatges especialitzada en Nepal, el Tibet i Bhutan, ha explicat que ho estan passant malamente.
10: Pero de repente vino el río grande con barros y todo y se quitó toda la gente y el pueblo. Y por eso algunas que han podido salvar un poco, bueno, saliendo un poco arriba, pero muy poca gente. Las casas y el pueblo entero ya está hundido, está de barro. Y abajo más pueblos todavía.
1: El govern del Nepal afirma que la riuada ha estat per un terratrèmol que ha causat una gran esllavissada de terra i ha tapat el llit d'un riu del país.
0: I avui també destacam que la vista taronja per Rissaga s'estendrà finalment durant tota la jornada a Menorca, fins a les 12 de la matinada. Repassam la previsió meteorològica amb Dani Capó. Bon dia.
11: Bon dia. Pel que fa al temps, avui continuarem amb un cel bastant lleig a totes les illes, amb intervals de núvols mitjans i alts, amb molta pols en suspensió i també amb possibilitat de qualque gota acompanyada de fang. Pendents de les rissagues, que poden tornar a aparèixer principalment a Menorca, però que també podem arribar a observar a altres punts de les illes. El vent bufarà moderat, ho farà de llebeig, i a la mà en conjunt hi trobarem maró. Temperatures sense canvis importants.
6: Informatiu Matí. Esports.
0: En els esports, en futbol, a manco d'una setmana perquè es tanqui el mercat de fitxatges, Mateu Jaume pitja per sortir del Reial Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
12: Bon dia. El defensa de Petra sent que no compta per l'entrenador Luis García i vol gaudir de minuts, tot i que sigui lluny de Somos. En contracte amb el Mallorca fins 2027, el seu destí podria ser un rival directe per l'ascens com és el Girona. La sortida d'Arnau Martínez al València facilita l'arribada del lateral mallorquí que precisament demana sortir. Això sí, el conjunt gironí no vol pagar per Mateu Jaume i aquesta podria ser el principal motiu de la demora. Pel que fa a la part esportiva, la plantilla mallorquinista tornarà avui matí a la feina Son Bibiloni després de descansar ahir, tot això per continuar preparant el partit de diumenge contra el Ceuta, coer de la classificació en 0 punts. Pel que fa a la primera divisió, ahir es va disputar el partit de la primera jornada entre el Real Madrid i la Real Societat, amb victòria del Madrid per 4-1 amb 3 gols d'Mbappé. Per diferència de gols, el Madrid és líder empatat amb Sevilla i Betis. I avui es disputaran dos partits més de la primera jornada de Lliga. A les 8:30, Celta-Osasuna i a les 9, Barça-Atlètic Club. A Primera Federació, l'UD Eivissa ha presentat dos dels seus nous reforços per aquesta temporada, els migcampistes Genaro Rodríguez i Josep Calavera. Precisament, Calavera ha parlat de l'entrenador del conjunt blau cel, Raúl Llona.
13: És un entrenador que és molt proper amb nosaltres, però sí que és veritat que és molt exigent. És molt exigent, vol que es facin les coses com s'han de fer, vol que juguem pensant, que no juguem dins el camp per impulsos, no? Que cadascú mantingui les posicions que ha de mantenir i que es facin les coses a partir del concepte.
12: Per la seva part, Genaro Rodríguez ha parlat de per què va triar la UD.
14: Ese interés que mostraron por mí, pues la verdad que me hizo decantarme mucho por también las ganas de volver a España, ¿no? y a Primera Ref, que la conozco, la categoría y demás, y bueno, con muchas ganas y ambición para lo que viene, que está aquí ya el domingo.
12: El Balears femení ja té data per al partit de la primera ronda de la Copa de la Reina contra el Villarreal. Serà a Son Malferit el dimecres dia 9 de setembre a les 6:30 del capvespre. I un darrer punt perquè Mariona Caldentey ha estat inclosa a l'11 ideal de la temporada passada de la Lliga Anglesa. La mallorquina va disputar un total de 22 partits amb 4 gols i 4 assistències. I parlant de futbol europeu, avui a les 6 de l'hora baixa s'ha durat a terme el sorteig de la fase Lliga de la Champions, on serà el Fener Batxe de Murici i Marco Asensio, que ahir varen eliminar l'Olímpic de Lió de Dominic Grave. Pel que fa a la Champions femenina, a l'eliminatòria prèvia, partit d'anada, Ajax 0, Real Madrid 2 i Chelsea 5, Real Societat 2. I a la Conference, avui el Getafe, amb un avantatge de 3-1 a l'anada, juga el partit de tornada a Belgrat contra el Partizan. En futbol sala, el San Pablo de la segona divisió femenina ja coneix el rival per a una eliminatòria històrica de la Copa de la Reina. Les eivissenques jugaran per primera vegada aquesta competició i ho faran contra l'Albacete, també de la divisió de plata, el 12 de setembre. Escoltant Vicente Tur, tresorer i portaveu del club, parlant del rival.
15: El entrenador ahí va estar mirant vídeos i bueno, sabem que han pitxat dos o tres jugadores noves i bueno, estan mirant a veure quin nivell té, serà molt pregut el nostre. És un equip de segona divisió també, que està al grup 3, i bueno, hauran que lluitar i a veure què podem fer.
12: En ciclisme, a la cinquena etapa de la Vuelta a Espanya, Enric Mas ha arribat amb el grup dels favorits i es manté tercer a la general. El lideratge continua sent per l'eslovà Tadej Pogačar, seguit de Primoz Roglič i de l'artenenc Enric Mas, que continua, com dèiem, tercer, a 3 minuts i 32 segons de la primera posició. Avui es disputarà la sisena etapa entre Alcosebre i Castelló amb 177 quilòmetres de recorregut. En piragüisme, la mallorquina Àngels Moreno s'ha classificat per a dues finals del Mundial de Piragüisme que es disputa a Poznan, Polònia. La pollencina, acompanyada per la seva companya Victoria Jarchevska, ha aconseguit la primera plaça a l'eliminatòria C2 500 metres i també a la de C2 200. Les finals seran divendres i dissabte, respectivament. També han signat una bona jornada els mallorquins Marcus Cooper i Adrián Castaño. Ambdós han aconseguit el pas a les semifinals a les seves respectives categories. Cooper, juntament amb Adrián del Río, Carlo Arévalo i Rodrigo Germadé, ha quedat en primera posició a l'eliminatòria K4 500 i Adrián Castaño, a la categoria KL1 200 metres, ha fet 5. Avui entrarà en competició al Mundial l'únic balear que encara no ha debutat, Àlex Graneri. En bàsquet, el Palmer ha fitxat Dimoy Hodge, un escorta que fa 3 temporades va arribar a jugar a l'NBA amb els Lakers. L'exterior de les Illes Verges, d'1,92 d'alçada i 27 anys, va actuar el passat curs als Frailes de Guasave de Mèxic, on va fer mitjanes de 16 punts per partit. I per acabar, afegim que el gimnasta Nicolau Mir participarà als Jocs del Mediterrani a Taranto, Itàlia, la pròxima setmana.
0: Gràcies, Gavi. Són les 7:39 minuts. Ara feim una petita pausa i tot d'una parlam de les cites de l'ITV a Mallorca.
16: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
17: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
5: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
6: L'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:41 minuts. El servei d'ITV de Mallorca assolirà les 550.000 inspeccions enguany. Aquesta és el manco, la previsió que en fa el Departament de Mobilitat del Consell, que confia posar en marxa una nova estació a Campos abans de final d'any.
7: Aquestes instal·lacions serviran per descongestionar l'estació de Manacor, que ja acumula llista d'espera. La mitjana de dies d'espera ara mateix estan entre 3 i 10. El conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, ha destacat, però, que en algun moment de l'any hi ha hagut disponibilitat d'un dia per l'altre. Així, des de començament de l'any, ja hi han passat 350.000 inspeccions tècniques de vehicles, són 7.000 més que les mateixes dates de l'any passat. Escolta'm, Fernando Rubio.
18: Tenint en compte que la capacitat que mos ha comentat l'empresa està en unes 600.000 inspeccions anuals, lo qual mos dona un servei absolutament eficient i que cada vegada funciona millor.
0: I al polígon de Sant Oms hi ha una de les estacions d'ITV, la de Palma 2, i allà hi és el nostre company Toni Sastre, que ha pogut parlar amb algun dels conductors que a primera hora del matí esperaven a passar aquesta revisió del vehicle. Bon dia, Toni, què t'han dit?
19: Bon dia, i demà han dit que troben que el servei és àgil i que no solen tenir problemes per reservar una cita. Això sí, ja ho sentireu, hi ha alguns conductors que s'hi posen amb molt de temps d'antelació, i és que he pogut parlar amb diversos perfils que esperaven per entrar a les oficines i presentar tots els papers abans de passar la revisió. Per exemple, he parlat amb un conductor d'autobusos que assegura que el servei és àgil i còmode, i un conductor d'autoescola que valora positivament els avantatges que tenen a l'hora de passar aquesta revisió de la ITV.
20: Ahora, al abrir el otro centro que estaba cerrado, es más fácil, más ágil, es más rápido, menos espera, más cómodo.
21: Nosotros como autoescuela tenemos la opción de venir a las 6 de la mañana en invierno y 7 de la mañana en verano, sin pedir cita previa. Es muy rápido, o sea, no se pierde tiempo, porque como son coches que están todo el tiempo circulando, no deben estar parados.
19: També he pogut recollir el testimoni de tres conductors més que diuen que normalment hi ha disponibilitat horària i que no tenen problemes i que en poques setmanes, per tant, tenen la ITV passada. Ara bé, ens explicaven que no tenen aquests problemes que dèiem perquè s'hi posen en temps i són previsors.
22: 15 dies per trobar una cita avui en dia. No com antes, que la meva tria està dos mesos, això, però ara en 15 dies la troben.
23: També sempre venc aquí, en aquesta ITV, i ho faig per l'ordenador, per la pàgina web, i en dos mesos per adelantat. I bé, no hi ha problema aquí.
24: Fa dos mesos que l'havia demanada. O sigui, quan que ho faig en temps no tinc cap problema.
19: I de ja heu sentit, poden dir que la ciutadania, el Manco, aquest conductors que m'ha entrevistat avui de matí fa pocs minuts, consideren que el servei de la ITV és diligent i que habitualment hi ha disponibilitat horària.
0: I de moltes gràcies, Toni Sastre, per aquesta connexió en directe. Així està la situació en aquesta estació de l'ITV, la 2, la que està situada en el polígon de Sant Oms de Palma. I parlem ara d'altres qüestions, perquè el govern destinarà 350.000 euros a donar resposta a l'emergència humanitària de la població afectada pels terratrèmols de Veneçuela. Ajudes que s'han d'emprar per reforçar l'accés als aliments, a aigua, medicaments, a material sanitari i altres recursos bàsics. Es distribuirà gràcies a quatre entitats amb capacitat d'actuació directa sobre el terreny, com són Càritas Mallorca, Creu Roja, Apotecaris Solidaris i Metges del Món. La consellera de Cooperació Local, Antònia Maria Estarelles, ha explicat la intenció d'aquesta aportació.
25: Són projectes que abarquen des de potabilització d'aigua, que és una, com sabeu, quan hi ha qualsevol desgràcia, la salubritat és un dels principals problemes que hi ha a la zona, medicaments, en aquest cas a través d'apotecaris, però també de les altres entitats.
0: Aquest és un dels desastres naturals, els de Veneçuela, que han tingut aquest estiu. Ahir, just en van conèixer un altre, que és el del Nepal. Ja es veurà en els pròxims dies l'ajuda, que segur que farà molta falta en aquesta zona, però també es va produir fa unes setmanes a Colòmbia un sisme, dia 10 d'agost. Recordem que la xifra de morts ja s'eleva més de 300 i la mobilització a les Balears per ajudar aquest país llatinoamericà no s'ha fet esperar tampoc amb col·lectius de residents colombians que actuen en diverses iniciatives. La comunitat colombiana, recordem que és la més nombrosa a les illes entre les persones estrangeres, amb gairebé 42.000 residents, i per conèixer millor totes aquestes iniciatives, el nostre company Lluís Hernández s'ha trobat a la plaça d'Espanya de Palma amb un dels representants d'aquesta comunitat. Bon dia, Lluís.
2: Bon dia, Ido. Ara mateix ens trobam al centre de Palma, just davant de l'estàtua del rei Jaume I a la plaça d'Espanya, amb el trànsit de cada vegada més persones que marxen cap a les seves feines. I al meu costat es troba el pastor i tresorer de l'Associació de Colombians a l'Exterior, Nelson Lugo, que treballen diàriament per ajudar a Colòmbia pel tràgic sisme de magnitud 7,4 i que va afectar sobretot el departament del Chocó al nord del país, com també les ciutats de Pereira y Manizales. Buen día.
3: Muy buenos días aquí con todos ustedes. Dios les continúe bendiciendo, el pastor Nelson Lugo Sánchez.
2: La primera pregunta sería, ¿cómo estáis organizando logísticamente para que toda esta ayuda desde Baleares pueda llegar hasta Colombia?
3: Bueno, todo esto es un trabajo que se ha hecho en equipo desde la Asociación de Colombianos en el Exterior, pero un buen equipo de personas y empresarios de aquí de Palma de Mallorca, buscando cómo canalizar y conseguir las ayudas físicas para enviar para Colombia.
2: Habéis centrado la campaña de ayuda en la recogida de dinero en vez de concentraros más en enviar productos de primera necesidad. ¿Cuál sería la principal razón de esta decisión?
3: A ver, lo que pasa es que logísticamente es mucho más rápido la parte del dinero, porque es que desde aquí que recojamos nos cuesta más enviarlo que recoger el dinero y poder de manera directa y de personalizada trabajar con las personas más afectadas.
2: ¿A quién llega principalmente esta ayuda? ¿A asociaciones colombianas allí que tenéis relación? ¿A familiares?
3: A ver, nosotros prácticamente hemos elaborado formularios, un formulario personal por cada familia. Lo hemos hecho llegar a cada persona allá en Colombia a través de las personas de aquí directamente para ir directamente a la familia afectada y mirar de qué manera práctica podemos nosotros ser un aporte para ellos.
2: Precisamente usted tiene familia en una de las zonas afectadas por el terremoto. ¿Cómo se encuentran ahora mismo?
3: A ver, mi familia vive prácticamente en toda la parte del epicentro porque en Colombia el epicentro central fue el Chocó, pero todo se direccionó hacia el Valle del Cauca y de ahí fue subiendo Armenia, Pereira, Quindío, y prácticamente nosotros estamos en Cali, en la parte del sur, que fue la parte más afectada de Cali. Es en ese sector donde está también toda mi familia, que puedo pensar en que la mano de Dios estuvo allí porque no los afectó.
2: Lleva ya numerosas actividades para recaptar fondos y este sábado organizáis uno de los eventos más solidarios en Palma. ¿Cuál sería el balance hasta ahora de la solidaridad de la población balear y de los residentes también colombianos aquí en las islas?
3: Nosotros iniciamos con un trabajo primero de unidad para poder saber qué íbamos a hacer. Se han sumado muchísimas personas para este trabajo. E iniciamos con un trabajo aquí precisamente donde estamos sentados en Plaza España, recogiendo dinero a la gente públicamente aquí. Y ahorita prácticamente ya seguiremos con el evento magno, con el segundo evento que lo tuvimos en un restaurante que nos permitieron estar allí. Ahí tuvimos, aquí en Plaza España, tuvimos una acogida más o menos de 1.010 euros recogimos aquí, en el restaurante 300 euros, y creo que nos va a ir muy bien con lo del 29 en el Centro Cridal.
2: Gracias, Nelson Lugo.
3: Con mucho gusto, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por estar muy interesados en saber cómo va el asunto con nosotros en Colombia.
2: Ido, ja heu sentit les paraules del tresorer de l'Associació de Colombians a l'Exterior, que ha explicat la gran tasca d'ajuda que el seu col·lectiu realitza des de les illes per solidaritzar-se amb el poble colombià.
0: Gràcies, Lluís. Falten 10 minuts per les 8.
4: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: I avui hi ha reunió sectorial d'infància entre el Ministeri i les comunitats autònomes. Castella i Lleó, Extremadura i Aragó ja han confirmat que no hi assistiran. Les Balears, en canvi, ho faran de manera telemàtica i demanaran que s'exclogui les illes de la repartició de migrants menors no acompanyats provinents de Ceuta.
7: El govern argumenta que les illes no poden rebre més gent en situació de vulnerabilitat perquè ja acullen més de 900 infants i adolescents arribats a l'arxipèlag sense les seves famílies. Antònia Maria Estarella és consellera de Presidència.
25: Però tenim una situació molt complexa. Estem en 903 menors. Ja no només els temes econòmics, sinó que estem també de capacitat de gestió. Per tant, nosaltres no és falta de solidaritat, no és falta d'enteniment, que entenem que han de ser la prioritat per qualsevol govern, però no tenim capacitat per acollir més del que ja tenim a les nostres illes.
7: L'executiu, això sí, donarà suport a la partida extraordinària de 25 milions d'euros de l'Estat que destinarà a Ceuta per cuidar els menors. Segons el govern espanyol, a la ciutat autònoma hi ha més de 1.400 menors no acompanyats.
0: L'altra cita destacada d'aquest dijous passa pel Congrés dels Diputats, on se celebra la segona jornada de compareixences de ministres per donar explicacions sobre la situació a Ceuta. Avui és el torn del màxim responsable de justícia, Félix Bolaños, la de Sanitat, Mònica García, i el titular de Política Territorial i Comandament Únic per a la crisi migratòria, Ángel Víctor Torres. Tot quan hem sabut que el president espanyol, Pedro Sánchez, parlarà a la Cambra Baixa aquesta setmana que ve, serà dia 3 de setembre.
7: Tant els ministres com el cap de l'executiu central compareixeran enmig de la polèmica per les contradiccions entre Fernando Grande Marlaska i la titular de defensa, Margarita Robles, sobre si el CNI va avisar un dia abans de l'arribada de migrants a aquella llau que es podria produir. El vicepresident primer Carlos Cuerpo i el portavoz socialista del Congrés, Patxi López, sostenen que totes dues versions són compatibles.
1: Todos éramos conscientes en los días previos de que había habido un incremento de las llegadas a nado, pero la distancia entre ese tipo de situación, entre esa alerta y la realidad de lo que sucedió el día 30 con la llegada de en torno a unas 70.000, 80.000 personas de manera irregular, pues evidentemente hay un salto sustancial.
8: Pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
7: Mentrestant, al Congrés, la major part del grup d'oposició i socis de govern han criticat el temps que s'ha torbat Pedro Sánchez a compareixer. Són el portaveu parlamentari de Compromís, Sumar, Alberto Ibáñez, i la popular Esther Muñoz i també Pepa Millán, de Vox.
9: Es evidente que debería haber comparecido ya en este Parlamento.
10: Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno y ahora pretende volverse a ir de vacaciones.
11: Por eso es por lo que nosotros vamos a trabajar, para que este gobierno responda ante la justicia y ante la historia por traición y por abandonar a los españoles y a los más vulnerables cuando más lo necesitaban.
7: I la líder de Podem, Ione Belarra, ha criticat la gestió humanitària del govern a Ceuta.
13: Si viene gente indefensa, lo primero que hay que hacer es darle una acogida digna y después pensar qué hacemos geopolíticamente en nuestra relación con Marruecos.
0: Tot això quan en paral·lel creix la tensió als carrers de Ceuta. Aquest dimecres s'han duit a terme dues manifestacions per demanar la dimissió del nou comandament únic Ángel Víctor Torres. Ha estat a les portes de la delegació del govern central a la ciutat autònoma. Ara són les 7:54. Repassem altres qüestions.

0: Centenars de persones es van reunir ahir al Born de Palma per tancar la temporada del Sopars a la Llesca, organitzats per la plataforma Brunzit. En aquesta ocasió han reivindicat la recuperació del passeig com a lloc de trobada davant l'ocupació de la zona per terrasses de bars i restaurants.
1: Born, primerament, hi havia unes cadires que la gent, les hores baixes, venien aquí a fer una estada. També era un lloc de trobar-se joves, que anaven amunt i avall i ben si trobaven parella o se miraven un poc.
2: Pues he vingut a sopar aquí i pues per com manifestar, per ser com la Mallorca d'abans.
0: Amb aquests hauran estat nou els sopars a la fresca organitzats per a diferents indrets històrics de Palma. Escata Verger, portaveu de Brunzit.
3: Són molt importants aquests sopars perquè en el final és pues, formar part de les places on ja pues no tenim espais els mallorquins.
0: La concentració no ha estat exempta de polèmica, ja que la Policia Nacional i la delegació del govern han demanat la retirada de terrasses per, diuen, evitar tensions entre participants, negocis i turistes.
4: En un comunicat, l'Ajuntament de Palma s'ha volgut desvincular d'aquesta decisió. La mesura ha afectat 5 establiments i, segons la patronal, poden arribar a perdre entre 3.000 i 5.000 euros. Estomeu Mas, gerent de CAEP Restauració.
5: Pràcticament s'ha aturat servici, perquè molts de locals pues, tenen la capacitat que tenen a l'interior i no és compatible tenir el mobiliari, taules, cadires dins del local en tenir clients, llavors s'han de tancar.
0: Tot això quan la reivindicació dels residents davant el model turístic continuen. De fet, dissabte a les 7 de l'hora baixa s'ha convocat una cadena humana a Palma, anirà des de la plaça d'Espanya fins al Consolat de Mar. Convocats per l'activista Madó Farta, posaran en valor la costum de prendre la fresca al carrer.
4: I es demana als participants que duguin una camiseta blanca, vermella o verda, colors que recorden els siurells, un bolígraf també i una cadira. Durant la jornada repartiran fulletons on cadascú podrà apuntar la Mallorca que vol i després els deixaran al consolat. No hi haurà concentració en aquest cas davant del consolat ni lectura de manifest, una decisió que s'ha pres precisament per evitar actes com el final de la manifestació del passat 26 de juliol.
0: També en relació amb el 26J, el GOP i Terra Ferida han criticat els partits polítics per passar-se la pilota, diuen, i no posar cap limitació a l'entrada de visitants a partir de l'eliminació de places turístiques i de la lluita contra l'oferta il·legal.
4: Les associacions recorden que el dia 27 de juliol varen demanar una reunió en les principals institucions per traslladar-los les demandes expressades per la ciutadania, també per presentar-los un primer paquet de mesures concretes, una demanda que, diuen, no ha tingut resposta. És el membre de Terra Ferida, Tona Fuster.
6: Demanar a la presidenta del govern i el president del Consell de Mallorca que acabin amb aquest silenci injustificable i que tinguin i dialoguin amb la societat civil.
4: La consellera de Presidència i també vicepresidenta segona, Antònia Maria Estarelles, assegura que el govern fa 2 anys que treballa amb accions concretes per canviar aquest model turístic per complir amb el Pacte per la Sostenibilitat.
7: Un pacte on hi havia tot tipus d'entitats, entre elles el GOP, Terra Ferida, i jo crec que aquest govern ha escoltat moltíssimes de les propostes que se varen fer de manera lliure i estan recollides totes a dins el llibre del Pacte per la Sostenibilitat.
8: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: I aquest moment es va produir fa només unes hores. Escoltau un dels grans èxits de Love of Lesbian, Allí donde solíamos gritar, però la veu, l'haureu reconeguda, és de la falanitxera Maria Hein. Anit els barcelonins, liderats per Santi Balmes, aterraren a Felanitx a les festes de Sant Agustí as part d'una gira de comiat perquè deixaran d'actuar durant un temps. Un concert emocionant i molt intens en el qual van voler comptar amb el talent local i per això, per fer un d'aquests temes més reconeguts i pràcticament dels darrers del concert, tot un himne, varen comptar amb Hein. Per cert, que també van dedicar una de les seves cançons al record del desaparegut baixista d'Antònia Font, Joan Roca. Amb ells arribarem a les 8.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 27 d'agost, dia en què destacam una xifra. Es calcula que un 15% de les dones que volen tenir fills no ho aconsegueixen. Creixen els problemes de fertilitat per factors com els hàbits de vida, el retard en la maternitat i també per la presència de tòxics. Belén Castell és la cap de secció de la unitat de reproducció de Sant Espases.
2: Mira, els tòxics influeixen molt. Les drogues, el tabac, també marihuana, coses que normalitzem ara, l'obesitat també, el menjar també, o sigui, menjar tant de processat, tot això són tòxics que influeixen a la reproducció.
1: Tot d'un en ampliem tots els detalls en un informatiu en què també hi ha altres qüestions destacades. Els veïnats de l'edifici incendiat a Can Picafort ja han pogut recollir les seves pertinences, tot i que finalment no s'ha pogut apuntalar.
3: L'empresa constructora que havia de reforçar els fonaments va haver de deixar aquestes feines a mitges per ordre de la policia local de Santa Margalida, ja que l'immoble es troba precintat judicialment.
1: Manacor decreta mesures per combatre la sequera. Demana a les empreses que subministren aigua reforçar la vigilància per detectar usos abusius.
3: Això mentre Eivissa Recursos Hídrics investiga l'origen de l'aigua utilitzada en un llac artificial d'una festa a Sant Antoni de Portmany.
1: Tot quan han començat els tràmits per instal·lar un nou camp de boies a la badia de Pollença i solucionar els fondejos il·legals.
3: És una de les reivindicacions de la manifestació que diumenge passat feren els veïnats de la zona. Ports de les Illes Balears defensa que es fa feina per protegir el litoral. Aquest estiu se n'ha retirat una tona i mitja de residus.
1: Centenars de persones es van reunir ahir al bord de Palma per tancar la temporada del sopars a la Llesca, organitzats per la plataforma Brunzit.
3: En aquesta ocasió han reivindicat la recuperació del passeig com a lloc de trobada davant l'ocupació de la zona per terrasses de bars i restaurants.
4: Pues he vengut a sopar aquí i pues per com manifestar, per ser com la Mallorca d'abans.
5: Born primerament era, hi havia unes cadires que la gent, les hores baixes, venien aquí a fer una estada.
1: I el govern participa avui de manera telemàtica a la reunió sectorial d'infància entre el Ministeri i les comunitats autònomes.
3: Castella i Lleó, Extremadura i Aragó han confirmat que no hi assistiran. Les Balears demanaran que s'exclogui les illes de la repatriació de migrants menors no acompanyats provenients de Ceuta. És la vicepresidenta Antònia Maria Estarelles.
6: Nosaltres no és falta de solidaritat, no és falta d'enteniment, que entenem que han de ser la prioritat per qualsevol govern, però no tenim capacitat.
1: I a la crònica internacional és ja la imatge del dia. Centenars de persones es troben desaparegudes i al manco 157 han mort per una riuada devastadora al nord del Nepal. Ha estat just a la frontera del Tíbet i només uns minuts després d'aquest incident, les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat ja feien la volta al món. Es veu com l'aigua, amb una força i una velocitat immensa, arrasa grans superfícies de terreny i va agafar per sorpresa, completament per sorpresa, a centenars de persones.
3: Es tracta d'una zona molt turística, tot i que el Ministeri d'Afers Exteriors no té constància d'espanyols afectats o il·localitzables. En una entrevista a l'informatiu matí, Gokul Sapkota, que és director d'una agència de viatges especialitzada en el Nepal, el Tibet i Bhutan, i que ara és a Katmandú, ha explicat com va ser.
7: Pero de repente vino el río grande con barros y todo y se quitó toda la gente y el pueblo. Y por eso algunas que han podido salvar un poco, bueno, saliendo un poco arriba, pero muy poca gente. Las casas y el pueblo entero ya está hundido, está de barro. I abajo, más pueblos todavía.
3: El govern del Nepal afirma que la riuada ha estat per un terratrèmol que ha causat una gran esllavissada de terra i ha tapat el llit d'un riu del país.
1: En els esports, comença el compte enrere al mercat de fitxatges. Gavi Fortesa, bon dia.
8: Bon dia, un mercat que acabarà dia 1 i en el que encara hi haurà moviments en el Mallorca. D'una banda, podrien sortir Mateu Morey i Antonio Sánchez, dos jugadors que no tenen minuts i que volen sortir. El Girona està interessat en Morey, però no vol pagar traspàs i el migcampista agrada el Cádiz però pensa encara en la possibilitat de quedar. L'equip torna avui als entrenaments després d'un dia lliure per preparar el partit de diumenge a Somos contra el Ceuta.
1: Atenció a Menorca i especialment a Ciutadella, perquè avui finalment la vista taronja per Rissaga s'estendrà durant tota la jornada fins a mitjanit en aquesta illa. Repassam la previsió meteorològica amb Dani Capó. Bon dia.
9: Bon dia, pel que fa al temps, avui continuem amb un cel bastant carregat, pols, segors, amb qualque gota acompanyada de fang, atenció també a les rissagues que poden tornar a aparèixer, especialment a Menorca, amb un vent que bufarà moderat de llebeig.
1: Són les 8:05. Romina Huestes al control tècnic i Cristina Bausà, Toni Sastre, Toni Escanelles i Lluís Hernández a la redacció. Escoltau l'informatiu matí.
0: Escoltau l'informatiu matí. El primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: Les especialistes alerten que els tòxics ambientals, els hàbits de vida i el retard de la maternitat contribueixen a l'augment dels problemes de fertilitat. Calculen que un 15% de les dones que desitgen tenir fills no ho aconsegueixen. A tot això s'hi afegeix una disminució progressiva de la qualitat de l'esperma, sobre la qual també alerta l'Organització Mundial de la Salut, Victòria Morell.
1: Les expertes recorden que l'edat continua sent el principal factor de risc. La fertilitat disminueix de manera progressiva a partir dels 35 anys, amb un descens molt més acusat després dels 40. A més, els tòxics ambientals també afecten la reserva ovàrica i la qualitat dels òvuls. Tot i això, asseguren que la millora dels hàbits de vida també pot contribuir a recuperar part de la fertilitat. Belén Castel és la cap de secció de la Unitat de Reproducció de Son Espases.
2: Mira, els tòxics influeixen molt. Les drogues, el tabac, també marihuana, coses que normalitzem ara, l'obesitat també, el menjar també, o sigui, menjar tant de processat, tot això són tòxics que influeixen a la reproducció.
1: Paral·lelament, Castel afirma com de cada vegada hi ha més dones menors de 35 anys que recorren a tècniques de reproducció assistida a causa de malalties ginecològiques com l'endometrosi o la síndrome de l'ovari poliquístic, i alerta de la preocupació de la baixa reserva ovàrica que està experimentant la població jove.
2: També, malalties poden ser ginecològiques, com pot ser l'endometriosi, adenomiosi, miomes, en segons quina localització. Tenim una taxa de baixa reserva ovàrica altíssima, inclús en gent jove. O sigui, el que no és normal és que potser en els 35 anys tingui una reserva ovàrica. O sigui, en els 35 treure 4 òvuls, això no és normal.
0: Són les 8:08. Atenció si sou conductors, perquè divendres que ve, dia 4 de setembre, començaran les obres de reforma i ampliació de la rotonda de la carretera de Solla. Tot i que l'objectiu és donar fluïdesa i seguretat al trànsit, el Consell reconeix que els usuaris de la via podrien patir molèsties mentre durin les obres. Aina Morales.
3: El projecte acumula mesos de retard i el seu ús coincidirà amb l'inici de les classes i el retorn de les vacances. Té un termini d'execució de 12 mesos. El conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, assegura que estan preparant un pla de mobilitat per a minimitzar els problemes que puguin ocasionar aquestes tasques.
4: I aquesta pues, és una obra especialment complicada, però tant l'empresa com els tècnics del Consell de Mallorca han dissenyat un trajecte alternatiu perquè hi hagi el menor impacte possible i que, per tant, se pugui garantir la major fluïdesa possible en aquest indret. I nosaltres confiem en els nostres tècnics, també en la professionalitat de l'empresa adjudicatària.
3: A la recta final del mandat, el Consell també té previst començar el tram 1 del segon cinturó que unirà el Coll d'en Rabassa amb Son Ferriol. A més dels vials cívics entre Peguera i Esporles, Santa Maria i Portol, així com el de Salqueria Blanca.
0: Per cert, que el Consell de Mallorca segueix en fase de recopilació d'informació prèvia a les restriccions d'entrada de vehicles, i ahir Rubio, el conseller de Mobilitat, va informar que el 40% d'aquestes empreses de lloguer de cotxes no ha respost encara al requeriment de la institució insular. I d'altra banda, l'anunci a Eivissa de la connexió aèria directa entre l'illa i Nova York la pròxima temporada, que començarà a operar a partir del 31 de maig del 2027, ha despertat reaccions d'entusiasme en el sector turístic d'Eivissa, Dani Manau.
5: La patronal hotelera de les Pitiuses valora molt positivament l'anunci, sobretot perquè el perfil de turista procedent d'Estats Units és molt atractiu. Maria Costa és presidenta de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera.
6: Clar, el turista d'allí anirà a una agència de viatges on podrà agafar un bitllet directament a Eivissa, i això doncs, és una apertura internacional molt important. Creiem que és un perfil molt convenient, és un perfil que està acostumat a fer gasto, no? La majoria té gran poder adquisitiu i estan acostumats a fer estàncies més llargues, per tant ho valoren com molt positiu.
5: Foment de Turisme d'Eivissa també aplaudeix la nova connexió i destaca que els residents de les Pitiuses també se'n podran beneficiar. L'administració insular remarca la feina feta per atraure aquest preuat segment de visitants. Vicent Marí és el president del Consell d'Eivissa.
7: Hi ha sector turístic, els hotelers, foment de turisme, conjuntament amb AENA i també en diferents companyies aèries i el Departament de Promoció Turística, doncs vàrem fer diverses reunions precisament per impulsar, per atreure aquest mercat nord-americà.
5: L'any passat, l'estatunidenc va ser el setè mercat emissor més important, amb 115.000 visitants, amb una quota del 5%. Enguany, al mes de maig, s'ha registrat un increment del 21% respecte al mateix mes de 2025. També ha ajudat la implantació de cadenes hoteleres d'Estats Units a Eivissa, que ja disposen de més de 8.000 places a l'illa.
0: I no ens movem d'Eivissa i continuem parlant del sector turístic i de tot un motor econòmic que són les discoteques, que aquesta temporada van a un ritme, amb un funcionament molt millor que les de Mallorca, per exemple. Allà s'iguala la facturació respecte d'altres anys, 160 milions d'euros, sense comptar amb les consumicions. Accedir a un club eivissenc és enguany un 50% més car que fa 4 anys. El sector calcula repetir aquests bons resultats, comptant que queda encara la recta final de la temporada.
8: El preu mitjà de l'entrada a una discoteca d'Eivissa ha pujat 40 euros respecte fa 5 anys. Es paga 80 euros de mitjana per accedir. El president de l'Oci Nocturn d'Eivissa, José Luis Benítez, explica que les discoteques ingressen més diners i fan menys sessions.
9: Lo que nos están diciendo los clubs es están en números de clientes un poquitín por debajo del año pasado, pero sin embargo con un gasto un poco más elevado.
8: El comportament de l'oci nocturn d'Eivissa és diferent a altres territoris.
9: Yo creo que en muy pocos lugares del mundo, por no decirte ninguno, en una semana te encuentras a 8 de los mejores DJs del mundo, ¿no? Eivissa está conteniendo un poquitín esas avalanchas de gente que se estaban viniendo, lo que ocurre es que estamos acostumbrados a ir subiendo prácticamente.

0: recollir finalment les seves pertinences, tot i que 48 hores després d'extingir-se el foc, l'immoble continua precintat. L'empresa constructora, que havia de reforçar-ne els fonaments, va haver de deixar aquestes feines a mitges per ordre de la policia local.
1: A primera hora de dimecres, una desena d'operaris de l'empresa de construcció Mendoza van entrar al perímetre de l'edifici per netejar-ne els enderrocs i apuntalar també el sòtil i la planta baixa. La policia local, però, va comunicar a l'encarregat de l'empresa que l'immoble estava precintat judicialment i que no s'hi podien realitzar les tasques de neteja ni de reforç. Ho explica Joan Riera, que és el cap de construcció.
2: Hem vingut a la policia local i m'han dit que no podíem fer perquè hi ha un ordre judicial i que han de venir a investigar. Nosaltres teníem una prèvia de l'Ajuntament i tot i hem quedat un poc així.
1: S'espera que avui matí la unitat de la científica de la Guàrdia Civil faci la inspecció per esclarir les causes del sinistre.
0: I també s'investiga la mort d'un treballador a la planta de Tirme, a Palma, després de detectar-s'hi nivells elevats de monòxid de carboni. El sindicat Comissions Obreres reclama que s'investigui el succés.
1: L'home va ser trobat sense vida aquest dimarts de vers les 9 del vespre a les instal·lacions. Segons algunes informacions, el treballador de Tirme desembossava una màquina dins l'àrea de pretractament i va començar a trobar-se malament. L'empresa ha activat tot d'una el protocol d'emergència i va avisar l'U2. Comissions Obreres explica que els bombers de Palma varen detectar excés de gasos tòxics a l'àrea de treball. Tot i això, segons dades extraoficials, l'autòpsia que s'ha realitzat aquest dimecres indicaria que la mort hauria estat un infart per causes naturals. No hi ha cap altra persona amb símptomes d'intoxicació. En tot cas, s'investiguen les causes del succés.
0: I també hem tingut novetats de la crònica judicial perquè el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha confirmat la presó permanent revisable per la mare que va llançar la seva filla acabada de néixer a un contenidor de Porto Cristo, a Manacor. També l'ha confirmada per al conco de la criatura. La justícia avala la màxima pena per tractar-se d'una víctima especialment vulnerable. Ara són les 8:15, ja ho han destacat els titulars. Al Manco, 157 persones han mort i més de 500 es troben desaparegudes per una potent riuada al nord del Nepal. Estat a prop de la frontera amb el Tibet, i si ja impressiona aquest so que sentíem, aquest renou de l'aigua, encara impressionen més les imatges que han donat la volta al món d'aquesta aigua avançant a gran velocitat i sobretot ocupant una gran superfície i engolint per complet a les persones que es trobaven en aquesta zona, les agafades completament per sorpresa. El Ministeri d'Afers Exteriors no té per ara constància d'espanyols afectats o il·localitzables. De moment, però, encara hi ha avall de xifres per la dificultat de les tasques de rescat en aquesta zona muntanyosa.
3: Desenes d'assentaments i d'infraestructures s'han vist greument afectades per l'aigua, que també ha provocat fort danys a la Xina, que eleva 558 els desapareguts, entre ells 260 estrangers. El govern del Nepal afirma que la riuada ha estat per un terratrèmol que ha causat una gran esllavissada de terra i que ha tapat el llit d'un riu del país. El primer ministre Valendra Shah ha expressat el seu condol per l'enorme pèrdua patida i també ha mobilitzat tots els recursos de l'Estat. Mentrestant, però, la Federació Internacional de Creu Roja ja ha anunciat la mobilització de poc més d'un milió d'euros per ajudar precisament a la Creu Roja nepalesa, en aquest cas, per dur assistència a les comunitats afectades, especialment les que han quedat aïllades. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha oferit ajuda al país després d'aquestes devastadores inundacions.
0: I de, precisament per parlar de tot això, hem volgut acostar-nos una mica més en aquesta part del món, perquè darrere les imatges de la riuada i de la tragèdia hi ha una realitat que tal vegada aquí coneixem poc. Nepal és un país associat sovint a l'Himàlaia, a l'Everest i al turisme d'aventura, però també i viuen moltes comunitats en zones aïllades i vulnerables davant de fenòmens com aquest.
3: A l'informatiu matí hem pogut parlar amb Gokul Sapkota, que és director d'una agència de viatges precisament especialitzada en Nepal, Tibet i Bhutan, i també president d'una ONG que treballa sobre el terreny ajudant a persones i a comunitats que ho necessiten. Ell és a Katmandú i ha explicat com va ser tot.
4: Pero de repente vino el río grande con barros y todo y se quitó toda la gente y el pueblo. Y por eso algunas que han podido salvar un poco, bueno, saliendo un poco arriba, pero muy poca gente. Las casas

0: el pueblo entero ya está hundido, está de barro. I abajo, más pueblos todavía.
1: Escoltau l'informatiu matí d'Ivetra Ràdio.
2: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: I que també ho...
2: Torna la Lluna en Vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
4: Escoltau l'informatiu matí. Ivetres Ràdio.
1: Són les 8 i 20 minuts. Manacor ha decretat mesures d'estalvi d'aigua per fer front a l'alerta per sequera, ja que la unitat de demanda, Manacor-Felanitx, ha passat de la situació de prealerta a alerta. L'Ajuntament demana a les empreses gestores del servei de subministrament que reforcin la vigilància sobre el seu consum per detectar possibles usos abusius o excessius.
5: En el cas dels habitatges en piscina, per exemple, es recomana tapar-la quan no s'utilitzi a fi de que no s'evapori l'aigua. També s'aconsella als propietaris de jardins amb herba que et substitueixin progressivament per altres espècies més adaptades al clima mediterrani. Així mateix, l'Ajuntament de Manacor també insta les comunitats de propietaris a que avancin cap a comptadors individuals a fi de conèixer i d'ajustar el consum real a cada domicili.
1: Parlàvem de possibles usos abusius i de precisament recursos. Cursos Hídrics investiga l'origen de l'aigua utilitzada a la festa de temàtica egípcia de luxe a Eivissa.
5: I ha demanat tota la informació a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany sobre la procedència d'aquesta aigua utilitzada per crear un llac artificial i l'ús que se'n va fer després d'aquesta aigua. El director de Recursos Hídrics, Joan Calafat, en tot cas lamenta que això es faci en un context de sequera com és l'actual, tot i que diu que aquest assumpte tindrà poc recorregut.
6: Això té poc recorregut perquè, tot i que aquest ús no està contemplat en l'espai hidrològic, tampoc a la llei d'aigua té una prohibició clara, no? Que, per tant, no sabem exactament quina altra, però bueno, investigarem i veurem de bon avengut i què se va fer després amb aquesta aigua. Bé, són temes que anirem aclarint durant les pròximes setmanes.
1: Ja han començat els tràmits per instal·lar un nou camp de boies a la badia de Pollença i solucionar els fondejos il·legals. És una de les reivindicacions de la manifestació que diumenge passat feren els veïnats de la zona. Ports de les Illes Balears assegura que sí que fan feina per protegir el litoral. Aquest estiu s'han fet 12 jornades d'inspecció i s'han retirat una tona i mitja de residus.
5: El fondeig il·legal d'embarcacions és un dels problemes històrics de la badia de Pollença. Els veïnats reclamen des de fa anys la creació d'un camp de boies que estigui regulat entre la gola i la base aèria, un projecte que, segons ha anunciat el conseller de la Mar, Juan Manuel Lafuente, es començarà a redactar el mes d'octubre.
7: S'està acabant la licitació de les bases per contratar la redacció tècnica d'aquest projecte de camps de boies i anar després amb aquest projecte en el Ministeri a demanar la inscripció de la mina d'aigua.
5: Aquest estiu, el nou Servei de Vigilància del Litoral ha fet 230 inspeccions a la badia de Pollença.
1: I més per Menorca, demana la compareixença del conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, perquè doni explicacions per la desprotecció que viuen, asseguren, els espais naturals de l'illa. El portaveu de la formació és Josep Castells.
8: Impunitat absoluta, és a dir, amb una incapacitat absoluta per part de l'administració de fer el que s'espera d'un espai natural, que és protegir-lo. És a dir, estem en una situació en la que estem tranquils, pensant que hi ha uns espais protegits, i resulta que no estan protegits, estan totalment desprotegits. Qualsevol pot fer aquesta activitat, que tothom sap que està prohibida, amb una absoluta impunitat.
1: I ara, quan són les 8 i 23 minuts, destacam una curiositat astronòmica perquè acabam l'agost amb un eclipsi parcial de Lluna. Tornarà vermella. En aquest cas, l'ombra de la Terra cobrirà el 93% del satèl·lit la matinada pròxima, aquesta pròxima matinada, i es podrà veure des de qualsevol indret de les illes. El punt màxim s'assolirà a les 6:30, però el fenomen començarà quan passin uns minuts de les 4:30.
5: La Lluna se situarà a 11 graus damunt l'horitzó i veurem com es va tenyint de color vermell. Només serà de color blanc la part que quedi de fora del con de l'ombra de la Terra. Amado Carbonell és president de l'Observatori Astronòmic de Mallorca.
9: Així es veu aquesta atmosfera terrestre per la reflexió de la llum pot filtrar tots els colors excepte el vermell. I el vermell travessa l'atmosfera i arriba a la Lluna, que es veu vermella.
5: A diferència de l'eclipsi de sol, el que va produir-se fa dues setmanes, en aquest cas es pot mirar sense cap tipus de protecció, ja que és segur, igual que també es pot fotografiar sense cap filtre específic.
1: I de si no havíeu tingut suficient ja amb l'eclipsi de sol que varen tenir dia 12 d'agost, ara tindrem aquest eclipsi de lluna, no hi haurà tanta expectació, perquè no és un fenomen tan espectacular, però sí que és esperat pels aficionats a l'astronomia. Recordem que el punt màxim, com deien, serà a les 6:30 de la matinada, poc abans de que sortir el sol. I avui destacam que Menorca es troba en avís taronja per rissagues amb oscil·lacions que poden arribar a 1,5 metres. Aquest fenomen es pot produir durant tota la jornada d'avui perquè fins a les 12 de la matinada estarà activat aquest avís taronja. Dilluns ja es va registrar una rissaga, recordam, d'1,44 metres. Per tant, ja va arribar pràcticament en aquest 1,5 metres. De fet, es va produir en un dia en què també hi havia actiu aquesta vista taronja. Per tant, molta precaució avui, especialment al port de Ciutadella. Ara són les 8:25, anem amb els esports.
4: Informatiu Matí. Esports.
1: I parlant de futbol, perquè som a manco d'una setmana perquè es tanqui el mercat de fitxatges i Mateu Jaume pitja per sortir del Reial Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
10: Bon dia. El defensa de Petra sent que no compta per a l'entrenador Luis García i vol gaudir de minuts, tot i que sigui lluny de Son Moix. Amb contracte amb el Mallorca fins 2027, el seu destí podria ser un rival directe per l'ascens com és el Girona. La sortida d'Arnau Martínez al València facilita l'arribada del lateral mallorquí que precisament demana sortir. Això sí, el conjunt gironí no vol pagar per Mateu Jaume i aquest podria ser el principal motiu de la demora. Pel que fa a la part esportiva, la plantilla mallorquinista tornarà avui matí a la feina a Son Bibiloni després de descansar ahir. Tot això per continuar preparant el partit de diumenge contra el Ceuta, coer de la classificació amb 0 punts. Pel que fa a la primera divisió, ahir es va disputar el partit de la primera jornada entre Real Madrid i Real Societat, amb victòria del Madrid per 4-1 amb 3 gols d'Mbappé. Per diferència de gols, el Madrid és líder provisional empatat amb Sevilla i Betis, i avui es disputaran dos partits més corresponents a la primera jornada. A les 8:30, Celta Osasuna i a les 9, Barça Athletic Club. A Primera Federació, l'Aude Eivissa ha presentat dos dels seus nous reforços per aquesta temporada, els migcampistes Gerard Rodríguez i Josep Calavera. Precisament, Calavera ha parlat de l'entrenador del conjunt blau-cel, Raúl Llona.
11: És un entrenador que és molt proper amb nosaltres, però sí que és veritat que és molt exigent. És molt exigent, vol que es facin les coses com s'han de fer, vol que juguem pensant, que no juguem dins el camp per impulsos, no? que cadascú pues, mantingui les posicions que ha de mantenir i que es facin les coses a partir del concepte.
10: Per la seva part, Gerardo Rodríguez ha parlat de per què va triar la UD.
12: Ese interés que mostraron por mí, pues la verdad que me hizo decantarme mucho por también las ganas de volver a España, ¿no? y a Primera Ref, que la conozco, la categoría y demás, y bueno, con muchas ganas y ambición para lo que viene, que está aquí ya el domingo.
10: Per la seva part, el Balears femení ja té data per al partit de la primera ronda de la Copa de la Reina contra el Vila-Real. Serà Son Malferit el dimecres dia 9 de setembre a les 6:30 del capvespre. I un darrer punt futbolístic perquè Mariona Caldentei ha estat inclosa a l'11 ideal de la temporada passada de la Lliga Anglesa. La mallorquina va disputar un total de 22 partits amb 4 gols i 4 assistències. I ja que parlant de futbol europeu, avui a les 6 de l'hora baixa se durà a terme el sorteig de la fase Lliga de les Champions, on serà el Fenerbahçe de Murici i Marco Asensio selecció que ahir varen eliminar l'Olympique de Lió de Dominic Graif. Pel que fa a la Champions femenina, l'eliminatòria prèvia, partit d'anada, Ajax 0, Real Madrid 2 i Chelsea 5, Real Societat 2. I a la Conference, avui el Getafe, amb un avantatge de 3-1 a l'anada, juga el partit de tornada a Belgrat contra el Partizan. En futbol sala, el San Pablo de la segona divisió femenina ja coneix el rival per una eliminatòria històrica de la Copa de la Reina. Les eivissanques jugaran per primera vegada aquesta competició i ho faran contra l'Albacete, també de la divisió de plata, el 12 de setembre. Escoltant Vicente Tur, tresorer i portaveu del club, parlant del rival.
13: El entrenador ahí va estar mirant vídeos i bueno, sabem que han pitxat dos o tres jugadores noves i bueno, estan mirant a veure quin nivell té, serà molt pregut el nostre. És un equip de segona divisió també, que està al grup 3, i bueno, hauran que lluitar i a veure què podem fer.
10: En ciclisme, a la cinquena etapa de la Vuelta a Espanya, Enric Mas ha arribat amb el grup de favorits i es manté tercer a la general. El lideratge continua sent per l'eslovà Tadej Pogacar, seguit de Primoz Roglic i de l'artenanc Enric Mas, que continua tercer a 3 minuts i 32 segons de la primera posició. Avui es disputarà la sisena etapa entre Alcossebre i Castelló en 177 quilòmetres de recorregut. I en piragüisme, la mallorquina Àngels Moreno s'ha classificat per a dues finals del Mundial que es disputa a Poznan, Polònia. La pollencina, acompanyada per la seva companya Victoria Jarczewska, ha aconseguit la primera plaça a l'eliminatòria C2 500 metres i també de la C2 200 metres. Les finals seran divendres i dissabte, respectivament. I també han signat una bona jornada els mallorquins Marcus Cooper i Adrián Castaño. Amb dos han aconseguit el pas a les semifinals de les seves respectives categories. En bàsquet, el Palmer ha fitxat Dimoy Hodge, una escorta que fa tres temporades, va arribar a jugar a la NBA amb els Lakers i acabam afegint que el gimnasta Nicolau Mir participarà als Jocs del Mediterrani a Taranto, Itàlia, la pròxima setmana.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Hem arribat a les 8:30, ara repassam quines seran les claus d'aquest dijous. Es calcula que un 15% de les dones que volen tenir fills no ho aconsegueixen.
2: Creixen els problemes de fertilitat per factors com els hàbits de vida, el retard en la maternitat i la presència de tòxics a l'ambient. Belén Castell és la cap de la secció de la unitat de reproducció de Sones Pases.
3: Mira, els tòxics influeixen molt. Les drogues, el tabac, també marihuana, coses que normalitzem ara, l'obesitat també, el menjar també, o sigui, menjar tant de processat, tot això són tòxics que influeixen a la reproducció.
2: També preocupa la baixa reserva ovàrica entre les dones més joves de 35 anys.
1: Els veïnats de l'edifici incendiat a Can Picafort ja han pogut recollir les seves pertinences, tot i que finalment no s'ha pogut apuntalar.
2: L'empresa constructora, que havia de reforçar-ne els fonaments, va haver de deixar aquestes feines a mitges per ordre de la policia local, ja que l'immoble es troba precintat judicialment.
1: I Manacor decreta mesures per combatre la sequera.
2: Demana a les empreses que subministren aigua reforçar la vigilància per detectar usos abusius.
1: Això mentre Eivissa, Recursos Hídrics, investiga l'origen de l'aigua utilitzada en un llac artificial d'una festa a Sant Antoni de Portmany.
2: Ha demanat informació a l'Ajuntament sobre la procedència de l'aigua utilitzada i l'ús que se'n va fer després.
1: Comencen els tràmits per instal·lar un nou camp de boies a la badia de Pollença i solucionar els fondejos il·legals.
2: És una de les reivindicacions de la manifestació que diumenge passat feren els veïnats de la zona. Ports de les Illes defensa que es fa feina per protegir el litoral. De fet, aquest estiu s'ha retirat una tona i mitja de residus.
1: I de l'agenda d'aquest dijous, de l'agenda del dia, hem de destacar que el govern participa avui de manera telemàtica a la reunió sectorial d'infància entre el Ministeri i les comunitats autònomes.
2: Castella i Lleó i Extremadura i Aragó ja han confirmat que no assistiran les Balears i demanaran que s'exclogui les Illes de la repartició de migrants menors no acompanyats provinents de Ceuta.
1: I precisament per parlar sobre la crisi migratòria de Ceuta, a les 10 compareixerà al Congrés dels Diputats el ministre de Presidència, Félix Bolaños.
2: També passaran per la Cambra Baixa la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Política Territorial i Comandament Únic, Ángel Víctor Torres, tot enmig de la polèmica per les versions contradictòries que han oferit Marlaska i Robles.
1: I un assumpte que de ben segur també centrarà la jornada d'avui passa per la crònica internacional. Centenars de persones estan desaparegudes al Manco 157 han mort per una riuada devastadora al nord del Nepal. Ha estat just a la frontera del Tíbet.
2: En una entrevista a l'informatiu matí, Gokul Sapkota, que és director d'una agència de viatges especialitzada en Nepal, el Tíbet i Bhutan, i que és a Kathmandu, ha explicat com va ser.
4: Las casas y el pueblo entero ya está hundido, está de barro. Y abajo más pueblos todavía.
1: I una dada que hem conegut aquestes darreres hores, el servei de l'ITV de Mallorca solirà les 550.000 inspeccions enguany.
2: Aquesta és el manco, la previsió que en fa el Departament de Mobilitat del Consell, que confia posar en marxa una nova estació a Campos abans de final d'any. El conseller de Mobilitat és Fernando Rubio.
5: Tenint en compte que la capacitat que ens ha comentat l'empresa està en unes 600.000 inspeccions anuals, la qual ens dona un servei absolutament eficient i que cada vegada funciona millor.
1: I de Weimar, quina és la situació als centres d'ITV? Perquè al polígon de Sanoms hi ha l'estació Palma 2 i allà es troba el nostre company Toni Sastre, que ha pogut parlar amb algun dels conductors que a primera hora del matí esperaven per passar la revisió del vehicle. Bon dia, Toni. Què t'han dit?
6: Bon dia. En caràcter general, la ciutadania, les persones amb les que he pogut parlar, ens comentaven que han tingut facilitats per trobar disponibilitat horària de cites. Això sí, moltes d'elles no esperen fins al darrer moment, s'hi posen en temps, alguns amb 2 mesos d'antelació per no tenir cap de nou i passar la revisió quan ells els hi va bé, quan tenen un buit a les seves agendes o la seva feina els hi ho permet.
7: Jo tenia que passar a CTV per agost i la veritat és que fa a final de juliol vaig demanar hora i no vaig tenir cap problema ni.
8: Aquest any no m'ha costat molt trobar cita, és vera que inclús he hagut de canviar com a 2 dies la cita per temes del cotxe i n'he trobat de seguida, quasi sempre ja com per la mateixa setmana. És vera que l'any passat m'ho va costar un poc més, però aquest any està com més fàcil.
9: Cita que pedim va bien, Buenos días y no tenemos retraso ni nada, todo bien.
6: Ja ho heu sentit, la ciutadania considera, pensa que hi ha relativa facilitat per aconseguir hora per passar la revisió dels seus vehicles. Per exemple, un conductor d'autoescola ens explicava que aquest sector professional, que depèn, evidentment, dels seus vehicles per fer feina, poden passar a la ITV sense cita prèvia a les 6 del matí a l'hivern i a les 7 del dematí a l'estiu.
1: I d'aquesta és la situació. Recordem que fa uns anys va arribar-hi mesos, 5 mesos d'espera per aconseguir aquestes cites. Ara són les 8:35.
10: El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IV3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
11: Oh, sorpresa!
10: Un tempo! A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
12: Ja som aquí, ja hem arribat!
13: Com això? Com esteu?
10: Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IV3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
14: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
15: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
14: Si a tu te dic pinta,
15: mur,
14: portada.
15: Si a tu te dic gra,
14: que te venes cap primer de tot.
10: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: Escoltau l'informatiu matí. IV3 Ràdio.
1: Són les 8:36. Avui hi ha reunió sectorial d'infància entre el Ministeri i les comunitats autònomes. Castella i Lleó, Extremadura i Aragó ja han confirmat que no hi assistiran. Les Balears, per part seva, ho faran de manera telemàtica i demanaran que s'exclogui les Illes de la repartició de migrants menors no acompanyats provinents de Ceuta.
16: El govern argumenta que les Illes no poden rebre més gent en la situació de vulnerabilitat perquè ja acullen més de 900 infants i adolescents arribats a l'arxipèlag sense les seves famílies. I Antònia Maria Estarelles és la consellera de Presidència.
17: Però tenim una situació molt complexa. Estem en 903 menors. Ja no només els temes econòmics, sinó que estem també de capacitat de gestió. Per tant, nosaltres no és falta de solidaritat, no és falta d'enteniment, que entenem que han de ser la prioritat per qualsevol govern, però no tenim capacitat per acollir més del que ja tenim a les nostres illes.
16: L'executiu, això sí, donarà suport a la partida extraordinària de 25 milions d'euros que l'Estat destinarà a Ceuta per cuidar dels menors. Segons el govern espanyol, a la ciutat autònoma hi ha 1.410 menors no acompanyats.
1: Hem de dir que l'altra cita destacada d'aquest dijous passa pel Congrés dels Diputats, un dia més, on se celebra la segona jornada de compareixences de ministres per donar explicacions sobre la situació a la ciutat autònoma. Avui és el torn del màxim responsable de justícia, Félix Bolaños, de la de Sanitat, Mònica García, i el titular de Política Territorial i recentment nomenat el Comandament Únic per la Crisi Migratòria, Ángel Víctor Torres, tot quan hem sabut que el president espanyol, Pedro Sánchez, parlarà a la Cambra Baixa aquest dijous, dia 3 de setembre.
16: Tant el ministre com el cap de l'Executiu Central compareixeran enmig de la polèmica per les contradiccions entre el màxim responsable d'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la de Defensa, Margarita Robles, sobre si el CNI va avisar un dia abans de l'arribada dels migrants que l'allau es podia produir a Ceuta. El vicepresident primer Carlos Cuerpo i el portavoz socialista Patxi López sostenen que totes dues versions són compatibles.
18: Todos éramos conscientes en los días previos de que había habido un incremento de las llegadas a nado, pero la distancia entre ese tipo de situación, entre esa alerta y la realidad de lo que sucedió el día 30 con la llegada de en torno a unas 70.000, 80.000 personas de manera irregular, pues evidentemente hay un salto sustancial.
19: Pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
16: Mentrestant, al Congrés, la major part dels grups, oposició i socis de govern han criticat la tardança de Pedro Sánchez a compareixer. Són el portavoz parlamentari de Compromís Sumar, Alberto Ibáñez, la popular Esther Muñoz i Pepa Millán, de Vox.
20: Es evidente que debería haber comparecido ya en este Parlamento.
21: Ha estado de vacaciones, ha venido un día,
11: ha provocado una guerra civil en el gobierno y ahora pretende volverse a ir de vacaciones.
12: Por eso es por lo que nosotros vamos a trabajar, para que este gobierno responda ante la justicia y ante la historia por traición y por abandonar a los españoles y a los más vulnerables cuando más lo necesitaban.
16: La líder de Podem, Ione Belarra, ha criticado la gestión humanitaria del gobierno a Ceuta.
13: Si viene gente indefensa, lo primero que hay que hacer es darle una acogida digna y después pensar qué hacemos geopolíticamente en nuestra relación con Marruecos.
1: En paral·lel, però, creix la tensió als carrers de Ceuta. Aquest dimecres s'han duit a terme dues manifestacions per demanar la dimissió del nou comandament únic, Ángel Víctor Torres, ha estat a les portes de la delegació del govern central a la ciutat autònoma.
16: Allà se celebrava la primera reunió del comitè de seguiment amb 10 ministres i el president ceutí, Juan Jesús Vives Torres, ha assegurat que l'objectiu és retornar els migrants als seus països.
20: Hay que hacer el triaje. Para afiliarlos necesitamos acotarlos en espacio. Y para eso necesitamos recursos.
16: El govern espanyol ha comunicat que els durien a terme els poliesportius, provocant la indignació del president ceutí, que ha garantit que no seria allà.
21: Trabajaremos de manera continua, viendo emplazamiento, y cuando tengamos uno seguro, se hablará con los vecinos. Y después de hablar con los vecinos, se actuará para su habilitación.
16: Així mateix, Vives ha reclamat que es concretin els procediments i els terminis pels retorns.
1: I tenim més assumptes destacats de fora de les Balears, i és que Meta, l'empresa matriu de Facebook i Instagram, ha acordat pagar fins a 16.600 milions de dòlars per evitar el judici per addicció a les xarxes socials.
16: Les autoritats acusaven la companyia tecnològica de dissenyar les xarxes socials per generar addicció entre els menors i d'enganyar els consumidors sobre els perills de les seves plataformes. També la culpaven d'ignorar els danys causats a la salut mental i física dels joves i de violar la llei de protecció de la privadesa infantil en recopilar dades de menors.
1: I el jutge arxiva la querella per calúmnies que l'exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón, va interposar a l'actriu Elisa Moulià per acusar-lo d'extorsionar dos testimonis.
16: La defensa de Errejón va demanar un acte de conciliació i una indemnització de 10.000 euros a Moulià si no es retractava de les seves paraules. L'actriu va rebutjar conciliar, va deixar via lliure perquè l'exdiputat es querellàs per acusar-la d'extorsió. Moulià no va acudir als jutjats diverses vegades per declarar en aquesta causa. El jutge va arribar a ordenar la seva detenció. Finalment, l'actriu es va presentar i el jutge va acabar retirant la mesura.
1: I ha quedat extingit l'incendi de Pino Franqueado a Cáceres 8 dies després del seu inici. El foc ha cremat més de 3.700 hectàrees i ha obligat a desallotjar 700 veïnats.
16: Tot això ha passat a Extremadura i a Catalunya ha quedat controlat l'incendi forestal al Parc Natural de Collserola, després d'haver calcinat, això sí, 54 hectàrees.
1: Són les 8:42. Ara destacam altres qüestions de l'actualitat internacional. I ara acabem de conèixer una notícia de darrera hora, i és que parlàvem del terratrèmol que ha passat al Nepal aquesta matinada. Bé, idò, ahir hora baixa, més ben dit, acabem de conèixer que s'han elevat a 826 els desapareguts després de la riuada massiva a les fronteres amb Xina. Les autoritats han elevat avui la xifra de persones desaparegudes. Entre elles, entre aquestes més de 800 persones, es troben 466 persones estrangeres, segons l'Autoritat Nacional per a la Reducció i la Gestió dels Riscos Naturals. Ha estat un estiu on s'han produït diferents successos d'aquest tipus, diferents catàstrofes naturals, i de fet ahir varen conèixer també que el govern de les Balears destinarà 350.000 euros a donar resposta a l'emergència humanitària de la població afectada pels terratrèmols en Veneçuela. Ajudes que s'han d'emprar per reforçar l'accés a aliments, aigua, medicaments, material sanitari i altres recursos bàsics. Es distribuirà gràcies a 4 entitats amb capacitat d'actuació directa sobre el terreny, com són Càritas Mallorca, Creu Roja, Apotecaris Solidaris i Metges del Món. La Conselleria de Cooperació Local, presidida per Antònia Maria Estarelles, ha explicat aquesta intenció que tenen amb l'aportació.
22: Són projectes que abarquen des de potabilització d'aigua, que és una, com sabeu, quan hi ha qualsevol desgràcia, La salubritat és un dels principals problemes que hi ha a la zona. Medicaments, en aquest cas a través d'Apotecaris, però també de les altres entitats.
1: Per tant, continua la solidaritat amb Veneçuela des de les Balears, però també amb els terratrèmols de Colòmbia el passat dia 10 d'agost. La xifra de morts, recordem, ja s'eleva més de 300. La mobilització a les illes és molt important i encara més si ho teniu en compte que la comunitat colombiana és la més nombrosa a les Balears entre la població estrangera, amb gairebé 42.000 residents. Per conèixer millor aquests projectes solidaris, el nostre company Lluís Hernández ha anat a la plaça d'Espanya de Palma i s'ha reunit amb un dels representants d'aquesta comunitat colombiana a l'exterior. Lluís, bon dia.
2: Bon dia, i d'ara mateix ens trobam al centre de Palma, just davant de l'estàtua del rei Jaume I, amb el trànsit de cada vegada més persones residents que marxen cap a les seves feines. I un d'aquests residents, cansat de l'informatiu matí, i que treballen diàriament per ajudar a Colòmbia pel tràgic sisme de magnitud 7,4, és Nelson Lugo, que és el pastor i tresorer de l'Associació de Colombians a l'exterior i qui ha assegurat que l'ajuda recatada la reben directament particulars afectats a Colòmbia que canalitzen amb un familiar resident aquí a les illes.
3: Al oír la voz de la necesidad que tiene y que claman desde Colombia, pues la verdad, estoy impresionado cómo de alguna manera todos empresarios, no es a Socoes solamente, realmente a Socoes es un pedacito de lo tanto que se está haciendo acá.
2: Els residents colombians agraeixen la predisposició de la societat balear en solidaritat amb el poble colombià i alguns negocis també ajuden amb altres iniciatives com és la instal·lació de guardioles als seus comerços per recaptar fons.
4: Nosotros también, por medio de la Asociación de Colombianos, estamos colaborando. Hemos puesto publicidad y todo para poder recoger ayudas y enviar a nuestro país a los afectados por el terremoto.
23: Muy agradecido de que pues el pueblo español o aquí Baleares se comprometa o nos quiera ayudar de alguna manera a nuestro país a tratar de reconstruir y ayudar a las víctimas de este desastre natural.
2: I l'Ajuntament de Palma ja ha anunciat que en les festes de la patrona de la pròxima setmana donaran part de la recaptació als afectats pels terratrèmols de Colòmbia com també pels de Veneçuela.
1: Idò, aquests són els moviments de solidaritat que sorgeixen des d'aquí, des de les Balears, amb aquests dos territoris, aquests dos països que han patit terratrèmols aquest estiu, Colòmbia i Veneçuela. Recordem també que segurament aquests pròxims dies sorgiran moviments de solidaritat amb el Nepal, perquè com ja vos hem dit fa només uns minuts, s'ha elevat a més de 800 els desapareguts després de la riuada massiva que es va produir a la frontera amb la Xina. També les xifres de morts ja freguen, com vos dèiem, els centenars de persones. Ja hi ha al Manco 157 morts i més de 800 persones desaparegudes per aquesta riuada. Ara són les 8:47 minuts. I centenars de persones es van reunir ahir al passeig del Born de Palma per tancar la temporada dels anomenats sopars a la llesca, organitzats per la plataforma Brunzit. En aquesta ocasió han reivindicat recuperar el passeig com a lloc de trobada davant l'ocupació de la zona per terrasses de bars i restaurants.
24: El Born, primerament, hi havia unes cadires que la gent, les hores baixes, venien aquí a fer una estada. També era un lloc de trobar-se joves, que anaven amunt i avall i a veure si trobaven parella o se miraven un poc.
25: Pues he vingut a sopar aquí i pues per com manifestar, per ser com la Mallorca d'abans.
1: Amb aquest hauran estat nou els sopars a la fresca organitzats a diferents indrets històrics de Palma. És Cata Verger, portaveu de Brunzit.
26: Són molt importants aquests sopars perquè en el final és pues, formar part de les places on ja pues no tenim espais als mallorquins.
1: La concentració no ha estat exempta de polèmica, ja que la Policia Nacional i la delegació del govern han demanat la retirada de terrasses per, diuen, evitar tensions entre participants, negocis i turistes.
16: En un comunicat, l'Ajuntament de Palma s'ha volgut desvincular d'aquesta decisió. La mesura ha afectat 5 establiments i, segons la patronal, poden arribar a perdre entre 3.000 i 5.000 euros. Estomeu Mas, gerent de CAEP Restauració.
27: Pràcticament s'ha aturat servici, perquè molts de locals pues, tenen la capacitat que tenen a l'interior i no és compatible tenir el mobiliari, taules, cadires dins del local en tenir clients, llavors s'han de tancar.
1: Tot això mentre les reivindicacions dels residents davant el model turístic continuen. De fet, dissabte, a les 7 de l'hora baixa, s'ha convocat una cadena humana a Palma. Anirà des de la plaça d'Espanya fins al Consolat demà. Convocats per l'activista Madó Farta, posaran en valor la costum de prendre la fresca al carrer.
16: I es demana als participants que duguin una camiseta blanca, vermella o verda, colors que, recordem, duen els ciurells, però també un bolígraf i una cadira. Durant la jornada repartiran fulletons, cadascú podrà apuntar la Mallorca que vol i després tots aquests fulletons es deixaran al consolat. No hi haurà concentració, això sí, davant el consolat ni lectura de manifest, decisió presa per evitar precisament actes com el final de la manifestació violenta, podem dir, el passat dia 26 de juliol.
1: També en relació amb el 26 de juliol, el GOP i Terra Ferida critiquen els partits polítics, diuen que es passen la pilota i asseguren que no s'ha posat cap limitació a l'entrada de visitants a partir de l'eliminació de places turístiques i de la lluita contra l'oferta il·legal.
16: Les associacions recorden que el dia 27 de juliol varen demanar una reunió amb les principals institucions per traslladar-los les demandes expressades per la ciutadania i presentar-los un primer paquet de mesures concretes. Una demanda que, segons diuen, no va tenir resposta. És la membre de Terra Ferida, Tona Fuster.
5: Demanar a la presidenta del govern i al president del Consell de Mallorca que acabin amb aquest silenci injustificable i que tinguin i dialoguin amb la societat civil.
16: I la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, assegura que el govern fa 2 anys que treballa amb accions concretes perquè es canviïn el model turístic per complir amb el pacte per la sostenibilitat.
6: Un pacte on hi havia tot tipus d'entitats, entre elles el GOP, Terra Ferida, i jo crec que aquest govern ha escoltat moltíssimes de les propostes que se varen fer de manera lliure i estan recollides totes a dins el llibre del pacte per sostenibilitat.
1: I d'altra banda, sobre una de les cites típiques del final de l'estiu, l'Ajuntament de Manacor ha lamentat la falta de suport del Consell de Mallorca per l'organització de la pujada a Lluc a peu de la part forana. Per això, diu que n'assumirà la coordinació al municipi.
16: Gestionaran directament les inscripcions, prepararan les camisetes commemoratives i contractaran els autobusos per desplaçar els participants des de Manacor fins a Porto Cristo i fins a Inca, punt de sortida de la caminada del pròxim 12 de setembre. El delegat d'Esports de l'Ajuntament de Manacor, Llorenç Mesquida, lamenta que és el segon any consecutiu que el consistori n'ha d'acabar assumint la gestió, tot i que el Consell Insular ha adjudicat l'organització de la pujada a una empresa de Madrid.
7: És el segon any que ho fem, que ho organitzem, perquè no volem que els manacorins i manacorines quedin sense poder fer aquesta activitat, aquesta pujada, que ja farà 45 anys que se realitza.
0: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: I ara, quan falten 8 minuts per les 9 del matí, vos explicam que un equip multidisciplinar de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona ha reconstruït digitalment el tornabou que Antoni Gaudí va fer per a la Seu de Mallorca. Un element, Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que va ser destruït a finals dels anys 70, tot i que estava protegit.
1: Sí, de fet, aquest element estava situat damunt del púlpit major i havia estat declarat monument històric. Fins i tot havia estat reivindicat per l'arquitecte Le Corbusier, però això no va impedir que el novembre del 1970 s'esbocàs. Dos anys abans, la Comissió Provincial de Monuments Històrics o Artístics de Balears va considerar que ja no era necessari perquè el nou sistema de megafonia bastava, era millor. El tornaveu, de forma parabòlica i realitzat amb fusta i teixit, es desmuntava. Sense documentació ni plànols, els investigadors han basat la seva feina de reconstrucció en imatges històriques passades pels sedars de les eines digitals més avançades. Albert Sampers, responsable de la investigació i membre de l'Escola Tècnica Superior de la Rovira Virgili.
2: Aquesta recerca s'ha pogut desenvolupar gràcies que existeixen un conjunt de fotografies històriques i un croquis de Le Corbusier, on apareix en diferents perspectives i punts de vista aquest element. Per tant, mitjançant tècniques de geomètriques, restitució fotogràfica, modelat 3D, digitalització, doncs hem pogut recuperar aquest element gaudí.
1: Però per què és important la recuperació d'aquest element? Sempé ho té molt clar.
2: El resultat d'aquesta recerca és important perquè posem en valor l'obra de Gaudí i recuperem un element que es va destruir. I és important també informar doncs, que aquest model digital està a l'abast de qualsevol investigador, està al repositori de la universitat, així com també hem creat una rèplica que es pot visitar a la pròpia catedral de Mallorca.
1: El tornaveu formava part de l'encàrrec del bisbe Pere Joan Campins al geni català l'any 1901 per restaurar i reformar diversos elements litúrgics del temple. És un projecte que acaba de cop en sec amb la mort del bisbe i la posterior partida de Gaudí cap a Catalunya.
0: I la nostra sala acull l'exposició Els meus ulls, visió Chendri, una mostra que recorre la mirada creativa i personal del fotògraf Mohamed Chendri, nascut al Marroc, però ha arribat a Eivissa amb 12 anys. Ivonne Aranyó.
3: Una vuitantena de fotografies componen aquesta exposició en què Chendri descobreix la seua particular mirada artística i la seua manera d'entendre la fotografia com un procés de creació, imaginació i autenticitat.
4: És molt important i se complementa con el vídeo, que es para mí como el segundo, la otra mitad, porque ahí muestro el cómo hago yo estas fotografías, el detrás de las cámaras. Y porque hoy en día estamos saturados de tantas imágenes, sobre todo imágenes que no sabemos si son reales, si son de la IA. Y en esos vídeos muestro la autenticidad de la foto.
3: Una de les característiques de la seua obra és que imagina prèviament cada composició, prepara els elements i construeix físicament l'escena abans de capturar-la amb la càmera.
4: Uno de los momentos mágicos es, por ejemplo, ese cuando voy, justo antes, miro la ventana, ya veo el cielo, digo, hoy puede ser que un buen amanecer, entonces ya salgo, ya tengo una idea, y ese momento de hacer una idea creativa y que también coincida con un amanecer bonito, esa es para mí la mayor felicidad, una de las mayores felicidades que tengo.

0: I no deixem de parlar d'exposicions, perquè la Casa de Fotografia Esturles, tota una institució a Menorca, regentada actualment per la quarta generació de fotògrafs, enguany celebra 125 anys, precisament amb una exposició que acaba d'obrir les portes a Can Albertí, a Maó.
1: Són quatre generacions darrere una càmera a Menorca, 125 anys de fotografies, resumides en 50 instantànies carregades de detalls, de paisatges coneguts i d'altres que potser ja són gairebé irreconeixibles. El fotògraf Paco Esturla és el besnet dels fundadors.
2: Bueno, ves las calles, la evolución, simplemente solo con ver las personas, la vestimenta que llevaban, hay alguna de fiesta, las fiestas antes de pueblo, la gente iba con traje y corbata a las fiestas, igual que ahora.
1: La mostra es podrà visitar fins al 15 de setembre, com dèiem, a Can Albertí, a Maó.
0: I així han sonat aquesta nit a Felanitx els Love of Lesbian en el seu concert de comiat a Mallorca.
1: I que ho han fet molt ben acompanyats en un dels seus grans èxits, allí donde solíamos gritar, i ho feien, com dèiem, acompanyats de la felanitxera Maria Hein. Y en los bancos que escribimos, els barcelonins, liderats per Santi Balmes, han aterrat a Felanitx a les festes de Sant Agustí en un concert emocionant i molt intens en el qual han volgut comptar amb talent local i per això, per fer un dels temes més reconeguts i pràcticament dels darrers del concert, han comptat amb Hein.

0: En aquest concert, per cert, també s'han dedicat una de les seves cançons al record del desaparegut baixista d'Antònia Font, Joan Roca. Amb ells ens acostem ja a les 9 del matí, en Sel.
1: Efectivament, en tot un himne, en aquest cas, acompanyat per Maria Hein, arribarem a les 9, tot d'una repassam els titulars.

0: Hem arribat a les 9, ara és moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dijous. El Ministeri d'Afers Exteriors acaba d'informar fa uns minuts que hi ha al manco 4 espanyols entre els desapareguts al Nepal. És el ministre José Manuel Álvarez.
1: Y hago un llamamiento a todos los españoles, a sus familiares, amigos que sepan que están o han estado en la zona siniestrada, para que entren en contacto con los teléfonos de emergencia consular, tanto de nuestro operativo sobre el terreno como de la unidad de emergencia consular aquí en los servicios centrales en Madrid.
0: És la darrera hora de la catàstrofe, just quan les autoritats del Nepal han elevat a 826 la xifra de persones desaparegudes després de la riuada amb la frontera amb el Tibet, entre elles 466 estrangers, dels quals, com dèiem, el manco 4 són espanyols.
2: I el còmput oficial en territori nepalès eleva a més de 165 la xifra total de cadàvers recuperats. Els han trobat al llarg de les valls inundades pels quals passava el riu Botekoshi, que va arrasar localitats senceres, ponts i carreteres quan es va desbordar. Les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat ja han fet la volta al món i es veu com l'aigua amb una força i una velocitat immensa arrasa grans superfícies de terreny, agafant a les persones completament per sorpresa. En una entrevista a l'informatiu Matí, Gokul Sapkota, que és director d'una agència de viatges especialitzada en Nepal, el Tibet i Bhutan, i que ara és a Katmandú, ha explicat com va ser el moment.
3: Pero de repente vino el río grande con barros y todo y se quitó toda la gente y el pueblo. Y por eso algunas que han podido salvar un poco, bueno, saliendo un poco arriba, pero muy poca gente. Las casas y el pueblo entero ya está hundido, está de barro. Y abajo más pueblos todavía.
0: Idò, aquest serà un dels temes d'aquest dijous per la mateixa importància i gravetat dels fets i també, malauradament, per l'espectacularitat de les imatges que han transcendit fins ara. I també avui, aquest dijous, el govern participa de manera telemàtica a la reunió sectorial d'infància entre el Ministeri i les comunitats autònomes, on parlaran del repartiment de menors migrants no acompanyats que van entrar a Ceuta a finals de juliol.
2: L'executiu de Marca Proens demanarà que s'excloguin les Balears de la repartició, però donarà suport a la partida extraordinària de 25 milions d'euros que l'Estat destinarà a Ceuta per cuidar els menors. És la vicepresidenta Antònia Maria Estarelles.
4: Però tenim una situació molt complexa. Estem en 903 menors. Ja no només els temes econòmics, sinó que estem també de capacitat de gestió. Per tant, nosaltres no és falta de solidaritat, no és falta d'enteniment, que entenem que han de ser la prioritat per qualsevol govern, però no tenim capacitat per acollir més de lo que ja tenim a les nostres illes.
0: Aquest assumpte de Ceuta continuarà marcant la jornada en l'actualitat política. Avui se celebra el segon dia de compareixences de ministres al Consell dels Diputats. La primera compareixença serà a les 10 i anirà a càrrec del responsable de justícia, Félix Bolaños.
2: També seran a la Cambra Baixa la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Política Territorial i recentment anomenat comandament únic per a la crisi migratòria, Ángel Víctor Torres. Tot quan han sabut que el president espanyol Pedro Sánchez parlarà al Congrés aquest dijous 3 de setembre.
0: I atenció a Menorca, en concret al port de Ciutadella, perquè l'AEMET ha activat durant tot el dia l'avís taronja per rissagues.
2: El nivell de la mà pot oscil·lar fins a 1,5 metres. L'avís s'estén, de moment, fins a les 8 de demà de matí.
0: Així arribam a les 9:04. Tot d'una comença el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dijous.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
1: Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Començam el programa. 28 graus de temperatura i nou avís per Rissaga. Menorca es troba actualment en l'alerta de taronja per aquest fenomen meteorològic que podria arribar a produir oscil·lacions importants. Recordem que dilluns es va registrar una rissaga de quasi un metre i mig, la més alta registrada des de l'any 2015. Avui, com dèiem, continuarem pendents de la meteorologia, del cel, però serà durant la matinada, atenció, quan tinguem un eclipsi parcial de lluna. Tornem a tenir eclipsi. En aquest cas, l'ombra de la Terra cobrirà el 93% del satèl·lit i es podrà veure des de qualsevol indret de les illes. El punt màxim, el punt àlgid, s'assolirà a les 6:30, però el fenomen començarà quan passin uns minuts de les 4. Abordarem aquesta qüestió amb el nostre home del temps i també amb alguns experts que parlaran sobre aquest fenomen. Pues comptant també que les Balears participa aquest dijous de manera telemàtica a la conferència sectorial d'infància i adolescència. Bon dia, Joana.
2: Bon dia, Marta. Així és, en aquesta reunió s'abordarà el crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a l'atenció de la infància de migrants de Ceuta després de l'entrada massiva d'estrangers el passat 30 de juliol. I assisteixen per via telemàtica la consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, que aprofitarà per demanar que excloguin les Balears de la repartició de migrants menors no acompanyats que venen de Ceuta. Castella i Lleó, Extremadura i Aragó ja han confirmat que no hi assistiran. Serà un dels temes de debat a la nostra tertúlia d'avui amb José Manuel Barquero, Necane Don Blas i Pep Maria Aguiló.
1: Pues comptant també que els autònoms de Balears podran recuperar fins a 800 euros de les quotes de la Seguretat Social corresponents als dos primers mesos d'una baixa mèdica. Maria Antònia Esquines, bon dia.
3: Bon dia, Marta. Aquest suport econòmic serà gràcies a una nova línia d'ajudes del govern. Aquesta mesura, que s'ha denominat escut de l'autònom i compta amb un pressupost de 600.000 euros. L'ajuda està pensada per a cobrir el cost de les cotitzacions durant l'inici d'una incapacitat temporal. Els treballadors hauran de continuar pagant les seves quotes durant els primers mesos d'una baixa, encara que no puguin treballar i, per tant, veuran reduïts els seus ingressos. No obstant això, aquesta subvenció cobrirà posteriorment fins a dues mensualitats amb un màxim de 800 euros per beneficiari. Després vos contàvem en què consisteix aquest procés amb Antònia Sansó, directora general d'Empresa Autònoms i Comerç del Govern.
1: L'actualitat ens du a posar el focus a la crònica internacional perquè tot el món està pendent del Nepal per la gran riuada que va afectar ahir una zona especialment turística.
2: Sí, Marta, i si te sembla, actualitzem aquest recompte de morts i desapareguts allà al Manco. Ara mateix 165 persones mortes, més de 800 han desaparegut, 826 en concret, per aquesta potent riada al nord del Nepal, a prop de la frontera amb el Tibet. Es té constància al Manco de 4 espanyols afectats o no localitzats. Encara hi ha ball de xifres per la dificultat de les tasques de rescat en aquesta zona muntanyosa i de difícil accés. Aquestes que veus i que compartim amb els nostres espectadors són imatges molt impactants que segur ja heu vist en les darreres hores i que recorden la fragilitat davant les catàstrofes naturals. A més, Nepal és un país associat moltes vegades a l'Himàlaia, a l'Himàlaia, a l'Everest i també al turisme d'aventura. Avui ens visitarà el president de l'Associació d'Agències de Viatges, Pedro Fiol, per valorar l'impacte d'aquest succés.
1: També al llarg del programa tenim 3 hores per davant de ràdio, de televisió, tindran temes més bons de dur. S'acosta el cap de setmana, acabarem el programa amb música. Whoa.

0: S'acaba l'agost, a poc s'apaga l'estiu, però encara queden festes, encara queden revetlles i concerts per gaudir, sobretot a les festes dels nostres pobles. Els Pets tornen a Mallorca amb la gira Cantant les 40, la segona part, i compartiran cartell amb Suasi i Born. Parlarem amb els protagonistes, però serà a partir de les 11.
1: Frase del dia, 9 i 9 minuts, ben puntuals avui.
2: Exacte, sempre m'agrada aquesta hora màgica, no?, de les 9 i 9 minuts. I doncs mira, avui hem triat aquesta.
1: I per cert, no ho fem aposta, eh?
2: No. Perquè... ho tenim bastant rodat en el sumari i és el moment en què... és el moment de la reflexió. I doncs diu així, Marta, l'estupidesa és una malaltia extraordinària perquè no és el malalt qui la pateix, sinó els altres. I qui la va dir? I d'en Voltaire.

0: Ara que ja podem reflexionar la resta del dia en la frase de Voltaire sobre l'estupidesa humana, te demano, Joana Maroto, de què parla tothom. Mira, que és una gran estupidesa, per cert.
1: Sí, talment. I te podria dir que per ventura la cançó que han triat, aquesta del Canto del Loco, podria també servir per il·lustrar aquesta de què parla tothom d'avui, aquesta notícia curiosa d'avui. Perquè avui parlem d'una polèmica que sembla gairebé una paradoxa. Un informe oficial de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició sobre les necessitats nutricionals de les dones durant la menopausa utilitza en alguns casos dades procedents d'estudis o sorpresa fet amb homes. Què vos pareix, secretari? Idò, l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues han denunciat que aquest informe no advertia clarament d'aquest fet i considera que és una mostra del biaix de gènere que encara existeix en la investigació científica. L'AESAN, que és aquesta Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, ha reconegut que hi havia una omissió a l'advertència i ha anunciat que revisarà aquest estudi, aquest document. I aquí és on apareix el debat. Com pot ser que precisament en un informe sobre una etapa exclusivament femenina, com és la menopausa, encara s'hagin utilitzat dades d'homes? No sé què vols parar. Jo la veritat és que me pensava que era una broma quan vaig llegir la notícia, però no. Per la meva sorpresa, era real.
0: No me sorprèn. Fixa't, no és molt dur. No me sorprèn, però tantes vegades hem parlat en la comunitat científica, en les dones, que explicaven que realment s'havia apartat, no, de tots aquests estudis. Aquesta en concret és molt cridaner perquè parla de menopausa, però quants d'estudis s'havien fet només amb homes, no, d'altres temes relacionats? Què serà el següent? Parlar de postpart? No sé, és molt fort. I jo crec que això...
1: També és vera que falten molts estudis referits a les dones, perquè per mentida, 2026, i fins ara no hi havia molt d'estudis relacionats, per exemple, a menopausa, a la perimenopausa. Estaria bé també que aquest biaix de gènere vagi desapareixent de mica en mica. Per ventura, aquesta notícia, aquesta mala notícia, servirà per posar-nos davant del mirall i per
0: vull
1: fer una mica
0: sí.
1: Cas enrere, no
0: ho vull sé. Pensar que sí, no estic del tot segura, però vull pensar que sí, que el manco això ha estat un cop damunt la taula, Maria Antònia.
2: No, jo penso, està molt bé que actualitzin i que ja hi hagi certs estudis que abans no hi havia, però si ho fan d'una manera que per ventura no molt beneficia, ja que ells no són els que ho pateixin, no sé fins a quin punt se determina que necessitem aquestes coses o aquestes altres, m'estim més que no s'actualitzin i no facin segons quins estudis.
0: I qui és aquesta veu que diu no, aquest estudi sobre menopausa ho farem entre... O sigui, qui és aquesta persona que tria que només seran homes els que participen en aquest estudi? Perquè aquest homo és digne d'anàlisi, jo crec. No? Sempre te demanes, no? Com comença tot això?
1: Segurament s'hauran de cercar responsabilitats, no? Supos que qui ha fet l'estudi, qui ha encarregat l'estudi, qui ha liderat l'estudi, s'haurà de fer càrrec de no només de les crítiques que haurà rebut aquests dies, perquè n'ha rebut moltíssimes, sinó també una miqueta també de les conseqüències, no?
0: I quina seguretat ens dona a les dones? Per exemple, no? Que estudis s'hagin fet només en homes.
2: O fins que surti sentit. Qualque cas que per ventura, després d'aquests resultats, ha fet alguna cosa que li ha sortit malament i després tingui més repercussió de les que se pensaven.
1: Després vos ho contaré a les 11, però tot ha vengut perquè una investigadora va anar a cercar les fonts d'aquest estudi, val? I amb aquesta recerca, amb aquest voler saber i voler investigar una mica més,

En el dia 9 i 13 minuts, en la bona companyia de Facu Tenaglia, els comandaments tècnics, Jaume Noguera, Alejandro Rubio, Àlex Fortesa, Victòria Cerdà i Yolanda Ruiz. Començam d'aquesta manera el dijous.

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
1: Són les 9 i 14 minuts, entram en temps de tertúlia, fem aquest repàs a l'actualitat d'aquest dijous i ho fem amb la bona companyia dels periodistes. Pep Maria Aguiló, bon dia.
2: Bon dia.
1: Necane Don Blas, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: I l'empresari consultor José Manuel Barquero, bon dia.
4: Bon dia, Marta.
1: Avui tenim una nota a l'agenda, una reunió. Les Balears participa aquest dijous de manera telemàtica a la Conferència Sectorial d'Infància i d'Adolescència. És una reunió que aborda el crèdit extraordinari, recordeu, aquest import de 25 milions d'euros per l'atenció de la infància migrant a Ceuta després de l'entrada massiva de migrants del passat dia 30 de juliol. Assisteix per via telemàtica, això sí, la consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, i aprofitarà per demanar que s'excloguin de les illes la repartició de migrants menors no acompanyats provinents de Ceuta. Ja algunes comunitats autònomes han dit que no se sumaran, que no participaran en aquest encontre, parlant de Castella i Lleó, d'Extremadura, d'Aragó, han confirmat que no assistiran. Així que, si vos sembla, comencem amb aquest punt de partida. De les Balears, Necane, han dit que valoren aquesta ajuda, que és important, també han dit que no és suficient.
3: Bueno, supongo que... A ver, está por ver si hoy se habla al final de la posibilidad de que haya una distribución de los menores de Ceuta, de las menores, en principio, de Ceuta entre las comunidades autónomas, porque no está incluido en el orden del día. Entonces, lo que quiere el Ministerio es que esto se... Por lo que cuentan, el Ministerio quiere que esto se aborde y es aquí donde Baleares va a decir que no puede aceptar a más menores de los que ya tiene. Y creo que efectivamente aquí somos conscientes de que estamos hemos superado nuestra capacidad de menores. Por lo que nos cuentan, parece ser que el Ministerio propondrá el reparto y al parecer a Baleares quedaría excluida por las singularidades especiales que tiene aquí la llegada de migrantes. No sé, vamos a esperar a ver qué pasa, pero yo intuyo que las cosas irán por ahí. El Ministerio intentará abordar este tema y las comunidades le dirán este tema no está en el orden del día y además no queremos que haya este reparto entre menores, incluidas las que no han ido, por supuesto, que son las que Vox tiene competencias en materia de servicios sociales, que es los tres consejeros que no han ido, son de Vox realmente, y los demás están en contra, incluso las comunidades del PSOE, que son dos, tres, incluida Navarra. Navarra no desconozco su postura, pero por ejemplo Castilla-La Mancha y Asturias tampoco están de acuerdo en el reparto de menores. Por lo tanto, el problema lo tiene Ceuta y de rebote el gobierno.
1: Hi haurà molt de desencontre en aquesta reunió. Pep Maria, com se podria desenvolupar? Probablement quan acabi tindrem nous titulars també i sobretot que no estigui inclòs a l'ordre del dia, no? Temes tan rellevants per la resta de comunitats autònomes.
2: Sí, bé, per una banda és bo que el govern balear en les discrepàncies que pugui tenir participi. Un poc, recull el que deien a Necane, això demostraria que quan diuen el PP i Vox són el mateix, no ho són. En serveis socials, històricament, mai ho han estat, i aquí se demostraria. Jo suposo que serà una reunió tensa, i sí crec que ja fa molt de temps que va començar... Gràcies. La crisi a Ceuta, i crec que l'ordre dels dies, temes a tractar, hauria d'estar un poc més tancat. És cert que les reunions hi va poden sortir altres temes, però me sorprèn que encara estigui tot un poc a l'aire i coït en pinces.
1: Hi ha moltes coses que sorprenen, també la compareixença del president del govern, que se faci ja a principis de setembre. José Manuel, no? L'oposició sí que és veritat que ha criticat molt que se faci dia 3 de setembre en aquest ple extraordinari. No sé, molt de punts, no? Que encara, sobretot l'oposició, troba a faltar una explicació.
5: Bueno, dos coses. Primero, si se cumple...

0: El dia, amb Marta Grau.
1: Ens queden 7 minuts per arribar a les 10. Continuem en temps de tertúlia, si just vos incorporeu en aquest moment. Això és El dia. Hem fet el repàs a l'actualitat i acabam en crònica no internacional, tot i que la mesura ens trasllada als Estats Units, però és que repercuteix al món sencer. Meta ha acordat pagar gairebé 17.000 milions de dòlars per tancar el judici. Recordeu un judici que tenia que... o que versava sobre els danys que produïen les xarxes socials als menors, sobretot per el seu disseny i com afectava, no?, mentalment als joves. És el major procés judicial de la seva història en el qual s'enfrontava les acusacions de 29 governs estatals dels Estats Units. Ara han fet com una passa enrere, no sé si se podria matitzar o dir així, però diuen que se comprometen a establir límits d'ús, el maco que siguin més estrictes de cara als menors, perquè no puguin apagar-se en les seves xarxes socials, els bloquejos d'horari nocturn estiguin vigents i que les notificacions se desactivin durant l'horari lectiu. No sé si considereu que són mesures suficients. Aquesta quantitat, que pot semblar moltíssim, crec que és un 25% de la facturació d'un any. O sigui, és un toc important per les butxaques d'aquesta companyia, però jo no sé, me deman si som conscients del dany global que fa les xarxes socials als menors. Comença per tu, Pep Maria, que si no entram en un debat amb ells dos i no te deixen temps.
2: En esto no vamos a discrepar mucho.
1: No, jo crec que aquí tothom estem d'acord. Tal vegada en el tema de les mesures que diu Meta que decidirà a partir d'ara, no? Si són suficients.
3: Sí, però és una primera passa i sempre és bo, perquè ja duia més xerrant de que s'havia de posar límits, que sobretot la gent més jove que ho està passant més malament i té més poques eines per poder controlar. Jo veig com una primera passa i n'hi pot haver altres de dir qualque cosa hem de fer perquè ja no s'anecdoti que un nen o una nena estiguin hores i hores amb el mòbil, que no dormin, fins i tot que no se relacionin. És a dir, jo veig com, sí, com una primera passa, però n'hi hauria d'haver més. I ara ells dos diran, estem d'acord amb tu, Pep Maria. I...
2: No, a ver, yo sobre el tema del acuerdo de los 17.000 millones, que es una cifra así que puede parecer tremenda, que lo es, pero bueno, no sé, es como si a un empresario que gana 2.000 millones de euros al año siguiente le dicen, no, vas a ganar 1.000 millones solo. No creo que le cambie mucho la vida, ¿no? Le puede cambiar el ego a lo mejor, pero la vida no. Entonces esto no es un zapatazo a la tesorería de estas grandes compañías tecnológicas. Hace muy pocos días hablábamos aquí de todo el incremento de problemas de salud mental, especialmente entre los jóvenes, y citábamos este factor del tema de las redes, todo este efecto emulación, ¿no?, de las redes y tal. Y esto al final lo ves... ya no te digo en gente de 20 y tantos años, pero es que cuando ves el uso compulsivo del móvil en chavales y chicas de 12, 13, 14 años, que esos son cerebros de plastilina todavía, son cerebros que fisiológicamente se están formando todavía, ¿no? Y tú ves ese uso compulsivo y eso es un auténtico taladradora de
1: y alerta, porque encara no tenim conseqüències dels estudis. Encara
2: claro,
1: fa, perquè clar,
2: no,
1: tota aquesta gent
2: no,
1: està
2: esto,
1: ara mateix
2: exacto,
1: vivint,
2: no?
1: Que probablement sorgiran en 20 anys o 10, quizá.
2: Cómo se pierde la capacidad de atención, claro. Que esto lo vemos también en los medios, ¿no? Cómo cada vez menos lectores son capaces de leer un artículo
1: sí.
2: de 700
1: Hombre,
2: palabras.
1: En la societat de l'escroll, imagina't.
2: Absoluta, hasta las retransmisiones de fútbol. Vemos como es que ahora quieren que vaya todo más rápido porque un chaval de 15 años no es capaz de ver un partido de fútbol porque hay un momento que el saque de banda dura entonces, se va al móvil. Es una cosa tremenda, por lo tanto esto,
1: mira,
2: bueno, bienvenido
1: que...
2: sea y veremos si es suficiente, seguramente no,
1: mira,
2: pero es un primer
1: estaba pensando fins al punt que Netflix hagi condicionat els guions d'algunes pel·lícules,
4: claro.
1: Porque eso es fortísimo.
4: Las
1: ¿no?
4: películas,
1: que
4: por
1: ya,
4: ejemplo, ir al cine,
1: las películas.
4: En el cine,
1: ostras,
4: en el cine
1: es,
4: la gente ya no tiene la
1: eso.
4: Capacidad de concentración en el cine.
2: En el
4: y,
2: cine,
4: y hay
2: que
4: gente
2: estás...
4: que coge el móvil,
2: exacto.
4: Que me parece una falta de respeto absoluto también en esta sociedad que efectivamente no tenemos el respeto a los japoneses. Pero a mí lo que me llama la atención de todo esto que ha pasado ahora con Meta, que me parece... Bueno, no, valorar la sanción es irrelevante. Lo que me entristece profundamente es que, sabiendo cómo sabía Meta que esto estaba pasando, no haya actuado hasta ahora. O sea, porque esto sí que demuestra un nivel de decir, me da igual todo. me da igual todo.
1: Home, la quantitat d'ingressos que rep aquesta companyia és
4: astronòmica. O sea, sabiendo como hay estudios certificados que esto está sucediendo desde hace años, que haya tenido ahora un juez, haya tenido que venir una decisión judicial, no sé qué organismo ha sido, para...
5: Ha sido un acuerdo extrajudicial.
4: Bueno, efectivamente, incluso han llegado a un acuerdo porque había pensado que sea, o sea, que años después haya tardado años Metas, como las tabaqueras, ¿no? Lo mismo, que hayan tardado
1: exacto
4: años
1: pues lo metéis,
4: en reconocer, sabiéndolo como lo sabían, porque lo sabían.
5: Bueno, hay directivos, que
4: claro,
5: se, que
4: se
5: han
4: que
5: ido
4: en el
5: de estas empresas que han como contado...
1: Que moralmente supuso un conflicto.
5: Es que sí, ha habido claro, eso, y hay, sí, libros, hay libros demoledores, sobre todo publicados en Estados Unidos, también en España, Marta Peirano ha publicado libros demoledores sobre cómo funcionan los mecanismos de adicción psicológica. Los globos rojos, cómo están medidos los segundos del
1: I crec que tothom, el més greu és que quasi tothom està enganxat a major o menor medida. És veritat, crec que és una reflexió interessant, no? Quin és el nivell d'addicció que tenim. Però no tenim més temps pel manco per aquest debat. Nekane, Pep Maria, José Manuel, moltíssimes gràcies, que tingueu un bon dijous.
4: Gràcies.
5: I bon cap de setmana.
1: Igualment, això sí, bon cap de setmana. Notícies, continuem.
6: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
7: Bon dia. Aquesta hora està previst que comenci la compareixença del ministre de Presidència, Félix Bolaños, per parlar de la gestió de les seves competències en la crisi de Ceuta. Mentrestant, el govern participa avui de manera telemàtica a la reunió sectorial d'infància entre el Ministeri i les comunitats autònomes per parlar del repartiment dels menors migrants no acompanyats que varen entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol.
8: L'executiu de Marga Proens demanarà que s'excloguin les Balears de la repartició, però donarà suport a la partida extraordinària de 25 milions d'euros que l'Estat destinarà a Ceuta per cuidar els menors. És la vicepresidenta Antònia Maria Estadillas.
9: Però tenim una situació molt complexa. Estem en 903 menors. Ja no només els temes econòmics, sinó que estem també de capacitat de gestió. Per tant, nosaltres no és falta de solidaritat, no és falta d'enteniment, que entenem que han de ser la prioritat per qualsevol govern, però no tenim capacitat per acollir més del que ja tenim a les nostres illes.
7: I més qüestions. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha informat que hi ha al manco 4 espanyols entre els desapareguts a les riuades del Nepal.
10: Hi ha un llamamiento a todos los españoles, a sus familiares, amigos que sepan que están o han estado en la zona siniestrada, para que entren en contacto con los teléfonos de emergencia consular, tanto de nuestro operativo sobre el terreno como de la unidad de emergencia consular aquí en los servicios centrales en Madrid.
7: Per altra banda, les autoritats nepaleses eleven a 886 la xifra de persones desaparegudes després de la riuada de la frontera amb el Tibet, entre elles 466 estrangers, dels quals, com dèiem, el manco 4 són espanyols.
8: El còmput oficial en territori nepalès eleva a més de 165 la xifra total de cadàvers recuperats. En una entrevista avui a l'Informatiu Matí, Gokul Sapkakota, que és el director d'una agència de viatges especialitzada en Nepal, el Tibet i Bhutan, i que ara és a Katmandú, ha explicat el que va passar.
11: Pero de repente vino el río grande con barros y todo y se quitó toda la gente y el pueblo. Y por eso algunas que han podido salvar un poco, bueno, saliendo un poco arriba, pero muy poca gente. Las casas y el pueblo entero ya está hundido, está de barro. Y abajo más pueblos todavía.
7: I a Palma s'investiga la mort d'un treballador a la planta de Tirme després de detectar-s'hi nivells elevats de monòxid de carboni. El sindicat Comissions Obreres reclama que s'investigui el succés.
8: L'home va ser trobat sense vida aquest dimarts a les 9 del vespre a les instal·lacions. Segons algunes informacions, el treballador de Tirme desembossava una màquina dins l'àrea de pretractament i va començar a trobar-se malament. L'empresa activà tot d'un el protocol d'emergència i va avisar l'U2. Comissions Obreres explica que els bombers de Palma varen detectar excés de gasos tòxics a aquesta àrea de treball. Tot i això, segons fonts extraoficials, l'autòpsia realitzada aquest dimecres va indicar que la mort hauria estat provocada per un infart i per causes naturals.
7: La Federació d'Associacions Empresarials de Comerç de les Illes, AFEDECO, reclama al Consell de Mallorca que aclareixi els criteris que utilitzarà per autoritzar la implantació i ampliació de grans establiments comercials després de l'entrada en vigor de la nova llei de simplificació administrativa.
8: La patronal del comerç ha advertit avui que l'aplicació de la llei 4/2026 no ha de permetre decisions discrecionals ni posar en risc l'equilibri entre les grans superfícies i el comerç de proximitat.
7: Arribem així a les 10:04. Més notícies a partir de les 11 en punt.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
3: Deu i cinc minuts, segona hora de programa. Continuem aquí al dia i, com sempre, feim pendents del temps, sobretot perquè avui hi ha moltes qüestions. Mal temps per una banda, avís per rissagues, previsions de cara al cap de setmana. Anem per part, si vos sembla. De moment tenim un cel majoritàriament cobert. Si heu sortit ja a primera hora del matí, probablement ho heu notat. Hi haurà pluges febles que en alguns moments poden anar acompanyades de fang de nou i fins i tot alguna tempesta. Bon dia de nou, Joana.
4: Bon dia, Marta. El que no tindrem és baixada de temperatures,
3: perquè les temperatures
4: seguiran una mica sense canvis. Les màximes rondaran els 31-33 graus aproximadament, però les nits, a més, continuaran sent especialment caloroses, amb mínimes de prop de 24-25 graus.
3: Tot d'una li demanem al nostre home del temps per al vent, que sabem que bufarà de sud-sud-oest, que podria arribar als 44 km per hora. Les previsions del cap de setmana també es mostren temps un tant inestable, sobretot de cara a divendres. Però què preocupa més?
4: Preocupa Menorca, Marta, que continuen a vista taronja per rissagues amb oscil·lacions de nivell de la mà que poden arribar fins al metre i mig, com l'altre dia que varen fer un rècord. Va ser dilluns que se va registrar aquesta oscil·lació de 1,44 metres, la més alta des de 2015.
3: Podrien tenir noves rissagues a les properes hores, Albert. Bon dia.
5: Molt bon dia. Sí, sí, sí, la perspectiva és aquesta, i a més les rissagues sempre van relacionades amb altres fenòmens que s'han donat les darreres hores. Per començar, pluja de fang i tempestes de base alta, que són aquests trons que fan però pràcticament no deixen aigua, més que dues gotes brutes. Són fenòmens que van associats amb les rissagues que no només s'han produït a Menorca, s'han vist en Drac, s'han vist a Sóller. És a dir, aquest fenomen depèn també de la morfologia del propi port, com encaixat està, facilita també que se puguin produir les rissagues, i efectivament, però és a Menorca la zona que té més probabilitats les properes hores. I, per cert, aquesta nit passada una ratxa de vent de 94 per hora en el Puig Major,
4: 94, nosaltres hem parlat de 44, però, clar,
5: sí, sí,
4: aquest 94 és bastant superior.
5: Genial.
4: Albert, supos que molta de gent pel carrer te fa aquesta pregunta. Per què costa tant que el vespre refresqui? Què passa?
5: Perquè tenim la mà com un caldo, i és a dir, ja independentment de les temperatures que tinguem en altura, clar, nosaltres estem aferrats, estem de vora a una superfície marina que està a 29 graus. Per tant, això fa que tinguem aquest dipòsit, aquest reservori d'aigua calenta, que és com un termostat que tot el temps mos està injectant calor, no? I això fa que els descans, les temperatures nocturnes, siguin elevadíssimes per molt d'aire fresc que mos entri a dalt. Que, per cert, xerrant d'això, demà sí que notarem una refrescada de temperatures entre 4 i 5 graus.
3: Genial, 4 o 5, ja va bé.
5: Que ningú se mos il·lusioni, perquè és que només durarà un dia o dos. Perquè després del cap de setmana, la setmana que ve, tot i que entram a setembre, sobre el paper, això serà sobre el paper, perquè la pràctica seguirem dins agost a nivell tèrmic, perquè la setmana que ve torna enfilar-se les temperatures.
4: Hem tingut aquest vespre de nits tòrrides, nits tropicals,
5: sí.
4: Fa moltes seguides que anem encadenant, però sí que és veritat que també aquesta pols en suspensió que tenim aquests dies, aquest cel cobert, no?, fa que també estiguem com, no sé si fins i tot amb més sensació de calor.
5: Sí, i també psicològicament afecta més, Se sent la gent més esgotada, més irascible, no? Tot és degut a que la pròpia borrasca que ara hi ha, que està entrant per la península, que està deixant un ambient a Galícia de plenament de tardor, Marta, t'hagués agradat ser-hi
3: sí,
5: aquesta setmana?
3: Sí, mira, 15 graus, ja saps que tinc família per allà.
5: Sí, sí.
3: I
5: ara estiria
3: el mel. Me comuniquen que quasi duen
4: jaqueteta
3: i abric finat.
5: Ara estiries?
3: Sí, que imagina't.
4: El cel.
5: Clar, allà, entre pas nord, fa una forma de U i aquí mos envia vents de sud. Per tant, és la pròpia inflexió d'aquesta circulació atmosfèrica que fa que aquí mos enviï vents prominents de la zona de Sàhara. En aquest cas, són de llebeig, més que de migjorn. Demà giraran a ponent, esperant que també demà la proporció, diguéssim, la concentració, millor dit, de pols en suspensió demà vagi menys.
3: Tornem al cap de setmana, si me permeteu, companys, compartim el mapa, no?, que ens explica divendres,
5: sí.
3: Dissabte. Comença més inestabilitat, sobretot a Eivissa. Veig que hi ha possibilitat de pluja de cara a divendres, o sigui que el cap de setmana sí que el tindrem un poc mogut, el manco a Pitiuses.
5: Sí, demà hi ha la possibilitat de qualque ruixada a Pitiuses, però tampoc esperem un canvi de temps radical. Sí que se notarà, diguéssim, en les temperatures. Per exemple, a Palma la mínima baixarà una mica fins als 22 graus, a Eivissa passaran de 23 a 21, a Maó també baixarà una mica, però ja t'ho dic, una cosa discreta. Ara veurem si se confirma el pronòstic. El manco que puguem respirar una mica aquest cap de setmana.
3: Exactament. Això que, per el que respecta al temps, ja ha dit Albert, i sobretot això ho podem subratllar, de ballada de 4 a 5 graus de temperatura, però que ningú s'emocioni perquè la calor torna i torna amb força. Ara, si me permeteu, petita llicència per posar aquesta cançó que tant ha sonat, per cert, els darrers dies, les darreres setmanes. Parlam de nou Eclipsi, sí, un de nou.

0: nova cita amb el cel, aquesta vegada de matinada, per poder veure des de tot l'estat, des de tot Espanya, un nou eclipsi lunar parcial, en aquest cas, durant el qual la Terra projectarà la seva ombra sobre la Lluna i arribarà a enfosquir-ne aproximadament un 93%. La veurem així, una mica vermellosa en aquesta Lluna, preciosa. M'ho explicava el nostre company de realització, en Alejandro Rubio, que això és motivat. Ara m'ho explicarà bé n'Albert, perquè se concentren totes les postes de sol que il·luminen aquest eclipsi i fa que se vegi d'aquesta manera vermellosa. El moment de màxima ocultació serà cap a les 6 i 12 minuts, per tant, nosaltres, Marta, el podrem veure, sí, sí, perquè ja som de camisa ràdio, poc abans de la sortida del sol, i a diferència d'un eclipsi solar, aquest es pot observar a simple vista i sense ueres especials. Albert, el temps serà clau, no tenim possibilitat de veure'l-lo bé amb el cel que tindrem demà.
1: Jo ja estaria despert, també en aquesta hora, sí, sí, perquè m'he d'aixecar molt prest demà. El veurem, tot depèn de la nebulositat, veurem què passa aquesta propera nit. Estirar la lluna, hem de cercar, com va passar l'eclipsi de sol, hem de cercar un horitzó que estigui més o manco destapat, perquè se veurà ponent, estirar 11 graus per damunt l'horitzó, per tant, no tampoc estirar tan baix com va ser el sol, però sí que hem de mirar que estigui cap a ponent, que no hi hagi grans muntanyes i grans infraestructures que mos tapin la visió cap en aquest sentit. I se veurà una vermellura que serà molt guapo de veure.
2: Trobes que hi ha com a més interès en el tema dels eclipsis? D'ençà que ha hagut aquest eclipsi, perquè igual aquest eclipsi de lluna mos hagués passat desapercebut, sí, temps enrere, i ara hi ha un eclipsi, i sembla que tots estem interessats.
0: Sí. I les modes també, que suposo. Sí. Perquè hi ha molta de gent aficionada a l'astrologia, a l'astronomia.
2: Sí, que està molt bé.
0: Que no és astrologia,
2: que
0: perdó.
2: Que s'ha imposat de moda. Sí.
0: Però sí que és vera que, jo també estic d'acord amb la Marta, que hi ha com un boom, no?, una efervescència, molta de gent interessada, que és coneixedora, però molta d'altra, que per, no sé si perquè ho sent o perquè ho veu a les xarxes socials, com que se suma també a veure-ho, no?
1: Clar, perquè enguany han tingut la grossa de les grosses. Enguany han tingut el fenomen del segle.
0: Clar.
1: En l'eclipsi total de sol. I això ha despertat un interès. Fins i tot en gent que mai havia sentit xegar d'aquests fenòmens s'ha enganxat en el tren de l'astronomia. Això jo m'agrada molt també, aquest tema.
2: Idò, tothom pendent. A partir de les 4 de la matinada ja se pot començar a intuir

0: catàstrofes de,
1: totalment, Marta, i també anem encadenant catàstrofes, perquè si m'ho fixem, Venezuela, després Colòmbia, ara el Nepal, les xifres actualitzades són de prop de 200 persones que han mort, en torna a 165, i més de 800 que han desaparegut. Les tasques de rescat continuen en una zona muntanyosa i de difícil accés. Una tragèdia que també ha afectat zones de la Xina i que torna a posar el focus, com deia Marta, en la vulnerabilitat de moltes comunitats d'aquesta part del món. Albert, des del punt de vista meteorològic, quin tipus de situació pot provocar una riuada tan devastadora com aquesta?
0: I hem de dir, tot i que la gent les ha vistes, aquestes imatges, són molt dures, eh? Les
1: són duríssimes, i no són intel·ligència artificial, però hi havia molta de gent que sospitava o pensava que podria ser un muntatge, i no ho és.
2: Sí, encara hi ha gent que diu això, no? Anem a veure, aquesta riuada no se deu a fenòmens meteorològics, no és producte de grans diluvis, de grans inundacions, sinó que s'ha tratat d'un sisme que ha provocat el col·lapse d'un glacial. I clar, això és una ingent quantitat d'aigua en forma sòlida, però que s'aliqua immediatament, i això fa que hi hagi aquestes revingudes que, a més, arrossega material de la muntanya, material de terra, per això té aquest color, no? I és un desastre enorme veure aquestes imatges, la veritat que es carrufen.
1: Es carrufa, a més, fotografia, no, Albert, també és molt característica, molt particular en aquesta zona. No sé si això fa que sigui més perillós o més difícil de preveure una cosa com aquesta.
2: Sí, és que també estem a una zona molt accidentada de relleu. És un relleu dels més elevats que hi ha en el món, no? Està a peu de l'Himàlaia. I, per tant, té unes característiques que, si bé això se pot donar a altres bandes del món, aquí té el còctel perfecte per fer danys, perquè està enxegant de la base d'unes muntanyes elevadíssimes on hi ha els glacials, i clar, hi ha un sisme que te provoca uns desperfectes que va en cascades com un efecte dominó enorme que ho arrossega tot en els seus parts.
0: O sigui, el sisme, que tampoc era tant, perquè és una magnitud 4, és important, sí, però que no era tan rellevant, però el que va passar és que va desprendre aquesta part de glaciar, i per això va afectar d'aquesta manera. Per això la riuada de l'aigua. No té relació, tal vegada, que allí, perquè si ho penses, les darreres setmanes no han pogut haver més terratrèmols. Colòmbia, Venezuela, Japó, ara aquí, al Nepal. No sé si d'alguna manera hi ha una interrelació sísmica entre els diversos llocs del món.
2: Sí, no m'ho veurà. A nivell meteorològic no té res a veure, però a nivell, diguéssim, sismològic, sí. Estem a una zona activa de plaques tectòniques. Ja ho vàrem comentar, no? Com així també hi ha cinturó de foc del Pacífic. Estem també a una zona de xoc de plaques tectòniques en aquesta zona del món, i és un punt calent, una àrea sísmica d'activitat. El que passa que aquesta vegada s'han combinat els factors per danyar una zona especialment sensible.
0: Estirem ben pendents del balanç. El darrer que teníem era del Manco, 165 persones mortes, més de 800 desaparegudes, 4 espanyols afectats o no localitzats en aquest moment. Era el balanç, no?, que dèiem o que actualitzàvem aquest matí, i que seguirem actualitzant a mesura que avanci aquest programa. Albert, moltíssimes gràcies per tot aquest repàs. L'actualitat meteorològica ve d'aquesta manera. Posarem el focus sobretot de cara al cap de setmana, i la part més positiva, la petita treva de les temperatures. Jo crec que ens poden quedar amb aquesta part, que el Manco de Ballaran una micona. Gràcies.
2: Gràcies, i estirem al tanto que el millor podrien venir temperatures i característiques més tardorenques a partir del 10 de setembre. Ja ho confirmarem.
0: O sigui, un possible inici de la tardor al 10 de setembre. Mira, ja tenim una data. Està molt bé, perquè coincidirà amb el començament del curs escolar, que mira, que sempre ve un poc més de gust, no? Començar amb no amb tanta calor. Moltíssimes gràcies, company, com sempre. Continuem, i si vos sembla, parlarem ara d'una qüestió molt important relacionada amb la feina i amb els autònoms, que ja sabeu, no?, són un sector que sempre necessita d'atenció. Significa que quan no fas feina, moltes vegades, clar, el que li passa als autònoms és que deixen de tenir ingressos, però les despeses continuen, i això fa especialment complicat que, per exemple, una malaltia, un accident, obligui els autònoms a agafar-se una baixa.
1: Clar, exacte, Marta. Per intentar alleugerir aquesta situació, el que ha fet el govern balear és posar en marxa el que ha batejat com l'escut de l'autònom. No hem parlat en alguna ocasió. Una línia d'ajudes que permetrà recuperar fins a 800 euros corresponents a les dues primeres quotes de la Seguretat Social durant aquesta baixa mèdica. L'ajuda té un pressupost de 600.000 euros, i segons el govern, aquí, a la comunitat, hi ha actualment

0: Més de 109.000 treballadors autònoms.
1: Saludant Maria Antònia Sansó, directora general d'Empresa, Autònoms i Comerç del Govern Balear. Senyora Sansó, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
1: Com funcionarà exactament aquest escut de l'autònom i de quina manera podran adherir-se?
2: Sí, bé, hem tret aquesta convocatòria tan reivindicada històricament i dir que bé, està publicada avui, per tant, a partir de demà els autònoms tenen un mes per fer la sol·licitud d'aquelles baixes, d'aquells rebuts de cotització que han hagut de pagar quan estaven de baixa, que realment és una injustícia, perquè som conscients que quan un autònom està de baixa és perquè realment ho necessita. Per tant, a partir de demà tindran un mes per poder fer la sol·licitud d'aquelles quotes de la Seguretat Social que han estat pagant durant el 2025. Amb un mínim de 15 dies, la baixa, i d'import un màxim de 1.000 euros.
0: 1.000 euros per persona, clar, per aventura hauríem de demanar-vos també com es calcula exactament aquesta quantitat i sobretot com ha de fer, no? Quin és el procediment que ha de seguir l'autònom precisament per poder accedir a aquesta ajuda?
2: Sí, és una ajuda bastant senzilla, sí que és vera que recomanem pues, que se puguin acostar o que puguin contactar en l'oficina de l'autònom que varen posar a disposició dels autònoms fa quasi 2 mesos i també està tot a la pàgina web Autònoms IB, on explica el procediment, però repeteix que és molt senzill, simplement és justificar aquelles quotes que l'autònom ha hagut de pagar dins els 2 primers mesos perquè l'Estat no se'n fa càrrec i repeteix que consideram aquí des del govern de les Illes Balears que és una injustícia que l'autònom quan està malalt i quan està de baixa perquè així ho necessita, pues, a damunt hagi de pagar aquestes quotes seves de la Seguretat Social.
1: Es limita als 2 primers mesos. No sé si la intenció per part del govern és que en un futur es pugui ampliar.
2: El límit són els 2 primers mesos perquè a partir del tercer mes ja no hi ha aquesta obligació de pagament. Sí que és vera que no han posat un límit de 2 mesos anualment, m'explic. És a dir, si un autònom té la mala sort de tenir una enfermedad crònica que possiblement ha d'estar 2 mesos de baixa, després se recupera, però dins el mateix any torna a tenir 2 mesos més de baixa, pot recuperar aquests 4 mesos.
0: No sé si seria possible, senyora Sansó, posar un cas pràctic, no? Perquè també la gent ho vegi més entenedor. Per exemple, un autònom està 3 setmanes de baixa. Quants doblers podria recuperar i com hauria de sol·licitar? I sobretot si, per exemple, aquesta baixa és llarga o s'allarga, com vostè deia, si, per exemple, és una malaltia crònica de diversos mesos, què passa a partir del tercer mes?
2: Sí. Posem un cas pràctic, com ha explicat, per posar un exemple, damunt un seguro social d'uns 200 i pico, quasi 300 euros, que són la gran majoria, està clar que també n'hi ha de més alt import. Per tant, si estem xerrant d'uns 300 o 300 o quasi 400 mesos, 400 euros durant un mes, si estem xerrant de 3 setmanes, pues, podria recuperar aquells 300 euros, per posar un exemple. És a dir, la part proporcional de lo que realment ha hagut de pagar i en el moment que ha estat de baixa. Si està 2 mesos i aquella quota és de 400 mesos, 400 euros, pues recuperarà 800 euros. A partir del tercer mes, l'autònom ja no ha pagat aquests 400 euros cada mes perquè li segueix aquesta baixa per enfermedad. Però dins d'aquests 2 primers mesos sí que l'Estat li demana aquests 400 euros cada mes i a damunt d'estar malalt, a damunt de no facturar, ha hagut de pagar 800 euros, per posar aquest exemple.
1: Home, és que era una injustícia. O sigui, la situació dels autònoms fins ara, en certa manera, no? Que, a més, sempre han passat pena a l'hora de posar-se malalts, perquè precisament una baixa significava no poder assistir al lloc de feina. A vegades, parlant d'autònoms, senyora Sansó, que només és una persona que no té treballadors. I, clar, la responsabilitat era total. Radicava només en aquesta única persona. Com ho han rebut? Perquè jo sé que això és un... un punt de la gran quantitat de reivindicacions que duen demanant els autònoms, però no sé si mos pots traslladar com ho han rebut aquesta primera passa.
2: Sí, ho van anunciar i la veritat és que ha hagut una rebuda extraordinària on molts autònoms ja s'han posat en contacte, com he dit en el principi, a l'oficina de l'autònom, demanant per quan seria efectiva aquesta ajuda i on avui anunciem que hi ha aquests 30 dies per poder fer aquesta sol·licitud. I és veritat que no xerram d'unes quantitats elevades, però sí que xerram de recuperar allò que no haurien d'haver pagat mai. Perquè, repeteix, quan un autònom està de baixa, llavors també som conscients, segons les dades, que la gran majoria d'autònoms, com ha dit, són ells tots sols, quan estan de baixa és perquè estan malalts i quan estan malalts no facturen. Ja tenen una minva d'ingressos molt grossa, però, a part, el que és una gran injustícia és, a damunt, haver de pagar aquests imports. Per tant, des del govern de les Illes Balears consideràvem que quasi només és un gest de repetir que hi som de vora, que com a mínim no tinguin aquestes injustícies i que des del govern de les Illes Balears el que sí que poden fer és que se puguin recuperar aquestes dues quotes que l'Estat sí que ho reclama.
1: Sobretot la importància de poder accedir a aquesta oficina de l'autònom, que també era un organisme que tenia, no?, que una reivindicació històrica, que hi hagués un lloc en concret on se'n concentrassin, no?, tota la informació, tota la necessitat que han tingut a vegades els autònoms, no?, a l'hora d'accedir a les ajudes, de conèixer informació sobre el futur de les seves empreses, etc. A partir de demà, idò, se pot començar a sol·licitar i és un tràmit, com explicava el senyor Sansó, relativament senzill. Moltíssimes gràcies per tota aquesta informació.
2: Moltes gràcies. Gràcies.
1: Ara l'assignatura pendent també seria davallar les quotes, per exemple, no? Que sabem que, per exemple, el nostre país té unes quotes molt altes si ho comparam amb altres comunitats autònomes, no? En altres països, per exemple, el Regne Unit, amb sous molt més alts i, no obstant, la quota d'autònom, per exemple, és molt més baixa que la que hem d'assolir nosaltres. 10 i 26 minuts. Si vos sembla, fem una petita pausa per publicitat i seguim amb més propostes.
3: El dia. IB3 Ràdio.
4: IB3 Ràdio és humor.
5: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
6: Josep, com
7: Hola.
6: Estàs?
7: Molt malament, fa Porque? Molta calor. És a dir,
6: fes calor, posa'ns aire.
7: No, ara estic bé aquí.
6: Fa calor psicològic.
7: No ho sé jo.
8: Però
7: quan hi ha vacances?
6: Quan hi ha vacances?
7: De nosaltres?
6: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
7: Xiu-xiu és tot l'estiu.
6: Sí.
7: Ah, que bé.
6: Servei públic.
7: Servei públic total.
9: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
10: Oh, sorpresa!
9: Entendol? A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
6: Ja som aquí, ja hem arribat!
8: Com això, com esteu?
9: Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a Entre avui i demà. I a les 10... El món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
11: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: Són les 10 i 29 minuts, vos hem comentat i hem parlat, de fet hem dedicat un temps del nostre programa a parlar de la gran riuada que ha afectat el Nepal, que ha copejat a més una zona molt vinculada al senderisme, les expedicions, el turisme d'aventura. Entre els desapareguts hi ha centenars d'estrangers, de moment 4 espanyols continuen desapareguts o afectats. Les imatges, les hem vistes abans, són duríssimes, han fet la reflexió de que, com recorda, no?, la vulnerabilitat de la vida humana davant una catàstrofe natural d'aquestes característiques, d'aquesta magnitud, Joana.
2: Totalment, Marta, una tragèdia que també ens fa demanar-nos com afecten aquest tipus d'emergències la seguretat, per exemple, dels viatgers, no?, dels turistes, i la decisió o les decisions a l'hora de triar una destinació o una altra. Avui en volem parlar amb en Pedro Fiol, president d'Aviva. Molt bon dia, com estàs, Pedro?
3: Molt bon dia, Joana.
2: T'enyoràvem, que fa estona que no veníem a veure'm-nos.
3: És cert.
2: Avui, per parlar, entre d'altres qüestions, d'aquesta catàstrofe en el Nepal, com pot afectar una catàstrofe d'aquesta envergadura a la confiança dels viatgers i també a les reserves, no?, cap a destinacions de turisme d'aventures?
3: Està clar que una tragèdia d'aquestes magnituds afecta moltíssim la demanda del propi consumidor per un tema de por i temeritat. És cert que si un ha d'anar de viatge la setmana que ve en aquella regió, tal vegada és complicat perquè tot el que s'està visquent en aquell moment, tot aquest desplegament de medis d'emergències que estan intentant ajudar en el rescat, tal vegada el país està en una situació una mica vulnerable. Però hem de definir que si no hi ha una modificació substancial de lo que és els llocs que has de visitar, perquè no tot el Nepal està afectat, sinó més la regió nord, en aquest cas tal vegada seria molt interpretable, però per això hi ha un contracte de viatges combinats que tots els usuaris que contraten un paquet l'han de signar. I si en el final les regions que tu visites no estan afectades, en principi s'hauria de seguir els plans de viatge i assumir els costos de cancel·lació si un voluntàriament no hi vol anar. Ara, si se visites algun tipus de regió, hi ha una modificació substancial de lo que és el viatge que un ha contratat, evidentment aquí a l'agència de viatges és que ha de donar una alternativa, que el client té dret a acceptar-la o no acceptar-la, o bé a la cancel·lació i a la devolució en manco de 14 dies.
1: I com reben aquesta ordre, les agències de viatges? Depèn d'un organisme internacional? Cada agència funciona de manera particular?
3: Normalment la referència sol ser el Ministeri d'Assumptes Exteriors, les pàgines que tothom coneix, des MAEC, que moltes vegades algú ha de posar MAEC, la Índia, MAEC, Xina, i aquí venen unes recomanacions. Normalment el que imperaria en cas d'un desacord entre client, agència i tour operador seria les recomanacions de viatges que formula el que és el Ministeri d'Assumptes Exteriors, la qual cosa ara seria interessant entrar tal vegada en el MAEC i mirar què diu sobre el Nepal i quines són les zones afectades i quines no. Si exclou certes zones i un té pensat visitar aquestes zones excloses, evidentment, aquí, si algú no hi vol anar perquè troba que en aquest moment no és segur, però és una percepció més pròpia que no una realitat, evidentment s'ha d'assumir els costos derivats d'aquesta cancel·lació.
2: Clar, és molt dir si no tenir por quan t'ha passat una cosa d'aquestes o te poden follir les ganes, no, de trascar per segons quins llocs. On ha assenyalat que les agències estan recuperant protagonisme davant la incertesa internacional. Què està cercant ara mateix el viatger balear en qualsevol cas?
3: Seguretat i més seguretat. És vera que quan un va a un indret europeu o de proximitat, tal vegada existeix més la figura del prosumidor, que s'ho fa més per el seu compte, a vegades ve l'agència, a vegades no, a vegades mos compra part dels serveis i altres el de contracte directament, però és vera que quan ja xerram de viatges de llarga distància, de viatges molt organitzats, viatges d'autor, viatges que, a més, com aquests, que tenen un component de peregrinació religiosa, salvant les distàncies per als hindús i per als budistes, el lloc on s'ha produït aquesta catàstrofe era un turisme pràcticament religiós. És vera que pot haver el component d'aventura o aquells simpatitzants d'aquesta religió, perquè, com bé sabeu, anaven a fer aquesta volta en aquesta muntanya Kailush, per mi és com una peregrinació,
1: exacte.
3: Però és vera que també hi ha molta gent que li agrada, no?, participar. I salvant les distàncies, això seria com en aquests moments anar a fer turisme religiós a Israel. Jo crec que ara no seria el millor moment. En la qual cosa, Jo crec que vagi per davant la meva solidaritat amb aquestes víctimes, però jo crec que ha afectat a molta gent de nacionalitat, tal vegada estrangera, però amb arrels de la Índia, perquè eren sobretot simpatitzants d'aquesta corà, que és aquesta peregrinació que fa aquesta volta en aquesta muntanya Kailush.
1: Les agències de viatges, Pedro, també són determinants a l'hora de formar part dels protocols de recerca de les persones.
3: Sí, sí, nosaltres, evidentment, i a més, rebem moltes vegades peticions inverossímils, i jo aquesta setmana ja n'he rebudes dues. Tenc quatre vespres i vull fer Roma, Florència i Venècia. I vaig dir, pues no, en quatre dies no basta. O algú que te digui, en aquests moments me fa moltes ganes anar tal vegada, pues, vinga, anem a Israel. Si pots esperar que la cosa se normalitzi. És a dir, nosaltres, evidentment, per damunt de tot, l'integritat pròpia de les persones.
2: Perquè una cosa al final són prescriptors, també,
1: exacte.
2: No?
3: Clar, no, i perquè moltes vegades te pots dur molt influenciat per una conversació en el bar de davant que teva o mirant una xarxa social i no contextualitzar quina és la situació real de cada moment. I sobretot, ja no en aquest context de canvi geopolític, la quantitat també de fenòmens naturals que en aquests moments aconteixen a tot el món, que nosaltres, evidentment, hem d'informar el client de dir, escolta, tal vegada aquesta regió hi ha un volcà en erupció, hi ha cert perill de tifons, això també és molt típic, no? Me'n vull anar al Carib en mes d'agost. Ostres, m'he estat a una altra banda.
2: Ara, Pedro, per ti, Anna Marta i jo, per exemple?
3: Per desconnectar.
2: Sí?
3: Si volguéssiu desconnectar, mira, és que... I a més per preu, ho recoman molt perquè prens que és una destinació propera i és com un Carib africà i a més tenim operativa charter, mos costa a vegades omplir aquests avions i sempre tenim ofertes, que és Cabo Verde. Jo en aquest moment vos diria que bon anar si a Cabo Verde, una setmaneta o un hotel tot inclòs a descansar i a passar aquesta calor que vivim aquí, però amb colçons curts i màniga curta tot el dia i en remull.
1: Sí, informar-se abans de viatjar és molt important i sobretot quan parlem, no, de destinacions, ara que parlava, no, del Nepal, aquesta destinació afectada. Hi ha gent que té molta il·lusió per viatjar, hi ha gent que ho està desitjant durant tot l'any. Me refereixo a l'Imserso, si vos sembla, fem referència en aquesta qüestió en concret. Ja a partir de setembre se comencen a comercialitzar aquestes places. Moltíssima il·lusió al respecte per aquesta temporada 2026-2027 amb prop de 880.000 places. A les Balears el sector alerta, no, de les dificultats, diuen que perquè el programa sigui rendible. Què en penses de les crítiques, no, que han fet els hotelers respecte a que no li surt a compte?
3: Sí, també nosaltres hem secundat una miqueta també aquestes crítiques, perquè nosaltres també el que volem és que els serveis que s'ofereixen a Imserso siguin de qualitat. I si jo me poso la pell d'un hoteler que tan sols percep com a preu de referència, perquè pot percebre més del vespre, que pot haver contractes privats, 25 euros per persona i per vespre, quan un turista alemany o britànic paga el mateix per un dia, comparativament al que paga una persona Imserso per una setmana o 10 dies, entenc que és molt complicat. És molt complicat haver d'omplir un bufet amb aliments, és molt complicat contratar un espectacle al vespre per tenir la gent animada, i la viabilitat de Imserso, ho hem dit moltes vegades, passa perquè hi hagi una injecció de capital bastant important, i no com s'està fent ara, que això ho vull matisar i ningú ha tocat aquest tema, que ara són els jubilats que en temporada alta paguen 100 euros més per els seus viatges. 100 euros que han de veure com es repercuteix a la cadena de valor turístic. Qui se'l de queda aquests 100 euros que paguen de suplement? És vera que tampoc alivia gaire aquesta situació, però està clar que no me puc posicionar ni d'una banda ni de l'altra. Per una banda entenc lo complex que és organitzar aquests viatges, però per l'altra també el sector hoteler entenc que amb aquest augment de consums i pagar uns preus de referència, malgrat fossin de 30 o 35 euros,
2: no compensa,
3: que són insuficients per mantenir un hotel obert en temporada baixa.
1: De totes maneres, ara qui vulgui participar ja s'ha d'haver afegit a la prèvia inscripció, que crec que acabava a finals del mes de juliol, o sigui que ja qui no ho hagi fet, evidentment no arribaria, seria de cara a l'any que ve, veritat?
3: No.
1: Encara hi ha temps, de marge?
3: No, el pla d'inscripció per nous jubilats està tancat, però normalment el solen obrir just quan comença el període de reservar de Imserso. És a dir, moltes vegades, a partir de dia 16, 17 i 18, solen obrir aquests plans d'inscripció. Antes era com a més estacional i tothom ho tenia clar, però és vera que ara, com que se jubila cada cop més gent, aquests períodes a vegades molt sorprenen i de sobte veiem que el pla d'inscripció està obert i en aquests moments nosaltres el que fèiem és cridar tots aquest client que ja han vengut a l'agència i ens han deixat les seves dates i els avisam i els diem, escolta, el pla està obert, vine a l'agència i fèiem una cosa que en principi no hauríem de fer nosaltres, que és acreditar els jubilats.
1: Molt poc conegut aquest servei en concret, no?, per part de les agències de viatges, aquest vincle, no?, sobretot per aquesta darrera hora, per aquest last minute, no?
3: Sí, és vera que els ajuntaments també, les àrees de benestar social, sí que disposen de persones que els ajuden en aquestes inscripcions, però és molt típic que, com que saben que després han de venir a reservar a les nostres oficines, evidentment nosaltres ja els hi donem tot el servei d'assessorament que calgui perquè ells puguin optar en aquests viatges de Sincerso, inclús les reclamacions, quan una persona tal vegada s'ha acreditat però no s'ha confirmat aquesta acreditació perquè administrativament s'ha perdut, normalment m'ho solidaritzat molt en el col·lectiu de jubilats que crec que ho necessita.
2: Quin consell li donaries ara a qualsevol persona que vulgui fer un viatge amb Sincerso? Evidentment, fer via, perquè si no volen, mai més ben dit, els viatges de Sincerso, però quin consell o recomanació les podries fer ara mateix?
3: Mira, saps què està passant? Que darrerament estem parlant molt de Sincerso, en general, en els medis, i les persones majors van a l'oficina demanant quines destinacions hi haurà enguany. Clar, el fet de que la xarxa de Sincerso, ells associen que està començant ja el programa de Sincerso, i el meu company m'ha dit, no xerris tant de Sincerso, que cada matí tenim ja molt de jubilats que se pensen que això està a punt d'arrencar. Han de deixar clar que comença dia 16 de setembre. La meva recomanació és que a partir de dia 14, dos dies abans o tres, vengui una agència de viatges de confiança que tinguin de vora que seva i que demanin el llistat de sortides. Val? Normalment el que solen fer les agències de viatges per ser àgils el dia de Sincerso és que nosaltres ja sabem quines destinacions volen viatjar aquestes persones jubilades. En la qual cosa, clar, en aquest moment no sabem quantes places hi ha per cada destinació per als residents balears, però sí que quan queden dos o tres dies, nosaltres fem un llistat, els diuen que posin un rotllet o que ens diguin quines són les preferències i d'aquesta manera, quan se posa el rellotge en marxa per poder reservar Sincerso, és quan nosaltres fem molta via. D'aquí ve el bulo de les persones majors que diuen és que quan jo m'ho conec des de casa ho veig ja tot reservat. No, nosaltres tenim una habilitat i un programa de gestió que són molt més ràpids i avançats, sí. I clar, i nosaltres som molt més hàbils tal vegada que una persona de 65, 70, 80 anys, i per això nosaltres a primera hora del matí totes aquestes peticions ja les tenim ordenades i enviant quasi com una ordre massiva, i per això nosaltres tenim una resposta més immediata, la qual cosa les persones majors que estiguin i s'ho vulguin fer que seva m'apareix molt respectable, però que també tinguin en compte que no pagaran manco i aquests 15 euros que guanyen les agències de viatge, reivindicació, serveixen també per pagar les seves jubilacions. A la qual cosa, que se posin en mans de professionals, perquè si tal vegada no aconsegueixen una plaça, nosaltres els posarem en llista d'espera, ells podran anar en el club de la tercera edat a gaudir dels seus hores baixes i nosaltres estarem pendents de quan voten les places, de quan voten les llistes d'espera i ells seran més feliços i nosaltres també.
1: I doncs mira, que tothom ho tingui present a partir del 16 de setembre, però se poden posar en contacte amb les seves agències de viatges perquè així li donaran una mà, sobretot amb tota aquesta gestió, amb les places aquestes de darrer minut que explicava Pedro Fiol fa uns minuts, i així tot això que trobin a faltar o que no trobin a través d'internet, que a vegades se pot col·lapsar o que no està actualitzat, com explicava en Pedro, amb els professionals de confiança. Que tinguis un bon dijous, Pedro, moltíssimes gràcies per la visita.
3: No, gràcies
2: ja
3: a vosaltres per
2: convidar-me. Ja te direm com anem a Cabo Verde.
1: Exactament.
3: Teniu el meu telèfon. Basta que me crideu i demà mateix tindreu el viatge a la vostra taula.
1: Però malauradament ara l'estat d'ànim és de tornada de vacances, eh?
2: Sí.
1: No sé si hi ha gent que tria setembre per vacances. Me consta que sí, perquè molta gent diu, mira, és un mes, a que sí, on tot torna a la normalitat, perquè no anar-se de vacances, però no és el nostre cas. Així que haurem d'esperar una mica més. Uns anuncis. Parlem de salut animal amb el nostre veterinari Manu Ruiz. Avui toca parlar de moixos.
0: El dia. Ivetres Ràdio.
4: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el plátano de Canarias a 1,99 euros kilo, el chuletón de ternera balear al corte a 19,99 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros kilo y el hojaldre de manzana a 2,50 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
5: Segueix la calor. ¿Necesitas vacances sense sortir de Mallorca?
4: Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
1: Són les 10 i 45 minuts. Parlam, com cada dijous, de salut animal. Avui toca parlar de moixos amb el nostre manescal de confiança, Manu Ruiz, de la Ribera Veterinaris, més conegut com el nostre Catman.
2: Avui per parlar de moixos i d'una malaltia que probablement molts propietaris han sentit anomenar, han sentit a dir en qualque moment, però que no sempre saben exactament què és i què suposa. És l'herpes virus felí, també conegut com a rinotraqueitis felina. Així que avui en parlàvem amb Manu. Bon dia, Manu, com estàs? No sé si he dit molt bé el nom, perquè és una mica complicat, el nom
3: així i tal. Sí.
2: Conta-mos exactament què és aquest herpes virus i fins a quin punt és freqüent i perillós.
1: I a més que acaba de tenir un cas molt recent, o sigui que...
3: Sí que és freqüent, és una malaltia, bueno, és una viriasi, no?, que afecten els moixos, i és com a herpes virus nostre, diguéssim, no?
2: Com els zòsters?
3: No, és com el tòster, és com l'altre, que provoca problemes en els llavis, no? La gent, no? Entonces, el problema d'aquest virus és que queda en el moix normalment sempre, igual que el herpes virus humà, que també queda en nosaltres sempre, no? És que ha estat positiu, doncs queda positiu per sempre, sí. Això és un moixet superpetit.
1: Descrivim les imatges, que és un cas particular de Manu Ruiz, que ha tingut fa molt pocs dies. Impressiona un poquet perquè té un ull molt malament. Només posarem aquesta imatge. Petitó, perquè és que és fràgil, és que és tan petit, és una coseta molt petitona.
3: Sí, pesava 650 grams, de fet.
2: O sigui que era un nadó, no?
3: Era un, sí, superpetit, entre dos mesos. Aquí tenim una altra imatge d'un altre moix, segurament també amb un herpes virus. I herpes virus, bueno, tu ho has dit, provoca una rinotraqueitis normal, no? I tenim un moix, pues, que té mocs i que té problemes respiratoris i normalment té una contaminació bacteriana secundària, per això que mocs són així com purulents i tal, però de vegades li agrada molt afectar els ulls, i això és casos que han passat aquí a les imatges, per la gent que no està mirant la tele i que està escoltant-nos, són moixos que tenen problemes als ulls. El cas nostre és un moix, bueno, que probablement l'úlcera que va provocar el herpes virus va provocar que la úlcera va ser molt profunda i la úlcera se va explotar, si vols, alguna així, i va provocar una reacció inflamatòria molt, molt greu, i evidentment això ha provocat una pèrdua de ull. Aquest moix nostre, a més, tenia una úlcera a l'altre ull també, i vàrem intentar
1: pitjor
3: protegir.
1: Pitjor no podia estar, sí, el pobret. Moix, o sigui, per partida doble, no?
3: Sí,
1: i tan petit.
3: A més dels mocs i companyia, que ja ho hem dit, no? Bueno, el van operar, van llevar l'ull que estava malament, evidentment, i bueno, de moment evoluciona superbé. Han de dir que els moixos que queden secs o que estan secs, la veritat és que fan una vida absolutament normal. De fet, si la gent vol mirar a YouTube, hi ha molt de vídeos de moixos.
1: No, és que perfectament, eh?
3: Sense ulls, no?, que ja naixen així, no perquè hagin tingut herpes virus, pugen a prestatgeries i de tot, que te dius com ho fan, no? Perquè jo...
2: Supervivència, jo... supòs.
3: Bueno, però ho fan i baixen i pugen i fan la seva vida normal, és bastant espectacular, perquè tu dius com ho saben, no? Com ho saben que han arribat a dalt de tot, o com ho fan, però ho fan. Aquest moixet està, ja t'he dit, evolucionant bastant bé. Mirarem si l'altre ull també està evolucionant bastant bé. De moment ho hem tapat per protegir-ho, i mirarem d'aquí una setmaneta o així, o sí, més o manco, com evoluciona. I, bueno, el problema d'això és que, com he dit, queda amb ell, i clar, qualsevol situació d'una altra malaltia, estrès o qualsevol cosa, exactament que nosaltres, no? La gent quan té calentures, que no m'ho sortia abans, en els llavis, és perquè tenen una situació d'estrès o d'immunosupressió, doncs un grip o qualsevol cosa que els hi provoca més una calentura al llavi, perquè,
2: sí,
3: diguéssim,
2: és com que tenen les defenses un poc més baixes.
3: Exacte, se reactiva.
2: Clar, sí. Vam aquest moixet que has hagut de tractar i que havia perdut suet, clar, en aquest cas suposo que era molt evident que tenia aquest problema, però no sé si sempre és tan evident. Com se diagnostica? És suficient veure els símptomes, no? Estornuts, a vegades...
3: Mira, el cas típic és un moixet petit, normalment del carrer, no? Perquè probablement el seu sistema immune no està tan bé com un moix que hagi nascut a casa nostra i que estigui més protegit, diguéssim, i que ve amb mocs. Generalment sí. És així, no? No és un problema ocular. I de vegades tenen també una conjuntivitis associada, normalment bilateral, és a dir, dels dos ulls. Perquè, clar, com que és una veriasi, afecta a tots els moix, no només a un ull. Se pot fer una PCR, però normalment no la fem perquè quasi...
2: És evident.
3: Sí, bueno, és quasi evident. I normalment es tracta perquè solen tenir febre, no se troben bé, no volen menjar. El que fem és donar antibiòtics generalment per la contaminació bacteriana secundària que quasi tots en tenen. De vegades els ulls posam també tractament contra serpes, com nosaltres, que també poden tenir queratitis herpètiques als humans, o sigui, vull dir, no hi ha tanta diferència amb això, i són greus, i en humans també, i provoquen problemes molt greus en humans i en moixos, fins i tot per arribar a perdre
1: el suït. M'has dit que se poden quedar secs, sí, i hem vist algun moix, no?, que li falta un ull, fins i tot moixos de carrer que no han tingut l'oportunitat de tenir assistència d'un veterinari, no?, i acaben perdent suït, tot i que, com dius, no impedeix la vida.
3: Però bueno, d'aquí un mes o així tornarem a passar imatges i veiem si aquest moix que ja haurà crescut i ja no serà tan espectacular, probablement quedarà que quedi bé i que estigui bé. Sí.
2: Jo t'anava a demanar, perquè clar, el virus queda latent, no? Des que una vegada s'ateix ja no desapareix, està com allà dormit. Què significa això per un moll i sobretot per què se pot reactivar? O què pot fer que se reactivi? No sé si s'estrès, que des que també...
3: S'estrès, altres malalties, jo que sé, qualsevol cosa, no? Pues jo que sé, un virus digestiu, m'estic inventant, no dic que sigui això, pot provocar qualsevol malaltia, s'estrès generalment, i s'estrès felí, que bueno, hem xerrat un parell de vegades aquí ja, l'han d'entendre com diferent en el nostre, no? Qualsevol malaltia que provoqui una baixada de defenses, fins i tot de vegades... pot ser una vacunació provocada amb això, perquè clar, quan tu vacunes un moix, que tenim una vacuna contra serpes, no de les coses que vacunem justament en els moixos és serpes virus, pot provocar una baixada de defenses i serpes dir hola, que som aquí.
2: I se pot contagiar entre moixos?
3: Sí.
2: És contagiós,
3: sí.
2: Per tant també s'ha d'anar alerta si aquest moixot conviu amb altres animalets, no?
3: Efectivament, normalment en aquests moixos intentem fer una quarantena, si vols, perquè no estiguin en contacte, no? Aquest moix ha estat adoptat, una senyora el va recollir pel carrer, que li donava les gràcies, de fet, perquè està superbé fer això, i clar, ho té separat dels altres, no?
2: Però
3: tu pots ser positiu i no tenir la malaltia. Normalment ja t'he dit que el cas típic és el moixet petit que ve amb símptomes respiratoris i els ulls regulera, em va dir. Sí.
2: Important aquesta quarantena si tenim altres animalets, però també important se pot contagiar a humans o, per exemple, altres cans, per exemple, altres animals.
3: Mira, normalment els virus, en general, no se canvien d'espècie perquè li agrada el que sigui, del moix o el que sigui i tal. Hem xerrat de serpes virus humà, de serpes virus felí, serpes virus canis és un altre, i aquest provoca normalment si és una cosa que estigui prenyada, pues normalment provoca un avorto. Sí. Però no se canvien d'espècie. El problema ve justament quan tenim un virus d'un animal, el que sigui, i justament canvia d'espècie, i el vam viure amb el Covid, no? Vull dir, és aquí quan se provoca el problema real, però normalment els virus no els agrada anar d'una espècie a l'altra.
1: Com és el tractament a casa? Perquè hi ha una part que és evident, no?, que es fa el veterinari, no?, el tractament de xoc, que m'imagino que passa per antibiòtic, però després s'ha de continuar a casa perquè
3: moltes vegades també aquests moixets s'han d'hospitalitzar moltes vegades perquè arriben en una situació bastant greu, és a dir, com que no poden menjar, no mengen, no tal, doncs estan bastant malament. Una hospitalització per controlar que estiguin millor, i una vegada que comencen a menjar, qualsevol cosa per baixar la febre, perquè normalment en tenen bastant, i antibiòtic, evidentment. De vegades s'hospitalitzen, de vegades no, dependeix un poc del moixet. Aquest moix no se va hospitalitzar, fins i tot, i mira que les imatges són com molt espectaculars, però el moixet feia la seva vida més o manco normal, entre comotes, i bueno, es dona medicaments a casa, i normalment van bé, no tots.
1: Fan una peneta, no?, perquè els veus amb aquesta careta, no?, i amb els ullets que quasi no els poden obrir, perquè...
3: Sí, mira, aquí ara estan veient un moixet blanc, no?, amb una mare, crec que sa mare, i aquest d'aquí és petit o blanc que està davant, però segurament tindrà això.
1: Que difícil evitar
3: això.
1: Contagi sí. entre moixos, eh? Si sí, tens més d'una casa...
3: Posant tractament als ulls també, eh? Posant lubricants i antibiòtic també pels ulls, perquè de vegades tenim una contaminació secundària de clamídies. I bueno, pues aquí ho estan veient a les imatges, no? Tenim un ull que està, que no se pot obrir, com tu dius, amb un blefar espasme, és a dir, que estan obrint i tancant l'ull constantament i tenen com una secreció.
2: I, Manu, evidentment, el tractament és molt important, però no sé si, per exemple, poden fer qualque altra cosa més. Si higiene, per exemple, no sé si dels menjadors, els abeuradors, els espais d'arena per fer les necessitats, això també ho hem de tenir controlat?
3: Això ho hem de tenir controlat i la vacunació.
2: La vacuna importantíssima, sí. també. Però no perquè la tinguin, sinó com a prevenció, no?
3: Efectivament, o sigui... clar, perquè normalment sa mare, si és una moixa del carrer, probablement tampoc no està vacunada. Clar. I clar, en el final, sa vacunació general provoca això, no?, com una protecció de tots, no? Mm-hmm. Tu pots decidir, per exemple, que el teu fill no se vacuni, però el teu fill no tindrà malaltia. Bueno, jo no obriré aquest meló aquí, perquè no xerrant d'això, però és una protecció que te dona la resta, perquè la resta sí que
2: estan
3: vacunats.
2: De ramat, no? Se diu la protecció de ramat, en el final, no per tu només, sinó per la resta de persones.
3: I de fet, hi ha moltes malalties, no només en moixos, també en cans, que quasi ja no en tenim, perquè han fet un protocol de vacunació, no? I que són... entre cometes rares, i quan jo vaig començar fa molt d'anys, de fet.
2: Sí, ja m'ho has
3: comentat. Que tenien, jo què sé, moquillo, aquestes malalties.
2: I ara no n'hi ha.
3: No, però quan jo era més jove sí que n'hi havia, i n'hi havia bastant.
2: S'ha
3: no?
2: fet bona feina.
3: Jo crec que sí, però s'ha de continuar, perquè si l'aturam probablement
2: sí.
3: tornarem enrere.
1: Tenim, com sempre, una oportunitat no?, per adoptar un moixet. Avui no és una excepció, així que, si vos sembla, podem compartir algunes de les imatges del moixet en adopció que tenim. Confirmeu que sí, veritat, companys? Sí, tenim moixet, no tenim
2: moixet. Tenim moixet, no sé si tenim moixet.
1: Tenim moixet.
3: O moixet.
1: És en Ros, és un moixet de 4 anys aquí al Baim. I mira, sí que se pot dir una cosa molt important, i és que en Ros interactua perfectament amb la resta d'animals, perquè el Baim, envoltat d'altres moixos...
2: És un poc Garfield.
1: És veritat.
3: Sí, per en Prim, no? Perquè
2: exacte,
3: prim,
2: no tan gras com en Garfield. Aquest s'alimenta una mica millor que en Garfield.
1: Se pot veure perfectament el caràcter d'un moix a jutjar per aquestes imatges,
3: sí,
1: Manu Ruiz.
3: Sí. Aquest moix sembla que és afectuós, no?, diguéssim.
2: Moixos taronges sempre solen ser mascles? O no té per què?
3: Sempre solen ser mascles, però sí que tenim femelles.
2: Ah, val, d'acord. Serien així
3: no
2: com excepcions.
3: No és com el tricolor. Que hem de xerrar d'això
1: no,
3: un dia.
1: Mira,
3: la setmana que ve.
1: Tens un minut i mig.
3: Mos
1: pot donar el manco al titular. Sempre que se veu un moix de tres colors, és una femella.
3: Sempre. Sí, i això ho tractarem un dia, perquè és bastant curiós.
1: Sí, perquè no és màgia ni superstició, simplement és una condició genètica.
3: Sí, és genètica pura.
1: Per favor, que se desmuntin els mites. Els moixos són uns animals de companyia perfecta. Jo crec que hi ha molta gent que encara li té por, encara sempre s'ha dit o ets de ca o ets de moix, no? Com si haguessis de triar. Jo crec que les persones han de posar un moix a la seva vida, perquè després, quan tens un moix, saps perfectament a què t'enfrontes.
3: Mira,
1: i coneixes
3: sempre,
1: verdaderament el seu caràcter.
3: Sempre he dit que els moixos són un poc com sa tònica, no? Que
1: sí.
3: De primeres és com, i això està com una mica amargo, no està bo, però...
2: Llavors t'enganxa, no?
3: Exacte, sí. Fa... Bueno, anava a dir sa cervesa, però no, direm
1: no,
3: sa tònica.
1: No podem fer aquest tipus de recomanacions.
2: Poseu un moix tònica a la vostra vida.
1: Sí, jo crec que s'ha de... Qui no ha tingut un moix no sap de què se parla.
3: Exacte.
1: Manu Ruiz, moltíssimes
3: gràcies
1: per ser-hi amb nosaltres avui. Nosaltres arribam d'aquesta manera ja a les 11, ja sabeu a la part de ràdio del programa, escoltam els nostres companys dels serveis informatius. Nosaltres fem una petita aturada per publicitat. Per favor, m'has de donar al Manco un petit tast de la música que mos espera a partir de les 11, Joana Maroto.
2: Música boníssima i protagonistes boníssims. Serà aquí nosaltres amb Pet Suassi i també connectarem amb en Joan Reig, bateria dels Pets.
1: Idò, d'aquí a tan sols uns minutets els tenim per aquí per parlar de com l'estiu encara no s'ha acabat, encara queden rebel·les, encara queda moltíssima festa. Vos ho contam tot d'una.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia. La Policia Nacional ha imputat 7 persones pels disturbis registrats després de la manifestació contra la massificació turística del passat 26 de juliol a Palma.
6: Han estat identificades i imputades per desordres públics i danys. L'informe policial conclou que els agents que varen fer una càrrega policial haurien estat objecte de llançaments de pedres, llaunes i pals. La recerca se sustenta en material audiovisual recopilat durant els aldarulls, entre el qual figuren imatges obtingudes mitjançant drons de la policia, vídeos dels enfrontaments i gravacions realitzades amb telèfons mòbils.
5: I continua a aquesta hora la compareixença del ministre de Justícia per parlar de la situació de Ceuta a la Comissió Mixta de Seguretat Nacional del Congrés. Félix Bolaños assegura que l'Estat està bolcat amb tots els recursos humans i materials que té al seu abast per intentar retornar la normalitat a la ciutat autònoma.
6: El ministre també ha recordat que els immigrants que encara estan acampats a la ciutat perquè han fet sol·licituds d'asil que encara s'estan estudiant també tenen drets i han de ser atesos amb humanitat. Això després d'un vespre en el qual la policia ha impedit un atac de centenars de ceutins a estrangers que sobreviuen a la platja del Trampolín.
7: Son titulares de derechos, son seres humanos que merecen que sean atendidos con humanidad y que seamos capaces de cubrir sus necesidades básicas de alimentación, de higiene, de salud y que, por supuesto, evitemos cualquier discurso racista, xenófobo que lamentablemente abundan hoy en nuestras sociedades.
5: També en relació amb la crisi migratòria de Ceuta, a partir de la una, la consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, explicarà en roda de premsa la postura de les Balears a la Conferència Sectorial d'Infància que se celebra en aquesta hora. Abans de la trobada, la Comunitat de Madrid ha avançat que votarà en contra de la possible derivació de menors migrants arribats a Ceuta sense cap adult de referència.
6: La consellera madrilenya ha explicat que només assisteix a la reunió per donar suport a Ceuta. A la trobada s'ha d'aprovar una transferència de 25 milions d'euros a la ciutat autònoma per l'atenció de menors allà. Els governs d'Extremadura, Aragó i Castella i Lleó, on Vox té les competències d'infància, no han assistit en aquesta sectorial d'infància i adolescència.
5: L'Audiència Provincial ha condemnat un jove a 5 anys de presó per intentar matar un company del centre de menors on estava a Palma. Els fets van passar l'abril de l'any passat, quan els dos al·lots van iniciar una brega que va acabar amb la víctima inconscient.
6: L'acusat va agafar el jove pel coll i poc després dues treballadores van aconseguir separar-los. La discussió es va reprendre més tard i el condemnat va deixar inconscient el seu company. L'Audiència considera que va cometre un delicte de temptativa d'homicidi. Per això l'ha condemnat a 5 anys de presó. A més, haurà de pagar 1.500 euros a la víctima, 120 a una treballadora que va resultar ferida i 280 a la policia.
5: Les especialistes alerten que els tòxics ambientals, els hàbits de vida i el retard de la maternitat contribueixen a l'augment dels problemes de fertilitat. Així calculen que un 15% de les dones que volen tenir fills no ho aconsegueixen. A tot això s'hi afegeix una disminució progressiva de la qualitat de l'esperma, sobre la qual també alerta l'Organització Mundial de la Salut. Escolta'm, Belén Castell, la cap de secció de la Unitat de Reproducció de Son Espases.
8: Mira, els tòxics influeixen molt. Les drogues, el tabac, també marihuana, coses que normalitzem ara, l'obesitat també, el menjar també, o sigui, menjar tant de processat, tot això són tòxics que influeixen a la reproducció.
5: Són les 11:04, més notícies a les 12.
4: Més informació a ivetresnoticies.com.

entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

11 i 5 minuts, tercera i darrera, ja hora de programa, la nostra hora de magazine. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i vos contam, o millor dit, recuperam aquella notícia que tant ens ha cridat l'atenció a les 9. El nostre famós de què parla tothom, que a vegades mos costa posar-nos d'acord, però aquest és cridaner i a més ve en caràcter reivindicatiu. Un informe oficial sobre les necessitats nutricionals de les dones durant la menopausa ha utilitzat dades procedents d'estudis fets amb homes.

0: de... Sí, així com ho vau sentir, però és una broma, però no ho és. L'informe de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, que és l'AESAN, analitza els riscos nutricionals durant la menopausa, la perimenopausa i també la postmenopausa i dona recomanacions sobre nutrició, nutrients com el ferro, el calci, el magnesi o les vitamines. Aquest document va ser aprovat el desembre de 2025 i s'ha publicat aquest 2026. El problema el va detectar la investigadora del CSIC, Sònia de Pascual Teresa Fernández, que va anar a consultar les fonts originals d'una de les taules de l'informe. I aquí va trobar la sorpresa. Alguns dels valors de referència de ferro i vitamina C provenien, Maria Antònia, d'estudis realitzats en població masculina.
1: A més, Joan, altres dades procedien de població en general i no específicament de dones en menopausa. Això és el que denuncia l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues, anomenada l'AMIT. No tant que sigui impossible utilitzar dades d'homes com a referència, sinó que el document no deixa prou clar que aquestes dades no provenien de dones. L'AESAN ha admès l'omissió i ha anunciat que el seu comitè científic revisarà l'informe. A més, l'agència insisteix que encara falten estudis específics que permetin establir recomanacions nutricionals pròpies per a les dones durant la transició menopàusica i la postmenopausa.
0: Clar, i aquí apareix el debat de fons, el biaix de gènere de la investigació científica durant molt d'anys, durant tota sa vida, podríem dir, en diferents àmbits de la medicina i la recerca, el cos masculí ha estat utilitzat com a referència general, mentre que les particularitats del cos femení han estat menys estudiades. I la paradoxa, en aquest cas, és especialment cridanera perquè estem parlant precisament d'un informe dedicat a una etapa exclusivament femenina, que és la menopausa.
1: De fet, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha demanat que es revisi l'informe i ha reclamat que el cos masculí deixi de ser de la referència universal en els estudis de salut.
0: La polèmica ha obligat a l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició a revisar aquest document. I la pregunta és inevitable. Com pot ser que encara en el 2026, quan parlant d'una etapa tan específica com és aquesta, la de la menopausa, ens trobem amb dades que no provenen de dones, però sobretot, què implica realment aquest error? I fins a quin punt se ciència continua tenint aquest biaix de gènere. Què trobeu? Abans dèiem que per ventura servirà perquè vegin que han de fer una mica de canvi, no?, de mentalitat, que estudien també les coses de ser dones. La menopausa també la tenim nosaltres.
2: És que se pot analitzar de tantíssimes vessants, companyes, aquesta notícia és de tan... de tal magnitud, perquè, per exemple, si ho analitzem només des d'una vessant científica, ara imagineu-vos que hi ha píldores, medicines, tractaments, que durant anys i anys no s'han fet amb estudis d'homes. I si hi hagués un tractament millor? I si hi hagués un tractament molt més eficaç, molt més potent? Perquè, clar, com que no s'ha fet amb un estudi de dones, ni amb les hormones específiques que tenen les dones, ni amb els, no sé, amb el tipus de metabolisme que tenen les dones, estan diferent al dels homes, i si hi hagués una solució, i ara mateix no s'ha donat amb aquesta solució precisament perquè per barruts, millor dit.
0: No? Anava a dir que per ventura, quan la Maria Antònia tinga la menopausa que li queden tant d'anys, arribarà aquest moment, no, Maria Antònia?
2: O se faran estudis en dones.
1: Clar, és que ja ho he dit abans, estic super d'acord que s'actualitzi la ciència, que hi hagi més mètodes i de més, però si ho fan de manera errada, que per ventura pot dur efectes secundaris que no sabien per culpa de que no s'han centrat en les coses i en les persones idònies per poder saber després el procés com passarà o no, m'estim més que no s'actualitzi.
0: Exacte.
1: Que no hi hagi dades i ja ho veurem, passant la menopausa com puguem i punt, perquè sabem que hem de passar, no m'ho queda d'altre.
0: Exacte. Sí, idò, aquesta era una de les notícies curioses, però Marta en tenim d'altres.
2: Sí, aquesta en concret, fixeu-vos, que és que fa no res parlàvem de Dolly Parton, recordeu? Idò, ens ha deixat un altre referent dins el món del cinema, Tim Curry. Fa escasses hores, el món del cinema s'ha acomiadat, com dèiem, d'un dels seus intèrprets més eclèctics, polifacètics també, i sobretot atrevits. Tim Curry, que moria als 80 anys després d'arrossegar greus problemes de salut des de feia ja més de 20 anys. Va ser conegut per ser el primer Pennywise. Recordeu quina por aquesta pel·lícula, It, a la pantalla petita, i també per entrar de ple a la història del cel·luloide de culte gràcies al seu icònic rol de Dr. Frankenfurter en el musical i posterior cinta de Rocky Horror Picture Show.
0: Sí, Marta, deixa un llegat creatiu enorme a la seva esquena. Aquestes darreres hores diversos membres i actors de la indústria de Hollywood han volgut emetre missatges d'afecte a moda d'homenatge, destacant el costat professional i humà d'aquesta estrella britànica. En dos dies ens han deixat, com deies tu abans, dos referents, d'una banda en Dolly Parton i ara en Tim Curry. De mica en mica se'n van molt des que són referents. També sí, fa uns mesos, ara sentíem abans música de Bonnie Tyler, també fa no res, de Bonnie Tyler.
2: Aquest Total Eclipse of the Heart, que dèiem, mira, ara que parlaven d'eclipses, si ella hagués pensat, no, que sonàs tant aquesta música, sobretot durant totes aquestes setmanes, jo crec que mai s'ho hagués imaginat. En el cas de Tim Curry, a més, va ser un actor que, clar, li donaven tots els papers de polifacètic. Després va arribar Johnny Depp i li van donar a ell, no? Però en aquell temps li donaven tot a ell quan s'havia de fer d'actor capaç, no?, d'interpretar diversos registres, se recorria a Tim Curry. Adéu en aquest referent després de molts anys de patir una malaltia i d'estar incapacitat, i de fet els darrers anys se'ls va passar una cadira de rodes. Amb ell se'n va una etapa del cinema i una part també de la nostra adolescència, perquè aquí no recorda, no? Solo en casa, és que són tantíssimes
0: pel·lícules. És que si podríem fer una llista tan llarga. Sí, sí.
2: Idò, deixant de banda el cinema, si vos sembla, amb aquesta adéu a Tim Curry, per passar a bones notícies, en aquest cas, perquè hem parlat abans que sí, que s'acaba l'agost, que poc a poquet se mos va apagant l'estiu, però aquí som molt optimistes, encara mos queden festes, encara mos queden revetlles, encara mos queda molt que gaudir i molts de concerts que ja podeu anar anotant a les vostres agendes.

0: Els Pots tornen a Mallorca amb la gira Cantant les 40, la segona part en aquest cas, i compartiran cartell amb Suasi i Born. El concert en Ottawa B serà dissabte 5 de setembre a les 9 del vespre, amb obertura de portes a les 8, a l'aparcament de l'escola graduada de Binissalem. I de fet avui volem parlar amb algun dels protagonistes d'aquest concert, Joana.
1: Sí, la veritat és que en realitat no necessitem excuses per convidar-los a l'estudi o allà on sigui. Qualsevol pretext és bo per conversar amb ells i és un gust sempre tenir-los. D'entrada, saludem en el nostre, dic nostre perquè és nostre, en Pep Suasi.
0: Bon dia, Pep, sí,
1: és el nostre Pep Suasi. Com estàs?
2: Mira, torna a estar amb vosaltres i ben content, un dematí amb vosaltres.
1: Mos encanta que siguis aquí. Fa estona que no venies.
2: Feia estona, però igualment ja t'he dit jo que me sent com a casa quan estic amb vosaltres.
1: És que això és que teva. Això és que teva. També vull saludar, i me fa molta il·lusió saludar-lo, perquè sempre, quan hem de fer entrevistes, tenim en Lluís, però avui tenim en Joan Reig, es bateria dels Pets. Me fa molta il·lusió també saludar-lo. Bon dia, Joan, com estàs?
3: Bon dia, mira, ho sento molt fluix. De sobte, he sentit tota la conversa de... d'allò que parlava de la menopàusia correctament, i ara ho sento molt, molt, molt, molt fluix.
0: Ara no, mirarem
3: no sé si
0: de dobar-ho i solucionar.
3: És cosa meva, jo tinc el telèfon a tope de volum.
1: Ara ho arreglam, Joan, no te preocupis. Si t'assembla, mentre el nostre tècnic, en Bernat, ho arregla...
3: Era intuir el que dieu.
1: Idò, mirant d'arreglar-ho, bonament si ho podem fer. Anem a començar amb l'entrevista, si vols, sembla, amb en Pep, amb en Joan també, en tots dos. M'agradaria que vos mullàssiu tots dos i mos explicàssiu què significa per tots dos, per vosaltres, compartir cartell, perquè conèixer-vos, vos coneixeu de fa mil anys, Pep, però clar... tornava a compartir escenari.
2: En aquest cas, és cert que com a Suasi no ho havien compartit mai,

0: també.
1: I d'on Batsuasi per nosaltres és, també perquè dins del nostre darrer recorregut musical és ben cert que les melodies han format molt part de Batsuasis i els Pets és una d'aquelles bandes que mos fa moltíssimes ganes per estar amb ells, compartir escenari a Binissalem, que me fa l'efecte que a Binissalem no havien fet concerts des de fa molts anys d'aquesta magnitud, ho diríem així, per el recorregut que pugui tenir els Pets, i jo crec que serà una nit de pop i de rock bastant, bastant guai.
2: Molt guapo serà. Joan, veurement si mos sents bé, cantant les 40, una gira que celebra aquestes 4 dècades dels Pets. No sé si quan mireu enrere vos costa creure, no?, que hagin passat tant d'anys.
3: Doncs sí, costa molt de creure, sí, sí. Perquè això va començar com un joc de tres nois, tres xavals de Constantí, que érem aficionats a la música. Gairebé no sabíem tocar l'instrument. Potser jo era una mica el que en sabia més perquè venia del món de grups de verbenes i coses així, no? D'orquestrines i tot plegat. Però la il·lusió que teníem per fer música, per fer rock and roll, érem grans aficionats, col·leccionistes de discos, intercanviàvem cintes i discos, i així va començar com un joc. La primera actuació gairebé era per la gent del poble, per la gent de la colla, i a poc a poc vam anar aprenent-ne, i saps què passa? El gran secret nostre era que portàvem molta gent als concerts perquè portàvem tota la colla. O sigui, tota la colla de Constantí, amics de Tarragona, anem a veure els Pets. Aleshores, al bar o al pub on tocaves, o a la festa major on tocaves, el de la barra feia molts calés, feia molts dobers, no? I aleshores deia, cony, lloguem els Pets perquè porten molta gent i la barra funciona i aquí hi ha dobers a guanyar. I així, a poc a poc, vam anar ampliant aquest àmbit de la comarca a tot el país i ens han fet professionals, no? I ha sigut una manera de guanyar-se la vida durant 40 anys. Bé, al principi no ens guanyàvem ben bé la vida, era ben bé una afició, però a partir de que comences a treure discos i a fer gires professionals, doncs sí, ha sigut el nostre ofici.
0: Que maco, recordar aquest camí plegats, vos escol, no? I miram alguns dels vídeos, com ha passat el temps, tot el que...
1: De fet, com a curiositat, Joan, com estàs? Bon dia, que no t'he saludat.
0: Ai, és vera, que no ho he interactuat encara.
1: Estimat, de fet, vos he donat una curiositat, i és que els Pets mai han aturat.
0: Un altre titular.
1: No, meravellós. És una de les bandes que fan... Sí. A Joan, no ho aturam mai, vosaltres?
0: No.
3: No, sempre fèiem... El procés era preparació de disc, gira de disc, una segona gira de disc, però amb més recopilatòria, aleshores paràvem. Paràvem un any, però aquest any no estàvem parats. Aquest any el que fèiem és fer cançons i preparar el proper disc. No hem fet cap... allò... Més de 2 anys seguits sense tocar, no ho hem fet mai.
4: Pep, tu també tens una trajectòria llarguíssima damunt l'escenari, ara xerraven d'escar després, però jo vull saber com és ara en Suasi, o sigui, com recorda aquell jovenet, com comentaves abans dels anys 90, 2000, quan se va fundar fora de Sembrat?
1: Jo ara trobo, jo trobo en la banda actual que tenim, trobo una banda que és la banda que aquest somiat tenir. Tant musical com a persones, i sobretot pens que també això ve en l'edat. Quan ets jove i te guanya molt més imatge, te guanya molt més aquella rebel·la, te guanya molt més una festa ben feta, però te guanya més allò que no com ho estan gaudint ara. Ara, per exemple, avui tocam a Sarracó, a Suassis, i duim tota la colla dels nostres fills. A Suassi ja no només és música, sinó darrere
2: és
1: ja...
2: És una família.
1: Sí, avui hi ha un dinar... És un altre...
0: I ho has explicat moltes vegades, Pep, que has vingut al programa, que has dit que fins i tot en el públic, no? Que hi ha amics.
1: Clar.
0: O sigui, que hi ha el vincle de tant d'anys, els heu vist créixer...
1: Sí. I a part d'això, Marta, també és avui anar a fer que es sonarà com molt religiós, però és una certa comunió en tot. Sí, i el dia que estem xerrant, que és aquest dia 5 de setembre, també tocam amb un format que normalment ara, en la banda que tenim com a Suasi, no tocam damunt d'escenari. Si nosaltres anem amb un format que és a plaça, 360 graus, fora d'escenari, incorporant en el públic, i el dia dels Pets, anem a tocar damunt un escenari que és diferent. L'escenari ja està més elevat, hi haurà un poquet aquella part que me demanaves

0: de joventut i li haurem de posar un poc més d'actitud canalla.
1: Si hi ha una cosa que sigui ben certa és que replegau o concentrau tant els pets com suaci diverses generacions, perquè els que te venien a veure i els que anaven a veure abans els pets ara van als concerts amb els seus fills, que s'han com a contagiat, no?, d'aquell esperit de gaudir de sa música de suaci, de fora de sembrat, dels pets, no? És una mica
0: el meu
1: això.
0: Fill en farà 14 i se sap el repertori dels pets, o sigui, ten claríssim. Nosaltres a la nostra posam la música que mos agrada.
2: L'estic saludant perquè és un dels acompanyants aquí. El veiem a través de la peixera, que per cert és un suaci dos.
0: És un suaci dos.
2: És un suaci dos. Perquè...
1: Xerram del fill d'en Pep, que és aquí. Que és...
2: Sí, exactament, i que mos veu a través de la peixera. Sí, no sé si la música és molt present a casa, també, perquè és molt, una part molt important de l'educació.
0: Sí, en Jordi és de Joans, d'en Joan
1: Reis. És un bateria.
0: És bateria, sí, sí. L'altre dia se va comprar una trompeta, i tot sol, i ja la bufa.
1: Clar, xerrant de música, ja m'hauré de dir que jo, que sóc especialment molt fan, molt grup, i tant dels Pets com de Suaci, seria incapaç de triar una cançó d'algun dels dos grups. Són la banda sonora de la meva vida i de la vida de molta de gent. Però, Joan, no sé si hi ha qualque cançó que després de tant d'anys encara t'emociona especialment de cantar, de tocar en directe, i no sé si fins i tot ara que demana això, si hi hauria possibilitat de fer com un crossover, no? Dia 5, que m'encantaria que hi hagués com una espècie de crossover, Suaci els Pets. No sé si ara m'he avançat una mica de la qüestió, però Joan, conta'm, hi ha qualque cançó que tu me digues, ai, és que aquesta quan la toc m'emociona, o una que digues, uf, aquesta jo no puc més de tocar-la, i en Lluís me la demana i jo dic, no puc més.
3: Mira, en aquesta gira no fem el Bon Dia, perquè l'any passat vam fer 4 discs sencers, no? Era l'espectacle, eren el Bon Dia, hi havia l'Agost, hi havia el Calla i Balla i el Som. Aleshores, clar, les cançons d'aquests 4 discs que acabo d'anomenar no les fem, perquè enguany el que fem, per no fer la mateixa gira dels 40 anys de l'any passat, és fer una recopilació de la resta de discs, no? Per tant, el Bon Dia no toca. Però, què passa? Que a vegades ve la part més jove del nostre públic, o sigui, nens que quan va sortir el Bon Dia no havien nascut, perquè és del 96, si no m'equivoco, o del 97, no ho recordo bé, doncs a vegades ens veiem obligats a tocar-la, tot i que no està en el repertori d'enguany. A vegades varien una mica els concerts. I que el que deies de cançons emocionants... Jo hi ha una cançó que per mi és molt important, que es diu Corbus, que és una cançó que em costa molt de cantar. L'any passat la fèiem, enguany tampoc no entra en el repertori. Per totes les circumstàncies que van portar, que rodegen aquesta cançó. És una cançó que parla dels abusos sexuals, als nens, als infants, als nens i les nenes, i com que jo he passat per això i sóc víctima, doncs a vegades se't fa un nus a la gola i costa molt d'acabar la cançó. T'has de revestir d'esperit, no? Has de fer un sobreesforç per poder dir, ara estic cantant, deixa estar tota la motxilla que portes a la vida i interpreta, no? I a vegades és molt difícil.
2: Jo crec que això, Joan, ho respecta molt el públic, no? Perquè quan els cantants feis aquest exercici d'obrir-vos el vostre cor, mostrar-vos així, com sou, amb les vostres emocions, se me posa la pell de gallina amb el teu relat, no? Però crec que els cantants teniu aquest poder de poder transmetre, no? Tot, fragments de la vostra vida, de les emocions...
0: Home, són eines que tenim.
2: Exactament.
0: El micròfon és una eina que pot ser molt destructiva i molt constructiva.
1: Exacte, fins i tot per fer una mica de teràpia, no?
0: De fet, jo crec que sí. Utilitzar molt això, i amb en Joan també, no n'hem parlat, però sí que és vera que... Com, a l'hora de poder cantar les emocions, a l'hora de fins i tot aquest punt de teràpia, clar, jo crec que és important. I bé, que això ho pot fer quan ets més gran. Perquè quan jove ho vols tapar moltes coses.
1: Clar.
0: I les tapes amb un micròfon també, eh? No, Joan?
2: Passat també, m'imagino, no?
0: Sí, jo amb el meu problema d'addicció, jo ho tapava en la música i no contava i la meva imatge anava per damunt i el meu consum...
2: Una creix la maduresa de major per poder utilitzar aquestes eines.
0: Jo vaig haver d'estar preparat i vaig haver d'estar no curat, perquè l'addicció no se cura, sinó que no se recau. Però en Joan també ara em vols pot parlar, o vos, si vol comentar, ens respecte de que aquestes coses, quan té gran.
1: Que se poden gestionar d'una altra manera, sí, per ventura, no, Joan? Suposo que se refereix a això.
3: Sí, sí, això que diu, aquesta capacitat, bueno, aquesta oportunitat que tenim d'explicar emocions musicalment, doncs sí, realment és una teràpia. A mi m'ha servit molt. Jo, hi ha cançons que he trigat 10 anys a fer-les perquè hi havia un tap emocional que no deixava que sortissin, no? Quan aconsegueixes a treure aquest tap, et quedes molt tranquil. I el més bonic és que te'n dones compte que ajudes a l'altra gent, sí, a ser valent i a treure el seu tap emocional, no? Aquest bloqueig. I això és, com dèiem, Pep, és el nostre ofici té aquest gran privilegi d'ajudar.
2: Ja t'ho dic jo que sí, perquè és veritat. Jo trio cançons segons el meu estat d'ànim.
1: Clar, total, que passa, total.
2: No? Avui tenc el dia i tries la cançó, sí, sí, precisament totalment, per això.
4: Pep, jo vull recuperar Pep Joan, vull recuperar el crossover de la Joana. Jo vull que qualque tipus de xiu-xiu. Jo vull que me digueu la veritat. En Pep, quina cançó que en tria del Pots, i en Joan, a l'enrevés, començant per tu, Pep.
0: Mira, jo de fet no vos diré la que cantaria, sinó vos diré la que he cantat.
4: Au,
0: i d'això, gràcies a una campanya que va fer en el seu moment l'Obra Cultural Balear, que era Comença amb un bon dia, i jo vaig agafar una de les millors formacions de swing de músics de Mallorca i varen dur un bon dia en el swing. I jo cada vegada que també vaig a fer concert de Suàcia cap o comença cantant cançó, en aquest cas és Bon dia dels Pets. Tot i que tinc un repertori de cançons que m'agraden molt d'ells.
1: És que és impossible triar-ne una, està clar. Sí. Joan, tu quina cançó t'agradaria cantar d'en Pet, d'en Suasi? I sobretot, és que no m'ho acaben de dir, manitones, no sé si te'n dones compte que
4: no
1: fan una mica...
4: No m'ho van donar la primícia.
1: No m'ho van donar la primícia de si haurà crossover o no en aquest concert.
3: Ara mateix no me'n ve cap al cap, hauria de repassar els discos, que els tinc des de fora de Sembrat, he seguit la seva trajectòria, però ara m'has agafat a Mursai, que deien abans. No
0: te preocupis.
3: Però en tot cas, el que dius de poder tocar... Tenim un membre del grup que ha estat en els Pets i que ara està amb Suasi. Per tant, diguéssim que és bastant fàcil que pugui passar alguna cosa.
4: Això
3: jo no m'atreveixo a dir-ho, tampoc.
2: Ja t'ha dit que és bastant fàcil que pugui passar alguna cosa.
1: I que si no, que serveixi com a idea.
2: Per què no?
1: Entrevista perquè ho faci.
2: Exactament. Me podeu resoldre un conflicte? Mira, l'altre dia vaig tenir jo un debat amb músics de si inspiraven més les cançons d'amor o de desamor. Comença per tu.
0: Mira, quan vols cantar a l'amor fas cançons d'amor i quan vols cantar en el desamor fas cançons de desamor.
2: Sí?
0: Sí.
1: Quan no t'han trencat el coret, fas cançons de...
0: Mem, jo
2: sí, però quines inspira més al llarg de la història? Jo no ho tenc tan clar, Joan.
0: Mem, a mi m'ha servit més...
3: Jo desamor.
2: Desamor, no, està en jo, estic segura.
0: I de jo aniré a la contra, jo d'amor.
1: És que tu, Pep, cantes molt desamor, també.
0: Jo canto desamor.
1: Sí,
2: estic amb tu, Joan, passa... crec que les millors cançons són de desamor.
3: Sí, jo crec que també. Perquè a mi passa una cosa. En Lluís sap, té més ofici que jo, en Lluís Gavaldà, i sap escriure de tot, no? I d'una espurna em fa una cançó. Jo he de tenir... Hi ha d'haver una cosa que em toqui, no? I clar, cantar a coses alegres i positives no ho sé fer, perquè jo quan estic content me'n vaig al bar amb els amics o me'n vaig a sopar a fora. Aleshores, quan jo escric i em ve d'escriure una cançó és quan necessito una vàlvula d'escapament, que en el meu cas és l'escriptura i escriure, no? Per això sempre em surten melancòliques, cançons de desamor, cançons que a vegades no són gaire alegres. La gent, algunes persones m'ho han dit, això, diuen, fes alguna cosa. L'única cançó que vaig fer una mica amb una melodia pop alegre, brillant i lluminosa és una cançó que no està als Pets, està en la meva carrera en solitari, i que és una cançó que vaig dedicar al meu fill, no? Quan va fer 10 anys. Aquí sí que hi vaig posar tota la càrrega sentimental més vitalista i més positiva. Però generalment quan escric sóc una mica fosc, no sé com dir-ho.
2: Ja sabia jo que era un debat interessant.
3: És el contrari, no? Tot i que també té tot tipus de cançons.
1: Clar, d'aquelles cançons que toquen sa patata, que m'ho agrada i que m'ho fan així també treure sa llagrimeta. Sí, com sigui, bé, jo m'encantaria seguir sa conversa, perquè ja sabeu que m'encantau, però vos he donat les gràcies per venir, per ser-hi, i sobretot, molt ben dia 5, que tenim moltes ganes de Pets, de Suassi, de Born, i d'aquest concertàs que se durà a terme a Binissalem.
4: I d'Escrossover.
1: I d'Escrossover, per favor.
4: M'estic manifestant.
0: Mos abraçam i mos cantam.
1: Moltes gràcies, Joan, i moltes gràcies, Pep Suassi.
0: A vosaltres.
2: Amb la bona música. Arribem a les 11:30. Una abraçada molt forta a tots dos. I aquí vos esperen, que com ha dit en Pep abans, és que vostra.

0: El dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és entreteniment.
2: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
0: El dia amb Marta Grau i IB3 Ràdio.

0: 11:32. Mireu, una reflexió més. Al llarg de la història, molts d'oficis, és vera, malauradament s'han anat passant de generació en generació, però alguns han acabat oblidant-se. La gran majoria d'aquests han estat durant anys una mostra de cultura, de la identitat de les nostres illes, però, com vos deia, malauradament, moltes d'aquestes professions corren el risc de desaparèixer.
1: No esperava una noia tan bonica darrere d'aquest taulell, el teu estil em fascina. On has estat?
2: I el que passa és que, per exemple, la falta de relleu generacional, la competència de productes industrials i els canvis també en els nostres hàbits de consum han fet que cada vegada siguen menys les persones que se dediquen a alguns oficis en concret. Darrere cada sabata, per exemple, fet a mà, o darrere cada ciurell, també fet a mà, hi ha hores de feina, de coneixement i una manera molt especial de fer feina que difícilment se pot substituir.
3: Per això, Joana, volem parlar avui amb algunes d'aquestes persones que s'han decidit a seguir aquest ofici, sí, perquè sabem que darrere cada petit detall d'un producte artesanal s'hi amaga, evidentment, una gran passió i una feinada amb una gran cura. Saludant primer a Coloma de Siureis, Cama d'Obet, que la tenim aquí en els estudis amb nosaltres. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia, com va?
3: I també tenim en Ramon Bonnin, de Sabateria Bonnin. Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
3: Començaré per tu, Coloma, si li pareix bé.
4: Sí.
3: Com va començar la vostra relació amb aquest ofici?
4: La meva relació amb aquest ofici va començar a dir que vaig néixer, perquè jo vaig néixer en el taller on la meva predina i ma mare feien feina.
2: I tu vas decidir directament que seria el teu ofici, o no sé si t'hi va dur una mica...
4: Decidir, bueno, és la paraula, perquè ja, quan neixes en un lloc així, poques coses pot triar.
2: Que hagués estat a Coloma si no hagués estat a Ciurellera?
4: Jo hagués estat bibliotecari.
2: Bibliotecari? Mira, sí, que curiós. Però vas optar per seguir, sí, un poc... Sa...
0: Home, créixer en un taller és un somni per un infant. Començar a crear les figures...
2: Quan has fet?
4: És un somni per un nen venir a un taller. Vull dir, els nens, quan venen al taller, al·lucinen, volen tocar fang, volen tocar tot, però se'n van.
0: Clar.
4: Jo no. Jo vivia... Més, el nostre taller sempre està a casa taller, o sigui que no... 24 hores estàvem allà.
2: En el teu cas, Ramon, no sé què te va dur a tu fer-te sabater, dedicar-te també a un ofici com aquest tan nostrat i que també se va perdent tant i que, de fet, hi ha moltes vegades que se m'ho romp una sabata. I no vaig de bromes, avui se m'ha romput la sabata jo. I...
0: Per favor, un moment, a mi també aquest matí.
2: I doncs mira...
0: Sí, t'ho que... promet i m'ha
2: hagut
0: de canviar aquest matí.
2: Que m'ho arregli les sabates. Clar, moltes vegades
5: veniu,
2: no se m'ha endut.
5: Veniu a Peregrau, veniu a Peregrau.
2: Han de venir a Peregrau, sí.
5: Heu de venir a Peregrau, que és un mercat preciós.
2: Sí, sí, i tant, mos consta. Però què te va dur a tu a fer-te sabater, a arreglar sabates?
5: Cosa del destí, cosa del destí. Un home que tenia un taller aquí en el mercat me va veure despatxar, jo feia feina a Carrefour, me va veure despatxar, li va agradar com me'l vaig despatxar, i com que coneixia ma mare, i va xerrar amb ma mare, vull xerrar amb el teu fill perquè m'agradaria agafar l'o d'aprenent, i vaig començar d'aprenent, i ja fa 26 anys que adob sabates i bolsos i fer claus i esmou guinevets i un poc de tot.
0: M'encanta la teva història perquè va ser quasi com un cazatalentos, com se diu en castellà, i com l'actitud també és molt important, Ramon, no? Vosaltres, sí, esteu, a més, molt en contacte amb el client, per això aquesta actitud, comunicació també és important, no? Que un client quedi satisfet.
5: Sí, és molt important. No sempre ho aconseguim, però fem feina de força perquè sigui així.
2: Coloma, i que, sí, o que no, quina és la part més complicada, difícil i més feixuga d'un ofici com el vostre, no? Que se fan ses mans, que requereix de molta dedicació, que moltes vegades també sempre ho deia, no? Que no m'ho donen compte de la feina que hi ha darrere un producte fet en ses mans i del preu que té, no?
4: Sí, lo més dur, lo millor són ses hores que te passes en el taller, que lo millor són 12, 14, moltes vegades. I clar, i la gent va dir, uf, això és car. Fins que un dia potser el toca, en fa un, a un taller o això, i diu, no me tornaré a queixar pues, mai de que un ciurell o una peça ceràmica sigui cara.
3: I en el teu cas, Ramon, conta'ns quina és la part més complicada de ser sabater i, per ventura, quina és la que més gaudeixes?
5: Mira, estar en contacte amb els clients és fantàstic, estar a cara al públic està molt bé. I la part més dolenta és aquesta, és el que comenta Coloma, les quantitats d'hores, les feines fetes a mà, duen molt de pell. Jo me pas molta d'hora assegut davant la màquina de cosir, cosint bolsos i sabates, i tal vegada la part un poc més feixuga. Però bueno, quan acabes la feina i veus tota la feina que has fet i veus els clients que se'n van contentes, ai, que bé, perquè aquest bolso me'l va regalar mo mare i m'agrada molt i me l'has salvat, doncs pues, recompensa, recompensa.
2: Clar, avui volíem parlar d'oficis que es van perdent, perquè mos passa molt, no?, que tanca un comerç emblemàtic, un comerç de tota sa vida, i mos pega aquella nostàlgia, aquella pena de, ai, quina llàstima, no?, ja no podrem tornar a comprar botons en aquesta merceria, però durant molts anys no hem anat a comprar és botons, això. I llavors ve sa pena i una mica fins i tot el remordiment, no?, que haguéssim pogut,
4: quan
2: tanca, haguéssim pogut contribuir.
4: Però tu pensa, quin és el darrer pic que hi vas anar, en aquell lloc, a comprar el que sigui? A lo millor fa anys.
0: I això exerceix una pressió sobre vosaltres, ser conscients que tal vegada, si no hi ha relleu generacional, amb la vostra generació podria perdre-se alguns oficis, no? Quina responsabilitat gestionar això?
4: A mi, en aquest moment, si orelleres, en queden quatre.
0: Clar, és que...
4: A dir, dues a la cabaneta, una porta i una inca. Cap, en principi, cap de les quatre té relleu. Clar, que tampoc no sabem. No sabem, vull dir, queden 12-13 anys, d'aquí 12-13 anys, clar, poden passar moltes coses en 12-13 anys.
2: I Coloma, fixa't tu que sí que és vera que s'ha posat molt de moda que la gent vagi a fer tallers,
4: sí.
2: Aprendre una mica a fer ceràmica, però com a de lleure, no?
4: Clar, de hobby.
2: De hobby.
4: Clar, vull dir, no és el mateix anar a un taller un pic per setmana i fer una peça que per anar de fer 100 en un dia perquè d'aquí una setmana els has d'entregar. No és el mateix.
0: I quanta torba se'n fer una peça com aquesta que estem veient a pantalla, des de les més senzilles o clar, les més complexes, que ja són estructures, no? més grosses, no?
4: No només és fer-la, perquè fer-la potser està 5, 10 minuts, 15, depèn del tamany, però després ha d'aixugar, després l'has de coure a 1.000 graus, això són bastantes hores, després l'has d'emblanquinar, després l'has de pintar, vull dir, du un procés llarg.
2: Clar, també parlam de sabaters, que també en Ramon Mors que du moltes hores de feina, que és vera que es tracta amb les persones, és allò que l'omple una miqueta més, però clar, quins coneixements has hagut d'adquirir més enllà de ser una persona que té un bon tracte amb els seus clients? I quant de temps també necessites per dominar, o has hagut de master per dominar aquest ofici? Perquè tampoc és senzill,
5: he hagut de master tota la vida per dominar l'ofici, perquè vas aprenent dia a dia, aprendre a cosir, aprendre a molar, aprendre a ferrar les coses, a reconèixer els materials, per tractar-los d'una manera o d'una altra. Du molt d'anys. I clar, no hi ha cursos per aprendre a fer de sabater. No hi ha un mòdul en el institut n'hi ha un mòdul per aprendre a fer de sabater. Jo vaig haver d'aprendre a base de clotellades, d'equivocar-me i tornar a començar a fer una feina i desfer una feina i tornar-la a fer, perquè no hi ha ningú que t'ensenyi.
0: No. Ramon, i tot és reparable? Perquè sé que moltes persones tal vegada diuen, ai, mira, ja en compraré unes de noves, però ja no és una qüestió, és una qüestió també de consciència, de sostenibilitat. Tot és reparable, o quasi tot?
5: Quasi tot.
0: Quasi tot.
5: A vegades, quasi tot. Hi ha coses que... per pressupost no ho paga la pena de reparar-les, perquè dius, val més s'arreglo que és de sabata nova, però que si qualcú vol salvar, se pot salvar. De fet, jo tinc aquesta fama de que on te diuen que no, vens aquí i jo t'he dit que sí.
0: Oi, m'encanta!
2: Per tant,
0: de cases perduts.
2: Podem dur les nostres sabates.
5: He fet el que miracle, sí.
2: Clar, i Ramon, no sé si en tot això, de que és vera que la gent cada vegada consumeix més, comprant més, a vegades diria fins i tot sense necessitat, però que compram, no sé si ara també la gent intenta revertir una mica aquest paradigma, aquesta manera de consumir.
5: Sí, està tornant un poc enrere. Això de consumir per consumir està tornant un poc enrere i la gent està veient que lo seu és comprar una sabata de qualitat i després donar-li segones i terceres vides reparant-la.
0: M'encanta.
5: També el problema, també la cosa que hi ha és que, clar, hi ha molta gent que no pot anar comprant sabates noves perquè tenen els peus malalts o tenen deformitats i clar, no poden comprar sabates noves. Han de dobar les vies. Jo les conec, aquestes sabates venen cada any en el taller. Que parells de sabates venen cada any en estrella, ja les conec. No fa falta que me diguin ni de qui és. perquè ja són com si fossin de la família.
0: Oh, és molt maco el que dius, perquè, clar, amaga també una necessitat. Ajudeu a les persones. Ara estem compartint algunes imatges de Coloma, Coloma en acció, no? Fent feina al seu taller. Ara ha fet en Ramon, no? Un homenatge, no?, als clients que venen, que intenten sempre donar una segona oportunitat a les sabates. Quins són els clients? Qui compra Siureisi? Vull pensar que no parlem d'estrangers, sinó que hi ha una gran quantitat de públic local que li ha de tenir identitat de que nostra, casa seva, no?
4: En el meu cas, jo faig feina molt per tendes, per ajuntaments, uh-huh. per actes, carreres, festes, coses així. I després també, en el meu taller hi ha un petit espai de venta, on, clar, és que a la cabana tampoc no passa gaire gent. No, és un lloc molt de passada. Però ara us volia explicar també que clar, vull dir, una cosa perquè l'estimi, vull dir, l'has de conèixer. I ara a la cabana estem fent una activitat en l'associació Ressò, que és omplir la cabana de Siureis. I estem fent, com a Vall de Mossa, que totes les cases tenen una rajola de sort que tenia Tomàs, doncs ara estem fent que a cada casa, a les façanes, posin un siureig. I estem fent aquesta
2: moguda... Una mica per promoure, no? Que
4: perquè
2: final,
4: la gent conegui, perquè la cabaneta tingui aquesta personalitat de que siguis poble de siureig.
3: A mi, companyes, m'agradaria afegir que fa un parell de dies xerraven que volem adoptar aquestes rutines, aquestes maneres d'entretenir-nos de les nostres padrines. Ara es va i de vot. Ha evolucionat bastant, molt de joves molt interessant per ell, fins i tot la costura. Jo tinc esperança de que oficis com aquest de Siureis, Sabater o de més, també arribi interessant. No sé si en qualque taller que has fet o de més has pogut veure que està canviant un poc la manera d'interessar-se, sobretot per part del jovent, perquè també en el fet de que surti xarxes socials, ho veiem i mos crida un poc més l'atenció.
4: Ara, igual el mes que ve, per l'octubre, fem un taller. Ja ho posarem per Instagram, perquè la setmana que ve hem de xerrar amb
2: i de mos hi puntarem, Coloma.
4: Igual hi ha un taller.
2: Mos hi puntarem, mira, segur, perquè mos encanta. Mos encanta. No per dir que mos hi, perquè segurament no ho farien tan bé com tu.
4: No, però no és això, perquè amb un taller aprendeu a fer un siureig, però no aprendeu a fer siureis, perquè és...
0: Home, és una tradició, aquí parlant de mestres artesanals, no? D'una tradició de molt d'anys que na Coloma ha viscut pràcticament des de que va néixer el taller.
4: Hi
0: ha oportunitat, sí, per apuntar-se, per el Manco poder conèixer una primera experiència.
4: Ho direm.
0: I d'aquí serem per el Manco estar al dia, mai millor dit. Coloma de Siureis, que m'ha dit, moltíssimes gràcies per ser-hi amb nosaltres. Avui també agraïm a en Ramon Bonin, de Sabateria Bonin, especialitzat en casos perduts de sabates, com us he explicat abans. Exactament. Ha estat un gust i sobretot... Exactament. Donar visibilitat als oficis de tota la vida, als tradicionals, que no se perdin, perquè a vegades costa trobar aquest relleu generacional a tots dos. Moltes gràcies. Uns consells, són les 11:45.

0: temps.
1: El dia. IB3 Ràdio.
2: IB3 Ràdio és patrimoni.
1: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
3: Diumenge a les 5 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió i primera federació.
4: En directe a Real Mallorca-Ceuta i Antequera Aude i Vici.
3: El de Luis García rebran el coe de la classificació. Segueix el partit amb els millors comentaristes.
5: Mancar contundència i aquell puntet d'agressivitat serà absolutament necessari.
3: I la UD Eivissa jugarà la primera jornada del curs.
4: I a la prèvia, les seccions habituals del programa amb tots els nostres col·laboradors.
6: Vinga, avui rebràs.
7: Avui rebràs.
3: Sent Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
2: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: El dia, IB3 Ràdio.
8: Avui la cosa va d'eclipsi. Recordeu que fa no res parlàvem d'aquest eclipsi de sol que pràcticament va dedicar gran part de la programació d'IB3 al gran esdeveniment astronòmic. Però ara, atenció, la matinada, aquesta matinada, la del 28 d'agost, molt atents al cel perquè la Lluna tornarà a entrar en acció. Es tracta d'un eclipsi lunar parcial.
9: Sí, però serà també espectacular. Un fenomen que es produeix quan la Terra se situa entre el Sol i la Lluna i projecta sobre ella l'ombra que rep de la nostra estrella. A diferència dels eclipsis solars, no té cap mena de risc, no té cap risc.
8: No necessita moure's.
9: No, en aquest cas no. I no se necessita tampoc cap tipus de previsió ni filtre per fer fotografia, no només les ueres, no necessitem absolutament res.
10: Res de res, però segons dades de l'Institut Geogràfic Nacional, l'eclipsi començarà a les 3:23 de la matinada i la fase parcial comença davant les 4:33 i arribarà al seu màxim a les 6:12 de la matinada. Per parlar d'aquest eclipsi lunar parcial, avui tenim amb nosaltres a Pep Marcús, president del Club Newton. Molt bon dia.
11: Hola, bon dia. Què tal?
10: Conta'ns a veure, per començar, de forma més complexa, què veurem aquesta matinada del 28 d'agost?
11: Bé, haurem de matinar una mica perquè comença aquesta eclipsi sobre les 3:30, com has dit ara fa uns segons, i el que veurem és que la Lluna agafarà un to fosc tira-tira des de les 3:30 fins a les 4:30, aquí comença la part d'ombra, allà on la Lluna se posa just darrere la sombra de la Terra, i tindrem un enrogiment, una vermellor, que s'agafarà molt clara la superfície de la Lluna fins a les 6:15 aproximadament, que aquesta eclipsi tindrà el seu màxim en aquesta hora, a les 6:12 de la matinada, d'avui vespre.
10: I quan de cert és que la Lluna adquirirà aquest característic to vermellós que veiem en els eclipsis lunars?
11: Això serà a les 6:15 aproximadament i se veurà molt vermell, perquè en aquell moment...
8: O sigui, quasi una lluna vermella, podríem dir, o no sé si és molt exagerat.
11: Sí,
8: lluna vermella.
11: No, així com veiem les imatges ara mateix.
8: Sí, les que teníem just abans, sí.
11: És un eclipsi total de lluna, en aquest cas no és total, però molt poquet, és un eclipsi parcial de lluna amb un 92%, però el to rogenc és que en el mateix temps arriben totes les sortides i totes les postes de sol que passen a la Terra a la superfície lunar. Això és el guapo d'aquest tipus d'eclipsis, que agafa aquest to vermell, però baixa moltíssim la intensitat de llum de la Lluna, que penseu que la Lluna fa contaminació d'una mica natural, la qual cosa baixa la intensitat de llum perquè se posa sombra i se poden veure constel·lacions i els cels, els mons ho permeten. Això sí, que avui vespre que haurà uns quants núvols.
9: Això t'anava a demanar, si se podrà veure igual des de qualsevol punt de la península, aquí a les Balears, no sé si hi haurà qualque lloc més favorable per observar-lo.
11: Bé, tenim en compte que això és un eclipsi que ve 15 dies després de l'eclipsi total de sol històric que han tingut fa dues setmanes aquí damunt les illes. A la qual cosa, aquest eclipsi és equivalent, és a dir, se veurà la part vermellenca de la superfície de la lluna just abans de la posta de lluna, en aquest cas. És a dir, que tothom pot anar allà mateix on van a veure l'eclipsi total de fa 15 dies.
8: Intentem recuperar el manco, malament sigui uns minutets en Pep, perquè sí que és veritat que a través de la videocridada s'ha perdut un poquet la qualitat de so. Jo m'aquest en coses molt importants que ens acaba de dir el president del Club Newton, que se dediquen precisament a l'anàlisi d'aquests esdeveniments astronòmics. Primer, que veurem una lluna vermella, o sigui, que sí que hi haurà un eclipsi de bon de veres.
9: I mos explicava, Marta, el nostre company, Alejandro Rubio, també molt aficionat en aquestes qüestions, que precisament se veurà d'aquest to tan vermell perquè és com a l'acumulació de les postes de sol de tot el món.
8: Com molt romàntic,
9: farà,
8: no?
9: Molt romàntic, molt poètic.
10: Molt corporatiu, això.
9: Exacte.
10: Serà el vermell com la seva camiseta.
9: Clar, tot té una explicació, no? Al final, aquest eclipsi fa aquest efecte de lluna de sang o lluna vermella per mort d'això. Perquè s'hi reflecten, s'hi reflecteixen, les postes de sol en ella.
8: I nosaltres ho veurem, però els que no vos...
9: Sense haver de matinar.
8: No, exactament. A partir de les 4 ja se pot començar, 3 i mitja, deia justament en Pep, que ja se pot començar a intuir, i el punt àlgid a les 6 i 12. El nostre model temps, Albert, de passava pena per el tema dels niguls.
9: Els niguls.
8: Bé, si duim sort, com que són el manco més de 3 hores o 4, no, que podem gaudir d'aquest eclipsi, tant de bo se pugui veure bé. Recuperam en Pep Marcús del Club Newton. Passava pena per els niguls, no sé si ha canviat molt la previsió, Pep. El nostre model temps deia que no podíem davallar molt la guàrdia.
0: Bé, perdoneu que justament s'ha interromput la imatge, però bueno, sí, les previsions és que estigui una mica nicolat i que hi hagi calitja, que hi hagi pols en suspensió, però tenint en compte que tenim la lluna plena, això vol dir que haurà molta brillantor dels nostres satèl·lits, la qual cosa en principi s'ha de poder veure el manco una estona bé. El que hem de tenir en compte és que la lluna estarà molt baixa, la qual cosa, el que hem dit abans, en el moment en el qual nosaltres vàrem triar, el lloc on vàrem triar per veure l'eclipsi total de sol, és el lloc on podem veure aquest eclipsi parcial de lluna d'avui vespre.
8: Ens queda un minutet. Menys si mos pots confirmar una teoria que teníem just abans, que els eclipsis o el manco, els fenòmens meteorològics com aquests, està de moda, perquè ara agrada a tothom, ara tothom s'interessa per l'eclipsi, no sé si el de sol va ajudar una mica i per això ara tenim tant d'interès en tot tipus d'eclipsis, siguin lunars, siguin solars, no sé si tens aquesta sensació.
0: A veure, s'està aprofitant l'esdeveniment històric que va ser l'eclipsi de l'agost d'agost. És evident, clar, hi ha molt d'interès per part del públic i espera, perquè l'any que ve tenim un altre eclipsi de sol, no serà total de Montses Balears, però sí amb una parcialitat d'un 90%, i l'any 2028 tenim dos eclipsis més. Tenim l'eclipsi anul·lar de sol dia 26 de gener i, atenció, que tindrem un eclipsi total de lluna dia 31 de desembre del 28. És a dir,
8: no me diguis que acabam l'any amb eclipsi.
0: Sí, senyor, serà un esdeveniment, clar, tenim una tongada d'eclipsis molt important damunt la nostra geografia, la qual cosa és normal que la gent estigui interessada i que els mitjans donguin molta publicitat en aquests events, que han de recordar que són gratuïts per tothom i que tothom els pot gaudir. Tots els efectes astronòmics són per tothom i de manera gratuïta.
8: M'imagino que tu ja ho tens tot preparat i tot enllestit, per poder visualitzar bé aquest eclipsi per vosaltres, no? Que vos dedicau, m'imagino que tot està a punt ja.
0: Jo ja tenc el despertador de posat, efectivament, a les 3-4 de matí, i veurem menys nivells molts per metambolar-lo, que jo espero que sí.
8: Ai, esperem i desitgem que sí. Moltíssimes gràcies, Pep Marcús, per aquesta informació, que segur molts s'aprofitaran, perquè igual hi havia algun despistat que no sabia que avui teníem aquesta lluna vermella, aquesta eclipsi lunar. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, i un bo, estic a la vostra disposició.
8: Igualment. Ho podem comentar demà en començar el programa, men, com ha estat l'eclipsi?
9: Menys si l'han vist,
8: és veritat.
10: Jo aniré com de lluny.
8: Goiteram a veure-ho, sens dubte. Els temps d'esport són les 11:55. Marta Sampas, bon dia. Repassa l'actualitat esportiva d'aquest dijous.
12: Bon dia, sí. Xerrant del Mallorca, que ha tornat als entrenaments avui després d'un dia de descans, després de la derrota al camp del Granada de diumenge, i d'avui han tornat a fer feina per preparar el partit d'aquest diumenge, que serà contra el Ceuta, me corregeix, del Granada, que va ser dilluns, ja en tants de partits, ja és la tercera, ja hem encetat la temporada i és el segon partit com a locals del Mallorca, com de diumenge contra el Ceuta aquí a Son Moix, i veiem la sessió d'entrenament. Avui destacar que ha hagut 5 baixes, continuen per tant sent baixa Abdon Prats i Sergi Darder, els dos futbolistes artenencs que avui no han estat a la sessió a Son Bibiloni, tampoc hi era Arnau Puigmal, ja coneixien les baixes de llarga durada de Dani Luna i Calumba, que tampoc han estat a l'entrenament d'avui. Si s'ha vist ja el darrer en arribar, que és Alberto Moreno, el jugador sevillà, que a veure si podria debutar diumenge contra el Ceuta, el Mallorca, que cercarà la segona victòria a casa i refer-se, com deia, de la derrota enregistrada a Granada dilluns. Xerrarem d'això i com sempre també més esport, poliesportiu, esports 3 a partir de la 1, Marta.
8: Vos escoltam tot d'una. També repassa el contingut del programa El Dia a Menorca. Clara i Mami, bon dia.
13: Bon dia. Avui volem conèixer quines són les actuacions que s'estan realitzant a qualcun de tots els torrents de Menorca per mantenir-los en bones condicions davant l'arribada de l'època de pluges. En parlarem amb en Pedro Sáez. Ell és el tècnic de la Direcció General de Recursos Hídrics, el que està al cap davant de les feines de manteniment. Després saludarem a Marga Pons, directora del Centre d'Acollida d'Animals de Mo, perquè la canera es troba en aquests moments sense espai per acollir més cans. A la recta final del programa conversarem amb el president i la secretària de l'Associació de Veïns de Namacaret, dins la nostra habitual secció dels dijous dedicada a les entitats veïnals. La salutació musical serà a càrrec del cantant menorquí Jaume Olives.
8: I Laura Turaibici Formentera, bon dia.
14: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys i donaltros. Avui començarem el programa parlant amb l'Associació de Joves d'Eivissa, que aquest diumenge ha organitzat una xindriada popular a la platja de Cala Saladeta, Sant Antoni. En parlarem amb la presidenta de l'entitat, amb Amarga Torres, i també sortirem de viatge, avui cap a Colòmbia, Marta, amb la nostra companya Ana Fernández, i li posarem fil a l'agulla al programa parlant de moda i dels seus referents dins de la indústria, amb la dissenyadora Ariadna Ferrer, tot això.
8: Pues escoltam tot d'una, amb una programació molt variada per aquest dijous, igual Jaume Noguera amb el contingut del programa El Dia Mallorca. Bon dia de nou.
15: Bon dia. Mira, començarem parlant d'aigua, perquè és un problema que tenim arreu de les illes, però a Mallorca, sobretot en el pla, ja se comença a tenir la idea fixa que el futur passarà per diverses desaladores que se faran en el Llevant i altres microdesaladores que se faran en el sud de Mallorca. Tot i això, no vol dir que puguin gastar aigua. L'aigua, avui en dia, fins i tot, s'arriben un mil·lenar de peticions per perforar pous, recursos hídrics, un mil·lenar de peticions que, òbviament, no totes són viables. D'aigua, per la línia de saladores. També de servei conjunt de taxis entre municipis, que sembla que aquest primer any ha tingut un bon balanç. De Bicipalma, que sí que va a les totes, s'amplia arreu de la capital. I també d'escapament que han fet a la Victòria els joves i nins de l'Associació de Persones amb Diabetes de les Illes Balears, que ha estat molt fructífer i molt profitós.
8: També. Vos ho contam també tot d'una. Nosaltres tornem demà a partir de les 9, que acabeu de passar un bon dijous i, com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Cau el preu de l'habitatge a les Balears el mes de juny i també la compra-venda d'habitatges. Són dades oficials del Col·legi de Notaris que apunten que concretament els pisos s'han abaratit un 2% a les Illes fins als 4.056 euros al metre quadrat. En total, els 6 mesos de l'any s'han tancat poc més de 1.160 operacions, més d'un 11% manco que el mateix mes del 2025.
2: Les dades de les Illes contrasten amb les que s'han registrat en l'àmbit estatal, on el preu de l'habitatge continua a l'alça, però es situa per davall des de les Illes, supera el 2.100 euros al metre quadrat, el que suposa un 8,8% d'increment anual. En total, a tot el territori espanyol, el juny es varen registrar més de 67.500 compravendes, un 4% manco que l'any passat.
1: Continua la solidaritat a les Illes pels terratrèmols de Colòmbia del passat 10 d'agost. Els morts ja s'eleven a més de 300. A les Balears, diversos col·lectius de colombians han posat en marxa iniciatives per ajudar. El resident del país llatinoamericà congrega en la comunitat més nombrosa a l'arxipèlag amb quasi 42.000 persones.
2: El pastor i tresorer de l'Associació de Colombians a l'exterior, Nelson Lubo, ha assegurat en una entrevista a l'Informatiu Matí que l'ajuda recaptada pel col·lectiu la reben directament als particulars afectats a Colòmbia i que està gestionada a través d'un familiar resident aquí a les Illes.
3: Al oír la voz de la necesidad que tiene y que claman desde Colombia, pues la verdad estoy impresionado cómo de alguna manera todos empresarios, no es a Socoes solamente, realmente a Socoes es un pedacito de lo tanto que se está haciendo acá.
1: I al Nepal, les autoritats eleven a 289 les víctimes mortals per la riuada d'ahir al nord del país, prop de la frontera amb el Tibet. Més de 800 persones es troben desaparegudes, entre les quals 4 espanyols, tot i que de moment encara hi ha avall de xifres per la dificultat de les tasques de rescat en una zona muntanyosa.
2: Un portaveu de la policia nepalesa assegura que les autoritats han rescatat en vida 445 persones en les darreres hores, entre elles 27 estrangeres. En una entrevista a l'Informatiu Matí, Gokul Sapkota, el director d'una agència de viatges especialitzada en Nepal, Tibet i Bhutan, i que ara és a Katmandú, ha explicat com ho va viure.
4: Pero de repente vino el río grande con barros y todo y se quitó toda la gente y el pueblo. Y por eso algunas que han podido salvar un poco, bueno, saliendo un poco arriba, pero muy poca gente. Las casas y el pueblo entero ya está hundido, está de barro. Y abajo más pueblos todavía.
1: Els grups polítics del Congrés critiquen l'immobilisme, diuen, del govern central davant la crisi migratòria de Ceuta. En una compareixença del ministre de Justícia, Félix Bolaños, a la Comissió Mixta de Seguretat Nacional, els partits, tant els socis com els de l'oposició, han carregat contra l'Estat per no dimensionar un episodi del qual, avui, un mes després, encara es pateixen les conseqüències.
2: Tant el PNB com Junts i Esquerra Republicana mantenen que no es va saber prevenir l'entrada sobtada de 70.000 persones, ni després gestionar la situació que manté a dia d'avui a milers de persones acampades a una platja de Ceuta sense atenció necessària, entre les quals centenars de menors desatesos. Els més crítics han estat Vox i Partit Popular, mantenen que s'ha deixat abandonada la gent de Ceuta. Cuca Gamarra, diputada del PP.
5: Ni reforzó la frontera, ni aumentó las plantillas, ni proporcionó más y mejores recursos a quienes defienden nuestras fronteras. Lo que hicieron ustedes fue cruzarse de brazos y mirar hacia otro lado.
1: Són les 12:04 minuts, més notícies a partir de la 1.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Hola, bon dia, són les 12 i 5 minuts. Benvingut durant la propera hora. Vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem parlant d'aigua.
1: D'arribar. Trobar un terreny pels animals abandonats és una missió impossible des de fa anys. De fet, va ser el 2019 quan va començar la búsqueda de parcel·les. Set anys després, la planificació de traslladar en els cans i els moixos continua vigent i, de fet, està contemplada en els pressupostos actuals del 2026 del Consell Insular de Menorca. Com està la situació? Idò, avui ho intentarem esbrinar. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Betrà Ràdio. És dijous 27 d'agost.
2: Benvinguts al Dia Menorca.

0: Un dia per ratllar de la importància d'aquests ecosistemes aquàtics. Nosaltres a Menorca no en tenim de llacs d'aigua dolça, tenim però albuferes, zones humides amb una gran varietat d'hàbitats mediterranis, entre els que destaquen masses d'aigua superficials com l'albufera d'Esgrau, la bassa de Morella, marenys i prats litorals d'aigua dolça com el Prat de Son Bou, els de Lloriac, el Prat de Son Saura, els estanys com els de Trabaluja, Tal Gallarencs o Pinimalà, que són desembocadures de torrents. Avui justament en ratllarem de torrents. Pere Gibert, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Benvingut, com va?
1: Molt bé, i tu?
0: Escolta'm, ben encantada aquí de tenir en Lluís Llach de Banda Sonora, avui Dia Mundial dels Llacs. En Pere Pellegrí, és que avui tenim tot de Peres, tota la setmana,
1: sí,
0: Pere Gibert, Pere Pellegrí, tots dos, de Pere, què, qui, com, què tenim preparat pel programa avui?
1: Tenim preparat en Pedro Sáez, que és tècnic de la Direcció General de Recursos Hídrics. Amb ell volem conèixer quines són les actuacions que s'estan realitzant alguns dels torrents de Menorca per mantenir en bon estat aquests cursos d'aigua davant l'arribada de l'època de pluges. Després saludarem a Amarga Pons, directora del Centre d'Acollida d'Animals de Mo, perquè el centre es troba en aquests moments sense espai per acollir més cans. A la recta final del programa conversarem amb el president de l'Associació de Veïns d'Ana Macaret, Jesús Hernández, i la secretària, Na Milagros Florit, perquè ens parlin un poc de quines demandes tenen com a entitat veïnal. La salutació musical serà a càrrec del cantant menorquí Jaume Olives.
0: Aquest és el menú que tenim preparat pel programa d'avui. Des d'ara fins a l'una en directe, esperem que t'agradi, que et quedis amb nosaltres. Tenim un WhatsApp del Dia Menorca perquè si tens ganes de dir-nos qualsevol cosa, fer-nos una salutació o qualque suggeriment, ens pots escriure al 628-746-986. El repetim? 628-746-986. Anem a conèixer les notícies. Fanny Mateu, com estàs? Bon dia, benvinguda.
2: Molt bon dia a tothom.
0: Per on passa l'actualitat de la jornada avui?
2: Bé, ara ja, de debò que aquest estiu s'ha mantingut bastant activa l'actualitat, però ara ja sí que estem arribant en aquells moments en què és dificilíssim, perquè a més, aquí, quan, fins després de Festes de Mo, tothom es relaxa l'última setmana d'agost i fins després de Festes de Mo tota l'activitat, tot i que dilluns que ve tenim el ple de la modificació de la llei de la reserva de la biosfera per poder fer la limitació de cotxes. D'això parlarem avui perquè, com era d'esperar, doncs estan arribant les reaccions de l'oposició. Avui el PSOE ens explica doncs, que no els han agradat gens les maneres de presentar aquestes limitacions i tampoc de com es modificarà la llei de la reserva de la biosfera que van presentar, que es va activar mentre els socialistes estaven a l'equip de govern del Consell. Ells diuen que no és manera que s'hagués hagut de negociar amb tots els partits, sobretot tenint en compte que no tenen la majoria absoluta assegurada. Per què? Perquè la consellera no adscrita, Maite de Medrano, sempre s'ha mostrat en contra de limitar l'entrada de cotxes a l'illa. Així que diuen...
0: Ah, per tant, haurem d'estar ben pendents el
2: dilluns. Dilluns serà interessant.
0: Clar, jo pensava que estava ben assegurat que s'aprovés,
2: sí,
0: però...
2: Bé, jo diria que no s'han llançat a la piscina sense tenir-ho...
0: Bueno, sí.
2: Parlat.
0: El manco un poquet,
2: però...
0: sí.
2: No ho sé, però suposo que potser la consellera vota a favor de modificar aquest article, l'article 28 de la reserva de la biosfera per poder limitar els cotxes, però que vinguen bastantes, no? Una cosa així, m'estic inventant, eh? Estic fent ara del que no ha de fer un periodista. Bé, doncs què farà el PSOE en aquest ple? Doncs presentarà diverses esmenes per poder afinar una mica aquesta modificació de la llei de la reserva de la biosfera, perquè ells consideren que sigui com sigui, s'ha de limitar l'entrada de cotxes l'estiu que ve i, clar, ells no posaran traves, no posaran dificultats, sí que intentaran afinar aquesta limitació. Parlarem avui d'això, parlarem de la Rissaga, que és que estem en alerta eternament.
0: Hi han hagut algunes oscil·lacions al port de Ciutadella?
2: No, poca cosa, nosaltres estem molt alerta i no...
0: Oscil·lacions
2: no.
0: Petites.
2: Igualment, nosaltres doncs, seguim l'actualitat d'això, parlem amb el Club Nàutic de Ciutadella per veure... què fan ells quan tenen aquestes alertes, parlem anirem a Sant Andrià, a la platja, per parlar també amb la gent que fa feina allà, per veure també com ho preveuen, etc, etc. Parlarem també de la història clínica compartida que avui presenta aquí la consellera de Salut, que ja s'ha presentat a diversos centres de salut de les Illes. Bé, és una cosa molt pràctica, no?, que tothom pugui tenir accés al teu historial clínic, perquè, bueno, et pot agafar qualsevol cosa a qualsevol banda i actuar ràpid ja sabem que és important. Bé, d'aquestes cosetes i algunes més.
0: I a partir de les dues vos escoltarem, vos veurem, seguirem l'actualitat gràcies als serveis informatius d'IB3 Ràdio i també IB3 Televisió. Gràcies, Fanny. Fins d'aquí una estona.
1: Adéu.
0: I què diu l'Agència Estatal de Meteorologia? Continuem amb avís taronja per Rissaga.
1: Sí, fins demà a les 8 del matí hi ha aquest avís taronja actiu. Són una jornada de cel gris i tapat amb núvols que poden provocar algunes precipitacions febles acompanyades de fang i ocasionalment de tempesta. Les temperatures es mantenen estables, molt altes, entre els 24 i els 33 graus. El vent bufa entre fluix i moderat de migjorn i llebeig. Ara mateix a Mou tenim 31 graus, una humitat del 70% i una temperatura de sensació de 36 graus.
0: Aquesta és l'actualitat. Molta calor, molta, hidrateu-vos bé. Portem ja molts dies que aquí l'exterior sembla més una sauna que un exterior. Són les 12:12, pausa i tornem.
3: El dia Menorca. Ara tornem.
4: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
5: IB3 Ràdio és participació.
6: El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
7: Oh, sorpresa!
6: Un tingol. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
8: Ja som aquí, ja hem arribat!
9: Com això, com esteu?
6: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'aviador.
10: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toca en Andrés Coll.
11: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
12: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
10: Sí, sí, sí.
6: L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
10: Ets ambidestre.
13: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
3: El dia Menorca. Fet a casa.

0: Són hàbitats rics en biodiversitat i, a més, tenen una funció molt important perquè han d'evitar problemes en cas d'inundacions. En els darrers anys, a més, hem viscut la importància que té mantenir una bona gestió dels torrents i mantenir-los nets perquè, si plou, puguin fer la seva funció d'evitar inundacions. Qui coordina la feina de neteja d'aquests cursos d'aigua és el tècnic de la Direcció General de Recursos Hídrics, en Pedro Sáez. Com va? Bon dia, Pedro.
1: Hola, bon dia.
0: Sobre quins torrents s'està fent feina en aquests moments a Menorca?
1: Pues en aquest moment hem començat ara fa poc, fa 15 dies, aquí en les Vergués de Sant Joan, que el considerem molt important perquè aquí a la carretera de Montfornells, just aquí al costat de la rotonda nova aquesta d'esport de la rotonda aquesta d'esport de Mont, de la Colàrsega que va cap a Fornells, el pont aquest que tenim aquí, està super embussat, però molt més del que pensàvem originàriament quan ho hem començat a destapar. I el torrent està pràcticament aturat, que no té sortida, està embussat, i clar, qualsevol aigueta que ens fa aquí en els Vergers de Sant Joan, doncs ja els veïns tenen molt de problemes perquè no està corrent el torrent. Ara el prioritari és desembussar aquí el pont aquest, que vagi sortint l'aigua, i després ja a poc a poc anarem per amunt, així com el temps ens ho permeti.
0: Bueno, una jornada avui especialment xafogosa, amb humitat, així que aquestes feines deuen ser ben complicades de fer amb aquestes altes temperatures, però són ben necessàries perquè aquestes actuacions, en el cas de que vingués una tromba d'aigua a fer net i desembussar torrents, com el cas d'aquest de Vergers de Sant Joan, és clau per tots els veïns i per la seguretat de tot l'entorn.
1: Així és, com molt bé dius, també hem de deixar clar una cosa, eh? Una cosa és unes aigües normals amb 20-30 litres per metre quadrat i que es torrem mos boti, com és aquesta situació que tenim ara aquí en les Vergers de Sant Joan, la banda de baix, però que ningú pensi que si el tenim net, perfecte, el torrent, i ve aigües de dana de 150 litres i coses nivells d'aquests, no hi ha torrent que ho aguanti, eh? Vull dir, han fet net el torrent i la primera aiguada ha hagut aigua per... Vull dir, s'ha inundat tot. Hem de ser conscients que per aquests fenòmens extraordinaris de dana no hi ha torrent ni riu que mos ho aguanti. Eh? Uh-huh. Vull dir, estem xerrant sempre de lo que són unes pluges normals que no es desbordi i pugui evacuar l'aigua de forma contínua els diferents cauces que tenim aquí a Menorca.
0: Sí, això és important recalcar-ho perquè les quantitats d'aigua que van caure, per exemple, fa 2 anys a Es Mercadal i a l'O, evidentment, són molt difícils de gestionar, però sí que és bé que si tenim uns torrents amb les actuacions fetes i amb nets d'aquests desembussats, bueno, doncs també pot evitar certes desgràcies. Embussats, per exemple, amb canyes, què és habitual que us trobeu quan estan embussats aquests torrents?
1: Ara mateix el tema de les canyes és una espècie invasora, serundo aquest, i està desbordat. Amb aquesta també aquests anys, o aquest darrer any que hi ha hagut, per una altra banda, ha plogut bastant i bastant bé, pues han proliferat les canyes de tal manera pues, que tenim pràcticament, bueno, no ho diria així, que tenim molts de passos de ponts, de carreteres, camins i això, pues, que estan totalment colmatats de canyes, ens estan guanyant la partida. Ara que tenim un pressupost important i a 3 anys vista, ens permet fer una feina, pues, intentarem fer aquests 3 anys una feina contínua sobre la erradicació de canyes, no ho dic bé, disculpes, per poder treure les canyes al màxim, perquè treus les canyes, té una sensació que està bé, passen uns mesos, pam, o uns dies i te tornen a sortir, no? Vull dir, ara com tenim un contracte per 3 anys, pues, la intenció és fer un seguiment continu per d'aquí 3 anys, els puestos on haguem actuat, podem dir, en aquest tros ja no hi ha canyes, tindrem altres problemes, però canyes no, saps? I és un tema important. Tot aquest torrent d'Esvergers de Sant Joan, després quan te'n vas a aigües amunt, el camí d'esgotats que es diu, també, vull dir, hi ha un pont totalment tapat de canyes, per el tema, el torrent d'Espuntarró, el camí que va a Vinixems, també hi ha un tram que és paral·lel del torrent i la carretera que està tot ple de canyes, que estan tombant les canyes cap al camí i tot. Vull dir que el tema de canyes és un tema important i on estem actuant moltíssim ara amb el tema de canyes és la zona de Santa Catalina, Navermea, tota aquesta zona que també està totalment invaïda, pues, hem tret totes les canyes. Què passa? Pues que ens quedarà un torrent totalment, per dir-ho d'alguna manera, despuat. no té cap tipus de protecció, està l'usos,

0: ni res. Ara, de cara a l'hivern, doncs, tenim un projectet també per anar sembrant arbres a les voreres i tornar a crear uns ecosistemes i una biodiversitat en voltant del torrent que ens ajudi a mantenir els taluts, perquè arrel de les canyes també ens han destrossat totes les parets ja dels torrents, queda allà on hem tingut una invasió de canyes, doncs pràcticament queden anul·lades, queden destruïdes, perquè les canyes entren per dins les pedres i ho rebenten tot, i quan trenc la canya, doncs la paret cau, perquè li lleva la força i cau. Per això ho intentem, ara tenim per intentar substituir una miqueta per arbres, per anar aguantant la línia del torrent.
1: Feia anys que no s'hi feien actuacions damunt d'aquests torrents, perquè més enllà de que estiguin nets o que estiguin embossats o que ja tenen un valor molt alt en quant a valor ecològic, paisatgístic, des de fa... Durant molts anys s'ha ratllat de qui era responsable de fer-se càrrec de la gestió dels torrents, si s'ha de fer des de governs, si les competències són, si els pagesos ho poden fer. Hi ha hagut aquest debat durant molts anys en quant a la gestió dels torrents. S'havia anat mantenint o feia anys que no s'hi feia actuació en els que esteu en aquests moments actuant?
0: Sempre s'ha fet una actuació contínua damunt del torrent. El que, com tu has dit molt bé en la introducció, arrel de l'ú de Mercadal, just ho va ser gros i, per dir-ho d'alguna manera, s'han augmentat tot el tema de pressupostos dels torrents. Jo no t'he de dir xifres exactes, però s'han doblat o quasi triplicat la dotació. Això ens permet pues, fer una feina molt més acurada. Sempre s'han anat fent els torrents, sempre hi ha hagut campanya de fer net els torrents. El que passa pues, que amb uns pressupostos més petits i més dificultors. I com molt bé dius també, els torrents no és un canal de desaigua. Un torrent du tot una biodiversitat que pertanyen als torrents, amb una sèrie d'ecosistemes diferents a cada banda, i l'actuació de cada torrent és diferent. És una situació, per exemple, aquest dels Vergers de Sant Joan, tota aquesta zona està tot entropitzat. El torrent té uns muros d'hormigó i de marès, tots els horts de qualque manera estan sembrant fins damunt del torrent, i clar, vull dir, la biodiversitat que pugui dur aquest o el torrent de Trabaluja no tenen res a veure. I l'actuació i la vigilància ambiental i tot això és diferent. De cada un és concret de cada puesto, si és zona protegida, si no, i si hi ha carretera, si no, com pot afectar, on pot inundar. És una feina que és concreta de cada torrent, encara que si sembli de fora, sembli que és tot igual.
1: Sí, sí, d'aquí tota aquesta polèmica que a vegades ha girat entorn de la gestió dels torrents, no? Són entesos de maneres diferents, tenen diferents funcions i cada torrent també és un món, per tant, no hi ha una única manera d'actuar, sinó que s'ha de fer ben bé amb els ulls de cada necessitat i dels experts que en aquests moments esteu fent aquesta feina. Llavors, aquesta campanya i aquest contracte de 3 anys, que a més de fer netes torrents, hi haurà importants actuacions amb espècies invasores, com és el cas de les canyes. Ens trobem molt sovint ja en els diferents hàbitats de Menorca, aquesta força que agafen espècies com les canyes, no? Que evidentment fan que es canviï aquest alt valor ecològic i també pot tenir una afectació directa a les espècies protegides de la nostra illa.
0: Bueno, però és que, clar, per exemple, en aquest tros de Santa Catalina que estem fent la feina a llevar les canyes, hem llevat les canyes i no hi havia res més. Vull dir, havien envaït de tal manera que hem llevat les canyes i ara ens queda com una cicatriu enmig de la terra que treu aigua. Però no podem dir que és un... saps què t'ho vull dir? Les canyes ens envaeixen, ens lleven la vegetació que hauria d'haver allà, perquè és una espècie invasora, va envaint, ens lleva això. Quan actuam cap a les canyes, ens trobem pues, que ens queda totalment despoat el torrent. I després hem d'actuar nosaltres, hem d'anar posant arbres i coses d'aquestes per intentar que ens aguantin els talús de terres i a poc a poc, que no és una cosa d'un dia per un altre, de crear uns nous ecosistemes i una biodiversitat envoltant dels torrents que ens pugui funcionar.
1: Mm-hmm. Idò, una bona feina que s'està fent des de Direcció General de Recursos Hídrics, en Pedro Sáez, que està vigilant un poc totes aquestes actuacions. Per acabar, Pedro, si hi ha persones, amos de finques, pagesos, també s'ha ratllat en moltes ocasions, no hi ha un canvi d'ús de la Marina? Abans els recursos dels boscos de la Marina es feien servir molt més que ara i, per tant, ja es feia també de per si una gestió de tota la Marina. Si hi ha algú que té torrents a la seva finca, pot fer actuacions per netejar els torrents? I si és així, quins són els permisos que s'han de seguir? Quins passos s'han de fer per demanar permís?
0: És un tema que no duc jo directament, però la Direcció General ha tret una línia d'ajudes que el pagès que vulgui fer net un tros pues, ho ha de sol·licitar i depenent de la feina que li faci, pues, vull dir, hi ha preus per desbrossar, per treure terra, per una sèrie de coses bastant concretes. Però què passa? Que després, en zona protegida, necessitem una documentació ambiental. Quan fan la documentació ambiental, ens diuen com hem de fer l'actuació. Aquest arbre es pot tocar, aquest no, aquest només està en aquestes branques, i després, en els particulars, quan han de fer aquestes actuacions, a vegades, com són molt engorroses i molt, vull dir, de cirurgia pràcticament, de segons quins puestos, pues, també costa fer-les, eh? Vull dir que no és tan fàcil una cosa ni l'altra.
1: I de moltes
0: Les
1: gràcies.
0: ajudes Les ajudes existeixen. La voluntat dels governs és que es facin el màxim de metros i que estiguin millor condicionats els torrents, que li vagi a tothom. Però bueno, és un tema delicat que a poc a poc, cada vegada estem fent més feina i millor feina perquè anem aprenent i tenim un bon pressupost.
1: Idò, bona feina, idò. Moltes gràcies, Pedro, per estar amb nosaltres en aquest matí de feina. Ànims amb sa calor i gràcies per tota aquesta feinada que feis per mantenir els torrents de Menorca en bones condicions.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i qualsevol cosa, pues aquí estem.
1: Bon dia.
2: El dia Menorca, fet a casa.
3: Hola, bon dia. Som en Jaume Olives, cantant i compositor menorquí. Venc d'una família de cantants, amb tres o quatre generacions vinculades en el món de l'òpera. I jo també m'estic formant vocalment dins la tècnica lírica. Però la música que neix quan compòs és molt més actual i és a través d'ella que tinc moltes coses per contar. Ara mateix, de fet, estic composant i preparant el meu primer EP, que veurà la llum a finals d'any. I ara vos deixaré amb Put Your Head on My Shoulder, que és una cançó molt especial per jo, perquè és la que vaig interpretar a La La La d'IB3 i la que em va donar el pas a la final. Espero que vos agradi.

Meravellosa versió de Put Your Head on My Shoulder d'en Jaume Olives. Una forta abraçada, Jaume, i endavant. Esperem amb ganes aquest nou projecte que tens entre mans i ens ho faràs saber. Són les 12:13 minuts, nosaltres canviem de tema.

0: Anant cap al centre d'acollida d'animals de Moc, en aquests moments es troba saturat. Durant els darrers mesos han rebut un gran nombre de cans i alhora les adopcions han estat molt reduïdes. No hi ha gàbies lliures i el centre no pot acceptar cans abandonats que no hagin estat prèviament programats. Volem conèixer amb més detalls tots els factors que han coincidit i que han provocat aquesta situació. I tenim, com és habitual, quan rellam del centre d'acollida d'animals de Moc, comunicació amb la Marga Pons, directora del centre. Com estàs, Marga? Marga, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Escolta'm, com està la situació en el que duim d'estiu? Quin és el nombre de cans abandonats que heu pogut acollir?
1: Pues mira, la quantitat de cans abandonats que han acollit des de gener a juliol és exactament la mateixa, amb una diferència de 2 cans, que la quantitat de cans abandonats en el mateix període de l'any passat. És a dir, segueix la tendència de 3 abandonaments cada 2 setmanes, és a dir, un ca i mig cada setmana, i en tenim 42 l'any 2025, 44 l'any 2026, o sigui que això no ha canviat massa, no és que hi hagi hagut un increment d'abandonaments. Uh-huh. Els problemes són altres.
0: Quins són els problemes, Marga?
1: El problema principal és que tenim sis cans que duen més de mig any esperant ser adoptats per diferents motius, perquè són grossos, perquè necessiten una família especial, perquè estan malalts o perquè són grans d'edat, que no surten. Per tant, aquests 6 casos, que representen un terç del total que tenim ara, van saturant, incrementen-se, mantenen l'ocupació, però no deixen, com que no surten, no deixen que s'incorporin altres cans. És a dir, no surten adoptats, n'hi ha alguns que duen fins i tot 2 anys, perquè no troben una nova llar.
0: Una situació, per tant, que són, si no ho he agafat malament, el 2025, des del gener fins al juliol, hi havia 42 cans a la canera, i el 2026, en aquest mateix període, són 44. Per tant, és una xifra bastant semblant a la que teníem l'any passat, però sí que són situacions i casuístiques diferents, que això és el que es trobau. Dius que hi ha 6 cans que fa 6 mesos que no surten, hi ha cans que fa 2 anys que hi són. Quines són, què creus que és tot això? No sé si, per exemple, aquesta manca d'habitatge que hi ha a Menorca, hi ha molts propietaris que cada vegada demanen més llogaters que no tinguin animals. Pot ser aquesta una causa de que s'hagin reduït les adopcions o que augmenti també el nombre d'abandonaments, Marga?
1: No, és que no ha augmentat el nombre d'abandonaments ni s'ha reduït el nombre significativament el nombre d'adopcions. El nombre d'adopcions també se manté estable. L'any passat hi va haver 42 adopcions, és a dir, se van adoptar tots els cans que van entrar, val? I aquest any, que n'han entrat 44, només s'han adoptat 41, és a dir, s'han incrementat 3 més en els cans, que en els 6 que ja hi havia, o sigui, ja són 9 i són la meitat dels que hi ha ara actualment. No és que hi hagi hagut un increment o una disminució significativa. El problema és que duim, o hi ha en el centre des de fa molt de temps, 6 cans que no són adoptats per els problemes que tenen, perquè la majoria de la gent que acudeix en el centre el que vol és un ca petit o mitjà, jove, sense problemes de cap tipus, que sigui fàcil d'adaptar a una llar. I així com fa anys vèiem adoptants que estaven disposats a fer feina amb cans que necessitaven una adaptació més llarga o més complicada, ara mateix aquest tipus d'adoptants no venen. No hi ha ningú que vulgui, o almenys durant els darrers mesos, no veiem ningú que vulgui cans grossos ni que estiguin disposats a tenir cans que necessiten cuidados veterinaris, encara que nosaltres fem tot el possible per minimitzar les conseqüències de part d'aquestes despeses que puguin tenir. Tenim sponsors, patrocinadors d'alimentació, però no trobam aquest tipus d'adoptants.
0: Per tant, aquí el canvi és en els tipus d'adoptants i sobretot en especial aquests cans que necessiten de més atenció i de més espai i d'unes condicions necessàries, perquè com funcionau des de Sa Canera? Les persones que es dirigeixen, que volen acollir, que volen adoptar, vosaltres feu també un poc un seguiment i decidiu quines famílies i quins espais són aptes depenent del perfil, perquè no tots els cans són iguals i tampoc tenen el mateix caràcter ni les mateixes condicions de salut.
1: Clar, sí. Antes d'entrar dins d'aquest tema, voldria també explicar el segon motiu d'aquesta saturació, perquè en realitat el centre té 24 places, és a dir, 24 gàbies, però nosaltres ja estem saturats en 18. Per què? Perquè hi ha cans que cada vegada ens arriben més en reactivitat cap a altres cans. I així com està configurada la canera, la meitat de les gàbies estan dins unes altres gàbies i el contacte de la meitat de cans amb l'altra meitat és massa directe com per tenir-los convisquents. Per tant, com tenim uns 5 o 6 cans que són reactius, no podem utilitzar les gàbies que hi ha dintre perquè seria una lluita contínua entre ells. Per tant, la capacitat teòrica de 24 places baixa a 18 perquè no podem ocupar algunes de les gàbies per l'estructura que té una canera antiga com aquí tenim. Val? La solució no és construir caneres més grosses, evidentment, però sí caneres més ben organitzades. Per això també estaria bé que ja tinguéssim alguna notícia sobre el terreny que l'Ajuntament de Maó té previst cedir en el Consell Insular per la construcció d'un nou centre, que vindria a pal·liar aquest problema, que no és la solució, perquè el que nosaltres volem és que hi hagi menys entrades, però que sí donaria solució a moments puntuals com aquest. No? I ara, passant a la pregunta que m'ha fet sobre el procés d'adopció, sí, nosaltres el que fem és, primer, una petita entrevista per saber situació familiar, entorn, a on es viu, saber quina experiència té la família o l'adoptant en maneig d'animals i després també demanar-me a veure quin tipus d'animal pensa o pensava adoptar i en funció del que ens diuen i del que han vist a les nostres xarxes socials dels animals que hi ha en adopció, pues, li explicam quins cans dels que hi ha en adopció li podrien encaixar millor. Val? I en el cas de que després se decideixin per algun, el que fem ja és la presentació, veiem com interactua els interessats, perquè pot ser una persona o una família, amb el cas, quina reacció o quina resposta té el cas amb ells, i si veiem que, bueno, que hi ha, encara que no hi hagi una bona interacció d'entrada, però pensam que la podria haver, doncs, fem com una adaptació a la canera mateix, en el centre, mitjançant visites periòdiques de l'interessat. I si tot va bé, després plantejam una acollida prèvia a l'adopció definitiva per tal d'assegurar-nos que l'adaptació serà bona. I si tot va bé, durant aquest període, després se fa l'adopció definitiva.
0: Margo, ja ho deies, es trasllat de Sa Canera de Mó pendent des de fa anys a trobar un nou terreny. Està contemplat en els pressupostos del Consell del 2026, des del 2019, per tant, encara no hi ha cap novetat en quant a aquest possible terreny, ja ens ho comentaves, i fins que no arribin i es facin aquests espais molt més ben organitzats, tenim Sa Canera, que hi ha 24 places, i que en realitat són 18 per la casuística que mos dius dels cans més reactius, i en aquests moments n'hi ha 44. A mi els nombres no em surten per cap costat, ni en 24 i manco en 18.
1: No, perquè les 44 eren les entrades, els abandonaments que hi ha hagut des de gener a juliol.
0: Val, i llavors ara actualment quants cans teniu?
1: N'hi ha 18. N'hi ha 18,
0: per tant esteu...
1: N'hi ha 18, però tenim també 8 en acollida, és a dir, que fan període d'adaptació fora, val?
0: Val, o sigui que d'aquests 44 n'han sortit uns quants en adopció.
1: 41.
0: 41.
1: Dels 44 han sortit 41 en un període de 7 mesos, de gener a juliol.
0: I a l'estiu noteu que hi ha més, més activitat per allò de que a l'estiu és habitual que augmentin el nombre d'abandonaments o en el cas de Menorca, com deies al principi, es manté?
1: Algun any sí que se nota que hi ha un increment petit de la quantitat d'abandonaments, però no és durant tots els anys, no és lo habitual. Per exemple, l'any passat sí que va passar, però aquest any no es nota, la veritat.
0: I de Marga, si qualcú té ganes de dubtar, sobretot per aquests 6 cans que de ben segur tenen ganes de trobar una casa que ja duen 6 mesos i que necessiten d'una estima d'una família o d'una persona que tingui cura, què els hi diríem? Va, que quin missatge els hi faríem perquè puguin per plantejar-se ser adoptant?
1: Doncs que un ca gros es pot adaptar perfectament a un pis. Hi ha aquesta teoria de que un ca gros no pot viure dins un pis. No és bé. Si nosaltres, que pesam 60, 80, 90 quilos, podem viure un ca també. Tot depèn dels temps o de l'activitat, activitats que es facin amb aquest ca fora del pis o dins del pis. Un ca se pot adaptar perfectament. I que pensin que, bueno, que els cans malalts, nosaltres ajudem en tot el que podem, inclús el que deia antes, tenim sponsors que donen alimentació gratis. Val? Tenim cans que són perfectament adaptables a una llar, encara que siguin grans, encara que siguin malalts, o encara que siguin grossos de tamany. Que, per favor, es posin en contacte amb el centre d'acollida si realment volen donar-li una oportunitat a un animal, que nosaltres els guiarem sobre quin dels cans en adopció podria ser més viable.
0: Idò, moltes gràcies, Marga. Trobeu tota la informació del Centre de Cuida d'Animals de Moa a internet, a les xarxes socials. Avui en dia ja és molt fàcil trobar els telèfons i els canals per comunicar-se amb les professionals i totes les persones que fan i tenen cura d'aquests animals. Gràcies, que vagi molt bé, Marga. Bon dia.
1: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: El Dia Menorca. Ara tornem.
1: Vale, adéu a vosaltres.
3: Lletres Ràdios, Cultura.
4: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
5: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
6: Bienvenidos a la segunda divisió.
4: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
7: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
8: Tomàs, ho pot dir.
4: David Gui, bon dia.
9: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
4: Company Fuster, bon dia.
10: S'ha de fer feina. Sí.
5: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
2: El Dia Menorca. Fet a casa.

0: 12:45 minuts, recta final del dia Menorca els dijous. Com sabeu, obrim els micròfons a les entitats veïnals de la nostra illa per conèixer com funcionen, com fan feina per millorar la vida dels nostres barris i urbanitzacions dels diferents municipis. Avui ens acompanyen el president i la secretària de l'Associació de Veïns de Namacaret, un petit roco mariner que forma part d'Esport de Daia. Jesús Hernández, com estàs? Bon dia.
1: Molt bé, bon dia.
0: El president de l'associació.
1: Ja fa 4 anys que
0: me
1: van nombrar, no, va ser amb una gestora i qualcú tenia que sortir.
0: I te va tocar.
1: I va tocar.
0: Bé està, en Jesús, que ve acompanyat d'Anna Milagros Florit, secretària de l'associació. Com
2: bon
0: estàs?
2: Dia.
0: Benvinguda.
2: Bon dia.
0: Bueno, com està per aquest racó mariner? Bueno, un lloc preciós que de ben segur es pot gaudir encara d'aquella vida veïnal, de fer un poc de
2: encara
0: xerrar,
2: sí,
0: de trobar-se. Com està?
2: Hombre, el mes d'agost no tant, sempre
0: no tant,
2: estem
0: perquè,
2: com
0: clar,
2: un mes de soc com per tot, però normalment sí. Encara tenim aquesta essència de ser un poblet i una comunitat veïna, tots ens coneixem. No?
0: Heu estat de festa aquest cap de setmana?
2: No, tota la setmana.
0: Encara tota la setmana?
2: Tota la setmana passada van estar de festes.
0: I com han anat les festes?
2: Això sempre va bé, no?
0: Sempre.
1: Van començar dilluns i dins dissabte passat.
0: I heu organitzat moltíssimes activitats.
1: Molta cosa. Cada dia hi ha hagut cosa.
2: Cada dia des de jocs d'escacs, tot un dia torneig de vòlei platja, actuacions musicals, concerts de veïns, i acabam sempre amb un sopar, amb una barbacoa, que aquest any estava 430, que sempre són més, i després una actuació musical.
0: Fantàstic.
2: Aquest any sí que és diumenge, que solien fer la festa de l'escuma, no la van fer, perquè van decidir que, bueno, com tots els problemes que hi ha d'aigua, que ja ho havien decidit a principi d'any quan ens van reunir, em semblava que no era ètic estar gastant aigua en aquests moments, no?
0: Les festes de Namacaret...
2: Però les festes sempre van bé.
0: Sempre van bé.
2: A més, tenim molta col·laboració de tots els veïns.
0: Això és el que anava a dir.
2: Sempre, a part de tots els de la Junta, col·labora tothom.
1: Això l'ho polit.
0: Quantes persones hi ha tot l'any que viviu a Namacaret i quantes formen part de l'associació de veïns, més o manco?
1: Hi viuen, bueno, tots l'any uns, o millor, 60, 70, o millor. I socis són... quasi 300.
2: Socis. I el que ets ajunta la formam unes 9 persones.
0: 9 persones que viviu també tot.
2: No vivim. Són de Mó,
1: de
2: Ló,
1: hi ha que viuen a Mercadal,
0: n'hi ha que viuen a Mercadal.
2: És curiós, perteneixem a Mercadal, però és quasi el millor si gent que hi ha menys de Mercadal.
0: Sí, perquè esteu entre Ló i Mercadal, un poquet més a prop de Ló, però és Mercadal. I sa vida en els mesos d'estiu es canvia molt, de l'hivern a l'estiu.
1: Sa vida en el dia.
0: I com és sa vida a Namacaret durant els mesos d'estiu?
1: Bé, se redueixen a 2 mesos, es pot dir, o 45 dies. El resto és poca gent, n'hi ha.
2: Molt poca gent.
1: Molt poca gent.
2: Estem molt tranquils, el mes de juny, doncs el que dius és un paradís, però no volem fer propaganda.
0: En Jesús fa 4 anys que és president de l'associació de veïns. Imagina que tota la junta també en Milagros.
1: No.
0: Fa...
2: Jo me penso que ja en fa més de 12 o més.
0: Mira, bueno,
2: jo era dins la junta
0: ja
2: quan
0: eres...
2: hi havia encara el senyor Ramon Urfila a l'Ajuntament d'Esmercadal.
0: Sí, en Ramon, i tant.
2: Imagina, estem de reivindicacions, bueno.
0: Bueno, va, vinga, anem a les reivindicacions. Que les festes sempre són alegries, però sempre
2: sí,
0: hi ha...
1: Després hi ha...
0: Les cosetes que feis bona feina, tots els de l'associació de veïns, per tal de que millori la vida en el barri. Quines són les reivindicacions de Macaret? Vam.
1: El clavegram, el moll, bé, tot. Amb una paraula, perquè no hi ha... No tenien res. Fa anys, bueno, ella ja era...
2: Fa anys, jo me'n record quan hi havia el Ramon Urfila... Hi va haver una partida d'uns 2 milions que semblava que havia d'arribar per Macaret i al final no va arribar mai. I des d'aleshores pues, estem que, bueno, lluitant sempre per lo mateix. Ja no és que vulguem que es facin unes millores com una gran urbanització, no? Però, al mínim, és tenir unes aceres decentes on la gent pugui caminar i no caure, es moll que un dia pensam que se'n anarà per avall debut a cap... Clar.
1: Tot està buit.
2: Tot està buit.
0: En quin estat es troba el moll?
2: Es troba a part de que necessita batxeo i té clops per tot. Tot de vall està buit. Ho van filmar i tot. I d'això són conscients totes les autoritats.
1: L'any passat van fer un batxeo. Però
2: res. Pensa que allà passen tots els camions de les cubes que duen aigua. Unes veïns, tonelades.
1: Aigua no en tenim.
2: Clar, no hi ha aigua. Són cubes diàries seguit. I clar, és un problema.
0: clar, tota una logística que moltes vegades, si no vius allà, no la
1: coneixes. Són dos mesos, però a tope.
0: De màxima activitat, clar.
1: Exacte, i camions cada dia, no sé quants, vull dir, molts.
0: Així que s'han fet actuacions...
1: Que cada hora ve un camió d'aigua.
2: Aquest any, per exemple, les actuacions se n'ha fet pràcticament res, que ens han posat un parell de bombilles, unes quantes senyals de tràfic... I la llista que tenen, i ho saben a l'Ajuntament, i ho saben per tot.
1: Cada any l'assemblea, vull dir, demanar un raig de coses, però...
2: És que no demanant que es facin moltes inversions, però considerant que almenys cada any,
1: un mínim.
2: Això que sé, tan difícil sembla que cada any es pogués fer pues, un carrer, per exemple, arreglar un tram, no demanar amb ceres enrajolades, no, encimentades, que estiguin decentes. És que a nosaltres no m'ho sembla tan difícil, però...
0: Rellam des de... Clar, en la llista ha començat amb el clavegram. Vol dir que no hi ha una xarxa de sanejament de clavegram i s'ha plantejat en qualque moment...
2: Això va, ja t'ho dic. Anys.
1: Des del principi, bueno, de Ramon i fins avui.
2: I aquí continuem. I clar, ens excusa de que no hi ha clavegram i que qualque dia es farà, també hem una sensació que s'estan tornant les altres obres. Bueno, no farem aquest carrer perquè si un dia es fa això... No, perdones, que jo estic segura que m'hauré mort i no ho hauré vist.
1: Ja fa molt d'any, bueno, vaig dir, seré mort i no...
2: I no ho haurem vist,
0: no
2: ho haurem, perquè
0: el clavegram no haurà arribat.
1: No haurà arribat. Saps? Bueno,
2: vull dir, per tant, segur, però... si no arriba i estem rellant de tant d'anys, que es vagi enfeguentar algú, que es vagi invertiguentar algú cada any, vull dir, una millora, hi ha carrers que no estan ni pràcticament asfaltats, vull dir, és que és una cosa que...
0: I durant els mesos d'estiu que sa vida... canvia, perquè hi ha molta més activitat. Evidentment, totes aquestes aceres, hi ha molta més gent, hi ha moltes més camions damunt d'esmoll, també hi ha embarcacions, escaies, tota una convivència de persones que esteis en segona residència durant tot l'estiu i de persones visitants. Jo no sé si està creixent també el nombre de persones o fins i tot construccions en tota aquesta zona.
2: Construccions
1: no
2: està aturat.
0: Està aturat, no es pot construir.
1: No es pot construir, clar, no tenim res.
0: Perquè no hi ha tot
1: exactament, no hi ha tot esplant.
2: No hi ha infraestructures, vull dir, no hi ha...
0: I els fems com els duim? Perquè jo he vist imatges de fa uns dies que també...
1: Com totes
0: les organitzacions.
1: Jo crec que tindrien que posar més cubos i passar més dies també.
2: És que creem i mos hem donat compte que no passen cada dia com se mos està publicitant, no? Perquè és que veus el plàstic i el cartó i vale que la gent anya tot un civisme, que és molt, desgraciadament, però que no passen, perquè mos donen compte, n'hi ha cases que ets a veus allà els dilluns, potser ho continues veient des de dimarts i penses...
1: Tres dies o no quatre dies i no es
2: jo
1: conduen.
2: Jo crec que és un problema i l'Ajuntament és conscient, perquè a més li han dit no, vull dir, nosaltres no.
1: Ja és cosa, això ja és cosa
2: d'esconsell, però
1: ja no és cosa de l'Ajuntament.
2: Si a Menorca, insistiu, la població es triplica per dir alguna cosa, tindrien que ser molt conscients que cada vegada la gent fa més fems i que són necessàries unes actuacions.
1: Més camions, bueno, més personal...
2: Més camions, més contenidors, recollida diària... És que Macaré, per exemple, es tracta de dos mesos puntuals, és que no és més, a resta de l'any...
1: I després n'hi ha que també ho deixen tots els fems per allà.
2: Sincivisme és total,
1: eh? Sincivisme
0: no ens cansem de dir.
2: És una pena, perquè tenim recollida de... Ai, d'estris voluminosos, que si telefones passen. Si telefones, també n'han arreglat les podes. L'Ajuntament això ho fa. És una pena que la gent no ho aprofiti i sigui tan incívica.
1: Ho deixen
2: de tot, és que n'hi ha de tot, eh? En els contenidors, vosaltres ho deveu veure per tot, vull dir.
1: Per desgràcia, és general.
0: És moltes urbanitzacions, sobretot urbanitzacions de costa, hi ha aquest turisme de fems, que s'ha fet famós en els darrers anys, de la gent que va a tirar els fems.
1: Jo no he vist, vull dir que ho duen cap allà.
0: Una altra de les reivindicacions de l'Associació Veïns de Macaret és la connectivitat amb el transport públic. Hi ha hagut millors freqüències aquest estiu, durant l'any imagino que no n'hi ha.
1: Dilluns acaba,
0: que tenia 31 d'agost.
1: 31 d'agost. Demanam almenys dins dia 15 de setembre, almenys.
2: No ho aconseguim.
1: I més freqüències, perquè és de dilluns a divendres.
0: Cap de setmana no.
2: I hem de més escrivés, però enguany aconseguir que aturin a les 5:30, m'ha pescat des darrere, quan demanàvem A veure, que estem aquí, que n'hi havia un i que es fosquet en posessin un altre, que sa gent que va a dinar o això, que almenys pugui quedar a dinar i no tingui que córrer per anar sent.
0: I l'autobús cap a on són?
2: És que l'autobús només és de Macaret a l'O.
0: De Macaret a l'O, ja està.
1: I en fa l'O, da, Macaret i Serenal. I al revés, després, i punto.
2: És una pena que es que va a Serenal d'en Castell, es que va a Damó, no pugui fer una passada, almenys una passada al matí i una passada al vespre, és que... No sé.
1: O més, s'enduguessin.
2: Sembla que ara acaba un contracte, no sé quina, us tenen una pel·lícula muntada que bueno, que canviarà.
1: També ho reivindicant que cada any, però...
0: Transport
1: no
0: públic ha... i que no hi ha manera.
1: No hi ha manera, exactament.
0: I si són les reivindicacions que teniu cada any, si més a més hi posam que el passat 6 d'agost un Porsche es va estampar contra la torre de telecomunicacions, de telefonia mòbil, què va passar? No. Dues setmanes sense internet?
1: Sense internet.
2: Sí, i a més ara, tota la gent que té Movistar encara té problemes, eh? A fetge d'avui, penses, sembla que no pot ser avui en dia.
1: En estès que estem,
2: en estiu, que és quan ens falta fan, tota la gent que hi ha.
1: Mòbil, però no... no
2: però encara
1: no,
2: està ben,
1: no funciona.
2: No està ben solventat. Eh?
1: No, és cas nostre, vull dir, m'ho s'ha anat bé, però vull dir, tenim bons amics que no...
2: No, és que si cridàvem ni siquiera... No.
0: Sí, encara hi ha persones que tenen,
1: internet. Ahir mateix, vull dir, no funciona.
2: O tenen moments de mala connexió, no reben cridades o minuts que fer per WhatsApp...
0: I s'està arreglant aquesta torre o quina situació tenim ara?
2: Jo la veritat és que no ho sé.
1: No ho
0: sabeu.
1: No, és la veritat.
0: Us aneu reunint amb l'administració, amb l'Ajuntament, com a associació de vegins?
1: Sí, vull dir, estic dins una coordinadora, vull dir que en totes les organitzacions, Serenal, Sant Par, tot Mercadal, Sa Roca, tot això, i tot. En el desfés mateix, vull dir, ho veus cada dia, el de... que n'hi ha totes fandango.
0: Idò, aquestes són les necessitats d'aquesta urbanització, d'aquest racó mariner que forma part d'Esport d'Aia, de Na Macaret, un indret meravellós que conserva tota aquesta essència de poble mariner, dels veïns que es troben enmig del carrer i fan un poc de fresca, tot i que aquest estiu de fresca poca, també. Aquest estiu poca. Però que no es perdi aquesta essència.
1: Són com una família, allà.
0: I del que segueixi sent aquesta família i que se solucionin totes les vostres reivindicacions i necessitats per al benestar de tots els veïns de Macaret. Gràcies per estar avui amb nosaltres.
2: Moltes gràcies.
0: Acabi d'anar bé l'estiu.
2: Gràcies.
3: El dia Menorca, fet a casa.

0: no et perdis mai, eh? Pere, vinga, va, avui perdem-nos, però de festa, on anem?
1: Ens perdem per Mercadal, a les 8, ja mercat d'estiu pels carrers del poble, amb actuació musical de Xalicori, a la plaça Pare Camps. I si sou per Es Migjorn Gran, vos recomanem la xerrada a la fresca amb Neva Conesa, on reflexionarà sobre els processos de creativitat publicitària a les 8:30 a les escales del Saló Verd. Enséñame a querer como lo haces,
0: enséñame que la familia es el pilar. I fins aquí, família. Demà tornem, demà és divendres, i bé, avui a Sant Lluís hi ha cosetes perquè ja venen ses festes patronals.
1: Sí, sí, a les 7 hi ha el pregó infantil i a les 8 el grup de cantaires lluïsers Quin Show recorreran els carrers del poble.
0: I demà ens visiten els estudis la batlessa de Sant Lluís, Nalol Strong, també es queixaval la Naloi Pons, i així que us donarem tots els detalls demà divendres, aquí, com sempre, al Dia Menorca.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia. La conferència sectorial d'infància ha aprovat per unanimitat la dotació extraordinària de 25 milions d'euros per atendre els menors migrants de Ceuta. En aquesta hora està previst que la consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, expliqui en roda de premsa la postura de les Balears a la reunió.
2: La consellera madrilenya ha explicat que només assisteix a la reunió per donar suport a Ceuta. Els governs d'Extremadura, Aragó i Castell i Lleó, on Vox té les competències d'infància, no han assistit a la sectorial. Abans de la trobada, la Comunitat de Madrid ha avançat que votaria en contra de la possible derivació de menors migrants arribats a Ceuta sense cap adult de referència.
1: L'Associació de Joves d'Eivissa ha convocat una xindriada popular per reclamar un canvi de model turístic i econòmic a l'illa per aquest diumenge. L'objectiu és protestar per la situació de massificació turística que es repeteix cada any a l'illa i reclamar el dret dels eivissencs a gaudir de les platges durant els mesos d'estiu.
2: La protesta es durà a terme aquest diumenge a partir de les 8 del matí a la platja de Cala Saladeta, una de les més concorregudes en temporada alta. Abans, però, els veïnats de la Marina de Vila han convocat per avui un sopar en contra de la massificació turística. És una iniciativa el sopar a la fresca organitzat a nit al Bon de Palma, on s'hi varen congregar 600 persones. La presidenta de l'Associació de Joves d'Eivissa és Marga Torres.
3: Reclamar més espais i més platges per a residents i per als treballadors, perquè trobam que estem en un model turístic caduc, que ja no hi ha més espai, ja no hi cabem més, i se mos està tirant fora.
1: Això mentre la Policia Nacional ha imputat 7 persones pels disturbis registrats després de la manifestació contra la massificació turística del passat 26 de juliol a Palma.
2: Han estat identificades i imputades per desordres públics i danys. L'informe policial conclou que els agents que varen fer càrregues policials haurien estat objectes de llançaments de pedres, llaunes i pals.
1: L'Obra Cultural Balear denuncia que la nova plataforma digital Espai Salut vulnera els drets lingüístics dels ciutadans de les illes. L'entitat exigeix a l'executiu una rectificació urgent perquè l'aplicació i el web funcionin plenament en català.
2: L'OCB considera especialment greu que aquesta situació es doni en un servei públic essencial com és la salut. Entre els serveis afectats que només es poden consultar en castellà hi ha els informes mèdics, la història clínica digital, els fulls de medicació o el calendari de dispensació de les farmàcies. Tampoc es pot fer en català el tràmit per sol·licitar o renovar la targeta sanitària ni utilitzar el formulari de suport. A més, l'entitat adverteix que la plataforma s'obri inicialment per defecte en castellà, un fet que, segons l'OCB, incompleix la normativa lingüística vigent. Antoni Llebrés és el president de l'entitat.
4: No ja que el govern no garanteixi la comunicació en català de ciutadà amb el professional sanitari, prescindint de l'exigència de coneixement de català, ja ho sabem, sinó que ni tan sols ara tecnològicament és viable interactuar en català amb la sanitat pública balear.
1: I atenció, perquè demà, des de qualsevol indret de les illes, podran veure un eclipsi parcial de lluna. En aquest cas, l'ombra de la Terra cobrirà el 93% del satèl·lit la matinada de demà. El punt màxim s'assolirà a les 6:30 del matí, però el fenomen començarà o quan passin uns minuts de les 4:30.
2: A diferència del de sol de fa dues setmanes, en aquest cas es pot mirar sense protecció, ja que ets segur. Igual que també es pot fotografiar sense filtres específics.
1: I a Menorca, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat durant tot el dia la vista taronja per rissagues al port de Ciutadella. El nivell de demà pot oscil·lar fins a 1,5 metres. L'avís s'estén, de moment, fins a les 8 de demà matí. Arribam així a la 1:04. Més notícies a les 2 a l'informatiu migdia amb Juan Luis Marcos.
0: Més informació a ib3noticies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dijous 27 d'agost. Bon dia. El Mallorca ja prepara el tercer partit de la temporada, el de diumenge a Son Moix contra el Ceuta, i ho fa amb absències. En Facundo Tenaglia al control tècnic. Començant amb les portes d'avui, com dèiem, el Mallorca ja pensa 100% a la visita de diumenge del Ceuta. Cinc jugadors no s'han entrenat avui de matí a Son Bibiloni a les ordres del tècnic Luis García. Tot d'una sabrem la darrera hora d'aquest entrenament i quins jugadors no s'han exercitat. I pel que fa al mercat de fitxatges, que se tanca dimarts que ve, avui molt pendents del capítol de sortides i d'un nom, de Mateu Morell, el lateral que podria abandonar el Mallorca a les pròximes hores. Continuen les negociacions entre el Club Vermell i el Girona perquè Mateu Morell acabi a terres catalanes. Tot d'una, parlant de l'actualitat del Mallorca, també en el món del futbol, han de dir que Mariona Caldentey està d'enhorabona perquè la mallorquina ha estat inclosa a l'11 ideal de la Lliga Anglesa. La flanitxera ha fet 4 gols i ha donat 4 assistències en els 22 partits que ha disputat. A més, la jugadora i el seu equip podrien dir que ha fet una gran temporada, i la flanitxera ha estat una de les jugadores amb més titularitats en aquest darrer curs. Mariona és l'única espanyola present en aquest 11 ideal de la Lliga Anglesa. Això pel que fa al món del futbol. I també en el món del futbol, a la primera divisió, han de dir que ahir el Madrid va guanyar per 4-1 al Bernabéu a la Reial Societat, un partit que va significar el retorn del tècnic José Mourinho a la banqueta blanca.
1: Primer partit en el Bernabéu, tranquilo. Ya no estoy para muchos nervios y tensión antes de los partidos. Son tantos ya. Pero me gustó mucho. Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabéu. Primer tiempo difícil para nosotros. Difícil en el sentido de no estábamos encajando en la presión. Y la Real Sociedad sin crear. Pienso que el gol es el único tiro en puerta que han hecho en primer tiempo.
0: Dues victòries en dos partits suma el Madrid en aquest debut de Mourinho al Bernabéu. Per avui, a la màxima categoria, tenim més futbol. Es juguen dos partits a les 8:30 a Balaïdo, Celta o Osasuna, i a les 9:30 al Camp Nou, Barça, Athletic Club de Bilbao. Pel que fa al món del bàsquet, avui dia mogudet en el Palmer, el club mallorquí que ha presentat la seva campanya de socis per a la pròxima temporada. Els preus van de les renovacions, que costaran 120 euros, i els nous socis hauran de pagar 140 euros per veure en directe els partits del seu equip al Palau de Son Moix. A més, el club mallorquí també ha presentat el seu nou director general, que es tracta del mexicà Adrián Villalobos. El Palmer, que afronta amb molta d'il·lusió aquest nou projecte a la primera FEB. Són el president Vicenç Palmer i també el nou director general del club, Adrián Villalobos.
2: Que la gente tenga presente que cuando ven un partido del Palmer va a pasárselo bien, y creo que eso es el objetivo que nos tenemos que marcar, y que vengan familias, que vengan clubes, que vengan empresas, y que poco a poco pues empecemos, como siempre digo, a impregnar con lluvia fina, que el aficionado venga a ver el baloncesto en Son Moix, porque este año creo que se va a vivir un ambiente extraordinario.
3: Un proyecto a 3 años, armar esa infraestructura comercial para que la parte del negocio justo apoya la parte deportiva y podamos ser un club, ¿por qué no soñar en grande de ACB en los próximos 3 años?
0: Tot d'una, sabran totes les novetats d'aquesta campanya d'abonats i també quin serà el projecte esportiu del Palmer. En ciclisme, la Vuelta arriba a la 6a etapa, un recorregut de 177 quilòmetres entre Alcosebre i Castelló, en 4 ports de muntanya, el darrer de primera categoria. Enric Mas es manté tercer a la general després de l'etapa d'ahir. El líder continua sent Primo Roglic. També han de parlar del Mundial de Piragüisme, que es disputa a Polònia, perquè continuen Arribant bones notícies pel palistes mallorquins, Àlex Granieri ha aconseguit la classificació per a les semifinals del K1 500 metres després de finalitzar segon a la quarta sèrie. El regatista del Nàutic de Palma ha dominat gran part de la prova fins als darrers metres. La victòria ha estat per a l'austriac Timon Maurer, que s'ha imposat per una centèsima al palmesà. Els quatre primers tenien bitllet per a les semifinals. A Vuero Baixa serà el torn de Marcus Cooper, que cercarà passar a les finals del K4 500. Una i 11 minuts.

0: Avui comencem aquesta edició d'Esportres Migdia i Betres Ràdio. Avui dijous ho feim parlant de l'actualitat del Mallorca, que passa per l'entrenament d'avui del conjunt de Luis García, un entrenament ja pensant en el compromís de diumenge a les 7 a Son Moix contra el Ceuta, el Mallorca, que ha d'intentar retrobar-se amb la victòria. Pel que fa a la part esportiva, han de dir que Puigmal no s'ha entrenat avui a la resta dels seus companys. El futbolista de banda que arrossega molèsties del partit contra el Granada i avui no s'ha exercitat i es dubta per jugar el partit de diumenge a Son Moix, i tampoc s'han entrenat, ja no van entrar a la llista de Luis García en el darrer partit, tampoc s'han entrenat Abdon i Sergi Darder. Tot apunta que els dos futbolistes no podran disputar aquest partit. Tampoc s'han entrenat a les ordres de Luis García Luna, i tampoc ho ha fet Kalumba Júnior, que continua lesionat. Veurem, encara queden dies, veurem si es recupera Abdon o no, però tot fa indicar que els dos jugadors d'Artà no podran entrar a la convocatòria de Luis García, i Puigmal també es dubta per jugar aquest partit. I pel que fa al mercat de fitxatges, i d'avui hem d'estar pendents, sobretot, si no hi ha novetats a les entrades, que sembla que de moment no, a les sortides, i d'un nom, de Mateu Morell, el lateral dret del Mallorca, continua negociant amb el Girona, també el Club Vermell, aquest possible traspàs del futbolista al conjunt gironí. Les negociacions es troben a la recta final, veurem com acaben, però entrem en moments decisius, perquè el mercat es tanca dimarts i s'ha de trobar una solució en aquest cas de Mateu Morell. Per tant, pendents d'aquesta possible sortida del jugador mallorquí cap a terres gironines a les pròximes hores. També continua damunt la taula el nom de Gudel, del migcampista, que es troba ara mateix sense equip després de jugar en el Sevilla. El Màlaga, de primera divisió, també el vol, però alerta perquè l'oferta del Mallorca és molt bona i tal vegada el futbolista es podria decidir per jugar aquesta temporada en el conjunt vermell. Veurem què passa en aquest mercat de fitxatge. Encara queden dies, es tanca el proper dimarts, i també pendents de la infermeria del Mallorca en vista en aquest partit contra el Ceuta, que es disputarà diumenge a les 7 a l'estadi de Son Moix. 1:14, continuem parlant de futbol. Avui, continuem parlant de futbol, i avui volen xerrar amb un futbolista que ha estat protagonista aquesta setmana, perquè Emilio Unzué, el jugador mallorquí, va anunciar el passat dilluns que penja les botes, que deixa el món del futbol després d'una gran trajectòria professional. Toni Fuster, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Miqui.
0: Emilio Unzué, que se mos retira, passes sí. Temps. Eh?
1: Com passa, mos feim vells. Sí, sí, sí.
0: Tornen grans.
1: Tornen majors, però sí. Emilio ha deixat una molt bona imatge, molt bona trajectòria, un dels grans també d'aquest futbol balear.
0: Uh-huh. Ara li demanarem, però encara té edat per jugar un poc més, no? Té 36 anys, encara és una bona edat, però ha decidit deixar ja aparcat el món del futbol. Emilio Unzué, què tal, com estàs? Bon dia.
2: Hola, muy buenos días.
0: Supos que ja t'estàs adaptant en aquesta nova vida, o costa una miqueta encara?
2: Bueno, la verdad que como tú has dicho, nos hacemos viejetes, sí, sí, sí. Pero tanto. Sí, bueno, este año me toca, pues eso, gestionar, adaptarme, porque va a ser una novedad para mí. Al final, toda una vida acostumbrado a jugar.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
0: Bon dia. 7 persones identificades imputades per desordres públics i danys materials. Així es tanca la investigació policial sobre els incidents ocorreguts al final de la multitudinària manifestació del passat 26 de juliol a Palma. L'informe de la Policia Nacional, que ja està en mans del jutge, sosté que els agents varen carregar en resposta al llançament d'objectes. És una resolució que arriba precisament a les portes d'una nova protesta ciutadana convocada per aquest dissabte a Palma. Des de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, es demana avançar a la investigació sobre l'actuació dels agents que, recordem-ho, varen deixar diversos ferits en aquesta manifestació del passat 26J. De seguida en parlem. Primer, però, destacam altres notícies d'aquest dijous 27 d'agost. Ho feim amb Bernat Nadal, al control tècnic titulars. A Eivissa, precisament, s'han convocat dos actes de protesta contra la massificació turística a l'illa. Dai Ventura, bon dia.
2: Bon dia. És l'objectiu del sopar que han convocat avui un grup de veïns de la zona de la Marina de Vila. En aquest sentit, també, l'Associació de Joves d'Eivissa ha organitzat diumenge una xindriada popular a la platja de Cala Saladeta, una de les més concorregudes durant la temporada, per reclamar un canvi de model turístic i econòmic a l'illa.
0: També en clau de massificació turística, a Menorca el PSOE mostra el seu malestar per la manera en què el Consell ha presentat la proposta per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Fari Mateu, bon dia.
3: Bon dia. Consideren que l'equip de govern no ha consensuat el document amb la resta de partits. Dilluns el ple votarà canvis a la llei de la reserva de la biosfera per possibilitar la limitació. L'equip de govern no té assegurada la majoria i el PSOE tendeix la mà al Partit Popular i presentarà diverses esmenes amb l'objectiu que l'estiu que ve es pugui controlar l'entrada de vehicles a l'illa.
0: Avui s'ha reunit a la sectorial d'infància per parlar de l'atenció dels menors migrants de Ceuta i el govern balear considera insuficient l'ajuda de 25 milions d'euros aprovada per atendre els infants que acull la ciutat autònoma. Olivia Navarro, bon dia.
4: Bon dia. La consellera Sandra Fernández reitera que la comunitat autònoma no pot acollir més menors procedents d'un repartiment i demana retornar-los a l'origen per la reagrupació familiar. La ministra de Drets Socials, Cira Rego, ha reiterat la seva oposició rotunda a la deportació massiva dels menors.
0: A l'exterior, la tragèdia al Nepal deixa de moment 289 víctimes mortals i més de 1.500 persones desaparegudes, tot després d'una gran riuada al nord del país.
4: Entre els desapareguts hi ha 4 ciutadans espanyols. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la notícia a primera hora d'aquest matí. Mentrestant, el govern nepalès apunta que l'origen de la catàstrofe ha estat un terratrèmol que ha devastat desena d'assentaments i infraestructures.
0: I en els esports, el Mallorca ja prepara el partit de diumenge contra el Ceuta. Marta Sampas, bon dia.
5: Bon dia. Es vermells han tornat avui a la feina després del dia de descans amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions diumenge a Son Moix per sumar una nova victòria a casa. El Mallorca rebrà la visita del COE de la segona divisió, el Ceuta, que ha perdut els dos partits disputats. A la sessió d'avui matí Son Bibiloni no s'han exercitat Arnau Puigmal, que va acabar amb molèsties dilluns, i tampoc hi eren Sergi Iderder, Abdon Prats, Dani Luna i Calumba. La resta, inclòs el darrer en arribar, Alberto Moreno, preparen a les ordres de Luis García la que serà la tercera jornada de Lliga.
0: Pel que fa al temps, Menorca torna a estar avui en avís taronja per Rissaga. Pedro Roger, bon dia.
6: Bon dia, avui torna a ser un dia de cel tapat i de rissaga. De fet, fins demà al matí, tot Menorca estarà sota vista taronja per aquest fenomen. Això sí, podrà afectar a qualsevol punt de les illes. D'altra banda, al cel continuarem amb molta pols i també amb nígols, que ens podran deixar qualque tempesta de base alta i algunes gotes acompanyades de fang. El vent pel seu costat agafarà força de mitjorn principalment en el sector de les Pitiuses, on deixarà una mà més alterada. I la temperatura temperatura màxima començarà a girar de nou entre els 32 i els 35 graus. No canviarà gaire respecte d'ahir, però esperant que avui els valors més elevats en el termòmetre es donin al nord-est de les illes. I demà no esperant gran canvis en el cel. Tornarà a ser un dia ennigulat, amb molta calitja i també amb qualque brusca acompanyada de fang. Fins i tot també podrem tornar a veure qualque tempesta seca. El vent bufarà moderat de mestral a primeres hores, causarà forta maror a la costa més exposada i tindrem també una baixada de la temperatura al nord de les illes. A partir del capvespre, però, el vent començarà a fluixar.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: 2:05, a només 2 dies de la cadena humana organitzada a Palma per tornar a protestar contra la massificació turística, avui han sabut que la Policia Nacional ha imputat 7 persones pels disturbis enregistrats després de la gran manifestació del passat 26 de juliol a la capital balear. Han estat identificades i imputades per desordres públics i danys. L'informe policial conclou que els agents que varen fer càrregues policials haurien estat objecte de llançament de pedres, llaunes i pals.
4: Aquesta recerca policial se sustentaria en material audiovisual recopilat durant els aldarulls, entre el qual figuren imatges obtingudes amb drons de la policia, vídeos dels enfrontaments i gravacions realitzades en telèfons mòbils. Per altra banda, segons avança Última Hora, la investigació policial interna sobre l'actuació dels agents contra els manifestants s'ha derivat a la Prefectura Superior de la Policia de la Comunitat Valenciana, ja que d'aquesta regió provenien les unitats que es varen desplegar durant la protesta. La investigació mira d'esbrinar si els efectius es va excedir en l'ús de la força. S'ha de recordar que al Manco 8 persones varen resultar ferides lleus, algunes de les quals fins i tot varen haver de ser hospitalitzades. Entre els ferits hi havia un fotoperiodista que estava documentant la manifestació.
0: Precisament en la plataforma Menys Turisme, Més Vida demana que s'avanci en aquesta investigació interna entre els agents de la Policia Nacional que participaren en aquestes càrregues policials.
4: I és que denuncien que malgrat hi pogués haver alguna actuació violenta entre els manifestants, la força, la violència de les càrregues policials no estan en cap cas justificades. Dani Comas és portaveu d'aquesta plataforma.
7: Els llançaments se varen produir, però també volem remarcar que el que se va produir també varen ser cops de porra que varen ferir fins a 25 persones, se varen obrir caps, se va agredir a un fotoperiodista que estava fent la seva feina. Qui ha d'estar imputat és la Policia Nacional, que és qui va fer les càrregues violentes contra els manifestants que estaven manifestant de forma pacífica durant tot el recorregut, i si va haver disturbis va ser perquè hi havia antidisturbis allà.
0: I el malestar dels ciutadans per l'arribada massiva de turistes també se sentirà aquesta setmana a Eivissa. L'Associació de Joves ha convocat una xindriada popular per reclamar un canvi de model turístic i econòmic a l'illa. Es durà a terme aquest diumenge a la platja de Cala Saladeta, que és una de les més concorregudes en temporada alta. Abans, però, els veïns de la Marina de Vila han convocat per avui un sopar en contra de la massificació turística. És una iniciativa ben similar al sopar a la fresca organitzat a nit al Bord de Palma, on s'hi varen congregar 600 persones. Ens ho conta Ana Fernández.
8: Protestar per la situació de massificació turística que es repeteix cada any a l'illa i reclamar el dret dels eivissencs a gaudir de les platges durant els mesos d'estiu. És l'objectiu de l'Associació de Joves d'Eivissa, segons explica la seva presidenta Marga Torres, amb l'organització d'una xindriada popular aquest diumenge a partir de les 8 del matí a Cala Saladeta.
9: Reclamar més espais i més platges per a residents i per als treballadors, perquè trobam que estem en un model turístic caduc, que ja no hi ha més espai, ja no hi cabem més, i se mos està tirant fora.
8: I avui, a la zona del monument als hippies, al barri de la Marina de Vila, un grup de veïns s'ha convocat fartes un sopar popular al carrer en contra de la transformació dels barris per la saturació turística. Una trobada que tindrà lloc a partir de les 7:30 de la tarda i que, segons s'han explicat a través de les xarxes, és per reivindicar l'ús de l'espai públic com a lloc de trobada, convivència i comunitat. Tornar a estar al carrer, no com a consumidors, sinó com a veïns.
0: i 450 detinguts durant l'operació estiu d'enguany a Palma, 200 dels quals han estat detencions in situ al districte de la platja de Palma. Són xifres que ha donat la Policia Nacional al balanç d'aquesta temporada. Els delictes que més es repeteixen, segons han dit, són els furts i robatoris, encara que destaquen una tendència a la baixa gràcies a les tasques de prevenció.
4: Dels aproximadament 450 arrestos realitzats dins els dispositius de l'operació estiu, prop de 200 corresponen únicament a les actuacions del grup operatiu de resposta nocturn desplegat a la platja de Palma des de principi del mes de maig. El seu cap, Javier Martín de la Torre, ha destacat que el fet de començar l'operació el mes de maig ha deixat de fer labors de prevenció de delictes i, en comparació a 2025, els delictes de furts i robatoris amb violència, tot i ser els més habituals, han minvat respecte de l'any passat.
10: 450 detenidos en toda la demarcación Playa de Palma, centro, oeste. Tanto los hurtos como los robos con violencia, estamos muy satisfechos por todo el trabajo que está haciendo con todas estas decisiones que se han tomado y están muy a la baja.
4: Aquests fets delictius han caigut un 10%, segons ha comentat de la Torre. En canvi, el delicte que està sent el repte d'enguany és el de robatoris dins vehicles. Aquest fet s'atribueix a les balises B16, que són un nou objecte d'interès.
10: El que nos está preocupando y sobre todo ocupando son los robos en interior de vehículo. En muchos casos por la famosa baliza, que está siendo pues uno de los alicientes para los delincuentes multireincidentes que están haciendo que esta tipología delictiva pues siga aumentando.
4: Després del balanç, la policia de Palma ha acollit el comiat de 3 agents estrangers que han treballat aquest estiu integrant patrulles mixtes amb la Policia Nacional.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: 2:11, ho dèiem en titulars. A Menorca, crítiques del PSOE per la proposta de limitació de vehicles presentada pel Consell, sobretot per les formes en què s'ha fet. Neus Pericàs, bon dia.
11: Bon dia. Consideren que l'equip de govern hauria hagut de consensuar el document amb la resta de partits, sobretot tenint en compte que no disposen de majoria absoluta per modificar la llei reserva de biosfera necessària per tirar endavant la limitació. Per això presentaran diverses esmenes al ple de dilluns que ve. Ho explico que Josep Pastrana, conseller del PSOE.
12: Sempre amb la voluntat d'arribar a acords i sempre tinguent la mà estesa perquè nosaltres entenem que aquesta limitació d'entrada de vehicles s'ha de fer efectiva de cara a l'estiu que ve.
0: I a Eivissa, el Batle de Sant Antoni defensa que la memòria tècnica de la festa egípcia celebrada a la Pedrera no incloïa que s'anava a construir una llacuna artificial.
4: Avui el PSOE ha reprovat al plenari que, a més de l'ús de prop de 170 tones d'aigua en plena sequera, també es va utilitzar ciment i formigó. Els socialistes exigeixen més explicacions, de fet, de les que ha donat avui l'alcalde. Escoltem primer el regidor socialista de Sant Antoni, Raúl Díaz, després la resposta de l'alcalde, Marcos Serra.
13: La pròpia memòria contemplava desbroce, nivelació del terreno, retirada de piedras, zanjas i maquinària pesada. Por cierto, no sé si usted ha estado allí después del evento, yo sí que he estado, y le aseguro 500% que ahí no se usó aparte de mucha water, cemento y hormigón.
14: La memoria descriptiva no detalla que se fuera a crear un lago con agua real, ni especifica sus dimensiones, ni indicaba la cantidad de agua que se pretendía utilizar. Por tanto, que en un plano escenográfico aparezca la palabra water no equivale a informar claramente al ayuntamiento que se van a utilizar ciertas cantidades de agua para crear una instalación de estas características.
0: Demanar al govern més finançament per la residència i el centre dia, agilitzar la cobertura de la plaça de l'inspector turisme o prohibir els aterratges d'helicòpters privats són algunes de les propostes que s'han aprovat avui per unanimitat al plenari del Consell de Formentera. Regina Mayans.
15: 1,5 milions d'euros és el que suposen els salaris dels treballadors de la residència i del centre de dia de Formentera, una despesa davant la qual l'illa demanarà més finançament al govern. Sentim el portaveu de Sa Unió, Hugo Martínez.
16: Para mantener el número de personal que tiene que haber, efectivamente se necesitan recursos económicos.
15: D'altra banda, la plaça de l'inspector de turisme actualment es troba vacant.
16: Nos encontramos dificultades de conseguir personal en este área.
15: I per això els socialistes demanen agilitzar el procediment per cobrir-la, ho explica el conseller Esteve Portes.
17: La manca d'aquest inspector o d'aquests inspectors que hi havia hagut fins ara genera una repercussió negativa sobre l'illa de Formentera i sobre la qualitat del turisme.
15: Una mesura que ha tingut el suport de tots els grups i del conseller no escrit Llorenç Còrdova.
18: El que toca és posar-se les piles, que és ara en agost setembre, no en desembre.
15: I a la qual fins i tot gent per Formentera hi afegeix propostes temporals, ho explica el conseller Rafa González.
19: Es pot mirar a internet, es poden mirar els anuncis, es pot anar a acompanyar tècnics en policia local o en Guàrdia Civil.
15: I fan una altra proposta relativa en aquest cas als aterratges d'helicòpters privats a l'illa.
19: Hi havia en el mes de març una empresa buscant espais a la mola, oferint sous en els propietaris dels terrenys perquè es poguessin produir aquests aterratges. Som coneixedors de com a mínim dos aterratges en el mes de juliol. El Pla d'Esconsell es pronunciï rebutjant aquests aterratges i enlairaments a Formentera.
15: Una mesura que també ha tingut el vistiplau de la resta de grups.
0: Dues i quart, Balears en rebutja acollir menors de Ceuta i demana prioritzar la reagrupació familiar. Ho ha dit avui fa uns minuts la consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, després de la Conferència Sectorial d'Infància, on ha demanat conèixer la realitat de la comunitat autònoma abans de fer qualsevol distribució. Aina Morales, conselleria, bon dia.
20: Bon dia, Fernández ha assistit de manera telemàtica en aquesta conferència i ha votat a favor de destinar 25 milions d'euros a Ceuta perquè allà, in situ, puguin atendre els joves i els infants i adolescents que varen arribar a l'entrada

0: evidentemente, pues escuchar a Ceuta y para poder aumentar pues en el futuro esta financiación.
1: Durant la trobada no s'ha tractat un possible trasllat de menors a altres comunitats autònomes. Les comunitats governades pel Partit Popular demanen primer recopilar informació, censar aquests menors, i una vegada feta aquesta feina, la prioritat, segons Fernández, hauria de ser la reagrupació familiar.
0: No hemos querido entrar, ¿no?, pues en la saturación de nuestros sistemas de protección, en la llegada permanente. Ya estamos, creo que son 909 menores migrantes que hay en los sistemas de protección, que creíamos que era, pues evidentemente, el momento de hablar de la situación de Ceuta, que es una situación dramática, pero evidentemente sí que hemos reclamado una política migratoria real y liderada por el Gobierno de España, que es quien tiene la responsabilidad para evitar que se produzcan estas situaciones.
1: En qualsevol cas, Fernández ha volgut deixar clar que no és partidària de retorns massius d'aquests menors, que s'haurien d'estudiar cas per saber què és el millor per cada menor. Ha carregat contra el govern central perquè, diu, hauria d'haver impedit l'entrada de migrants de forma massiva i també per la gestió després de l'arribada d'aquestes persones a Ceuta.
0: Pues sí que al final siempre hace lo mismo, ¿no? Elude sus responsabilidades, las responsabilidades del Estado, y siempre intenta trasladar esta responsabilidad y esta solidaridad a las comunidades autónomas.
1: De moment no se sap quina serà la pròxima data per una reunió de la Conferència Sectorial d'Infància i Migració, ni si llavors ja se tindrà tota la informació necessària i es podrà abordar un possible trasllat dels menors des de Ceuta a la península.
2: La ministra de Drets Socials, Cira Rego, també ha comparegut després d'aquesta reunió de la sectorial d'infància i ha reiterat la seva oposició rotunda a la deportació massiva de menors, dels menors que hi ha a Ceuta, i manté que la solució és el seu trasllat a la península. Actualment, ha dit, el sistema d'acollida de Ceuta atén 1.500 menors, entre els quals hi ha prop de 700 nines.
3: La ministra també ha fet una crida a la solidaritat a les comunitats autònomes per explorar vies d'acollida més enllà del Reial Decret vigent, entre elles acords bilaterals entre autonomies.
4: Hay muchas niñas que están huyendo de situaciones de violencia extrema, hay muchos niños que no tienen familias de retorno, hay otros que tienen alguna persona con algún vínculo familiar, pero no está claro, hay niños también y niñas que vienen de situación de calle. Quiero decir, es de una complejidad extraordinaria, estamos hablando de personas. Estamos hablando de seres humanos de corta edad a los que hay que acompañar.
2: Arribem a les 2:20.
5: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
6: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
5: El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
7: Oh, sorpresa!
5: Un tingol... A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
8: Ja som aquí, ja hem arribat!
9: Com això? Com esteu?
5: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
10: Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2: Seguim amb més qüestions i ara parlem d'habitatge perquè cau el preu de l'habitatge a les Balears al mes de juny i també la compravenda de pisos i cases. Són dades oficials del Col·legi de Notaris que apunten que, concretament, els pisos s'han abaratit un 2% a les Illes. Això sí, el preu del metre quadrat encara està per damunt dels 4.000 euros. En total, el sisè mes

0: De l'any s'han tancat poc més de 1.160 operacions, és més d'un 11% en manco que el mateix mes del 2025.
1: Les dades de les Illes contrasten amb les que s'han registrat a l'àmbit estatal, on els preus dels habitatges han continuat a l'alça i ja superen els 2.100 euros al metre quadrat, un 8,8% d'increment anual. En total, a tot el territori espanyol, el juny es van registrar més de 67.500 compravendes d'habitatge, que és un 4% manco que el mateix mes de l'any passat.
0: Tot i aquesta caiguda mínima del preu de l'habitatge, encara hi ha molta de gent a les Balears que no pot accedir a una casa. En aquest sentit, la plataforma d'afectades per les hipoteques fa una crida a institucions, també a propietaris de pisos, per aconseguir un habitatge digne per una dona de 65 anys que viu al carrer. És Pilar López, que està malalta i és víctima de violència masclista. Ens ho conta Carme Moreno.
2: López denuncia que fa 2 mesos que viu en un cotxe al carrer després de ser desnonada. A causa de la malaltia que pateix, necessita cures diàries, du bolquer i es dutxa a la platja. López lamenta que la situació d'exclusió residencial que pateix li impedeix poder cuinar la dieta que necessita i fer-se les cures com toca.
3: La Caixa vendió el pis en Fondo Buitre. El Fondo Buitre estuvo asediándome y amenazándome y con propuestas de que cogiera 60.000 euros. Después pasó a que cogiera 3.000 euros y abandonara la vivienda. Vivo desde hace 2 meses en la calle con un coche viejo, que es el único techo que tengo para protegerme.
2: La portaveu de la PAH, Àngela Pons, explica que l'entitat cerca una alternativa habitacional per la dona que es troba en una situació de vulnerabilitat màxima. És per això que fa una crida a les institucions i particulars per aconseguir un habitatge digne per la dona.
4: Tenim una obligació digna de proveir-li d'una vivenda, a part de que la llei de vivenda balear obliga en el govern balear a que aquesta senyora tingui una alternativa habitacional i sobretot una vivenda en la que pugui netejar-se, arreglar-se aquest problema de fisema.
2: Una de les opcions que planteja la PAH és que la dona obtingui una plaça en un hospital sociosanitari on podria ser atesa de la seva malaltia.
0: Dues i 24 minuts en plan laboral. El sindicat d'infermeria SATSE prepara mobilitzacions per als pròxims mesos. Entre les seves reivindicacions, reclama millores salarials i de conciliació. El sindicat lamenta que aquesta legislatura hi ha hagut zero negociació amb el col·lectiu per part de la Conselleria de Salut.
2: El secretari general del sindicat SATSE a les Illes, Jorge Tera, diu que encara s'han de definir les mobilitzacions, però assenyala que les infermeres no estan disposades a fer una vaga indefinida com si han fet els metges, però no descarten, diu, aturades parcials o manifestacions per coçar el malestar del col·lectiu que, diu, et sent abandonat.
5: Entonces, una legislatura de abandono absoluto, total, completo de las enfermeras, de las condiciones de trabajo y de las condiciones retributivas de las enfermeras, y donde todo el dinero, todo el crecimiento salarial ha ido a parar a la categoría de médicos, por una parte, y por otra parte, a homologar retribuciones de abajo hacia arriba.
2: Tera no entén per què Salut no accepta millorar el ton de feina a les infermeres de Mallorca, com s'ha fet amb les treballadores dels hospitals de Menorca. I a Eivissa lamenta també que les infermeres dels hospitals estan mal pagades i critica que no se'ls ha aplicat una millora que es va acordar l'anterior legislatura.
5: Firmamos un acuerdo en el que hablábamos de que el valor de la hora de noche, de festivo y de turnicidad de las enfermeras se tenía que homologar, por ejemplo, al que perciben las del 061, que es más alto que el que perciben en el hospital. Y tenía una fecha de efecto de primer trimestre de 2024. La administración de ahora se ha negado rotundamente a implementar ese acuerdo, diciendo que si aquello fue una medida electoralista, pero han implementado todas las medidas que llevaba ese acuerdo que afectan a los médicos.
2: Segons Tera, la manca d'infermeres aquest estiu ha afectat sobretot els serveis d'urgències dels hospitals.
0: A Menorca, a final d'any, està previst que totes les residències de gent gran de l'illa tinguin implantat l'historial electrònic compartit. Fanny Mateu.
6: L'objectiu anunciat per la Conselleria de Salut és el d'una nova eina que ha de millorar la qualitat de vida dels usuaris de les residències. En concret, s'unifica a un mateix espai virtual tota la informació sanitària i social de les persones dependents. Una informació accessible tant per al personal de salut com a tots els centres de Menorca. Manuela García és la consellera de Salut.
7: Cuando tú recibes un paciente a nivel del hospital, tienes la información no solo de lo que ha pasado la última vez que visitó el hospital, sino qué ha pasado durante su estancia en el sociosanitario, qué ha pasado en su estancia, cómo entró, si ha adelgazado, si no ha adelgazado. Está en dos residencias, en el Mercadal y en Santa Rita, y quedan el resto de residencias, que creo que son seis, si mal no recuerdo, para implementar. Que s'implementaran antes de final de any.
6: La implantació, com ha dit, és gradual. Actualment ja hi ha 21 residències a totes les illes amb 1.400 persones que comparteixen aquesta informació. A Menorca actualment hi ha dues residències, Santa Rita amb 78 usuaris i la d'Es Mercadal, que en té 20.
0: Més qüestions. L'Obra Cultural Balear denuncia que la nova plataforma digital Espai Salut vulnera els drets lingüístics dels ciutadans de les illes. L'entitat exigeix a l'executiu una rectificació urgent perquè l'aplicació i el web funcionin plenament en català.
8: L'OCB considera especialment greu que aquesta situació es doni en un servei públic essencial com és la salut. Entre els serveis afectats que només es poden consultar en castellà hi ha els informes mèdics, la història clínica digital, els fulls de medicació o el calendari de dispensació de les farmàcies. Tampoc es pot fer en català el tràmit per sol·licitar o renovar la targeta sanitària ni utilitzar el formulari de suport. A més, l'entitat adverteix que la plataforma s'obre inicialment per defecte en castellà, un fet que, segons l'OCB, incompleix la normativa lingüística vigent. Antoni Llebrés és el president de l'entitat.
9: No ja que el govern no garanteixi la comunicació en català de ciutadà amb el professional sanitari, prescindint de l'exigència de coneixement de català, ja ho sabem, sinó que ni tan sols ara tecnològicament és viable interactuar en català amb la sanitat pública balear.
0: I als tribunals, l'Audiència Provincial ha condemnat un jove de 5 anys de presó per intentar matar un company del centre de menors on estava a Palma. Els fets van passar a l'abril de l'any passat, quan els dos al·lots van iniciar una brega que va acabar amb la víctima inconscient.
8: L'acusat va agafar el jove pel coll i poc després dues treballadores van aconseguir separar-los. La discussió es va reprendre més ràpid i el condemnat va tornar a rodejar el company pel coll i li va immobilitzar les cames fins a deixar-lo inconscient. Poc després van arribar els agents de la Policia Nacional que varen reduir l'agressor. L'audiència considera que el condemnat va cometre un delicte de temptativa d'homicidi, per això l'ha condemnat a 5 anys de presó.
10: Informatiu migdia, IB3 Ràdio.
0: Són les 2:30, moment ara per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 27 d'agost. 7 persones identificades imputades per desordres públics i danys materials. Així es tanca la investigació policial sobre els incidents ocorreguts al final de la multitudinària manifestació del passat 26 de juliol a Palma.
1: L'informe de la Policia Nacional, que ja està en mans del jutge, sosté que els agents varen carregar en resposta al llançament d'objectes, una resolució que arriba precisament a les portes d'una nova protesta ciutadana. Està convocada concretament aquest dissabte també a Palma. Des de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, es demana avançant la investigació sobre l'actuació concreta dels agents, que recordem va deixar aquell dia diverses persones ferides.
0: Les protestes ciutadanes contra la massificació turística es traslladen avui a Eivissa. Un grup de veïns a la zona de la Marina de Vila ha convocat avui un sopar per protestar contra la turistificació.
1: Per la seva banda, l'Associació de Joves d'Eivissa ha organitzat per diumenge una xindriada popular a la platja de Cala Saladeta. És una de les més concorregudes durant la temporada i ho fan per reclamar un canvi de model turístic i econòmic a l'illa.
0: A Menorca, mentrestant, el PSOE mostra el seu malestar per la manera en què el Consell ha presentat la proposta de limitació de vehicles.
1: I és que consideren que l'equip de govern hauria hagut de consensuar aquest document amb la resta de partits partits. Dilluns, el ple votarà canvis a la llei de reserva de la biosfera per possibilitar-ne la limitació. L'equip de govern no té assegurada ara per ara la majoria que li ha de donar el vot de la consellera Maite de Medrano en contra d'aquesta limitació. El PSOE, per la seva banda, tendeix la mà al PP i presentarà diverses esmenes amb l'objectiu que l'estiu que ve es pugui controlar l'entrada de vehicles a Menorca.
0: Avui s'ha reunit a la sectorial d'infància per parlar de l'atenció dels menors migrants de Ceuta. El govern considera insuficients els 25 milions d'euros que s'han aprovat per destinar a Ceuta per atendre els menors migrants.
1: La consellera Sandra Fernández reitera que la comunitat autònoma no pot acollir menors procedents d'un repartiment i demana retornar-los a l'origen per a la reagrupació familiar. Mentrestant, la ministra de Drets Socials, Cira Rego, ha reiterat la seva oposició rotunda a una deportació massiva d'aquests menors.
0: I a l'exterior, la tragèdia al Nepal, de la qual en parlarem d'aquí uns minuts, deixa de moment 289 víctimes mortals i més de 1.500 persones desaparegudes per una gran riuada al nord del país.
1: I entre aquests desapareguts també hi hauria 4 ciutadans espanyols. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la notícia a primera hora d'aquest matí. El govern nepalès apunta que l'origen de la catàstrofe ha estat un terratrèmol que ha devastat desenes d'assentaments i d'infraestructures al país.
0: Són les 2:33 minuts.
10: Informatiu migdia. Esports.
0: En els esports, el Mallorca ja prepara el partit de diumenge contra el Ceuta. Marta Sampas, bon dia.
11: Bon dia. Els vermells han tornat avui a la feina després del dia de descans amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions diumenge a Sant Moix per sumar una nova victòria a casa. El Mallorca rebrà la visita del COE de la segona divisió, que és el Ceuta, que ha perdut els dos partits disputats, i els vermells, després de la derrota a Granada, volen sumar els 3 punts. A la sessió d'avui matí a Sant Bibiloni no s'han exercitat Arnau Puigmal, que va acabar amb molèsties dilluns, i tampoc hi eren Sergi Darder, Abdon Prats, Dani Luna i Calumba. La resta, inclòs el darrer arribar, Alberto Moreno, preparen a les ordres de Luis García la que serà la tercera jornada de Lliga. Moreno, que per cert ja està oficialment inscrit a la Liga i per tant podria debutar diumenge. Més futbol amb un nom propi, el de Mariona Caldentei, que ha estat inclosa a l'11 ideal de la Lliga Anglesa. La falanitxera ha fet 4 gols i ha repartit altres 4 assistències en els 22 partits que s'han disputat. A més, és la jugadora del seu equip amb més titularitats en totes les competicions. Mariona és l'única espanyola present en aquest 11 ideal corresponent a la passada temporada. En futbol balear, el Poblense ha anunciat el fitxatge d'Aldo One, defensa central amb experiència en categories nacionals i que ja coneix l'illa després de passar pel Mallorca. També ha jugat a clubs com l'Hospitalet o el Prat. Pel que fa al futbol de primera divisió, ahir es va disputar el partit de la primera jornada entre Real Madrid i Real Societat amb victòria dels blancs per 4-1 amb 3 gols de Kylian Mbappé. Per diferència de gols, el Madrid és líder empatat amb Sevilla i Betis. El partit d'ahir era el retorn de Mourinho al Bernabéu 13 anys després. Sentim el tècnic portuguès.
12: Primer partit en el Bernabéu, tranquilo. Ya no estoy para muchos nervios y tensión antes de los partidos. Son tantos ya. Pero me gustó mucho. Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabéu. Primer tiempo difícil para nosotros. Difícil en el sentido de no estábamos encajando en la presión. Y la Real Sociedad sin crear. Pienso que el gol es el único tiro en puerta que han hecho en primer tiempo.
11: I avui es disputaran 2 partits més de la primera jornada de Lliga. El Barça rebrà l'Atlètic Club de Bilbao, serà a les 9 del vespre. Els blaugranes s'estrenaran com a locals en el partit pendent de la jornada 1, a jornar per mort de les incorporacions dels jugadors mundialistes. I abans, a les 8:30 del vespre, el Celta rebrà l'Osasuna. Pel que fa al futbol europeu, avui a les 6 de l'hora baixa es durà a terme el sorteig de la fase Lliga de les Champions, on hi serà el Fenerbahçe de Marco Asensio i Murici, que ahir precisament varen en eliminar l'Olímpic de Lió de Dominic Grave per 0-1, en gol precisament del Pirata, el també exmallorquinista Dominic Grave. Pel que fa a la Champions femenina, a l'eliminatòria prèvia, ahir disputats dos partits d'anada, Ajax 0, Real Madrid 2 i Chelsea 5, Real Societat 2, i pel que fa a la Conference League, avui el Getafe, amb un avantatge de 3-1 a l'anada, jugarà el partit de tornada a Belgrat contra el Partizan. En bàsquet, l'Azul Marino va fer ahir el primer entrenament de la pretemporada. L'equip ja prepara el seu debut a la màxima categoria del bàsquet nacional femení i ho fa amb una plantilla amb molt de potencial i un projecte molt ambiciós. L'entrenador, Alberto Antuña, no té ara per ara a la seva disposició jugadores com Alba Torrents i Alima Dembélé, que estan concentrades per disputar el Mundial. Tampoc hi són alguns dels fitxatges nous, ja que encara no han arribat a l'illa. Antuña té ganes d'encetar un projecte que ja s'ha treballat molt bé en la seva pròpia confecció.
13: Se crea mucha ilusión alrededor, creo que el equipo se construyó bastante pronto, pudimos entrar en el mercado antes, yo creo que el resto, y eso ha significado también que hemos podido, bueno, hacer un equipo muy competitivo, conseguir jugadoras que en un principio parecían casi inviables para un proyecto como el nuestro, así que ahora ya con ganas de tenerla a todas aquí, empezar a que ese roster, ¿no?, potente se consiga hacer un equipo.
11: I també en bàsquet, el Palmer ha presentat avui la seva campanya d'abonaments. Amb la il·lusió de competir un any més a primera FEB, el club vol que l'aficionat acompanyi l'equip en l'objectiu d'oferir espectacle cada partit i que, a més, els resultats acompanyin. Els preus dels abonaments oscil·len entre els 120 euros per a les renovacions o els 140 per als nous socis. Sentim el president del club, el Vicenç Palmer.
14: Hemos analizado para poner precios pues todo, cómo está el mercado, ¿no? Y creo que los precios que ponemos en general pues son muy competitivos para la categoría. Hay que entender, y los aficionados, yo sé que les cuesta, que lo entienden, para ir a ver un partido de primera FEB, donde ya muchas veces verán pues equipos de ACB, pues se tienen que poner en valor.
11: La presentació també ha servit per conèixer el nou director general del club, el mexicà Adrián Villalobos.
15: Un gran reto, es una gran ilusión. La verdad que brincar a una de las mejores ligas de Europa, me atrevo a decir que una de las más altas en segunda división, representa un gran reto para tanto Grupo Sage como para mí en lo personal.
11: I el bàsquet Menorca ha tancat la contractació del base serbi Aleksandar Vetković, un jugador de primer nivell que ha passat per l'Estudiantes, on ja va coincidir amb Javi Zamora. El Betis també ha passat també per equips com el Betis o el Manresa aquí a Espanya, i també ha militat a clubs com l'Estrella Roja o el Partizan. I una notícia de darrera hora, motociclisme: Izan Guevara competirà la pròxima temporada a MotoGP. Avui s'ha fet oficial que el pilot mallorquí s'incorporarà a l'equip de Yamaha com a tercer pilot de l'escuderia, complint així el somni de córrer a la màxima categoria del motociclisme. Guevara, recordem, està signant ara per ara una gran temporada al Mundial de Moto2, on de moment és segon a la classificació general. En piragüisme, al Mundial que es disputa a Polònia, Àlex Granieri ha aconseguit la classificació per als semifinals de KU 500 metres després de finalitzar segon a la quarta sèrie. El regatista del Nàutic de Palma ha dominat gran part de la prova fins als darrers metres. La victòria, finalment, ha estat per l'austríac Timon Maurer, que s'ha imposat per una sola centèsima al palmesà. Els quatre primers ja tenien bitllet per a les semifinals, i pel que fa al KL1-200, Adrián Castaño disputarà la final B, en quedar quart de la seva semifinal. El palista del Nàutic de Palma ha disputat ja dos Jocs Paralímpics i tindrà ara l'oportunitat de finalitzar la cita mundialista a Polònia amb un bon resultat a la final de consolació. Temps ara pel bàdminton. La jugadora eivissenca Carmen Jiménez es juga en hora i mitja la possibilitat de medalla als Jocs del Mediterrani que es disputen a Tàrent, a Itàlia. Víctor Sancho, bon dia.
16: Bon dia. Jiménez competeix als dobles femenins amb la seva companya de la selecció espanyola, Nicole Carula. Les seves rivals seran les eslovenes, Ania Blazina i Ariana Corent, que han eliminat aquest matí els 700 de final a la parella xipriota. Espanya ha entrat directament als quarts de final i Jiménez està a un partit de guanyar una medalla, perquè les parelles derrotades a les semifinals s'emporten metall i no es juga per un tercer lloc. Jiménez ja va disputar fa uns dies el Mundial Absolut, sense èxit, però la jove de 20 anys pot fer avui història per a l'esport pitius. Ens ha deixat un missatge just abans d'aquesta eliminatòria.
17: Tenim moltes ganes de competir en els nostres primers Jocs Mediterranis. Juguem contra unes eslovenes i afrontem el partit amb molta il·lusió i amb moltes ganes d'intentar aconseguir la victòria. Haver participat al Mundial la setmana passada i ser aquesta setmana a Taranto als Jocs Mediterranis és tot un orgull. Espero poder donar el millor de mi mateixa i aconseguir un molt bon resultat.
16: L'eliminatòria entre la eivissenca Carmen Jiménez fent parella amb Nicole Carula contra les eslovenes està prevista a les 4:01 al Francavila Sport Hall, a Francavila Fontana, a la Pulla, en aquests Jocs del Mediterrani a Tàrent.
11: En vòlei, el Connecta Balear Manacor ha canviat la pista per la platja, el Manco, a l'inici de la pretemporada. El tècnic de l'equip manacorí, Juan Méndez, ha duit la seva plantilla a entrenar vòlei platja. Els manacorins, vigents campions de la Copa del Rei, volen fer una passa endavant aquest curs. Sentim l'entrenador Juan Méndez.
18: Está bueno sacarlos un poco de la pista también en pretemporada. A mí por lo menos me gustan y les sirve a los jugadores para llegar en óptimas condiciones al comienzo de la Superliga.
11: Sentim també els jugadors del Connecta Balear Manacor, Hugo Marzo i Juliano Turcito.
19: Serveix un poc per reforçar aquest sentiment d'equip i de sentir-se una família, que l'any passat ho van aconseguir molt bé. Y yo creo que también es una actividad que fa molt d'equip.
20: Nos hace unirnos más y creo que eso nos va a ayudar a salir adelante y dar lo mejor para representar a Manacor.
11: I en ciclisme, en aquesta hora està en marxa la sisena etapa de la Vuelta a Espanya amb un total de 177 quilòmetres de recorregut entre Alcosebre i Castelló, ben pendents del mallorquí Enric Mas, que ahir va arribar amb el grup dels favorits i que es manté tercer a la general. El lideratge a la general continua sent per l'eslova Pogacar, seguit de Primo Roglic i de l'artenenc Enric Mas, que, com dèiem, continua tercer a 3 minuts i 32 segons de la primera posició.
10: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
21: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
22: Tèntol!
23: Tèntol!
22: Tèntol!
21: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
10: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
24: Podem gravar, idò.
25: Dale play.
24: Raúl Valls, com estàs?
25: Molt bé, Joan Mimàs.
24: Aquí fent un programa...
25: La gran vida.
24: Passen tantes coses.
25: Cada dissabte i cada diumenge.
24: A partir de les 9.
25: Dual de les 9.
24: No, i no t'obram, i no t'obram.
25: Aquí, a IB3 Ràdio.
10: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
25: Saps què t'ho vull dir?
24: Sí.
10: En Joan Mimàs i Raúl Valls. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Dues i 45 minuts. Tornem a parlar de la situació de Ceuta perquè el ministre de Justícia insisteix en que l'Estat no té informació que fes preveure l'entrada de 70.000 immigrants a Ceuta creuant la frontera marítima, tal com va passar els dos darrers dies de juliol. Félix Bolaños ha comparegut avui en el Congrés per parlar de la situació a la ciutat autònoma, on milers de persones continuen acampades a una platja a l'espera de la resolució de la seva petició d'asil.
1: Bolaños assegura que el govern espanyol no tenia informació prèvia precisa de la magnitud de l'entrada massiva de migrants a Ceuta aquells dies. Així mateix ha destacat que no hi ha cap evidència que el Marroc impulsés la crisi migratòria i per això ha demanat als grups polítics no acusar sense proves.
26: No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio. No existe ninguna evidencia. Esto de lanzar insidias, sospechas sobre un gobierno de un país vecino con el que hay que cooperar y con el que hay que tener buenas relaciones de vecindad, esto yo creo que no es un buen camino.
1: És la resposta de Bolaños als grups polítics al Congrés que, de manera unànime, han criticat l'immobilisme, diuen, del govern central davant la crisi migratòria. Els partits més crítics han estat el partit de Vox i el PP. Cuca Gamarra és diputada del Partit Popular.
2: Ni reforzó la frontera, ni aumentó las plantillas, ni proporcionó más y mejores recursos a quienes defienden nuestras fronteras. Lo que hicieron ustedes fue cruzarse de brazos y mirar hacia otro lado.
1: Declaracions de Bolaño a la Comissió Mixta de Seguretat Nacional del Congrés, on ara acaba de començar també a compareixer el ministre Víctor Ángel Torres.
0: I compareixença també avui a la Comissió de Sanitat, en aquest cas de la responsable de la cartera, Mònica García, qui ha negat que l'atenció sanitària a Ceuta hagi estat mai col·lapsada. De fet, ha assegurat que des del primer dia a l'Hospital Universitari de la ciutat hi ha hagut sempre un centenar de llits lliures per si s'havien de menester. També ha anunciat que la setmana que ve es començaran a vacunar als migrants per evitar la propagació de malalties infeccioses.
1: García reitera que l'única manera de mantenir la situació controlada és tenir els migrants ben allotjats, en condicions òptimes d'higiene, hidratats i ben alimentats. Ara ha tret el PP que demani que es confini la població marroquí per evitar que es propaguin malalties perquè, diu, és una mesura il·legal i contraproduent. I ha demanat a Vox que aturi els discursos xenòfobs que creen un alarmisme injustificat.
3: El uso del término sarnoso, tuberculoso o algún editorial de algún libelo ultraderechista que dice sarna, sida y locura vinculándola a la inmigración, sí, es profundamente injusto y profundamente xenófobo. Mis palabras defienden a la población ceutí del alarmismo.
1: El PP, però, acusa la ministra d'actuar tard i malament i no escoltar els professionals sanitaris de Ceuta, que estan saturats també. Defensa que el discurs de la seva formació, assegurant que vigilar i prevenir, assegurant, és el que toca ara.
0: Mentrestant, continuen els episodis d'atenció a Ceuta. Avui, 12 migrants han estat detinguts després de llançar pedres i ferir 5 militars a la barriada de Benzú.
1: Els fets han passat aquesta matinada quan un grup d'una quarantena de persones de nacionalitat marroquina ha preparat una emboscada al pas d'aquest vehicle militar. Els agents es dirigien a un punt de vigilància quan han estat sorpresos pel grup que els ha pedregat fins que han pogut fugir del vehicle a peu. Abans, però, han estat perseguits i han patit ferides a causa de les pedres que els han llançat. Hores després, la policia ha detingut 12 homes com a presumptes autors d'aquestes agressions.
0: I pendents de la tragèdia al Nepal, on s'eleven ja a 359 les víctimes mortals per la riuada al nord del país i més de 1.500 les persones desaparegudes.
1: José Manuel Álvarez, ministre d'Afers Exteriors, també informa que hi ha 4 espanyols desapareguts.
4: Hi ha un llamamiento a todos los españoles, a sus familiares, amigos que sepan que están o han estado en la zona siniestrada, para que entren en contacto con los teléfonos de emergencia consular, tanto de nuestro operativo sobre el terreno como de la unidad de emergencia consular aquí en los servicios centrales en Madrid.
1: El govern del Nepal afirma que l'origen de la riuada ha estat un terratrèmol. Desenes d'assentaments i d'infraestructures s'han vist greument afectats per l'aigua, que també ha causat danys importants a la Xina.
0: Nepal és un país associat sovint a l'Himàlaia, a l'Everest i al turisme d'aventura, però també és un país on moltes comunitats viuen en zones molt aïllades i vulnerables.
1: A l'informatiu matí hem pogut parlar amb Gokul Sapkota, és director d'una agència de viatges especialitzades en Nepal, el Tíbet i Bhutan. També president d'una ONG que treballa sobre el terreny, ajudant a persones i a comunitats que ho necessiten. Aquests dies és a Katmandú.
5: Pero de repente vino el río grande con barros y todo y se quitó toda la gente y el pueblo. Y por eso algunas que han podido salvar un poco, bueno, saliendo un poco arriba, pero muy poca gente. Las casas y el pueblo entero ya está hundido, está de barro. Y abajo más pueblos todavía.
0: 2:50 cada l'agost amb un eclipsi parcial de lluna. En aquest cas, l'ombra de la Terra cobrirà el 93% del satèl·lit la matinada de demà i es podrà veure des de qualsevol indret de les illes. El punt màxim s'assolirà a les 6:30, però el fenomen començarà quan passin uns minuts de les 4:30 de la matinada.
1: S'haurà, per tant, de matinar. La lluna es situarà a 11 graus damunt l'horitzó i veurem com es va tenyint poc a poc de vermell. Només serà de color blanc la part que quedi fora del cor de l'ombra de la Terra. Amadeu Carbonell és president de l'Observatori Astronòmic de Mallorca.
7: Així es veu aquesta atmosfera terrestre
6: per la refracció de la llum pot filtrar tots els colors excepte el vermell. I el vermell travessa l'atmosfera i arriba a la lluna, que es veu vermella.
1: A diferència del de sol de fa dues setmanes, en aquest cas sí que es pot mirar directament el fenomen sense protecció, ja que és segur. També es podrà fotografiar sense filtres específics.
10: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: Un equip multidisciplinar de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona ha reconstruït digitalment el tornabou que Antoni Gaudí va fer per la seu de Mallorca. Un element, Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que va ser destruït a finals dels 70, tot i estar protegit.
1: De fet, estava situat damunt del púlpit major i havia estat declarat monument històric. Fins i tot havia estat reivindicat per l'arquitecte Le Corbusier, però això no va impedir que el novembre del 1970 es llevés. Dos anys abans, la Comissió Provincial de Monuments Històrico-Artístics de Balears va considerar que ja no era necessari perquè el nou sistema de megafonia bastava, deien. Era millor. El tornaveu, de forma parabòlica i realitzat amb fusta i teixit, es desmuntava. Sense documentació ni plànols, els investigadors han basat la seva feina de reconstrucció en imatges històriques passades pel sedàs de les eines digitals més avançades. Albert Sampés, responsable d'aquesta investigació i membre de l'Escola Tècnica Superior de la Rovira i Virgili.
2: Aquestes recerques s'ha pogut desenvolupar gràcies que existeixen un conjunt de fotografies històriques i un croquis de Le Corbusier, on apareix en diferents perspectives i punts de vista aquest element. Per tant, mitjançant tècniques de geomètriques, restitució fotogràfica, modelat 3D, digitalització, doncs hem pogut recuperar aquest element gaudí.
1: I per què és important aquesta recuperació? Sampé ho té molt clar.
2: El resultat d'aquesta recerca és important perquè posem en valor l'obra de Gaudí i recuperem un element que es va destruir. I és important també informar doncs, que aquest model digital està a l'abast de qualsevol investigador, està al repositori de la universitat, així com també hem creat una rèplica que es pot visitar a la pròpia catedral de Mallorca.
1: El tornaveu formava part de l'encàrrec del bisbe Pere Joan Campins, el geni català, l'any 1901 per restaurar i reformar diversos elements litúrgics del temple. Va ser un projecte que va acabar de cop en sec amb la mort del bisbe i la posterior retorn de Gaudí cap a Catalunya.
0: Va transformar els seus traumes, els seus brots psicòtics, en art. Les seves creacions plàstiques farien d'ella una de les artistes referencials de l'art d'avantguàrdia, la psicodèlia i el pop art. Parlem d'ella avui que s'ha fet públic que Yayoi Kusama ha mort a un hospital de Tòquio als 97 anys.
1: Kusama va amagar davall dels seus punts de colors estridents, que esdevindrien el seu estil més reconeixible, els seus traumes de joventut, la guerra, les terribles relacions entre els seus pares i els primers brots psicòtics. Una càrrega mental a la qual s'hi afegirien al·lucinacions, tendències suïcides, un trastorn obsessiu compulsiu, en fi, un món que va dur amb ella quan als anys 50 migraria cap als Estats Units. Nova York la rebria amb els braços oberts i ajudada per la seva amiga, la pintora Georgia O'Keeffe, la seva personalitat, les seves instal·lacions artístiques la varen fer triomfar a les avantguardes i va esdevenir un referent per altres creadors com, per exemple, Andy Warhol. Cabell taronja o vermell o verd, ulleres excèntriques, vestits sempre llampants, el seu aspecte físic seria gairebé tan reconeixible com la seva obra. Kusama tornà al Japó el 1973, quan la seva salut mental va empitjorar i el 1990 va internar-se voluntàriament en una institució mental, tot mentre les seves obres, presents als millors museus del món, creixien en popularitat i reconeixements. Avui la seva pàgina web ha donat a conèixer que va morir dia 14, pintant fins gairebé al final de la seva vida, continuant, diuen, amb la recerca de l'amor i l'ànima eterns.

0: I així han sonat aquesta nit a Felanitx els Love of Lesbian en el seu concert de comiat de Mallorca.
1: Els barcelonins, liderats per Santi Balmes, han aterrat a Felanitx a les festes de Sant Agustí amb un concert emocionant i molt intens en el qual han volgut comptar amb el talent local i per això, per fer uns dels temes més reconeguts i pràcticament dels darrers del concert, allí on solíamos gritar, han comptat amb Maria Hein. Un concert on també s'ha dedicat una de les cançons al record del desaparegut baixista d'Antònia Font, Joan Roca.

0: Això passa ahir a Felanitx i el que ens espera a Binissalem dia 5 de setembre és també un concert memorable. El que oferiran Suasi i els Pets com a tret de sortida de les festes del Vermar.
1: Els protagonistes d'aquesta vetllada han passat avui pels micròfons del dia. Pep Suasi ha reconegut que es tracta d'una cita molt esperada per la formació i ha augurat una nit especial.
2: I els Pets és una d'aquelles bandes que mos fa moltíssimes ganes per estar amb ells, compartir escenari a Binissalem, que me fa l'efecte que a Binissalem no havien fet concerts des de fa molts anys d'aquesta magnitud, ho diríem així, per el recorregut que pugui tenir els Pets, i jo crec que serà una nit de pop i de rock bastant, bastant guai.
3: Tinc ganes de cantar i cridar, de saltar i de riure.
1: Joan Reig, el bateria i més coses dels Pets, ha destacat que aquesta nova gira, amb el bo i millor dels seus 40 anys de carrera i que ja els va dur a principi d'estiu al Tribufest de Felanitx, està donant moltes alegries als seus seguidors, tot i que temes tan referencials com el Bon Dia no formin part del repertori en principi.
4: Però, què passa? Que a vegades ve la part més jove del nostre públic, o sigui, nens. Nens que quan va sortir el Bon Dia no havien nascut, perquè és del 96, si no m'equivoco, o del 97, no ho recordo bé, doncs a vegades ens veiem obligats a tocar-la, tot i que no està en el repertori d'enguany.
3: Bon dia, ningú m'ha demanat, però fa bon dia.
1: La festa, com dèiem, dissabte, dia 5 de setembre, a Binissalem, comptarà també amb la participació de Born. Començarà a les 8:30 i l'escenari al pàrquing de l'Escola Graduada.

0: Són les 3, moment ara per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 27 d'agost, marcat una vegada més pels efectes de la massificació turística. Avui han sabut que la Policia Nacional ha imputat 7 persones pels aldarulls registrats després de la gran manifestació del passat 26 de juliol a Palma. Mentrestant, la plataforma Menys Turisme, Més Vida afirma que la policia intenta culpar els manifestants de la seva actuació violenta. Laura Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Aquestes 7 persones han estat identificades i imputades per desordres públics i danys. L'informe policial conclou que els agents haurien estat objecte de llançaments de pedres, llaunes i pals. La recerca se sustenta en imatges obtingudes amb drons de la policia, vídeos dels enfrontaments i gravacions fetes en telèfons mòbils. La plataforma Menys Turisme Més Vida demana que s'investigui també la violència de les càrregues policials que van deixar al Manco, recordant 8 persones ferides lleus, algunes de les quals van haver de ser hospitalitzades. Dani Comas n'és el portaveu.
2: Els llançaments se varen produir, però també volem remarcar que el que se va produir també varen ser cops de porra, que varen ferir fins a 25 persones, se varen obrir caps, se va agredir a un fotoperiodista que estava fent la seva feina. Qui ha d'estar imputat és la Policia Nacional, que és qui va fer les càrregues violentes contra els manifestants que estaven manifestant de forma pacífica durant tot el recorregut, i si va haver disturbis va ser perquè hi havia antidisturbis allà.
0: Tot això a 2 dies de la cadena humana organitzada a Palma per tornar a protestar contra la massificació turística i quan l'Associació de Joves d'Eivissa ha convocat per aquest diumenge una cindriada popular també per reclamar un canvi de model turístic i econòmic a l'illa.
1: Serà a partir de les 8 del matí a la platja de Cala Saladeta, una de les més concorregudes en temporada alta. Abans, però, els veïnats de la Marina de Vila han convocat per avui un sopar en contra de la massificació turística. La presidenta de l'Associació de Joves és Marga Torres.
3: Reclamar més espais i més platges per a residents i per als treballadors, perquè trobem que estem en un model turístic caduc, que ja no hi ha més espai, ja no hi cabem més, i se mos està tirant fora.
0: D'altra banda, el govern considera insuficient l'ajuda de 25 milions d'euros aprovada per atendre els infants de Ceuta i reitera també la seva negativa a acollir menors migrants. Ho ha dit la consellera Sandra Fernández durant la conferència sectorial d'infància que s'ha reunit avui per parlar sobre aquesta qüestió.
1: Fernández ha insistit que les Balears no poden acollir més menors procedents d'un repartiment i demana retornar-los a l'origen per a la reagrupació familiar.
4: Sí que se ha puesto de manifiesto y el primero que lo ha hecho ha sido el consejero de Ceuta, que esta financiación era completamente insuficiente y así lo hemos reclamado también las otras comunidades autónomas para, evidentemente, pues escuchar a Ceuta y para poder aumentar pues en el futuro esta financiación.
1: Mentrestant, la ministra de Drets Socials, Cira Rego, ha reiterat la seva oposició rotunda a la deportació massiva de menors.
0: En aquesta hora també destacam que la Policia Nacional ha detingut 3 homes acusats d'assaltar pistola en mà un habitatge a Palma, on van encanonar una jove i van emmanillar i amenaçar de mort els membres de la família. Els assaltants varen robar diners en efectius i una caixa forta.
1: Els fets van tenir lloc el passat divendres, devers les 2:30 del migdia, en un habitatge situat al voltant dels barris de Son Puig i Son Roqueta. Els detinguts van entrar a la casa vestits en roba d'obra, cascos i armats. Un d'ells havia fet treballs anteriorment a l'habitatge i disposava d'informació sobre la casa. La recerca continua oberta i la policia, que no descarta més detencions, ha recuperat part dels diners.
0: I la tragèdia al Nepal deixa de moment 359 víctimes mortals i més de 1.500 persones desaparegudes per una gran riuada al nord del país.
1: Entre els desapareguts hi ha 4 ciutadans espanyols. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la notícia a primera hora d'aquest matí. El govern nepalès apunta que l'origen de la catàstrofe ha estat un terratrèmol que ha devastat desenes d'assentaments i infraestructures.
0: Són les 3 i 4 minuts. Més notícies a IB3 en ràdio, als butlletins horaris de l'hora baixa i també a l'informatiu vespre a partir de les 7 amb Aina Sureda. Ara fem un tenton.
5: Més informació a ib3notícies.com.

I de, per qui se sequi d'hora o no se n'hagi anat a dormir, a les 6 i 12 del dematí de demà és quan la lluna farà el màxim de l'eclipsi a les Balears, amb el màxim de vermell. No tota, però un 93% quedarà coberta per l'ombra nostra, és a dir, de la Terra. No serà un eclipsi total, però pràcticament quan la lluna estarà baixa sobre l'horitzó occidental és quan es veurà millor. Haureu de cercar un lloc amb una visió oberta cap a l'oest, des d'on es podrà contemplar més bé. La primera fase, però, començarà a les 3:23 de la matinada. És quan la lluna entrarà dins la penombra de la Terra. En aquest punt serà encara difícil de percebre. Però a partir de les 4:33 minuts ja serà una mica més evident, que és quan començarà la fase parcial d'aquest eclipsi lluna. Però gairebé una hora més tard, a les 5:30, ja es podrà veure una tonalitat rosada o rogenca fins que arribi el moment culminant, que serà a les 6:12 minuts, com dèiem. Un fenomen que passarà tan sols 16 dies després del sonat eclipsi total de sol que ens va eclipsar com a societat. A diferència de l'eclipsi solar del passat 12 d'agost, atenció, no és obligatori emprar ulleres homologades ni cap altra protecció ocular. Només hauran d'estar desperts. Començam.

Fem un tèntol. Tèntol, amb Celestí Oliver.

Les 3 del migdia o de l'hora baixa, com estàu? Ben retrobats a Tentol, com feim cada dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres. Avui només és dijous. Pensaven que era divendres, però no. És dijous, encara. De 3 a 6 vos acompanyam com cada cap vespre aquí a IB3 Ràdio, un programa que ben sap d'eclipsis, perquè n'han fet un màster aquest estiu, sobretot aquest mes d'agost. Mira, tenim sobretot, no sé si un títol o més d'un títol, que en saben de paraules, que en saben d'actualitat. En definitiva, un programa que té totes les lletres. I qui les saben totes, ja ho sabeu, són en Maria Pons i en Miquel Junch.

0: Bon dia, Miquel. Bon dia, Maria. Ben bon retrobats. Dia. Com estàu?
1: Molt com bé. Estàs tu,
0: ben
1: Celestí?
0: Retrobats, com si m'ho retrobassin just ara en aquest punt. Aquí.
2: No, no, fa com anem? Un grapat d'hores.
1: Fa un parell d'hores, que tinc
0: fa un parell d'hores, eh? Que,
1: ja hi tornem a ser?
0: Ja hi tornem a ser a un nou eclipsi. Eh?
2: Però en aquest no ho veuràs, Maria, tampoc.
0: Ah, no?
1: Home, si he de parlar o matinar a les 5 del matí...
0: A veure, tot comença a les 3 i 23. Però en
1: si fos
0: moment,
1: una hora que estic encara, desperta.
2: Si fos cap de setmana encara, encara el podria veure.
0: Sí, però aquí
2: setmana,
0: no se podrà percebre. Fins a les 6 i 12 des de matí, jo crec que ja és una bona hora. Per així que se veure es total, que no serà total, perquè encara se veurà...
2: Ja se'l dormin, aquestes hores.
1: Bé, qui, però... qui els hi poden demanar seran els nostres concursants d'avui que saben d'estrelles. Què faran i què no faran. Home, no puc dir poble ja, no?
0: Ah. No.
1: És un poble astronòmicament important.
2: Ara ho entes.
0: Ah, va, sí.
1: Ahà.
2: Ara ho entes.
0: Ben mirat, ben filat, sí, sí.
1: Home.
0: Maria.
1: M'he informat,
0: sí,
1: jo.
0: Sí, sí.
1: Que vols?
0: Sí.
1: Gràcies, gràcies.
0: No importa donar més pistes, eh?
1: Ja ha quedat bastant
0: clar. Però sí,
1: clar.
0: En saben, en saben. De fet, jo, quan era jovenet, hi vaig anar.
1: Jo també en l'escola.
0: Sí. I des d'allà vaig veure Saturn.
1: Saturn?
0: Sí.
2: Ai, mira.
1: Tu ja has anat a l'escola, Miquel? O amb sos pares?
2: A l'escola no ho sé, hi vaig anar fa un grapat d'anys a fer una entrevista.
1: I vas veure qualque planeta?
2: No. No, perquè era... fa sol.
1: Ja,
2: no,
1: era de dia. No. Haurem de fer una excursió als Tentolins.
2: Un programa des d'allà.
1: Seria brutal.
0: Que trobau-s'hi a les 6 i 11 tots tres mos posam el despertador.
2: Sí, basta, sí, demà ja mos ho compte.
0: Despertar-mos de cop, i goita... Bé, mem, clar, has de tenir una visió oberta i lliure cap a... cap a l'oest, no?
1: No?
0: Cap a l'oest,
1: no.
0: Era? Sí, cap a l'oest.
1: De ca nostra, no, Inca, no... crec que està complicat. Però bé, mos ho pots contar tu.
2: Sí, sí, sí.
0: Tu bé, ja si m'aixec, ja vos ho contaré, perquè és quan, en aquesta hora, a les 6 i 12, com dèiem, se veurà pràcticament es ple d'aquest eclipsi de lluna. No total, total, total, però pràcticament.
1: Sí, tu t'ho vols aixecar un minut abans.
0: Un minut abans.
1: Has dit a les 6 i 11.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Bé, clar, és que des de que meva no... crec que no ho veuria. Però això no ho faceu, eh? No aneu a la mà, no aneu a pujar muntanyes, no. D'un lloc accessible on se pugui veure.
2: Exacte,
0: bé, perquè farà fosca.
2: Ens afosca, no...
0: Exacte. Bé, idò, i ens hi posam. Vinga, com començam avui? Oh, que tindrem atento'l, Maria.
1: Idò, com sempre començam, com fem cada dia, jugant a la batussa, i també avui coneixerem les crides municipals que s'han recuperat a Montuïri 6 anys després. Pujam.

0: Una tradició a les crides des del campanar que s'havia perdut a Montuïri des del 2020 amb la pandèmia i que ara l'Ajuntament ha decidit recuperar. El servei de les crides municipals tornarà a sobrevolar les teulades del poble des del campanar de l'església, una tradició, com deien, que se recupera en temps de canals de WhatsApp.
1: Clar, perquè arreu d'ajuntaments i de municipis, un dels canals ara per difondre informació és WhatsApp. Però
0: la gent major
1: exacte.
0: Queda esclosa.
1: Se mantindrà aquestes
0: vies. Bé, m'ho podria dir a WhatsApp, però sí.
1: Però que està molt bé, també, que una tradició que ja se feia i que durant aquests 6 anys no s'ha deixat de fer, ara se recuperi per fer aquestes crides municipals des del campanar, com faran a Montuïri. I avui en xerrarem amb el seu val, Antoni Miralles. Molt bé, i d'ahir avui ja compta enrere
0: Ai.
1: Per
2: Ui.
1: Una... Festassa, no?
0: I tant.
1: Escoso de Felanitx.

0: Sí, o sigui, aquest és Super Kika.
1: Està ben jugat.
0: Una d'enguany del Coso, un empat de paròdia d'aquesta superestrella de Naitana.
2: Sí.
0: El Coso, una de les anomenades neofestes més antigues i decisiva també per l'esclafit de neofestes que varen sorgir a Mallorca anys després. El Coso i la seva Kika, que es fa des de fa 43 anys enguany, des del 1983. Una festa reivindicativa, irreverent i satírica que va ser inspiradora, com han dit, i referent per al model de neofestes que després vengueren.
2: Exacte, sí. Un referent per totes les neofestes, que així les anomenam, que varen sorgir llavors arreu de Mallorca de les illes.
0: Avui repassarem un pas història d'aquesta festa, telefonarem a un dels fundadors del Coso i un dels membres de la indirectiva actual. Indirectiva.

0: seguida la nostra cinèfila, Eugenia Sampedro, avui ens recomanarà aquest títol del qual ja n'hem parlat aquí a Tento, el suportant al paradís de na Marga Malià. Ell ens farà la seva particular ressenya. I a partir de les 5, en tercera i darrera hora, qui ens visitarà a Tento és Esberraco.
1: Bon dia, bona gent. Anem a veure. Jo no sé on arribarem xerrant de porcs, però per ara hem arribat a Tento, a IB3.
2: És Esberraco, un jove senseller de 24 anys, en nom Martí Pasqual Llebrés, que és porquer i des de fa mesos ha despuntat com a influencer dedicat en el món de, dels porcs. I ho ha dit, no sé on arribarem xerrant de porcs, però el manco, atenta, ja ha arribat.
0: Fins aquí
2: bé,
0: arriba.
2: Si arriba a les 5.
0: Clar, no l'hem vist, encara no és aquí. A les 5 hi serà, no sé si vendrà en qualque porcell, en qualque porcell.
2: Jo espero que no m'ordugui res.
3: El que se sentia de fons en el... Això ja no.
0: Però el
3: que se sentia de fons en el seu vídeo era el seu parc negre. Sí,
2: un dels que té.
3: Perquè són parc
2: negre. En té molts, en té molts.
0: Clar, és la primera pregunta que li volen fer. Quants en té?
2: Molts, molts. Jo fa setmanes al mes que els segueix per Instagram i fa bon contingut, m'agrada, m'agrada.
0: I si d'on tranquil també li volen demanar o si somia molt en parts?
2: Jo crec que deu somiar.
3: Martí Pasqual Llebrés, Llebrés és un nom molt de Sencelles, un llinatge molt de Sencelles.
0: 24 anys,
2: jovenet. N'hi ha pots.
0: Jove por què?
3: Una superestrella, també.
0: També.
3: I avui coneixerem tant el seu ofici com el perfil de xarxes d'Esberraco com a creador de contingut.
0: Exacte. I ja que serem per fora vila, avui amb en Tomeu Mesquida xerrarem d'una fruita a la qual li feim poc cas.
4: Bon dia, com anem? Com esteu? I d'avui, per acabar esgost, vos duc una fruita estimada i descuidada a parts iguals. Ses figues de moro, o figues de pic, que li diuen a Eivissa i Formentera. Xerrem d'aquest cultiu o d'aquest cactus planta que tenim a moltes finques i espais de fora vila, que en èpoques de fam ha donat suport tant a humans com a animals i que s'ha empleat per diverses funcions a ca nostra. A dia d'avui, amb una situació una mica preocupant, sobretot a les pitiuses, coneixerem el seu valor i la seva resistència. Com sempre, amb veus expertes i gent de fora vila. Molt escoltam ara. Fins ara.

0: Idò, i 3 hores de Tentol que no han fet més que començar i, com sempre, cada dia tenim les línies obertes perquè volen que hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer, com cada dia, a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar a Tentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, o també al Facebook de Tentol.
3: O bé el correu electrònic,
1: o sorpresa,
3: que no és altra que tentol@ib3radio.com.
0: Que bé, Maria, que ho fas, eh?
3: És que...
0: Bé, i Miquel també.
1: És que ja és dijous.
3: Som però, un bon clar, equip.
0: Sí. Sí, se coneix en Sarrià, ja. Se coneix en Sarrià, ja, clar. És allò que te sentim, que t'ho passes bé. I...
1: Ai. O sigui, la Maria sempre riu.
0: Sí.
3: A vegades no, però per norma general...
0: Rius, i hem de riure.
3: Com que no m'ho fes enfadar,
0: i
3: no ric.
0: De passar gust. No, i per què t'han de fer enfadar?
3: Clar, no.
0: Voldries que te féssim enfadar?
3: No.

0: millor que no.
1: No vols
0: que
1: no. Bé.
2: Jo puc punyir, eh?
1: Sí?
2: Sí.
1: No, no ja
2: saps. Punyador, no.
0: Jo crec que és millor que mos duguem bé tots.
1: Sí, ja està. Ja va bé.
2: I en qui mos duim bé, sempre bé, és en Níker Hernández, que està avui al control tècnic.
0: Bé.
2: I sempre cada dia, no? Bé, també fa altres feines.
0: I qualque dia té vacances, també.
1: Un home faner.
2: És un dels tècnics de la ràdio.
0: Clar que sí.
2: També sap fer altres coses. Però ja en
1: xerrem
2: l'altre dia.
1: Saps xerrar basc, imagina't.
2: Sí.
1: Això sí que és un mèrit.
2: Sí, i català.
1: I català.
2: I castellà.
1: Tot ho xerra i tot ho fa
2: bé. I anglès, supos, i francès.
1: Home.
0: Plurilingüe.
2: Sí. Això ho té.
1: Poliglota.
2: Són les 3 i 23.
3: La rabiosa actualitat.

0: I d'ahir un dia més, com feim durant aquest mes d'agost, com feim durant tot aquest estiu, jugarem a la batussa amb els pobles que ens visitau, veniu a fer el màxim número de puntuació i a principis de setembre, és a dir, ja la setmana que ve, reunirem els pobles que hagin obtingut la major puntuació per saber al final quin és el poble més tèntol de les Illes Balears en aquesta batussa d'estiu. I el pòdium continua es manté igual després de la gran participació i puntuació de les més jovenetes, crec, d'aquesta batussa que varen passar ahir per Tèntol.
1: Però que ho varen fer beníssim.
0: Com va ser Vall de Mossa? Beníssim.
2: Les dames d'honor d'enguany.
0: Clar, no? És que eren les dames d'honor de la Beata. I deia, en tercera posició hi tenim Muro, amb 83 punts. En segona posició, empatats Porreres i Cap de Pere, amb 85. I en primera posició, es manté Marratxí, amb 88 punts. Per tant, ha arribat el moment de conèixer en quin poble avui juguem.
1: I del poble que passa avui per la batussa de Tèntol és... Costitx.

0: Ah, ja l'enyoràvem en Tomeu Penya, i sobretot amb un rap.
1: Sempre de sona, cada setmana una cançoneta seva.
0: I amb un rap, i amb un rap dedicat en Esplà,
1: de
0: Mallorca,
1: més de
0: com aquesta.
1: No? En té res, sí.
2: R-D-I.
0: Comunitat d'Esplà. I d'ahir sentíem com hi cantava, avui jugam amb el poble de Costitx, i és un poble del Pla de Mallorca, situat al centre de l'illa i limita amb els municipis de Sencelles, Inca, Sineu i Lloret. I el mot Costitx etimològicament prové del llatí.
2: Derivat de costes, que significa coster o pujol, és a dir, petit puig, ja que la vila està situada damunt un petit promontori.
0: I el seu gentilici és costitxer i costitxera, i Costitx té un total de 1.591 comptats habitants, segons les darreres dades.
2: Sí. Exacte.
1: Els llinatges més comuns a Costitx són Monà, Ramis, Vallespí, Fiol i Llebrers.
0: I Costitx és conegut per la seva gran riquesa arqueològica i, atenció, ja ho avançàvem, però no donàvem pistes, per la seva tradició astronòmica.
2: Per una banda, dins aquest municipi hi ha l'Observatori Astronòmic de Mallorca, on el 1996 va ser descobert l'asteroide Costitx, que està dedicat a la vila i que és un centre pioner a l'illa des del qual s'han duit a terme importants descobriments d'asteroides i cometes.

0: Però Costitx també és un dels pobles mallorquins amb més jaciments arqueològics per quilòmetre quadrat.
1: Així és, una de les grans troballes són els tres caps de bou de bronze de Costitx, situats al jaciment del santuari de Sant Corró, que data del segle IV abans de Crist, i que tenen un gran valor simbòlic i prehistòric. Originalment es varen dur a Madrid i avui dia s'exposen al Museu Arqueològic Nacional. Per això a Costitx hi ha unes rèpliques. Exacte.
2: Heu dit que heu estat allà a l'observatori,
1: sí.
2: Però
1: sí.
2: A Sant Corró heu estat?
1: No.
0: Sant
1: no,
0: Corró...
1: no, crec que no. Crec que no.
0: Sí, crec que sí.
2: Tampoc és a fores.
0: Només dic crec que no.
1: Crec que no.
2: I de Miquel, ja ho saps, apunteu.
1: I
0: bé, i a Sencelles hi he estat, i m'hi he passejat, i he dinat, i he sofat, sí.
2: A Sencelles?
0: Sí. Ai, a Costitx. dic Sencelles, sí.
1: Alerta.
0: Ui, ara...
2: Ai.
0: Costitx, a Costitx, sí. No sé per què ets Sencelles, ara. Són veïnats. Bé, no sé on era. Ja està.
2: Perquè
0: anava
2: a dir
0: això. No, anava a dir això. Què vos anava a dir ara? Una altra dada rellevant és que durant segles Costitx va dependre administrativament de Sencelles. Aquí
2: clar.
0: Anava.
2: Clar. I va ser fins el 4 de febrer de 1858 que la reina Isabel II va signar un real ordre que concedia al municipi la seva independència.
0: Mm-hmm. Pel que fa a la seva economia, Costitx ha estat històricament lligada, evidentment, a la terra.
1: Mm. I tot i que ha perdut el pes de salut d'antany, els cultius de cereals, ametllers, figueres i garrovers continuen modelant el paisatge. Així mateix, també destaca la producció local d'oli d'oliva i la cria de bestiar oví. Val a dir, però, que durant les darreres dècades ha viscut una transició cap a una economia residencial i de serveis.

0: Mira, i pel que fa a festes, la celebració principal del municipi són les festes de la Mare de Déu de Costitx.
1: Que són les patronals i que tenen lloc principalment durant la primera quinzena de setembre. En concret, el dia gran i central de les festes és el 8 de setembre, que és la Diada de la Mare de Déu, que per cert, a Costitx tenen la Mare de Déu trobada, sí, que també és tota una llegenda, allà a la sortida del poble, de vora la piscina. Un altre punt important.
0: Sí. I tenim refranys, i el primer diu així: a Costitx ho volen vila i no arriba a llogaret. Fan l'oferta amb un platet perquè no tenen bacina.
1: Això ho degué escriure un senseller.
2: Segur. Jo te'n diré un altre. A Costitx, toros pel mig.
1: Enmig de la plaça en tenen un. Un cap de bou.
0: Sí.
1: Bé, i aquesta me sap greu, però no l'he escrita jo, també l'he trobada. Les al·lotes de Costitx totes eren mamelludes.
0: Ah, eren.
1: No sé, és per què, però això eren, és un refrany.
0: No són. Bueno, són tres bons refranys, eh? I d'ahir dit i fet, avui juguem amb el poble de Costitx. Pento!

Però abans, ja ho sabeu, vos hem de fer la pregunta que diu així. Cada dia vos demanam pel pare gentilici, és a dir, el malnom que reben els habitants d'un poble, però per part dels pobles de veïnat. Per tant, quin malnom reben els costitxers i costitxeres?

0: amb aquests encuentros en el tercer acústic que canta Oliva Trencada i demanant pels malnoms que reben els habitants de Costitx i com ho pot fer la gent per dir la seva.
1: I doncs, poden enviar la seva resposta a l'story de l'Instagram del programa, que és @tentolib3, o bé telefonar-nos al 971 13 99 00 per entrar en directe a Tentol.
0: I doncs, quin malnom reben els costitxers i costitxeres com a pare gentilici? Ara tornem.

0: Van morir a la banda d'aquí i se'n van anar cap a la banda d'allà.
1: I de tres ràdios, humor. Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Calor?
3: Molts cars.
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
6: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
8: Si a tu te dic pinta,
9: mur, portada.
10: Si a tu te dic gra,
11: que te venes cap primer de tot.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027. Amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
12: IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Passen 7 minuts de les 3 i mitja, som aquí a Tento, la IB3 Ràdio, i com cada dia aquest estiu vos demanam pel pare gentilici del poble que ve a concursar. Avui tindrem costits i, per tant, demanam que els diuen.
1: En Miquel té molta gas de dir-ho.
2: Avui hem rebut respostes un poc humorístiques, crec.
0: Sí? Què diuen?
1: Piconàries, que diuen.
2: Molt diuen monerons i monerones.
0: Monerons i monerones.
2: Tot se m'entén bé. I ets sense llest, també.
0: I ets sense llest.
2: Després mos ho explicaran els nostres convidats. Això
1: Que no ho van superar perquè fa 2 segles enrere,
2: oi? Però... les coses, a vegades
3: tardes. Sí, sí. Bueno, hi ha gent que fa més anys i tampoc no van perdonar mai.
0: Ja les sentim, Bé, ara els demanarem si en saben de més pares gentilicis. Per tant, avui concursam amb costits.
4: Tento'l, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
0: Però abans ja el sentíem, ells, i ho saben bé, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
5: A un qüestionari electrònic.
6: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
7: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
8: Sigueu benvinguts. Comencem.
9: Qui sou?
10: No m'heu dit el nom.
11: Noms i adreces.
12: Jo som en Pau i som de Zombies Por.
13: Jo som en Sandro i soc de Canostra.
14: I jo som l'Antònia i som de Camp Perepina.
11: Saps què? La veritat és que no me'l sé pas imaginar de petit. Com era?
12: Jo de petit era un trosset de bar.
13: Jo no he crescut molt més. Jo només a l'ample.
14: Jo era molt tranquil·leta, la veritat.
15: Quin és el seu primer record?
12: Un dia van d'anar a escola.
13: Jo de costig, dels meus primers records és que em varen topar perquè xerraven castellà quan vaig arribar allà.
2: Ai.
14: Vaja. Jo record el meu predic que me'n calçava perquè jo volia anar darrere un tractor i el predic corre darrere jo i que me deia aturat perquè volia pujar en el tractor.
7: Vull saber coses teves. On treballes?
12: Jo som mestre d'escola, faig feina aquí a Palma, Pius 12.
13: Jo tinc una empresa que venc mobiliari i solucions de mobiliari.
14: Jo som professora de secundari d'anglès i dia 31 veurem si tenc plaça.
7: Com li agrada el cafè?
12: Fort.
13: Curt, com jo.
2: Vull riure.
14: Jo, sense sucre.
13: Ah, jo també.
7: Quin és el llibre que t'agrada més?
12: Bé, és que estic llegint ara que seria el darrer secret d'en Dan Brown.
13: Jo tots els desglosses del meu quinto Miquel de la Botiga Nova.
14: Jo no sé si em podria triar només un. Ara estic llegint L'ignorància d'en Kundera i m'està agradant bastant.
16: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
12: Bé, jo ara mateix m'estic preparant una mitja marató. Ui.
13: Jo lluc, sóc un pseudo-jugador de pàdel i faig un pot de bici.
14: I jo vaig anar al gimnàs a fer màquines.
17: Una actuació extraordinària.
18: Deixem-ho per avui.
19: Moltes gràcies.

0: I són esportistes a Costitja, ben esportistes. Pau Ferrer, Sandro Roldán i Antoni Sales, com estàu?
1: Molt bé.
2: Bé? Molt bé, molt bé. Una monada, sí? De vacances.
0: De vacances,
3: clar. Estic molt content que hagis dit Costitx.
0: Costitx.
3: Us dius molt bé. No, perquè a vegades hi ha gent que diu Costitx.
0: Jo. Podria dir Costitx.
1: Jo, jo podria dir,
3: però no ho diries bé. Eh?
0: Però clar,
3: ja, per exemple.
4: És el poble d'en Costitx.
3: Sí, per exemple. Pa, no, però no ho doi bé.
0: Depèn d'allà on siguis.
3: Claro que sí.
0: Jo som el Gaidí, per tant, Costitx.
4: No, si només és així,
0: el poble dirà Costitx.
4: Guanyar
1: no
4: guanyarà.
1: No, però
3: és igual, no hi ha problema. I pensem en un per això.
5: Reivindicar-ho.
0: I a Costitx, evidentment, deis Costitx.
3: D'en Costitx.
0: I deis cosí i molí.
3: Cosí, cuní. Sí, sí, sí, tot
0: sou,
3: això.
0: Sou d'Hermeus.
3: Som d'Esplà. Sí.
0: Exacte, exacte.
3: És així.
0: Com heu format aquest equip, aquest equipet? Tan esportiu.
3: Bueno, ha estat una, com una mitja emboscada de...
1: Per part d'aquí?
3: De Joan Mou. De Costitx. I jo l'any passat vaig venir amb ell i ara recordava que l'any passat em vaig quedar en blanc. I he vengut per quedar-me amb... no, en blanc. Avui. M'ho he estudiat tot.
4: Enguany...
1: Multicolor.
4: Segur que canvia el sistema.
3: Tricolor.
0: De fet, ja ha començat a deixar rebandora.
4: Sí, sí, Joan, sí, no passa res d'ell.
1: Ha passat ser davant el bol.
0: A les 4 en punt, tae, no?
3: Sí. Jo seguiré. M'ho ha fet anar bon bol.
1: Ets un pot dimoni, o, Sandro?
3: És vera.
1: Que ets aquí, que sí. T'agrada fer de dimoni.
3: Sí, sí, sí. Sí, i... És vera que sóc el president de la colla de dimonis de Costitx i amb això també hi ha un pot de relació i a part que estem a tots els fregats de Costitx, són molt poquets, és que si no hi estàs també és difícil.
0: Quins són els fregats? Això interessa.
3: Bueno, ara venen festes, pots estar ficat dins participacions del nostre correfoc, sopar a la fresques, verbenes, d'això... El que surti aquí, vull dir...
4: Sempre amb el trull, no?
3: Sempre.
4: Sempre hi ha on hi ha trull i en Sandro i jo.
1: Això és important.
3: No, hi ha dos, també.
1: Sí, sí, per això també sempre coincidim els tres, perquè tots tres mos apuntaríem un bombardeig.
2: Sí, sí, sí. Si no és torneig de rondes, és torneig de pàdel, si no després... Lo que sigui.
0: Tant si en sabeu com si no en sabeu.
2: Sí. Important et seria.
3: Soc els campions de ronda, jo, de fa 3 anys, de Costitx, i del torneig de pàdel de fa 8. Vull dir que...
0: Des de fa 8 anys.
3: Això és el meu currículum.
0: Que ets campió.
3: Això és el meu currículum.
1: Molt de títols tens,
2: eh? Estan els Hall of Fame.
3: I en el LinkedIn, també.
4: Ho has posat.
3: Ho he posat. Campió dels campionats de ronda de Costitx.
0: Tens tots els trofeus?
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: T'han fet una rebuda a l'Ajuntament, sala de plens.
3: Vaig anar a Marivent.
0: A Marivent.
4: Jo crec que si avui ho fas bé...
3: A Marivent, t'ho mostro els trofeus.
4: On el balcó, l'Ajuntament.
0: A Sofia. Que no tenim, o que no tenc.
3: No, que conyo, anem a Marivent.
1: Una placa que te varen posar a la plaça.
3: Me l'hi posaran.
1: Bé, i Antònia i Pau, que mos podeu destacar del vostre municipi?
2: Que podem destacar? Bé, sobretot la part... A mi m'agrada molt la història, la part de la prehistòrica i tota la història que amaga darrere. Bueno, des de el poblat de Navetes d'Estorassot, Son Corró i el santuari prehistòric... Crec que és una cosa que amaga molta història darrere, que encara no s'ha descobert fins i tot.
1: Encara se fan feines arqueològiques, sí, per seguir descobrint.
2: Sí, sí, sí.
0: És que sou des que teniu més jaciments arqueològics.
1: Sí, sí. Tota silla.
3: I més ben conservats, a més, sí. Que sí, estan fent bastanta d'inversió, a més, en recerca ja. Sí, sí.
1: I, Antònia, tu què destacaries de Costitx?
0: Tu dius Costitx.
1: Ja, però és perquè no me renyin, Sandro.
0: No t'has de corregir.
6: Bueno, jo el que sempre, quan me demanen què és el que t'agrada de Costitx, jo sempre dic el sentiment aquest de poble, de comunitat, com a de família grossa, que també és vera que de vegades dius és que no poden fer res sense que la gent xerri o que tothom ho sabi, però també a la vegada tinc aquesta sensació que entre nosaltres ens tenim molt, molt protegits i que si mai ho necessites res, saps que sempre trobaràs qualcú disposat a ajudar-te i donar-te una mà.
0: Però qualque cosa grossa segur que s'ha perdut. Què s'ha perdut?
1: L'heu trobada?
6: No, la Mare de Déu.
2: Sí, sí.
6: La Mare de Déu me la van enrobar.
0: Jo no anava per aquí, però bé, ara ja ha sortit.
1: Pensava que sí, se l'estic, perdona.
0: No,
3: nosaltres pensàvem que sortiria fa 15 anys, o 15 dies... Mos pensava que sortiria a fer 15 dies, però...
0: I per què fa 15 dies?
3: Va coincidir amb unes festes d'un poble de vora que...
0: Que ha rivalitat.
3: Per circumstàncies...
2: On hi ha hagut, històricament. Jo no entenc, però és d'altre costat.
3: Hi ha més enveja que rivalitat, ara mateix. i cap a ells. De nosaltres, vull dir, ells mos tenen enveja, jo vull pensar. I jo pensava que sortiria, però veig que no, que haurem de fer un holograma o qualsevol cosa. De...
0: Ara, Sandro, no és el teu moment. Eh? Tens 30 segons que no pots xerrar.
7: Hem de canviar el micròfon, que no funciona.
4: Podem començar...
0: Exacte.
7: Vinga,
0: sí,
7: que ja és
0: hora. Ens entretenim i faríem fins a les 4. Estau a punt? Preparats?
2: Vaig, sí.
0: Ah? I d'ahir, vinga.
8: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: I d'ahir, tot és començar, i començam amb una primera prova, com sempre, que consisteix en lligar paraules.
4: Sí, heu de dir una paraula que comenci en la lletra en la qual ha acabat la paraula anterior. Tendreu un minut i obtendreu un punt per cada paraula encadenada.
0: I començarem avui, mireu per bon, amb la paraula bous.
4: És a dir, amb una S.
0: Amb una S, començarem. Preparats?
2: Sí.
0: Au, idò, som-hi. Tens.
2: Serp.
3: Palma.
6: Aranya.
2: Arbre.
3: Espanya.
6: Alegria.
2: Animal.
3: Llibertat.
6: Taula.
2: Amoïnat.
3: Toni.
6: Igualtat.
2: Tomeu.
3: Úrsula.
6: Avió.
2: Omnipresent.
3: Tempesta.
6: Alt.
2: Tambor.
3: Romeu.
6: Urticària.
2: Ambient.
3: Tornei.
0: Tenta'm.
7: Molt bé.
0: No, no, no. I en quina tranquil·litat que ho deia, no?
4: A mi que en Sandro l'any passat va quedar en blanc, però avui...
0: No.
7: Ha entrenat durant tot aquest any.
0: Avui t'ho filat.
3: Hem vengut estudiats.
4: Fa un any que estudies aquesta prova, no?
3: Sí.
2: Venim paraules i paraules. De tíleta.
0: Està com una prova de pau, eh?
4: Sí.
0: Jo n'he apuntat
7: silenci.
0: 23.
7: Jo també.
0: 23, idò, i bon són. 23 puntets per començar. Vinga.
8: D'on m'has dit que és...
0: Avui juguem en Costitx amb en Bau Ferrer, en Sandro Roldán i en Antònia Sales, i ara haurem d'identificar de quina illa és la persona que sentirem xerrar. Són 10 punts en total, 5 punts per encertar l'illa i 5 punts si encertau el municipi d'on és aquesta persona.
4: Menys i sabeu d'on és aquesta persona.
9: L'any 54, arreu d'un partit que hi va haver aquí contra el Mallorca, sí, va ser sonat perquè Mallorca ve aquí, fa un robo com una catedral, la gent va votar en el camp, van enllevar, se diu, el partit dels correatges, perquè li van emprendre els correatges a la Guàrdia Civil. El Mallorca va acabar tancat dins l'Ajuntament, hi va haver una batalla campal allà. Aquí hi ha hagut molt d'anys, molta ràbia en el Mallorca per mort d'aquest partit i...
0: Penta. Coneixeu aquesta història?
7: Batalla campal.
3: Batalla campal. Pel Mallorca pot haver estat...
4: N'hi ha hagut moltes.
3: Diumenge passat, saps?
4: No, ara que ja no jugo contra altres equips.
3: No, ara no, ara ni l'agricultura han jugat enguany, però bueno. Podria ser que es Dinca.
0: Dinc, per tant, som a Mallorca primer.
3: Som a
0: Mallorca segur.
2: Mallorca segur.
4: Man, quines característiques té aquest...
3: Sí,
2: és que... De barra mestre, d'aquest xerrar.
0: Inca.
4: Heu tret el tema.
2: Jo ho trob.
4: Maria, jo... tens qualque cosa a dir?
7: No, si és que sí. Entre cada encostitge, barram estret i tal...
2: Maria, jo perdona, som de Can Sansó i de Can Geneta, a Inca, o sigui, no...
7: Ah.
2: Podem pues
7: dir-t'ho el barram estret?
2: Claro.
3: Bé, no passa res.
2: No passa res,
7: ja està, li restaran 5 punts
3: ja
7: i...
3: Ja està, no hi ha problema.
4: Jo també li he dit qualsevol.
0: Heu notat el barram estret?
3: Bueno, no, les escorretjades i això... I va un partit molt memorable, sobretot per l'APM.
2: Sí.
3: Una rebessona va fer més famós tal vegada. La del Morroben, i vull pensar que és això, però bueno, contra el Campos també va passar, i contra... No ho sé, vull dir... Pot ser Inca. Pens.
4: Va, marcar Mallorca, idò.
3: Mallorca, Inca.
4: Mallorca és correcte.
7: Sí.
0: Molt bé, Mallorca, 5 puntets.
4: I el municipi Inca?
0: És Inca. No zinc.
7: Això ha estat escarmal.
4: Bé, heu dit que podien ser molt de pobles, és cert. Aquesta era Santanyí.
0: Santanyí.
7: Sí, feien sequió. No sé si ho heu fixat, però feien sequió.
0: Però sumam d'aquests 10 punts, sumant 5.
3: És que tot el que passa d'escruze per nosaltres ja és com una altra Mallorca.
0: Per tant, quant de punts suma Costitx?
1: 28 punts.
0: 28 puntets, que està molt bé. Vinga, ara riurem.
8: L'embarbussament.
0: Vinga, aquí vos esperam perquè ara vos presentam un embarbussament que haureu de saber dir correctament, sense interrupcions ni errades. Tot i així en podeu fer, d'errades, però...
4: Sí, bé, són 10 punts. Si el deix perfecte i si hi ha errades, el nostre tècnic, Níker, vos baixarà la puntuació. Però bon lot, Níker.
0: Sí. Veus? Bon lot.
10: Una gallina xica, tica, mica.
11: Cama curta i ballarica.
12: Que va tenir 6 fills, xits, tits, mig, cama curts i ballarits.
10: Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica.
11: Cama curta i ballarica.
12: Els seus fills no haurien estat xits, tits, mig, cama curts i ballarits.
13: Una gallina xica, tica, mica, cama curta i ballarica. Va tenir 6 fills, xics, tics, mig, cama curts i ballarits. Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica, cama curta i ballarica, els seus fills no haurien estat xics, tits, mig, cama curts i ballarics.
7: Tothom fa que sí, en soc
0: ara.
7: És
0: impossible.
1: La dirà en Pau. Vinga,
4: Pau.
12: Una gallina xica, tica, mica, cama curta i ballarica va tenir 6 fills, xics, tics, mics, cama curts i ballarics. I si la gallina no hagués estat xica, tica, mica, cama curta i ballarica, no hagués tingut 6 fills, xics, tics, mics, cama curts i ballarics.
7: A més, amb aquesta velocitat, és increïble.
4: Més ràpida que es prova.
7: Li poden parar,
3: no? Soy los Santos Cors, Micro Machins, los auténticos.
12: No, jo... No, però...
0: Te'l sabies.
7: La sabies.
0: De petit.
12: No, me la sabia de quan estudiava magisteri.
7: Ah. A la carrera.
12: Me vaig preocupar d'aprendre-me un quants embarbussaments.
3: Ah.
0: I l'has ensenyat.
7: Que aplicat.
0: A l'escola l'has ensenyat, llavors.
12: Jo n'ensenyo d'altres. Llavors l'una els ensenya a dir verderol, verderolarro, sense aturar-se.
0: També el tenim en aquesta.
4: També el tenim.
0: Tanta sort que no l'han posat.
4: No l'han posat.
3: Si no dius bro, en els teus alumnes.
12: No, però ara faré batalles de farmer ara, segurament.
4: Puf. Ja ens arribem un altre dia.
3: Hasta casarro, d'això.
0: Vinga, que tenim dues proves més i ara farem la penúltima.
8: Guanya qui la sap més llarga.
0: I d'allà ara vos faran dues preguntes relacionades amb Costitx. En aquest cas, les respostes correctes valen 2 punts. I començam i ho fem xerrant de Costitx, evidentment, perquè fins al segle XIX pertanyia a un altre municipi, ho han dit, a Sencelles. I hi va haver diversos intents d'independència, com per exemple el 1812 i el 1820. Però aquestes dues vegades Costitx va acabar perdent-la. Sabeu quan va ser la independència definitiva de Costitx?
4: I han estudiat i ho han de saber, això. Va ser el 1855 o el 1858.
12: Vinga, Sandro, que tu has estudiat.
7: Ho han dit abans, eh?
12: Saps perquè, com ho equivoquem?
3: Ho estem escoltant allà de fora.
7: No ho has apuntat?
3: Sí.
7: Mem?
3: Heu dit el 58.
4: Ho és.
0: I ho és, el 58, correcte. Per tant, sumant 2 puntets més. I ara, canviant de qüestió, també durant el segle XIX es va fer una important troballa a la possessió de Son Corró i destacaven un important jaciment talaiòtic, 3 caps de bou de bronze i diverses figures de ceràmica i també bronze. Sabeu, però, quin any es va fer aquesta troballa?
4: Aquesta és un poc més complicada.
7: Això ja no ho han dit.
4: L'Antonio lo sap, eh? Va ser el 1894 o el 1898. Aquesta sí que no l'han dit, en aquesta data.
12: Jo no sé, no sé per on tira. No sé si tira cap a dalt.
3: Tu saps.
12: Tu tens més clar que jo.
1: No. És que són dues dates tan juntes, també, que dona.
12: Opció C no n'hi ha?
4: No. No, perquè o sa o sa bé.
7: Sa C són ses dues.
4: Ses dues són correctes.
1: No ho sé. 94?
3: Quina 94.
0: Correcte. Sí, sí. Quant de punts tenim?
7: 42 punts.
0: 42 puntets, que bons són. Vinga, i en aquesta darrera prova i definitiva podeu sumar molta puntuació, eh? És a dir, que heu d'anar mollant, eh? Vinga.

0: Concursam avui amb en Pau Ferrer, en Sandro Roldán i en Antònia Sales des de Costitx i ara tindreu un minut per enumerar paraules relacionades a en Costitx.
1: Ara elegirem a l'atzar en quines paraules jugueu. Vos poden tocar malnoms, topònims, noms de carrers, personatges del poble, noms de comerços o llinatges.
0: Què vos faria ganes?
1: Què preferiu vosaltres? Que teniu més?
2: Malnoms.
3: Sí, malnoms. M'ho faria gràcia. Sí, sí.
0: No ho sé si tindreu sort.
1: Que diu?
4: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Malnoms.
0: N'heu tingut, i de la
1: sort. Heu tingut sort, heu tingut sort.
0: Sí, que bé.
1: I no és tan nic, era.
5: Anava a dir muntat corrioles a cop.
0: No, vos han escoltat. Bueno, ja teniu un minut per anar mullant-te, com vulgueu, com venguin.
1: Va, Sandro, no quedis en blanc.
0: No, mal nom.
5: Aquí em vaig quedar en blanc.
1: Si has estudiat, demostra.
5: Perquè eren llinatges, però.
2: No cridem el mal temps, va.
0: Sí, preparats?
3: Sí.
0: Idò, i tens.
3: Zombies por.
5: La llimonera.
6: Can Pere Pino.
3: Can Quiam.
5: Can... Caleta.
6: Cas Ferrer.
3: Can Burí.
5: Cantarelles.
6: Cas Fuster.
3: Can Rostit.
5: Barbers.
6: De Sort en Planes.
3: Masset.
5: Vols?
1: Ja si no, Antònia...
2: Si no, votava.
1: Sí, sí, sí.
3: Can Rom.
0: Podeu anar diguent.
5: Can Conat.
6: Can Romaguero.
3: De Can Rei.
5: Can Quegles.
6: De Can Pau.
3: De Sarroca.
5: Ferrers.
3: De Sant Bernat, també. De Can Gelat.
5: De Can Vermell.
3: De Can Bubo.
5: De Can 40.
3: De Can Nou.
5: De Can Crepó.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
2: Ha entrat aquesta.
1: Sí, sí, amb aquest darrer...
0: Tant, jo n'he apuntat 28.
2: Jo
0: 28,
2: també.
0: Sí. 28.
2: 28.
0: Perfecte, hem coincidit tots.
2: 42. Total de 70 punts.
0: 70 punts.
1: Superbé, eh?
2: Heu dit 28 malnoms en un minut.
1: Sandro, jo crec que avui...
5: per haver arribat el wifi la setmana passada a Costitx, m'ho imagineu? És increïble.
0: 70 punts, eh?
2: 70 puntassos.
0: Partiu contents.
2: Molt.
0: Sí, sí.
5: Sí, sí, sí. De fet, mos estan esperant tots a la plaça.
1: Sí, sí, ara obersió en arribar.
5: Vol rodar enmig de la plaça.
1: Sí, sí, sí.
2: Mos falta por per les festes,
5: eh? Comencen... Ja. Demà és el sopar a la fresca.
0: Demà el sopar.
1: Demà el sopar a la fresca, tothom...
0: I què més? Què recomaneu més? A què hem de venir?
5: Bueno,
0: bé, si mos voleu.
5: La verbena, sí. La verbena sempre...
2: A plaça.
5: La verbena a plaça, sí, sí. I després hi ha les corregudes de canyes, hi ha... Jo què sé.
0: Correu.
1: Pot de tot.
6: Una cosa que jo, quan ho dic sempre a tothom, trobo molt rara, és la baldufada.
0: No se'n poden... Quan fas això?
6: No sé el dia exacte. No se'n poden venir...
1: Ho mirarem i en xerrarem un dia.
5: I en guai no sé si se fa, però també hem fet olimpiades pageses des del principi, també.
3: Sí, hem fet molt bé.
0: Gràcies, Costitx, per aquesta puntuació. Gràcies.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
7: Bon dia. Els treballadors autònoms podran demanar a partir de demà la compensació de les quotes durant les baixes mèdiques. També entrarà en funcionament l'oficina de l'autònom, que oferirà informació i suport als més de 100.000 treballadors per compte propi de les illes.
8: La línia d'ajudes està dotada amb 600.000 euros per a compensar les quotes de la Seguretat Social que els autònoms abonen durant els dos primers mesos d'una baixa laboral. Cobrirà fins a un màxim de dues mensualitats amb un límit de 800 euros per beneficiari.
7: El sindicat d'infermeria SATSE prepara mobilitzacions per als pròxims mesos, entre les seves reivindicacions, millores salarials i de conciliació.
8: El sindicat lamenta que aquesta legislatura hi hagi hagut zero negociació amb el col·lectiu per part de la Conselleria de Salut. En parla el secretari general del sindicat SATSE, Jorge Tera.
9: Una legislatura de abandono absoluto, total, completo de las enfermeras, de las condiciones de trabajo y de las condiciones retributivas de las enfermeras, y donde todo el dinero, todo el crecimiento salarial ha ido a parar a la categoría de médicos, por una parte, y por otra parte, a homologar retribuciones de abajo hacia arriba.
7: A Menorca, al final d'any està previst que totes les residències de gent gran de l'illa tinguin implantat l'historial electrònic compartit.
8: És l'objectiu anunciat per la Conselleria de Salut, una nova eina que ha de millorar la qualitat de vida dels usuaris de les residències, ja que s'unifica a un mateix espai virtual tota la informació sanitària i social de les persones dependents, ho explica la consellera Manuela García.
10: Cuando tú recibes un paciente a nivel del hospital, tienes la información no solo de lo que ha pasado la última vez que visitó el hospital, sino qué ha pasado durante su estancia en el sociosanitario, qué ha pasado en su estancia, cómo entró, si ha adelgazado, si no ha adelgazado.
7: En crònica de successos, la policia local ha enxampat un taxista de Palma que operava sense llicència a Eivissa.
8: Una infracció que es considera molt greu i que podria suposar una multa d'entre 1.000 i 6.000 euros. L'actuació conjunta entre l'Ajuntament d'Eivissa i el Consell Insular té l'objectiu de combatre l'intrusisme en el sector del transport, especialment durant la temporada alta.
7: I la Policia Nacional ha detingut 450 persones a Palma durant l'operació Estiu. Prop de la meitat han estat detencions in situ al districte de la platja. Els delictes que més es repeteixen són els furts i els robatoris.
8: Tot i això, van a la baixa gràcies a les labors de prevenció. El cap de grup d'operatiu de resposta de la Prefectura Superior de la Policia, Javier Martín, de la Torre, ho atribueix al fet de començar l'operació al maig i no al juliol.
11: 450 detenidos en toda la demarcación Playa de Palma, centro, oeste. Tanto los hurtos como los robos con violencia, estamos muy satisfechos por todo el trabajo que está haciendo con todas estas decisiones que se han tomado y están muy a la baja.
7: El govern considera insuficient l'ajuda de 25 milions d'euros aprovada per atendre els infants a Ceuta i reitera la seva negativa a acollir menors migrants.
8: Ho ha dit la consellera Sandra Fernández durant la conferència sectorial d'infància, que s'ha reunit avui per parlar sobre aquesta qüestió. Fernández ha insistit que les Balears no poden acollir més menors precedents d'un repartiment i demana retornar-los a l'origen per a la regrupació familiar.
12: Sí que s'ha puesto de manifiesto y el primero que lo ha hecho ha sido el consejero de Ceuta, que esta financiación era completamente insuficiente y así lo hemos reclamado también las otras comunidades autónomas para, evidentemente, pues escuchar a Ceuta y para poder aumentar pues en el futuro esta financiación.
7: Amb aquesta informació hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí de les 5.
13: Més informació a ib3notícies.com.

0: Començam ja a segona hora de Tentol. Han jugat amb Costitx. Bona puntuació que han fet.
1: Molt bon
0: puntets.
2: Millor que l'any passat.
0: Sí.
3: Número rodó.
0: Clar, és que en Sandro l'any passat ahir que se va quedar en blanc.
2: Jo no me'n recordo.
3: No me'n recordo.
2: Potser jo era de vacances, no ho sé.
0: Que es queda en blanc mitja hora i m'hi diu, sí, pràcticament.
3: No m'ho crec, si ha xerrat tot el temps, com una cotorra.
2: Molt xerrador, en Sandro.
3: Com nosaltres, que són cotorres, també.
0: Ah, sí?
2: 4 hores xerrant.
0: Jo anava a dir que, bé, sempre dic que són llorets.
3: També.
0: Són com a llorets.
2: Tentolins.
3: Cotorra, femení, lloret, masculí, el que tu...
0: Les cotorres xerren més, els lloros, no sé si xerren, sí, xerren?
3: Repeteixen,
2: sí.
0: Bé, d'acord.
2: Ja som enllà.
0: Sou a Tentol, segona hora de Tentol, sí, repetim, un programa que sap totes les lletres i que ara qui continua no, qui comença, qui s'ha incorporat en el control tècnic, agafant el lloc de Níker Hernández, és en Lluís Fortesa. Com està?
3: Oh, Fortesa.
2: No, lloro, sí.
0: Això és un lloro.
3: Però si són un monet.
0: És una cotorra.
2: És un monet.
0: És un monet.
3: Què passa? Hem entrat a...
2: Podria ser una gavina, també, no?
3: Sí.
2: No
3: Lluís, estàs equivocat o ho has fet a posta?
0: Escolta, volia embullar. En Martí, que és el berraco, de Sencelles.
2: Oh, no, després t'ho demanarem.
0: M'ha dit que ja arriba, que és de camí.
3: Ja, sí. Ha de venir a Sencelles.
2: Jo fa moltes ganes.
0: Han sentit una cotorra, un lloro, no saben què és.
2: Prepara porcs.
0: Encara no han sentit cap porc.
3: Prepara porcs, sí.
2: Prepara porcs.
0: Veurem. Bé, idò, fins ara han jugat amb les paraules en aquesta batussa amb Costitx, però ha arribat el moment de conèixer aquesta notícia que volem dedicar avui, la notícia del dia.

0: Vengui, doncs, hi posam. Miquel Jung, com estàs?
1: Bé, no m'he mogut d'aquesta cadira.
0: Estàs millor que fa un segon?
1: No ho sé.
0: Igual
1: supòs.
0: Tu, Maria, com estàs? Ves que aquí el guió ho posa.
2: He fet una pipipausa i beníssim, ja sí que m'he aixecat de sa cadira.
0: Ah, anava a dir, no sé on l'has fet, sa pipipausa.
2: Home, Celestí.
1: Fins ja on toca.
0: Sí. I això que a vegades hem de córrer, eh?
2: Sí, per això ho dic.
0: Són 3 hores de seure.
2: És un privilegi, però...
0: No tothom pot aguantar 3 hores, eh?
2: Clar.
0: Bueno, ja hi som. Volem comentar aquesta notícia del dia que ens du fins a Felanitx. Demà és festa grossa a Felanitx i ens espera un nou coso, una nova edició. I, per tant, avui repassarem la història d'aquesta festa.

0: Jo sí, avui mos toca anar fins a Felanitx, perquè aquesta setmana tenen festa grossa.
1: Sí, demà, concretament.
2: I grossa, grossa, i ben grossa.
0: I saps que hi ha hagut aquestes darreres setmanes.
1: Verbenes i concerts.
0: El parc municipal de la Torre ha acollit verbenes, com has dit, concerts de grups com Lazambusto, Fora del Sembrat, M-Clan, Celtas Cortos, o ahir mateix, Love of Lesbian.

0: Però la festa grossa és demà, com dèiem, a partir de les 8 hi haurà Rebel·la amb el nou, la dècada prodigiosa, o Jorris Camoy, però nosaltres ens volem centrar en una cosa que passa al matí.
1: Clar, no és altra cosa que
0: en Celestí mirava estranyat, diu que Déu no Maria.
1: Sí, ara que passa demà.
2: Clar, com que ha vengut tan elegant avui, clar, no te veiem. Però has vengut tan guapa que dic...
0: Tu me veus?
2: Has fet aquest to que dic, ara què dirà?
0: Gràcies, aquest sigui olor.
1: No, no, demà la festa grossa, clarament, la que fa la festa, la penya d'Escoso, una neofesta...
2: Pensava que quedaves ahir la Quica, que també.
1: També.
0: La Superquica. És
1: el mateix, una neofesta que va néixer fa més de 4 dècades.
0: I la penya d'Escoso va néixer als anys 80, quan un grup de joves va decidir assistir a les corregudes de bous que es feien a Felanitx, però d'una manera irònica.
1: Sí, és que anaven vestits amb roba un poc provocadora, que feia befa del Mont Taurí, i aquests joves, en lloc d'animar en el torero, animaven en el bou, clar.
0: I amb els anys...
2: Suport.
1: Clar,
0: sí, una manera
1: venim en el bau,
2: no.
0: Diferent d'enfocar-ho. I això que dèiem, amb els anys, aquesta penya ha anat afegint elements a aquesta festa de dematí, però sempre mantenint aquest caràcter irònic, anàrquic i reivindicatiu.
1: I cada 28 d'agost la festa comença ben prest, a les 7:30 del dematí ja se reuneixen a un bar del poble per agafar forces, i a les 8 ja se fa el primer acte, la resurrecció de la Quica. Ara mos explicaran què és això, perquè millor que mos expliquin ells, que ho explicaran altres,
2: que no són
1: d'allà.
2: Exacte.
0: Una resurrecció que se fa allà a la iglesia, que tenen una gran iglesia, fa de nits amb aquella
1: ben guapa
0: escalinata
1: i ben grossa,
0: que fa planta. I més tard se fa un pregó i al migdia arriba un dels moments més esperats, que és quan la gent surt de la missa, fan passar a les autoritats de ball el pali, que els hi tiren de tot menys aigua, i per més tard acabar al migdia en concerts.
1: I una altra cosa que mos fa molta gràcia és que cada any fan un himne, Escoso, i enguany han convertit aquest superestrella d'Aitana en la Superquica. La voleu escoltar?
2: Sí, i tant.
1: Aquesta versió que ha fet de Maria Hein.
0: Venga.
1: Va.

0: Aquest superquica, d'aquest superestrella d'Aitana, però cantat per Maria Hein, i volen parlar precisament d'aquesta festa d'Escoso, repassar la seva història. Per començar amb un dels fundadors del Coso, amb en Bartomeu Estelric Massutí. Com estàs?
1: Bé. Som molts xerradors ja, però nosaltres xerrem més que ja.
2: Sí, que nosaltres xerrem molt.
3: Home, ho havien d'explicar, Bartomeu.
0: Volem dir que som lògic o torres, sí.
1: Vos faré un apunt. Sí, no ressuscitant de l'Iglesia, és aquí, que ressuscita de la font de Santa Maria Lídia.
3: I del bon punt fet.
1: T'ajudarà l'Iglesia, ajudarà l'Iglesia, que ho dic d'altres,
0: sí?
1: A la font de Santa Maria Lídia, i d'allà hi ha ressuscita, que això és un misteri.
0: Mm-hmm.
1: Un misteri cada any, vull dir, aquests dermots que m'ho han copiat no ho poden entendre mai, això.
0: Per què dic que és un misteri?
1: Si no, n'hi ha fet una història.
2: No, mem.
3: A veure.
2: Això que el Muc vol ha copiat...
3: Sí. Això ho diu tot fora de nit,
2: Ho diu tot fora de nit. Explica-ho vol.
1: Saps quan tu vas a un examen i copies en el veïnat i t'aproven?
0: I t'aproven.
1: L'examen no es feu, és el veïnat. Vull dir, això és ben igual. Saps ironia que tinguin altres fòniques, amb molt de respecte en el del món, però molt ben endarrere, però molt que faci no m'ho arribaran mai.
2: Fa més temps que se fa el Coso.
1: I fa mostrar el micro davant i vinc a dir aquestes coses, perquè nosaltres som un poc així.
2: Clar que sí.
0: Clar, és que la resta de festes o de neofestes que varen venir després han tingut de referència el Coso. Tomeu,
1: sí.
0: D'on ve aquesta tradició de penyes a Falanich?
1: Mira, nosaltres l'any 83, ja ha plogut, Falanich tenia les millors verbenes del món, que diguéssim, perquè tots els artistes separaven per venir aquí, i el parc municipal era ple. Ja dissabte, ja divendres, ja diumenge. I el dia Sant Agustí era el coix. Hi havia el programa de festa de l'any 83, posava que a les 12 hi havia sortint el cavallet de l'Ajuntament fins en el convent de Sant Agustí, feien un ofici solent i venia un capellà d'un altre poble o un pastor d'un altre poble a predicar. Llavors els cavallers s'anaven a l'Ajuntament i ballaven allà davant i hi havia un refrigeri, que el que li deien un vino espanyol. I s'ha arribat aquí dia a la nova illada de taules, perquè ja ha tingut plaça de taules, era una tradició, això. I hi havia una verbena que solia ser la verbena més xereca, que diguéssim. Molt de pit era una verbena camp, d'allà, per recordar coses antigues, i sí, una verbena xereca. I un parell de joves, aquest salat Antoni Capó, el seu germà Miquel, el Miquel Mas, jo mateix i un parell més que no nomenaré, però no és en aquest, van decidir anar a Estaros amb una quimia blanca i un puro. I van dir, farem un pot de cuerda. I van anar a fer dins 15 o 16, no, que ens fossin tants. I perquè ha passat el temps i n'hi ha bastant de màgia. I per desgràcia. I vàrem decidir anar a Estaros. Ha passat molt bé. Ha passat molt bé. Hem passat molt bé per Estaros, per bals, per tals animals. I per aquells torerets que venien, que eren amb el lot que els amollaven allà al mig i se salvaven també de miracle. I vam acabar aquest primer any amb un mític sopar a un celler que hi havia fet un celler que ja no existeix fa molt d'anys. I l'any siguient vam dir, i per què no fem un capell i un motelós? Perquè no sé qui és que havia anat a Pamplona de Sant Fermines i va dir un motelós per sal. I m'ho vam presentar ja en Estados, ja vam ser un parell de cents, amb un motelós i un capell i un puro, i vam fer pans. Un font de Felia Mort va fer un pan en la lletra de Coso, perquè Coso, si ho sabeu, és el regal de la plaça de Taures. Coso és el regal de la plaça de Taures. No?
0: Sí.
1: Serena que diuen, o que li vol dir. I m'ho van dir, serem prengui el Coso per cal m'animar això, escoltar-ho aquí. I cada any vàrem afegir element nou. Vàrem, no sé qui era mig d'en Pepet i d'en Pep Toni, Xirimiel, si que la treu,
0: sí.
1: I vàrem com està a venir. I va mig dia venir un xeranja, que és primer pit que va venir. Si no vaig equivocat, seran Topolino i Susace del Toreo. Vos podeu imaginar Topolino, que era un fenomen, no? Però el Toreo era un jove que toqueava en la xeranja. I m'ho van divertir molt. I nosaltres cada any incorporàvem, és a dir, que la veig per ser dona i per els homes, una cosa masclista, però en aquell temps era així, vull dir, a mi se seran els homes una part i les dones les altres, vull dir, coses que hi havia en aquell temps que ja no faríem. I vam començar que aquell dia a Sant Agustí, el dematí, i fins ara vaig anar a estar, i em vaig acabar a estar, i és qualque cosa més, que no ho sabia ben d'aquesta que era la meva xereca. I després d'estar assolit, vam un sol pas, i anàvem una xeranya, que molt de pits, els primers anys, un parell de joves de la banda música, en aquest salat, per en Joan Barcelona, que és cantant d'Oris Camoy, que demà fa que ja sabia ben.

0: 100%, no la veurà en Estau. Estau la tindria fora mig del temps.
1: És cert que, que donàveu suport a Nerbaus.
2: Això, a Nerbaus.
0: Sí, a Nerbaus i a Miquel Toreres, que eren papes al lat, feien pena, poc.
1: Sí, eren, sí, sí.
0: Havien mal de fam, perquè és una frase molt lleig, i parlàvem amb gent que, no sé, de fet, que venien un pati enganat i tot.
1: Pot ser.
0: I nosaltres, a l'hora d'estar, és molt, molt a fotir amb un pati. I és que si fos una jugueta d'estat tradició, jugueta a la carrera de sac, a jugueta un lloc de mallet, no haguéssim apuntat en això també, perquè per ser, ho haguéssim trobat la manera de fer-ho.
1: Era fer festa, fer festa per fer festa.
0: Fer festa.
3: Pot de bau,
0: això. Ja, és un motiu que m'ho donat, m'ho parlat el micro d'abans, ja tenia xerrer més que valsa que sou, tot ara ja el fot més que
2: valsa.
1: Va bé, encara mos queda una hora i 40 minuts de programa.
3: Bertomeu, és un enciclopèdia d'escossa, home, què més?
0: Mira, ara fa 68 anys i estic molt orgullós, ja, i tots els que varen començar, perquè demà Toni Boncoso, la mateixa parafernàlia que fan, en la Maria Jaén fent cançons cada any, que és una gran cantant, amb tots els pregons que fan, que ve gent, que ha hagut molts de gent dels pregons a fer-lo, amb importants, que digues, gent important, dins el món, i és un pati irànic, ja. No ha hagut mai cap eminència física ni química, sinó, al contrari, gent de la parafernàlia.
3: Però si l'any passat va venir en Rafa Nadal.
0: Va venir un disfressant de Rafa Nadal.
3: Sí, ho sé, ho sé.
0: Perdona, ell es va ser de Rafa Nadal, perquè l'altre és... Aquest de Monacà era jugar, però no sé bona, guanyar molt de milions de torn al joc de tenis. Si va venir aquí, era de bon de veritat, que va venir un tal Julio Iglesias, també fa molt d'anys. Nosaltres m'ho hem caracteritzat sempre per Sironi i aquesta Falenic, que és mi nosaltres, i fer un pat de befa. En primer, m'ho han arreglat nosaltres mateixos, perquè ja fa tard, ara l'altre dia em demanaven un jove davant jo, si ha hagut darrers anys, ja, fa un parell d'anys, i va haver, sobretot quan comanden les dretes, i qualsevol polític fa les coses molt mal fetes, ben més que si se les fan bé, això és una cosa de sentit comú. Que han tingut problemes, de vegades, per mi, o li cal dir que és així. Nosaltres, l'únic problema que teníem, que l'endemà, que el puta, que apuntaven, s'ho dic, Tomeu, quines animalats, ara ho feia. Això era el nostre, de saber com a greu, l'endemà, perquè sap que no hi havia queixes socials, ni tot d'aquestes coses, m'entens? I ara aquests joves que agafen, ja m'ha fet aquesta quarta o la quinta indirectiva, que sempre s'ha dit indirectiva, ja ho ha fet. M'ha fet aquesta quarta o la quinta, ja, el que van passar de lleva uns. Sempre estan connectats, perquè des d'ara molt demanen coses. Aquests joves molt venen a demanar què faria això, faria això. I cada any aquesta xarxa social, això m'agradaria dir-ho, ja m'he dit altres vegades. Ara surten aquests dies fotos antigues d'altres, sobretot perquè s'aixeran en Tomà Cuisès, Jan, Sol Bombo i els platets, i més gent dels primers anys, les primeres quimeres que van fer tot això, i molta gent diu, oh, allà era el Cosso, no com ara dit, no. Allà era el Cosso dels anys 80-90. Ara és el Cosso de l'any 2000 i pico. Sí. I cada any van millorant. Ja aplaudeix totes aquestes actituds i aquestes activitats que duen a terme aquests joves. Perquè la feinada que fan, no, nosaltres no l'haguessin fet. Nosaltres, amb una timidesa d'un capell, un motador, i quatre rasques, i quatre cerveses, i quatre coses d'aquestes, ja m'ho anaven satisfets.
2: I d'allà, ara, en aquest punt, volem saludar a un dels membres de l'indirectiva actual, que és en Pau Mas Eloi. Com estàs, Pau?
0: Bonament meu, en Pau, molt bonament.
2: T'has sentit elevat?
4: Bueno, molt, molt. En Tomeu sempre mos envia molt de carinyo i mos dona suport en tot. És un gust.
2: Clar, com heu recollit, com recolliu aquest llegat d'aquesta quarantena d'anys?
4: Bueno, nosaltres al final hem arribat amb les coses ja un poc fetes i l'únic que hem anat fet és anar afegint petites cosetes. És a dir, però varen començar ells, d'haver els anys 90. Després no, també se varen començar a fer concerts i cada any se n'han afegit cosetes. I depèn de l'actualitat, fa la nitxera o de Mallorca, però anem canviant o retocant coses.
1: Mm-hmm. Conta-mos un poquet quin és el recorregut que se fa demà per la gent que no hagi vengut mai en el Cosso. Quan comença, què se fa? Perquè hi ha moltes coses molt juntes.
3: Fan un fulletí, sí. No sé si enguany també l'han fet, oficial.
1: L'he vist.
3: Superben redactat, Pau, conta-mos.
4: Bueno, sí, el bolletí està penjat en el setmanari de Falenits. I, bueno, nosaltres m'ho riparem a les 7:30, anem al petit país i fem la primera rasca. I després anem en processó cap a la font. I allà, com ha dit en Tomeu, a la font de Santa Maria Lida, ressuscitant la xitxa, ningú sap encara com, però cada any ressuscita. I després...
2: És un misteri.
1: És un misteri.
2: És un misteri de la Quica.
4: Si això en Tomeu no ho ha dit, però si va ser...

0: perquè un any ells van tirar una quilla en el torero i no va tenir altra idea que tenir l'escoll. I clar, d'ençà d'aquell any, pues, se va poder començar a recitar la quilla.
1: Clar.
0: I bueno, després el rector mos sol venir a la quilla, des d'allà de Monterreplà a l'Iglesi, i la gent se'n sol anar per anar un poquet. I després de molt nou, nou i mitja, comença l'acte més central del dia, que podríem dir que és el pregó.
2: Qui el fa enguany?
0: Ah, no se pot dir, això no de venir.
2: Sorpresa.
1: Clar.
0: Bé, no em porta que vengeu, realment, a Folonitja, hi ha molta gent.
3: No, nosaltres tindrem feina, no podrem venir. Bé, realment hi podríem anar.
2: Fer connexions en directe.
3: Ens ara que és, jo crec que arribaríem
1: sí,
3: a fer feina.
1: Sí, fins a migdia, sí, sí, sí.
3: Tampoc fa falta massificar...
2: Bé, no mos han convidat, ja està.
3: No, si no, no estem convidats, no passa res.
2: No passa res. Mem, i això de les palis, les autoritats, Pau, com va néixer
0: bueno,
2: un poc com ho viu?
0: Perquè això va néixer un poc... Es pali era el que passejava en Franco, i pues, per fer un pot de befa, el cos ho va recuir. I bueno, de fa molts anys ja, se va passar les autoritats. Hem vingut aquí el president de el president del Congrés Espanyol, ha vingut el president i president de les Illes Balears, sempre ha vingut gent important, i pues, d'una manera també que el poble, un dia que està de baixa, els hi pugui dir les coses als polítics un poc com són i fer-li més cas o menys on estiguem fent millor o pitjor.
2: Mm-hmm.
3: I hi ha qualcú que s'hi hagi negat a passar qualque vegada?
0: Bueno, sempre hi ha gent que no ha volgut passar, però bueno, sí que enguany mos han arribat informacions de que la Vallosa deia que no passaria i els han preparat uns xupasqueros perquè no se puguin queixar.
2: Amb els noms i números i tot, eh? De color rosa, hem vist.
0: Claro, bueno, eren els xivien els xinos.
1: És a dir, tindran xupasqueros perquè puguin passar.
3: Xupasqueros del MUC són...
0: Bueno, no. Són xupasqueros i ja està. I per enguany puguin passar tot, però els arreglarem uns xupasqueros. I si podran anar en la quimia nova i tot això, perquè després se queixen de que...
3: Si no s'embrutaran.
0: No poden comprar la quimia i totes aquestes coses.
2: Clar, i tot aquest mite dels líquids que aterren en aquest context...
3: Diran que és aigua.
2: Sí, teniu preparat? Hi ha qualque sorpresa? No ho voleu dir, tampoc.
0: No, nosaltres no preparem res mai. És a dir, sin directiva del COSO, mai prepara res per tirar en els polítics. Això és la gent que hi ha per allà.
2: Del que trien els assistents.
0: Que fan el que volen, com evidentment poden fer.
1: Hi ha hagut anys difícils, però...
0: Bueno, hi ha hagut anys que bueno, han tirat àlgia, plomes, tampoc no ha estat una cosa molt...
3: No, tampoc.
0: No fa mal. Mm-hmm. Després amb una ronda d'orada se'n va tot això.
3: Exactament, no facin mal a ningú ja...
0: Exacte.
3: Ja va bé. Per veure que, bé, com de en Tomeu, és una festa que ha anat canviant molt, no? Vosaltres trobeu que és diferent ara fa 40 anys? Heu canviat moltes coses o encara manteniu moltes coses de la tradició?
0: Home, és evident perquè ha canviat, perquè com ha dit en Tomeu,
3: sí,
0: els temps
3: som
0: canvien.
3: Som
0: en
3: el 2026.
0: Som en el 2026, els temps canvien i s'han anat afegint coses, principalment. I puntura, si enguany feim una cosa que mos pareix graciosa o que trobem que pot anar per l'any que ve, doncs l'incorporarem a la tradició i anirem sumant.
3: Mm-hmm. I una de les coses que feis també cada any són concerts. Tampoc se pot dir qui tocarà demà?
0: Uep, ara no ho sent.
2: Ai.
3: Ai, no m'ho sent ara.
0: Ara sí.
3: Això que te deia, que una de les coses també que cada any se fan són concerts. Se pot dir qui tocarà demà, qui hi haurà?
0: Bueno, sí, jo volia dir que els concerts van dir qui tocarà. Els concerts van començar perquè els anys que van patir una mica més de repressió, els anys que hi va haver, nosaltres li dèiem els anys dels flits, que va ser quan l'autoritat d'aquí de Folanich, del PP, pues, van decidir embarrar, posar barreres per tot allà a la plaça que diguéssim de davant del convent, i aquests anys pues, hi va haver repressió, hi va haver persones detingudes, que realment no havien fet res perquè els policies varen pegar un poc de pens. I aquests anys, pues, la gent que duu en aquell moment pues, va crear la Comissió de Festes Alternatives i va començar a moure tot això als concerts pues, per fer més festa pel poble, perquè realment tot el que feim és per dinamitzar el poble.
1: Mm-hmm.
0: I bueno, hi van començar aquests concerts. I demà tocarà... ja està penjat a Instagram, tocarà Dolores Jaume, també tornarà a Esquerràs, que és un grup d'aquí de Folanich que feia molt d'any que no tocava.
2: Sí.
0: Bé,
2: sí.
0: Molt d'any no, dos o tres.
2: Mm-hmm.
0: I després acabarà amb un DJ set que se diuen Hello Beauty, i ja està. I després tothom a dormir.
3: Sí, al migdia ja tothom se pot anar a dormir, ja no fa falta fer res més, no?
0: Exacte.
1: Molt bé, Ida i Pau, que vagi molt bé aquesta festa, que COSO 2026, i Tomeu Hostalric també, gràcies per aquest repàs històric en aquesta festa, que diuen que és la primera, la més antiga de les neofestes. No sé si estàu o vos hi sentiu molt de gust amb aquest concepte de neofesta.
4: Bé, ja com a persona més gran, tot i que sigui, estic content que sigui això, de crear qualque cosa, de crear escala, com diuen. Maradona va crear escala, en Pele va crear escala, en Cui va crear escala, en Messi va crear escala.
2: Wow.
4: No, que han creat escala i ja m'agrada molt que
1: hi ha raó,
4: en altres pobles així. Teniu 2 minuts.
1: Sí.
3: I tres.
4: Vull matisaré dues coses, que ja vos he dit que tot anava sortint així com mos pegueva, en aquell temps, ara ho duu molt més pensat i molt més que bilat, amb molta més feina i fa fònic, sabent ser que fa menys que ho preparen. El rector beneix aquí quan està ressuscitant. Això va sortir perquè l'església de Santa Margalida, l'església de Sant Miquel, està just davant la font de Santa Margalida. Hi ha l'escalera i mig i esquerra. I van pujar tot que hi ha les portes de l'església en la que hi ha ressuscitat. I el rector, que era mossèn Llorenç Lledó, un gran rector de Falanich, va obrir la finestra i va dir, lots, nosaltres, el rector, i va fer orega, bueno, i m'ho va beneir tot. I per aquí s'ha convertit en tradició. Mira com surten les tradicions. Allà de guanyar mos el rector, se va convertir en una cosa més del coso.
3: I que cridis atenció que una cosa de l'iglesi també, bé, que una festa així també acabi
4: no,
3: sent beneïda.
4: Com es toquiaven les portes, perquè estava tancada, feien tac a la porta, a veure qui hi ha per aquí de dins. Llavors, hem parlat del dosè, diuen els pares, el dosè, perquè la tinc que cantar una cançó de la tinc que deia, debajo palio con si fos l'hòstia, en Franco entrava a les catedrals. Molt bé, en Pau que va queixar per mort en Franco, no van dir, si en Franco entrava a les catedrals, els quatre polítics d'aquí poden passar. I va venir en Felip Pons, que és president del Congrés de Diputats.
1: Sí.
4: Sense tanta policia com ara, ni antidisturbi, ni res, vull dir, en quatre guardaespaldes allà, que s'ho van passar beníssim, perquè nosaltres estaven davant ell tots els temps. Jo, el dia abans, venia de fer feina, i a la ràdio, no sé quina emissora era, i veig que no existia, que ja no ho vaig per escoltar. Varen parlar la cançó de Enrique Llana, Amigo Félix, Cuando vayas al cielo, Amigo Félix, Velocito Mayor, tot aquella cançó, no m'ho recordat, s'ha estimat el que és. I ja vaig dir, anima, si ve en Félix Pons, i en Félix, si Chirimies saben tot que Amigo Félix, li poden cantar la cançó. I és el que és quan va haver Chirimies, la sabien, i tothom en 5 minuts van prendre la lletra de cantar-li. I d'aquí va sortir,
1: sí, d'aquí va sortir
4: un dels himnes del COSO, que és la cançó Amigo Félix de Enrique Llana, dedicada a en Félix Rodríguez de la Fuente.
3: Mira.
4: I com ha dit en
1: Pau,
4: que és any de Flit, que va ser terrible, una cosa. I llavors, i el Toledo va salvar-la i va fortificar la plaça del convent, amb uns antidisturbis, que el 80, com els maris per així, que els joves per així, els maris treballaven un parell de furgonetes, i clar, i la gent, això no li va quedar gent. Aquests 9 anys que va deixar fortificat, va fer molt de mal en el poble, no va fer gent de bé en els polítics, i el cos on va sortir de forçat. És veritat que vàrem patir, qualcun vàrem anar a declarar i tot això, i van estar enclosats, i de fet vàrem fer una subhasta de quadros que va anar molt bé per pagar el que les costava tot això, I una altra cosa volia dir, una anècdota molt divertida.
1: Sí.
4: Un any, nosaltres quan sortim d'estar, anàvem a la plaça de les Palmeres, plaça d'Espanya, en el provent de les Palmeres, que està a una punta del poble i l'altra punta és part municipal de la torre. I va allogant la idea de, no sé, aquí, un tren d'aquest turístic, quan començaven a sortir aquest tren turístic, que ja n'hi ha per tot, i va allogant un tren turístic per pujar a la xeranga i el coso fins dins del parc municipal en la tren. Això va ser també apoteàcic. I em podien xerrar tots ara baixa.
3: Anècdotes gracioses.
4: Ja, i molt de més joves d'aquests que m'han vengut darrere ja, que tenen molt més vivències que jo encara.
1: Clar, és que en 4 dècades...
4: I una altra cosa divertida, ara perdoneu-me que faré ironia per la mitjera, ja que vaig ser de la Quique, que vaig viure el moment de potser ser d'aquest torero, va esclafar la Quique per allà al mig, i vam decidir amb els homes. L'any passat, jo ja fa bastant d'any que de matí no hi anava, perquè jo ja em fa major, i el meu fill Ivan, i no em porta a veure son pare, l'any passat me'n vaig anar ben presta de matí i vaig dir, enguany me'n faig a ressuscitar aquí que jo. I vos puc dir una cosa, que això d'aquests, les altres neofestes, els altres pobles no ho poden entendre mai, només ho poden entendre els de Falanich i els que són del COSO. Quan me'n van donar aquí que en el petit país a les 6 i mitja, 7 menys 4 de matí, aquí que amb els amades me va contar un ull, va dir, aquí és el correcte. I això és l'únic que hauria fet mitjana i això és el cos.
1: Clar. Preciosa, preciosa. Clar, és que n'hi ha tantes d'anècdotes...
4: No, tant molt m'han explicat el cos, no ho poden entendre.
3: No ho poden entendre.
4: Els del cos van entre tots uns a tots.
1: Sí, sí, sí.
4: És aquí que se m'ha recordat de ja, de quan van començar amb els demà.
1: Clar, clar. Ara fa més de 40 anys.
3: Sí, sí.
4: I punyes, ja dic, de gent, no l'hem entès una o l'altra.
1: Sí, sí. Tantes històries, tantes anècdotes com anys de coso. Tomeu vostè el ric, moltes gràcies, eh? Per aquests records i per aquestes paraules i per aquestes, sobretot, les festes viscudes. I Pau Mas, no sé si encara és en Pau. Sí, sí?
0: Sí, encara som per aquí. Jo volia fer una correcció.
1: Sí, digues.
3: Digues.
0: Que, bueno, qui no toqui esquerràs, se diu Càmera de Jazz, el tribut al Càmera... de Jazz.
3: És un tribut, val, perfecte.
1: És un tribut esquerràs.
0: Sí, exacte. Mm-hmm.
1: Perfecte, molt bé, perfecte. Ja, bon apunt. Gràcies, Pau, bon coso, bona festa i demà això, a bullir, fa la nit, com sempre fa el dia de Sant Agustí.
0: Bé, Irai, moltes gràcies a vosaltres també.
1: Gràcies, i gràcies també a Tomeu. Moltes
4: gràcies. Gràcies a vosaltres.
1: I molt d'anys. Són les 4:34 minuts, pràcticament i 35, fem una pausa i tornem tot d'una.
5: Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: IB3 Ràdio és formació.
7: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
5: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts. Amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
2: Josep, com
8: Hola.
2: Estàs?
8: Molt malament, fa per molta calor. És a dir,
2: Tens calor, posa'ns aire.
8: No, ara estic bé aquí.
2: Fa calor psicològic.
8: No ho sé jo. Quan anem a vacances?
2: Quan anem a vacances?
8: Nosaltres?
2: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
8: Xiu-xiu és tot l'estiu.
2: Sí.
8: Ah, que bé.
2: Servei públic.
8: Servei públic total.
5: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
9: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: records turístics gastronòmics. Avui farem una passejada pels productes autòctons que molts turistes trien com a record del lloc que han visitat. A moltes destinacions turístiques trobam botiguetes on venen aliments i begudes artesanals. Són establiments que atrauen un perfil de visitant que valora els productes de proximitat, elaborats amb tècniques tradicionals i vinculats a la identitat del territori. Entre els més habituals hi trobam formatges, embotits, com ara la sobrassada o els botifarrons, dolços, vins, licors, per exemple, herbes dolces o seques, i també espècies. I si parlam de dolços tradicionals de Mallorca, hi ha una imatge que segur que molts han vist a l'aeroport. Caramulls de capses amb ensaïmades preparades per viatjar cap a altres llocs. Aquests records gastronòmics tenen un valor especial perquè no només ens enduim un producte, sinó també una part de la cultura, dels sabors i de les tradicions del lloc que hem conegut. I terme explicat, terme acabat.
1: La Subjectiu, amb Eugènia Sampedro.

0: Moment de xerrar amb la nostra cinèfila de capçalera, Eugènia San Pedro. Com estàs, Eugènia?
1: Hola, què tal? Com esteu?
0: Bé, i tu?
1: Molt bé, molt bé. Sense aturar, la veritat, però bueno, molt contenta també.
0: Bé, dins aquesta recta final de mes d'agost, entre vacances i ja preparant nova temporada, nou curs. Això que no saps si estàs de vacances o si ja tens un peu en el nou curs, no?
1: No, és terrible. Just avui ho comentaven amb les companyes que en el final m'han anat de vacances, però no sé què és més estressant, si no tenir-ne o tenir-ne, perquè has de preparar tot el que hi ha pendent mentre no hi ets, per tant, bueno, però feliç també de la feina que faim.
0: Uh-huh. I d'avui, Eugènia, vens en aquest pla subjectiu amb una pel·lícula B d'aquí, eh?
1: Sí, la veritat és que em fa un munt d'il·lusió perquè... Bueno, la veritat és que no recordo perquè no la varen comentar en el seu moment, perquè la varen veure el mes passat, quan se va passar per l'Atlàntida, però bueno, aprofitant que ara arriba Sales la setmana que ve i que des del cine estem preparant una proposta una mica especial que envolta tota l'estrena, pues he pensat, és una bona oportunitat per comentar-la i que sobretot les persones que no la coneixen, pues que sàpiguen que s'estrena, clar.
0: Mm-hmm. Clar, et suportant el paradís d'Anna Marga Malià.
1: Sí. Si voleu, podem escoltar els trailers.
0: Exacte,
1: sí.
0: Això mateix.
2: Jo crec que a mi Mallorca m'ha donat moltíssim des d'un punt de vista creatiu.
3: Records a Mallorca de la meva infantesa com un paradís.
4: Jo em vaig crear molt així, agafant crempaduts i pops i com una rondalla.
5: Mallorca no era un lloc miserable i l'han convertit en un lloc miserable, més ric i més miserable.
3: El turisme a Mallorca jo crec que ha duit part positiva, no s'han d'enganyar, però jo no sé a quin preu han hagut de pagar, potser massa.
6: No poden créixer més i més i més. El món està completament desquiciat.
2: Tot té un límit, tot té un límit. I el progrés entès d'aquesta manera, pues, francament, no sé si va enlloc siquiera.
7: El progrés l'has d'escriure en minúscula, no en mayúscula.
4: Aquesta economia de la construcció, com per tot, per aquí encara més, ha estat un gran desastre. Paguem un preu molt alt en això.
8: Probablement som en el final de la destrucció del paradís, no?
9: Mallorca cada vegada s'assembla més a un parc temàtic.
10: Moltes persones senten que la seva terra els expulsa.
11: Mallorca ja no és el que era. Ja no se viu bé.
0: Idò, és el tràiler d'aquest Suportant el paradís, aquesta nova pel·lícula que s'estrena dia 4 de setembre d'Anna Marga Malià, mallorquina. Eugènia.
1: Sí, jolina, ara estava escoltant el tràiler i recordo tot el que vaig sentir quan el vaig veure per primer pic, perquè en Amarga me'l va mostrar fa unes setmanes, just abans de poder veure-la a la pantalla. I és vera que ja en aquell moment, ara evidentment no l'heu pogut veure, però us recomanem que el mireu abans d'anar a veure la pel·lícula, perquè la veritat és que té unes imatges acompanyades de totes aquestes veuen-off que heu pogut escoltar, que, jolín, que t'atreveixen molt, perquè, bueno, també és el que sents un cop has mirat la pel·lícula, la veritat. Però, sí.
0: Què vas sentir tu, per exemple? Quin sentiment recordes?
1: Bueno, pues molt de mal. O sigui, vos dic en sèrio, quan mires aquell trailer, i sobretot quan acabes de mirar la pel·lícula, jo vaig sentir com... Bueno, sobretot, de primeres vaig sentir molta gratitud de veure que en el final la Marga Melia, que és una directora ja bastant consolidada aquí a les Illes, que va ser, bueno, si no m'equivoco, va ser la primera directora dona que va començar a aixecar projectes així una mica més professionals. I és vera que en el seu moment, quan vaig veure la pel·lícula, pues això me va travessar de veres perquè te n'adones, no? De que en el final és una pel·lícula que recull una sèrie d'entrevistes que mos mostren que ja en el seu moment se n'estava xerrant del tema i que s'estava xerrant del tema no persones qualsevol, sinó persones que realment estaven dins estan sobretot també dins el món cultural i que són suficientment intel·ligents com per saber quina és la realitat que els estava envoltant en aquell moment, no? I lo impactant és que tots aquests anys després la realitat no és que siguin la mateixa, sinó que encara pitjor, han empitjorat moltíssim més. I clar, és impactant perquè en el seu moment doncs, imagino que no tothom va voler escoltar aquestes entrevistes i a dia d'avui, doncs, ara que tot està esclatant, és bastant fort.
0: Clar,
1: sí.
0: Agafen més rellevància.
12: Sí. Clar. Que són unes entrevistes fetes fa bastant d'any, fa 15 anys, i després se van convertir en un llibre que se diu igual que la pel·lícula i fins ara, 2026, no se n'ha fet una pel·lícula, però és un tema que, això com has comentat, en el 2009-2010 ja era un tema que era present dins el manco, dins la gent del món cultural.
1: Sí. I això, és que en el final la pel·lícula a mi, de veres, me va fer molt de mal i també me va agradar molt i vos he dit també en tota l'estimació, però també en, com xerraven, no? En tota la mala llet, per dir-ho malament, perquè lo important d'aquesta pel·lícula no és el que diu, sinó el moment en què ho diu, que en aquell moment ja se veia, ja s'avisava i ningú no va fer cas. I gràcies a Anna Margà, que a dia d'avui pues, ha volgut recopilar tot això que en el seu moment va gravar, perquè i no ho sàpiga encara, el documental, bueno, s'ha dit Suportant el Paradís, que ja ho han dit, que dura de 90 minuts, que està en català, que l'ha produït Nou Films, Anna Margà i en Xisco, que això, no?, que barreja com altres coses, aquelles entrevistes d'arxiu que va gravar fa 15 anys, més imatges actuals de Silla i tot és una narració en primera persona de la mateixa Marga, de Marga Melià, que no s'amaga darrere de la càmera, sinó tot el contrari, molt de pits la veiem a ella en la seva mirada, que també és bastant impactant perquè normalment el cine, el que fa, el que estem acostumats a mirar cine, tu mai veus com un personatge o un actor o una actriu te mirant a càmera. Mm-hmm. I clar, en Marga això ho fa i el que fa és traspassar aquesta barrera de lo que és el cine perquè l'espectador o l'espectadora se n'adoni que t'està xerrant ella mateixa. Per tant, se me posen els pèls de punta. Això ho fa encara més dramàtic. I el fil, la relació amb el territori, com l'hem construït, com l'hem venut, com han deixat de poder viure aquí on hem nascut, la turistificació, la gentrificació... Tot això és vera que no surten com a titulars de diari, sinó com a experiència més quotidiana de gent que fa feina en la memòria d'aquest lloc, no? Artistes que expliquen la Mallorca que varen conèixer i la que ja varen veure en aquell moment desaparèixer i que a dia d'avui hi ha gent que surten en el documental, com per exemple el director de cinema en Agustí Villaronga, que a dia d'avui ja no hi és, per tant això ja se converteix una mica més en arxiu, que encara ho fa molt més interessant.
0: Clar, hi ha noms que ja no en són. Sí.
1: Sí. Sí, és així. I bueno, el que vos comentava també és que aprofitant aquesta estrena i per voler donar-li la forma que crec que se mereix i sobretot que necessita ara mateix aquesta terra que nostra, des de Cine Ciutat han format com una espècie de cicle que podria dir-se cicle, se podria dir projecte, que també ens fa moltíssima il·lusió, on cada dimarts de setembre, o sigui, la pel·lícula s'estrena dia 4 de setembre, ¿vale? Però a partir de dia 4, tots els dimarts de setembre, feim unes projeccions de documental Suportant el Paradís, que els acompanyen després de la projecció, unes converses, unes taules rodones amb gent bastant interessant i vos anima que vos mireu la programació que tenim, perquè la veritat és que crec que aquestes converses després de la projecció te donen també moltes més eines o inclús diferents punts de vista, si és que n'hi pot haver diferents punts de vista sobre tot aquest tema, no?
0: Clar. Unes converses o unes conferències que complementaran el visionat d'aquesta pel·lícula, on hi participen entre aquestes entrevistes que se feien en el món cultural que feien a Marga Melià fa 15 anys, com de Agustí Villaronga, o Miquel Barcelona, Carme Riera, en Biel Mesquida, en Maria Almabonet, en Toni Catany, en Miquel Adroben, en Susi Gómez, en Cristóbal Serres, i són alguns dels noms que donen la seva opinió, el seu punt de vista sobre l'impacte del turisme i les seves conseqüències, els seus efectes a les Balears, ara fa 15 anys. Per tant, clar, unes entrevistes que havien quedat inèdites i que ara, el 2026, surten a la llum amb aquesta pel·lícula que té més vigència que mai i que té també una nova lectura, no?, d'unes entrevistes de fa 15 anys.
1: Sí, totalment. I això, aquestes... La pel·lícula se podrà veure a partir de dia 4, però això, no?, cada dimarts tenim aquestes converses que... Per dir així una mica més ràpid, però bueno, tenim tota la informació al nostre web. Dimarts 8 de setembre feim Ecologia, Recursos Limitats i Sostenibilitats. Dimarts dia 15, l'art i la cultura com a eina de reflexió i de canvi. Dimarts dia 22, habitatge, gentrificació i pèrdua d'identitat. I dimarts dia 29, història dels moviments socials de Mallorca. I tot això acompanyant d'experts com, per exemple, Sos Residents, Anna Magdalena Aguiló, que és la presidenta de l'Associació de Crítics i Comissaris d'Art de les Illes Balears, gent que està en esgop, menys turisme... Bueno,
0: molt
1: gent
0: bé.
1: Molt interessant.
0: Perfecte, Ida, i moltes gràcies, Eugènia, per aquesta recomanació, per aquesta estrena que arriba en els cines dia 4 de setembre, per començar ja aquest nou curs, i a més amb aquest complement que són les xerrades que complementaran aquesta pel·lícula. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, que vagi molt
0: bé. Adéu, que vagi bé.

0: IB3 Ràdio és diversió. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
1: Oh, sorpresa!
0: Un tingol... A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
2: Ja som aquí, ja hem arribat!
3: Com això? Com esteu?
0: Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. Tèntol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
4: I heu de saber que Montuïri ha recuperat les crides 6 anys després. Montuïri.

0: L'Ajuntament del Poble ha tornat a posar en marxa aquest servei des del campanar de l'Església a la fi d'acabar amb el silenci que venia donat des de la primavera de l'any 2020, concretament per Pasco, per mort de la Covid-19. Des d'aquell moment, la comunicació municipal es feia només a través d'eines digitals, la qual cosa excloïa les persones més majors.
1: I tot just han passat les festes de Sant Bartomeu a Montuïri. Ja volen saludar el seu balde. Toni Miralles, com estàs?
2: Hola, bones tardes. Molt bé.
1: Com han anat aquestes festes?
2: Han anat bé, descansant una miqueta, perquè ha estat intens.
1: Intens, intens. Bueno, clar, què em poden dir 6 anys després que ara se recuperin aquestes crides municipals? Com ha estat la rebuda d'aquesta reactivació que diuen els montuirers i montuireres?
2: Bé, molta sorpresa. Clar, després de 6 anys la gent ja... ho tenia, hi pensava, però ja com que fa molt de temps que no se'n fan, ja no... li va venir per sorpresa, sentir un pot de música d'escampanar, no sabíem ben bé d'on sortia aquesta música, però bé, molta alegria, molt contents per recuperar aquestes crides.
1: És a dir, el poble no estava avisat?
2: No, va ser sorpresa, sí.
1: I quin dia se feren? Ja fa dies, setmanes...
2: Sí, de dia 7, dia 12 o dia 13 tenien clar des de l'equip de govern que volien recuperar aquestes crides. M'havien posat en contacte amb una empresa per mirar d'arreglar la maquinària, els aparells de les crides. I la primera passa era provar un nou amplificador i saber si els altaveus funcionarien o no. Va ser una prova, ho varen provar, va funcionar i mira, va coincidir just abans de festes.
0: Però com és aquest so? Perquè mos en facem una idea. Des d'on s'emet aquest so i què comunica?
2: Mira, des de les oficines de policia, policia local, ahir tenim els aparells per retransmetre el micròfon, per posar música i avisar que se farà una crida, i a partir d'aquí posar un pot de música per avisar la gent que estigui pendent, i després donem informació que consideram important, ja siguin actes culturals o qualque tipus de disc que consideram que és necessari que sàpiga la ciutadania.
0: I se sent absolutament per tot Montuïri? Arriba per tot?
2: Bé, varen fer una prova, varen canviar part de la maquinària, varen canviar l'amplificador i els altaveus està clar que són vells, estan una mica obsolets i ara miram també de fer una mica més d'inversió i canviar aquests altaveus perquè arribi bé i en condicions a tothom.
1: I per què fa 6 anys se varen deixar de fer aquestes crides? Per una qüestió de tecnologia, perquè no anava bé?
2: Sí, se va espanyar aquest aparell i se va deixar de fer. I fins ara no havien reprès la regla de la maquinària.
1: Clar, Montuïri sou dels pocs pobles que mantenen o que donen continuïtat en aquesta tradició de fer crides.
2: Sí, segur que recentment Sant Joan també va recuperar aquestes crides i ara arreu de Montuïri també fer aquesta regla de tornar a reactivar aquestes crides, segur que qualque poble també ho fan d'altres maneres, però que també més o manco fan això, fan aquestes crides.
1: Clar, recupera com una tradició que ve de l'antiga tradició de xaig dels pobles, no?
2: Sí, així és. Ja mos agradaria comptar amb aquesta figura, però no és així. Però bé, sabem el que poden.
0: I qui ets encarregat de fer aquestes crides? Qui és el xaig del segle XXI, si se pot dir així?
2: Fins ara hem combinat, mos hem tornat a regidor de cultura amb Miquel Mahal i jo per anar fent-les, però tant les poden fer altres com qualsevol regidor o qualque treballador de l'Ajuntament.
1: És a dir, el mateix Balla les fa?
2: N'he fet qualcuna, sí.
0: Com quines, per exemple? Si mos pot parlar qualque exemple de comunicació.
2: La primera ho vàrem provar, vàrem dir el típic que se solia dir les darreres crides que se vàrem fer, primer posant una mica de música, vàrem posar Flor de Murta, la cançó dels cossiers, l'alma mater d'aquests cossiers nostres, i després se va dir la programació del programa de festes d'aquell dia en concret.
0: Clar, perquè
2: vam començar dient atenció, i després una vegada havien dit tota la programació d'aquell dia, varen dir repetim i ho varen tornar a...
1: I varen veure els caparrins que aixecaven el cap per amunt, cap en el campanar.
2: Sí, i varen rebre qualque telefonada a veure si era cert que havien recuperat les crides.
0: Com dèiem abans, deixar de fer les crides excloïa un poc una part de la població, la gent més major, que no té potser WhatsApp, rebre segons quines comunicacions. Havíeu rebut queixes d'ençà s'havien acabat aquestes crides? La gent volia que se tornessin a fer?
2: Sí, tot i que estem bastant actius amb el canal de comunicació digitals, amb una llista de difusió a través de WhatsApp i xarxes socials i també publicant informació a la revista Vocal, Bona Pau, i veient també que hi ha molta gent major que ja comença a fer servir de xarxes socials i mitjans digitals, així tot deixaven de banda un gruix important de gent, sobretot major, i són els que estan més agraïts de que s'hagi recuperat aquestes crides.
1: Clar. Molt bé, de bona tradició que se recupera a Montuïri passat festes, que un any més vareu tenir també molta de gent a Sora Baixa de Sa Revetlla, per si és. Bé, cada dia, però aquest dia sobretot, sí. És el gruix.
2: Sí. Per si és, estira molta gent. El Montuïri ho esperen amb molta il·lusió, ja esperen les festes de l'any que ve, però també ve gent de fora que disfruta de les nostres festes, d'excursions de Montuïri, i que sigui així per molts anys.
1: Això mateix. I ens sentirem qualcuna més de crida feta per Batla?
2: Segur que sí.
1: Segur? I d'ahir molt bé. Sí. Toni Miralles, moltes gràcies per atendre'ns.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies i bon dia. Arribam a les 5 en xerrat d'aquestes crides municipals que se tornen a fer des de el campanar de l'església de Montuïri, 6 anys després que s'interrompissin en temps de pandèmia i que ara s'ha recuperat fer aquestes crides municipals. Fem una pausa, escoltam els serveis informatius i després hi tornem. Que mai podrà borrar temps.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
4: Bon dia. UGT xifren al 100% el seguiment de la vaga a la canera municipal de Son Reus, a Palma, començada dilluns en protesta per la precarietat de les instal·lacions. El sindicat denuncia ingerències per part de responsables de medi ambient de l'Ajuntament.
5: Ho qualifiquen d'esquirolatge perquè diuen que estan accedint a les instal·lacions per fer tasques pròpies dels treballadors, en vaga per tal de minimitzar els efectes de les aturades. També els acusen de difondre falsedats entre la plantilla perquè es facin enrere en la reivindicació. UGT reclama una reunió amb el consistori per abordar el conflicte.
4: I la plataforma Menys Turisme, Més Vida afirma que la policia intenta culpar els manifestants de la seva actuació violenta. 7 d'ells han estat identificats i imputats per desordres públics i danys.
5: L'informe policial conclou que els agents haurien estat objecte de llançaments de pedres, llaunes i pals. La plataforma demana que s'investigui també la violència de les càrregues policials. Dani Comas n'és el portaveu.
6: Els llançaments se varen produir, però també volem remarcar que el que se va produir també varen ser cops de porra, que varen ferir fins a 25 persones, se varen obrir caps, se va agredir a un fotoperiodista que estava fent la seva feina. Qui ha d'estar imputat és la Policia Nacional, que és qui va fer les càrregues violentes contra els manifestants que estaven manifestant de forma pacífica durant tot el recorregut, i si va haver disturbis va ser perquè hi havia antidisturbis allà.
4: L'Obra Cultural Balear denuncia que la nova plataforma digital Espai Salut vulnera els drets lingüístics dels ciutadans de les illes. Exigeix a l'executiu que rectifiqui perquè funcioni plenament en català.
5: Entre els serveis afectats que només es poden consultar en castellà hi ha els informes mèdics, la història clínica digital, els fulls de medicació o el calendari de dispensació de les farmàcies. Antoni Llebrés és el president de l'entitat.
7: No ja que el govern no garanteixi la comunicació en català del ciutadà amb el professional sanitari, prescindint de l'exigència de coneixement de català, ja ho sabem, sinó que ni tan sols ara tecnològicament és viable interactuar en català amb la sanitat pública balear.
4: La Policia Nacional ha detingut tres homes acusats d'assaltar pistola en mà un habitatge a Palma on van encanonar una jove i van emmanillar i amenaçar de mort els membres de la família. Els assaltants van robar diners en efectiu i una caixa forta.
5: Els fets van tenir lloc divendres passat. Els detinguts van entrar a la casa vestits amb roba d'obra, cascos i armats. Un d'ells havia fet treballs anteriorment a l'habitatge i disposava d'informació sobre la casa.
4: En la plana estatal, el ministre d'Administracions Públiques, Ángel Víctor Torres, compareix en aquesta hora en el Congrés dels Diputats per donar comptes de la seva nova responsabilitat, el comandament únic per gestionar la crisi a Ceuta.
5: Davant el conflicte amb la ciutat autònoma per trobar un lloc per concretar les persones que entraran massivament a Ceuta, el ministre, després d'assegurar que hi ha una sintonia absoluta amb l'executiu ceutí, ha confessat que els terrenys per allotjar els migrants no eren idonis per ningú.
8: Los que proponían vamos a tardar meses en poder habilitarlos o incluso con toda la buena voluntad de proponerlos. No tienen saneamiento, no tienen red de alcantarillado, no tienen conexión eléctrica, están en situación de una obra mayor irrelevante. Irrelevante, quiero decirlo, y además relevante.
4: Fem ara un apunt en la plana internacional. La tragèdia al Nepal deixa, de moment, 359 víctimes mortals i més de 1.500 persones desaparegudes per una gran riuada al nord del país.
5: Entre els desapareguts hi ha quatre ciutadans espanyols, segons ha confirmat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez. El govern nepalès apunta que l'origen de la catàstrofe ha estat un terratrèmol.
4: Així arribem a les 5 i 4 minuts. Tornem amb més notícies quan siguin les 6.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: títol.
1: Heu de saber que hi ha un influencer de porcs que és de Sencelles i li diuen Esberraco.
2: Tèntol, en Celestí Oliver.

0: Idò, i encetàvem aquesta tercera i darrera hora de Tentol d'avui amb en Lluís Fortesa, que continua el control tècnic, i ho dèiem ara amb la companyia del senseller Martí Pasqual, que és influencer de porcs i es diu Esberraco.
1: És bo, això? Tot ple de merda.
2: Primera no vaig saber com, però tot d'una vaig veure el problema.
1: Puta portal. M'han tomat el puta portal.
2: Va. Et veré que et se vaig reganyar un poquet.
1: Vamos. Vinga, ja m'ho he fet enfadar. Va, vinga. Va. Què fas? No miris aquí. Vamos. Va. Ostres, mira això. Au. Els quatre marranos. Vinga.
2: I quan la Blanca se va aturar, la vaig veure tot d'una.
1: Hombre, ja. Vamos. Va. Vinga. Me cago en Déu, ara ha d'anar moguda aquesta.
3: Té 24 anys, el senseller Martí Pasqual Llebrés. És un jove porquer que des de fa mesos ha despuntat com influencer dedicat en el món dels porcs. És Esberraco, a xarxes. Ja sentim els porcs per aquí. I té el grau d'agropecuària i el superior de ramaderia i assistència veterinària.
0: En profunditat. Martí Pasqual, Esberraco, com estàs?
4: Va bé.
0: Enduen de feines parts?
4: Enduen bastant, no, sí.
0: Cada dia, totes hores?
4: No, sí, no aturen.
0: No aturen, eh?
3: Ha vengut temàtic en la seva camiseta?
0: Sí, una camiseta
3: en
0: que
3: Martí?
0: És... Black Pork.
4: D'Emparicio Productions.
5: Ah, millor.
4: Black Pork. Ho va regalar. I ole.
0: Ben guapa.
3: Perquè, esclar, tu tens porc negres. És a dir...
4: Tenim porc negre i tenim mesclat. Tenim mal menys per separat, tenim feixat, tenim blanc que va mesclat en tot i tenim duroc.
5: Però quan de porcs, ho saps? Quan de porcs, berros, porcelles, tens?
4: Contact, no. Perquè això ja ho du més el meu jefe, que ell sí que ho du tot apuntat. Jo, mal menys, te puc dir que hi haurà uns 20 berros, unes 150 trutges i a lo millor 100 gorda entre esporces i tal, uns 1.000 i pico.
0: Ja n'hi ha, eh?
4: Ja n'hi ha.
0: Les coneixes a tots?
4: Home, no tothom té nom, però...
0: Però n'hi ha que en tenen.
5: Em poses, de noms. Home. Sí.
4: No, i els tenc fitxats. Mal o menys no sé quin és el liante i quin és el més tranquil.
0: A veure, quin te cau millor?
4: Per jo el meu favorit, en Pedrito.
3: Què té en Pedrito? Què fa?
4: En Pedrito és un semental, en aquell li trec el semen.
3: Sí?
4: Sí,
3: el ten. Això també ho han mostrat a xarxes.
4: Sí. Jo, vamos, fora cap vergonya.
3: No, fa rues.
5: S'ha de mostrar tot, si vol mostrar com ets a feina o no.
4: És el principi.
0: Anem per parts, i com se fa? Com se treu l'esperma?
4: El primer és tenir els mascles ensenyats, que de primeres se li s'ha de separar un pic que se les separa amb sa mare, se'ls ha de separar i no poden estar en contacte amb altres animals, més que res perquè tu necessites que s'apuyin un tros de fusta.
3: Exacte.
4: Si està acostumat a veure una femella o un mascle, la fusta ja ni la mira. Entonces els separes i mal o menys quan comencen la data d'adolescent, que comencen la burreria i tal, pues es entra en su potro i està allà. Està allà a poc, que hi agafi confiança en tu, i a poc se va pujant, li vas posant la mà, se lleva, i va agafant confiança a poc i és... A més, que t'agafi confiança, perquè ho fan tot sol.
0: De feina, però.
4: Sí, perquè és entrenar-los.
0: Una qüestió de feina i de confiança.
4: Sí, correcte. Es tens de passar amb ells i que t'agafin confiança, perquè si no, no hi ha forma. Ells te tenen por i no hi ha forma de que li agafin la perdiu fora que se llevin.
3: Clar.
4: Si no tenen confiança.
3: Molts dels que tens en Pedrito, no és vera que és el teu porc predilecte.
0: I què pesa en Pedrito, per cert? Què pesa?
4: Pues en Pedrito, així a ull, jo diria que caig 400 quilos.
3: Que diu?
5: 400 quilos. De porc,
4: podríem dir. Sí, és un animalot enorme.
0: 400 quilos.
3: Però com els engreixau, que els hi donau?
4: No, és que aquesta cosa és que ets mental, aquest té 5 anys. No el mateix un porc que l'engreixes durant un any que un que l'has deixat durant 5 anys.
5: Clar.
4: Entonces, és un tros de bitxo enorme que damunt els mascles ja són més grans de lo normal i és... Per tant, excepcional.
3: Els que batien són especials, perquè se porten malament, perquè sí. són sementals...
5: Ah, perquè són molt bons.
3: Base... També,
4: sí. no? Sí, o qualcú que me cau millor del corral, que me ve a saludar quan tenen.
3: Ah.
4: O que
5: venen a saludar.
4: Sí, sí. I n'hi ha qualcú que sí, que me coneixen per el menjar, entonces venen barrensos. O n'hi ha qualcú que és més cabró i sempre me rompes portal, entonces aquell també té nom. I vaig així un poc, perquè si li havia de posar un nom a mil i pico, me tornaria loco.
5: No, això ja... Se fugiria de ser mans,
4: sí, no.
5: Però anant cap enrere, han dit que tens el grau d'agropecuària i el superior de ramaderia i assistència veterinària. On vas estudiar?
4: El grau d'agropecuari, que és un grau mitjà, aquí a Sant Ferriol. Uh-huh. I el grau superior de ramaderia, me'n vaig anar a Lleida. Un
5: a Lleida?
4: De,
5: sí, ah. un ja en saben molt, de pobres.
4: Sí, no, sí, vamos, sí, capital
5: ja.
4: porcina.
5: Ja, ho ets capital. Wow. I quant de temps fa que te dediques a això?
4: Feina fa... Ara farà 3 anys.
0: 3 anys.
4: Aquest mes... un dia d'aquests vaig fer 3 anys.
5: Va ser un estiu.
4: Sí, no.
0: T'hi dediques a Sencelles?
4: No, a Vilafranca.
0: Vilafranca.
4: A Vilafranca.
0: Ah, és aquesta finca.
4: Sí.
0: És una única finca?
4: És una finca familiar. O sigui, són un parell de finques, o sigui, on tenim porc, en teoria, 2. I després, qualcuna garriga, quan anem sobre explotar, pues, l'aprofitam. I el meu jefe té un munter de finques explotades de gra, perquè fem nosaltres mateixos els pienso.
5: Ah, fem nosaltres mateixos.
4: Sí, un cicle tancat des del pienso fins a anar escorxador, que això ja...
3: Que per cert, Martí, tu tens 24 anys, com dèiem, estàs supercontent d'estar fora vila, i a més ho dones a conèixer, que està molt bé, però com va ser que tu t'interessessis per tot aquest món de ser porquer? Te ve d'avió? O va ser una cosa que va ser més casual?
4: Me ve de grio. No, ma mare encara flipa.
3: Sí?
4: Sí. Tenim la finca familiar, que és una casetona que va fer el meu predia el taxista, i des de que tinc 3 anys vaig començar a dir que aniria en el meu cal amb un frutals i un hortet, i la idea era anar creixent, i fa 21 anys que ho dic i ho vaig fent.
3: Tot això ho tens? Fas hort?
4: No, hort encara no, perquè m'acabo de mudar ara per estiu, i per estiu és mal fer coses.
0: Vol fer, però.
4: Sí, ara em fem millor temps, començaré en hortet, ara he ficat unes soques, i vaig ficant coletes a poc, però vaig fent.
0: Però de petit ja estaves en ports?
4: No, la meva família no té res que veure.
0: No
4: ma mare és funcionari d'aquí de Palma, i res que veure amb animals. O sigui, jo quan m'ho vaig començar a dedicar amb això, se varen quedar locos.
0: I quan decideixes compaginar la dedicació en esports, és a dir, la feina, amb dedicar-te en el món de les xarxes?
5: I quan li dius en el teu cap, perquè clar,
0: a
5: ja...
0: Difondre, divulgar continguts a xarxes...
5: L'amo de l'explotació hauria quedat un poc...
3: Sí.
4: És que en el principi va ser un poc progressiu. Simplement vaig penjar 4 vídeos tontos que tenia per galeria de feia temps.
3: Stories, vols dir, o vas fer com a publicació?
4: No, una conta que tenia TikTok així morta de feia temps per passar-me vídeos amb els meus amics, vaig començar a penjar vídeos que tenia galeria que a mi me feien gràcia o tal, i vaig veure que començaven a agradar. I la penya damunt me demanava coses de teoria i tal, i vaig dir, pues ja aprofitaré, que en veure, se hi ha tensat molt poc del camp, i si agrada... Pues cap endavant.
0: Ho tenim bo de fer, perquè avui de matí m'has dit, vol que faci un vídeo? I l'ha fet en un moment,
3: Te surt tot sol, te surt genuí.
0: Has pegat grapada.
4: Sí, jo simplement... Mal o menys se m'ocorreix el tema, el títol, i a lo millor sí, per ser històries més currades, m'ha cercat un poc d'informació per internet i tal, però no ho pens massa. Si em pens massa, me bloqueig i ja no ho faig. Entonces, ho faig fora de pensar-ho, ho he dit així ràpid, jo ho penso, i des que tinc idea fins que grapo el vídeo, la majoria del pic no ha passat ni una hora i mitja.
5: I ara ho has dit, que hi ha gent que te demana fins i tot dubtes teòrics de com cuidar els porcs.
4: Sí.
5: Què te solen demanar? Quines coses interessen a la gent?
4: Pues últimament aquí per Mallorca m'estan demanant molt per tema de reproducció. Que no... La gent va un poc perduda amb això i tenen problemes amb berros, però vamos... Solen ser lo normal, perquè se cerquen berros jovenets i no és el mateix un adolescent que un veterano. Entonces, un adolescent sempre te donarà problemes. O sigui, és inevitable.
3: Tots el berraco, el rei dels berros, aquest nom te va venir tot d'una, el vas haver de pensar molt.
4: No, és que això...
3: O ja t'ho deien, jo no sé.
4: No, això ho li dic jo en els animals. Perquè me passa que...
0: En els berros.
4: Sí, o les trutges, perquè...
3: És igual.
4: Sí, és un crit que pec molt. Jo sóc el berraco, perquè quan entra un corral, que hi ha un mascle, sobretot, o trutges, ensumen l'olor dels altres mascles, que se m'ha aferrat a mi a la roba. Entonces m'ha passat molt de pics que una trutja vol que jo la munti així, perquè se pensa que jo soc el mascle, o un mascle se m'ha posat violent perquè se pensa que jo sóc un rival.
3: Feina de risc, Martí.
6: Feina de risc.
4: No, sí, no. M'han intentat matar un parell de pics.
5: Martí, no. T'has de posar fort, idò, no? Contra ells.
4: No, he d'anar alerta.
5: Has de pegar peus i...
4: És millor tenir agilitat per votar la barrera.
6: En quina hora comences la teva jornada? En quina hora t'hi poses?
4: De normal a les 7. Ara, amb aquesta color, intento anar a les 6 o un poquet abans.
5: Perquè va un poc abans, també.
6: Què és el primer que fas?
4: El primer, donar de menjar. Perquè si no, no me deixin tranquil.
5: Si no pot viure ja. No,
3: calcen.
6: Això s'ha arreglat els animals.
4: Eh?
6: S'ha arreglat els animals. Els arregles així. Llavors...
4: Sí, de primera es donc menjar, després mir si van en cel, per sobre si he d'inseminar qualcuna. Si he d'inseminar qualcuna, el normal és treure el semen fresc per tenir-lo del mateix dia, el prepar, insemin, ja després me'n vaig en sos porcells, li s'omplesc els comederos, li feina el que s'hagi de fer, i revis que ningú necessiti el que sigui, o sea, si se fan qualcuna ferida li has de posar esprai desinfectant, si està, li ha donat un telele o el que sigui, potser li ha de posar amoxicilina i coses d'aquestes, i s'ha d'anar fent. Després, que un dia que sigui el programa de vacunació, després un altre dia ben marescal, cada dia hi ha alguna cosa, cada dia hi ha alguna cosa, i no...
6: Es feina, però te passes bé, eh?
4: Sí, no, jo no dur. Jo avorrir-me no m'avorriré en sa vida. Això ho tinc claríssim.
3: En escant sempre hi ha feines, és a dir, mai els acabes.
4: Sempre.
3: Però diries que són com els teus fiets i les teves fietes, els acullis, els
5: acabes. Mil fills, complicat, eh?
3: Els hi tenc carinyo, com...
4: No, en se'ls tenc orden al final, com que en els 2 mesos et s'amolles a la finca i pràcticament no se tornes a veure, encarinyar-te, no, damunt són pràcticament salvatges. Són jabalis, te veuen i se'n van corrents-los, o sea, però perquè no te coneixen.
3: Clar.
4: Després sí que et ser mentals, com que pas molt de temps amb ells només tots sols, en aquest sí que li sé que fan més carinyo i et se tenc més com a canets. En Pedrito el crit, li dic Pedrito i bé.
3: Sí, que sí, guà, sí. M'encanta.
4: No, i aquestes coses al final sí, però després, en segons quin animal, que no passes tant de temps amb ell, no... Aquest vincle no el tens.
6: Qui eres que has agafat en braços en el vídeo que has fet per Tentol?
4: Aquest, un porcell.
5: Era per porcell aquest.
4: Sí. Aquest porcell s'estan amb unes mares...
6: Que no té nom encara, no l'has batiat.
4: No, aquest no.
5: I pot parar Tentol, per favor.
6: Sí, Tentol.
3: Ah, no, nosaltres.
5: Sí, Tentol.
4: Doncs si voleu, el tenc fitxat en aquest. És un que sempre està per de vora. Aquest no té 2 mesos.
6: No té 2 mesos.
4: No té 2 mesos.
5: Jo crec que Tentol és un bon nom.
3: A més, és un nom unisex. Tant si es femella com el mascle, pot anar bé.
4: No està mal, no està mal.
5: Ja li hem donat una idea, ja va bé.
6: I clar, donen menjar a primera hora des de matí, llavors tornen a menjar a migdia i llavors vespre van d'anar a
4: geure. En teoria tocarien, però nosaltres, per organització i tal, no. Donem una menjada i punto. Però al final donem una menjada bona i repartida, entonces no nos donen problemes. O sea... Això al final, si hi hagués problemes, se mirarien en números i no trobant problemes amb aquest tema. Entonces, no donant dur menjar.
5: Has dit que com a influencer vas començar publicant vídeos així que tenies per la galeria, però quin va ser el primer que vas fer ja conscientment, dient, va, aquest l'he de publicar? Què explicaves?
4: Un d'unes jaules de parideres. O sigui, les estrutges, quan han de parir, se les tanca de dins unes jaules, que amb això hi ha molt...

0: Arrenc un braç.
1: Quin és el moment més delicat que has viscut dins una soll? Si és que n'hi ha hagut. Moment de risc, moment delicat.
2: Un porc enfadat.
1: Deva de córrer.
0: Un germà d'en Pedrito, que d'un dia per l'altre se va tornar com a mig loco, me va començar a marcar, i d'un dia per l'altre me va botar i me va enganxar la camiseta que me la va rasgar. Sí, m'arriba a botar damunt de vera o me tira contra la paret i ara no estic aquí. En aquell moment eren 300 quilos bons i uns claus de, vamos, uns 5 centímetres bons que se me claven i me rebenten.
3: És que poden tenir imatge que esports són com a bones lotets,
0: no,
3: però realment són, a part de grossos, són bastant violents.
0: Això és el problema, que són grans. Violents tampoc massa.
2: Són un poc més ximples els negres, no? Diuen.
0: Són més tranquils.
3: Més tranquils.
0: Tenen més grasa, li escansa tot més. Entonces, els que tenen molt mal caràcter són els durocs. I les femelles durocs sí que en tenen molt de mal caràcter. Els blancs, mal o menys, i els negres són molt tranquils. Són molt, molt tranquils. Això és veritat.
1: Són les preferides?
3: No hem de tenir de negres.
0: Sí.
2: Martí, què te diu la gent, de banda de demanar-te consells, quin feedback has rebut tu a xarxes? I una altra cosa que te volia demanar, tu te fas gràcia tu mateix quan te veus o quan te graves, te passa?
0: Sí, no, jo sempre he fet molta gràcia tot solet.
2: Tu te bastes.
0: Sí, jo m'ho pas pipa, jo me'n vaig per la finca i fora a gravar res, jo m'estic descollonant entre animals. Vamos.
2: Molt bé.
0: I el feedback bastant bo, no he rebut molta crítica o qualcun comentari per qualcun detall que sempre ha de sortir, però així en general tothom me dona una hora bona i me dona les gràcies per ensenyar el camp i tal. O sigui que bastant bé.
3: I per senzelles què te diuen, la gent del poble?
0: Senzelles hi ha un cachondeo.
1: Conta, clar. Quan arribes a senzelles, quan surt per mig, què te diuen?
0: Ara tothom, berraco, s'ha oblidat del meu nom.
3: Ja no t'ho diuen Martí, eh?
0: Però ja 20 anys ja ningú me coneix. Ara tothom els vídeos.
1: Tens companys, amics, competidors, no?, que se dediquin al mateix sector?
0: Sí, el que més per Lleida. Per Lleida i per Saragossa, et se tenc.
1: Aquí no. Sense Lles, no.
0: Aquí no. No. El meu grup d'amics de tota la vida no és pagès.
3: I realment joves n'hi ha pot, també, que se dediquin a la ramaderia i a la pagesia.
0: Que se dediquin, sí, però que s'hi volen dedicar n'estic trobant bastant més del que me pensava. Sí, m'estan escrivint bastant de xavalins des de 13 a 16 anys i que me demanen consell per com fer-ho i tal, entonces...
3: Quines són les preguntes que te solen fer aquests joves?
0: De normal, com començar. Van un poc perduts i jo li dic que de primera és que estudin.
2: Clar.
0: Que en l'edat que tenen...
3: Això és important.
0: Sí, que no se fiquin en el fregat així de primeres, que ja tens, que se'n vagin a estudiar, que toquin un poc totes les branques, que agafin idees bones i després tornin a les finques a aplicar-les. Però si has de fer el mateix que esteu per dir, està molt bé, però el mateix que esteu per dir, no avançaràs.
3: Som en l'any 2026.
2: Sí, clar, que la societat ha canviat.
0: No queda més remei.
2: Però està molt bé que a banda de donar visibilitat també inspiris a la gent, perquè és vera que estem a l'escamp, a vegades el relleu generacional costa, no? I que siguis com un exemple, un referent en aquest sentit.
0: Un referent tampoc, però si qualcú me demana, jo li dic al manco el que jo vaig fer. I el que jo me permet que és millor.
2: Que trobes,
0: se'm vagin estudiar abans de ficar-se en tot el fregat. És molt complicat.
1: Fins quina hora fa feina?
0: De normal, a les dues intenta acabar.
1: Intentes acabar.
0: Intent.
1: Per tant, tot està arreglat. Ara ets aquí, 5 i 23, tots els animals estan arreglats.
0: No, i que l'amo viu just davant la granja, si hi ha qualsevol cosa i jo he de partir perquè tenc algo sobre baixa, li dic i ara hi va i cap problema. Però sí, de normal, a les dues està tot arreglat. Si se va fent tot cada dia s'acaba.
3: I pot tenir vacances, un ramader?
0: Sí, jo aquest mes vaig tenir una setmana... No me puc agafar dues setmanes, perquè si no ja hi ha conflictes entre els companys, però no els repartim, no hi ha problema. O sigui, ja el meu jefe, en teoria, també ha d'agafar una setmana de que no els deixarà un poc més al nostre aire.
3: Men que passa, ja, men que passa.
0: Clar, men que se troba.
1: Què la feien, la producció de porcs, a l'explotació?
0: Nosaltres fem grupos i enviem escorxador que ja està pactat amb una empresa. I nosaltres, un moment que arribem a escorxador, ja no els desentenem, ja està xerrat amb l'empresa i això ja s'encarrega el meu jefe de fer papeleo i de cobrar i tal. Ja vamos. Jo l'últim que faig

0: ajudar pujant el remolc i se'n van.
1: I dins d'aquest món d'esports, has fet mai matances? T'agraden les matances?
2: Això anava a demanar.
1: Ai, t'he llegit els pensaments.
0: Ahir vaig anar a un pic de petit.
3: De petit? Però... Una vegada o
1: només? Ah, sí. Només un pic?
0: Sí, sí, però és que la meva família no és pagesa. Entonces, i les famílies sense els que no s'han juntat, tampoc. La pagesia, al final, s'està acabant. O ets de la casa o és complicat. Entonces, no,
1: t'agradaria que te convidessin a unes matances?
0: Per viure l'experiència ara de gran, sí, però tampoc és algo que ho vaig cercant, perquè no... Jo m'agrada més lo de criar que no lo de matar. És que... No tinc problema, però, perquè conec com funciona tot, però no... No lo que he anat cercant. No, m'agrada més lo de criar.
3: És que fent feina amb esports, els hi deus acabar agafant carinyo.
0: Sí, un poquet, sí.
3: I veure com fan matances pot ser, no?
0: Sí, i depèn de com se fan, te fa ràbia.
3: Sí.
0: Sí, és... Se poden fer bé o se poden fer malament. I quan tu vols fer malament, que m'han contat moltes històries, fa ràbia. I de normal m'ho han contat pagesos enfadats. Entonces, no és algo que vagi cercant jo. Però crec que se'n vagin escorxador, se fa com se toca, net i fi. I que ni escorxador, si se fa bé, ni s'enteren. Entonces, ho preferesc.
3: És així. No han de sofrir.
2: Sí. Cuidar i menjar. Supos que també t'agrada el porc.
0: Sí, sí, sí. Sí. No, menjar no tenc cap problema.
2: Molt bé. I, vaja, des del moment que te dediques a ser influencer, és a dir, clar, com compagines això? Explotació, dia a dia, quan decideixes fer un vídeo, quina freqüència tens de produir vídeos? Perquè, clar, dins una explotació, també les idees s'acaben, sí. No? Perquè els animals també són finits.
0: No te pensis, eh?
3: Jo te diré, eh?
0: Estic traient un vídeo quasi cada dia.
1: Quasi cada dia?
0: Sí. Hi ha qualcun dia que són més xorres, qualcun dia més currats, però és que entre teoria d'escamp, històries així que te pots cercar d'animals, el que te passa tu a la granja i...
2: Clar, dus el mòbil damunt, veus una imatge i dius...
0: Sí. Molt de pic no te dona temps a gravar-ho, però el dia que te dona i vas un poc més tranquil i te... Te pot treure un vídeo i em pots treure ja 5 reels. O sea, és algo... Els animals no aturen, no aturen.
1: O sea... Cada dia una aventura.
3: Sempre donen històries.
0: Sí.
2: Molt bé, i d'ara passaràs un paraulòmetre. Te pareix bé?
0: Ui, vale.
3: Serà fàcil.
0: Anem.
4: El paraulòmetre.
2: Au, idò, ja hi som. Què ha demanat, Maria?
1: Començarem per lo fàcil i anirem augmentant la dificultat, eh? Des que t'agradava el porc. Què t'agrada més, menjar del porc o de la porcella? Quina, un embotit, una part?
3: Sí, sí.
0: La botifarra.
3: La botifarra. Coses, no?
1: I ets més, de carn o de peix?
0: De carn. De carn.
1: Tinc ara per
2: entorar. Però t'agrades peix.
0: Sí, però prefereixo carn.
2: Menges de tot. No he triat.
0: Sí. No, no massa. De petit, sí.
1: Un clàssic. Sí. Somies amb porcs?
2: Això segur.
1: Desconeixes?
0: Sí, algun vespre, sí. Algun vespre, sí.
1: Que te venen amb...
0: No, que me persegueixen, sobretot.
2: De dormir i de despert, o somiar amb porcs?
0: Sí, no, calli.
1: De despert li passa, no m'ha de somiar. I darrera pregunta, això està tan celestí, eh? Saps imitar el grufar d'un porc?
0: El grufar?
2: Molt bé.
1: Uau! No m'ho esperava.
3: Quasi.
2: Ja no ets tu, això, eh? Ja no ets tu, no.
1: Clar, com els crides allà, si no tenen nom, què fas? Perquè els pagesos també, cadascú té la seva manera de cridar el l'os.
0: Jo faig un yeah i avui, i m'entenc ser. I quan van mogudes sí que va molt bé un... Això les atreu, perquè és el mateix renou que fan elles. Entonces, si va moguda, te venen.
2: Un U, aquell uix, uix, uix.
3: Sí,
1: eh? Uau, se nota la pràctica, oh?
2: Sí, eh?
1: Uf.
2: T'haurem de donar un micro.
1: Sí.
2: Te'n podràs endur un micro de la ràdio.
1: Sí, ja el senten.
3: Faci renous, eh? Ja està.
2: Martí Pasqual.
1: Moltes gràcies.
2: Arberraco.
0: A vosaltres.
2: Arberraco en C, eh? Que com que sona tan contundent, el Berraco. Berraco en C, que te poden cercar xarxes, que des de fa un grapat de mesos, i de cada vegada vas pujant seguidors. Que quants en tens?
0: Crec que 6.500 o alguna cosa així.
2: Sí, no, pujat, no ho havien dit, eh?
3: Són molts.
1: No, no ho havien dit.
2: 5.500 per... Un parell de mesos que fa que entra.
0: Quatre mesos, a poc a poc. I de munt el mallorquí xerrant de porcs. Jo crec que està
3: molt bé. 6.700 ja.
2: 6.700. O sigui, ara avui em pujaran un parell més, segur.
3: Mira, supos que sí.
2: Supos que qualcú mos ha sentit.
0: Esperem que sí.
1: Ja mos contaràs si has batiat en esporcellet o no.
3: Sí, jo vull que...
0: En aquell el tenc fitxat. Sé quin és. El bo de agafar.
1: Mos enviaràs un vídeo.
3: Sí, per favor.
2: Tu, si n'hi ha més, poden ser un Miquel, l'altre Maria, l'altre...
3: No, no,
2: això
3: ja no fa mal.
1: Però no te passi ja,
2: eh? Però no fa mal, però no us agradaria ara...
3: Tenta'l ja va bé, tenta'l ja va bé.
1: Tenta'l mos engloba tots.
2: Martí, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
2: I bona tornada a Sencelles i demà a fer feina.
0: Sí, no.
2: Presta-les...
0: A les 7.
2: Molt bé, bona feina.
1: Enhorabona.
2: Gràcies.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
3: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
6: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre.
7: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
3: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.

0: I de ja hi som, fent ses fites netes amb en Tomeu Mesquida.
1: Com anem?
0: Bé, i tu?
1: Molt bé, content de veure vot ja.
2: Que bé que siguis aquí, a prop.
1: Clar que sí, no és el mateix.
2: No.
1: No és el mateix.
0: També va ser la setmana passada.
1: Ja, però jo és que som molt passador de pena.
3: Molt enyoro.
1: Jo vol enyor.
2: I nosaltres a ell.
1: Jo vol enyor.
0: I ara ja començàvem Curnau.
1: Curnau, ja això, recta final.
0: Any nou, vida nova.
1: Duix bona cara, però he estat aquí tot agost.
2: Tot agost. Veuràs eclipsi demà?
3: Perquè demà és divendres.
1: Veuràs eclipsi demà?
2: No,
1: no, perquè està nigulat, per mi donen nigul.
0: Ah, sí?
1: Bé, no ho sé. Ja jo, ara està molt negre.
0: És per tot a les 6 i 11, perquè és a les 6 i 12.
1: És de lluna, clar.
0: Clar, és de lluna.
2: En Martí segur que el veurà, que s'aixeca tan prep per anar a
1: la sí, el trobarà a la furgoneta anant a fer feina.
0: Exacte, tu el coneixies?
1: El via vi, m'havia sortit, sí.
0: Joves que s'hi dediquen.
1: Exacte, i amb energia i bona actitud, optimisme.
0: I més fent vídeos.
1: A tope, el que me'l fa falta, el que me'l fa falta.
0: Exacte.
1: Tercera hora, agro, avui, atenta.
0: Tercera hora, agro.
2: Totalment.
0: Sí. I de què xerrarem avui?
1: Mira, té espines i no és bacallà. Porta corona i no és capellà. Bèstia serà qui no ho endevinarà. Què deu ser això?
0: Ui.
2: Però això no ho has escrit tu, no?
1: No, és una
2: dita
1: popular.
0: Endevinar és capellà.
2: Jo és que demà més de la fosca.
1: Gràcies per fingir, també.
0: Que malament, Mira que fa intent.
3: Jo em va molt malament, les endevinades.
1: Vinga, vull xerrant d'un cactus. De la Figuera de Moros. Que també se diu Figuera de Palo. Gràcies.
2: Però si ho ha dit ell, ja ho sabia.
0: M'ho ha encertat en Tomeu perquè ho sabia.
2: Clar,
0: ho
2: ha preparat ell. Gràcies.
1: El que necessita en aquesta vida és gent que m'apoyi. Moltes gràcies. Que també se diu Figuera de Palo, Figuera de Pic, que això ho diu en Eivissa Formentera.
0: De Palo, de Pic, sí.
1: No sé si ho heu sentit, Figuerasses, Paleres... Bé, segons si ell és poble, trobarem un nom o un altre, però sí, Figueres de Moro és la terminologia més estesa.
0: Vinga, i comencem situant un poc aquesta planta.
1: Val, sí, el primer, això, Figuera de Moro, lo de Moro és un engany, com moltes de les coses que li han posat Moro que nostre, no sabíem l'origen exacte, i aquí solíem atribuir-li a blat de Moro, Figuera de Moro, Pardal de Moro, quan una cosa se m'anava una mica,
2: que bo, Tomeu.
1: De Moro.
2: M'acabes de canviar la vida amb aquesta informació. No m'havia plantejat mai. No.
0: De canviar la vida.
2: Vull dir que està per fora vila. Bé, gràcies.
1: Bé, i clar, i els altres són d'indis, que sí que seria com a més, en aquest cas, més certer, perquè és un cactus que talment, no sé si heu anat mai a un mexicà, però molt desplat, bé, molt desplat no, l'empleen a les seves elaboracions.
0: Sí.
1: I bàsicament això, vendria dels contactes amb Amèrica, en el segle XVI i XVII, se varen començar a escampar per tota la Mediterrània i en el nostre paisatge també.
3: I se devien trobar com a casa seva aquí, perquè si una cosa aguanten aquestes plantes es passa set.
1: Sí, sí, de fet, una pala, que serien les fulles de les Figueres de Moro, quan estan ben hidratades, és a dir, no ara segurament, però en hivern, poden arribar a tenir fins a un 95% d'aigua, que és una burlada. I sobre les fulles o aquestes pales, una curiositat és que això que li deim fulla per entendre'ns, que jo suposo que tothom s'ho imagina, i de botànicament no són les fulles, sinó que és part de la tija, és a dir, del que seria el tronc d'un arbre, que s'engreixen i també fan altres feines. Botànicament se diu calodi, calodi, o sigui que això seria el nom que tenen aquestes fulles.
0: Cladodi.
1: Cladodi.
3: Cladodi.
0: Cladodi.
1: Sí.
2: Cladodi.
0: I no són fulles.
1: No són fulles, és tronc engreixat, diguem. No té fulles, aquest és un cactus.
2: Has dit 95% d'aigua, que això és pràcticament una cantimplora amb pues.
1: Exactament.
0: Amb pues,
1: exactament.
0: Sí, perquè en
1: I precisament, no sé si vos en recordeu, quan varen xerrar d'aquests arbres que ho passaven tan malament, que tenien una cosa que varen recordar de primària o d'ESO, que eren els estomes, que són aquestes petites boques on fan intercanvi de gasos, i una cosa molt curiosa és que les Figueres de Moro tenen un metabolisme que se diu camp, que això vol dir que aquests estomes, que són les portes d'entrada que el poden dur a deshidratar una planta, i ells durant les hores més calentes les tanquen i bàsicament ho obrin en la nit, i això els fa ser uns superherois de mantenir l'aigua i poder seguir desenvolupant-se, perquè durant el dia, diguem, que estan dormint i durant la nit fan les feines, o sigui que molt ben adaptades en aquest clima que tenim, i per això s'han fet tan bé.
0: I de cada vegada més, perquè s'adon va de readaptar, no? En aquest clima.
1: No s'han de encara estem dins un marge fins a 50 graus, viuen bé, o sigui que poden anar fent.
3: Esperen no arribarien a 50 graus.
1: Esperem que no, però vaja, tampoc
0: m'ho
1: sorprendria.
0: Tomeu, però clar, és una planta un poc menys preada, no?
1: Sí, de fet, clar, jo volia fer una secció, com les que faig habitualment, on comptàvem amb pagesos tècnics tècnics i moltes veus, però la veritat és que així com avançava, vos he de dir que no és la primera setmana que intentava dur aquest tema.
2: Ah, el tenies anava, allà...
1: Sí, el tenia un poc
2: enrocat.
1: Mirant.
0: I no has trobat ningú?
1: No és que no trobi ningú, sinó que és un cultiu que crec que nostre estem superacostumats, però alhora aquí sí que no és una qüestió de que m'ho haguem oblidat o que hem passat com si ens les figueres de cristià, per dir-ho de qualque manera, que sí que estan més... xerràvem, no?, que la gent els ha deixat de cuidar, però un temps a la millor se cuidaven més de lo que s'ho cuiden ara. Les figues de moro, tinc la sensació que se tenien una mica allà i anaven fent, i quan s'havien d'emplear, s'empleaven, i si no, pues, allà quedaven, i tampoc és que hi hagués una cultura o uns sabers superespecífics, tot i que, òbviament, eren, com en totes les plantes que tenien al seu voltant. I algunes dades, així, molt poquetes que he trobat, clar, en el 87 el Ministeri d'Agricultura va fer uns censos, que són com així els més antics que he trobat, on sí que consta 1.500 hectàrees de plantació regular, de plantació, que no per ser vorera, o sigui, clar, que feien tanques de plantació.
0: No dins una pastera.
1: No, no, darrere un corral, sí, o davant una casa, però en el 2022 ja desapareix comptabilitzat. O sigui que no és que hagi tingut tampoc una tradició molt grossa de plantació professional, però sempre ha tingut aquesta... sí, no sé com dir-ho, més quotidià, més proper a les finques de fora vila, de les cases.
2: I demà, la pregunta, Tomeu, és què feien un temps amb tanta figa de moro?
1: Val, i demà, mira, m'han hagut d'anar a l'arxiduc Lluís Salvador.
3: Que, dia,
2: vale.
3: Que,
2: amic d'aquest programa!
3: Són jo, són jo.
2: És en Miquel.
0: És en Miquel.
1: Ets tu?
3: Sí, jo li poso. Jo li poso veu.
2: És que té veu d'arxiduc.
1: Mira, toc que sí, te pego un poc. I després hi ha altra gent, com l'Esperança Carrió, que jo també l'he cit molt, que ella és etnobotànica, i clar, són dues fonts que estan separades per molt d'anys, però sí que mos deixen testimonis que era una planta, això, el que vos deia, molt més quotidiana de lo que, podíem pensar. Sí, sí.
0: I doncs començàvem, per exemple, pels corrals.
1: Sí,
0: on
1: mira,
0: ni s'oliva on hi ha.
1: Podem fer un repàs de coses que feien. Les figueres de moro envoltaven les cases, això, supos que la gent ho ha vist, camins, corrals, i feien de tanca viva, és a dir, que era difícil de travessar pels animals, òbviament, perquè les espes...
3: Les persones tampoc hi volien passar.
1: Tampoc hi volien passar, feia paret...
0: És que les fregues i dus pues per tot.
1: Totalment, i som males de llevar, ho xerràvem, que...
0: No,
1: i has de tenir unes bones pinces i molta vista per llevar-te-les. I l'arxiduc xerra directament de figuerals de moro, o sigui que sí que hi ha aquesta part més cultivada, però, vaja, avui en dia el que trobam són això, més associades a corrals o a eres o a espais on no se feia un aprofitament, però per no tenir buit posaven això i ja els hi feia aquesta funció.
3: I també feien altres funcions un poc més poderoses.
1: Exacte, Miquel. Una de les coses que molta gent m'ha repetit, perquè sí que he intentat contentar molta de la gent que jo troc com a referent dins el sector i, que ten, i gent major, és que això s'empleava moltes vegades d'excusat, de lloc comú. Se plantava en els corrals, aquelles cases que no és tan habitual que ara com ara que les cases tenen totes un excusat. Antigament les cases no tenien excusats,
0: sí,
1: i se feien en llocs comuns, i moltes vegades, clar, un lloc perfecte és de dins l'espessura d'una figuera de moro mirant tonta xanques i
2: bastant arriscat.
1: Però s'empleava, i per la vista, llegint bastantes memòries agronòmiques, una planta que agraeix molt bé els fens, i d'aquí també que s'hi fessin molt de corrals.
0: Tens Penturací.
1: Penturací.
2: Bé, a banda d'aquesta utilitat que no m'hagués imaginat en sa vida i m'apareix una molt mala idea, els animals també se menjaven les figues de moro, no?
1: Sí, i d'ara mira que xerràveu de porc, sobretot el porc ha estat un dels animals que més s'ha aprofitat d'aquests fruits, tot i que ara ho veurem els humans també. I de fet m'ha aparegut molt curiós que en el Museu d'Història de Manacor conserven una màquina capoladora de figues, tant de figues normals com de moro, per dir-ho d'alguna manera, que probablement és de la meitat del segle XX i que ja s'hi ficava amb figues de cristià com figues de moro, s'acapolava amb unes dents metàl·liques i després se podien mesclar amb aigua, segó o altres aliments per donar als porcs. És a dir, no és que sigui un aliment amb el que puguis engreixar un animal, però tot sumava antigament i a lo millor a èpoques on no hi havia figues de cristià ni posaven de moro ja tenia una mica més d'atractiu pels animals.
0: M'ha agradat això, de cristià i de moro.
2: Sí, tampoc
1: ho sabia.
2: Tomeu-me esquí de quina gran saviesa que mos aportes.
3: Li hauríem d'haver demanat en Martí el berraco.
1: Li hauríem d'haver demanat.
2: dona figues.
3: Ben, sí, encara actualment s'utilitzen les figues per donar en esports.
1: Sí, jo li he demanat a un productor que vol mantenir seu anonimat, però és un gran productor de porcs, i ell m'ha dit que els emplea com a reclam o com a llepolies per cridar-la en els petits.
3: Són dolçets.
1: Clar, sí. Clar, m'ha dit jo això per engreixar és aigua en sucre, però clar, com que és aigua en sucre i és dolçet, els porcs que disfruten i fan cas i ja els acostuma de petitons que li facin cas anant darrere les figues.
0: I clar, i nosaltres, els humans, també en menjàvem o en menjàvem, no sé si no en menjat, sí, vosaltres.
1: Sí, sí. Sí, vos agraden.
3: Ben sí, bones, sí.
2: Però no, ja fa no anys, record,
0: que,
2: no, gust,
0: ja fa anys que no n'he menjat.
1: No és un gust superfort, solen ser suaus, sí. Un, bastant aigoloses, i tenen espinyols, que és una cosa que jo crec que no ha fet. Exacte. O els pots rovegar i veure el que passa. Clar, aquí l'arxiduc compta com molt de pagesos menjaven una barbaritat, però que també agradaven fins i tot a les classes benestants i que hi havia un berenar que era figues de moro en xocolata.
0: A Palma.
1: Sí, i que se feien confitures i també diu que els ermitans de Miramar tenien fama de preparar-les en conserva bastant bones, que deuen ser una confitura el més segur de tot. I n'Esperança Carrió, la seva tesi, recull que a Pollença se'n feia confitura i que podria ser una de les zones on se comencés a fer gelat, que és una cosa que crec que no és que sigui super estesa, però sí que jo he trobat bastantes
3: jo crec que
1: vist. Gelateries
3: jo
1: que ho fan.
3: No, no n'he menjat,
0: sí?
3: Però n'he vist.
0: Jo crec que
3: n'he
0: menjat de gelat, sí, m'assona.
1: Idò, sí, té nomenada i jo crec que és un dels aprofitaments més actuals o que tindria més futur ara, perquè això d'espinyols és una mica molest, ja li posen un poc més de sucre...
2: I si te la donen pelada, perquè si l'has de pelar...
1: Que
2: te
1: pelin una figa de moro és bastant de moro.
0: Hem de fer una pensada, fem un gelat.
1: Podem muntar un negoci de gelat de...
3: Tu amb...
2: Ens
3: la bomba.
0: Sí. Posem aquí de fora.
1: Tindrem una bomba i frangela.
2: Ja pots anar a concursar amb tu,
0: Iria.
2: Bé, de tot això, però, Tomeu, fora abusar-ne, perquè jo he sentit que mesclades en segon que no va massa bé, les mascletes.
1: Exacte, mira, aquí ja entram dins el terreny d'avisos i de creences populars, vius, perquè a Mallorca sí que s'està, no sé si vos ho han dit mai, que heu d'anar molt alerta perquè restrenyen ja de base, això
3: sí,
1: tema de
3: la
1: nomenada.
2: M'havien dit que engreixaves.
0: I no són pespinyols.
1: No són pespinyols. I, sobretot, que no s'ha de mesclar mai en rem. No sé si ho havies sentit, això.
0: No.
1: Idò, sí, perquè fan tap.
0: Fan tap. Ah.
1: Sí, fan això m'agrada molt, aquesta estona mínima.
2: Fan tap.
1: Fan tap. I jo això no ho he trobat enlloc que ho confirmin. Això et s'avisa popular, no és que jo sigui cap metge, però vaja, que cadascú se la jugui si vol mesclar. I també amb samagrana tindria el mateix
0: també,
1: efecte.
0: També fa tap.
1: Sí,
0: ah, però mesclar les figues de moro amb magrana.
1: Supos que és que no ho puguin menjar... Clar, la figuera de moro i samagrana coincideixen per temporada poquet, perquè, però vaja, arriben a coincidir. Ara sí que rem i la figa
2: ja,
1: de moro coincideix.
2: Ja, però mesclar un poc estranya, no?
1: I supos que si tens això i quatre meles i devies dolça, mesclar... I sortir
3: menjant
1: el que
3: tens.
1: Exacte.
3: No?
1: Ja.
3: Sí. Però a Menorca encara han trobat una altra manera per alimentar-se de figues de moro.
1: Sí, de qualque manera. Mira, Silla de Rei, dins Esport de Mó, hi ha voluntaris que fa un parell d'anys que van començar a fer recuperació d'aquests figuerals i les agafen i les duen a les destileries de Xoriguer. En les fruites elaboren un licor de figa de moro que se diu Bloody Island i que mitjançant infusió de la fruita en destilat surt aquest brevatge
0: Bloody
1: màgic
0: Island.
1: Que jo no he provat. I sí, o sigui que...
0: I que has
1: duit? Provi...
0: L'has duit?
1: No l'he duit perquè no. Estem...
2: Bé, deixeu de demanar coses que no són meus.
0: Estem
2: de
0: setmana, mos dues coses.
1: Estem de setmana.
2: És que clar...
1: Bo, volia dur figues, però...
3: Som horari infantil.
1: No, me n'he fluixat. Me n'he fluixat.
3: Som horari infantil.
2: És que mos dona un dit i l'agafam el braç en Tomeu.
1: Ja arribarà, ja arribarà.
2: Bé, en definitiva, que la figa de moro s'ha empleat per tot el que s'ha pogut i més.
1: Sí, i encara n'hi ha una darrera, men, si n'han bé de temps, que vos volia contar. I molt curiosa, que és que xerràvem, o han xerrat tot l'estiu de cultius a la seca, i de les fulles o aquestes pales de les figueres, no és que sigui una pràctica que ningú m'entengui que tothom feia això abans, val? Però sí que algunes zones s'empleaven a l'hora de fer les sembres de cultius com domatigueres o arbres, més estès amb hortalissa, s'aprofitava per tear o posar pales enterrades davall la terra i damunt posar el planter per, si l'estiu anava complicat o era molt més sec de la normal, aquest, ja ho dèiem, tenia un 95% d'aigua i d'això s'anava prodint davall la terra i aportava aquesta micona extra d'humitat que el millor feia aguantar aquella matiguera que si no, no hauria aguantat. O sigui que també s'ha aprofitat de manera agrícola per fer adobs i sí, i aportar i humitat.
2: Brutal.
1: Sí, sí.
0: I ara tenim una veu, no?, que hem d'escoltar.
1: Sí, en el final, clar, som aquí perquè hi vos he contat moltes coses.
0: Una veu per escoltar, una veu.
1: Sents veus.
0: Bastantes, sí.
1: Val. I clar, jo vos puc contar tot el rotllo, però jo no som ningú. Com sempre intento trobar gent que mos pugui portar de primera mà informació i... quan anava xerrant amb gent que em deia, oh, no en sabem molt, aquí a Mallorca no és una cosa que s'ha estudiat, jo no vull dir res, no en sé res, no en sé res, vaig arribar que a Eivissa, per lo vist, hi ha hagut una plaga que ha afectat molt a les figueres de moro fins a tal punt de fer-les desaparèixer gairebé a tota la illa. Sí, sí.
0: I no et segueix
1: l'illa. No, és que jo me vaig...
0: Fastidiosa.
1: Tots els meus guions apareixen,
2: cosa,
1: però...
2: Una cosa, lo de no ser negatiu, Tomeu, on ha quedat?
1: Hi ha llum, hi ha llum. Bé, vaig xerrar amb en Vicent, amb Palmeret, no sé si m'ho recordeu que el vaig xerrar a ses part, perquè clar, vaig conèixer ell, vaig dir, i vaig acabar descobrint això, que efectivament hi havia una plaga, que és la cochinilla, que els està afectant, i ell mos ha explicat exactament com està la situació. Sí.
4: Justament per la zona de Sant Josep, allà on jo som. I no molts anys ha passat ja per tot, i s'ha carregat totes les... Tots els tancons de figueres de pic o de figueres d'indi, que ho deim de les dues maneres, que hi havia vora cada casa pagesa. Havia passat de moda. Molta de gent no tenia mals i no es tallava pràcticament cap fulla. Qui es menjava quatre figues, però se'n perdien moltes. I allò era una espessura que en el moment que va arribar la cochinilla va ser perfecta per carregar-se totes les figueres de pic, perquè com que no hi havia manera d'entrar-hi per dins a fer les netes, es moriren. I ara ja també ha arribat a Formentera fa un any o dos. Allí han aguantat bastant més, però llevat que canviï molt els hi passarà exacte el que ha passat a les d'Eivissa. S'han perdut, però es poden recuperar sempre i quan sigui una cosa que un se n'en cuidi, doncs, com un se'n cuida d'una altra planta o d'un altre arbust de fruita que un tenga.
0: Cochinilla.
1: O cotonera.
2: Ha quedat sec.
0: O cotonera.
1: Val, idò, precisament a Eivissa, on la cotonera o la cochinilla ha fet tant de mal, d'acord? Ha nascut un col·lectiu que se diu Cochichumbas, que és un col·lectiu artístic.
3: Bon nom, això ara no m'esperava jo. Perdó,
1: no heu vist aquest meu gir cultural, eh? Idò, aquí jo puc fer de tot, no passeu pena. Un col·lectiu artístic impulsat sobretot per dones que s'han organitzat en el voltant de la supervivència de la figuera de pic, com diuen allà, i vaig xerrar amb una de les seves impulsores, que és Neliana Perinat.
5: Este proyecto nuestro nació por la tristeza que sentimos al ver esta planta que para muchas personas y para nuestro grupo es muy emblemática y de gran personalidad y belleza y muy vinculada a nuestra infancia y a Eivissa. Y estábamos viendo cómo se moría sin encontrar información sobre ello ni qué poder hacer al respecto. Entonces, en ese momento, descubrí que la cochinilla que la estaba matando, al intentar limpiar la planta, pues sacaba como un tinte, un color, un pigmento, como rojo. Y me pareció muy interesante proponer a diferentes artistas y activistas de la isla investigar sobre ello y traer conciencia de qué podíamos hacer con la planta a través de la creatividad.
0: Clar, és curiós que una planta com la figuera de moro, que durant tant de temps gairebé ningú ha mirat, és a dir, que la veiem, però que ningú mira de cara, ara generi tot un moviment per defensar-la, no?
2: Que de fet, Celestí, segons mos ha contat Neliana, Cochichumbas, és que és mal de dir.
1: No
2: s'ha quedat...
1: No, un picuardit ja està.
0: Sí, ja
2: Cochichumbas.
1: Cochichumbas.
2: I doncs no s'ha quedat només en una campanya simbòlica. Han fet exposicions a diferents espais d'Eivissa, han participat en fires i en el TEDx Eivissa.
1: Sí, sí.
2: No sé si ho he dit bé. Eivissa. Eivissa. I han organitzat xerrades, taules rodones, tallers creatius, gastronòmics i sobre els usos agrícoles de la figuera de moro. També han convidat especialistes com el mexicà Elqui Guillén per divulgar-ne els possibles valors ecològics, socials i econòmics.
3: Però aquí hi ha una contradicció bastant important que encara no han dit, que és que aquesta planta és considerada invasora.
1: Clar, és una planta que...
3: L'hem ministre... vist tota la vida i, sí, sí, sí. I molt sorprèn, això.
2: Estan ple de sorpreses avui, no, no. Aquesta secció.
1: De fet, figura en el catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores i això dona alguns conflictes a l'hora de defensar-la o de reintroduir-la ara que ha sofert bastantes baixes i se vol començar a reproduir. I bé, elles des de Cochichumbas m'han contat que a part de tota aquesta feina artística també han desenvolupat una feina legal per mirar de reconduir la situació i poder fer ressembre i recuperació d'escultiu a Eivissa. O sigui que, sí, sí, molt important tota aquesta feina que fan, a part de la vessant artística. Tenen un Instagram, vos aconsell que el vulgueu mirar. Si...
2: Cochichumbas, igual.
1: Sí, Cochichumbas, i molt guai. O sigui, una feina molt xula des d'aquí. No m'esperava que va salvant la secció gràcies a un col·lectiu d'artistes, o sigui que...
2: Superbé.
0: A veure, les filles de mort han passat per la cotonera i de la cotonera...
3: Està bé sempre conèixer aquestes
0: coses. En aquest moviment artístic.
1: Sí, sí.
0: I com acabam?
1: M'hauríem de fer una paraula, si vols.
0: Clar, evidentment.
1: Jo no puc anar fora a fer una paraula.
0: Quina seria?
1: Avui he triat una paraula bastant... Ara mos posen Go Cactus de fons.
3: Clar, ben triat.
1: Ben afinat. Que estan en tot, estan en tot. Bé, he triat esmolles.
0: Ah, clar, esmolles.
1: És important, no ho han dit. No ho han dit, mos han deixat una part...
0: Com se cullen, les figues de moro.
1: Nau viu, si heu d'agafar, no els agafeu un setmà.
0: No, jo recordo aquesta imatge quan era jove, amb les esmolles de, fins i tot de girar, de torrar.
1: Sí, de torrar.
2: Sí. Són o d'escaliu.
0: Amb unes com a pales més...
1: Hi ha gent que agafa les canyes i les queixes, les puntes, sí. I posa una preda enmig per poder fer com un tassó, ho estic explicant bé, s'entén? I amb el tassó de la canya que queda li donen una volta i la treuen, però si no, el més habitual és el que teníem per casa, que eren aquestes esmolles.
0: A casa nostra en tenim d'aquestes llargues, és a dir, que si hem de fer aquest gelat no fa falta comprar-ne.
1: No, i són, poden fer, no ho he dit, però poden fer fins a 5 o 6 metres, o sigui, si són antigues, com ho dèiem per l'Armet, antigament s'esmotxaven, però com que s'han deixat créixer de per llarg, s'ha d'anar alerta. Bé, esmolles, no me'n vaig en fora, és una variant de molles, que bàsicament seria una espècie de tenalles per agafar coses que no convé tocar amb els dits. Que és una paraula que no sabia si podria afegir mai, però és important que s'ha d'anar a agafar.
0: I que feim servir si vam
1: i que feim per tornar.
2: Sí,
1: clar,
2: sí, la coneixien tots, tres, aquesta
3: sí,
2: paraula,
3: sí,
2: no?
3: Sí, present en Toni sempre se diu.
1: Home, és important tenir una bona de molles.
0: Les molles. Clar, jo dic armolles.
3: O molles, també he sentit jo. Clar,
0: molles jo la gerra,
1: és el que diu el diccionari. Si el que ve moll, diu molles. Es molles és una variant. I a Menorca en tenen específiques que es diuen es molles d'agafar figues de moro.
2: Ah, sí, mira.
1: Sí, sí. Ben arrelat, això.
0: Que bé, ben arrelat. Perfecte, i de figueres de moro i d'armolles... D'armolles ho veus, perquè sí. Dic armolles. Es molles, n'han xerrat avui. Quedes en aquest darrer minut?
1: Si me voleu, clar que sí.
0: Vinga.

0: I avui hem de celebrar el 35è aniversari de l'àlbum debut de Pearl Jam.
1: 35, clar.
0: 35, titulat Ten, que es va publicar un 27 d'agost de l'any 1991.

Pearl Jam va néixer després de la ruptura de l'anterior banda que tenien el baixista Jeff Ament i el guitarrista Stone Gossard després que es morís el seu cantant, i mesos després d'aquest fet s'uniren a ells un altre guitarrista, Mike McReady, el bateria Dave Crusen i el vocalista Eddie Vedder per formar aquest grup, Pearl Jam.

0: Debutaren el 1991 amb aquest disc titulat Ten, que la veritat no va tenir molt d'èxit els primers mesos després de la seva publicació, però que va aconseguir un auge després que Nirvana, al setembre del mateix any, publicassin el seu exitós Nevermind i creessin un efecte rebot.
1: L'altra cara del grunge, sí, sí, Nirvana sí. I Pearl Jam.
0: Sí, però van crear un efecte rebot dins els grunge i, clar, grups com Pearl Jam encara van sortir beneficiats.

0: I Paul Janke va arribar a tenir una popularitat brutal. Sí. Bé, de fet, arribar fins a Mallorca, que una periodista que coneixem, la Marta Terrassa, ha fet un llibre i tot.
1: De Tentol, sí, sí, clar, sí.
0: Va fer un llibre i tot sobre la història, un pot de Paul Janke.
1: S'hi ha fet a prop d'ells, però no...
0: Sí. No hi ha arribat, però s'hi ha fet a prop. Sí, sí, sí. Hi arribarà, segur. Sí. Jo crec que qualque dia li presentarà llibre.
1: Exacte.
0: Amb ells.
1: Sí.
0: Les lletres de Ten són molt tristes i oscures, parlen de depressions, de solitud, d'assassinat, de suïcidis, i tot això barrejat amb la veu profunda i forta d'en Eddie Vedder i guitarres ben dures que moltes vegades convertien aquestes cançons en himnes. Un disc, però, en el qual també hi cabien balades com aquesta.

0: Clar, era l'altra cara del grunge, no? Un so més, en referència al rock, sí. Més, amb més amplitud que no aquelles guitarres distorsionades i en crits, clar, com
1: Nirvana.
0: Clar, és que
1: Nirvana era brut, i aquesta
0: sabó
1: d'en Eddie Vedder sí. No era tan...
0: Era més elegant, més sofisticat.
1: Sí,
0: Eddie Vedder i Pearl Jam en aquest aniversari de Ten, hem arribat al final de Tentol, gràcies a tots, Maria, Miquel, Tomeu i Lluís.
1: Fins demà.
2: Fins demà.
0: Tomeu, fins la setmana que ve.
1: Adéu.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
4: Bon dia. La plataforma d'afectades per les hipoteques convoca una concentració contra una immobiliària que preveu construir una promoció d'habitatges a Son Bordó i a Palma.
5: Serà demà a les 9:30 del matí. La plataforma assegura que l'empresa constructora va irrompre per la força i de manera il·legal els terrenys, tot i no tenir una resolució judicial ferma que ho legitimi. Asseguren que suposa un atac contra els drets fonamentals de diverses famílies vulnerables de la zona.
4: Tot això quan hem conegut que cau un 2% el preu de l'habitatge a les Balears al mes de juny i també la compravenda, segons dades oficials del Col·legi de Notaris. Tot i aquesta caiguda mínima del preu de l'habitatge, encara hi ha molta gent que no pot accedir a una casa.
5: En aquest sentit, la plataforma d'afectades per les hipoteques fa una crida a institucions i propietaris de pisos per aconseguir un habitatge digne per una dona de 65 anys que viu al carrer Espilar López, que està malalta i és víctima de violència de gènere.
6: La Caixa vendió el piso en Fondo Buitre. El Fondo Buitre estuvo asediándome y amenazándome. Vivo desde hace 2 meses en la calle con un coche viejo, que es el único techo que tengo para protegerme.
4: Més qüestions. L'organització criminal que introduïa persones migrants de manera irregular a Eivissa, Almeria i Múrcia cobrava entre 6.000 i 7.000 euros per passatger. S'haurien transportat com a mínim 400 persones.
5: Els viatges es feien en narcollanxes. L'organització també aprofitava la ruta de tornada per carregar les embarcacions amb drogues cap a l'Àfrica. Hi ha 78 detinguts, 6 d'ells a Eivissa.
4: I a Ceuta, 12 persones migrants han estat detingudes per presumptament apedregar 4 militars durant els episodis de disturbis i altercats viscuts a nit.
5: D'altra banda, el darrer informe de la Fiscalia de Ceuta assenyala que s'han incrementat els delictes contra el patrimoni a la ciutat i s'han enregistrat 16 agressions sexuals, la majoria menors. La fiscal general de l'Estat, Teresa Paramato, ha anunciat que es reforçaran els serveis amb 3 fiscals procedents de la península.
7: En el último informe que hemos recibido se habían registrado 16 agresiones sexuales con 17 víctimas. Ojo, 16 de ellas mujeres, la mayoría menores de edad, lo que determina claramente que estamos hablando de una especial vulnerabilidad de los migrantes menores que pertenecen al sexo femenino, que son mujeres.
4: A València, un incendi declarat aquest migdia ha obligat a evacuar el poble del Saler i càmpings propers al Parc Natural on s'ha iniciat el foc.
5: L'Ajuntament de València ha habilitat autobusos municipals per a traslladar els veïns. L'evolució del fum també ha obligat a desallotjar una platja propera a la zona.
4: I en els esports, en ciclisme, heroica cursa d'Enric Mas a la 6a etapa de la Vuelta a Espanya, Xisco Ribas.
8: Bon dia, el ciclista mallorquí ha finalitzat segon i ha competit roda en roda amb el guanyador de l'etapa d'avui i també líder de la classificació general, Tadej Pogacar. Enric Mas ha firmat una actuació brillant a la 6a etapa de la Vuelta disputada entre Alcosebre i Castelló i ha arribat als darrers quilòmetres amb opcions de victòria, però finalment l'eslova s'ha imposat a l'esprint final. Escoltem l'Artenanc.
9: Bueno, ya habéis visto que en el sprint poco tenía que hacer, pero bueno, Poggi es Poggi y nosotros pues tenemos que ir día a día. Ya dije que el calor me iba muy bien y hoy hacía mucho calor.
8: Amb aquesta gesta, Enric Mas és ara segon a la general a 3 minuts i 34 segons del líder Pogacar.
4: Doncs amb aquesta informació esportiva en ciclisme arribarem a les 6 i 4 minuts. Tornem amb aquestes i d'altres qüestions actualitzades a l'informatiu vespre de les 7.
3: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàveu avui parlant de literatura humana i artificial, d'un disc nou i de les sèries i les pel·lis que convé no perdre's? Benvinguts a la cultura d'IB3.

0: tot una saludar amb l'escriptor Jorge Carrión, qui demà impartirà el taller d'escriptures humanes i no humanes. És la culminació de la intervenció Sistema Nervioso, un projecte que ha fet aquest mateix estiu al Centre d'Investigació i Producció Artística Coster Art i Natura de Pollença. És un espai integrat en el paisatge i entenem que ho està preparant tot per demà. Justament també demà es presenta el disc de Joe González a Palma en el cicle del Eterno Verano, d'Esgremi i d'Ivetres Música. We Still Stand sonarà en directe a les Ales Zero junt amb la banda revelació del moment, que són Buff. I per acabar tindrem les novetats en sèries a les plataformes amb Cata Rosell i també les estrenes als cinemes amb Marta Pérez a l'Escapada.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins a les 7 en Andrea Sánchez, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Vetres Ràdio.
1: Narrador, assagista, crític, guionista de còmic, fins i tot autor de Membrana, Los Campos Electromagnéticos, Teorías y Prácticas de la Escritura Artificial, Librerías, Las Huellas o Samuel M. Beckett. Jorge Carrión prepara per demà al Centre d'Investigació i Producció Artística Coster Art i Natura de Pollença el taller d'escritures humanes i no humanes, culminació de la intervenció Sistema Nerviós, un projecte realitzat aquest mateix estiu, al mateix espai, una biblioteca expandida integrada al paisatge.

0: ja podem saludar Jorge Carrión. Jorge, com estàs?
1: Hola, què tal? Bona tarda, com esteu?
0: Molt bé. De quina manera es vincula el taller de demà en la teva intervenció del mes de juliol en sistema nerviós?
1: Doncs mira, quan vaig inaugurar el juliol amb l'Amador Magraner, sistema nerviós, vam decidir que la biblioteca tindria quatre seccions. Una és Mallorca, una altra és Art i Natura, evidentment. Una altra és la secció infantil, que és molt important. I l'altra és, diguem, llibres que ajuden a interpretar el lloc on estem, no? A Coster i els seus artistes. Llavors, la intervenció de demà al taller d'escriptures no humanes amplifica aquesta secció i proposa formes d'escriure amb les plantes, amb els arbres, amb els insectes, amb els no humans de Coster i també, si vols, utilitzant la intel·ligència artificial.
0: Si vols, això ara en parlarem. Quan dius escriure amb el regne animal, vegetal, mineral, de què estem parlant? Escriure sobre, escriure tenint en compte que existeixen i ocupen aquest mateix espai?
1: Doncs mira, començaré el taller parlant d'un poemari que es diu La bèstia ser, de la poeta argentina Susana Villalba, que és un poemari contemporani perquè fa parlar un mineral, un arbre i un gos sobre temes d'ara, però molt clàssic perquè portem mil·lennis fent parlar els animals i els vegetals i els minerals i per tant, no és un tema nou. No? Llavors, la proposta pot ser des de que escriguis un poema en el qual tu ets una flor o tu ets un núvol, fins anar més enllà, més cap a l'art contemporani, i mostraré projectes, per exemple, d'un artista xinès que el que fa és buscar a les fulles i al terra el rastre de les formigues i fer fotos, retallar aquest rastre i maquetar-ho com si fos un rengló, una fila, una línia de text, i fa llibres suposadament escrits per formigues. No? Llavors, mirarem moltes formes d'expressar-te en termes no humans, des dels més clàssics, poesia en el qual parla un ocell, fins projectes més contemporanis que ja tenen a veure amb l'art i que són més conceptuals.
0: M'estàvem recordant ara de la novel·la Ànima de Mauguat, no? Més conegut, evidentment, per les seus textos teatrals, però on també dona bo, no?
1: Molt bé.
0: A més que és tota una referència, no? Sí, de la literatura, diguem, contemporània, de les millors novel·les que se poden llegir a les darreres dècades, no? Que també podria ser un bon exemple. Clar, m'estàs dibuixant un marc molt interessant i tot d'una se m'acord la pregunta, Jorge, de quin és el perfil dels participants en el taller. Tu saps, tu coneixes aquests perfils? Estan triats amb una manera de condició per participar-hi? Perquè d'aquí poden sortir coses molt diverses, no?
1: Sí, està molt obert. S'han apuntat 25 persones, que era el límit, i tenim perfils més d'escriptura, persones que escriuen i que llegeixen. Tenim perfil d'artistes contemporanis, més cap al camp de la performance o de l'art conceptual, i després tenim gent com els meus fills, que tenen 10 i 12 anys, que per tant també és un taller obert a qualsevol persona de qualsevol edat, creativa, amb interessos. Els nens proposaré que facin un còmic. He portat uns fulls amb vinyetes en blanc i els faré triar personatges no humans, no? Una pedra, una fulla, una branca, i que els facin parlar.
0: Clar, si tingués davant ara mateix un dels participants, de qualsevol edat, li demanaria què esperen d'aquesta activitat, però te tenc a tu. O sigui, que te deman què esperes tu d'aquesta activitat.
1: Bueno, jo espero aprendre. És la primera vegada que dono... He donat molts tallers i cursos d'escriptura creativa, dirigeixo un màster d'escriptura creativa, i també he donat alguns tallers d'escriptura amb intel·ligència artificial, perquè ja porto 5 anys treballant amb la IA, però també porto 10 anys llegint sobre temes d'intel·ligència vegetal i de cultura animal. He fet assaig sobre el tema, però no he donat mai cap taller. Per tant, jo vull aprendre jo mateix a veure què passa, no? que experimentem junts. Però sobretot, jo quan dono classes i fins i tot quan escric, intento obrir la ment. A mi em sembla interessant que tu posis en qüestió les idees preconcebudes, que posis en qüestió el que per tu és l'escriptura, i de sobte veurem que els núvols també escriuen al cel, no? I els arbres escriuen també amb el vent o crear músiques amb el vent, no? Per tant, darem a expandir el que considerem art, natura, escriptura, literatura, cap a experiències que col·laboren, evidentment, sempre a través de l'ésser humà amb el món no humà.
0: Clar, quan dius que poden utilitzar la intel·ligència artificial o no, apel·les al lliure albiri, ja per aquesta decisió, però, per exemple, si decideixen que sí, el com l'utilitzen també és lliure?
1: Home, totalment lliure. Jo no crec en els límits, diguem, tècnics. Qualsevol eina és benvinguda. I, clar, la IA té un avantatge, i és que naturalment és una traductora, no? Si tu, quan utilitzes el ChatGPT t'està traduint un món de zeros i uns i d'algoritmes a un llenguatge verbal, no? Llavors, s'estan fent experiments amb xarxes neuronals per intentar traduir el llenguatge de les balenes, per exemple, i el que faré serà, bueno, dir, bueno, si voleu utilitzar el ChatGPT o Gemini com a possible traductor especulatiu, ficcional, fantàstic d'un bosc, per què no? Mireu la manera, no? I jo els ensenyaré alguns textos meus, alguns experiments meus que he fet últimament, en els quals he utilitzat la IA per generar imatges, vocabularis, gramàtiques de ficció, però que tenen a veure amb mons no humans, no? De fet, parlaré demà de The Arrival, si te'n recordes, la pel·lícula fantàstica.
0: Sí, i tant, fantàstica, sí, senyor.
1: Inspirada en la gran novel·la curta del Ted Chiang, no? Història de vida. Els hi portaré el vocabulari dels alienígenes, els explicaré com es va dissenyar aquest vocabulari, que es va fer amb artistes i amb programadors informàtics, i llavors els diré, per què no feu un vocabulari, no? Pot ser un vocabulari d'una serp, pot ser un vocabulari del cel, pot ser un vocabulari del ChatGPT. Pensem alfabets, vocabularis, gramàtiques no convencionals, perquè, de fet, els humans portem tota la vida, no? Tota la nostra existència fent parlar els déus, fent parlar els superherois, fent parlar els alienígenes, que també són no humans.
0: Clar, dius que portes anys treballant en la intel·ligència artificial i parlant i escrivint sobre el tema, si se pot considerar un tema, jo crec que sí. Però a la vegada, qualque entrevista t'he llegit dir qualque cosa semblant a que fas un tipus de literatura que no és especialment accessible per la intel·ligència artificial, no? I que això te dona en realitat més llibertat.
1: Sí, jo crec que la IA encara no pot escriure literatura. Jo vaig publicar un llibre que es diu Los campos electromagnéticos, que el vaig coescriure amb el GPT-2 i el GPT-3, no? El que va ser abans del ChatGPT, i allà ja vaig veure que poden redactar molt bé, però no poden escriure literatura, no? Per tant, em sembla que els escriptors encara tenim molt de marge i d'avantatge, però al mateix temps és una eina que t'obre molts altres camps. Per exemple, jo estic treballant amb la imatge, no? O sigui, jo crec que puc escriure millor que la IA, però evidentment no puc fer dibuixos o imatges o fotografies falses tan bé com ella, no? Llavors, la col·laboració entre jo i ella, donant-me a ella eines que jo no tinc, em sembla molt, molt estimulant, no? A vegades és molt millor treballar amb un humà, amb un artista, i he fet còmics, i he fet projectes amb artistes increïbles. Ara mateix, per exemple, aquí a la illa, aquest matí he anat a veure la Fundació Toni Catany, que m'ha agradat molt, sí, a Llucmajor, i sí, he vist l'exposició del Joan Fontcuberta. El Joan Fontcuberta, a la seva exposició que es pot veure ara, a Via Làctia, aquí, a Mallorca, hi ha imatges que són seves, diguem, o sigui, ell ha mirat per l'objectiu de la càmera, ha fet la fotografia, hi ha imatges que ha trobat en arxius, hi ha imatges que ha manipulat, i després hi ha imatges que ha generat amb IA, no? Llavors ja és una altra eina que ell utilitza, i a mi em sembla que l'escriptura també es pot utilitzar.
0: Clar, estàs parlant de conceptes que requeriríem tres programes, tu ho saps. Estic llegint justament, me va arribar ahir, el darrer llibre d'en Fernández Mayo, L'Àngel de la Intel·ligència Artificial, entre altres coses, perquè encara no l'ha acabat, diu que allò que mos diferencia de la intel·ligència artificial és el poder d'especular. No sé si estàs d'acord amb això, o sigui, i també una idea que travessa, diguem, aquest assaig, és que estem en un període molt inicial de la IA, que ara mateix allò que tu dius, que no poden crear literatura, el manco de literatura de qualitat, és cert, però clar, cap on anem en aquest sentit, no? No sé si pots projectar aquests codis del futur.
1: Bueno, no, sempre t'equivoques, no?, quan parles del futur. A veure, el que sosté l'Agustín Fernández Mayo, que per cert va ser qui va inaugurar el sistema nerviós,
0: sí,
1: a Custé,
0: sí, sí,
1: fa un mes, el seu llibre, és que ara mateix la IA és un àngel de la guarda, utilitza aquesta metàfora, i en un futur serà un àngel caigut, no?, quan ja ens hagi superat. El tema és en què ens superarà. Segurament en càlcul ja ho està fent, en matemàtiques. Jo crec que no ens superarà, almenys en les pròximes dècades, en art, no?, perquè l'art és una altra cosa. I el llibre de l'Agustín, L'Àngel de la Intel·ligència Artificial, és impossible que l'escrigui una IA, perquè una IA no pot tenir aquestes idees tan brillants.
0: No, i les connexions que se fa, clar.
1: Efectivament, antropologia, teologia, física, quàntica, no?, és aquestes connexions que l'home encara és superior, no? Jo vaig escriure una novel·la que es diu Membrana,
0: Sí,
1: i la vaig ubicar l'any 2100,
0: sí.
1: I l'any 2100 la IA ja ens ha superat artísticament, ja escriu molt bé, no sé si millor o no, perquè el vaig escriure jo, però el que jo vaig condensar en el segle XXI, perquè a Membrana m'invento el museu del segle XXI, i és com el catàleg d'un museu fals, el del segle XXI, que s'inaugura d'aquí a 75 anys, allà el que intento condensar és el que jo espero que sigui la història, no del segle XXI, sinó dels propers segles, no? Jo crec que la IA, al nivell d'excel·lència que ens ha portat la poesia de l'Anne Carson, diguem, no?, o la novel·la de Coetzee, li queda molt per arribar a aquest nivell. El que no li queda molt és per arribar al nivell, si no ha arribat ja, dels guions de les pel·lícules de superherois o dels pitjors bestsellers, no? O sigui, jo crec que la IA, i això em va portar molts problemes al Brasil, que ho vaig dir en públic, i em va portar molt de hate dels seus fans. Jo crec que la IA, realment, sincerament ho dic, sense ironia, ja escriu millor que el Paulo Coelho.
0: Jo també.

0: per acatar o per establir els seus propis codis i passar, si me permet l'expressió col·loquial, d'allò que nosaltres li diguem.
1: És que, en aquest sentit, el moment clau és ara. Clar. No estem reaccionant. O sigui, és ridícul, ridícul, que avui Meta hagi de pagar 18.000 milions de dòlars per una cosa, un delicte, un crim, un problema, que sabem des de fa 10 anys que està passant. Instagram es va crear el 2010. No podem tardar 16 anys en reaccionar. No? El ChatGPT ja porta 3 anys. Seria ara que hem de posar els límits, que hem de regular, que hem de controlar, que hem de prohibir, que hem de jutjar, que hem de negociar, perquè si no passarà això que tu dius. Però ja està passant amb els experiments que fa Anthropic o fa OpenAI i no estem reaccionant. Jo crec que la reacció és molt urgent, hauria de ser extraordinària, perquè no podem tardar 15 anys en arribar a aquest tipus de pactes i de solucions que estem arribant ara.
0: Són les 6 i 21 minuts, entrevistant Jorge Carrión, de demà imparteix el taller d'escriptures humanes i no humanes, que culmina d'alguna manera aquest projecte de sistema nerviós que va inaugurar Coste, Art i Natura. Jorge, deixa'm tornar un poquet al bosc, a la biblioteca com a bosc, aquesta metàfora, i demanar-te si els participants del taller també estaran integrats en aquest espai, si podran fer servir, no, si se podran perdre, diguem, aquest bosc real i metafòric.
1: Doncs la idea és començar amb una visita col·lectiva a Sistema Nerviós, que és una torre, la Torre Vigies d'Amador,
0: sí, sí, sí,
1: convertida en una biblioteca, i després hi ha punts de lectura per tot el territori, amb llibres vinculats amb les obres dels artistes de Coster. Per tant, comencem amb una passejada. Després seiem a una taula i els explico una mica de teoria, no?, de terolingüística, de Vicente Deprés, de Donna Haraway, etc. Després els proposo un exercici i aquest exercici sí que els convido a que el facin a qualsevol indret o racó de Coster, que es perdin, com tu dius, i després tornem i compartim l'escriptura o les idees, perquè clar, tampoc dona temps d'escriure res molt elaborat, també a la taula, no? Per tant, seria bosc, taula i una fe en el moviment peripatètic, no?, de passejar, caminar pel bosc com un lloc d'inspiració. Saps que les muses són la inspiració. Jo crec que Coster és un lloc de muses, un lloc molt inspirador.
0: I tant. Clar, jo sí penso en sistema nerviós en les biblioteques i també havent llegit una mica bastant, segurament, tenc la tentació de demanar-te pel paper que han jugat en la història de la cultura, no?, aquests espais, des de Goethe a Benjamin, passant per Bolaño, Joyce, Mallarmé, moltíssims, no? I quasi que podríem fer l'exercici de projectar com se varen relacionar ells i elles amb aquests espais i com en relacionar amb ara, no? No sé si establir una mena de comparació, perquè també és molt interessant allò que cadascú espera quan entra en una biblioteca o una llibreria, no? Si és que té qualque expectativa, que moltes vegades no se tenen i és meravellós que no se tinguin.
1: Sí, sí, sí. Clar, jo quan l'any 2010 vaig començar a investigar seriosament el tema, vaig veure que hi havia molta bibliografia sobre les biblioteques i la seva relació amb la cultura, amb els escriptors, amb les escriptores. Per exemple, tots sabem que la Virginia Woolf o el Mario Vargas Llosa anaven a escriure a les biblioteques nacionals de Londres i de Madrid, però en canvi no hi havia gairebé res sobre les llibreries. I vaig fer una investigació sobre la història de les llibreries, vaig publicar un llibre que es diu Llibreries, que és una història cultural, i allà vaig veure que efectivament també era molt important la relació dels escriptors i les escriptores amb les seves llibreries de capçalera, no?, amb les seves llibreries de confiança. I aquest llibre, doncs, la veritat és que m'ha donat moltes alegries, està publicat en 15 idiomes i encara està viu.
0: Estrany,
1: en els últims anys el que vaig fer és, com tu dius, ampliar la idea de la biblioteca i de la llibreria al bosc, i vaig començar a llegir sobre teoria forestal, sobre plantes, sobre ecosistemes, i vaig veure que hi ha paral·lelismes,
0: sí,
1: que un bosc també és un arxiu, també és una xarxa, i d'aquests temes parlarem demà.
0: Que bé. Clar, has citat a Donna Haraway, que també la tindràs en compte demà, i jo me'n recordo allò que deia ja fa temps, de que en un futur serem una mena de cyborgs,

0: que serem híbrids entre màquines i organismes. Te volia demanar si estàs d'acord amb això, tenint en compte també que, clar, que si la intel·ligència artificial de qualque manera s'humanitza en el sentit que és capaç d'escriure igual o millor que nosaltres, per exemple, si nosaltres també ens convertirem en una mena d'això, que deia Anna Haraway, no? De màquines. O el manco híbrids.
1: Jo crec que ja ho som.
2: Ja ho som.
1: I fa milions d'anys, no, que no ens podem entendre sense el foc, sense la cuina, sense l'escriptura, sense la pintura, i tot això ho fem amb eines, no? Per tant, som tecnohumans i som una mica cíborgs. Tots portem implants dentals, molta gent porta també intervencions al cor o pròtesis, no, al genoll. Per tant, ja som una mica cíborgs. I des de que l'ordinador personal i sobretot el mòbil es van incorporar al nostre dia a dia, encara més, no? El mòbil, jo estic parlant amb tu amb un mòbil, sí, és una pròtesi mental nostra, tenim una memòria externa, no? Gran part dels nostres records estan en el núvol, per tant, una mica cíborgs ja ho som. La gran pregunta és si l'AI serà robòtica o no serà robòtica, i si l'AI finalment estarà dintre nostra amb els neuroimplants i altres tecnologies. Això està per veure. Jo espero que no.
0: Jo també. Jorge Carreón, moltíssimes gràcies. Per cert, queden places per el taller de demà o ja no?
1: Està ple, però si algú ens escriu, jo fins a 30 estic còmode.
0: Sí, i de ja sabó, taller d'escriptures humanes i no humanes a Costa d'Art i Natura de Pollença, aquest espai meravellós també ideat per Namador. Tot això passarà demà. Jorge Carrión, un plaer sempre parlant tu. Moltes gràcies.
1: Igualment, gràcies a tu.
0: Vinga.

0: I de la literatura, les biblioteques, les llibreries, la intel·ligència artificial, passam a la música. 6 i 27, continuem aquí a la cultura de IB3.
1: IB3 Ràdio és història.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: full of fresh air. I doncs, què va ser el primer tema que se va promocionar de llarga durada que va publicar en Joel González l'any passat, We Still Stand, i és un disc que demà se presentarà en directe a la Sala Zero d'Esgremi. I justament ens acompanya en Joe González, que té aquest nom tan artístic i tan internacional, però que és de Cala Sant Vicenç. Com estàs?
1: Bones tardes, com esteu?
2: Com va? Molt bé.
1: Tens molt bé, molt bé.
2: Tens accent de Joe, també.
1: Sí, tinc accent de Joe.
2: Sí.
1: Bueno, al final són noms artístics.
2: Ben xulo.
1: El fet d'escriure moltes cançons en anglès, hi ha algun company que me diu en Joe de fa estona, l'ambient musical d'aquí de la zona nord, i al final pues, s'ha quedat. De part, ja José González ja n'hi ha un bastant conegut.
0: Sí, sí que el vale. Idò, demà teniu aquesta presentació, a més, dins aquest cicle de El Eterno Verano, en el qual col·labora també Ivetres Música. I conta-mos un poc, tens il·lusió? Ha costat molt fer aquesta presentació en directe?
1: Bueno, com ja he explicat en altres ocasions, al final mai he tingut molta pressa de marcar-me unes dates per aconseguir coses en l'aspecte musical. Vull disfrutar de la música i que no se torni un calvari, que no és que és fàcil en l'ambient musical a vegades. I per altres motius personals de músics i tal, doncs al final han tingut l'oportunitat de presentar-ho a cicle, com heu dit, de l'Eterno Verano, organitzat per Esgremi i Art of the Care of People, que és una empresa d'aquí de Mallorca. I molt agraït, la veritat, perquè està donant suport a les bandes d'aquí que feien producció local i molt content.
0: Això està molt bé. A més, quan vares venir a presentar el disc en vinil, que te varen tenir també en el programa, ja vares venir amb en Rado, que ara serà el seu trio, no? que t'acompanyarà en directe. Com seràs directe?
1: Sí, el Rano Sarvà, com vàrem explicar ja quan vàrem estar ja en el vostre plató de IB3, de l'Aviador, sí. Ja ha estat, és un músic argentí, ja fa uns anys que viu aquí, i m'ha fet ell, ha estat el productor del disc, també ha participat gravant alguns instruments, i bueno, després varen col·laborar altres músics d'Argentina, també, i altres músics de col·legues meus, músics d'aquí també de Mallorca, i la presentació pues, l'he volgut fer amb el seu trio, també amb un teclista convidat, i bueno, al final hi ha músics com el bateria i el baixista, que no seran els que varen gravar, diguéssim, el disc originalment, perquè pues, viuen altres. Són músics internacionals i és impossible que venguin a fer aquest concert, però gràcies que el Rano pues, ja disposa d'un trio i ho farem amb ells. I ara mateix estem assajant aquí a una finca a la zona nord, passant calor,
0: que
1: i preparant tot per demà estar a punts, que arrencarem a les 9, s'obriran portes demà a la Sala Zero.
2: Sí.
1: 9:30 arrencarà la banda local de la Pobla, que es diu Baf,
2: que són molt bons també, sí senyor.
1: Està pegant molt fort, amb un punk rock així bastant afilat,
2: sí.
1: I més o menys 10:30 arrencarem nosaltres.
0: I com ha estat aquesta connexió amb Baf per coincidir en el mateix cartell?
1: Bueno, això ha estat una de la programació de mateixa de Gremi. Jo personalment no els conec encara, però ha estat això, suposo que ha estat un tema d'ordenació, d'estil i bueno, dates també, no?, de les bandes, disponibilitat, i és una programació ja que ens varen proposar del mateix Gremi.
0: Idò, bé, és una molt bona forma de posar-se en contacte amb altres bandes, d'altres entorns i també d'altres influències musicals, cosa que sempre mos agrada i mos fa molta il·lusió que passi. Com ha anat? Ja mos has dit abans, jo que tampoc vos ho preneu molta pressa, que és simplement anar fent i compaginar-ho amb la vostra vida normal i rutinària. Però heu aconseguit enviar el disco en fora, és a dir, la qualitat del so faria possible que fóssiu de qualsevol altre lloc, no? Fins i tot també d'Estats Units. Heu tingut contactes allà?
1: Bueno, han passat cosetes, evidentment. Quan se mou més la música, jo crec, i no, bueno, és així, és quan toques molt en directe, no? Desgraciadament jo no estic ara en disposició de tenir una banda, això ha estat un disc d'estudi. I sí que, bueno, a nivell de xarxes sí que ha hagut contacte pues, amb pàgines, influencers d'Argentina que m'han contactat, suposo que per connexions a través de xarxes, i ha hagut moviment. Passa que també, molt fàcil no és, el tema de les xarxes avui en dia, si no crees molt de contingut i després, sobretot tocar en directe, jo crec, no? Però bueno, demà tenim aquesta presentació. T'hem pensat també fer... Estan ja preparant altres videoclips que sortiran i anirem afegint contingut. Al final s'ha de tenir contingut i després és quan venen les connexions. De fet, el concert de demà ha estat de moure'm-me, d'anar a les jornades que se fan, de jornades professionals que se fan per quan ha hagut el Mallorca Live Festival, després el concert, que m'he anat moguent des darrer any i duguem vinilos, hi ha gent que són d'aquí de les illes o de fora. I, de fet, bueno, s'han duit vinilos a altres països. Hi ha vinilos ja per Mèxic i Sud-amèrica i Europa, sí, sé que n'hi ha allà. Han fet voltes.
0: Molt bé.
3: Aquestes connexions tan necessàries. 6:35, entrevistant Joe González, que toca demà en el gremi a partir de les 9:30 també amb BAF. Sí.

0: Jo, com definiries el teu estil? Com te definiries com a músic?
1: Pues jo crec que és una, al final és la música que he escoltat i que m'ha agradat, evidentment, és la que m'ha fet reacció, no, interna, i quan des del primer moment que vaig posar a escriure cançons i a intentar fer cançons pròpies, pues crec que és el que s'ha vist manifestat. Fusionat, mesclat, i evidentment mai he intentat copiar a ningú, però que venen aquestes arrels. Al final som una cadena, no?, els músics, i a vegades aportam alguna cosa de nou, però ets una cadena. I és un folk rock molt 60, 70, influenciat per tot que és de lo millor de qualque cançó té un aire swing, més rock and roll, més reggae. Tampoc si faig un reggae, jo no som de Jamaica, no m'agrada intentar fer un estil que jo no som autèntic d'aquest estil. M'agrada donar-li el meu toque personal. I bueno, això és una fusió de folk rock i el que me vengui pel cap.
2: Està molt bé. I com seràs directe? Com ets tu en el directe? T'agrada xerrar amb la gent? Ets més tímid? O
1: Hombre, sempre, jo de petit he estat tímid, molt, eh? D'aquests que obrien la boca a la classe i se posava vermell. Però la veritat que amb els anys ja això com que se queda enrere i ja altres experiències que he tingut fa anys de tenir banda i tocar bastant escenaris. L'escenari, quan disfrutes, agrada molt. Eh? És veritat que te crea aquest petit o molt pànic escènic, sobretot abans de pujar, però que el que fas activa-te sensorialment i emocionalment. I després, una de les coses que m'agrada molt de l'escenari és la situació que és molt cruda en el públic davant, no? Aquesta sinergia que se crea amb el públic. I intentar fer sentir, sobretot jo m'agrada molt fer sentir les cançons, les lletres, a través de les lletres, i que la lletra estigui ben arropada per una bona música. Això, quan s'aconsegueix, crec que se crea un punt d'inflexió personal, que és quan la gent també ho sent. Però tot surt bé.
0: Arribes, jo, al punt d'haver-te creat com un personatge per superar aquesta timidesa inicial, aquest impacte escènic, diguem, o de tot un ollatge pots ser tu mateix i gaudir de l'actuació?
1: Això és una gran pregunta. Jo supos que subconscientment pot ser que ens creiem un personatge, no? de les pel·lícules que han fet, de quan vas a un concert tu i t'agrada molt i veus aquelles escenes de gent pujar a un escenari que t'han fet disfrutar i la gent s'ho ha passat superbé, no? I t'idolatren inclús la gent. Supos que al final se te crea com una amalgama interna de totes aquestes vivències, però jo intento personalment ser molt autèntic. És a dir, el que sent i el que faig crec que no és una màscara ni un personatge. Crec que és autèntic, ho intent fer així, saps? Però, bueno, el subconscient mai saps el que està fent per tu.
2: Idò, molt bé, perquè hem estat a Pollença amb en Jorge Carrión en el principi del programa i ara també amb aquest assaig de la banda d'en Joe L. González, demà actuant en el Gremi a la Sala Zero. Les entrades són a preus molt populars, 5 euros, me pens. Vull dir que
1: ara ja s'han acabat, el tram de 5 euros ja estan esgotades, però n'hi haurà ja a la porta. Ara estan a 10, més gastes de gestió, 10 euros.
0: Hi haurà també popular.
2: Hi haurà vinil també per qui el vulgui comprar?
1: Tindrem vinils, que molt és una edició limitada de 200 exemplars. Ha estat una producció amb Produccions Blau, editat amb ells. I, bueno, una cosa que volia comentar, ara que xerràvem de les entrades, que per la gent que estigui escoltant, m'agradaria personalment oferir dues entrades, dos. Les dues persones primeres que cridin a IB3, al vostre programa,
0: molt
1: quan
0: bé.
1: Vosaltres vulgueu, si crida qualcú i vol les entrades, jo ofereix dues i dues. A dues persones se duran dues entrades dobles.
0: Idò, ja sabeu, 9-7-1-13-99-00, en Joe González, que ofereix aquestes dues entrades dobles a les primeres telefonades que es produeixen. Joe, que vagi molt bé l'actuació de demà.
1: Moltíssimes gràcies i sempre gràcies per la vostra atenció a la música d'aquí de les Illes.
0: Clar que sí, Joe González. I Mònica, a part d'en Joe, ho dèiem, BAF, que és un d'aquests grups que estan pegant molt fort darrerament a les Illes, també actuen. Podem acomiadar-nos amb ell, acomiadar-nos aquest bloc, perquè recorden que ara arriben les sèries i les pel·lis.
2: Sí, perquè tenen cançons molt curtetes i aquesta és una d'elles. Vinga.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
3: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a la segunda divisió.
2: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs, ho pot dir.
2: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
2: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina. Sí.
3: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
8: Oh, sorpresa!
3: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
9: Ja som aquí, ja hem arribat!
10: Com d'això, com esteu?
3: Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10... El món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
11: Ja està preparada na Cata Rosell, que és la nostra princesa particular. Com estàs, Cata?
12: Molt bé.
11: Per parlar de dues sèries avui. També na Marta Pérez, que després anirem amb ella d'escapada cinèfila. Com estàs, Marta?
12: Molt bé, molt bé, molt bé.
11: Cata, què dius avui?
12: Pues mira, avui duc una sèrie molt curteta, un thriller que ve de Suècia, que és número 1 ara a Netflix, i se diu Sacrificio de Sangre. La història comença amb una telefonada d'emergència. Una dona assegura que algú ha entrat a casa seva, que l'està atacant. Dos policies van fins allà i l'endemà apareixen assassinats els policies. Aquesta història se repeteix i descobrin que algú està caçant policies. S'ha encarregat d'investigar l'assassinat, se veu obligat a recórrer una persona en sa que té una relació bastant tòxica, son pare, un expolicia, i ens ves que té bastant comptes pendents. Si voleu, sentim el tràiler.
11: Vinga.
13: 112, ¿cuál es la emergencia?
14: Tiene que ayudarme. ¡Me va a matar!
15: Dos víctimas. Con graves heridas.
16: Un asesino de policías anda suelto.
17: Ese loco nos ha atacado a todos.
18: Hola, papá.
19: Necesitas mi ayuda.
20: Tenéis que entender muy bien lo que hay en juego.
13: ¿Estás bien?
16: Podría repetirlo.
19: Esta és la primera vegada que vemos a nuestros...
11: Sacrificio de Sangre.
12: Que... Aquest és un thriller que funciona molt bé. Visualment no intenten lluernar, sé que és contenguda, però és estiu a Estocolm, que on pràcticament no hi ha fosc. I li dona una estètica interessant. El ritme també, no té ganes de perdre pistes, canvien sospites, pràcticament cada capítol te deixa alguna pregunta prou interessant que dius, ai, vaig a veure 10 minuts un mes de següent, i ja te quedes mirant-la. No inventes thriller policial, ni molt manco, és una sessió en sèrie, policies en secrets, investigacions paral·leles, molt de trauma familiar, com li agraden molt en els nòrdics, però funciona. També xerra del desgast psicològic, de la feina policial, com comença a assenyalar cap a dins del mateix sistema. És a dir, una sèrie que no revoluciona el gènere, però té ritme, atmosfera, bons actors. De fet, tenim en Peter Anderson, que l'hem vist a Millennium. I, bueno, i un misteri molt ben construït, el podem veure a Netflix, 50 minuts, 5 capítols.
11: Una temporada, de moment, no?
12: Sí, una minissèrie, de moment, sí.
11: Molt bé, i la segona, de què va?
12: Uah, la segona, quarta temporada, això. Quarta temporada de Ted Lasso.
11: L'has vist, Marta?
12: Sí, sí.
4: la vaig acabar, sí.
12: I si algú no l'ha vist, és un entrenador de futbol americà de Kansas que, sense tenir pràcticament ni idea de futbol europeu, acaba contractat per dirigir un equip de la Lliga Anglesa.
4: M'encanta que diguis pràcticament ni idea, no té ni idea.
11: És entrenador de futbol americà.
12: Sí.
11: I què té a veure amb el futbol?
12: Res. I de mira, no, res, però és una comèdia, vale? Però la curiositat és que els creadors, que són en Jason Sudeikis i Brendan Hart, varen imaginar aquesta idea d'un entrenador nord-americà enfrontat al futbol europeu, i això ho varen fer un sketch el 2013 per les peces promocionals de l'NBC Sports. Va funcionar tan bé aquest sketch que anys després ho varen convertir en una sèrie i ja anem per la temporada quarta. En aquesta temporada, després d'aquell, a la temporada 3 se'n va cap a deixar Anglaterra per estar a Kansas, estar amb el seu fill i tot això, torna perquè li proposen entrenar el nou equip femení del club, que ja no és una Premier League, és una segona divisió. Uh-huh. I és un encert, si voleu poden sentir el tràiler.
6: Venga. ¿Qué cojones haces tú aquí?
7: Me alegra verte
8: igualmente.

0: fútbol da a la vida.
1: No seas menso. La vida es mucho más que ser futbolista.
2: No tan icónico, pero... ¿cierto?
3: Efectivament, la vida és ser qualque cosa més...
4: Que futbol, sí, però aquesta sèrie no va només de futbol, va de fracàs, de segones oportunitats i una cosa un poc revolucionària per la televisió, de tant de personatge, així que és l'amabilitat, perquè en Ted Lasso és l'ànima de la sèrie i és un senyor eternament optimista, capaç d'enfrontar-se a qualsevol crisi amb una frase motivacional d'un paquet de galletes.
5: Un pot massa, no?
4: Un pot massa, però és, la seva, però és un personatge en capes, no és només un Mr. Wonderful, no? A vegades és vera que fa la sensació que estem veient els conflictes de la sèrie que ja havia resolt, a vegades és vera que és una estirada de xicle, que hi ha subtrames que se podrien resoldre abans, però han de dir que funciona. Són els mateixos personatges, aquest mateix equip, que són personatges carismàtics. Es verà algun ja un poc caricaturitzat perquè funcioni el xiste, perquè funcioni s'acudir i perd un poc de credibilitat, però nosaltres, jo l'estic mirant i estic gaudint molt. Està pel TV, de moment van pel capítol 4, però n'hi ha 12, 30, 40 minuts a pel TV. Sí, és que ara Marta, fora micro en xerrar, que pensaven que havia acabat, perquè van acabar molt bé la tercera temporada. Ara aquí, a la quarta, han passat uns anys que ell està a Amèrica i li diuen, ei, vine...
5: Jo m'hagués jugat la meva vida, perquè vaig veure season finale i que estava ben acabada. De fet, vaig pensar, l'han acabat a temps, ja està, no vull més Ted Lasso. Ara m'has posat amb un compromís.
4: Ara has de mirar, a veure què t'apareix.
3: Com que t'estim moltíssim, i no només com a col·laborador de Marta Pérez, t'aniré recordant que no te juguis la vida a la primera de canvi.
5: Per aquestes coses.
3: Que, sí, per aquestes coses.
5: Val,
3: pot ser que la sèrie vagi mimant una mica en quant a qualitat? Ho dic per aquestes notes de
4: sí, filòfini. És vera que la primera temporada és la millor, perquè ens sorprenen amb molts personatges i després estiren molt. De fet, la relació d'es casar entrenador amb la de màrqueting encara fa voltes i voltes.
5: I això, aquell personatge sí que és una caricatura, aquell jugador sí, que sempre està enfadat, però que és bo.
4: Que faci. Però en Ted
5: Lasso, jo a vegades penso que està
4: de
5: coma de broma.
4: Penso que en Ted Lasso i en Brendan Hart, que ells són actors, però són directors i són guionistes, i aquests dos personatges funcionen superbé, superbé.
5: M'ho pensaré.
3: Jo estic mirant una coreana, com no, clar, jo segur que vaig anar fins i tot a veure aquella de, com se deia, el Juego de Calamar,
5: que va agradar.
3: Encara no m'ha... No te vaig dir això en cap moment. Es diu Así aprenderás, el món de l'educació, de l'ensenyament.
4: I la recomanes?
3: Sí. Du quatre capítols.
5: En Rafa està recomanant una sèrie a Nakata.
4: Sí, sí.
5: Això és un moment històric.
4: Hombre, hi ha tantes sèries, ja no dona.
3: El Ministeri d'Educació crea un cos d'èlit per solucionar problemes a lo senyor Lobo. O sea, soy el senyor Lobo y soluciona problemes. Mètodes super expeditius, que jo m'agraden molt, són molt gracioses. També té una part dura de la sèrie, com se soluciona el bullying a un institut, l'abús en els professors, és a dir, una sèrie de tota una sèrie de problemàtiques que se poden i s'adonen als instituts de tot el món, no? I la veritat és que de moment molt bé, m'està agradant molt. I és que els coreans tenen...
4: Jo l'he apuntada.
3: Ja me diré, no s'acaba de fiar.
5: Quina puntuació li donen a Film Affinity? Tu t'has de mesurar per sa mateixa... Mira-t'ho.
3: Que he de dir que és una pàgina de Film Affinity que jo no me mereix cap tipus de...
5: Ja s'està excusant.
3: Però li posa un set comú. Li posa un set comú.
5: Ah, bé, està bé.
3: Ara ja sí, me creix, no? Però vaja, dos col·laborats. Mira, sabeu que millor en el canvi d'horari no vos quadra. Que recordem, per cert, que a partir de la setmana que ve, a partir de dilluns, per tant, a Catalina Marta, a partir de dijous, a les 10, de 10 a 11, nou horari de la vida. Anem al cinema?
5: Anem al cinema.
6: L'escapada amb Marta Pérez.

0: I l'escapada que avui ens du cap a on, Marta?
1: Pues mira, fora de micros, Nakata ha dit una cosa, que és que avui fa estar d'aniversari, sí. I dic que... que
2: 10 anys. Jo volia enviar un missatge d'amor, però és que el meu home ha vengut a la ràdio.
0: I ha duit el marit i tot.
1: Per això, i jo que havia de duir un drama, no, he duit una comèdia romàntica, perquè sé que Nakata li agradarà.
0: Jo hi era a la boda de Nakata i en Xavi.
2: I el viatge de noces de Pelleres.
0: I el viatge de noces també.
1: Rafa, s'ha de saber dir no.
0: Duguent el nom, no, però... Va coincidir.
1: I doncs, sí, avui m'he posat romàntica, i és que hi ha certs setmanes a l'any que les cartelleres s'adelanten i s'estrenen les pel·lícules dimecres, no divendres, i ahir se va canviar la cartellera i se va estrenar El ser querido, que jo crec que hem xerrat, però Nakata ja l'ha vista.
2: Jo és que vaig anar ahir i vull xerrar, jo vaig anar ahir.
1: Xerrarem.
2: Sí, per favor.
1: Però també s'estrena Una noche al año de Will Gluck, que és un especialista en comèdies romàntiques. De fet, jo, per mort d'aquesta estrena, vaig veure Qualquiera menos tu, que és una comèdia romàntica. No mirarem la puntuació de res avui de la meva secció. I avui s'estrena, ahir se va estrenar Una noche al año, que parteix d'una premissa al manco interessant. A un Nova York un poc distòpic, els que són fredins, que no estan casats, només tenen 12 hores a l'any, un vespre a l'any, per mantenir relacions sexuals. Imagineu aquell vespre, tota la ciutat...
0: Quina premissa més absurda.
2: Bé, i aquella de que un vespre pots matar qui vulguis. O sigui...
1: Supos que si ets fredí, és un poc més complicada aquesta premissa. Però, clar, quin és l'atractiu d'aquesta pel·lícula? Entre altres, m'encanta dir això, Somo, de Dua Lipa, perquè a vegades també l'Hombre D, és Callum Turner...
0: Que jo no sé ni què nom, l'Homo de Dua Lipa.
1: No, Dua Lipa és bastant més famosa, però sí. el seu home sí que és en Callum Turner i en Mònica Barbaro. Estan irresistibles, tenen una química fantàstica. És vera que aquest punt de partida podia donar per una pel·lícula molt més alocada, una cosa molt loca, tal, però se queda a una pel·lícula un poc conservadora de dir, ai, és que a vegades el sexe no mos deixa trobar aquella parella. Sentim el tràiler.
3: Tengo hambre.
4: ¿Eh?
3: Tengo hambre.
4: ¿Eh?
3: Me muero de hambre.
4: Está cerrado.
3: Conozco al dueño.
5: Esta es la mejor pizza que he comido. Creo que es mejor que el sexo. Ya ni me acuerdo.
4: ¿Qué es lo que más te gusta?
5: El extra de queso.
4: Vale, del sexo.
5: ¿Los preliminares?
4: Esa es la típica respuesta de una mujer. Es...
5: ¿Y a ti qué? ¿Las tetas? ¿La amazona? ¿El taladro percutor?
4: ¡Guau! A mí me gusta lo de después.
5: ¡Ah, venga ya!
4: ¡Venga ya! Dos personas ahí...
0: I d'així sona Una noche al año.
1: Amem, no serà la pel·lícula que canviï les vostres vides, però sí que és una...
2: Però comèdia romàntica i Nova York, a mi ja m'atira.
1: Per això, jo sabia que tu ja t'atendria. Sí. De fet, aquesta setmana... Jo crec que ja vull que s'acabi l'estiu, perquè també he vist... Bueno, és el director de Rumores y mentiras, que he de dir que és una pel·li que a mi m'agrada, amb Emma Stone, que sí. A ti també t'agrada bastant. Ara en Rafa farà aquesta pregunta de què heu vist aquesta setmana. Jo he vist Gente que conocemos en verano, que és una altra comèdia romàntica que intenta semblar molt a Cuando Harry encontró a Sally, però no ho és. Però avui m'he posat molt Cata Rosell aquesta setmana, així que comèdies
2: no
1: romàntiques per tothom.
0: Jo he començat a veure, però no la puc acabar, La hermanastra fea.
1: Ah, està molt bé.
0: Sí.
1: Sí, de molt divertida. Sí.
0: No, bueno, acabada, divertida. Però molt bé.
2: Jo he vist El ser querido i vos es recomano a tots els oients, nou, perquè si embardem sempre està fantàstic. O sigui, en aquesta pel·lícula se surt de per tot, ella també, una relació tòxica pare-fia que m'ha encantat. O sigui, té una escena tan llarga.
0: Sí, si la van comentar.
2: La del rodatge. La
0: Marta i jo m'es va
2: encantar. Fantàstica, fantàstica, fantàstica.
0: Està molt bé que coincideixis en Marta i jo, perquè vas pel bon camí, vas aprenent.
1: Algo està aprenent, aquesta lota. Aquesta joveneta.
2: Rodrigo és difícil no coincidir.
0: Te falten tres programes perquè t'agradi Sorrentino, com se mereix en Sorrentino.
1: On Berman, no?, que va dir que també era superavorrit. No passa res.
0: No, perdona, jo.
2: Ara estàs en Sorrentino. No.
1: Tothom és en Sorrentino.
0: Vares dir això d'en Berman?
2: No, que broma que no.
1: Ara gairebé s'ofega. No, era en Sorrentino, que per jo és molt més greu, així que...
0: Només El ser querido té... Clar, és que en Sorogoyen té coses molt diverses, ja ho hem comentat moltes vegades, però té aquesta cosa de manejar les relacions humanes d'una manera, bueno, un poquet com els Anys Nous, també, no? D'aquestes muntanyes russes que s'estableixen en una relació emocional. Que
2: sobretot
0: pare,
2: quan juga en l'ego d'una persona, o sigui, jo trobo que aquest personatge té tantes capes, està tan que no vaig en Bardem, saps el que t'vull dir? Que estic mirant...
0: No vols en Bardem?
1: Jo un poc.
2: Jo en aquest personatge el veig, o sigui, veig aquell tio, aquell director superegocèntric, superpaternalista, totes...
1: I a mi una de les coses que més m'han agradat d'aquesta pel·lícula és com la Victoria Luengo, que ja sabeu que no és la meva actriu preferida, però està molt bé, és aquesta fragilitat de voler ser estimada per un home que en realitat no l'ha estimat com ella voldria, i aquesta fragilitat en cada escena, perquè cada pic que ella està de vora ella... Ella està incòmoda i tens aquesta sensació de que se romprà en qualsevol moment. Jo crec que actoralment estan impecables i, a més, tots, sí, sí. Tothom, perquè els secundaris també...
0: I a l'escena a la qual te refereixes, que és rodatge dins rodatge i, de més, és meravellós. Aquesta tensió que...
1: I després aquella violència verbal amb aquell nin que està plorant i fuera, que lo quiten ja, todo. És una pel·li que... Sí, jo, si no anau de comèdies romàntiques i no heu vist El ser querido, jo tiraria cap al ser querido.
0: La peli de l'any, segurament, no? Si parlant del cinema espanyol, juntament amb
2: la
0: Bola
2: Negra. Espero que
0: quan
2: arriben los Javis
0: en
2: Lorca.
1: 25 de setembre.
0: Jo me fa un poquet de por.
2: A mi no.
0: De Lorca, eh? Jo aquestes declaracions de sort que han fet ells sobre en Lorca...
2: Cap bueno, por me'n fa.
0: Bueno, és que jo som molt lorquià.
1: Ja, haurem d'esperar,
0: No, sí, bueno, i les Javis tenen coses decentes.
2: Clar,
0: que estan bastant bé. Clar, jo la pregunta ara no seria què heu vist aquesta setmana, la pregunta que jo faria, no a la Marta ni a la Cata, seria a en Xavi, el balanç d'aquest 10 anys de matrimoni.
1: Per qualque cosa has entrat, Xavi.
0: Si entrassis a Film Affinity i te diguessin vinga, la pel·lícula de 10 anys de matrimoni, què posaries? Ai. Hola, Xavi.
6: Bona.
0: Enhorabona per aquest 10 anys. Ha vingut aquí. Atraco amb la mano armada.
1: Si vols quedar bé...
0: No, te posaré en aquest compromís.
2: Xavi, posa't de comèdia romàntica.
0: Per cert, un dia vens a xerrar de cinema perquè tu tens... tu sí que tens bon gust. I també ens agradaria saber la teva opinió. Moltes gràcies, Cata Rosell.
2: Gràcies a tu.
0: La setmana que ve, recordeu.
2: A les 10.
0: A les 10 comença el programa, vosaltres començareu aquí sobre les 2 i mitja.
2: I ara grans èxits de teatre barra a la Misericòrdia.
0: Sí, però ja no hi ha entrades. Molta merda, de tota manera.
2: Gràcies, me'n vaig córrer.
0: Vinga, arriben les notícies, la vida torna demà a les 6, vagi bé. Judit Pari!

0: Les carreteres de les Illes es cobren una nova víctima mortal. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: Ha estat a Menorca en un accident de trànsit a la carretera general entre Mahó i Alaior. Ramiro López, bon vespre. Què més en sabem?
2: Bon vespre, efectivament. Una dona ha mort, quatre persones han estat evacuades a l'hospital Mateu Orfila, dues dones, un home i un nadó. Tots ells es troben estables. També hi ha hagut un altre trasllat a la clínica Joaneda. L'accident s'ha produït al quilòmetre 7 de la carretera general a l'altura de les obres de Rafal Rubí. S'hi han vist involucrat dos vehicles i encara s'estan investigant les causes. A causa de l'accident també s'ha hagut de tallar el trànsit de la carretera general i desviar-lo cap al camí d'en Cain.
0: Gràcies, Ramiro. Tot d'una ampliarem aquesta notícia que acabem de conèixer. És dijous 27 d'agost, una jornada més marcada per la crisi migratòria a Ceuta. Balears rebutgen acollir menors migrants de la comunitat autònoma i el govern defensa retornar-los a l'origen per a la reagrupació familiar. Victòria Morell, bon vespre.
3: Bon vespre, ho ha dit la consellera Sandra Fernández durant la conferència sectorial d'infància que ha aprovat el repartiment de 25 milions d'euros per atendre una quantitat que considera insuficient.
4: Sí que se ha puesto de manifiesto y el primero que lo ha hecho ha sido el consejero de Ceuta, que esta financiación era completamente insuficiente y así lo hemos reclamado también las otras comunidades autónomas.
0: El govern espanyol manté que els migrants han de tornar al seu país, però es nega rotundament a una deportació massiva mentre creix la tensió a Ceuta. Durant les compareixences al Congrés, el ministre Ángel Víctor Torres, que està ara al capdavant del comandament únic, ha promès que recuperarà la normalitat, tot i que diu no serà demà.
5: Lo que ocurre en las calles de Ceuta, el llamamiento a la convivencia y a la no violencia también es importante decirlo.
3: A banda de Torres, també hi han comparegut la ministra de Migració, la de Sanitat, Mònica García, que nega el col·lapse als hospitals de Ceuta, i el de Justícia, Félix Bolaños, que ha reconegut que no tenien dades prèvies de la magnitud de l'arribada massiva de migrants a la ciutat autònoma.
0: I tornant a les Illes, la Policia Nacional investiga 7 persones pel disturbi registrat després de la manifestació de dia 26 de juliol a Palma.
3: Ho fa per desordres públics i danys pel llançament d'objectes als agents. Un jutge haurà de determinar si els cita a declarar els organitzadors de la manifestació. La plataforma Menys Turisme, Més Vida anuncia suport legal als acusats i critica que la investigació sobre l'actuació policial passi en mans ara de la prefectura de València, ja que diuen això pot retardar el procés.
0: I a Eivissa, d'aquí a mitja hora, s'ha convocat un sopar contra la massificació turística.
3: És un acte previ a la cindriada de diumenge a Cala Saladeta per reclamar un canvi de model turístic i econòmic a l'illa.
0: I la compra d'habitatge baixa un 11,5% al juny a Balears i el preu un 2,2%.
3: Són dades del Col·legi de Notaris de les Balears, que tot i això quantifica en 4.050 euros al metre quadrat, una tendència a la baixa que avançava la setmana passada a Tinsa, que es dona als nuclis costaners i que els notaris han constatat que s'estén a altres municipis. Tot i això, el preu del metre quadrat a l'arxipèlag continua sent el doble que el de la mitjana estatal.
0: I en els esports en ciclisme, un impressionant Enric Mas frega la victòria a la 6a etapa de la Vuelta a Espanya. Xisco Ribas, bon vespre.
6: Bon vespre. L'artenenc ha finalitzat segon i ha competit roda en roda amb el guanyador de l'etapa i també líder de la general, Tadej Pogačar. Enric Mas, que ha arribat als darrers quilòmetres amb opcions de victòria, és ara segon a la general i es consolida com la gran alternativa al domini de l'eslova a la Vuelta. En futbol, el Real Mallorca s'ha entrenat avui en les absències d'Arnau Puigmal, Sergi Darder, Don Prats, Dani Luna i Calumbà. A MotoGP, Izan Guevara competirà la temporada que ve a la categoria reina en Pramac Yamaha, i al Mundial de Piragüisme, Marcus Cooper s'ha classificat per a les finals del K4 500 metres i Alex Graneri per a les semifinals de K1 500 metres.
0: I ahir ja ens ho avançava Dani Capó. Anit ha estat una nit tòrrida, ha plogut en alguns indrets, però continua la calor. I Dani, també la vista taronja per Rissaga, Menorca.
7: Bon vespre, efectivament, sí, pendents de, sobretot d'aquestes rissagues que avui ens han deixat oscil·lacions de més de 120 centímetres, metre i 22 centímetres exactament, i en vista de mà es manté la vista taronja per possibilitat d'assolir metre i mig, per tant, encara precaució en aquest sentit. Dissabte ja canviarà la configuració atmosfèrica i ja començarem a dir adeu en aquesta situació. Demà, pel que fa al cel, molt carregat com avui, també amb molta calitja, pols en suspensió, podem tornar a veure aquestes quatre gotes que tornarien a venir acompanyades de fang. També haurem d'esperar dissabte per fer net el cotxe i el que vulguem, perquè dissabte, com comentam, ja canvia la situació i tornarem a tenir bastant de sol. Però fins aleshores encara tens marcat per aquest ambient molt càlid, molt feixuc i bastant carregat. El vent, a partir de demà mitjan de matí, gira mestral i, com a mínim, farà baixar una mica les temperatures a la meitat nord de les illes i també alterarà una mica la situació marítima.
0: Gràcies, Dani. I en Cultura Valldemossa celebra en aquesta hora una nova edició de l'Art de Mossa, la Nit de l'Art, una nit amb art, artesania i també amb música en directe. Ho explica Quico Marín, regidor de Cultura.
8: Començat amb una xaranga per poble i que convidam a tothom a una nit màgica a Valldemossa per gaudir de l'art i de la música.
0: La programació ha començat ja a les 6 de l'hora baixa, com escoltàvem, i s'allargarà fins ben entrada la nit. Ho explicarem en finalitzar aquest informatiu, minuts abans d'arribar a les 8, en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
1: IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: Són les 7 i 6 minuts. La Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència ha aprovat per unanimitat destinar 25 milions d'euros per a l'atenció als infants i adolescents a Ceuta. Totes les comunitats, incloses les Balears, hi han votat a favor, Manco, Castella, Lleó, Aragó i Extremadura, on vots té les competències amb infància que no hi han participat. Les Balears, que consideren la partida insuficient, segueixen defensant que la reagrupació ha de ser la prioritat per a aquests menors.
3: La consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, ha participat a la trobada de manera telemàtica en acabar. Ha reiterat que el govern de l'Estat hauria d'agilitzar els tràmits d'identificació dels menors que encara romanen desatesos a Ceuta després de la crisi migratòria de final de juliol. A falta de dades exactes, considera insuficient la partida aprovada.
4: Sí que se ha puesto de manifiesto y el primero que lo ha hecho ha sido el consejero de Ceuta, que esta financiación era completamente insuficiente y así lo hemos reclamado también las otras comunidades autónomas para, evidentemente, pues escuchar a Ceuta y para poder aumentar pues en el futuro esta financiación.
3: A la trobada no s'ha tractat el possible trasllat de menors a altres comunitats autònomes. Tot i això, Fernández ha insistit que Balears ja no en poden acollir més i que la prioritat hauria de ser la reagrupació familiar. La Comunitat de Madrid s'oposa a debatre el repartiment i exigeix el retorn dels menors a Ceuta amb els seus familiars.
0: La ministra de Defensa de Drets Socials, Cirà Rego, fa una crida a la solidaritat i manté que la solució és el seu trasllat a la península. Actualment, el sistema d'acollida de Ceuta té 1.500 menors, entre els quals hi ha prop de 700 nines.
9: Tenemos que ser capaces de alojar con dignidad, con garantías y con derechos a estos niños y a estas niñas. Y al tiempo responder al desafío que tiene ahora mismo la ciudad de Ceuta. Por tanto, lo que tiene sentido es trasladar, alojar a estos niños y a estas niñas y luego, a partir de ahí, empezar con el trabajo que, como saben, tiene que ser individualizado para garantizar sus derechos.
0: De fet, el ministre d'Administració Públiques i ara al capdavant del Comandament Únic, Ángel Víctor Torres, en la compareixença que ha fet avui a hora baixa al Congrés, ha admès que les Balears no s'hi poden destinar més infants no acompanyats.
5: Hay comunidades que han hecho un esfuerzo histórico mayor y, por tanto, eso se computa. No tiene lógica, por ejemplo, que cuando hay una situación de contingencia, como hemos hecho, se recargue a las Islas Baleares, que no están en contingencia, pero está a punto.
0: I és que avui ha estat una jornada farcida de compareixences parlamentàries per tractar la crisi migratòria a Ceuta. El darrer en fer-ho ha estat precisament Ángel Víctor Torres, per donar comptes, Maria Eugènia Quegles, de la seva nova responsabilitat.
10: Torres ha fet un repàs cronològic de totes les actuacions que el govern espanyol ha executat les darreres hores a Ceuta davant el conflicte en la ciutat autònoma. Per trobar un lloc per concentrar les persones que entraren massivament a Ceuta, el ministre ha confessat que els terrenys per allò allotjar els migrants que oferia Ceuta no eren idonis per a ningú. Així i tot, manté que hi ha una sintonia absoluta en l'executiu ceutí, perquè l'objectiu, com ho diu, és que les persones que entraran nedant el 30 de juliol tornin al Marroc, però no és senzill. La senadora popular Cristina Díaz lo ha rebatut.
5: A afirmar que todos pueden ser devueltos sin su voluntad, de manera inmediata, de la noche a la mañana, es falso, es una imprudencia, es una temeridad, es una mentira, y por tanto, quien lo afirma, a sabiendas, sabe que eso no es posible. Ni se ha hecho nunca, ni se hace, ni se podrá hacer.
11: Nadie le ha pedido que actúe al margen de la ley ni que los devuelva esta misma noche. Le exigimos que tramite los expedientes, utilice todos los instrumentos legales y ejerza toda la presión diplomática que pueda sobre Marruecos.
10: En aquesta comissió parlamentària mixta, Congrés i Senat, en la qual ha comparegut Torres, s'han fet moltes incidències en com Espanya es relaciona amb el Marroc, fins al punt que el senador de Vox, José María Sánchez, pensa que hi ha una qüestió oculta inconfessable.
12: ¿Es tan tonto y tan incompetente el presidente del gobierno? No. Hay que buscar una explicación política superior. Traición. Hay alguna connivencia inconfesable con Marruecos, la que sea, yo no lo sé, ni soy Sherlock Holmes ni lo puedo investigar, yo no lo sé, hay una connivencia, urge la aplicación del artículo 102.2 de la Constitución, que esta Cámara ejerza la acusación contra el presidente del Gobierno por traición.
0: El govern a l'unisson s'ha posat al costat del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre els avisos o no del servei d'intel·ligència. El ministre de Justícia insisteix que l'Estat no tenia informació que fes preveure l'entrada de 70.000 immigrants a Ceuta creuant la frontera marítima tal com va passar els dos darrers dies del mes de juliol.
10: Bolaños assegura que el govern espanyol no tenia informació prèvia precisa de la magnitud de l'entrada massiva de migrants a territori espanyol, però sobretot nega que hi hagi la mà oculta del Marroc al darrere, demana als grups polítics que no acusin sense proves.
13: No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio. No existe ninguna evidencia. Esto de lanzar insidias, sospechas sobre un gobierno de un país vecino con el que hay que cooperar y con el que hay que tener buenas relaciones de vecindad, esto yo creo que no es un buen camino.
10: Aquesta reflexió no ha convençut el grup parlamentari a tenor de la resposta de la popular Cuca Gamarra.
14: Ni reforzó la frontera, ni aumentó las plantillas, ni proporcionó más y mejores recursos a quienes defienden nuestras fronteras. Lo que hicieron ustedes fue cruzarse de brazos y mirar hacia otro lado.
0: La compareixença de la responsable de la cartera, Mònica García, també ha estat força tensa. La ministra de Sanitat ha negat que l'atenció sanitària a Ceuta hagi estat mai col·lapsada.
10: De fet, ha assegurat que des del primer dia a l'Hospital Universitari de la Ciutat hi ha hagut sempre un centenar de llits lliures per si s'havien de menester. No hi ha hagut cap ceutí sense atendre cap cita mèdica cancel·lada ni cap intervenció quirúrgica anul·lada o retardada.
0: García reitera que l'única manera de mantenir la situació controlada és tenir els migrants ben allotjats en unes condicions, diu, òptimes d'higiene, hidratats i ben alimentats.
10: Ha reiterat el PP que demani que es confini la població marroquí per evitar que es propaguin malalties, perquè és una mesura, ha dit, il·legal i contraproduent. I ha demanat a Vox que aturi amb els discursos xenòfobs que creen un alarmisme, diu, injustificat.
15: El uso del término sarnoso, tuberculoso, o algún editorial de algún libelo ultraderechista que dice sarna, sida y locura vinculándola a la inmigración, sí, es profundamente injusto y profundamente xenófobo. Mis palabras defienden a la población ceutí del alarmismo.
10: La portaveu popular li ha etzibat que el que fa la seva formació és escoltar els professionals sanitaris de Ceuta, que diuen que sí estan saturats i que demanen més vacunes. Tot i així, la ministra ha anunciat que la setmana que ve es començaran a vacunar els migrants per evitar la propagació de malalties infeccioses.
0: I precisament demà hi haurà tres noves compareixences per aquesta crisi migratòria de Ceuta, serà al Congrés.
10: A les 9, el ministre de l'Interior, Fernández Grande, Marlaska. A les 12 serà el torn del ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, i ja al capvespre, a les 4, tancarà la jornada la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz.
0: Tot això quan continuen els episodis de tensió a Ceuta. Els veïns han tornat a manifestar-se per tercera jornada consecutiva en protesta contra la gestió del govern. Reclamen recuperar la normalitat a la ciutat autònoma.
3: D'altra banda, els episodis de disturbis i altercats viscuts a nits han deixat 12 persones migrants detingudes per presumptament apedregar diversos militars quan es dirigien a un punt de vigilància en un vehicle militar.
0: Aquest episodi ha marcat la Comissió Mixta de Seguretat Nacional sobre la gestió a Ceuta. El ministre, al capdavant del Comandament Únic, Ángel Víctor Torres, ha fet una crida a la convivència, mentre que el PP demana més contundència.
3: Torres ha condemnat qualsevol forma de violència, també els atacs que han patit les persones musulmanes a la ciutat autònoma, així com organitzacions voluntàries com Creu Roja durant el repartiment d'ajuda humanitària. El ministre ha convidat el PP i Vox a promoure un missatge de no a la violència, mentre que la senadora popular Cristina Díaz demana que es posicioni sobre l'agressió als militars.
5: Lo que ocurre en las calles de Ceuta, el llamamiento a la convivencia y a la no violencia también es importante decirlo. Pero yo lo que quiero es que hoy se entregue la comida y que hoy los voluntarios de Cruz Roja estén seguros. Por cierto, son personas de Ceuta, son de su misma ciudad autónoma que están ejerciendo un trabajo excelente, magnífico, como las fuerzas y cuerpos de seguridad, también los que han sufrido este ataque, con los que me solidarizo, estos militares y el resto.
11: Sobre la violencia, yo la he condenado, lo he hecho desde el principio, desde el minuto uno. ¿Pero ustedes saben lo que no han condenado? No he oído ni una sola palabra de condena hacia los militares que hoy han sido agredidos en Ceuta. También merecen su condena, su reconocimiento y su protección.
0: Tot plegat, el darrer informe de la Fiscalia de Ceuta assenyala que s'han incrementat els delictes contra el patrimoni a la ciutat i s'han enregistrat 16 agressions sexuals, la majoria menors.
3: La fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, ha anunciat que reforçaran els serveis amb 3 fiscals procedents de la península.
16: En el último informe que hemos recibido se habían registrado 16 agresiones sexuales con 17 víctimas. Ojo, 16 de ellas mujeres, la mayoría menores de edad, lo que determina claramente que estamos hablando de una especial vulnerabilidad de los migrantes menores que pertenecen al sexo femenino, que son mujeres.
3: El Ministeri de Justícia també ha aprovat el primer jutge de reforç per a la ciutat autònoma a petició del Consell General del Poder Judicial. Així ho ha informat el ministre Félix Bolaños a través d'un missatge publicat a la xarxa social X.
17: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
1: Escoltau l'informatiu vespre. I de 3 Ràdio.

0: La Policia Nacional acusa 7 persones pel disturbi registrat després de la manifestació de dia 26 de juliol a Palma. L'informe policial conclou que els agents que varen dur a terme càrregues policials haurien estat objecte de llançaments de pedres, llaunes i pals, un fet que neguen els organitzadors, que consideren que la policia intenta culpar els manifestants de la seva actuació violenta. La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha anunciat suport legal als 7 investigats per desordres públics i danys.
1: La recerca se sustenta en material audiovisual recopilat durant els aldarulls, entre els quals figuren imatges obtingudes mitjançant drons de la policia, vídeos dels enfrontaments i gravacions realitzades amb telèfons mòbils. La Policia Nacional ha remès l'informe a l'autoritat judicial competent, qui continuarà amb la investigació i decidirà si cita a declarar els 7 investigats. Pel que fa a la investigació sobre l'actuació dels agents, que van deixar, per cert, diversos ferits i que ha de determinar si l'actuació dels policies va ser injustificada, ha passat en mans de la Prefectura Superior de la Policia de la Comunitat Valenciana, regió d'on provenien les unitats desplegades durant la protesta. 8 persones varen resultar ferides lleus, algunes de les quals varen haver de ser hospitalitzades. Entre els ferits hi havia un fotoperiodista que documentava la manifestació.
0: La plataforma Menys Turisme, Més Vida parla d'un procés poc transparent, critica que el fet que es derivi la Prefectura de València retardarà el procés perquè quedin impunes.
1: El portaveu Dani Comas denuncia que, malgrat que hi pogués haver alguna actuació violenta entre els manifestants, la força i la violència de les càrregues policials van ser injustificades.
2: Els llançaments se varen produir, però també volem remarcar

0: Estica el mateix dia en què a Eivissa també hi ha convocada una cindriada popular per reclamar un canvi de model turístic i econòmic a l'illa. Es durà a terme diumenge a la platja de Cala Saladeta, una de les més concorregudes en una temporada alta a Sant Antoni de Portmany. Abans, però, els veïns de la Marina de Vila faran d'aquí a manco d'un quart d'hora un sopar en contra de la massificació turística, una iniciativa semblant a la del sopar a la fresca organitzat a nit al Passeig del Born de Palma, on es varen arribar a congregar 600 persones. Ens ho explica Ana Fernández.
1: Protestar per la situació de massificació turística que es repeteix cada any a l'illa i reclamar el dret dels eivissencs a gaudir de les platges durant els mesos d'estiu. És l'objectiu de l'Associació de Joves d'Eivissa, segons explica la seva presidenta Marga Torres, amb l'organització d'una xindriada popular aquest diumenge a partir de les 8 del matí a Cala Saladeta.
2: Reclamar més espais i més platges per a residents i per als treballadors, perquè trobam que estem en un model turístic caduc, que ja no hi ha més espai, ja no hi cabem més, i se mos està tirant fora.
1: I avui, a la zona del monument als hippies, al barri de la Marina de Vila, un grup de veïns s'ha convocat Fartes, un sopar popular al carrer en contra de la transformació dels barris per la saturació turística. Una trobada que tindrà lloc a partir de les 7:30 de la tarda i que, segons s'han explicat a través de les xarxes, és per reivindicar l'ús de l'espai públic com a lloc de trobada, convivència i comunitat. Tornar a estar al carrer, no com a consumidors, sinó com a veïns.
0: I la Policia Nacional ha detingut 450 persones a Palma durant l'operació estiu, 200 de les quals han estat detencions in situ al districte de la platja de Palma. Els delictes que més es repeteixen són els furts i robatoris, encara que minven per mort de les mesures preventives. Neus Pericàs.
3: El cap de grup operatiu de resposta de la Prefectura Superior de la Policia, Javier Martín de la Torre, ha destacat que el fet de començar l'operació el mes de maig i no el juliol ha permès fer labors de prevenció de delictes. Els delictes de furts i robatoris amb violència, tot i ser els més habituals, han minvat respecte a l'any passat.
4: Y de la operación verano, pues muy satisfactoria. Está siendo prácticamente un verano, diría casi histórico, con una bajada, sobre todo en hurtos y en robos con violencia. La verdad que la tendencia es acusada.
3: Aquests fets delictius han caigut un 10%, segons ha comentat de la Torre. En canvi, el delicte que està sent el repte d'enguany és el de robatoris dins vehicles. Aquest fet s'atribueix a les balises B16, un nou objecte d'interès.
5: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: El preu de l'habitatge a les Balears duplica la mitjana estatal, tot i que baixa el mes de juny i se situa als 4.050 euros al metre quadrat. També baixa la compravenda d'habitatges. Són dades oficials del Col·legi de Notaris de les Illes Balears que apunten que concretament els pisos s'han abaratit un 2% a les illes. En total, el sisè mes de l'any s'ha tancat amb poc més de 1.160 operacions, més d'un 11% manco que el mateix mes del 2025.
6: És una tendència a la baixa que Tinsa ja apuntava la setmana passada als nuclis costaners i que, segons han constatat els notaris, s'estén cap a altres municipis. Les dades de les illes contrasten, però, amb les registrades a l'àmbit estatal, on el preu dels habitatges ha continuat a l'alça, un fet que ha suposat un 8,8% d'increment anual. Tot i això, les Illes Balears segueixen sent una de les comunitats amb el metre quadrat més car. En total, a tot el territori espanyol, el juny es varen registrar més de 67.500 compravendes, un 4% manco que l'any passat.
0: Tot i aquesta caiguda mínima del preu de l'habitatge que vos explicam a l'informatiu Vespre, els preus continuen sent desorbitats i molta gent no pot accedir a una casa. En aquest sentit, la plataforma d'Afectar per la Hipoteca fa una crida a institucions i propietaris de pisos per aconseguir un immoble digne per una dona de 65 anys que viu al carrer. És Pilar López. Està malalta i és víctima de violència de gènere. Ha parlat amb ella Carme Moreno.
7: López denuncia que fa dos mesos que viu en un cotxe al carrer després de ser desnonada. A causa de la malaltia que pateix, necessita cures diàries, du bolquer i es dutxa a la platja. López lamenta que la situació d'exclusió residencial que pateix li impedeix poder cuinar la dieta que necessita i fer-se les cures com toca.
8: La Caixa vendió el pis en fondo buitre. El fondo buitre estuvo asediándome
9: y amenazándome y con propuestas de

0: que cogiera 60.000 euros, después pasó a que cogiera 3.000 euros y abandonara la vivienda. Vivo desde hace 2 meses en la calle con un coche viejo, que es el único techo que tengo para protegerme.
1: La portaveu de la PA, Àngela Pons, explica que l'entitat cerca una alternativa habitacional per la dona que es troba en una situació de vulnerabilitat màxima. És per això que fa una crida a les institucions i particulars per aconseguir un habitatge digne per la dona.
2: Tenim una obligació digna de proveir-li d'una vivenda, a part de que la llei de vivenda balear obliga en el govern balear a que aquesta senyora tingui una alternativa habitacional i sobretot una vivenda en la que pugui netejar-se, arreglar-se aquest problema de sistema.
1: Una de les opcions que planteja la PA és que la dona obtingui una plaça en un hospital sociosanitari on podria ser atesa de la seva malaltia.
3: I ampliem ara la notícia de darrera hora sobre l'accident de trànsit a Menorca. Ho dèiem en començar, una dona ha mort en un accident de trànsit a la carretera general de Menorca, al quilòmetre 7, a l'altura de les obres de Rafal Rubí. Es tracta d'un ocupant d'un vehicle en el qual hi viatjava una família colombiana resident a Mercadal i que ha volcat a la vorera.
4: Els bombers han acudit per poder treure la resta dels ocupants del vehicle que han estat traslladat a l'Hospital Mateu Orfila. Dues dones de 34 i 47 anys, un home de 45 i un nadó de 21 mesos. Tots ells es troben estables a urgències. Hi ha hagut un altre vehicle implicat, en ell viatjava una parella. Un d'ells ha estat evacuat a la clínica Joaneda. Encara es desconeixen les causes, la zona es troba en obres i hi havia diferents elements de formigó protegint un desnivell que podrien estar involucrats i que havien estat desplaçats. A causa de l'accident, també s'ha hagut de tallar el trànsit de la carretera general i desviar-lo cap al camí d'en Kane.
3: I avui hem conegut que s'ha interposat una multa d'entre 1.000 i 6.000 euros per un taxi de Palma que treballava a Eivissa sense l'autorització necessària. La policia local, amb el Servei d'Inspecció de Transports, han estat els qui han detectat aquest cas.
4: L'Ajuntament i el Consell d'Eivissa avisen que reforçaran aquests controls durant la temporada turística per combatre l'intrusisme i protegir els professionals que treballen legalment. El 2025 ja es va detectar un altre taxi, en aquest cas de Barcelona, cooperava de manera il·legal també a la illa Pitiusa.
3: I 3 dies després de l'incendi de l'edifici a Can Picafort, al municipi de Santa Margalida, els agents de la Policia Científica de la Guàrdia Civil han inspeccionat l'immoble.
4: Sembla que l'interior dels pisos superiors no s'hauria vist afectat per les flames, però, en canvi, la planta baixa i el soterrani han quedat totalment destrossats. El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Santa Margalida, Joan Monjó, ha reclamat que es torni a obrir un par de bombers a Can Picafort.
5: Vàrem intervenir el màxim aviat possible que vàrem poder, però la veritat, Can Picafort ni Platja de Muro comptam amb el centre de bomberos. Els bomberos vàrem haver de venir d'Alcúdia, és un puesto molt allunyat.
4: L'Ajuntament de Santa Margalida ha reallotjat 11 veïnats en establiments hotelers. Els propietaris confien començar les feines per apuntalar l'edifici com més aviat millor.
3: I ho dèiem en els titulars, Menorca continua en vista taronja per risc de rissaga. Durant el matí s'han produït algunes oscil·lacions de la mà que no han generat situació de risc. Ja fa 2 dies que es manté l'avís, que es perllongarà també a divendres i dissabte. Per això, Ciutadella, les platges isen la bandera groga per precaució, ho explica el socorrista Alejandro Sánchez.
6: La gente no entiende cómo en el Mediterráneo puede haber mareas, porque en el Mediterráneo no hay marea. Pero sí que tenemos este fenómeno aquí en Ciudadela o en la zona de Ciudadela, que sí se lo explicamos.
3: Les oscil·lacions avui podran arribar al 1,5 metres d'altura.
7: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
3: Són les 7:30, nova víctima mortal a les carreteres de les Illes. Ha estat a Menorca en un accident a la carretera general entre Maó i Alaior.
4: Una dona ha mort i 4 persones han estat evacuades a l'Hospital Mateu Orfila. 2 dones, un home i un nadó, tots ells es troben estables. També hi ha hagut un altre trasllat a la Clínica Joaner. L'accident s'ha produït al quilòmetre 7 de la carretera general a l'alçada de les obres de Rafal Rubí. S'hi han vist involucrats 2 vehicles i encara se n'investiguen les causes. Atenció, per cert, perquè a causa de l'accident també s'ha hagut de tallar el trànsit de la carretera general i desviar-lo cap al camí d'en Kane.
3: Les Balears rebutgen acollir menús migrants de Ceuta i el govern defensa retornar-los a l'origen per a la reagrupació familiar.
4: Ho ha dit la consellera Sandra Fernández durant la conferència sectorial d'infància que ha aprovat el repartiment de 25 milions d'euros per atendre'ls, una quantia que considera insuficient.
8: Sí que s'ha puesto de manifiesto y el primero que lo ha hecho ha sido el consejero de Ceuta, que esta financiación era completamente insuficiente y así lo hemos reclamado también las otras comunidades autónomas.
3: El govern espanyol manté que els migrants han de tornar al seu país, però es nega rotundament a una deportació massiva mentre creix la tensió a la ciutat autònoma.
4: Durant les compareixences al Congrés, el ministre Ángel Víctor Torres, que està al capdavant del Comandament Únic, ha promès que recuperarà la normalitat, tot i que no serà demà. Per això fa una crida a la convivència.
9: Lo que ocurre en las calles de Ceuta, el llamamiento a la convivencia y a la no violencia también es importante decirlo.
4: A banda de Torres, també hi han comparegut la ministra de Migració, la de Sanitat, Mònica García, que nega el col·lapse als hospitals de Ceuta, i el de Justícia, Fèlix Bolaño, que ha reconegut que no tenien dades prèvies de la magnitud de l'arribada massiva de migrants a la ciutat autònoma.
3: I la Policia Nacional investiga 7 persones pels disturbis registrats després de la manifestació de dia 26 de juliol a La Palma.
4: Ho fa per desordres públics i danys pel llançament d'objectes als agents. Un jutge haurà de determinar si el cita a declarar la plataforma Menys Turisme, Més Vida demana que s'investigui també la violència de les càrregues policials que ara ha passat en mans de la Prefectura Policial de València. Dani Comas n'és el portaveu.
10: Qui ha d'estar imputat és la Policia Nacional, que és qui va fer les càrregues violentes contra els manifestants que estaven manifestant de forma pacífica durant tot el recorregut, i si va haver disturbis va ser perquè hi havia antidisturbis allà.
3: I a aquesta hora a Eivissa comença el sopar La Marina de Vila contra la massificació turística.
4: És un acte prèvi a la cindriada de diumenge a Cala Saladeta per reclamar un canvi de model turístic i econòmic per l'illa.
3: Durant l'informatiu vespre també vos hem explicat que la compra d'habitatge baixa un 11,5% al juny a les Balears i el preu un 2%.
4: Són dades del Col·legi de Notaris de les Balears que, tot i això, quantifiquen 4.050 euros al metre quadrat, una tendència a la baixa que avançava la setmana passada a Tinsa, que es dona als nuclis costaners i que els notaris han constatat que s'estén a altres municipis. Tot i això, el preu del metre quadrat a l'arxipèlag continua sent el doble que la mitjana estatal.
3: Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
7: Informatiu vespre. Esports.
3: Esports que Xisco Ribas començant parlant avui de ciclisme, perquè un impressionant Enric Mas frega la victòria a la 6a etapa de la Vuelta a Espanya.
11: El ciclista mallorquí ha finalitzat segon i ha competit roda en roda amb el guanyador de l'etapa d'avui i també líder de la classificació general, Tadej Pogacar. Enric Mas ha firmat una actuació brillant a la 6a etapa de la Vuelta, disputada entre Alcossebre i Castelló, arribant als darrers quilòmetres amb opcions de victòria, però finalment l'eslova s'ha imposat al sprint final. Escolta a Enric Mas.
12: Bueno, un día que hemos podido sacar una renta que en Andorra no se pudo sacar. Ya dije que el calor me iba muy bien y hoy hacía mucho calor. Bueno, ya habéis visto que en el sprint poco tenía que hacer, pero bueno, Poggi es Poggi y nosotros pues tenemos que ir día a día. Y como habéis dicho, estoy segundo en la general y poco a poco pues nada, me voy sintiendo bien y gracias al equipo.
11: Ho sentiu, amb aquesta gesta, Enric Mas és ara segon a la general, a 3 minuts i 34 segons del líder Pogacar, consolidant-se també així com la gran alternativa al domini de l'eslova a la Vuelta a Espanya. En futbol, el Reial Mallorca s'ha tornat a entrenar avui a Son Bibiloni després de gaudir del dia de descans i ha fet amb moltes baixes. A la sessió matinal no s'ha exercitat Arnau Puigmal, que va acabar molèsties diumenge, ni tampoc Sergi Darder, que podria ser baixa per el proper partit, i tampoc Addon Prats, Dani Luna ni Calumba Júnior. D'altra banda, Mateu Jaume s'hi ha estat sota les ordres del tècnic Lluís García. El defensa de Petra s'ha entrenat amb el grup, tot i que vol partir un altre equip per gaudir així de minuts. I el darrer arribar, Alberto Moreno, ha completat avui el seu primer entrenament com a jugador del Reial Mallorca. El jugador sevillà, que ja està oficialment inscrit a la Liga Hypermotion, podria debutar aquest diumenge a Son Moix contra el Ceuta. I dos a punt més de futbol balear. A la segona federació, el Poblense ha fitxat el defensa central Aldo Juan, amb experiència en categories nacionals i que ja coneix l'illa després de passar pel Mallorca. I l'Atlètic Balears ha anunciat que ja ha arribat als 2.000 socis. A la primera divisió, el Real Madrid es va imposar ahir per 4-1 a la Real Societat, en hat-trick de Kylian Mbappé i un altre gol de Vinícius. Un partit corresponent a la primera jornada i que va suposar el retorn de Mourinho al Bernabéu.
13: Primer partit en el Bernabéu, tranquilo. Ja no estuvo para muchos nervios y tensión antes de los partidos. Son tantos ya. Pero me gustó mucho. Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabéu. Primer tiempo difícil para nosotros, difícil en el sentido de no estábamos encajando en la presión y la Real Sociedad sin crear. Pienso que el gol es el único tiro en puerta que han hecho en primer tiempo.
11: I avui es tancarà la primera jornada de la primera divisió amb els darrers dos partits. A les 8:30, Celta de Vigo contra Osasuna i a les 9 del vespre, Barça contra Athletic Club. I a la Champions League, fa uns moments s'ha realitzat el sorteig de la fase Lliga, una competició que comptaran 5 representants espanyols en què cadascun jugaran aquesta fase 8 partits. Els enfrontaments més destacats de cada equip nacional són el següent: Real Madrid contra Inter i Arsenal, Barça contra Manchester City i PSG, Atlètic de Madrid contra Bayern de Múnich, Liverpool i Manchester United, Villarreal contra PSG, Liverpool, Manchester United i Borussia Dortmund, i Betis contra Arsenal, Bayern de Múnich i Borussia Dortmund. I a la Conference League, el Getafe disputarà a les 9 del vespre contra el Partizan el partit de tornada de la fase prèvia, amb l'avantatge del 3-1 aconseguit a l'anada. Parlem ara de bàsquet, perquè l'Azul Marino ja ha encetat la pretemporada d'un nou curs en què debutarà la màxima categoria del bàsquet nacional femení i ho farà amb una plantilla molt de potencial i un projecte ben ambiciós. Tot així, l'entrenador Alberto Antuña encara no té a la seva disposició jugadores com Alba Torrens o Alima Dembélé, que estan concentrades en les seves seleccions per a disputar el proper Mundial. Antuña, el tècnic, està molt satisfet a la confecció de la plantilla.
14: Creo que el equipo se construyó bastante pronto, pudimos entrar en el mercado antes, yo creo que el resto, y eso ha significado también que hemos podido, bueno, hacer un equipo muy competitivo, conseguir jugadoras que en un principio parecían casi inviables para un proyecto como el nuestro, así que ahora ya con ganas de tenerlas a todas aquí, empezar a que ese roster, ¿no?, potente se consiga hacer un equipo.
11: I a la primera FEP, el Palmer Bàsquet ha presentat avui la seva campanya d'abonaments. Els preus oscil·len entre els 120 euros de les renovacions i els 140 pels nous socis. Escoltam el president del club, Vicenç Palmer, parlant just d'això.
15: Hemos analizado para poner precios pues todo, cómo está el mercado, ¿no? Y creo que los precios que ponemos en general pues son muy competitivos para la categoría. Hay que entender, y los aficionados yo sé que les costa, que no entienden, para ir a ver un partido de primera FEP, donde ya muchas veces verán pues equipos de ACB, pues se tienen que poner en valor.
11: I el bàsquet Menorca ha tancat la contractació del base serbi Aleksandar Zvekovic, un jugador de primer nivell que ha passat pel Betis, l'Estrella Roja, el Partizan o l'Estudiantes, on precisament va coincidir amb l'ara el seu nou entrenador, Javi Zamora. I la MotoGP tindrà un nou pilot balear, perquè Izan Guevara competirà la temporada que ve a la categoria reina. Serà amb el seu equip actual, el Pramac Yamaha, i es convertirà en el quart pilot balear a disputar un mundial a la màxima categoria del motociclisme. Actualment, el de Saint Deotaria és segon al mundial de Moto2, a 42 punts i mig del líder, Manu González. I acabant la informació esportiva d'avui vespre, parlant de piragüisme, perquè el Mundial que es disputa a Poznan, Polònia, Àlex Graneri ha aconseguit la classificació per a les semifinals de cada uns 500 metres després de finalitzar segon avui a la quarta sèrie. La victòria ha estat per a l'austríac Timon Maurer, que s'ha imposat per una sola centèsima al Palmassà. D'altra banda, Marcus Cooper ha aconseguit passar les finals del K4 500 metres, mentre que Adrián Castaño no ha tingut sort i ha perdut una plaça per a la final al darrer metre.
3: Gràcies, Xisco. De 9 minuts per arribar a les 8.
16: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
7: Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: El sindicat d'infermeria acusa la consellera de Salut de minimitzar els problemes del servei d'urgència a l'Hospital Can Misses d'Eivissa. Denuncien que els pacients han d'esperar fins a 12 hores per ser atesos.
1: Les infermeres diuen que no poden assumir aquesta pressió assistencial i demanen més personal i també que reforci el servei de pediatria. La consellera de Salut, Manuela García, defensa que es treballa en col·laboració amb els professionals sanitaris per millorar el servei.
2: Son tiempos de espera que están más o menos en la misma línea. ¿Eso quiere decir que no haya que trabajar? Sí, sí que hay que trabajar y por eso estamos intentando pues homogeneizar y sobre todo facilitar que haya determinados procesos, como dices, pediatría o como haya algún otro tipo de especialidad, que sean más frecuentes y que puedan bajar rápidamente al servicio de urgencia porque ya estén allí a la hora de valorarlo.
0: Precisament el sindicat d'infermeria, el SATSE, prepara mobilització per als pròxims mesos a totes les illes. Entre les seves reivindicacions reclama millores salarials i de conciliació. El sindicat lamenta que aquesta legislatura hi ha hagut, diu, zero negociació amb el col·lectiu per part de la Conselleria de Salut. Ens explica Carme Moreno.
3: El secretari general del sindicat SATSE a les Illes, Jorge Tera, diu que encara s'han de definir les mobilitzacions, però assenyala que les infermeres no estan disposades a fer una vaga indefinida com si han fet els metges, però no descarten, diu, aturades parcials o manifestacions per coçar el malestar del col·lectiu que, diu, et sent abandonat.
4: Entonces, una legislatura de abandono absoluto, total, completo de las enfermeras, de las condiciones de trabajo y de las condiciones retributivas de las enfermeras y donde todo el dinero, todo el crecimiento salarial ha ido a parar a la categoría de médicos, por una parte, y por otra parte, a homologar retribuciones de abajo hacia arriba.
3: Tera no entén perquè Salut no accepta millorar el ton de feina a les infermeres de Mallorca, com s'ha fet amb les treballadores dels hospitals de Menorca. I a Eivissa lamenta també que les infermeres dels hospitals estan mal pagades i critica que no se'ls ha aplicat una millora que es va acordar l'anterior legislatura.
4: Firmamos un acuerdo en el que hablábamos de que el valor de la hora de noche, de festivo y de turnicidad de las enfermeras se tenía que homologar, por ejemplo, al que perciben las del 061, que es más alto que el que perciben en el hospital. Y tenía una fecha de efecto de primer trimestre de 2024. La administración de ahora se ha negado rotundamente a implementar ese acuerdo, diciendo que si aquello fue una medida electoralista, pero han implementado todas las medidas que llevaba ese acuerdo que afectan a los médicos.
3: Segons Tera, la manca d'infermeres aquest estiu ha afectat sobretot els serveis d'urgències dels hospitals.
0: I encara de l'àmbit laboral, UGT xifren el 100% del seguiment de la vaga a la Canera Municipal de Son Reus a Palma, començada de dilluns en protesta per la precarietat de les instal·lacions. El sindicat denuncia ingerències per part de responsables de medi ambient de l'Ajuntament.
1: Ho qualifiquen d'esquirolatge perquè diuen accedeixen a les instal·lacions per fer tasques pròpies dels treballadors en vaga per tal de minimitzar els efectes de les aturades. També els acusen de difondre falsedats entre la plantilla perquè es facin enrere en la reivindicació. UGT reclama una reunió amb el consistori per abordar el conflicte. És Juan José del Teso, responsable del Servei Públic de Balears d'UGT.
5: La empresa sí ha trasladado al Ayuntamiento 4 registros de entrada en el que entre uno de ellos habla de las medidas de prevención que van a empezar ya a cometer y otro en el que están recordando que si viene una modificación del contrato actual sería una vía para la solución del conflicto y sin embargo el Ayuntamiento con nosotros no está teniendo ningún tipo de interlocución ni nos está proponiendo ningún tipo de salida.
0: I atenció si sou autònoms perquè aquesta informació vos interessa perquè a partir de demà es podran demanar la compensació de les quotes durant les baixes mèdiques. També entrarà en funcionament l'oficina de l'autònom que oferirà informació i suport als més de 100.000 treballadors per compte propi de les illes.
1: La línia d'ajudes està dotada en 600.000 euros per compensar les quotes de la Seguretat Social que els autònoms abonen durant els dos primers mesos d'una baixa laboral. Cobrirà fins a un màxim de dues mensualitats amb un límit de 800 euros per beneficiari.
6: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: A Sant Antoni de Portmany, la festa egípcia del passat 13 d'agost, en la qual es va emprar unes 170 tones d'aigua a la pedrera de Can Coix, ha desfermat l'atenció avui en el ple municipal d'Animanau.
7: El grup socialista denuncia que la memòria tècnica està plena de referències a la paraula water, aigua en anglès, i ha afegit que encara hi ha restes de ciment i formigó en una activitat qualificada d'innòcua. Raúl Díaz és regidor del PSOE.
8: La pròpia memòria contemplava desbroce, nivelació del terreno, retirada de piedras, zanjas i maquinària pesada. Por cierto, no sé si usted ha estado allí después del evento, yo sí que he estado, y le aseguro 500% que ahí no se usó, aparte, bueno, que ahí se usó, aparte de mucha water, cemento y hormigón.
7: El batlle de Sant Antoni, però, continua defensant que el consistori no tenia coneixement previ de l'ús de l'aigua real per a la llacuna projectada. És Marcos Serra.
9: La memoria descriptiva no detalla que se fuera a crear un lago con agua real, ni especifica sus dimensiones, ni indicaba la cantidad de agua que se pretendía utilizar. Por tanto, que en un plano escenográfico aparezca la palabra water no equivale a informar claramente al ayuntamiento que se van a utilizar ciertas cantidades de agua para crear una instalación de estas características.
7: Una altra festa privada, la del dia de l'eclipsi a la platja de Serenal, i la manca d'agents de policia local en el dispositiu d'aquella jornada han centrat també la sessió plenària. Els socialistes han demanat la dimissió de la primera tinent d'alcalde, que s'ha defensat del que considera que podrien ser injúries i calúmnies.
0: I la connexió entre la desalinizadora de Ciutadella i el depòsit d'Escaragoli és cada vegada més a prop.
1: El govern ja ha publicat al BOIP la relació de 33 finques que hauran de cedir alguns terrenys per fer aquesta nova canalització a través de cessions de pas, permisos temporals o expropiacions. Actualment, la desalinizadora abasteix els depòsits d'Artruig i Son Blanc i només funciona a la meitat de la seva capacitat. Aquesta nova infraestructura anunciada a finals de 2025 permetrà reforçar la distribució al municipi i dependre menys dels aqüífers.
0: I demanar al govern més finançament per a la residència i el centre de dia, agilitzar la cobertura de la plaça de l'inspector de turisme o prohibir els aterratges d'helicòpters privats són algunes de les propostes que s'han aprovat per unanimitat al ple del Consell de Formentera. Regina Mayans.
10: 1,5 milió d'euros és el que suposen els salaris dels treballadors de la residència i del centre de dia de Formentera, una despesa davant la qual l'illa demanarà més finançament al govern. Sentim el portaveu de Sa Unió, Hugo Martínez.
11: Para mantener el número de personal que tiene que haber, efectivamente se necesitan recursos económicos.
10: D'altra banda, la plaça de l'inspector de turisme actualment es troba vacant.
11: Nos encontramos dificultades de conseguir personal en este área.
10: I per això els socialistes demanen agilitzar el procediment per cobrir-la, ho explica el conseller Esteve Portes.
12: La manca d'aquest inspector o d'aquests inspectors que hi havia hagut fins ara genera una repercussió negativa sobre l'illa de Formentera i sobre la qualitat del turisme.
10: Una mesura que ha tingut el suport de tots els grups i del conseller no escrit Llorenç Còrdova.
13: El que toca és posar-se les piles, que és ara en agost-setembre, no en desembre.
10: I a la qual fins i tot gent per Formentera hi afegeix propostes temporals, ho explica el conseller Rafa González.
14: Es pot mirar a internet, es poden mirar els anuncis, es pot anar a acompanyar tècnics amb policia local o amb Guàrdia Civil.
10: I fan una altra proposta relativa en aquest cas als aterratges d'helicòpters privats a l'illa.
14: Hi havia en el mes de març una empresa buscant espais a la mola, oferint sous en els propietaris dels terrenys perquè es poguessin produir aquests aterratges. Som coneixedors de com a mínim dos aterratges en el mes de juliol. El ple del Consell es pronuncia rebutjant aquests aterratges i enlairaments a Formentera.
10: Una mesura que també ha tingut el vistiplau de la resta de grups.
0: 10 minuts per arribar a les 8, més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Un incendi ha obligat a evacuar el poble del Saler a València i diversos càmpings. El foc s'ha declarat avui migdia a un parc natural de la zona.
1: L'Ajuntament de València ha habilitat autobusos municipals per a traslladar els veïns. L'evolució del fum també ha obligat a desallotjar una platja propera a la zona.
0: Precisament, el govern espanyol destinarà una línia de subvencions de 80 milions d'euros per a municipis de repte demogràfic que podran destinar-se, entre altres actuacions, a la recuperació de les zones afectades afectades pels incendis forestals aquest estiu.
1: Ho ha anunciat la vicepresidenta tercera i ministra per a la transició ecològica i repte demogràfic, Sara Gessen, durant la seva visita a l'embassament de Sant Juan en la localitat madrilenya de Pelayos. De la pressa, Agen ha explicat que les ajudes aprovades aquesta setmana pel Consell de Ministres estaran destinades a projectes de reactivació del territori, gestió forestal i adaptació, així com també actuacions en zones afectades per incendis.
0: I a Zamora investiguen un capellà per presumptes abusos sexuals a menors i l'aparten del sacerdoci.
1: El bisbat ha apartat temporalment el capellà del seu càrrec i de qualsevol treball que impliqui contacte amb menors i ha oferit la seva col·laboració a les autoritats.
0: I en internacional, les autoritats del Nepal eleven a prop de 400 les víctimes mortals a l'arribada al nord del país i a més de 1.500 els desapareguts.
1: El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha informat de 4 espanyols desapareguts.
15: Y hago un llamamiento a todos los españoles, a sus familiares, amigos que sepan que están o han estado en la zona siniestrada, para que entren en contacto con los teléfonos de emergencia consular, tanto de nuestro operativo sobre el terreno como de la unidad de emergencia consular aquí en los servicios centrales en Madrid.
1: Desenes d'assentaments i infraestructures s'han vist greument afectats per l'aigua, que també ha causat danys importants a la Xina.
0: I Rússia ha continuat aquesta matinada amb els bombardejos a les indústries i els centres logístics ucraïnesos. L'atac ha deixat 2 persones ferides.
1: Un nou atac massiu amb missils i drons ha causat l'incendi d'un magatzem que també ha afectat habitatges i altres empreses del voltants, mentre que Rússia intensifica els atacs sobre Ucraïna. Kiev continua la manca d'interceptors Patriot capaços de batre missils balístics.
0: I acabam el mes d'agost amb l'eclipsi parcial de Lluna.
6: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: En aquest cas, l'ombra de la Terra cobrirà el 93% del satèl·lit la matinada de demà i es podrà veure des de qualsevol indret de les illes. El punt màxim s'assolirà a les 6:30, però el fenomen començarà quan passin uns minuts de les 4:30.
1: La Lluna se situarà a 11 graus damunt l'horitzó i veurem com es va tenyint de vermell. Només serà de color blanc la part que quedi fora del con de l'ombra de la Terra. Amado Carbonell, president de l'Observatori Astronòmic de Mallorca.
16: Així es veu, aquesta atmosfera terrestre, per la reflexió de la llum, pot filtrar tots els colors excepte el vermell. I el vermell travessa l'atmosfera i arriba a la lluna. Es veu vermell.
1: A diferència del sol de fa 2 setmanes, en aquest cas es pot mirar sense protecció, ja que segur, igual que també es pot fotografiar sense filtres específics.
0: I una volta al món ha estat la temàtica de la festa de clausura a Eivissa, una de les escoles d'estiu de Madiva, l'Associació de Mares i Pares de Persones amb Discapacitat de les Balears. Un centenar d'usuaris han compartit amb les seves famílies tot el que han après dels països viatjant pel món. Carmen Cires.
1: Mirin els panells informatius, passin al control d'equipatge i cordin-se els cinturons perquè la volta al món comença. José Alberto és usuari de Madiva.
17: Y el festival este año trata de viajes por el mundo.
1: Les escoles d'estiu de Madiva i Eivissa han viatjat cada setmana de l'estiu a un país diferent i ara els alumnes comparteixen tota la feina en un festival de cloenda. Hi han participat prop de 100 alumnes, a més de familiars, monitors i voluntaris. Marian Vives és responsable de comunicació a Madiva.
18: Han fet el decorat de les activitats. Així també totes les activitats que fan tenen un sentit per ell i avui és el colofon final que li mostren com veus a totes les seves famílies i amics pues, la feina que han fet i les actuacions de les que disfrutarem avui.
1: L'associació explica que aquestes escoles es fan entre juny i setembre perquè les famílies puguin descansar i conciliar la vida familiar amb la feina i els usuaris com Dulce Nereida gaudeixin de l'estiu.
19: No quiero volver al colegio de invierno, me quiero quedar aquí, ¿sabes? O sea, estoy muy contenta de estar aquí.
6: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
0: I Valldemossa celebra a nit una nova edició d'Art de Mossa, la nit de l'art, una cita que converteix des de les 6 de l'hora baixa i fins ben entrada la mitjanit al municipi en un gran escenari a l'aire lliure amb art, artesania i música en directe.
1: I entre les actuacions previstes hi ha Joan Colom i Gori Mates, Elkin Robinson, Nacho Vega Band, Xenxo i la banda del taller, Marino e Marinio, Krista Elmer, la plaça de la Cartoixa, concentrarà bona part del tram final de la vetllada amb Raquel Bueno, de T-Makers, Guille Wells Band. Una proposta per redescobrir Valldemossa darrera hora de l'hora baixa, quan els carrers, les places i els espais emblemàtics del poble s'ompliran d'art i música. Quico Marines, el regidor de Cultura.
20: Tenim més de 100 artistes i artesans, comptem amb 5 places amb música en viu i tenim des de jazz, blues, tenim DJ i música rock. Hem començat amb una xaranga per poble i que convidam a tothom a una nit màgica a Valldemossa per gaudir de l'art i de la música.
0: I per la mare de les festes de Binissalem.

0: I és que a Binissalem han encetat les festes del Vermà amb una nit de música de primer nivell. Suassi i els Pets seran els encarregats de donar el sus a la celebració dissabte, dia 5 de setembre.
1: Els protagonistes de la vetllada han passat avui pels micròfons del programa El Dia. Pep Suassi ha reconegut que es tracta d'una cita molt esperada per a la formació i ha augurat una nit molt especial.
2: I els Pets és una d'aquelles bandes que mos fa moltíssimes ganes per estar amb ells, compartir escenari a Binissalem, que me fa l'efecte que a Binissalem no havien fet concerts des de fa molts anys d'aquesta magnitud, ho diríem així, per recorregut que pugui tenir els Pets, i jo crec que serà una nit de pop i de rock bastant guai. Tinc ganes de...

0: Joan Reig, bateria dels Pets, ha destacat que aquesta nova gira, amb el bo i millor dels seus 40 anys ja de carrera, que va dur a principi d'estiu al Tribufest de Felanitx, està donant moltes alegries als seus seguidors, tot i que temes tan referencials com Bon Dia no formin part del repertori. En principi...
1: Què passa? Que a vegades ve la part més jove del nostre públic, o sigui, nens. Nens que quan va sortir el Bon Dia no havien nascut, perquè és del 96, si no m'equivoco, o del 97, no ho recordo bé, doncs a vegades ens veiem obligats a tocar-la, tot i que no està en el repertori d'enguany. Bon dia,
0: ningú ha demanat, però fa bon dia. La festa, que no sabem si comptarà amb el Bon Dia que escoltam de fons, començarà a les 8:30 a l'escenari, al pàrquing de l'escola graduada.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dijous 27 d'agost, en què s'ha registrat una nova víctima mortal a les carreteres de les Illes. Ha estat a Menorca en un accident entre dos vehicles al quilòmetre 7 de la carretera general entre Mahó i Alaior, a l'altura de les obres de Rafal Rubí. Clàudia Mallia, bon vespre.
1: Bon vespre. Una dona ha mort i quatre persones han estat evacuades a l'Hospital Mateu Orfila. Són dues dones, un home i un nadó que es troben en estat estable. Es tracta d'una família que havia viatjaven al mateix vehicle i que hauria impactat contra un bloc de formigó de la zona en obres. Això hauria provocat el desplaçament del cotxe al carril contrari, on ha impactat contra un altre vehicle on hi viatjava una parella, segons informa el SAMU 061. Un d'ells ha estat evacuat a la clínica Juaneda. Mentrestant, es continuen investigant les causes de l'accident.
0: I a Mallorca, enfrontament entre els venedors ambulants i la policia a Serenal. Tot va començar quan els agents intentaven detenir-ne a un d'ells.
1: Els seus companys han envoltat les patrulles de la policia local, que han hagut de demanar ajuda als agents de la Nacional.
0: I creix la tensió a aquesta hora a la platja del Trampolín a Ceuta. Desenes de veïns han romput el cordó policial que els separava del campament de persones migrants. És la tercera jornada consecutiva de protestes. Tot plegat quan el govern espanyol manté que els migrants han de tornar al seu país, però es nega rotundament a una deportació massiva.
1: Durant les compareixences al Congrés, el ministre Ángel Víctor Torres, que està al capdavant del comandament únic, ha promès que recuperarà la normalitat, tot i que no serà demà. Per això fa una crida a la convivència.
2: Lo que ocurre en las calles de Ceuta, el llamamiento a la convivencia y a la no violencia también es importante decirlo.
0: De fet, les Balears rebutgen acollir menors migrants de la ciutat autònoma i el govern defensa retornar-los a l'origen per a la reagrupació familiar.
1: Ho ha dit la consellera Sandra Fernández durant la conferència sectorial d'infància, que ha aprovat el repartiment de 25 milions d'euros per atendre'ls, una quantia que considera insuficient.
3: Sí que s'ha puesto de manifiesto y el primero que lo ha hecho ha sido el consejero de Ceuta, que esta financiación era completamente insuficiente y así lo hemos reclamado también las otras comunidades autònomes.
1: A banda de Torres, també hi han comparegut la ministra de Migració, la de Sanitat, Mònica García, que nega el col·lapse als hospitals de Ceuta, i el de Justícia, Félix Bolaños, qui ha reconegut que no tenien dades prèvies de la magnitud de l'arribada massiva de migrants a la ciutat autònoma.
0: I la plataforma Menys Turisme, Més Vida, organitzadora de la manifestació del 26 de juliol, demana que s'investigui la violència de les càrregues policials, que ara ha passat en mans de la Prefectura Policial de València. Tot això quan la Policia Nacional investiga 7 persones pels disturbis registrats després de la manifestació pels carrers de Palma.
1: Ho fa per desordres públics i danys pel llançament d'objectes als agents. Un jutge haurà de determinar si el cita a declarar. La plataforma assegura que oferirà assessorament legal als involucrats. Dani Comas n'és el portaveu.
4: Qui ha d'estar imputat és la Policia Nacional, que és qui va fer les càrregues violentes contra els manifestants que estaven manifestant de forma pacífica durant tot el recorregut, i si va haver disturbis va ser perquè hi havia antidisturbis allà.
0: També a Eivissa s'uneix la reivindicació en contra la saturació turística. Fa uns minuts que ha començat un sopar al barri de la Marina de Vila per reivindicar l'ús de l'espai públic com a lloc de trobada, convivència i comunitat.
1: És un acte previ a la cindriada de diumenge a Cala Saladeta per reclamar un canvi de model turístic i econòmic a l'illa.
0: I a l'informatiu vespre vos hem explicat que la compra d'habitatge baixa un 11,5% al juny a les Balears i el preu un 2%.
1: Són dades del Col·legi de Notaris de les Balears, que tot i això quantifica amb 4.050 euros al metre quadrat. Una tendència a la baixa que avançava la setmana passada a Tinsa, que es dona als nuclis costaners i que els notaris han constatat que s'estén a altres municipis. Tot i això, el preu del metre quadrat a l'arxipèlag continua sent el doble que la mitjana estatal.
0: 8:04, la informació continua als butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu-Xiu.

0: Hola, bonasera.
1: Hola, què tal?
2: Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: energia, som aquí, ja hem arribat. Com estàs, Xavi Oliver?
1: Estic molt bé, estic molt bé, molt content.
0: Que bé, i això, que estàs tan content?
1: Home, content perquè ja arriba setembre.
0: Ai!
1: I això vol dir un parell de coses. Una, que no farà tanta calor.
0: Uf, quines ganes.
1: Dues, que els turistes comencen a partir a poc a poquet.
0: Poc a poc.
1: Poc a poquet.
0: Però sí, meravellós.
1: I sobretot el tema de la calor, evidentment, però també perquè hi ha una notícia que després ja van donar, Inés, i és...
0: A partir de dilluns 31, ja ho sabeu, ja ho sabeu. Xiu-xiu canvia d'horari. Passam a les hores baixes de fosquet, com dèiem, a Menorca, i estarem amb vosaltres de 5 a 7 de l'hora baixa. I a la nostra hora, entre avui i demà, en Araceli Bosch. Vos acompanyarem a berenar, de pa en xocolati.
1: Per exemple.
0: Per exemple.
1: Xiu-xiu, el teu pa en xocolati.
0: A fer la bereneta, com diuen també a Menorca.
1: Xiu-xiu, la teva bereneta.
0: Oh, m'agrada.
1: Sí.
0: Ho podem gravar, això, per eslògan?
1: Va, com és?
0: Vinga,
1: digue-ho. Xiu-xiu i jo dic, la teva bereneta.
0: No sé si és exactament la teva bereneta, no sé
1: com
0: si
1: seria?
0: Diu. La millor bereneta.
1: M'agrada.
0: Xiu-xiu.
1: La millor bereneta.
0: Uf.
1: O seria més a dalt. La millor bereneta.
0: No ho sé. No ho sé, aquest estiu s'està fent molt llarg, per favor, que
1: sí,
0: acabis més d'agost.
1: És que no acaba mai.
0: Però
1: és
0: ja.
1: Quin dia?
0: I aquesta setmana va començar fa 4 anys.
1: És dir,
0: no sé què ha passat.
1: Nines, dilluns va dir, aquesta setmana s'està fent molt llarga. I era dilluns.
0: Clar, imagina't.
1: Avui és dijous, eh?
0: Imagina't. Per sort, avui tenim n'Andrea Sánchez en el control tècnic. Són les

0: Bé, ja sabeu que en aquest programa cada setmana tenim una secció en la qual agafam l'avió des del estudi d'Ivetres Ràdio per anar a visitar qualque amic, amiga del programa. Però avui farem el contrari.
1: Perquè mos han vengut a veure a nosaltres.
0: Exacte, i ni més ni manco que des del Japó. I qui mos ha vengut a veure és la Marina Francés, una illenca de Palma, en aquest cas, que ha vengut del Japó. Xiu, xiu. Marina, benvinguda. Com estàs?
2: Moltes gràcies, molt bé, bon vespre.
0: Quan fa que has tornat?
2: Fa 4 mesets només, o sigui que recient aterrissada, quasi, quasi.
0: Contest. Quant de temps has estat al Japó?
2: He estat 1 any i 1 mes.
0: Mhm. I ara fa 4 mesos que has tornat.
2: I ara fa 4 mesos.
0: Ja t'has situada?
2: Més o manco. Després d'1 any i 1 mes estant allà, la veritat que m'he hagut de tornar a readaptar una altra vegada la vida aquí.
1: T'ha bastat per aprendre japonès? El sabies d'abans? O...
2: No en sabia gens ni mica. I m'ha bastat per saber un poquet les frases del dia a dia, per anar a demanar menjar, el que sigui, xerrar un poquet, però res més. És bastant complicat.
0: Després mos faràs unes classes de japonès, Marina. Però primer de tot, ja que te tenim aquí, volem aclarir una pregunta.
1: I és la pregunta que tothom se fa els darrers mesos, sobretot. Els darrers anys, diria jo. El darrer any i mig, per Ventura 2.
0: Marina, per què està tan de moda viatjar al Japó? Crec que tothom necessita aquesta resposta, Marina.
2: És curiós, perquè és que... No ho sé. O sigui, és una cosa que jo he vist darrerament... Des de fa un any, de fet, que he vist que ha hagut un boom molt brutal, inclús de gent que no li agrada la cultura japonesa, però que ha anat, jo no sé si és postureu ja, que està com una roda, no? I jo crec que hi ha com la verdadera gent que li fa ganes des de sempre anar a Japó, i bueno, que hi ha gent que se va sumant, no?, per sa moda, aquesta tendència del postureo, diria jo, mem, que en el final, vull dir que segurament ho disfruten moltíssim, però crec que és lo típic, és una roda que se va ferrant gent, no?
1: És que fa com un any i mig, una cosa així, se va devaluar molta gent, i aleshores va molta gent que va partir perquè li era més barat, i clar, a partir d'aquí jo crec que va com a esdevenir com una, no sé, fa por de moda, bàsicament, per això.
2: I de pot ser interessant el que dius, perquè en el final... a l'euro, en el canvi, allà ho tenim superbé. Per nosaltres allà és molt, molt barat. I menjar allà no necessites molt de dobbers per menjar molt bé. I a lo millor pots menjar per 4, 5 euros i plats grossos.
0: Què és el que realment creus que treuen els turistes que va a Japó? Des d'aquí. Perquè a mi m'han dit que hi ha una cosa del Japó que és el que realment atreuen els turistes. Que són els banys públics.
2: Ah.
0: Què passa amb els banys públics, Marina, al Japó, que diuen que són tan extraordinaris?
2: Bé, se diuen els onsen, se diuen els banys públics, estan a sento i sonsen. Onsen són aigües que són naturals i els sentos diríem que són aigües que estan calentades artificialment. I jo crec que la cosa... Vas despoat, o sigui, vas completament despoat.
0: Però els banys per fer les teves necessitats al mig del carrer, vull dir...
1: És que és tan remota aquesta pregunta que...
0: Els UVC.
2: Ah, els UVC és aquest que són transparents, que quan tu tanques la porta...
0: Exacte, i que diuen que són molt nets i que tenen musiqueta.
2: Sí. Bé, en realitat tots els banys són nets al Japó. Vull dir, te'n pots anar a un restaurant... el més cutre possible, el millor, el mínim, però després tenen uns banys però supernets, impoluts.
0: Al mig del carrer mateix.
2: Sí.
0: I fins i tot tenen musiqueta.
2: Musiqueta.
0: De dins, pot ser?
2: Qualcun sí, qualcun no.
0: Això m'ho han contat, eh? Jo vull saber una
1: Marina.
0: Sí,
1: no, m'ho han dit.
2: Mig,
1: no?
2: Mig vera, qualcun sí, qualcun no.
0: La música clàssica, per quan fas les teves necessitats,
1: clar,
0: no hagis
1: sí,
0: de sentir
1: agradable.
0: El que fas al veïnat.
1: També està ben pensat.
2: Bé, això sí, tens un botó, aposta perquè no escoltin les teves necessitats. És a dir, tu tens un botonet de vora del vàter que tu l'apretes i fa com el renou de saigo de riu amb ocellets i així no escolten res.
0: Exacte.
2: Del que passa allà.
0: I també la cadena del vàter és peculiar, no és com la nostra.
2: Sí. O sigui, bé, la cadena no, sol canviar diferents tipus de vàter, no? O sigui, és diferent. El que és més curiós, jo te diria que són els xorritos.
0: Ah, sí,
2: els
0: això.
2: Xorritos, no?
0: Què són els xorritos?
2: Els xorritos, això és per fer-te
0: per nat. Fer-te nat.
2: Per fer-te nat, sí, sí. Hi ha xorrito per dona, que és les dues parts, diguem, i el xorrito de...
0: Increïble.
1: Està molt bé. Això m'agrada els ocells. Hem d'anar, Xavi. Els ocells. Perquè, clar, i ve de ràdio aquí aniria bé.
0: És que passa una cosa, i ve de ràdio, que els banys... estan un de vora l'altre i sempre sents el veïnat. Vull dir, si tu coincideixes a IB3 Ràdio amb una persona anant-te s'excusat, o ho sents tot.
1: I això a mi no li fa molta gràcia.
0: No és gràcia, precisament, el que me provoca, però bé. Jo crec que poden canviar de tema.
1: Sí, sí.
0: Coses més elegants,
1: perquè
0: per favor.
1: Perquè m'imagino quan va tornar al Japó i va pensar que seria una bona idea venir així, però Ventura no estava pensant en aquestes coses.
0: Crec que no. Crec que no, per favor... Devem un servei públic, anem a fer-lo, perquè Marina, vens acompanyada d'anar Marin. Marin, welcome. How are you?
3: I'm good, thank you.
0: Na Marin, qui és Marina?
3: Pues mira, na Marin és la primera amiga que vaig conèixer al Japó, la meva primera amiga japonesa, i la vaig conèixer fent un curs de takoyaki, que són les bolletes de pop. Jo tenia ganes d'aprendre a cuinar, a menjar japonès. I vaig dir, vinga, vaig aprendre a cuinar lo dels takoyakis. I ella m'estava donant les classes. I res, a partir d'aquí vàrem estar xerrant, ens vàrem dur molt bé, vàrem compartir redes socials i tot. I bé, ella ha estat una de les persones que m'ha acollit a casa seva quan va passar tot lo de la guerra a Dubai, que jo no podia tornar, per això ha estat un any i un mes. Havia d'estar un any. Però,
0: has estat un mes vivint a casa seva.
3: Sí, perquè jo ja m'havia mudat de casa meva, ja no tenia casa ni res.
0: Torna.
3: Feia casa, feia quan es torna. I ella, de fet, estava de viatge i em va donar les seves claus, m'ha dit que queda't a casa. I res, va ser la veritat. Estic superagraïda per això. I li vaig dir, vine quan vulguis. I bé, i aquí està. Vull dir, és que han passat 4 mesos i mos han tornat a veure. No havia pensat mai que passaria tan poc temps.
0: Marin, where are you from exactly, from Japan?
4: So I'm originally from Shizuoka Prefecture. That is that has Mount Fuji, which is so famous, right? And so now I live in Tokyo.
0: Okay. Ha dit que, a veure si ho sé traduir, que és de la ciutat on hi ha el Mount
4: Fuji.
0: Fuji, que és molt famós, que tothom el coneixerà, però que ara viu a Tòquio. Què són exactament aquestes bolletes de pop, Marina, que te va ensenyar a Marina?
3: Les bolletes de pop és una espècie, per fer-lo així fàcil, és com si fos una espècie de massa de crep que duen de dins un trosset de pop. I això se fa amb un motllo calents, que són redonats, i tu li vas donant la forma, i tu menges amb una salseta per damunt, i ja està. Són molt simples, però estan molt bons.
1: Ben bo. And Marin, is your first time in Mallorca?
4: Yes, my first time.
1: And did you know the Balearic Island? Did you know the Mallorca?
4: I didn't know it before I come here.
1: Li hem demanat també si és la seva primera vegada a Mallorca, diu que sí, i que la coneixia abans, les Illes Balears, coneixia abans de venir. Però imagina també, Marina, que de qualque manera tu els has explicat en el japonès on s'ha amistat que és d'aquí. No sé si com te responen quan els dius que és de Mallorca. Deuen sentir molta curiositat,
0: I de fet,
1: per saber.
0: També li vas explicar que, que som illes, no? I que clar. Ella te va dir, vull anar a Menorca, però tu li vas dir, bé, no és tan fàcil, i podem anar si vols, però...
3: Exacte, exacte.
0: Com va ser?
3: Això va ser perquè, clar, a mi me demanaven d'on ets, i jo deia, pues, d'Espanya, no? I clar, quan me demanaven exactament d'on, jo li deia, bé, sóc d'una illa d'Espanya, sóc de Mallorca, i... Curiosament, bé, no ho coneixien, però és com si moltes vegades li dius a la gent si ets d'Okinawa, per exemple, no tothom coneix que... Bé, a Japó també tenen moltes illes, no? Una d'elles, la més famosa, diria jo, que és Okinawa. Per tant, li vaig dir, mira, és com si fos Okinawa d'Espanya, vale? T'ho posaré així, dic. I li vaig estar explicant, els hi traies mapa sempre, els hi deia, mira, és aquí. Igual que a Itàlia, pues, tenen Sardenya, tenen les seves illes també.
1: No, és que està sentint un
0: problema. No, li estic dient a en Xavi que li demani en anglès.
1: Que vol que li
0: demani? És que jo no me fa... Estic empagaïda de xerrar.
1: Jo també, però bé, ho hem de fer per a la ràdio.
0: Però vull que xerris tu. Que quines són les diferències principals que veu entre la cultura japonesa i la nostra?
1: Between our culture from Balearic Islands or Mallorca and Japanese culture, which difference do you find? And you can... explain.
4: Okay, so one thing is like totally different from like Japan is like traffic things, because in Tokyo especially, we usually use like trains and then like buses a lot, every day, and every like 5 minutes or 2 minutes we have like train. But you know, here is like 1 hour, right? Something like that. It's the same thing as like in Japan, like a countryside, but it's totally different from Japan, I think. So also like the people, I love it different, I think, because like when I see a lot of like Spanish here, they usually like the dancing a lot, to like, you know, listen to music. We also like it, but you know, like it's totally different. Like Japanese, if we listen to some music, we don't do dancing a lot. Mm-hmm. So I think that's a like interesting culture for me.
0: Molt bé.
4: Yeah, these things, I think.
0: Bé, la resposta sí que la puc traduir jo, si vols, Xavi. Ha dit, bàsicament, que li creia molta atenció que no utilitzem tant el transport públic com allà, que ja tenen transport públic cada 5 minuts, supos que també es fa referència a la ciutat, i que aquí utilitzem massa el cotxe. No és una resposta manipulada, la que acabem de donar, davant de veure s'ho ha dit. I també ha dit que quan escoltem música ballem, Marina.
2: Sí.
0: Això... Tu també vas captar.
2: Sí,
0: ara t'ho fem la mateixa pregunta tu.
2: Jo és vera que a mi m'encanta ballar i a mi me poses, és igual el que me poses, me poses l'arma del mòbil i també te la ball. Vull dir, a mi m'encanta ballar, vull dir, jo som molt bailonga. Així que segurament no sé si ho diu per jo o per els meus amics, també l'he estat presentant als meus amics i bueno, haurà vist com...
0: I quines són les diferències que has vist tu, Marina?
2: Amb la gent japonesa. Bé, idò, mira, a l'hora d'anar a un concert o a una discoteca, per exemple, és vera que la gent se queda com molt pendent d'escoltar, mirar l'escenari, se queden com més quiets i se nota molt quan veus a gent hispana o latina, fins i tot, que se posen allà a ballar, a donar-ho tot, no? També és aquesta cosa. Però sobretot diria jo que una de les diferències també té a veure amb el transport públic i és amb el fet de fer les coes. A Japó és una passada. Tu vas en el metro i te col·loques, esperes tren i ja s'ha fet una cua immensa darrere teu. No és aquesta cosa de...
0: Un després l'altre.
2: Sí, exacte. I això m'ha costat molt tornar-me a acostumar aquí, perquè era com, per què no estan fent una cua? Per què és tan difícil?
1: Home, si hi ha colzades, però... Sí.

0: Idò bé, principalment jo el que vaig fer abans d'anar al Japó va ser fer moltíssima feina per conèixer tot el país. A mi em feia moltes ganes viatjar per tot el país. Vaig estar per nord, per sud, per ser sud. Vull dir, vaig
1: tota
0: conèixer
1: sola.
0: Molta... Sí, tota sola. Pues que m'hi trobava amics, vaig fer viatges amb amics i ja cap al final sí que em feia ganes provar de fer un poquet de feineta. I vaig aconseguir fer feina com a de lo meu, que és professora de teatre, per gent japonesa que estigui estudiant espanyol.
1: Wow.
0: Així que vaig fer un taller de teatre amb ells, els hi vaig fer una funció de teatre i bé, la veritat és que van respondre superbé, superbé. O sigui... Era una altra història, també, donar classes de teatre allà. Mm. Vull dir, la gent estava... gent molt, molt metòdica, no? Que li dius, mira, això i tot d'una ja t'ho saben fer. Ja en el dia següent ja te venen amb una proposta. I dius, ostres, tio, nina, que fàcil, si és que no he de fer res, quasi, quasi. És que és una passada.
1: Que curiós. I també molta gent que vol aprendre castellà, perquè ja la cultura espanyola crida molt l'atenció, segons tinc entès. Sí. De fet, na Marin, que nom Marin, com tu, bàsicament, que el seu germà que nom...
0: José. Que ja diuen com a José. Your brothers?
2: Yeah. Yeah, my brother is like a Kosei.
0: Kosei.
1: Ah, like, okay. Kosei
0: és molt similar.
1: Mm-hmm. Sí. Molt bé, molt bé. Vinga, idò, idiomes.
0: Sí.
1: A veure, mem, Marina, com vas tu de japonès?
0: Bueno, me sé defensar un poquet.
1: Sí?
0: Me sé presentar i... I tot això, demanar què és el que vull... I bé,
1: però presentat?
0: Sí, vinga. Konnichiwa, watashiwa Marina des, Spain Jin des. Mallorca sundeimas, watashiwa sandwichi sai yoroshiku onegaishimasu.
1: Molt bé. Bé, no ho sabem. Sí, molt bé.
3: Ara m'ho insultat.
1: No, Marina ho hauria de dir. Ho ha fet bé?
0: It's good.
2: Yes, this is so muy bien.
0: Arigato gozaimasu.
1: Arigato vol dir gràcies?
0: Sí. Yeah.
3: And Marin, did you learn some Catalan words?
2: I just learned Spanish, so like, yeah, I didn't know it. I don't know much about like Catalan a lot.
3: Which words in Spanish?
2: Spanish, like, there are a lot, but like, for example, like, muy bien or muy bueno, like, soy de Japón, or like, me llamo Marin, something like that.
1: Molt bé. Can you say in Japanese, Shiu Shiu has the best hosters in the world?
2: Hostel?
1: Hosters.
2: Hosters, oh, okay.
1: Li he demanat que demani que digui que Shiu Shiu té els millors presentadors del món.
3: Fantàstic.
2: Okay. So you mean like a reporters, right? Like talkers,
1: yeah,
2: right?
1: Exactly.
2: Okay. Japanese, right?
1: Mm-hmm.
2: シュウシュウは、世界一最高な、レポーター、喋る人たちがいます。
1: わー！
3: Thank you, thank you. Thank you. ありがとう。
1: Thank you. ありがとう。un altre, un altre.
3: això li agrada molt, Nina. A veure, què li podem dir? A veure, està bé, no?, que li demanen coses.
1: Sí, sí, clar. Sí, no. Han d'aprofitar. bé, ara, Xiu Xiu cada dia de 5 a 7. Xiu Xiu every day from 5 p.m. to 7 p.m.
2: Mm-hmm. Okay.
1: Like before.
2: In Japanese?
0: Yes.
2: Okay. Xiu Xiu wa, so 5 p.m. to 7 p.m. Like, 5時から7時に毎日やって... Like, every day, you said?
1: Every
3: yeah,
1: day.
3: Yeah, from Monday to Friday.
2: Monday to Friday. Okay. I'm sorry. Oh, okay.
3: No,
1: okay. I'm sorry.
2: It's okay. Xiu Xiu wa 5時から7時、月曜日から金曜日までやってます。ぜひ聞いてください。
1: Molt bé. I d'ara fem una aturada i tot una tornam. Do you want to go to publicitat, com se diu?
3: Could you say... And now, advertisements, com seria publicitat?
1: And now, we are back in a minute.
3: Ah, yes.
2: Okay. So how no. minute? How minutes? Like 5 minutes?
3: No,
1: no.
3: One and a half.
2: You can one and a half. Okay. 今すぐ戻ってきます。
1: Bravo!
4: TV3 Ràdio és entreteniment.
5: TV3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36

0: 36 77. I Betres, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: I Betres Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
3: Hola, hola a tots, som en Pere Joan i jo i en el meu Lloros, més a jo que en el Lloros, hi ha una cançó que sí que és vera que cada estiu que l'escolt pues, sempre me recorda a lo que és la calor, playa, xiringuito i disfrutar un poquet de lo que és aquests tres mesos tan guais. I és la cançó d'Entre la playa, ella i jo, que és d'en Vic Llamo, que és una cançó que se va fer en el 2007, o sigui, ja me diràs tot. Des que surc i des que me mou per mig, pues, aquesta cançó sempre l'he escoltada i és una que diu amanecí en la playa después de un par de botellas y ha mirado la mujer más bella. Aquesta, pues, sempre que l'escolt és una cançó que dic, uah, no l'oblidaré mai. Una ferrada molt forta i un beso a tots. Que tingueu un bon

0: Així m'agrada que vos animeu a cantar en aquestes cançons de l'estiu que vos demanam i que ja sabeu que mos podeu enviar un àudio. Bé, de, continuem en directe, xiu xiu, en la companyia de la illenca mallorquina més japonesa que coneixem, na Marina Francés, i la japonesa més illenca, na Marin. Molt bé, Marina.
1: I, sí, hem preparat...
0: Preparada per jugar?
2: Sí, sempre.
1: Hem preparat un que t'estimes més, d'acord? Personalitzat, és molt senzill. Vos donaran dues opcions relacionades, una amb el Japó i l'altra amb Mallorca, i heu de triar quina vos agrada més. Okay. D'acord? Mm-hmm. Molt bé. I d'acord, i si vols integrar de qualque manera a Marine...
2: Ok.
1: Endavant.
3: Take a little bit like a joke. It's like, which one you prefer? Okay. Like from Mallorca and from Japan.
1: Okay, molt bé. Per tant, primer, herbes dolces o sake?
2: Herbes dolces.
1: Clar, ella imagina que encara no els ha tastat.
2: No els ha tastat encara.
0: You have to taste herbes dolces.
3: What is that?
0: Like a liquor.
2: Yeah. És que ella no beu alcohol, per això no li he fet provar.
0: D'acord, i d'an res.
1: En sake?
3: Sake.
2: Do you like it?
3: No. Yeah, to be honest, like, I hate drinking alcohol.
1: Okay,
0: no, no beu alcohol. No. Very good.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Un hivern al Japó o un hivern a Mallorca?
2: Japó.
1: Un estiu al Japó o un estiu a Mallorca? Summer in Japan o summer in Mallorca?
3: I think it's better here.
1: Sí?
2: Jo també, Mallorca.
1: Molt bé. Samurais o foners?
0: Okay. A veure, quan expliques que són foners
2: like,
0: en aquesta lata.
2: People in the past like, put it like, with a rock.
3: Okay. Like, so which one is
0: the Marina
3: cover?
0: Fa gestos de fonera.
2: Yes.
1: They are like our samurais.
3: Okay.
1: We didn't have spoons, we had
0: our
1: rocks.
0: Warriors.
1: Oh, warriors.
2: Cool.
1: Yeah.
2: Warriors.
3: Oh, cool.
2: Which one you prefer?
3: Okay. What do you think?
2: I think samurai is more cool.
3: Oh, cool.
2: So cool.
3: Okay.
0: Tria samurais, Marina.
2: No. Samurais. Ai, perdona, perdona.
3: No,
2: saps que som en basc, hi ha un moment que ja no sé xerrar millor que anglès.
0: Tria samurais, idò.
2: Samurais.
1: A més, tenen més anomenada internacional.
0: Ja m'agraden més els foners.
1: Jo també, però... Gastronomia nipona o mallorquina?
2: Mallorquina.
0: Tanta sort, Marina.
2: Like Japanese dishes or Mallorquin dishes?
3: For sure, Japanese dishes. Not me, I'm sorry.
1: Caràcter, mallorquí o japonès?
2: Japonès.
1: Molt bé. Minimalisme o acumular trastos?
2: A mi m'agrada molt el minimalista, però resulta que sóc acumuladora de trastos, així que...
1: Molt bé. Escurar o cuinar?
2: Cuinar, absolutament.
0: Això que té que veure en Japó.
1: Aquest és guionista, s'ha equivocat. Flor de cirerer o de ametler?
2: Ok, sakura flowers o the almond, like, flower?
0: Almond blossom.
2: Do you remember the almond blossom? It's white.
3: Okay. I think I get it, but I'm not sure what it is. But okay. I think sakura is so beautiful.
0: Yeah, they are similar.
2: Jo, sa flor de ametler.
1: Sí, eh? Sí. Sushi o arròs brut?
2: Sushi de Japó, dius.
1: Sí.
2: Arròs brut.
1: Arròs brut. Molt
0: com
1: bé.
0: És et...
1: Sí, exacte. No, no queda un encara.
0: Com és el sushi de... És a dir, el sushi que nosaltres menjam aquí, coneixem aquí de restaurants japonesos, és el real, Marina?
2: No. No, no, no. O sigui, bé, és que a vegades sí que menjam el real, diguem que són els nigiris, que diuen que és arròs prensat amb el salmó o la tonyina damunt. Que és que solen menjar ells, és com a més simple. Això que feien altres, les barbaritats aquestes de posar-li Filadèlfia, de posar...
0: Bistec rebossat.
2: Vull dir...
1: I ponen ceba caramelitzada.
2: Clar, això és com posar-li ketchup en els espaguetis, per mi. Igual en els italians, no? Diuen. Però bé, entenc que en el final feim una fusió de les coses que a nosaltres també mos agrada, i en el final jo quan torno aquí i menjo qualcun sushi en Filadèlfia i ceba d'aquesta cruixent, també m'agrada, no? Vull dir, m'agrada, però és vera que allà és totalment diferent. Se menja més el que és el peix. Aquí em fa molt que no és de peix cru, no? I allà sí que mengem molt de peix cru.
0: Molt bon peix cru, allà.
2: Sí, està molt bo, és molt fresquet.
1: Allà teniu una cosa que són els kotsatsu.
2: Kotsatsu.
1: Sí. Que són com a taules amb una flassadeta i una calefacció incorporada, que seria l'equivalent a la taula camilla nostra.
0: Referència Doraemon, aquí, eh?
1: Ah, sí? Home. Bé, sí. És a dir, què t'agrada més, continuant amb el joc? Taula kotsatsu o la taula camilla?
2: Jo crec que kotsatsu perquè és menys perillosa. Crec que hi ha hagut molt d'accidents aquí en la taula camilla. Espanya, així que preferisco Satsuma. A més que té una calentor que no te crema, saps? Que a vegades te crema un poquet d'aquí i ja és com a...
1: Clar.
2: És diferent, és com a més...
1: Està més ben fetet.
2: Sí.
0: Clar, nosaltres tenim les nostres referències japoneses com, per exemple, en Doraemon, ara ho dèiem.
2: Que, en Doraemon.
0: Do you know this song, Marine?
3: Mm-hmm. Sure,
0: what it is?
3: For sure. Yeah, this is so famous, so popular. Everyone knows it.
0: What is the name?
3: Oh, this is like, I'm not sure the title, but I think Doraemon no it, sí. It does something like that.
0: Sí, diu que per suposat el coneix en Doraemon. Clar que sí.
1: Ja, yeah, nosaltres també.
0: És famós, sí, arreu
1: sí,
0: del món.
1: Sí, arreu del món.
2: Els hi pareixia molt curiós en els japonesos que coneguéssim Doraemon i Shinosuke, en Shin-chan.
0: Shinosuke ja, no Hara.
2: Sí, que ja li diuen sí. Crayon Shin-chan.
1: Crayon.
2: Crayon.
1: Crayon.
2: Crayon Shin-chan.
3: Crayon Shin-chan.
0: I d'això crec que ja ho tenim tot.
1: Sí, amem.
0: Ja hi som tots. Sí. En Doraemon, en Shin-chan. Així que podem acomiadar-nos aquí. Marina Francesc, moltes gràcies per haver vengut així xiuetjant nosaltres en japonès.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Tornem a voler. Marin, thank you very much for coming.
3: Thank you so much too. Muchas gracias.
0: Moltes gràcies a tu. Molt bé, ho ha dit molt bé. Adéu, adéu.

0: La situació no tot serà culpa de Taylor Swift.
1: Atención, atención. El vuelo 502, con destino a Palma de Mallorca. Puerta número 3.
2: Parau atenció a la dada. Un de cada 15 vols ha operat a Son Sant Joan al juliol ha estat un jet privat. Són dades de la consultora especialitzada Wings.
0: L'aeroport de Palma va comptabilitzar prop de 2.100 arribades i sortides d'aquest tipus d'aeronaus, una mitjana de 67 moviments al dia. Aquesta activitat representa el 6,5% de les més de 32.000 operacions registrades per AENA durant aquelles 4 setmanes.
2: Aquest volum d'activitat situa a Palma com l'11 aeroport europeu amb més trànsit d'aviació de negocis a una classificació encapçalada per París i Niça.
0: Hola, bonasera.
3: Hola, què tal?
4: TV3 Ràdio és entreteniment.
5: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
6: El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
7: Oh, sorpresa!
6: Un tempol... A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
8: Ja som aquí, ja hem arribat!
0: Com va això? Com esteu?
6: Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
9: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
10: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
9: Amb una mica més mala baba,
10: sí.
9: Podríem dir.
6: Font de misteris.
11: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
12: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
6: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: Ja sabeu que en aquest programa mos hem proposat continuem aquí a Xiu Xiu. Aquest estiu feu un rànquing del millor himne o cançó icònica de les Balears. Ja sabeu que cada dijous rebem aquí un músic de qualque municipi de les Illes perquè mos ajudi a triar això, una cançó o himne del seu propi poble. Però qui du la batuta de tot aquest trull és en Joan Francesc Barceló. Joan Francesc, benvingut.
1: Com estàs?
0: Una setmana més.
2: Xiu, xiu, xerallo!
3: Molt bé. Hem fet harmonia i tot en algun punt, d'aquest.
0: Crec que ja... aquest any l'agafarem.
1: Clar, sense aquesta musical mos està donant dots. La cosa és que sí, seguim amb aquesta trajectòria arreu de les illes i tornam a Menorca, avui, que vos pareix,
0: Menorca,
1: companys.
0: Menorca, m'enamoren ses casetes blanques.
1: Això ho canta... Això és tan musical.
0: Això ho canta na Joana Pons, la qual cosa no l'he volguda imitar, per descomptat.
1: No, ben alerta, ben alerta.
0: Faltaria més.
1: Crec que avui l'escoltarem també. Perquè aquí avui mos du el repertori musical des del Mercadal és en Miquel Mariano.
0: Miquel, molt bon vespre, com estàs?
4: Bon vespre, molt bé, a vosaltres.
0: Molt bé. Ets molt estimat a les Illes, ho sabies, perquè han dit que t'entrevistàvem avui, bé, que mos acompanyaries aquí a Xiu Xiu, i la gent mos ha dit, ostres, en Miquel, quin gran músic, quina gran persona. S'ha sentit, per la redacció.
1: Ah, mira.
0: És de veres?
4: Ni jo ho sabia, no?
1: De fet, avui actuava.
0: Ostres.
1: No és vera, Miquel?
0: Com ha anat?
4: Sí, bueno, avui hi ha un petit acte aquí a Ciutadella on ha participat diverses artistes locals i jo he participat en tres cançons, sí.
1: Ha anat bé, això, però...
4: Ha anat bé. Tot això sempre va bé, i tant.
0: Que bé. Bé, Miquel, en representació del Mercadal.
1: Sí, exacte.
4: Sí,
1: però...
4: jo som des Mercadal, però no hi visc a Mercadal, eh?
1: Però bé, vens en representació del Mercadal, eh?
4: Sí, jo sempre dic que me considero menorquí.
1: Ja sol passar, ho han xerrat en això, que Menorca, de fet, quan hem demanat que mos traslladin cançons icòniques representatives de localitats concretes, sempre acaben abocant més a Silla en general. Supos que és una cosa de menorquins, sí. No? Vull dir que no ho vols separar. No hi ha fronteres entre pobles i ciutats de Menorca.
0: I a Eivissa, amb endèmics, també mos varen dir el mateix, Miquel.
4: Hi ha rivalitat, entre pobles, no mos enganem, Yes. Qui digui que no hi ha rivalitat diu mentida. Però bé, és cert que culturalment hi ha molt poques diferències entre una banda i l'altra, saps?
1: N'hi ha més, a lo millor... Potser n'hi ha més en altres illes.
4: A Mallorca, perquè Mallorca és més gran i sí que és cert que de llevant a ponent hi ha diferència. A part que ciutat és més ciutat, no? És una ciutat i els pobles, fora vila, la Perforana, és més poble, no? I sí que hi ha una diferència entre una cosa i l'altra. Però entre Moi i Ciutadella ja me diràs tu quina diferència hi ha. Són dos pobles...
1: A veure.
0: No sé si tothom estarà d'acord amb aquesta afirmació, Miquel, però nosaltres avui te tenim a tu de representant.
1: I des Mercadal, repetim, perquè de fet has escollit una cançó, si ja mos posam en matèria, d'un grup que és des Mercadal, no és així?
4: Sí, és un grup que ja no està en actiu, però sí que va ser un grup dels anys 90, que hi va haver una fornada important a Menorca de grups de pop-rock.
1: Fil Ferro.
4: I Fil de Ferro era un de tants. Hi va haver una època molt guapa a Menorca, de creació de grups de rock, hi havia Passaje Secreto, Hora Punta, era quan, ja t'ho diré, estaven dalt de tot, hi havia molt de moviment. I a Mercadal hi havia Fil de Ferro. I bueno, bé, que veu d'explicar tu?
1: No, si voleu escoltar, perquè Fil de Ferro, des Mercadal, precisament tenia una cançó que es deia País Menorquí i xerrava pintura d'això que comentàvem fa una estona, que no hi ha fronteres entre pobles i ciutats de Menorca, que és un país ja de per si.
4: Sí, per suposar, pensau que Menorca va ser 100 anys britànica. I si els anglesos no s'haguessin rendit, perquè es van rendir, i a més els van rendir amb honors, perquè es van rendir perquè van quedar sense queviures, no perquè haguessin perdut la invasió, Menorca hauria estat britànica i la història hauria estat molt diferent. Probablement a dia d'avui seríem un país independent.
1: Ai. Idò, escoltam a veure com sonaria aquest país independent. Sí?
0: Vinga, País Menorquí de Fil Ferro.

0: Sona beníssim. País menorquí de Filferro.
1: M'ho ha agradat, no?
0: M'ho ha agradat. M'ho ha agradat.
1: De ferro.
0: Però,
2: bé, us diré una,
0: si digues,
2: una curiositat.
0: Miquel.
2: Jo eres bateria d'aquest grup.
1: Ah! Ho tenies ben guardat en això, eh?
2: Sí, sí, sí. Era un bateria flac, però bé, pigava cops per allà.
1: De fet, tens molta relació amb molt de músics. I me penso que no només de Menorca, sinó pintura, fins i tot, de més enllà de la mà. No és així?
2: Sí, sí, sí. Bé, té amistats, entenc per tot, sí. Però no sé a qui te refereixes, però...
1: Ah, no ho sé. Me vares dir l'altre dia que estaves molt ocupat, preparant sopars...
2: Ah, bé, sí, però bé, això són temes ja particulars. Sí, sí, sí. No, bones relacions, moltes. I si he de mencionar algú amb qui té molt bona relació, per exemple... que sí que li ha tingut relació musical i de creació, és amb en Joan Bibiloni, és músic manacorí, amb el que mantenc moltíssima bona amistat i bueno, m'ho telefonant molt sovint.
0: Que bé, una amistat d'interilles, això m'encanta.
2: Entre moltes altres, eh? Té moltes altres amistats, però bueno.
0: Que bé. Escolta, jo abans he fet un intent de cantar una cançó d'Ana Joana Pons, però jo crec que és absolutament inimitable, la gran dama. Així que, Miquel, tu n'has triada una, de seva, que és Ca meva.
2: Sí, és Ca meva. Sí, és una cançó d'un músic maonès que ja mos va deixar, que era de nom Ruperto. Uh-huh. És un senyor que sonava el piano i anava per hotels i feia música així de ball... i de tant en tant fer qualque cançó seva. I aquesta cançó jo crec que la va clavar. I na Joana Pons la va versionar i, ostres, li va quedar una versió guapíssima que crec que els menorquins ens hi sentim molt identificats, perquè descriu el que és una casa menorquina emblanquinada, teules vermelles, amb el pati davant i tal.
1: Bueno. Així que mos convida a casa seva.

0: Preciosa, sempre. La interpretació d'Ona Joana Pons, veritat.
1: Mira, cap Eva, no? Com és cap Eva? Que, de fet, dius això, que tens molta relació amb músics i pintura.
2: Sí.
1: Molts
2: sí.
1: han passat per cap Eva, o no? Perquè sí. també, això sí que també ho poden dir, que tenies, que sa família tenia un restaurant. Teníeu
2: sí,
1: habilitats
2: teníem,
1: culinàries.
2: Teníem, sí, i diguem que jo ho he heredat una mica. Això m'agrada molt cuinar. És una activitat que me relaxa molt, cuinar. I aprofita que tinc aquesta habilitat o aquest do per, amb músics, organitzar trobades gastronòmiques, no? I tinc la sort de tenir una casa un poc com la que descriu una Joana Pons, una casa així de camp, amb un pati, amb blanquinada... I bueno, queda bé fer un dinar o un sopar amb amics músics a un entorn així tan menorquí.
1: Clar, evidentment, és una manera de fer grup, no? De fer pinya, de
2: sí,
1: fer
2: sí.
1: pintura, aquest país menorquí que comentàvem abans, i a més, sí. dins aquestes cases que generen paisatges ben fàcils d'identificar. Però, si vols, sí, sí. seguim un poc fent aquest repàs a les cançons que mos has volgut dur avui, i
2: sí.
1: n'hi ha una que me pens que ja va sonar en una altra ocasió, perquè
0: sí.
1: per molts és considerat un himne que s'escolta es vent, i de fet s'escolta
2: sí.
1: suficient, ja ho han dit en altres ocasions a Menorca,
2: sí.
1: es vent, no és vera?
2: Sí. sí, sí, sí. És una cançó que, saps quan fas una cançó i la cançó pren vida? És una cançó que ha pres vida, que deu tenir 50 anys aquesta cançó, i realment jo crec que me diguin un menorquí que no la conegui. Deu ser, no ho sé, deu ser o un infant molt petit o, no ho sé, però tots els menorquins l'hem sentit almenys i l'hem cantada, i jo crec que sí, que si haguéssim de dir quina és l'himne de Menorca seria aquesta, saps?

0: Clar, aquest himne, Miquel, realment qui el va composar?
1: Això és una cançó que va escriure, no sé si us ho han contat mai, no sé si ara estic repetint una història que ja us hagin contat, però aquesta cançó la va escriure Tòful Mus. Inicialment això és una carta.
0: No la coneixia, aquesta història.
1: Sí, Tòful Mus, l'autor de la lletra, ell vivia a Menorca, la seva promesa, la seva estimada, vivia a Barcelona, i ell li va escriure una carta, que era una carta escrita així, que li va donar un toc així un poc poètic, i el cos d'enmig de la carta deia: mira el cel i escoltes ben que de Menorca t'arriba, te dirà que tu ets la vida i del meu cor s'aliment. No?
0: Quina emoció. Realment té tot allò que ha de tenir un himne, Miquel.
1: Sí, sí, sí, però és una carta d'amor, és una carta d'amor, realment.
0: Sí, sí.
1: I després en Ortega Monasterio, que és un compositor, era un militar ell, que va venir destinat a Menorca, molt vinculat en el món de Sabanera, en Tòful Mus li va mostrar aquesta carta un dia i va dir: li posaré música, i li va posar música i va sortir a Escoltes Vent.
2: A veure, i de himne de Menorca no l'ha composat...
0: Suboficial.
2: No l'ha composat un menorquí?
0: Sí, composat, sí. Ve sa música.
1: Bé, sa lletra és de Tòful Mus, que sí que és menorquia.
2: Sí, Ortega, però musicalment...
1: Era un músic català. Ell era de l'Empordà. Era de l'Empordà.
2: Però?
1: Però va viure molts anys a Menorca i sa gran creació musical la va fer vivint a Menorca. I treballant amb en Tòful Mus, sobretot, com a lletrista.
2: Que deu tenir Menorca, no? Que deu tenir Menorca.
1: Bé, Menorca té una tradició de venera molt forta i una vinculació amb Cuba, que és, diguem, el viatge musical de Sabanera és entre el Mediterrani i Cuba. I Menorca era un dels punts que tenia aquest viatge. Mallorca també.
0: Sí.
1: I Catalunya, sobretot, no? Hi havia molts catalans que van anar a Cuba, a l'època colonial, i Menorca hi havia bastants empresaris, sobretot empresaris de... que malauradament traficaven amb persones humanes, que traficaven... Bueno, negreros, que deien, no?
2: Totalment. Però bé, la part un poquet més festiva seria la musical, no? Tot i que no hem d'oblidar la resta.
0: Clar, la història mos du aquestes coses.
2: Exacte.
0: Miquel, nosaltres volem també triar qualque cançó teva.
2: I anant això.
0: Per si hem de fer un rànquing de cançons icòniques, en aquest cas del Mercadal, que ja han dit que poden generalitzar una mica avui, en Menorca, sencera. Una cançó teva, va.
2: També són un poquet alegres, també podrien ser un poquet cubanes, fins i tot, no?
1: Sí.
2: Caribenyes, són.
1: Això m'agrada molt, els ritmes llatins, m'encanten. I, a més, ja t'he dit, Menorca, tinc molta relació comercial amb Amèrica, sobretot a l'època britànica, i tenim molta influència de tot el que mos arribava d'Amèrica.
2: I tot, si voleu...
1: I la música era una part.
2: Escoltam un poc aquesta relació que té en Miquel Mariano amb aquesta illa que troba que és una miqueta caribenya, també.
0: Aquesta és Gelosia.

0: Que bona, que bona. És preciosa, també. Miquel, però entén d'altres, eh? Que mos podrien servir?
1: Sí. Si una cançó meva l'hagués de posar a un llistat com per ser declarada himne, evidentment triaria Gelosia, no? Que és una,
0: que és aquesta que
1: és una cançó que també... La lletra també la va escriure en Tof Fulmós, el mateix que va escriure Escoltes Vent, i és, una, és com una narració de totes aquelles coses que els menorquins mos sentim molt gelosos, que són intocables per nosaltres i que no volem perdre mai, no? D'entrada, no volem que mos destrossin el territori i que deixin Menorca així com està, perquè ja està prou bé, està prou bé.
2: Miquel, però és que, clar, Menorca és molt visitada per anglesos, com deies, històricament, no? Sí. I encara, avui en dia, hi ha molt de turista interessat en anar a Menorca, i, de fet, això te desperta un sentiment també una miqueta còmic amb un altre tema que avui mos has volgut presentar, que es diu Very Good.
1: Sí, és una paròdia de bueno, és una cosa que... en els anys 60 era molt típica, no?, anar a lligar sueques.
0: Sí.
1: I bueno, un poc totes les generacions ho hem anat visquent, no?, això d'anar a les voreres a lligar amb una estrangera, no?
0: Els picadors, et diuen aquí.
1: Exacte, un picador. I és una paròdia sobre una situació, no?, d'un menorquí que s'intenta comunicar amb una estrangera.
0: Aquest és Very Good.

0: Si problemes...
1: Ai, aquests conceptes que mos agraden. Escolta, Miquel, la nostra intenció aquí, a Xiu Xiu, ara cada setmana, gràcies a en Joan Francesc, hem fet de cada poble... quina seria el millor, un himne, no? Encara que no sigui oficial. Mm. Crec que en el teu cas seria Escoltes Vent o una teva gelosia, com bé tu has dit, sí, però sí. El nostre propòsit, qualque dia, si
2: va
1: Déu
2: més
1: vol...
2: Enllà, va més enllà.
1: Va més enllà. I és aconseguir fer un himne de les Balears.
2: Ai, ai, ai.
1: Clar, en tot allò que sabem, no?, socialment, antropològicament, que són les Balears. Creus que seria possible crear un himne conjunt?
3: Ho veig difícil, perquè cada illa té la seva identitat. És complicat, però sí que podrien trobar punts en comú. Podrien trobar coses.
1: Clar que
3: sí. Jo crec que sí.
1: Jo crec que és necessari, Miquel.
3: Sí, sí.
2: Per exemple, mem...
3: Per exemple, jo ara mateix socialment estic paupant un sentiment de... No dic que no en el turisme, perquè no deim que no en el turisme, però sí seny, un poc de posar seny en el creixement turístic. Mm-hmm. Crec que això és una cosa que mos uneix i crec que seria una cosa que faria himne.
1: I, de fet, un himne mos uniria per qualsevol... Posa reivindicació, lluita, unitat, no, al final? Un himne fa això?
3: I vull deixar clar que no és qüestió ni d'ideologies, ni de dretes, ni d'esquerra, ni res d'això.
2: No.
3: És un sentiment d'estimar sa terra, que crec que això ho tenim tots, a ses Balears,
1: per descomptat.
3: i de voler cuidar-la.
2: I qui no ho té ho ha de tenir.
1: Jo crec que ho té tothom.
3: Jo diria més, qui no ho té està malalt. S'ho hauria de fer mirar.
2: Mira, m'agrada això. Qui no estima la terra, qui no estima sa terra està malalt.
3: Sí. Mm-hmm. Crec que és una cosa que mos uniria en general a un 98 o 99%.
1: Jo crec que també. I de Miquel Mariano, nosaltres aquí mos ho hem proposat i a lo millor ho aconseguirem.
2: Jo crec que sí.
1: T'avisarem si és així.
2: I de fet, Miquel, aquest amor, aquesta estima cap a Silla, també la representes a un altre tema que se diu Socarrell. Mm-hmm.
3: Socarrell.
2: Sí.
3: El socarrell és un arbust que neix damunt ses penyes, damunt ses roques en els penya-segats, i és increïble perquè arrela fort damunt ses pedres. O sigui que, bueno, un poc quan vam pensar aquesta cançó va ser dir, ostres, me sent tan menorquí que arrelaria allà un fos, fins i tot damunt d'una pedra, no? I va sortir aquesta idea del socarrell.
2: I sona així, socarrell.
4: Perquè estic enamorat d'una flor de
1: Miquel Mariano, ha estat un gust xerrar amb tu. Xerrar-te. Moltes gràcies.
3: Jo només us volia dir una cosa. El 2027 farà 20 anys que vam publicar Es Very Good, que va ser el primer videoclip viral en català, que TV3 s'hi va fixar molt, perquè va ser el primer vídeo així. YouTube era una xarxa molt jove, en aquell moment tenia 4 mesos, 5 mesos, i Es Very Good va ser el primer videoclip en català que es va convertir en viral.
1: I da, mira, quina...
3: Quan encara no hi havia ni
1: quina
3: WhatsApp,
1: casualitat.
3: Ni segurament ho celebrarem, i compta amb vosaltres.
1: Per descomptat, tornarem a parlar, Miquel, gràcies.
3: Vale? Gràcies a vosaltres. Vinga, adéu.
1: Fins ara.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
6: Bon vespre. A prop d'un centenar de persones s'han concentrat avui al barri de la Marina de Vila, a Eivissa, en un sopar per reivindicar l'ús de l'espai públic com a lloc de trobada, convivència i comunitat. És un acte previ a la cindriada de diumenge a Cala Saladeta per reclamar un canvi de model turístic i econòmic a l'illa.
7: Estem molt fartes de trobar sempre turistes, de la massificació, de no poder passejar per Vila i per molts altres llocs de Silla.
8: Em va arribar per WhatsApp, com a molta gent, va ser un misteri, però em va alegrar molt, perquè, clar, jo veia que els mallorquins feien moltes accions reivindicatives i vaig dir, ja era que Eivissa també fes alguna cosa, perquè bé, no està...
6: Tot això a 2 dies de la cadena humana que tindrà lloc a Palma per tornar a protestar contra la massificació turística i quan encara continua la polèmica per la reivindicació del 26J. La plataforma Menys Turisme, Més Vida demana que s'investigui la violència de les càrregues policials que ara ha passat en mans de la Prefectura Policial de València. Dani Comas és el portaveu de la plataforma.
0: qui ha d'estar imputat és la Policia Nacional, que és qui va fer les càrregues violentes contra els manifestants que estaven manifestant de forma pacífica durant tot el recorregut, i si va haver disturbis va ser perquè hi havia antidisturbis allà.
6: La Policia Nacional investiga 7 persones pels disturbis registrats. Això que sentim és l'enfrontament a aquesta hora baixa a Platja de Palma. Un venedor ambulant ha quedat detingut després que altres 40 persones ho hagin intentat aturar. Tot ha començat quan els agents intentaven detenir-ne un d'ells. Els seus companys han envoltat les patrulles de la policia local, que han hagut de demanar ajuda als agents de la Nacional. Finalment s'ha arrestat el sospitós i ha acabat tota la revolta sense més incidents. Accident mortal a Menorca, a la carretera general entre Maó i Alaior. Dos cotxes han xocat frontalment i una de les conductores ha perdut la vida. Altres 4 persones han estat evacuades a l'Hospital Mateu Orfila. Ara s'investiga les causes de l'accident, tot i que les obres de la zona el podrien haver propiciat. I en la plana nacional continua la tensió a Ceuta. Desenes de veïns han trencat el cordó policial que els separava dels campaments de persones migrants a la platja del Trampolín en una nova jornada de protestes, tot plegat després dels disturbis que ahir a la nit van deixar 12 detinguts. Mentrestant, el govern espanyol manté que els migrants han de tornar al seu país, però es nega rotundament a una deportació massiva. El ministre Ángel Víctor Torres, que està al capdavant del Comandament Únic, fa una crida a la convivència.
9: Lo que ocurre en las calles de Ceuta, el llamamiento a la convivencia y a la no violencia también es importante decirlo. Pero yo lo que quiero es que hoy se entregue la comida y que hoy los voluntarios de Cruz Roja estén seguros. Por cierto, son personas de Ceuta, son de su misma ciudad autónoma, que están ejerciendo un trabajo excelente, magnífico, como las fuerzas y cuerpos de seguridad, también los que han sufrido este ataque, con los que me solidarizo, estos militares y el resto.
6: Un incendi ha obligat a evacuar el poble del Saler a València i diversos càmpings. El foc s'ha declarat aquest migdia a un parc natural de la zona. I al Nepal, les autoritats eleven a prop de 400 les víctimes mortals per la riuada al nord del país i també xifren 1.500 les persones desaparegudes. Amb aquest apunt internacional arribarem a les 9:04. Tornem amb més notícies al butlletí de les 10.
5: Més informació a ib3notícies.com.

En 70 segon hora de Xiu Xiu, aquí som, i ja sabeu que els dijous toca entrevista Xiu Xiu. I atenció, perquè el nom d'aquesta setmana és el de Maria Pons.

0: You were trying too hard not to watch my stories. I was shaking this ass, but not report me. I'm close by, even though it's hard to reach me. My arm
1: Maria, doncs com estàs, companya?
2: Molt bé, com esteu vosaltres?
1: Molt bé, molt bé. Fa una estona te sentia atenta, una estona grossa, fa un parell d'hores. Però ara ets aquí, entrevista xiu-xiu, entrevista personal.
2: Jo mai me canso de xerrar, eh? O sigui, és una cosa que tenc, per tant, lo que vulgueu.
1: I te passa des de petita?
2: No, he estat una persona super tímida de petita.
1: Ah, sí? No ho diria?
2: Ma mare sempre me diu que t'ha passat, perquè era com a, no puc demanar una aigua a un escambrer, no puc anar en el bany tota sola, no, o sigui, hi havia gent i jo deixava d'existir, però, no sé, hi va haver un gir dels aconteixements i... Aquí estic,
1: I que
2: una
1: creus
2: botorra.
1: Que creus que te va fer aquest gir? No girar sa truita?
2: Sa pubertat.
3: A quina edat va ser? No, no recordes?
2: Jo crec que supos que hagués quan vaig començar a sortir, per aventura en els 14 o això, i ja...
1: Clar, no sé. Adolescència te cap gira. Perquè tu ets inquera.
2: Sí.
1: Sorties per Inca.
2: Efectivament, per Inca i per tots els redals, perquè per redal d'Inca hi ha molt de pobles que sempre hi ha hagut verbenes i coses, allò de tes carnaval, en cibern, i molt de hate he rebut per ser d'Inca. Estic un poc agotada, però ja, ja no me fa mal. Ja
3: hate per ser d'Inca, jo no ho havia sentit mai.
2: Com que no?
3: Perquè jo som de Palma, per Ventura és una altra història.
2: Clar, és que tu en tens més de hate.
3: Clar, és que jo m'és igual.
2: Sí, no, ja arriba
1: perquè diuen punt. Que hi lleig.
2: Bé, per començar, que diuen que és el municipi
1: que no
2: més lleig de Mallorca.
1: No és vera, des d'aquí des d'Ivetra Ràdio.
2: És una falsa.
3: Perquè el més lleig és...
1: No hi ha cap poble de les Illes Balears que sigui lleig.
3: Exactament.
2: No. Ni les seves persones tampoc. Però perquè lleig, perquè xerramen sobre ram estret, perquè som un bufes...
1: Ah, no ho havia sentit en això.
2: No.
3: A les bufes jo sí que ho havia sentit.
1: Jo a les ram estret no ho he acabat d'entendre.
2: Que en teoria xerram el xiste de cada manacó
1: sí.
2: I de sos,
1: sí.
2: Que no el pots comptar. Però bé, ja està, jo no
1: xer. Vinga, per on sorties?
2: Idò, mira, sortia per sa lluna, que encara està en marxa, però ara ja... No hi vaig
1: ara
2: tant.
1: Ara ja no hi vas.
2: Jo que sé, per exemple, el coplé de Binissalem, el bar l'Artura de Lloseta, sí, el Cudi, el Banana...
1: Uau, sí que hi ha cosa per reiguer.
2: Home, a mi m'agrada la festa també, tot sigui dit, també si un tresca troba. Però sí, tenim molta cosa. Tampoc mos fa pares anar pel món, saps?
3: Maria Pons va néixer a Inca l'any 1996, és periodista i companya de la casa d'Ivetres. La sentim cada dia al programa Tento i també la veiem des de fa estona a la pantalla petita a programes com Fred i Calent, Un bon pla o Web Quina Fira.
1: Maria, te podem considerar un poc Rosalia Balear? No perquè cantis bé, que no sé si cantes bé.
2: Pensava anaves a dir que cap malament.
3: Bé, si vol cantar, aquest és el programa.
1: No crec que tan bé com a Rosalia, de totes formes.
2: És molt difícil.
1: Tu cantes bé?
2: Jo què t'he de dir?
3: Que sí, això vol dir que sí.
1: A veure, canta.
2: Jo considero que...
1: Canta despecha?
2: No, perquè l'altre hi vaig cantar Tento i se van riure de jo i van baixar tots els volums i venga, cantem-nos a capella. I vaig dir, basta.
3: Aquest és un espai segur.
1: Això vol dir que cantes bé?
2: No, a mi, jo vaig anar a un cor quan estava vivint a Barcelona, m'ho van dir que era mezzo-soprano, que això no té molt de mèrit, que és que estàs enmig, és a dir, no estàs ni molt alta ni molt baixa, i m'agrada cantar, però d'aquí a que en sàpiga, jo què sé.
1: Ostres, idò, a un cor?
2: Quin tipus, coral.
1: Sí, quin tipus de coral era? Juvenil?
2: Sí, de joves de barri, saps, això que fas per conèixer gent. Sí. I fèiem versions guais de Setangana, de grups anglesos també, de Backstreet Boys, coses així.
3: És a dir, tu arribes a Barcelona i dius vull conèixer gent, m'apuntes a coral de la barriada.
2: Per exemple.
3: Quina barriada era?
2: Entre altres coses. Jo estava per l'estació de Sants.
3: I vas conèixer gent interessant i fareu coses...
2: Sí, de fet, vàrem anar un cap de setmana a Cadaqués, perquè hi havia una lota de sa coral que tenia una casa allà. Evidentment, també van sortir de festa a Cadaqués. I va ser superguapo.
1: Una cosa, ara mateix me vull mudar a Barcelona i apuntar-me a una coral de barri.
2: A més, te lleves un poc de vergonya.
1: Backstreet Boys. És el meu somni. Maria, ara m'has fet una enveja.
2: Fomo.
1: No, no.
3: És una cosa totalment que no faria mai, bé, jo no faria mai, però que me fa enveja.
2: Jo crec que tu cantaries bé amb aquesta veu així.
3: Sí,
2: potent,
3: bé,
2: no?
3: O no, però has fet d'anar allà i dir, hola, sí, vull participar en aquesta
1: bé,
3: coral.
1: Bé, ara aquí hi ha una coral que s'ha fet molt famosa entre els joves, que és la Corrala, que un dia ets en sí. Dadú. Et coneixes, Maria?
2: Els conec perquè varen anar a la Movo i varen cantar
1: exacte,
2: amb Antònia
1: amb
2: Font,
1: Font,
2: que va fer plorar tothom, sí. Molt evident i molt... normal.
1: Ets en de dur a la Corrala, on d'apuntar. Maria, com se versiona en Backstreet Boys a ser tan gran en coral?
2: Idò, has
1: fem-nos
2: de...
1: un trosset.
2: No, a veure, me'n vaig jo.
1: No,
2: però és difícil perquè, clar, o sigui, tu estàs cantant en un to en el qual hi ha gent cantant un to per damunt i un to per davall i, a més, no estan probablement fent la mateixa melodia. O sigui, que tu t'has de concentrar molt en el que tu cantes i, a més, has d'oblidar la cançó que coneixies, perquè hi ha arranjaments que, a més, canvien. O sigui, jo, fer tan gana a Los Tontos que me la sabia de pe a pa, va ser com a... No, l'he de cantar com la sé. O sigui, t'has de concentrar en moltes coses.
1: En sé tan gana que et sets de na Rosalia, que jo torno a na Rosalia.
2: Sí.
1: Perquè sé que t'agrada.
2: És a dir, hem de separar l'autor de sobre, no? Aquest gran debat. Jo crec que hi ha coses que ha fet en C. Tangana, que, com per exemple el documental de Gerai Cortés, que és una meravella. És un tio llest, ja està.
3: Sí.
2: Què va passar entre ells dos? Tampoc ho tenim molt clar. Però bé, en Raúl Alejandro sí que és vera que no m'acau bé.
1: Home, li va rompre el cor. Li va demanar per casar
2: sí.
1: A la Rosalia
3: ah, sí?
1: I després la va deixar.
3: Això no ho sabia.
1: Oh, no, Maria, no va ser així.
2: Correcte.
3: El cancel·làvem aquí, així, així.
1: Home, clar que sí.
2: És que, bé, després també han sortit notícies sobre ell, que en general és un perfilet que no...
1: No mos agrada.
2: No, no som l'Alejandro. Però bé.
1: Però tu continues sent tan fan de na Rosalia com fa un parell d'anys?
2: Més.
1: Més, cada vegada més.
2: Clar, és que va sortir Motomam i vaig dir que guai, però després va sortir Lutz i vaig dir que és això, no m'he tornat monja, però...
1: Quina era t'agrada més? Ara s'utilitza aquesta nomenclatura, era.
2: Que tot això ve de Taylor Swift, que l'adoro també, però...
1: Sa de Motomami o sa de Lux?
2: És que són molt
1: quina
2: diferents.
1: Quina Rosalia te quedes?
2: Són molt
3: són
2: diferents.
3: Molt diferents, vera. Un és com a més rebel i l'altre és com a més, com has dit tu, en paraules teves, monja.
2: Sí, és que és tot com a oposat, però clar, després te'n vas a...
1: Conservadora, diríem.
3: Sí, no, white, ella, és a dir, monja.
2: És que, mam, és la portada
3: dur. Es va vestida de monja.
2: Sí, sí. No sé com es diu ara això, pues, que veus.
1: S'hàbit.
2: Exacte. A la gira, Lux Tour fa cançons de del mal querer, no en fa, de Los Ángeles, una... Però de Motomami em fa un parell i és com que és la mateixa persona, com no hi ha... Eres com a tan diferenciades i la vaig poder veure a París, que era el segon concert que feia de la gira, i va ser una passada. O sigui, un somni.
1: És que na Maria Pons és tan fan de na Rosalia que se va fer viral, i ho sap tothom, i si no, ara ho descobrireu, per aquest moment.
4: A de Alien. C de Coqueta. La E de Emperatriz, la H de Honduras, 150. M de Motomami y la O de Orquídea.
1: A veure, Maria, explica què és aquest moment. Què va passar? Que te sentim dir con la A de altura.
2: Vaig tenir una revelació.
1: Què va passar aquí?
2: Jo, quan, una de les altres coses que vaig fer quan estava a Barcelona va ser apuntar-me a la Rueda de la Suerte. Vaig fer això que t'has de gravar un vídeo, que te presentes en un minut, i clar, vaig fer tota la comèdia que podria fer perquè me triessin. I després vaig dir, vinga, ja que m'han triat i m'han ficat dins un programa temàtic que és d'estiu, que és de festivals de música i tal, vaig dir, vaig a fer un poc el paper.
1: Era el famós programa La Ruleta de la Suerte.
2: Exacte.
1: Aquest cas d'endevinar... lletres, has d'anar dient lletres per endevinar una frase.
2: Exacte, que surt allà la pantalleta
1: sí.
2: I has de tirar la ruleta, que per cert pesa bastant, i vaig dir, en vez de dir la d'Alemanya, diré la d'altura, o sigui, l'abecedari que va fer ella del disc de Motomami, i això va ser. I vaig pensar, no sé si la gent se'n donarà compte, però quan se va mentre el programa, la gent va començar a comentar per Twitter, tal, no sé què, i varen fer el vídeo aquest com a recopilatori, i...
1: Te vas fer viral, viralíssima.
2: Ai, sí, m'he parat com a nerviosa i tot.
1: Sí,
2: perquè després
1: com
2: tothom...
1: ho vas viure tu, no, això?
2: Fatal. A més, que era un dia que tenia molta feina perquè havia d'anar a cobrir els carros de la Beata Vall de Mossa, que era fer feina fins a les 12 del vespre i no m'aturaven d'arribar a whatsapps de penya. I te vull fer entrevista per aquest mitjà i has sortit en aquesta altra. I jo vaig dir, però quina tonteria. És que no és per tant, no?
1: I la gent t'aturava pel carrer i tot, eh? O t'ho ha dit, pel carrer.
2: Sí, m'ho ha passat qualque vegada.
1: La ruleta. Sí, ostres.
2: Sí.
1: I finalment Rosalia va veure aquest tros, has tingut feedback seu?
2: Ai, sí, però jo no tenia Instagram. O sigui, ella ho va compartir a Instagram, però jo no en tenia i no... I just havia de venir a fer concert de Motomami a Palma, que també hi vaig anar, a Sant Fusteret, i la gent li deia, saca-la a l'escenari, i jo, sí. Però no va passar, perquè a més va venir i estava malalta i va fer el concert més curt.
1: Sí, me'n record, jo hi era també.
2: Veus?
1: T'ho havies preparat?
2: A lo de l'abecedari?
1: Sí.
2: Clar.
1: Sí. Molt bé. Quan te vares començar a interessar per la petita pantalla, per la televisió, Maria?
2: Uf.
1: Te'n recordes el moment en què dius, jo m'agrada això de la tele?
2: Idò no, perquè pensava que no m'agradava gens, de fet.
1: O sigui, clar, has dit que de petita eres molt tímida.
2: Sí, jo no... O sigui, ser periodista, jo volia ser pintora o veterinari. Després vaig dir, vale, no se me donen més números, no puc ser veterinari, pintora, la gent me de te moriràs de fam. Per tant, no sé, vaig treure l'ESO, el batxillerat, mo ara m'ha dit, per favor, fes la selectivitat, i després vaig dir, ja està.
3: I te van dir periodista, si li diem periodista te farà rica.
2: No. Evidentment, no, perquè si no el trapi el mat. Però ma mare m'ha dit, tu que t'agrada tant xerrar i no sé, escriure i pel·lícules i tot això perquè no fas periodisme. I vaig fer un doble grau de periodisme i comunicació audiovisual i a la carrera vaig fer una rotativa de ràdio i vaig dir que guai, això no ho sabia. I jo era de dona de ràdio. Però després m'ha sortit una oportunitat per la tele i tothom m'ha dit, vinga, proveu, segur que se te donarà superbé i tal. I ho vaig provar i miro.
1: Molt bé.
2: Però miro.
1: És que, clar, tu has fet feina amb moltes estrelles de la televisió.
2: De IB3.
1: Home.
2: Sí.
1: Recorda-mos quines. En Miquel Calent.
2: En Miquel Calent.
1: No fa ni Pons, naturalment.
2: En
1: Manolo Barahona.
2: En Manolo Barahona. En Toni Ballador. Bueno, en Pedro Carbonell, també, de Gent de la Mà. En Toni Ballador. En Lander.
1: En Montoro.
2: En Miquel Montoro. I sí, no sé, qui ha anat sorgint realment. Són persones, tots. D'això, estrella o no estrella, clar. Al final...
1: Després, per nosaltres són estrella.
2: Estrelles.
3: Has fet feines amb elles, però també has compartit pantalla, ho direm, amb Javier Bardem, fa molt poc.
2: Ai,
3: això
2: sí.
3: Diries que ha estat despunt al llit de la teva carrera?
1: A veure, m'explica això d'en Bardem. Quan va ser?
2: Això va ser a la gala Cloenda de l'Atlàntida, dia 2 d'agost del 2026, és a dir, d'un guany.
1: Tens la data marcada,
2: eh? Sí, perquè me'n record, perquè sempre a l'Atlàntida fent la retransmissió amb Margarida Mateu i jo i sol ser aquella data, el primer cap de setmana d'agost. I res, fa una calor horrorosa, jo m'he posat un vestit per anar tota divina, però m'he pegat una suada que vaig dir no necessari, i a més els nervis de, ai, que ben Bardem, i ha dit que no vol donar declaracions, i jo he d'anar amb el micròfon a fer de pesada. Però bé, en el final va ser molt rialler i molt proper. I...
1: Com és en les distàncies curtes, en Bardem?
2: Que si és guapo, m'estàs demanant.
1: No, si va ser simpàtic, bé, guapo, no supos que sí, no? És impactant.
2: Sí.
1: Veure-lo de prop.
2: Sí, perquè a més és una persona d'aquestes que te miren els ulls. Saps? Perquè a vegades entrevistes a penya i és com, mira, jo soc superior a tu, o no m'interessa gens el que m'estàs dient, però ell te mira. I a més, ja t'ho dic, li vaig fer una broma, va riure, una broma gràcies a en Xavi Oliver, que m'ha donat una idea.
3: Va ser aquí en directe, també, xiu-xiu.
1: Quina broma li vas?
3: Mos va dir, si ja entrevistaran en Bardem, què li podria demanar? I nosaltres de broma li vas dir, menys que mates Mundial, perquè va ser just la setmana després del Mundial, en què tot el dia apareixia a pantalla, filmaven...
2: Sí, que a més hi va anar a Rosalia, perquè aquí tot se connecta.
3: Sí, i li va ser el primer que li va demanar.
2: Sí, va ser una gran
1: idea. I va
2: dir,
1: muy bien, hemos ganado.
2: Exactament.
1: Això és el que va dir. Clar, també, en Rosi de Palma, també has entrevistat.
2: L'any passat.
1: En Tomeu Penya, per descomptat.
2: En Tomeu Penya, en qualque moment, que no sé quin.
1: I en Rosi, com va? En Rosi, què tal? En les distàncies curtes. Va ser simpàtica.
2: En Rosi m'apareix una tia superintel·ligent ja d'entrada. Però bé, jo li vaig dir hola, el que dic sempre per la televisió autonòmica, que és com que ja te diuen que sí, si estàs aquí, no? Seria molt lleig.
1: Home, ella és narració de Palma, clar. Si no fa declaracions a IB3 Televisió.
2: Però clar, li vaig dir, te puc xerrar a mallorquí? I m'ha dit, clar.
1: Clar.
2: I ja està.
1: Ella és de Pere Grau, de Palma.
2: I molt bé, el seu mini ventilador sa cara, perquè també feia molta calor. I això va ser.
1: En qui te n'aniries a fer un sopar romàntic de tota aquesta gent que hem mencionat? Pot dir Miquel Montoro.
2: Ai, és que en Miquel Montoro m'ha dut superbé, però no seria romàntic.
1: Un sopar bo, d'això que vos hagi de fer en Miquel Calent, en Tomeu Caldentell.
2: Però perquè romàntic.
1: No ho sé, sopar. Un sopar bo.
2: Aquí compartiria un bon sopar.
1: Però sopar, context romàntic, vol dir llum.
3: Però no té per què...
1: No.
3: És a dir, pot ser un sopar de passar gust.
1: És d'estovalles.
3: Sí, estovalla i vi. Bé, si puc. O gaseosa.
2: Jo mentre hi hagi una bona conversació...
1: Perdona, si és un sopar romàntic no ha gaseosa, Xavi.
3: Tens raó. Oh, sí? Si t'agrada molt, escolta.
2: Que però, mam, quina classe de cites tens tu?
3: No ho sé. Gaseosa. Encara no ho sé.
2: Jo que sé, amb... Mam, jo no arrossaria, podria tenir una cita romantiquíssima. O sigui, no li vull llevar a l'Olivaia, perquè estan molt enamorades, però... Oh, Javier Bardem, però és que una Penélope també té pinta de caure'm superbé.

0: Ai, amb el més net, que seria...
1: Nafani.
0: Nafani Pons, evident, sí. A més, me donaria consells per cuinar coses saludables.
2: Exactament. Posa-li un poc més de llenties i lleva-li més carn.
0: T'has passat de sal, menys oli. Clar.
1: Quina seria la feina dels teus somnis, Maria?
0: La feina dels meus somnis...
1: Si és que no l'estàs fent ja.
0: Sí, és que te diria que és un poc...
1: I tots aquests programes.
0: Això, o sigui, el que faig m'encanta. Sí que demanaria que paguessin més, però la feina dels meus somnis, no xau dels meus somnis, però la feina dels meus somnis, sí.
2: De vegades no va de la mà. Exactament, molt ben reivindicat, Maria Pons. Abans, quan t'he demanat si compartir pantalla amb en Bardem va ser els puntals i la teva carrera, Mardiner, quin ha estat?
0: No, perquè m'he quedat pensant. Ah. Perquè no vos passa que en el final heu xerrat amb tanta gent durant tant d'anys que a vegades que dius, ja no sé ni què he xerrat. Mm.
1: No t'arribes a recordar.
2: Te'n recordes més de les primeres vegades, una mica...
0: Sí, per ventura.
2: No ho tens gaire clar, jo.
0: A veure, vaig fer una entrevista en Àlex Palianuk o algo així, que és escriptor del llibre, o sigui, El Club de la Lucha, del llibre del Club de la Lucha, que després en Fincher va fer l'adaptació cinematogràfica, i a la Flem el vaig entrevistar i va ser en anglès i va ser com una persona supercuriosa perquè, bé, ell va fer com aquesta temàtica perquè era una persona que li feia un bullying a l'institut i se sentia com molt tot sol i dins la societat era un poc vist així. I la veritat que va ser una conversa molt interessant, i més en anglès, que m'haig de concentrar. I després vaig llegir el seu llibre arrel d'aquesta conversa i m'ha aparegut molt millor el llibre que la peli, tot i que això sigui un poc un clitxé.
1: Però tu ets molt lectora, que sí?
0: M'encanta llegir, sí.
1: Tu t'has llegit sagues senceres d'aquestes molt llargues, per exemple...
0: Qui no?
1: No me'n record ara, però me'n record que vaig coincidir amb tu, jo en sé més que tu, Nadal,
0: sí?
1: I te feien preguntes sobre llibres i les sabies totes.
0: No, vaig dir que m'agrada molt en Murakami, que ha escrit molt de llibres,
1: exacte,
0: que no són continuïtat un de l'altre, però sí, m'agrada molt en Murakami. Ara ja se m'ha passat un poc, però...
1: Sí? Quin és el darrer llibre que has llegit?
0: El darrer llibre que he llegit és el d'en Mary Carr, que se diu El Club dels Mentiders.
1: Molt bé.
0: Que és un poc punky, la veritat.
1: Que és el que més t'agrada de ser periodista?
0: Que cada dia pren coses noves i cada dia me sorprèn i cada dia conec gent i no és monòtom, no? Que no mos avorrim, vaja. Gens. També a vegades passes pena, però bé.
1: I el que més detestes?
0: De ser periodista?
1: Sí.
0: Et sou, ja ho he dit.
1: Bé, no sé si te'n recordes d'un moment, que això també mos ho demanen molt i és vera que n'han passat tants que després no ho recordam, però ara te faré la pregunta, cliché, que si te'n recordes d'un moment que ho hagis passat especialment malament o bé en directe, o fent feina.
0: Malament o bé?
1: Sí.
0: Bé, malament ho pas cada vegada que... Bé, ara ja no, perquè ja xerren ses pedres, però quan estàs començant i tens una entrevista que has d'omplir X minuts i la persona te diu sí, no ho sé, aquí ho passes fatal. O quan no tens cobertura i està la connexió allà que perilla...
1: No t'ha pegat un atac de riure mai en directe?
0: Cada dia tento'l.
1: Sí?
0: Cada dia plorant de riar.
1: Si pegam una ullada a les teves xarxes socials, veiem que també ets bastant viatgera. Ets a veure això? És així?
0: Home, m'agradaria viatjar molt més de lo que viatge, però sí, les vacances donen per lo que donen.
1: Sí, també és vera. I la butxaca també, imagina.
0: Clar.
1: I quin viatge t'ha marcat?
0: En puc dir dos?
1: Per favor, t'escoltam.
0: Un va ser un safari que vaig fer a Kènia, Tanzània i Zanzíbar, i l'altre va ser al Japó. Que és com a lo més enfora que he anat sortint d'Europa, perquè no sé si he sortit més d'Europa, ara que ho penso.
1: Mira, justament avui en el programa hem tingut una Marina que va viure en el Japó arran d'un viatge que va fer al Japó. I bé, és vera que el Japó, hem parlat d'això, estira molt. A tu te va passar, que és el que te va agradar tant d'aquest viatge? Te va transformar, diries?
0: Home, és vera que hi ha coses del Japó que no m'agraden, perquè clar, som bastant masclistes, som bastant com a molt rectes i molt autoexplotats ells, no? Però sí que m'agrada que és un país super net, super ordenat, vas a tots els banys estan nets, a paper... evidentment...
1: Això és el que més li agrada a la gent quan va a Japó, és impressionant.
0: Els paisatges i el menjar que m'al·lucina. Sí, una cultura totalment diferent.
1: Molt bé, Maria, ara acabam l'entrevista, però després te farem un joc, eh? No acaba aquí la cosa.
0: Ai,
1: però
0: sí
1: que és vera que t'hem de fer una pregunta obligada, que és que com afrontes la nova temporada radiofònica que començam dilluns, que vos escoltarem a Tentol cada dia de 3 a 5 i després nosaltres vos agafarem el relleu.

0: Mos podeu xocar la mà en entrar sí. I nosaltres voleu xocar amb en sortir.
1: Exacte. Mos veurem, mos estudi cada dia ara.
0: Com l'afrontam?
1: Amb ganes, no?
0: Sí. Veurem amb em què tal. Diuen que sempre està bé renovar, no? I canviar. I veurem amb em ja està. Anirem agafant rodatge.
1: Beníssim. I dilluns també tento a partir de les 3, que és quan també torna a Margalida Mateu, amb tot el seu equip, na Maria Pons, que la tenim aquí, en Celestí i en Miquel Junc. Res, Maria, no te'n vagis 5 minuts perquè te farem... T'agraden els abecedaris i nosaltres te'n farem un.
0: Ai, ai, ai.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Xiu, xiu!

0: Continuem a xiu-xiu amb la nostra companya Ana Maria Pons, que avui ens ha vengut a veure. Gràcies per tornar a la ràdio, perquè ella acaba de ser atentol, però ha vengut per fer-nos aquest favor.
1: Que no vos he demanat, perdoneu, vos agraden a Rosalia?
2: Sí.
0: Clar.
2: Sí. No són tan fan com tu, no. Segurament, però sí, fa molt bé.
0: Jo
2: està
0: tampoc
2: molt bé.
0: Soc tan fan, però mos agrada, clar que sí.
2: Molt bé, preparada pel concurs?
1: Sí.
2: I endavant amb el concurs. Molt bé, això és un pim-pam, d'acord? Mm-hmm. Nosaltres te direm la lletra, la abecedària, te la direm sencer, i has de dir una paraula. Molt bé. Amb la A, una cosa que t'encanta. O que t'encanti.
1: Aigo.
2: Per exemple.
0: pot dir el que vulguis en la lletra que te presentam.
1: És a dir, una paraula que comenci per A, no?
2: Sí. Aigo.
1: És que jo veig molta d'aigo.
2: I de t'encantes aigo.
1: Sí.
2: Fantàstic. Amb la B.
0: Però pensava anar a dir l'amor.
2: Jo pensava diria alegria.
1: Ai, però això... també. Però és que has dit una cosa. L'alegria no és una cosa.
2: Una cosa que no és cosa que per tot el món se posa.
1: Se fosca.
2: Exacte.
0: No són anívols.
2: Jo tenia entès que era se fosca. Se fosca. Molt bé. Amb la B. Una cosa que no suportes. O una cosa... o allò que no suportes.
1: Els berruts.
2: Berruts, molt bé. Em sembla una persona que t'agradaria entrevistar.
1: Se tan gana. Que m'ha dit que no, a l'Atlàntida, que t'hi fa blava.
2: Digue-li el que vols dir.
1: Anton, ja no vull xerrar amb tu.
2: Molt bé. Em sa D, un defecte teu.
1: Em sa D, un defecte meu. Em sa D. És que en té molt de defectes, però ara en sa D.
2: Pot votar, te donen tres passaparaules. Si
1: passaparaula.
2: Passaparaula. Em sa E, una cosa que te fa vergonya.
1: Ostres.
0: La veritat és que és difícil.
2: És molt complicat.
1: És que clar, si pogués dir una paraula random, però si ha de ser amb E, anava a dir escoltar. Converses alienes, però m'encanta.
2: Molt bé, ja bé, és igual. Ho donem per bona. Amb sa F, una por.
1: Sa fosca me feia molta por de petita.
2: Ja. En sa G, una cosa que te faci riure.
1: Els jingles d'en Tomeu Penya i les seves cançons.
2: Amb sa H, un lloc on voldries viure.
1: On voldria viure...
0: En sa H, ja m'ho diràs tu.
1: En sa H.
0: Quan es digui Helsinki.
1: Ai, fa massa fred. Holanda, tampoc.
0: Hannover.
1: On està això?
0: Alemanya.
1: Passa paraula.
2: Molt bé. Em seia una persona imprescindible en ta vida.
1: Un nom que comenci per I.
2: Sí.
1: I no puc dir que acaba per I.
2: També.
1: Celestí Oliver.
2: Molt bé. Oh. Em seia jota, una feina que mai no faries.
1: Jaure tot lo dia.
2: Molt bé. Em seca, una paraula que te defineixi. Aquesta és impossible, directament ja la votam.
1: Que ca ni que ca.
2: Em seca, una paraula que te defineixi.
1: Però és que no n'hi ha cap en camp, mallorquí.
0: Ja, és veritat, és com...
2: No, és veritat.
0: Qui ha fet aquesta abecedari?
2: No ho sé. Guionistes d'aquest programa. Amb sa L,
0: una... Això no pot ser!
2: És que tenim un estol de guionistes, n'hi ha una desena de guionistes que fan aquestes coses.
1: Per si uau, quins recursos que teniu, eh?
2: Amb sa L, una cosa que te posi nerviosa.
1: L. Quan es can lladren, lladrà.
2: Lladrà. Amb sa M, Motomami o Maria Pons? Què ets més?
1: Maria Pons.
2: És el teu alter ego, Motomami?
1: No.
2: No en cap moment has sentit una Motomami, de bon de veres?
1: És que no sé anar amb moto, no sé conduir.
2: Ah, Motomami no. És una persona que va amb moto?
1: No, però bueno, implica també, no?
2: Molt bé. En sa N, una notícia que mai no voldries haver de donar?
1: Jo que ho sé. Algo negatiu. Molt bé. Igual.
0: Vinga,
2: jo crec que ja està, sa darrera. Va, en sa Z.
1: És que me teniu aquí.
0: Quina?
2: En sa O. Molt bé. En sa O, una obsessió.
1: I per què dius en sa O?
0: No,
1: perquè sa Z era més difícil,
0: sí.
2: En sa Z, una cosa que vols fer abans que acabi l'any.
0: Una obsessió en general, encara que no sigui en sa O?
1: Té moltes. Soc una persona així un poc obsessiva quan me veo per algo. Ai, jo que sé, per un disc d'un artista, per un director, directora, per... sí, per...
0: Una sèrie que recomanaries?
1: Fleabag.
0: L'estic remirant.
1: Ai, que bona.
2: Perquè era...
1: I The Office. Ai, no sé, moltes.
0: Perquè era una sèrie... En quina lletra era?
2: En setè. A veure, que això era bastant complicat. Si haguessis...
0: una cosa que te fa única. Mos ha posat aquí el guionista.
1: En sa U?
2: Sí.
0: Única.
2: Jo, francament, aquest test que m'ho han fet avui...
0: Per favor.
2: Magre.
0: Acomiadat, despatxat. Aquesta persona despatxada.
1: Despatxat. Era molt difícil aquest joc.
2: Mira, t'ho havia
1: de jugar.
2: Has començat però... molt bé.
0: Sí, millor el de Rosalia, han de dir. Maria Pons,
2: mami.
0: Gràcies. Gràcies.
1: Xavi,
2: no és així?
1: T'has posseït, eh?
2: Clar, és esperit d'una motomami.
0: Maria, ens sentim demà atento a la partida de les 3 i dilluns també a partir de les 3. Gràcies,
1: Maria.
0: Adéu, adéu.

0: sona la música que dona pas a Marta Sampas. Marta Sampas, estimada, com estàs?
1: Bon vespre, molt bé.
0: Bon vespre, bon vespre, bon vespre.
1: És que té macle que vos he duit avui, o no?
0: Tu sempre entres en temacles.
2: Això en David Guetta, Miquel, el pugem un poc, perquè això... Jo m'imagino a Marta ballant això, les tarimes de Magaluf.
1: Jo no m'afegeix a tarima.
0: A l'Eivissa.
1: Vaig fatal,
2: sí,
1: jo.
2: Sí, a l'Eivissa.
1: No, vaig fatal.
0: Perquè en Guetta està molt per allà.
2: Tant de vida, sí,
1: és un fixe d'allà. No, no, jo ballar no, però mira, és una forma de fer exercici.
0: Epa! Escolta, per què sempre xerres d'exercici?
1: Perquè vinc a fer, des de la banqueta, que és una secció esportiva, que vols, que... Ni com a dormir, on et sofà, no.
2: No, aquí tens raó,
1: no, va. No se contempla, això, no se contempla.
0: De fet, la Marta Sampas continuarà la nova temporada de Xiu-Xiu. Cada setmana has passat la passarel·la.
2: Marta Sampas.
1: Renovació, no?
0: Continua l'acadèmia.
1: Vam, avui he de signar el meu contracte de renovació.
2: Han revisat els honoraris?
1: Beníssim.
2: En parlarem després? Coines, té notícies.
0: La Marta Sampas continua a l'acadèmia de Xiu Xiu. Ja sabeu que a partir de dilluns 31 vos acompanyarem a les hores baixes de fosca de 5 a 7.
1: M'encanta.
0: Cada dia, i la Marta Sampas serà aquí cada setmana que mos posaràs revista.
1: Revista i ja me pot seriosa de bon de veres, és veritat que és un habitual de la secció que me conteu quin esport feis, en quina freqüència i cert que tingueu una vida saludable en moviment. Per tant,
0: quina
1: a partir
0: pressió.
1: De dilluns, cada dilluns m'atendreu, i a més és dilluns, és que sempre costa una mica, sí. Que és quan s'arranca la setmana. Però
0: què farem? Us controlaràs de bon de veres?
1: De bon de veres. Vos cont, avui ja introduïm un poc el que serà ja la secció cada dilluns, i la primera novetat, i serà cada dilluns el mateix, molts el sabeu, i ja les temporades han començat, en futbol, en bàsquet, en qualsevol esport, hi ha una classificació, en motos, a tot, hi ha una classificació i una puntuació.
2: Fins aquí arribam.
1: Avui batejam aquesta secció també amb un gimnàs que se diu Gim Xiu, Xiu Xiu Atge Suant. D'acord? Per tant,
2: els conceptes molt
1: podeu xiu-xiuetjar tot el que vulgueu durant la setmana, en el programa i fora del programa, però heu de fer esport.
0: Mira, jo ja estic
1: per tant, hi haurà una classificació general, oficial, Inés, Xavi, Jordi, que és de vacances, per tant, bé,
0: però
1: dilluns
0: m'he
1: informat i dilluns hi serà, per tant, l'encetarem dilluns. Aquesta setmana ja vos hi podeu posar, des d'avui dijous fins diumenge, perquè
0: dilluns ja m'ho demanaràs.
1: No sé si haureu fet alguna cosa d'ençà de dilluns,
0: però... Jo, fins passat Sant Mateu, no faré res.
1: Bé, doncs, començaràs amb menys un punt, perquè serà, el sistema serà el següent. La classificació general de Xiu Xiu tindrà 3 punts, que els 3 punts són una victòria, tot entrenament potent que hagueu fet. Entrenament, un entrenament funcional,
0: ja
1: un partit
0: cara
1: de tenis.
0: De competitiu que se li està posant en
2: sí,
0: el xar.
1: Està apuntant ja com anirà la
2: puntuació.
1: Anirà a puntuació.
2: El gimnàs va bé, basta.
1: Perfecte, seran 3 punts. Va? Un entrenament de bon de veres, sigui de disciplina que sigui, un cardio, una corra, un 3 punts. Ara, una cosa de normal, com he anat a passejar, he fet una excursioneta, una excursió bona.
0: La ruta del colesterol.
1: He fet 4, he aixecat un poc sí. Dues mancuernes a casa meva, assegut en el sofà. Bé, tinc nebots i me van a fer córrer per la plaça l'altre dia jugant. Un puntet.
2: Molt bé.
1: Vos heu mogut, d'acord? Heu de ser molt sincers.
0: Això ho puc fer.
1: I si no heu fet res en tota la setmana, però ja vendré dilluns, me contareu què he fet la setmana que ha passat. S'arrestarà un punt a la classificació.
0: I això m'ho donarà setmanalment.
1: Cada dilluns. Serà una cosa ràpida.
0: I que guanyarem.
1: I doncs jo propos que la persona podem fer com a la temporada sempre hi ha anada i tornada, o se separen les temporades en dues parts, no? Podem establir un termini de dir aquí acaba la primera part de la temporada, la persona que estigui coera a la classificació d'un bon berenar, en els que mos han guanyat, i ho mostram, això,
2: si
1: són
0: sigui... Berenarot.
1: No, igual, un dono, el que vulgueu, sí, no, el que sigui.
0: Un poquet de dolç.
2: Un poquet, exactament.
1: D'això que se mereix menjar algú que se mou sí. I que no té... Que se pot permetre, vamos. Ho farem així, i així vos motivaré un poquet.
0: S'ha corregut en roba interior, compte.
1: I tant, un puntet, crec.
0: És una
2: quant
0: cursa.
2: De quilòmetres
1: un punt,
2: són?
1: Un punt.
0: 3.
2: 3 així mateix,
1: no ho sé tant.
0: Que va, si és un passa que res.
1: És en setembre.
0: No correm.
1: És en setembre,
0: corre,
1: no?
0: Perquè hi ha molta gent.
1: És en setembre, no?
0: Sí, és dia...
1: Mira, quan facis la cursa en roba interior, un punt, tal volta un i mig, per fer-ho en roba interior.
0: Ja veurem, quant de punts
1: es poden valorar distintes... Però bé, les normes...
0: L'exercici en horitzontal compta.
1: Jo no volia entrar en aquest tema, però jo el trobo incomplet. Vull dir, jo trobo que és un exercici
0: quant
1: potent.
0: Quant de punts són, això?
1: Ostres!
0: Bé, això, dilluns...
1: Però clar, jo clar, no volia fer aquí un broncano i cada setmana sabré el que ho faig la setmana passada. M'apareix molt íntim.
0: Amb el nou horari, que així o així ho estrenam dilluns, de 5 a 7, mos escoltaran molt d'infants, molt tornant d'escola. Clar, ara no mos escolten tant, perquè és tard, ja és hora d'anar a dormir.
1: No fa
0: la millor no importa.
2: Ja m'estim més que no.
0: Quan sigui especial.
1: Quan sigui que n'ha fet 5 dies seguits i ho vulguis comptar.
2: Clar, ho has de voler comptar.
1: Res, ja veurem, això per una banda.
2: Molt bé. Menys, crec que horitzontalitats li poden donar 5 punts.
0: Ala! Com que...
1: És que si entram aquí hem de fer un programa de vespre, Xavi.
0: En Xavi
1: si
0: guanyarà.
2: No, que dius, que dius. Jo perdré, jo no trobo.
1: No, potser li guanyo jo, eh?
2: Epa!
0: Tu participes?
1: Jo particip. Home, jo he estat molt...
2: I tu vens aquí perquè m'ho vol guanyar, únicament.
1: Jo vull fer la classificació, jo hi seré. No, si vols motivar, no te penses que faig tant. Jo ara fa 3 mesos que no faig res.
2: D'horitzontalitat?
1: No, horitzontalitat ha estat l'únic aquest estiu, però de l'altre res, eh? Però bé, res, ja anirem veient, d'acord? Hi haurà, a més, una sintonia d'aquestes que motiva sempre, perquè digueu, ara vine Marta, cada dilluns...
2: Espera, te puc demanar un favor, Marta, podries fer com una intro en 30 segons de avui comença, una cosa així?
1: Avui dilluns, primer dia de la classificació oficial, xiu-xiu, gim-xiu, xiu-xiuetge suant, avui comença, primera jornada, i no és Mateu, quant d'esport has fet la setmana passada? Cap! Serà, idò, comences bé.
0: 0 punts!
1: Puntació negativa. Una cosa així podem fer, d'acord? Cada dilluns.
0: D'acord.
1: Després...
0: M'ho prepararé bé, perquè ara he hagut de pensar ràpid, però és veritat que
1: està
0: no he fet gaire cosa. Bé, sí, he traginat molt de mobles.
1: I d'això, un puntet segur, eh? Sí. Ja és moviment. Va, després, cercarem cada setmana 100 MVP de la setmana. Millor jugador del partit, en aquest cas no falta partit, cercam un esportista que hagi fet una gesta espectacular, un moment que quedarà per la història de l'esport, tot això, qualsevol disciplina hi entra. Alguna cosa positiva, bona, un moment emotiu, esportiu, especial o diferent. Cercarem aquella situació esportiva o un esportista que ens hagi fet recordar perquè l'esport va més enllà. Mm-hmm. Això de fer esport és una cosa que té molts valors a darrere i que és vida. Per tant, cercarem això.
0: Aquí és on entren els xiu-xius.
1: També, evidentment. Mira, jo n'he triat una. D'aquesta setmana s'ha anat xerrant molt i a mi m'ha agradat molt, especialment perquè és el meu esport favorit, també és d'en Xavi. Una de les imatges d'aquesta setmana i el 100 MVP d'aquesta setmana és la dupla que han fet, una imatge icònica, la dupla que han fet als Estats Units, al US Open, Carlos Alcaraz i Serena Williams, jugant els dobles. Varen perdre a quarts de final, però varen deixar una imatge icònica molt xula. La Serena té 44 anys, va anunciar la seva retirada ja fa 4 anys, precisament al US Open. En Carlos Alcaraz en té 23, i varen revolucionar que va ser dimarts jugant aquest partit, que va ser una passada veure'l-los, el nivell que encara té a Serena. Jo tenia pòsters a la meva habitació de les germanes Williams, perquè era fan quan jugava a tennis, són admirables. I va ser molt xula aquesta imatge. I una curiositat, i és que quan Alcaraz va néixer, el maig de 2003, na Serena ja era número 1 del tennis, o sigui, la diferència...
0: És que li dobles
1: l'edat. Ja tenia 5 grans slams quan va néixer, va aconseguir-ne un total de 23, na Serena Williams, per 7 que ja donà el Alcaraz, si no m'equivoc, i res, va ser una imatge molt...
0: Alcaraz és del 2003?
1: Sí.
0: Mare meva.
1: Bueno, i també era important, perquè era el retorn a Alcaraz, que ha tingut una lesió bastant important al seu canell, i tornarà, ara diumenge, ja el quadre individual del US Open, és el seu retorn. Per tant, una imatge icònica, una imatge molt, molt xula que ens ha deixat la setmana esportiva.
0: I poden fer MVP,
2: MVP, MVP.
1: M'agrada. A mi tot això que sí.
0: Només ho feim amb tu, això, Marta.
1: Però enganxa.
2: No sé que li pega a Nides quan vens, però sí, comença a fer aquestes coses.
1: Va, i triarem també la sanció de la setmana. Una sanció quan ja prohibeixen jugar i aquí tens algú perquè ha fet alguna cosa que no agrada. No cercarem coses molt lletges perquè tampoc mos agrada, però sí destacades i que no volem precisament que l'esport se vinculi o se relacioni a coses negatives que sovint, malauradament, passen. N'he triades dues aquesta setmana i aquí podríem fer... D'acord? He triat dos noms propis. Un és Néstor González, Me sap com a greu, però és que no estic d'acord amb el que ha fet.
0: T'ha grinyolat, González, no?
1: És una jugadora de futbol de Granada. Va guanyar el Mundial el 2023, el Mundial de Futbol, amb aquest acoll que hi havia i na Mariona Caldentell. Va jugar en el Real Madrid. Ara feia molts anys que jugava al Gotham, que és un equip dels Estats Units. I ha deixat els Estats Units. Va dir que per motius personals deixava l'equip, on estava molt feliç, i era un bon equip, on hi havia una mallorquina també, per cert, na Maitane López. I aquesta setmana s'ha sabut que ha fitxat per la El Qadsia, un club de l'Aràbia Saudita.
2: Exacte,
1: perquè saben que és un país que les dones no tenen pràcticament drets, no tenen llibertat, no poden viure en tranquil·litat.
0: No hi ha igualtat.
1: No hi ha igualtat, que ni una. I, a més, parlant de que Esther González està casada amb una dona, en gener varen ser mamàs d'un nen, i era una habitual a xarxes a compartir també la seva vida personal. Tenia imatges precioses de la boda amb la seva dona, del naixement del seu fill Liam. Ho ha borrat tot.
0: Clar,
1: aquí n'és la polèmica. I aquí és on jo també vos demano que vos pareix, perquè jo no sé a quin preu té, no? La teva llibertat, la teva lluita, no és la paraula perquè no m'agrada, però la teva reivindicació de poder ser lliure, no? Estimant a qui vulguis. Una persona que precisament, no?, ho ha duit com ha de ser, en total normalitat, ara rectifica per mort de jugar a un equip de futbol, a un país on, a més, és que allà les relacions entre persones del mateix sexe, sigui entre dones o homes, estan subjectes a penes que poden incloure's a pena de mort. És a dir, és que no podrà ser, evidentment, lliure ja, no podrà passejar en la seva dona, el seu fill, i a banda d'això, borra uns records que havia estat compartint durant molt de temps, en aquest cas a Instagram, que vos pareix, perquè a mi em pareix que és per sancionar-la i no mos agrada això.
0: A mi me sembla que sí, que és acotar cap, no?, claudicar davant un sistema repressor.
1: Claro.
0: I que, de qualque manera, no?, s'ha venut a ella mateixa i en els seus valors. Ara, clar, això jo ho he dit des de la distància.
2: Clar.
0: Tampoc sé les condicions personals en les que ha acceptat.
1: Clar, les condicions personals pot ser que estiguin a un límit, però
2: clar,
0: ho paga, clar, això. Ha borrat les fotos,
2: clar,
0: això diu molt.
2: Circumstàncies personals, jo que vaig aquí, però...
1: Man, deu cobrar molt de dobbers, perquè aquesta lliga s'està esportant...
0: Sembla ser que s'ha venut.
1: Cristianos Ronaldos, Cristianos Ronaldos en plural, jugadors que acaben o que... Ja no ni tan sols acabar. Ara cada vegada hi ha gent en actiu encara en anys bons de futbol que se'n van a lligues d'allà, que estan agafant molta força i que tenen una tirada econòmica important que els hi atreu.
2: Haurà de ser molt de dobbers perquè es preu a pagar estat alt, com per exemple, si tallant tot això, i tu el que has dit tu, amb tots els fans que els seguien de fer, tens a tu personalment, que imagina que la seguies, que seguies la seva vida personal a les xarxes, ara no ho podràs fer. No ho sé, un peu molt alt. S'ha venut d'unir, no ho sé, sí. És delicat. Però sobretot això és un sistema que, evidentment, no
0: hauria d'acceptar. És com que acceptes i claudiques davant d'un sistema que va en contra de...
1: No sabem què hi ha darrere, però jo crec que no ho justifica. Hagi el que hagi darrere. Néstor González és una jugadorassa. De fet, va ser pitxitxi en aquell Mundial, vull dir, és davantera i marca moltíssim gols, és bona, encara té carrera per davant, i dic jo que podria haver, segurament, altres equips interessats en fitxar-la, i s'ha anat allà... Segurament farà caixa i no ho sabem. No sabem què mos diria ella, però jo crec que no justifica es tornar enrere en algú... És que són molts països que rufa i jo, com a part del col·lectiu, m'escarrufa encara més. Meu pare i mare moltes vegades m'ho diuen, no, és que clar, segons quin país no pots anar. Ja. Ostres, no ho facis tu, no hi entris, no? No ho sé. No ho
2: la fotut és que marqui un precedent, perquè, clar, si totes les icones o la gent que has estat de qualque manera model en el món LGTBIQ+, centre esportiu, tot el que han representat,
1: sí.
2: Li posen una dobberada davant i diu, entesos, així sí, ja. I es borra tot el que som, això és la fotut, aquí vaig.
1: Sí,
2: perquè els models que sembla que són intocables finalment sí que ho són i per mort dels dobbers.
0: I sobretot que si la volien fitxar, ella hauria pogut girar la truita i dir, sí, venc, encantada, però venc amb la meva família i no acotaré el cap en cap moment a la meva vida personal.
2: Sí.
0: Al contrari, no? Fer aquesta lluita
2: i una responsabilitat
0: en aquests països.
1: Està molt comentat i la majoria de coses que se llegien eren crítiques a que hagi fet aquesta passa en Esther, però bé, que una lliure, evidentment, en aquest país no serà tan lliure. Per tant, jo sancionada, sanció de la setmana per Néstor González i sanció de la setmana, a més crec que serà sancionat de bon de veres, l'àrbitre del darrer partit del Mallorca. El Mallorca va jugar dilluns contra el Granada, va perdre 2-0.
0: Varen dir que va ser un robo.
1: Bé, va ser un robo. El Mallorca ja perdia 1-0, però el segon gol no hauria d'haver estat gol. Després no sabem què hagués passat. No, potser no hagués canviat d'això el partit, però no ho sabrem precisament per això, perquè la decisió de l'àrbitre d'assenyalar un gol que no havia estat gol era una treta de cantonada, i quan el jugador del Granada ja havia posat la pilota en joc, va xiular. Se va sentir un xiulet. Clar, el jugador se va aturar. I va dir que no havia xiulat, que no havia xiulat. Però s'havia sentit, se veia clarament. O sigui, una vergonya.
0: Que ja ho diuen, però, que m'ho roben.
1: Sí, admeta la teva errada. És que simplement era admeta la errada. En Saúl Asreik, sancionat aquesta setmana, perquè va xiular, va donar vàlid un gol que no hauria d'haver pujat al marcador. Xerrant d'àrbitres, què en sabeu dels àrbitres? Perquè tornen a test i n'hi haurà cada dilluns.
0: Res, ja no sé.
1: No us agrada gens, eh? O sigui, haureu de complir fent esport. Haureu de superar els meus tests. No sé si estàu encara atents a tirar enrere el contracte de renovació.
0: No, ja m'agrada que mos passis de prova, Marta.
2: Molt espaviles.
1: Vinga, va, coses d'àrbitres. Aquest test avui va d'això. Són quatre preguntetes amb opcions. De quin color pot vestir un àrbitre? Ines i Xavi. A, només de negre. B, qualsevol color, menys els dels equips. O C, només groc. Quina és la correcta?
0: A, només negre.
1: Uf. Xavi?
2: Ui, és que jo per mi... Ah, bé, àrbitre, clar, linier o àrbitre?
1: Àrbitre de principal.
0: De futbol.
1: Sí, bé, en aquest cas, no, de tot.
0: Negre.
2: Color que no siguis de futbol, futbolistes.
1: Exacte, correcte. Qualsevol color, menys els dels equips. Ai, per tant, entenc que poden anar de rosa. És que, de fet, ja si penses, tens imatge d'àrbitres vestits o de verd o de groc, o de... mentre no sigui el color dels dos equips, que no se confon.
0: Però han d'anar tots iguals.
1: Després, sí, el quartet arbitral han d'anar igual. Nina, res, ja és la primera.
2: Segona
1: pregunta sobre àrbitres.
0: Xavi, volia destacar que m'havia equivocat. És molt graciós, ell.
2: Tu fas el mateix, sempre que me guanyes. No pareu
1: a la meva secció, eh? Va. Acaba la disputa aquí. És que el xiulet ha estat molt fluix, n'haurà de posar un miquet més fort. Si un àrbitre xiula al final del partit per error, s'equivoca com l'altre dia en Saúl aquest, si un àrbitre xiula per error al final del partit abans de temps, després pot reprendre el joc? A, sí. B, depèn de si els jugadors continuen jugant, rotllo, jo què sé, xiulen els 70. Com a dir, s'ha acabat el partit i ells segueixen. O no, una vegada finalitzat el partit no es pot reprendre.
2: Jo diria que sí.
0: Jo crec que sí, té potestat per fer-ho.
1: I dono, una vegada finalitzat el partit no el pot reprendre.
0: Ostres, vaja.
2: És raro, no? I si s'equivoca, sí, no?
1: Jo entenc que
0: si
1: ell decideix que...
0: ha de mirar el rellotge.
1: Millor s'ha equivocat i no ha arribat a... Però ja no se pot reprendre.
2: Ja està.
1: Ja si ha dit el final i punto. Oh. Que entenen de força els àrbitres.
2: Sí.
1: Quants àrbitres hi ha en un partit de primera divisió formant part del VAR? Formant part, col·laborant, i ho poden veure. Això és una pista que vol tancar. A, 4, B, 6, normalment 7.
2: Normalment 7.
1: Molt bé, perquè entren aquí els quatre àrbitres de camp. I n'hi ha, sí, meu uno.
2: I a veure, sí, després que t'ho diguessin molt bé.
1: Mira, perquè aquí entren els quatre àrbitres de camp, que són l'àrbitre principal, els dos assistents i el quart àrbitre. A més, dels que estan a una sala assegudets, que són l'àrbitre de bar, a bar i assistent de bar. Són en total 7, i mira com s'equivoquen de molt, 107. De vegades dius... De veres.
2: Sí.
0: És que eren set que la comptaven i encara pixava tort.
1: I doncs mira, se podria aplicar aquesta. I la darrera del test d'avui, pot un àrbitre expulsar un jugador abans de començar el partit?
0: Pot un àrbitre expulsar... Sí, sí. Si se genera un conflicte en el passadís abans de...
1: Sí, de començar, que se jugui.
0: Per exemple, si s'insulten o això que no està ben fet, expulsat, ja no jugues. Bé.
2: Es podria ser perfectament, jo diré que no, però per dur-li la contrària.
1: I no, li dius la contrària perquè vol, perquè evidentment sí. Un àrbitre pot expulsar un jugador abans de començar el partit, des del moment que té l'alineació, que sap els que jugaran, ja pot mostrar targeta vermella. Mm-hmm. Molt bé, superat aquest test o no, més o manco.
0: Superat.
1: Aprovat, va, aprovat. acabarem sempre amb una frase motivadora que ens agrada, això, les frases periodistes esportius també, tirar un poquet de...
0: Però com farà, rotllo coach?
1: En tiraré una. No, perquè jo
0: no sé res d'això. Però és que te posa una música èpica.
1: N'hem de triar això. D'acord. Dilluns
0: ens perfeccionarem
1: ja...
0: La llista musical.
1: Exacte, millorat del tot.
0: Sí, aquí va música èpica, d'acord?
1: Per exemple, frase de la setmana que he triat avui. Cap de nosaltres és tan bo com tots nosaltres junts.
0: Oh, bravo!
1: La deia, però el graciós és això, d'acord? Qui la deia? En Ray Kroc, que és un empresari estatunidense, que se va associar, això evidentment, Wikipedia, amb els germans Richard i Maurice MC.
0: Els del McDonald's.
1: Per tant, que si vos voleu menjar una hamburgueseta d'allà, o sigui, company...
0: No se van endur bé, aquests.
1: Ai, mare, mare que va malament.
0: Maravitxa pel·lícula.
1: Ai, pues, i d'això de la frase no va anar bé?
2: No.
0: Els hi va robar la idea en els dos germans.
1: Ah, és per això. I doncs, mira, en Ray Kroc va dir...
0: Sí, va anar a viure.
2: Era un manipulador.
1: Era individualista total, no?
0: I no van veure cap tot bé de l'empresa.
1: Bé, ja volia que van bé perquè he llegit lo de McDonald's i mira, en el final, feu el que vulgueu, però dilluns, vendré aquí a passar revista i a contar-vos més cosetes.
0: Ai, quina pressió setmanal, Marta Sampas.
1: Pressió bona, pressió bona.
0: Escolta, demà, de matí, a les 6... de la matinada, d'aquí unes hores.
1: Sí.
0: Hi ha un eclipsi.
1: Sí.
0: El veuràs.
1: Avui de matí...
0: Un eclipsi parcial,
1: sí,
0: no total,
1: de lluna,
0: com el
1: de lluna. M'atreu més, perquè a mi la lluna m'agrada molt, però, ostres, t'has d'aixecar... Crec que a les 4 i mitja
0: no,
1: ja...
0: No, tenc torn demà de matí.
1: Demà tenc lliure. Oh, per tant, no m'aixecaré a les 4 i mitja a veure la lluna. Sí, m'agafa fent una volta corrent.
0: Segur.
1: Fent esport. No, però bé, des que siguin nocturns és interessant.
0: Els qui s'aixequin prest per anar, per exemple, a Sant Agustí, a fer la nit...
1: No, gent que va córrer de prest, també ho fan.
0: Que ressusciten la Quica, de ben prest, a lo millor l'eclipsi parcial ajudarà a ressuscitar la Quica de la penya del Coso. Bé, Xavi...
2: Digues.
0: Bé, Marta, gràcies.
1: Bé, fins dilluns.
0: Fins dilluns. Adéu. Això que li volia dir a en Xavi, com ha acabat el programa.
2: Ai, doncs ja està.
0: Sí?
2: Feines fetes.
0: Hem arribat en el xiu-xiu número 461.
2: Bona nit a tothom i bon dia.
0: Exacte.
2: Va passar la transmissió, no?
0: Clar, sí, molt bé. Gràcies per ser-hi. Adéu.
3: Porque está de moda son sus amigas que tienen niños pequeños y eso.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. La crisi migratòria a Ceuta marcarà demà l'actualitat de la jornada, no només a nivell estatal, sinó també a les illes. El Consell de Govern portarà als tribunals la darrera decisió sobre el repartiment dels menors migrants. D'altra banda, des de Moncloa, el president espanyol Pedro Sánchez presidirà la reunió del Comandament Únic. Sobre el terreny hi ha el ministre Ángel Víctor Torres, al capdavant d'aquest operatiu, i fa una crida a la concòrdia.
2: Lo que ocurre en las calles de Ceuta, el llamamiento a la convivencia y a la no violencia también es importante decirlo.
1: Demà al matí a les 9:30, la plataforma d'afectades per les hipoteques ha convocat una concentració contra una immobiliària que preveu construir una promoció d'habitatges a Son Bordó i a Palma. L'entitat assegura que l'empresa constructora va irrompre per la força i de manera il·legal els terrenys, tot i no tenir una resolució judicial ferma que ho legitimi, assegurant que suposa un atac contra els drets fonamentals de diverses famílies vulnerables de la zona. En els esports, en ciclisme, Enric Mas frega la victòria a la 6a etapa de la Vuelta a Espanya. El ciclista mallorquí ha finalitzat segon i ha competit roda amb roda amb el guanyador de l'etapa d'avui i també líder de la classificació general, Tadej Pogacar. Mas és ara segon a la general.
3: Bueno, ya habéis visto que en el sprint poco tenía que hacer, pero bueno, Pogui es Pogui y nosotros pues tenemos que ir día a día y, como habéis dicho, estoy segundo en la general y poco a poco, pues nada, me voy sintiendo bien y gracias al equipo.
1: En cultura, Valldemossa s'ha convertit en un gran escenari a l'aire lliure amb art, artesania i música en directe en la nova edició d'Ardemossa, una trobada que ha agrupat diverses disciplines artístiques com ara exposicions, música, teatre, dansa, artesania, joieria o fotografia.
4: Jo realment ven del món del grafiti i la pintura i són molt expressiu i el que intent sempre és una obsessió de les persones i de més transmetre sentiments. Vendria això com a retrats emocionals.
5: Pues es que es como una noche mágica, o sea, se siente ahí la vibración de la gente y a mí me gusta mucho, la disfruto bastante.
1: I Santa Ponça torna a convertir-se en l'escenari de les festes del rei en Jaume, una celebració que commemora el desembarcament de les tropes catalanes que, encapçalades pel rei Jaume I, conqueriren Mallorca fa 797 anys. Ha començat amb el pregó d'un Carlos Fuentes emocionat, també el batle Juan Antonio Amengual.
6: No és que estigui orgullós, és que estigui fins i tot nerviós, perquè sé que és un pregó que té molta repercussió en el sentit de que inicia unes festes molt importants que són les del rei en Jaume aquí a Calvià, concretament a Santa Ponça.
7: Calvià pues, demostra la seva capacitat de mobilitzar gent i d'assumir un protagonisme i un lideratge que de qualque forma ho representa la conquesta del rei en Jaume.
1: Durant el seu discurs oficial, Amengual ha anunciat la construcció de 300 nous habitatges de protecció oficial que s'ubicarà en Amagaluf i Peguera. I aquesta nit, quan passin uns minuts de les 4:30, començarà un eclipsi parcial de lluna. El punt màxim s'assolirà a les 6:30, quan l'ombra de la Terra cobrirà el 93% del satèl·lit. Es podrà veure des de qualsevol indret de les illes com la lluna es va tenyint de vermell. Ho explica Amador Carbonell, president de l'Observatori Astronòmic de Mallorca.
8: Així se veu aquesta atmosfera terrestre per la reflexió de la llum pot filtrar tots els colors excepte el vermell. I el vermell travessa l'atmosfera i arriba a la lluna, que es veu vermella.
1: En aquest cas, l'eclipsi es podrà observar sense necessitat d'ulleres de protecció. I així hem arribat a les 10:04. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Si vos demanam la darrera pel·lícula que heu vist, segur que me contestau aviat. Però i si vos demanam que trieu una pel·lícula que pugui explicar un trosset de la vostra vida, quina seria? Idò, això també li hem demanat als nostres 5 convidats que ens acompanyen al llarg de la setmana. Cati Llodrà, psicòloga, Donald Miranda, entrenador de salt de trampolí, exolímpic, Nati Sánchez, gran coneixedora d'Egipte, historiadora, Josep Lluís Pol, divulgador, professor jubilat de matemàtiques i l'actriu Pat Aguiló. 5 converses a trossets que són tot un experiment de ràdio. I si tots just connecteu amb nosaltres avui i vos fa ganes recuperar el principi de la conversa, que ja vàrem encetar dilluns, anau a la pàgina del programa a tot IB3.

0: I deserve a little kindness. I deserve my due respect. I deserve to be beloved, just like everybody else. I deserve my...
1: Josep Lluís Pol, com estàs? Benvingut.
2: Hola, bon dia, beníssim. Gràcies.
1: Gràcies a tu per formar part d'aquest experiment radiofònic d'entre avui i demà, aquest mes d'agost, aquestes cinc converses llargues que fèiem durant la setmana, cada setmana en cinc persones diferents, i que anàvem oferint a trossets en els nostres oients. Després explicarem per què aquesta cançó. Però ja que escoltam música i ja que vàrem començar aquesta conversa parlant de música, quan preparaves l'entrevista i a més que vas escollir Strauss, pensava, hi ha relació, no?, entre les matemàtiques i la música? Hi és, no?, aquesta relació?
2: Sí, home, i tant. A més, jo crec que si cercàssim algun tema prou llunyà, aparentment, de les matemàtiques, que tingués bibliografia i coneixement fet entre les matemàtiques i alguna altra cosa, la música estaria en el rànquing ben amunt, estaria en el pòdium.
1: I per què? Quina és aquesta relació? És un tema d'estructures, de repeticions? Que...
2: Bé, parlàvem de frases fetes. L'altre dia va sortir la de la quadratura del cercle, quan qui cerca no impossible. I aquí també hi ha quan algú descobreix o se li posa aquella carona d'entendre les coses. Antigament, ara no tant, però jo crec que la reivindicaria, que la tornem a emplear, no? De dir, ui, aquesta està escoltant la música de les esferes. Perquè això ja ho deia Pitàgores, va descobrir la relació entre la longitud de cordes que produïen acords o sons agradables i les que no, i va trobar que la relació de longituds era senzilla, és a dir, no era un, si una feia un metro o un colzo, en aquell temps no existia el metro, l'altre havia de tenir 1,47, 2, no, si una tenia un i l'altre tenia dos, és que sonava la mateixa música, la mateixa nota, perdoneu.
1: Sí.
2: Si un tenia un i l'altre tenia tres, també sonava bé, i si tenia dos i tres, sonava beníssim. En canvi, si tenia un i l'altre de set, això ja... I va començar a estudiar aquesta relació, no? I va arribar a dir, aquí també ja va fer una ampliació un poc agosarada, però bé, que els planetes quan giraven, els astres quan giraven, també produïen una música còsmica que només era possible escoltar-la en l'intel·lecte, no?
1: Bé, i de mos queda per estirar i per aprendre. S'excusa de seguir xerrant amb tu és una obra de teatre o una pel·lícula. Jo t'he posat la banda sonora de Cyrano.
2: Sí.
1: I crec que, a més, tu has duit el llibre de Cyrano. O sigui, en el final connectam tot, a teatre, llibres, música i pel·lícules.
2: Sí, efectivament, perquè jo crec que les grans obres tenen això, tenen aquesta virtut, no? Per això són grans obres que sempre són actuals, sempre són modernes, i Cyrano, en el fons, si no ho pensa bé, mos parla d'una persona amb un complexe important, que en tenim tots, de complexes, i la seva manera molt particular de superar-lo, no? Bàsicament, podríem resumir així. No sé si qualcú no sap que la trama de Cyrano,
1: sí,
2: però no crec que facem espòiler
1: no,
2: a ningú.
1: No crec, jo tampoc, i si no...
2: Tampoc en dic gaire cosa, el que han dit.
1: Si no, ja estàveu llegint el llibre o veient la pel·lícula, però tu el que vas veure és una obra de teatre.
2: Sí, jo quan vaig quedar... Crec... Era molt jovenet, crec que era universitat, l'any, això ho vaig fer a l'auditori l'any 86, per tant sí, encara estudiava aquí, i bé, va ser, jo crec que l'havia sentit parlar, o per ventura a escola ja m'ho havien parlat, segurament, però no l'havia vista mai ni l'havia llegida, i llavors vaig tenir la sort de topar en Josep Maria Flotats a l'auditorium. En el primer escenari minimalista que havia vist mai, de dir, això és un escenari, que era aquella rampa de fusta amb trampetes que anaven sortint,
1: sí,
2: i entrant personatges, i vaig quedar absolutament enamoradíssim del teatre d'en Cyrano, d'en Flotats, de tot aquell món, no? I llavors, a partir de llavors, comprar el llibre, llegir-lo, intentar veure altres. Crec que aquesta representació està penjada a YouTube, és a dir, que qualque vegada l'he recuperada i no crec que l'hagin llevada.
3: si no m'haureu de dir per què em mireu el nas.
4: No, jo no!
3: Què té d'estrany?
4: No, s'equivoca el senyor.
3: Potser és llarg i ganxut com el bec d'un voltor.
4: No, jo!
3: I brilla al capdamunt una barruga amb pompa.
4: No!
3: O bé penja d'ençaire, senyor, com una trompa.
4: No, però...
3: Si alguna mosca lentament s'hi passeja, ho trobeu sorprenent?
4: No!
3: O bé teniu enveja?
4: No, no hi he posat els ulls, me n'he sabut estar.
3: És que potser trobeu que no es pot ni mirar?
4: No,
3: us desagrada?
4: No, senyor!
3: Potser men un color esgrogueí?
4: No, senyor!
3: Té forma obscena?
4: No, gens!
3: Doncs per què preneu un posat denigrant? És que potser el senyor me'l troba massa gran.
1: Cirano de Bergerac en aquesta versió de Bru de Sala. I també podries triar una pel·lícula que podria dur, pot ser música de Jordi Savall. Mm. No sé si exactament la música de Jordi Savall, però crec que sí que té relació amb la pel·lícula que has escollit.
2: Sí, i tant. La pel·lícula és Tots els matins del món, de 1991, que és un llibre de Pascal Guignard i que va fer el director Alain Corneau. És una pel·liculassa. És una pel·liculassa, llavors... La lentitud, per això, està feta una qualitat. No? És a dir, si un està nerviós i tot això... Bueno, anava a dir que no la vaig veure, però potser sí que li anirà bé, perquè hi ha uns travelings i un plànols lentíssims, serens, magnífics. I ara pensava, no sé si m'equivoc, però potser la pel·lícula surt en Gerard Depardieu, de Cyrano. Jo crec que en Gerard Depardieu fa qualque Cyrano.
1: Sí, clar.
2: I en Gerard Depardieu surt
1: també
2: tots
1: aquest...
2: el matí del món.
1: Clar,
2: o sigui,
1: sí,
2: que
1: sí.
2: Tinc un altre nex aquí.
1: Sí, en Depardieu, de fet, és el Cyrano de la pel·lícula dels anys 90, deu ser, no? Sí,
2: I d'aquí apareix... Bueno, la pel·lícula està dedicada a Monsieur de Saint Colomb, que és un músic del qual no saben moltes coses del barroc francès, però magnífic. I el seu deixeble, Marguerite Marais, és interpretat per Cyrano, no? Una pel·lículassa.
1: Amb en Josep Lluís Pol se'm mos fa curta la conversa i ara pensava que quan vàrem xerrar de llibres ahir no vàrem parlar dels teus, que també en tens, i en tens de molts... A veure, que escriure un llibre no és fàcil. I, per exemple, no sé si és darrer, 60 de 60 és darrer?
2: Sí, sí, sí.
1: Llibres, matemàtiques, música, astronomia, química, geografia, jocs, històries, art... No t'estàs de res, eh? Ho vols tot, Josep Lluís.
2: Som un tastolletes i un coroller. M'agrada molt dir això, no? I és que totes... Hi ha una frase magnífica d'en... des que era director d'Escormo Caixa, després ja me sortirà, que diu que el coneixement s'adquireix, se pot adquirir a través de 3 dies, la ciència, i aquí no, però és que no han descobert res, l'art, i això és fantàstic, i la revelació, que aquí, ja se posa a tremolar, no? Però és clar que la via del coneixement, això és una manera de dir-ho, però són múltiples i tots els sabers en els fons m'ho duen allà mateix.
1: I aquests 60 de 60 és número i després escrit que jugues amb el número 60?
2: Sí, això va ser una corolla, això va començar en els 35 anys d'aniversari de la llibreria Embat, que en Miquel Serra me va proposar un joc molt guapo que va ser, bueno, podries fer parlar dels 35, i jo se m'ho acordo en aquell moment dir 35 coses sobre el número 35. No només els àmbits de les matemàtiques, sinó seguint aquests establir ponts, no?
1: Sí,
2: que diu un
1: sí.
2: Amic meu entre les matemàtiques i totes les disciplines. I en els 60 jo estava en els 58, 59, 60 és un número important, especialment en temps, perquè si pensam en el rellotge veurem que sí. Hi ha 60, i això molt bé dels sumeris. I vaig pensar, seria capaç de trobar 60 articles, 60 temes per parlar de 60, i ja ho crec.
1: Te'n varen sobrar.
2: Sí, em vaig haver de llevar qualcun i tot. Qualcun diria, fas trampes, perquè, per exemple, tots els capítols que acaben en, no sé si són en 8 o en 9, en 8 o en 7, parlen dels anys 60. Llavors, bueno, pots parlar dels cotxes dels anys 60, i dir, ja tens 10 temes, diguem, de manera fàcil, però després tens 10 de matemàtiques, 10 de ciència, 10 de llibres, 10 de música, evidentment, etcètera.
1: No te canses perquè ets una persona curiosa, no?
2: Sí.
1: Te segueixes sorprenent pel que vos en esteu voltant?
2: I tant. Però és que jo crec que qualsevol persona que obri una miqueta els ulls i ho vegi, tot et sorprenent. Lo d'aquests dies de l'eclipsi, que encara en parlem, et sorprenent que la distància que estan aquests tres astres fan una línia perfecta a damunt que nostra, de més, perquè l'amplada de l'eclipsi eren 200 i busques de quilòmetres i mitja circunferència de la Terra en té 20.000 de quilòmetres. Dius, ja has tenir sort, eh? Ja has tenir sort. Clar, i la meravella... Sí, mos han de meravellar perquè no hi ha per menys.
1: Sí, no mos deixen de sorprendre i encuriosir per sa vida. I de demà toca posar un plat a taula.
2: Uep.
1: Ves pensant,
2: ja va,
1: eh?
2: Bé.
1: Vinga.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Ai, sota el cel de París, eh?
1: Sí.
0: Que romàntic, eh?
1: M'encanta aquesta cançó.
0: I Edith Piaf.
1: Sí, també.
0: Que potent.
1: També, ella. Tota
0: aquesta
1: ella.
0: Dona. Tota ella, com Napata Guiló, que també és tota ella. És una dona creativa, divertida, simpàtica, amb moltes contradiccions, segurament, també.
1: Sí.
0: I una dona que sap que la sincronicitat, si la serendípia, la poden dur a llocs meravellosos. I això és perquè tens els ulls molt oberts.
1: Sí. Mm? Sí, sí.
0: A més, dus unes bones ueres per veure-hi bé, per no perdre-te detall, Pata Guiló. Pel·lícula, teatre. Clar, una dona que ha fet teatre, una dona que ha fet cinema, que fa teatre, cinema, que no sé si t'ho posa molt complicat.
1: Molt complicat. Molt complicat i no.
0: Ja.
1: Molt complicat i no. Jo som ferma creient de les coses que surten, pum.
0: Val. I que te va sortir pum quan te vaig dir una pel·lícula?
1: Que bello és vivir. Que bello és vivir, per favor.
2: Mari! Mari! Oh, ¿qué tal, señor inspector de Hacienda? ¿Cómo está?
3: Señor Bailey, hay un déficit.
2: Sí, lo sé, de 8.000 dólares.
4: Tengo aquí un papel.
2: Apuesto que es la orden de mi arresto, ¿no es maravilloso? ¡Felices Pascuas! ¿Dónde están los periodistas? ¿Dónde está Mari? ¡Mari! ¡Ay, deliciosa casa llena de corrientes de aire! ¡Mari! ¡Mari! ¡Mari! ¿Dónde está mi mujer?
0: Pell de gallina se t'ha posat, no?
1: Sempre, sempre.
0: Que bella és vivir.
1: Va ser un dels motius per als quals jo la vaig escollir.
0: Sí.
1: Un pensaria, pues senta't, triu, una cosa així com més elevada, ara aquests dies que se xerra molt de l'Odissea, i una cosa així, una gran producció de... Però jo crec que quan una peli, això és com en Miguel Gila, quan una peli, tu te la saps de... Jo me la sé de memòria, en castellà i en anglès. La veig cada any, la veig sempre. I aconsegueix que ploris en el mateix moment, això és tècnica en estat pur.
0: Sí.
1: O sigui, en Frank Capra és tècnica en estat pur. És igual que, ja et dic, en Gila. Tothom se sap els seus monòlegs, però segueix rient en el mateix lloc, no? I jo crec que això tècnicament és perfecte.
0: I d'aquí tenim aquest Que bello és vivir, de Frank Capra, meravellosa. Ja li han passat dos anys per damunt. No
1: molts.
0: Sé si per damunt, perquè segurament no, però que té molt d'anys, els té. Però que segueix posant la pell de gallina, la segueix posant.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: I aquí una de les casualitats d'aquestes setmanes d'entrevista, i és que la setmana passada sentíem en Jaume Gomila, metge d'urgències i també director de FIAT, la Fira de Teatre Infantil i Juvenil, que se celebra a Vilafranca. Pel·lícula d'en Jaume, Que bello és vivir. Llibre d'en Jaume, La meva família i altres animals.
1: Veus?
0: Veus?
1: No
0: sóc
1: tan rara.
0: No, però m'encanta aquest moment de casualitat amb persones que sou totalment diferents i amb recorreguts totalment diferents, però que coincidiu en coses com aquestes.
1: Sí.
0: És fantàstic.
1: És que a més jo crec que Que bello és vivir és un conte molt senzill, però que explica una cosa que és molt inherent a l'ésser humà, que és aquesta cosa de... que l'impacte que sense adonar-nos tenim amb altra gent.
0: Jo quan preparava l'entrevista, Pat, mirava també les vegades que tu has actuat a llocs molt diferents.
1: Sí.
0: A sèries com Amar es para siempre, a pel·lis com El cuarto pasajero, d'Àlex de la Iglesia. També va sortir a la sèrie aquesta de televisió espanyola, com se diu, que han fet tant
1: citat. Cuéntame.
0: Cuéntame, efectivament, tenies allà un
1: paper. Vàrem obrir aquesta casa en Vallterra.
0: També, efectivament, Vallterra. Però a mi hi ha un personatge que m'ha encantat, que m'ha flipat,

0: no hagués estat possible que fes 30 monedes. I 30 monedes me van telefonar, me van dir, és un paper molt petit i tal i qual, i jo vaig dir, però què és? I me van dir, és la carnicera del pueblo. I jo li, i na Carmen Utrilla, que duies càsting, me va dir, envíame una foto tuya que hace tiempo que no te veo i tal. I jo vaig dir, val. I clar, quan jo vaig sentir carnicera, me'n vaig anar al mercat de l'Olivar, a la carnisseria, que ara és del meu cosí, vaig dir, deixa'm un cobrepolvo i un tal. I vaig enviar una foto que estava en so guinevet amb alt, teant un pollastre i tal, i descat de dos dies o tres me va cridar na Carmen i me va dir, que sàpigues que anàlits de la iglesia, vamos, ha posat el dit a la teva foto i ha dit aquesta.
1: És que és fantàstica, jo faria un, te faria protagonista de qualsevol història, la carnicera de, del poble. No pot
0: és meravellosa, la Remedios. Remedios,
1: la Remedios, efectivament, que estàs magnífica. I de teatre, crec que també en tens un parell, tenim pocs minutets, perquè és que se mos passa volant, això no fa. Però també tens dues obres de teatre que tu has protagonitzat, que crec que són bastant especials.
0: Sí, a mi me va agradar moltíssim s'Esquelis, perquè va ser una oportunitat de... Jo vaig fer de sa que em portava sa vaga o sa reivindicació, sí, que era na Sara del Mar, sa persona
1: no,
0: real.
1: Que efectivament, sa persona real, que és sa portaveu de s'Esquelis.
0: És una obra d'en Rafa Gallego, que també és d'aquesta casa, i vàrem tenir l'oportunitat de conèixer-les. Vamos... Força de la natura és poc.
1: Total.
0: La Sara del Mar és una bestialitat de dona, meravellosa, i me va agradar moltíssim fer s'Esquelis per això, per el que tenia de reivindicativa. I me va encantar fer Desverats, que era aquesta sàtira o comèdia del que era la societat mallorquina, desfent-se una micona dels anys 40 i tal, i vaig estar amb grans companys que m'agraden moltíssim, en Pedro Mas, en Miquel Àngel Torrents, Naina Frauna, Yuki, bé, estàvem tots, vaig disfrutar moltíssim de fer-ho, vaig riure molt i va ser un autèntic plaer, però fer feina a cases, que no se pot sempre.
1: I també és una professió molt exigent, que ho és, molt difícil, però na Pat Aguiló fa camí. I ara només mos queda posar un plat a taula. No sé, a mi em passa volant i crec que el plat també mos passarà volant perquè he descobert una cosa que no sabia de tu xerrant de cuina. Així que demà compartim un plat, val?
0: Demà ho compartim un o dos, el que faci falta.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
0: El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
3: Oh, sorpresa!
0: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
4: Ja som aquí, ja hem arribat!
5: Com això? Com esteu?
0: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a Entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Nakati Lladrà ja ens ha dit en algun moment al llarg d'aquesta conversa que ses cançons i ses músiques poden dir moltes coses, mos poden connectar amb ses persones, poden despertar emocions. Nakati Lladrà, com estàs?
1: Hola, Araceli. Ara en sa pell de gallina.
0: Per què?
1: Perquè has escoltat en Eddie Vedder amb aquesta veu que té profunda, recorda'm de sa pel·lícula de sa que xerrarem, i això, i se posa sa pell de gallina.
0: Que fort, eh?
1: Me passa, sí.
0: Quan mos passen aquestes coses, quan hi ha aquesta connexió que no saps molt bé per què, però allà hi és. Quina és la pel·li que ha triat Nakati Lladrà?
1: Aquesta ha estat, de totes les propostes que m'has fet, la que m'ha costat manco. La pel·lícula és Into the Wild. En castellà surt coneguda com Hacia Rutas Salvajes.
0: Sí.
1: És dirigida per Sean Penn, el 2007. I jo la vaig veure quan vivia a Barcelona, però encara avui la duc ben de dins.
0: Que conta, perquè i després mos contes perquè la dus ben de dins. Que conta?
1: Conta la història d'un tal Christopher McCann,
0: Sí.
1: Que és un jove que quan se va graduar, va acabar a la universitat, deixar anar tot el que tenia, ho donar tot a una ONG, xapar els seus carnets d'identitat i sí, ho deixar tot enrere per anar-se'n cap a Alaska. Ell deia que cercava el nord, que cercava natura, que volia sentir llibertat, trobar sentit de viure, no? És cert, però, que aquesta pel·lícula està basada en un llibre.
0: Sí.
1: Mai dic el nom bé, però el llibre és de John Krakauer i, a la vegada, el llibre, en realitat, està construït a partir dels testimonis i els escrits de McCandness, perquè aquest Taldot era un home real en els anys 90. I que quan vaig llegir el llibre encara m'ha colpit més, no?
0: Vares veure primer la pel·lícula i després vares anar al llibre.
1: Sí.
0: I encara vares entendre millor els personatges, la motivació. Què és el que te toca, escoret, Cati?
1: Per jo, més que una invitació a fugir, no? I tampoc romantitzant aquesta idea de partir, per jo era una història que me fa pensar en aquesta recerca de trobar sentit. En altres mateixos, en el nostre entorn, en el que vivim. També me xerra molt dels límits, els que mos posen, no?, dins aquesta societat, per exemple, on estem, els que mos posen nosaltres mateixes, o inclús els que hem de m'estar posant els altres a vegades i que mos pot costar més o manco. Me connecta també en sa connexió amb les altres i amb una cosa que, de fet, és una necessitat super, super humana, que és el vincle amb els demés. I aquest fer camí, però fer camí de qualque manera compartit. No vos faré spoiler de la pel·lícula, vos ho promet, però sí que si la vols mirar amb aquests ulls t'acompanya i te fa arribar, no només en els paisatges, que també són espectaculars, sinó que te fa arribar una mica en aquest missatge de què voldríem en el nostre darrer.
0: Va, que no està malament la pregunta, perquè jo vos demano un llibre, una recepta i una pel·lícula, és bastant més fàcil que fer-nos aquestes preguntes transcendentals que no mos acabam d'arribar a fer, no?
1: A vegades per manca o de temps, o d'oportunitats, o d'espais, o de por. Perquè si deien que les emocions mos duen missatges, sentim por quan algo és important, i aquesta por a vegades a bussetjar una mica en nosaltres mateixes mos pot acompanyar i mos acompanya. En aquest cas, aquesta pel·lícula de la que xerram és algú que decideix rompre totalment amb aquesta por i anar, com ell diu, només cap en el nord, a trobar el que m'hagi de trobar.
0: I que mos fa rompre'ns la por que suposen les emocions, allò de no plor perquè plorar no vull mostrar feblesa, no vull encetar una conversa perquè sé cap a on anirà. Com mos enfrontam a tot això?
1: La base, si l'haguessin de posar qualque cosa, jo la posaria l'autoconeixement. N'hem parlat tu i jo i conèixer-te a tu mateixa per començar. No vol dir ser indulgent, no vol dir que tot val, no vol dir que jo vaig damunt res ni ningú altre, però sí que vol dir saber de qualque manera conèixer el mapa de com ets, de com funciones, de què necessites, però per tot això t'ho has d'haver demanat.
0: Ja. Són totes aquestes preguntes que costa fer-se. A Nakati Lladrà se la va fer un dia, no?, les preguntes, perquè tu deies, jo era a Barcelona i veia aquesta pel·lícula en aquell moment. T'imaginaves on series avui?
1: Clar, va pensar, de cap manera, que va, que va. A més, és que recordes el dia que vaig veure aquesta pel·lícula, perquè te facis una idea, era un diumenge a la baixa, que estàvem com a dia després d'una gran festa, en el pis que compartia amb 5 al·lotes, amigues a dia d'avui moltíssim, i estàvem al sofà 3 de nosaltres, vinga, que miram, i alguna va dir, m'han dit que aquesta és bona, devia ser el 2009 o una cosa així, i record que totes quedaren dormides en el meu voltant, no? I jo estava amb uns ulls, però veus que no hi podien estar més, enganxada en aquella pantalla, veient, a part de les postals d'Alaska espectaculars, veient aquella història que de sobte m'obria a mi tant d'interrogants amb mi mateixa, i a part, el que dic, escoltant la banda sonora de Eddie Vedder, que és el cantant de Pearl Jam, que és que encara avui dia, tu a més de sentir-la, me poses a pell de gallina. Per tant, en aquell moment, bueno, preguntes me'n varen sortir moltes. També qualque resposta, és bé.
0: Perquè en aquell moment estaves estudiant.
1: En aquell moment estudiava psicologia, ja. De fet, havia començat a la UIP aquí a Mallorca, després vaig voler traslladar-me a Barcelona i ja conèixer un poc aquest món, no?, cap al nord o cap aquí on fos. I me vaig trobar que per circumstàncies d'organització de secretaries i coses d'aquestes, jo no era apta per seguir un itinerari concret a dins la carrera, perquè el que havia fet era un trasllat d'expedient, una mobilitat permanent, i per tant, tot i que la secretària m'ha dit que quina llàstima, jo, clar, quan vaig saber el que acabava de fer, és cert que me van tremolar força les cames, perquè vaig dir, bona nit, he estat 2 cursos esforçant-me per tenir bones notes i havent-ho aconseguit, i ara tot això no val res. Però el que potser no m'havia dat compte encara és que a mi me va valer perquè fa aquella carrera, que a més és amplíssima, com la carrera de psicologia, i fer el de ment al meu gust. Vaig començar a agafar totes les assignatures que me cridassin l'atenció, els professors dels que m'havien parlat millor, les mobilitats a altres universitats perquè tinguessin projectes que a mi m'interessassin. I tot això va passar, més o manco, a l'època que sortia
0: Que bo.
1: la pel·lícula.
0: Clar, i a més, na Catilladrà, veu aquesta pel·lícula, com dèiem, amb aquests paisatges meravellosos, ni s'imaginava que 15 anys després estaries fent psicologia caminant, que hauries passat també dins un departament de recursos humans i que un dia diguessis això, he d'anar per un altre camí, vaig per un altre camí, malgrat l'agenda i a Cati, on vas? I me fas pensar, ara també xerrant d'aquesta pel·lícula, el que ja mos vares contar dies abans, quan el teu germà arqueòleg te va dir això seria una bona teràpia, no? En el fons, hi ha coses que no saps per què queden allà a dins i un moment donat tot té sentit, no?
1: I tant, i tant.
0: Això mos passa en el dia a dia, tots.
1: Sí, escolta'm, o si tenim els ulls oberts per veure-ho. Bueno, passen tantes de coses que realment quan funcionem en pilot automàtic jo no sé dir quant el món no perdem. Segurament jo també, clar que sí. Però sí que és cert que mir d'anar un poc amb els ulls oberts i de qualque manera assaborint tota aquesta part de fer camí, que això sí que m'ho adorem.
0: Sí, saps que durant tota la temporada m'ha anat fent, bueno, ja fa temps que ho feim, m'ha anat fent una pregunta en els nostres convidats, en el darrer convidat que ens ajuda a baixar la barrera del programa, que és si tens algun costum abans d'anar a dormir. Cada vegada més gent diu allò de pensar en el dia, agrair el dia, pensar en el dia següent. Això potser fa un any no m'ho deia ningú.
1: En sèrio?
0: De veres,
1: Deu ser trending topic i
0: és un bon
1: benvingut.
0: exercici, però, aquest d'aturar, pensar, agrair.
1: Ho és, ho és. I a més és un exercici senzill. Senzill en el sentit que el pots fer hagi passat el que hagi passat en el dia. Aturar tampoc vol dir estar una hora meditant en una posició que mos costi pena, però sí que realment aquest aturar, anar un moment cap endins, no te li deien reflect o reflexionar, no vol dir que te n'hagis d'anar a lo més profund de l'ànima, però sí que te va connectant i és també com un múscul, que si l'entrenes tindrà més força amb els temps. Jo vaig començant, per exemple, a practicar aquest agraïment i d'aquí a lo millor un parell de setmanes, no em porta anant fora, però segurament seré més capaç d'anar detectant aquestes petites coses que siguin susceptibles de que jo agraeixi quan acabi el dia. O sigui que és una superbona pràctica i molt recomanable.
0: Idò, Cati Lladrà, demà posarem un plat a taula.
1: Ai, quines ganes, sí.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: a IB3 Ràdio, entre avui i demà. IB3 Ràdio és cultura.
1: IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
0: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barceli Bosch.
2: Donald Miranda, exesportista d'elit de salt i entrenador de salt, ens trasllada avui a Roma en un estiu no molt llunyà.
3: Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano. Io non volevo solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle fallire.

Una pel·lícula és un bon recurs per xerrar de la vida. Gràcies, Josep Lluís Pol, Nati Sánchez, Pat Aguiló, Cati Llodrà, Donald Miranda. Per demà, vos demanarem que poseu un plat a taula.

combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclàctic, tots els estils a IB3 Ràdio. Amb Ferran Pereira.

Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? A Real Mother for Ya és una de les conegudes peces del senyor Johnny Guitar Watson, a banda de ser també el tema que dona títol al seu àlbum del 1977, i si no record malament, era la 14a producció del cantant i guitarrista nord-americà. Precisament la que l'encimà a les més altes cotes de popularitat. Es veu que Johnny Guitar Watson va ser un showman un tant extravagant, però sempre molt resolutiu.

0: Your Love is My Love i The Real Deal són els dos temes que acabem de sentir. Amb dos formen part de l'àlbum A Real Mother for Ya, l'àlbum de Johnny Guitar Watson que ens acompanya a la nostra sessió d'avui de l'Eclèctic. Si bé el cantant i guitarrista ja havia assolit un cert èxit durant les dècades dels 50 i 60 del segle passat, va ser durant els anys 70 quan es posiciona als primers llocs de la popularitat. El soul, el rhythm and blues, el funk i el rock foren els llenguatges amb els que més èxits aconseguí. Seguim a la música. Nothing Left to Be Desired.
1: You know, baby, I was just standing here thinking about all the things that a man wants in his life, and he finds that when he finally gets those things, he finds one thing wrong with it or another. And I can truly say that since I found you, there is nothing left to be desired. I mean, absolutely nothing left to be desired. On the for real side.

0: Jesus.
1: Tots els estils a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és cultura. Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
2: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

A Real Mother for Ya, la 14a producció discogràfica del cantant i guitarrista nord-americà Johnny Guitar Watson a l'Eclèctic d'avui. Watson havia rebut classes de piano del seu pare, però aviat es sentí molt més seduït per el so de la guitarra, especialment dins de l'estil de T-Bone Walker o Clarence Gatewood Brown. La guitarra li regalà el seu predí, que era predicador i també tocava l'instrument. Ara bé, amb una condició, que no toqués el que ell dominava, música del diable. Evidentment, per el que sabem i sentim, no li fe del tot cas.

The Jones Delight era aquest darrer tema instrumental que sentíem. Abans, Cataline, i havien començat anteriorment aquest bloc amb Tarzan. Eclèctic, les sessions musicals han estat pur de dilluns a dijous a les 11 del vespre, només aquí a IB3 Ràdio. Avui, amb Johnny Guitar Watson i aquest Real Modern Jazz, del que sentirem els dos darrers temes de forma consecutiva, Lover Jones i I Wanna Thank You. Després, el tercer bloc, amb més música.

0: Tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és música.
0: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
2: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Superman. En el bloc anterior acabàvem de sentir tot el material que ens presentava Johnny Guitar Watson en el seu A Real Mother for Ya. I ara acabem de sentir Superman Lover, que pertany a Ain't That a Bitch del 1976, àlbum del que també escollirem el tema amb el que tancarem la sessió d'avui, I Want to Tata You Baby. Una sessió protagonitzada per aquest guitarrista i cantant que ens deixà el maig del 1996, el que va dir prou. Eclèctic, a la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Miqui Fiol. Direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

I de, per qui se sequi d'hora o no se n'hagi anat a dormir, a les 6 i 12 del dematí de demà és quan la lluna farà el màxim de l'eclipsi a les Balears, amb el màxim de vermell. No tota, però un 93% quedarà coberta per l'ombra nostra, és a dir, de la Terra. No serà un eclipsi total, però pràcticament quan la lluna estarà baixa sobre l'horitzó occidental és quan es veurà millor. Haureu de cercar un lloc amb una visió oberta cap a l'oest, des d'on es podrà contemplar més bé. La primera fase, però, començarà a les 3:23 de la matinada. És quan la lluna entrarà dins la penombra de la Terra. En aquest punt serà encara difícil de percebre. Però a partir de les 4:33 ja serà una mica més evident, que és quan començarà la fase parcial d'aquest eclipsi lluna. Però gairebé una hora més tard, a les 5:30, ja es podrà veure una tonalitat rosada o rogenca fins que arribi el moment culminant, que serà a les 6:12, com dèiem. Un fenomen que passarà tan sols 16 dies després del sonat eclipsi total de sol que ens va eclipsar com a societat. A diferència de l'eclipsi solar del passat 12 d'agost, atenció, no és obligatori emprar ulleres homologades ni cap altra protecció ocular. Només haurem d'estar desperts. Començam.

I ja passen pràcticament 9 minuts de les 3 del migdia o de l'hora baixa. Com estàu? Ben retrobats a Tentol, com feim cada dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres. Avui només és dijous. Pensaven que era divendres, però no. És dijous, encara. De 3 a 6 vos acompanyam com cada cap vespre aquí a IB3 Ràdio, un programa que ben sap d'eclipsis, perquè n'hem fet un màster aquest estiu, sobretot aquest mes d'agost. Mira, tenim sobretot, no sé si un títol o més d'un títol, que en saben de paraules, que en saben d'actualitat. En definitiva, un programa que té totes les lletres. I qui les saben totes, ja ho sabeu, són en Maria Pons i en Miquel Jung.

0: Bon dia, Miquel. Bon dia, Maria. Ben bon retrobats. Dia. Com estàu?
1: Molt com bé. Estàs tu,
0: ben
1: Celestí?
0: Retrobats, com si m'ho retrobassin just ara en aquest punt. Aquí.
2: No, fa
0: com anem?
2: Un grapat d'hores.
1: Fa un parell d'hores, que tinguem, sí.
0: Fa un parell d'hores, eh? Que,
1: ja hi tornem a ser?
0: Ja hi tornem a ser, a un nou eclipsi. Eh?
2: Però en aquest no el veuràs, Maria, tampoc.
0: Ah, no?
1: Home, si he de ballar o matinar a les 5 del matí...
0: A veure, tot comença a les 3 i 23. Però en aquest
1: si fos
0: moment,
1: una hora que estic encara, desperta.
2: Si fos cap de setmana encara el podria veure.
0: Sí, però aquí
2: setmana,
0: no se podrà percebre. Fins a les 6 i 12 des de matí, jo crec que ja és una bona hora. Per així que se veurà total, que no serà total, perquè encara se veurà...
2: Ja se'l dormint, aquestes hores.
1: Bé, qui els hi poden demanar seran els nostres concursants d'avui, que saben d'estrelles. Que faran i que no faran. Home, no puc dir poble ja, no?
0: No.
1: És un poble astronòmicament important.
2: Ara ho entres.
0: Ah, va, sí.
1: Ahà.
2: Ara ho entres.
0: Ben mirat, ben filat, sí.
1: Home.
0: Maria.
1: M'he informat,
0: sí,
1: jo.
0: Sí.
1: Que vols?
0: Sí.
1: Gràcies.
0: No importa donar més pistes, eh?
1: Ja ha quedat bastant
0: clar. Però sí,
1: clar.
0: En saben. De fet, jo, quan era jovenet, hi vaig anar.
1: Jo també a l'escola.
0: Sí. I des d'allà vaig veure Saturn.
1: Saturn?
0: Sí.
2: Ai, mira.
1: Tu ja has anat a l'escola, Miquel? O amb sos pares?
2: En l'escola no ho sé, hi vaig anar fa un grapat d'anys a fer una entrevista.
1: I vas veure qualque planeta?
2: No, perquè era fa sol.
1: Ja,
2: no,
1: era de dia. No. Haurem de fer una excursió als tentolins.
2: Un programa des d'allà.
1: Seria brutal.
0: Que em trobau si a les 6 i 11 tots tres mos posam el despertador.
2: Sí, basta, sí, demà ja mos ho comptarem.
0: Despertar-mos de cop, i goitar... Bé, clar, has de tenir una visió oberta i lliure cap a... Cap a l'oest, no?
1: No?
0: Cap a l'oest,
1: no.
0: Era? Sí, cap a l'oest.
1: De ca nostra, Inca, clar, no? Crec que està complicat. Però bé, mos ho pots contar tu.
2: Sí, tu
0: bé, ja contaré, si m'aixec, ja vos ho contaré, perquè és quan, en aquesta hora, a les 6 i 12, com dèiem, se veurà pràcticament es ple d'aquest eclipsi de lluna. No total, però pràcticament.
1: Sí, tu t'ho vols aixecar un minut abans.
0: Un minut abans.
1: Has dit a les 6 i 11.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Bé, clar, és que des de que meva no, crec que no ho veuria. Però això no ho faceu, eh? No aneu a la mà, no aneu a pujar muntanyes, no. D'un lloc accessible on se pugui veure.
2: Exacte,
0: bé, perquè farà fosca.
2: Ens afosca, no...
0: Exacte. Bé, idò, i ens hi posam. Vinga, com començam avui? Oh, que tindrem atento'l, Maria.
1: Idò, com sempre començam, com fem cada dia, jugant a la batussa, i també avui coneixerem les crides municipals que s'han recuperat a Montuïri 6 anys després. Pujant.

0: Una tradició, les crides des del campanar, que s'havia perdut a Montuïri des del 2020 amb la pandèmia i que ara l'Ajuntament ha decidit recuperar. El servei de les crides municipals tornarà a sobrevolar les teulades del poble des del campanar de l'església, una tradició, com deien, que se recupera en temps de canals de WhatsApp.
1: Clar, perquè arreu d'ajuntaments i de municipis, un dels canals ara per difondre informació és WhatsApp. Però
0: la gent major
1: exacte.
0: Queda esclosa.
1: Se mantindrà aquestes
0: vies. Bé, m'ho podria dir a WhatsApp, però sí.
1: Però que està molt bé, també, que una tradició que ja se feia i que durant aquests 6 anys no s'ha deixat de fer, ara se recuperi per fer aquestes crides municipals des del campanar, com faran a Montuïri. I avui en xerrarem amb el seu val, Antoni Miralles. Molt bé, i d'ahir avui ja compta enrere una festassa, no?
0: I tant.
1: Escoço de Felanitx.

0: O sigui, super Kika, eh? Super Kika.
1: Està ben jugat.
0: Sí, està ben jugat. Un guany del Coso, un empat de paràdia d'aquesta superestrella de Naitana.
2: Sí.
0: El Coso, una de les anomenades neofestes més antigues i decisiva també per l'esclafit de neofestes que varen sorgir a Mallorca anys després. El Coso i la seva Kika, que es fa des de fa 43 anys en guany, des del 1983. Una festa reivindicativa, irreverent i satírica que va ser inspiradora, com han dit, i referent per al model de neofestes que després vengueren.
2: Exacte, sí. Un referent per totes les neofestes, que així les anomenam, que varen sorgir llavors arreu de Mallorca de les illes.
0: Avui repassarem un pas d'història d'aquesta festa. Telefonarem a un dels fundadors del Coso i un dels membres de la indirectiva actual. Indirectiva, no directiva.
1: És que el Coso és brutal. És a dir, hi ha tot aquest...
0: Jo només hi he anat una vegada i he fet feina.
1: Però...
0: Sí, i he fet feina. Clar, cap vespre no és el Coso.
1: Molta reivindicació.
2: De matí, llavors, clar, cap vespre arrossega la gent.
0: Cap vespre és una altra cosa, però no és el Coso.
1: Exacte.
2: No, clar, és de matí, bull, és quan bull, de festa, fa la nit. I amb aquest himne, que és Super Kika, que poden dir qui... Que el canta, no?
0: De Maria Heinz.
1: De Maria Heinz, no? Poden Itxero.
2: L'han conegut.
0: Un autotune de grossos.
2: I avui tindrem Eugenia Sanpedro, que ens recomanarà una pel·lícula bé d'aquí.
3: Avui a Plaç Objectiu vos duc una pel·lícula que me toca de prop per dues raons. La primera perquè l'ha dirigit una amiga meva i la segona perquè parla de nosaltres, de Mallorca i de com vivim. Se titula Suportant el Paradís, la firma en Amalga Melià i s'estrena dia 4 de setembre. És una pel·lícula realment interessant perquè planteja una pregunta que fa molt de mal, que és què passa quan un joc deixa de pertànyer en els qui l'habiten. Fins després!

0: I de la nostra cinèfila, Eugenia San Pedro, avui ens recomanarà aquest títol del qual ja n'hem parlat aquí a Tentol, suportant el paradís d'en Marga Malià. Ell ens farà la seva particular ressenya. I a partir de les 5, en tercera i darrera hora, qui ens visitarà a Tentol és Esberraco.
1: Bon dia, bona gent. Anem a veure. Jo no sé on arribarem xerrant de porcs, però per ara hem arribat a Tentol, a IB3.
2: És Esberraco, un jove senseller de 24 anys, en nom Martí Pasqual Llebrés, que és porquer i des de fa mesos ha despuntat com a influencer dedicat en el món dels porcs. I ho ha dit, no sé on arribaran xerrant de porcs, però el manco, atenta, ja ha arribat.
0: Fins aquí
2: bé,
0: arriba.
2: Si arriba a les 5.
0: Clar, no l'hem vist, encara no és aquí. A les 5 hi serà, no sé si vendrà en qualque porcell, en qualque porcell.
2: Jo espero que no m'ordugui res.
3: El que se sentia de fons en el... Això ja no. Però
0: ja
3: el que
0: aquí,
3: se sentia
0: ja
3: de fons en el seu vídeo era el seu parc negre.
2: Sí,
3: bé, sí.
2: Un dels que té.
3: En té molts.
0: Clar, la primera pregunta que li volen fer.
2: Jo,
0: quants en té?
2: Molts. Jo fa setmanes o mesos que els segueixo per Instagram i fa bon contingut, m'agrada, m'agrada.
0: I si d'on tranquil també li volen demanar o si somia molt en parts? També.
2: Jo crec que deu somiar.
3: Martí Pasqual Llebrés, Llebrés és un nom molt de Sencelles, un llinatge molt de Sencelles.
0: 24 anys, jovenet.
2: N'hi ha pots.
0: Jove por què?
3: Una superestrella, també.
0: També.
3: I avui coneixerem tant el seu ofici com el perfil de xarxes d'Esberraco com a creador de contingut.
0: Exacte. I ja que serem per fora vila, avui amb en Tomeu Mesquida xerrarem d'una fruita a la qual li feim poc cas.
4: Bon dia, com anem? Com esteu? I d'avui, per acabar agost, vos duc una fruita estimada i descuidada a parts iguals. Ses figues de mora, o figues de pic, que li diuen a Eivissa i Formentera. Xerrem d'aquest cultiu o d'aquest cactus planta que tenim a moltes finques i espais de fora vila, que en èpoques de fam ha donat suport tant a humans com a animals i que s'ha empleat per diverses funcions a ca nostra. A dia d'avui, amb una situació una mica preocupant, sobretot a ses pitiuses, coneixerem el seu valor i la seva resistència. Com sempre, amb veus expertes i gent de fora vila. Molt escoltam ara. Fins ara.

0: Idò, i 3 hores de Tentol que no han fet més que començar i, com sempre, cada dia tenim les línies obertes perquè volen que hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer, com cada dia, a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar a Tentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, o també al Facebook de Tentol.
3: O bé el correu electrònic,
1: o sorpresa, sorpresa,
3: que no és altra que tentol@ib3radio.com.
0: Que bé, Maria, que ho fas, eh?
3: És que...
0: Bé, i Miquel també.
1: És que ja és dijous.
3: Som però, un bon clar, equip.
0: Sí. Sí, se coneix en Sarrià, eh? Se coneix en Sarrià, eh? Clar. És allò que te sentim, que t'ho passes bé i...
1: O sigui, la Maria sempre riu.
0: Sí.
3: A vegades no, però per norma general...
0: Rius, i hem de riure.
3: Com que no m'heu fet sí. enfadar, i no ric.
0: De passar gust. No, i per què t'hem de fer enfadar?
3: Clar, no, no.
0: Voldries que te féssim enfadar?
3: No,
1: no, millor que no.
3: No vols convé.
0: Jo puc punyir, eh?
3: Sí?
0: Sí.
3: No, no et saps.
0: Som punyador, no?
1: Jo crec que millor que mos duguem bé tots.
3: Sí, ja està. Ja va bé.
0: I en qui mos duim bé, sempre bé, és en Níker Hernández, que està avui al control tècnic. Bé, i sempre cada dia, no? Bé, també fa altres feines.
1: I qualque però, dia clar, té vacances, també.
3: Un home faner.
0: És un dels tècnics de la ràdio.
1: Clar que sí.
0: També sap fer altres coses. Però ja en
3: xerrarem
0: l'altre dia. Com...
3: Saps xerrar basc, imagina't?
0: Sí,
3: això sí que és un mèrit.
0: Sí, i català.
3: I català.
0: I castellà.
3: Tot ho xerra i tot ho fa
0: i
3: bé.
0: I anglès, supos, i francès.
3: Home.
1: Plurilingüe.
0: Sí. Això ho té.
3: Poliglota.
0: Són les 3:23.
2: La rabiosa actualitat.

0: I d'ahir un dia més, com feim durant aquest mes d'agost, com feim durant tot aquest estiu, jugarem a la batussa amb els pobles que ens visitau, veniu a fer el màxim número de puntuació i a principis de setembre, és a dir, ja la setmana que ve, reunirem els pobles que hagin obtingut la major puntuació per saber al final quin és el poble més tèntol de les Illes Balears en aquesta batussa d'estiu. I el pòdium continua es manté igual després de la gran participació i puntuació de les més jovenetes, crec, d'aquesta batussa que varen passar ahir per Tèntol.
1: Però que ho varen fer beníssim.
0: Com va ser Vall de Mossa, beníssim.
2: Les dames d'honor d'enguany.
0: Clar, no? És que eren les dames d'honor de la Beata. I deia, en tercera posició hi tenim Muro, amb 83 punts. En segona posició, empatats Porreres i Cap de Pere, amb 85. I en primera posició, es manté Marratxí, amb 88 punts. Per tant, ha arribat el moment de conèixer en quin poble avui juguem.
1: I del poble que passa avui per la batussa de Tèntol és... Costitx.

0: Ai, ja l'enyoràvem en Tomeu Penya, i sobretot amb un rap.
1: Sempre ha de sonar, cada setmana una cançoneta seva.
0: I amb un rap,
1: i amb un rap
0: dedicat en Esplà de Mallorca, com aquesta.
1: En té més de rap, en té més.
2: R-D-I.
0: Comunitat d'Esplà. I d'ahir sentíem com hi cantava, avui jugam amb el poble de Costitx, i és un poble del Pla de Mallorca, situat al centre de l'illa i limita amb els municipis de Sencelles, Inca, Sineu i Lloret. I el mot Costitx etimològicament prové del llatí.
2: Derivat de costes, que significa coster o pujol, és a dir, petit puig, ja que la vila està situada damunt un petit promontori.
0: I el seu gentilici és costitxer i costitxera, i Costitx té un total de 1.591 comptats habitants, segons les darreres dades. Sí. Exacte.
1: Els llinatges més comuns a Costitx són Munà, Ramis, Vallespí, Fiol i Llebrers.
0: I Costitx és conegut per la seva gran riquesa arqueològica i, atenció, ja ho avançàvem, però no donaven pistes, per la seva tradició astronòmica.
2: Per una banda, dins aquest municipi hi ha l'Observatori Astronòmic de Mallorca, on el 1996 va ser descobert l'asteroide Costitx, que està dedicat a la vila i que és un centre pioner a l'illa des del qual s'han duit a terme importants descobriments d'asteroides i cometes.

0: i que tenen un gran valor simbòlic i prehistòric. Originalment es varen dur a Madrid i avui dia s'exposen al Museu Arqueològic Nacional, per això a costits hi ha unes rèpliques. Exacte.
1: Heu dit que heu estat allà a l'observatori,
0: sí,
1: però
0: observatori, sí.
1: A Sant Corró heu estat?
0: No.
2: Sant
0: no,
2: Corró,
0: no, crec que no. Crec que no.
2: Sí, crec que sí.
1: Tampoc és fora.
2: Crec que no.
1: I de Miquel, ja ho saps, apunteu.
2: Bé, i a Sencelles hi he estat, i m'hi he passejat, i he dinat, i he sofat, sí.
1: A Sencelles?
2: Sí. Ai, a Costitx. dic Sencelles, sí.
0: Alerta,
2: avui i ara...
1: Ai.
2: Costitx, a Costitx, sí. No sé per què ets Sencelles, ara. Per què ets Sencelles? Bé, no sé on era. Ja està.
1: Perquè anava a dir això.
2: Què vos anava a dir ara? Una altra dada rellevant és que durant segles Costitx va dependre administrativament de Sencelles. Aquí
1: clar.
2: Anava.
1: Clar. I va ser fins el 4 de febrer de 1858 que la reina Isabel II va signar un real ordre que concedia al municipi la seva independència.
2: Mm-hmm. I pel que fa a la seva economia, Costitx ha estat històricament lligada, evidentment, a la terra.
0: Mm. I tot i que ha perdut el pes de salut d'antany, els cultius de cereals, ametllers, figueres i garrovers continuen modelant el paisatge. Així mateix, també destaca la producció local d'oli d'oliva i la cria de bestiar oví. Val a dir, però, que durant les darreres dècades ha viscut una transició cap a una economia residencial i de serveis.

0: Mira, i pel que fa a festes, la celebració principal del municipi són les festes de la Mare de Déu de Costitx.
1: Que són les patronals i que tenen lloc principalment durant la primera quinzena de setembre. En concret, el dia gran i central de les festes és el 8 de setembre, que és la Diada de la Mare de Déu, que per cert, a Costitx tenen la Mare de Déu trobada, sí, que també és tota una llegenda, allà a la sortida del poble, de vora la piscina. Un altre punt important.
0: Sí. I tenim refranys, i el primer diu així: a Costitx ho volen vila i no arriba a llogaret. Fan l'oferta amb un platet perquè no tenen bacina.
1: Això ho degué escriure un senseller.
2: Segur. Jo te'n diré un altre. A Costitx, toros pel mig.
1: Enmig de la plaça en tenen un. Un cap de bou.
0: Sí.
1: Bé, i aquesta me sap greu, però no l'he escrita jo, també l'he trobada. Les al·lotes de Costitx totes eren mamelludes.
0: Ah, eren.
1: No sé, és per què, però això eren, és un refrany.
0: No són. Bueno, són tres bons refranys, eh? I d'ahir dit i fet, avui juguem amb el poble de Costitx. Pento!

Però abans, ja ho sabeu, vos hem de fer la pregunta que diu així. Cada dia vos demanam pel pare gentilici, és a dir, el malnom que reben els habitants d'un poble, però per part dels pobles de veïnat. Per tant, quin malnom reben els costitxers i costitxeres?

0: Amb aquests encuentros en el tercer acústic que canta Oliva Trencada i demanant pels malnoms que reben els habitants de Costitx i com ho pot fer la gent per dir la seva.
1: I doncs, ens poden enviar la seva resposta a l'story de l'Instagram del programa, que és @tentolive3, o bé telefonar-nos al 97139.

0: van morir a la banda d'aquí i se'n van anar cap a la banda d'allà.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Josep, com
3: Hola.
2: Estàs?
3: Molt malament, fa Porque... molta calor. És a dir, fa...
2: Fes calor, posa'ns aire.
3: No, no, ara estic bé aquí.
2: Fa calor psicològic.
3: No ho sé jo.
4: Sí, sí, psicològic.
3: Però quan hi ha vacances?
2: Com quan hi ha vacances?
3: Nosaltres?
2: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
3: Xiu-xiu és tot l'estiu.
2: Sí.
3: Ah, que bé.
2: Servei públic.
3: Servei públic total.
5: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Passen 7 minuts de les 3 i mitja, som aquí a Tento, la IB3 Ràdio, i com cada dia aquest estiu vos demanam pel pare gentilici del poble que ve a concursar. Avui tindrem costits i, per tant, demanam que els diuen.
1: En Miquel té molta gana de dir-ho.
2: Avui hem rebut respostes un poc humorístiques, crec.
0: Sí? Què diuen?
1: Piconàries, que diuen.
2: Molt diuen monerons i monerones.
0: Monerons i monerones.
2: Tots sabem d'on ve. I ets sencellers, també.
0: I ets sencellers.
2: Després mos ho explicaran els nostres convidats. Això,
1: que no ho han superat perquè fa 12 segles enrere, o?
2: Però... les coses, a vegades
3: tardes. Hi ha gent que fa més anys i que tampoc no han perdonat mai.
0: Ei, ja les sentim, eh? Bé, ara els demanarem si en saben de més pares gentilicis. Per tant, avui concursam amb costits.
4: Tento'l, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
0: Però abans ja el sentíem, ells, i ho saben bé, s'hauran de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
5: A un qüestionari electrònic.
6: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
7: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
8: Sigueu benvinguts. Comencem.
9: Qui sou?
10: No m'heu dit el nom.
11: Noms i adreces.
12: Jo som en Pau i som de Sant Bispo.
13: Jo som en Sandro i soc de Canostra.
14: I jo som l'Antònia i som de Can Perepina.
15: Saps què? La veritat és que no me'l sé pas imaginar de petit. Com era?
12: Jo de petit era un trosset de bar.
13: Jo no he crescut molt més. Jo només a l'ample.
14: Jo era molt tranquil·leta, la veritat.
16: Quin és el seu primer record?
12: Un dia van d'anar a escola.
13: Jo de costitx, dels meus primers records és que em van topar perquè xerraven castellà quan vaig arribar allà.
1: Ai. Vaja. Jo record el meu predí que me'n calçava perquè jo volia anar darrere un tractor i el predí corre darrere jo i que me deia aturat perquè volia pujar en el tractor.
7: Vull saber coses teves. On treballes?
12: Jo som mestre d'escola, faig feina aquí a Palma Pius 12.
13: Jo tinc una empresa que venc mobiliari i solucions de mobiliari.
14: Jo som professora secundària d'anglès i dia 31 veurem si tenc plaça.
7: Com li agrada el cafè?
12: Fort.
13: Curt, com jo.
2: Vull riure.
14: Jo sense sucre.
13: Jo també.
7: Quin és el llibre que t'agrada més?
12: Bé, és que estic llegint ara que seria El darrer secret d'en Dan Brown.
13: Jo tots els desgloses del meu quinto Miquel de la Botiga Nova.
14: Jo no sé si em podria triar només un. Ara estic llegint L'ignorància d'en Kundera i m'està agradant bastant.
17: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
12: Bé, jo ara mateix m'estic preparant una mitja marató. Ui.
13: Jo sóc un pseudo-jugador de pàdel i faig un pot de bici, també.
14: I jo vaig anar al gimnàs a fer màquines.
18: Una actuació extraordinària.
19: Deixem-ho per avui.
9: Moltes gràcies.

0: I són esportistes a Costitja, ben esportistes. Pau Ferrer, Sandro Roldán i Antoni Sales, com estàu?
1: Molt bé.
2: Bé? Molt bé, molt bé. Una monada, sí? De vacances.
0: De vacances,
3: clar. Estic molt content que hagis dit Costitx.
0: Costitx.
3: Us dius molt bé. No, perquè a vegades hi ha gent que diu Costitx.
0: Jo. Podria dir Costitx.
1: Jo ho podries dir,
3: però no ho diries bé. Eh?
0: Però clar,
3: ja, per exemple.
4: És el poble d'en Costitx.
3: Sí, per exemple. Però no ho doi bé.
0: Depèn d'allà on siguis.
3: Claro que sí.
0: Jo som el Gaidí, per tant, Costitx.
4: No, si només és així,
0: el poble dirà Costitx.
4: Guanyar
1: no
4: guanyarà.
1: No, però això
3: és igual, no hi ha problema. I pensem en un per això.
5: Reivindicar-ho.
0: I a Costitx, evidentment, deis Costitx.
3: D'en Costitx.
0: I deis cosí i molí.
3: Cosí, coní. Sí, tot això.
0: Sou d'Hermeus.
3: Som d'Esplà. Sí,
0: exacte.
3: És així.
0: Com heu format aquest equip? Aquest equipet? Tan esportiu.
3: Bueno, ha estat una, com una mitja emboscada de...
1: Per part d'aquí?
3: De Joan Mur. De Costitx. I jo l'any passat vaig venir amb ell i ara recordava que l'any passat em vaig quedar en blanc. I he vengut per quedar-me amb nom blanc. Avui m'ho he estudiat tot.
4: Enguany,
1: multicolor.
3: Multicolor.
4: Segur que canvia aquesta història.
3: Tricolor.
0: De fet, ja ha començat a xerrar banda d'hora.
4: Sí, no, sí, no passa res. Sí.
1: Ha passat a xerrar davant el bol.
0: A les 4 en punt, tae, no?
3: Sí. Jo seguiré. M'ho ha fet anar bon volgó.
1: Ets un pot dimoni, o, Sandro? Que ho ets aquí, que sí. T'agrada fer de dimoni.
3: Sí. Sí, i... És vera que sóc el president de la colla de dimonis de Costitx. I amb això també hi ha un pot de relació. I a part que estem a tots els fregats de Costitx. Són molt poquets, és que si no hi estàs també és difícil.
0: Quins són els fregats? Això interessa.
3: Bueno, ara venen festes, pots estar ficat dins participacions del nostre correfoc, sopar a la fresques, verbenes, d'això... El que surti aquí, vull dir...
4: Sempre amb el trull, no?
3: Sempre.
4: Sempre hi ha on hi ha trull i en Sandro i jo.
1: Això és important.
3: No, hi ha dos també.
1: Sí, sí, per això també
0: sempre
1: coincidim els tres, perquè tots tres mos apuntaríem un bombarder.
5: Sí. Si no és torneig de rondes, és torneig de pàdel, si no després... Lo que sigui.
0: Tant si en sabeu com si no en sabeu.
5: Sí. Important et seria.
3: Soc el campió de ronda jo de fa 3 anys de Costitx i del torneig de pàdel de fa 8. Vull dir que...
0: Des de fa 8 anys.
3: Això és el meu currículum.
0: Que ets campió.
3: Això és el meu currículum.
1: Molt de títols tens,
5: eh? Estan els holos
3: tens. I en el LinkedIn també.
4: Ho has posat.
3: Ho he posat. Campió del campionat de ronda de Costitx.
0: Tens tots els trofeus.
3: Sí.
0: T'han fet una rebuda a l'Ajuntament, sala de plens.
3: Vaig anar a Marivent.
1: Una plena.
4: Jo crec que si avui ho fas bé,
3: has de sortir els balcons.
4: En el balcó de l'Ajuntament.
0: A Sofia. Que no tenim, o que no tenc.
3: No, que conyo, anem a Marivent.
1: Una plena. Que te varen posar a la plaça.
3: Me l'hi posaran.
1: Bé, i Antònia i Pau, que mos podeu destacar del vostre municipi?
5: Que podem destacar? Bé, sobretot la part... A mi m'agrada molt la història, la part de la prehistòrica i tota la història que amaga darrere. Bueno, des de el poblat de Navetes d'Estorassot, Son Corró i el santuari prehistòric... Dir, crec que és una cosa que amaga molta història darrere que encara no s'ha descobert fins i tot.
1: Encara se fan feines arqueològiques per seguir descobrint.
0: Sí. És que sou des que teniu més jaciments arqueològics.
1: Sí. Tota silla.
3: I més ben conservats, a més, que s'hi estan fent bastanta d'inversió, a més, en recerca ja. Sí.
1: I, Antònia, tu què destacaries de Costitx?
0: Tu dius Costitx.
1: Ja, però és perquè no me renyin, Sandro.
0: No t'has de corregir.
6: Bueno, jo el que sempre, quan me demanen què és el que t'agrada de Costitx, jo sempre dic el sentiment aquest de poble, de comunitat, com a de família grossa, que també és vera que de vegades dius és que no poden fer res sense que la gent xerri o que tothom ho sabi, però també a la vegada tinc aquesta sensació que entre nosaltres ens tenim molt, molt protegits i que si mai ho necessites res, saps que sempre trobaràs qualcú disposat a ajudar-te i donar-te una mà.
0: Però qualque cosa grossa segur que s'ha perdut. Què s'ha perdut?
1: L'heu trobada?
6: No, la Mare de Déu.
5: Sí.
6: La Mare de Déu me la van enrobar.
0: Jo no anava per aquí, però bé, ara ja ha sortit.
1: Pensava que sí, Celestí, no perdona.
3: No pensava que sortiria fa 15 anys, o 15 dies... Mos pensava que sortiria a fer 15 dies, però...
0: I per què fa 15 dies?
3: Va coincidir amb unes festes d'un poble de vora que...
5: Que ha rivalitat.
3: Per circumstàncies...
5: O n'hi ha hagut d'històricament. Jo no entenc, però...
3: Jo crec que ara
5: és l'altre costat.
3: Hi ha més enveja que rivalitat ara mateix. I cap a ells. De nosaltres, vull dir, ells mos tenen enveja, jo vull pensar. I jo pensava que sortiria, però veig que no. Que haurem de fer un holograma o qualsevol cosa. Mm.
0: Ara, Sandra, no és el teu moment. Eh? Tens 30 segons que no pots xerrar.
1: Hem de canviar el micròfon, que no funciona.
4: Poden començar.
0: Exacte.
1: Vinga,
0: sí,
1: que ja és
0: l'hora. Ens entretenim i faríem fins a les 4. Estau a punt? Preparats?
5: Vaig, sí.
0: Ah? I d'ahir, vinga.
7: La batussa de Tèntol. El concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: I d'ahir tot és començar i començam amb una primera prova, com sempre, que consisteix en lligar paraules.
4: Sí, heu de dir una paraula que comenci en la lletra en la qual ha acabat la paraula anterior. Tendreu un minut i obtendreu un punt per cada paraula encadenada.
0: I començarem avui, mireu per bon, amb la paraula bous.
4: És a dir, amb una S.
0: Amb una S, començarem. Preparats?
5: Sí.
0: Au, idò, som-hi. Va. Tens.
5: Serp.
3: Palma.
6: Aranya.
5: Arbre.
3: Espanya.
6: Alegria.
5: Animal.
3: Llibertat.
6: Taula.
5: Amoïnat.
3: Toni.
6: Igualtat.
5: Tomeu.
3: Úrsula.
6: Avió.
5: Omnipresent.
3: Tempesta.
6: Alt.
5: Tambor.
3: Romeu.
6: Urticària.
5: Ambient.
3: Tornei.
0: Penta.
1: Molt bé.
0: I en quina tranquil·litat que ho deien, eh?
4: Mira que en Sandro l'any passat va quedar en blanc, però avui...
0: No.
1: Ha entrenat durant tot aquest any.
0: Avui t'ho filat.
3: Hem vengut estudiats.
4: Fa un any que estudies aquesta prova, no?
3: Sí.
5: Venim de prova de tíleta.
0: Està com una prova de pau, eh?
4: Sí.
0: Jo n'he apuntat 23.
1: Jo també.
0: 23, idò, i bon són. 23 puntets per començar. Vinga.
7: D'on m'has dit que és...
0: Avui jugam en Costitx amb en Bau Ferrer, en Sandro Roldán i en Antònia Sales i ara haurem d'identificar de quina illa és la persona que sentirem xerrar. Són 10 punts en total, 5 punts per encertar l'illa i 5 punts si encertau el municipi d'on és aquesta persona.
4: Menys i sabeu d'on és aquesta persona.
8: L'any 54, arreu d'un partit que hi va haver aquí contra el Mallorca,
9: sí, va ser sonat perquè Mallorca ve aquí, fa un robo com una catedral, la gent va votar en el camp, van enllevar el partit dels correatges, perquè li van emprendre els correatges a la Guàrdia Civil. El Mallorca va quedar tancat dins l'Ajuntament, hi va haver una batalla campal allà. Aquí hi ha hagut molt d'anys, molta ràbia en el Mallorca per mort d'aquest partit i...
0: Penta. Coneixeu aquesta història?
1: Batalla campal.
3: Batalla campal. Pel Mallorca pot haver estat...
4: N'hi ha hagut moltes.
3: Diumenge passat, saps?
4: No, ara que ja no jugo contra altres equips mallorquins.
3: No, ara no, ara ni l'agricultura han jugat enguany, però bueno. Podria ser que es dinca.
0: Dinc, per tant, som a Mallorca primer.
3: Som a
0: Mallorca segur.
5: Mallorca segur.
4: Man, quines característiques té aquest...
3: Sí,
5: és que... Anem de barrar mestret, aquest xerrar.
0: Inca.
4: Heu tret el tema.
5: Jo ho trob.
4: Maria, jo... tens qualque cosa a dir?
1: No, si és que entre cada encostitge, barrar mestret i tal...
5: Maria, jo perdona, som de Can Sansó i de Can Geneta, Inca, o sigui, no...
1: Ah. Però ha dit tu el barrar mestret.
5: Claro.
3: Bé, no passa res.
1: Ja està, li restaran 5 punts i...
3: Ja està, no hi ha problema.
4: Jo també li he dit qualsevol.
0: Heu notat el barrar mestret?
3: Bueno, no, les escorretjades i això... Hi va un partit molt memorable, sobretot per l'APM. Una rebessona va fer més famós tal vegada. Les mos roben i vull pensar que és això, però bueno, contra el Campos també va passar i contra... No ho sé, vull dir... Pot ser Inca. Pens.
4: Va, marcar Mallorca, idò.
3: Mallorca, Inca.
4: Mallorca és correcte.
1: Sí.
0: Molt bé, Mallorca, 5 puntets.
4: I el municipi Inca?
0: És Inca?
4: No.
0: No és Inca.
1: Això ha estat escarma.
4: Bé, heu dit que no. Podien ser molt de pobles, és cert, Aquesta era Santanyí.
0: Santanyí.
1: Sí, foi en Sequió. No sé si ho heu fixat, però foi en Sequió.
0: Però sumam d'aquests 10 punts, sumant 5.
3: És que tot el que passa d'escruze per nosaltres ja és com una altra Mallorca.
0: Per tant, quant de punts suma Costitx?
1: 28 punts.
0: 28 puntets, que està molt bé. Vinga, ara riurem.
7: L'embarbussament.
0: Vinga, aquí vos esperam perquè ara vos presentam un embarbussament que haureu de saber dir correctament, sense interrupcions ni errades. Mm. Tot i així en podeu fer, d'errades, però.
4: Sí, bé, són 10 punts. Si el deix perfecte i si hi ha errades, el nostre tècnic, Níker, vos baixarà la puntuació. Però bueno, el lot, Níker.
0: Sí. Veus? El bon lot.
10: Una gallina xica, tica, mica.
11: Cama curta i ballarica.
12: Que va tenir 6 fills, xits, tits, mig, cama curts i ballarits.
10: Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica.
11: Cama curta i ballarica.
12: Els seus fills no haurien estat xits, tits, mig, cama curts i ballarits.
13: Una gallina xica, tica, mica, cama curta i ballarica. Va tenir 6 fills, xics, tics, mig, cama curts i ballarits. Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica, cama curta i ballarica, els seus fills no haurien estat xics, tits, mig, cama curts i ballarics.
1: Tothom fa que sí, sóc
0: ara.
1: És
0: impossible.
1: La diran Pau. Vinga,
4: Pau.
12: Una gallina xica, tica, mica, cama curta i ballarica va tenir 6 fills, xics, tics, mics, cama curts i ballarics. I si sa gallina no hagués estat xica, tica, mica, cama curta i ballarica, no hagués tingut 6 fills, xics, tics, mics, cama curts i ballarics.
1: A més, amb aquesta velocitat...
4: Més ràpida que
1: la prova.
3: No recorda, soy los Santos Cors, Micro Machín, soy los auténticos.
12: No, jo... No, però...
0: Te'l sabies.
1: La sabies.
0: De petit.
12: No. Me la sabia de quan estudiava magisteri.
1: Ah. A la carrera?
12: A la carrera. Me vaig preocupar d'aprendre-me un quants embarbussaments.
0: I l'has ensenyat.
1: Que aplicat.
0: A l'escola l'has ensenyat, llavors.
12: Jo n'ensenc d'altres. Llavors l'una els ensenya a dir verderol, verderolarro, sense aturar-se.
0: També el tenim en aquesta. Tanta sort que no l'han posat.
3: No dius bro en els teus alumnes.
12: No, però ara faré batalles de farmer ara, segurament.
4: Uf. Ja en xerrem un altre dia.
3: Hasta casa de rodes, això.
0: Vinga, que tenim dues proves més i ara farem la penúltima.
7: Guanya qui la sap més llarga.
0: I d'allà ara vos faran dues preguntes relacionades amb Costitx. En aquest cas, les respostes correctes valen 2 punts. I començam i ho feim xerrant de Costitx, evidentment, perquè fins al segle XIX pertanyia a un altre municipi, ho han dit, a Sencelles. I hi va haver diversos intents d'independència, com per exemple el 1812 i el 1820. Però aquestes dues vegades Costitx va acabar perdent-la. Sabeu quan va ser la independència definitiva de Costitx?
4: I han estudiat i ho han de saber, això. Va ser el 1855 o el 1858.
12: Vinga, Sandro, que tu has estudiat.
1: Ho he dit abans, eh?
12: Ja, perquè, com ho equivoquem...
3: Ho estem escoltant
1: allà de fora. I tant, no ho has apuntat?
3: Sí.
1: Mem?
3: Heu dit el 58.
4: Ho és.
0: I ho és, el 58, correcte. Per tant, sumant 2 puntets més. I ara, canviant de qüestió, també durant el segle XIX es va fer una important troballa a la possessió de Son Corró i destacaven un important jaciment talaiòtic, 3 caps de bou de bronze i diverses figures de ceràmica i també bronze. Sabeu, però, quin any es va fer aquesta troballa?
4: Aquesta és un poc més complicada.
1: Això ja no ho han dit.
4: L'Antonio lo sap, eh? Va ser el 1894 o el 1898. Aquesta sí que no l'han dit, en aquesta data.
12: Jo no sé, no sé per on tirar. No sé si tirar cap a dalt.
3: Tu saps.
12: Tu tens més clar que jo.
6: No, és que són dues dates tan juntes també, que dona.
12: So, opció C no n'hi ha?
4: No, perquè és o sa o sa bé.
1: Sa C són ses dues.
4: Ses dues són correctes.
6: No ho sé. 94?
0: Quina 94. Ben dit. Sí, sí. Quant de punts tenim?
1: 42 punts.
0: 42 puntets, que bons són. Vinga, i en aquesta darrera prova i definitiva podeu sumar molta puntuació, eh? És a dir, que heu d'anar mollant, eh? Vinga.

0: Concursam avui amb en Pau Ferrer, en Sandro Roldán i en Antònia Sales des de Costitx i ara tindreu un minut per enumerar paraules relacionades a en Costitx.
1: Ara elegirem a l'atzar en quines paraules jugueu. Vos poden tocar malnoms, topònims, noms de carrers, personatges del poble, noms de comerços o llinatges.
0: Que vos faria ganes?
1: Que preferiu vosaltres? Que teniu més?
2: Malnoms.
3: Sí, malnoms. M'ho faria gràcia. Sí, sí.
0: No ho sé si tindreu sort.
1: Que diu.
4: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Malnoms.
0: N'heu tingut, idò,
1: sort. Heu tingut sort, heu tingut sort.
0: Sí, que bé.
1: I no has tant ni que era.
5: Anava a dir muntat corrioles a tot.
0: No, vos han escoltat. Bueno, idò, teniu un minut per anar mullant-te, com vulgueu, com venguin.
1: Va, Sandro, no quedis en blanc.
0: No, mal nom.
5: Aquí em vaig quedar en blanc.
1: Si has estudiat, demostra.
5: Perquè eren llinatges, però.
2: No cridem el mal temps, va.
0: Sí, preparats?
3: Sí.
0: Idò, i tens.
3: Zombies por.
5: La llimonera.
6: Can Pere Pino.
3: Can Quiam.
5: Can... Caleta.
6: Cas Ferrer.
3: Can Burí.
5: Cantarelles.
6: Cas Fuster.
3: Can Rostit.
5: Barbers.
6: De Sort en Planes.
3: Masset.
5: Vols?
1: Ja si no, Antònia...
2: Si no, votava.
1: Tu,
0: sí, sí, sí.
3: Can Rom.
0: Però anar diguent.
5: Can Conat.
6: Can Romaguero.
3: De Can Rei.
5: Can Quegles.
6: De Can Pau.
3: De Sarroca.
5: Ferrés.
3: De Sant Bernat, també. De Can Gelat.
5: De Can Vermell.
3: De Can Bubo.
5: De Can 40.
3: De Can Nou.
5: De Can Capó.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
2: Ha entrat aquesta.
1: Sí, sí, amb aquest darrer...
0: Tant, jo n'he apuntat 28.
2: Jo també.
0: Sí, 28.
2: 28.
0: Perfecte, hem coincidit tots.
2: 42. Total de 70 punts.
0: 70 punts. Super
1: bé,
2: heu dit 28 malnoms en un minut.
1: Sandro, jo crec que avui...
5: Per haver arribat el wifi la setmana passada a Costitx, m'ho imagineu? És increïble.
0: 70 punts, eh?
2: 70 puntassos.
0: Partiu contents.
2: Molt.
1: Sí, sí.
5: Sí, sí, sí, sí, sí. De fet, mos estan esperant tots a la plaça.
1: Sí, sí, ara obersió sí. En arribar.
5: Vau rodar també de la plaça.
1: Sí, sí, sí.
2: Mos falta por per les festes, eh?
5: Comencen...
3: Sí. Ja.
5: Demà és el sopar de fresca.
0: Ja. Demà el sopar.
1: Demà el sopar de fresca, tothom...
0: I què més? Què recomaneu més? A què hem de venir?
5: Bueno,
0: bé, si mos voleu.
5: La verbena, sí. La verbena sempre...
2: A plaça.
5: La verbena, a plaça. Sí, sí. I després hi ha les corregudes de canyes, hi ha... Jo què sé.
0: Correu.
1: Pot de tot.
6: Una cosa que jo, quan ho dic sempre a tothom, trobo molt rara, és la baldufada.
0: No se'n poden... La baldufada.
1: Quan és això?
6: No sé el dia exacte. No se'n poden venir...
1: Ho mirarem i en xerrarem un dia.
5: I en guai no sé si se fa, però també hem fet olimpiades pageses des del principi, també.
3: Sí, n'hem fet molt.
0: Gràcies, Costitx, per aquesta puntuació. Gràcies.
4: IB3 Ràdio és història.
3: Podem gravar, idò.
5: Dale a play.
3: Raül Valls, com estàs?
5: Molt bé, Joan Mimàs.
3: Aquí fent un programa...
5: La gran vida.
3: Passen tantes coses.
5: Cada dissabte i cada diumenge.
3: A partir de les 9.
5: Duals a les 9.
3: No, i no t'obram, i no t'obram.
5: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
5: Saps què t'ho vull dir?
3: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raül Valls. El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
2: Oh, sorpresa!
4: Entendol? A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
2: Ja som aquí, ja hem arribat!
1: Com això, com esteu?
4: Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a Entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.

traenlo. Se cayó up Chavez Road.

0: Heu de saber que demà és Sant Agustí i és festa grossa a Felanitx.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.

0: Començam ja a segona hora de Tèntol, han jugat amb Costitx. Bona puntuació que han fet.
1: Molt bon
0: puntatge. Puntets.
2: Millor que l'any passat.
0: Sí.
3: Número rodó.
0: Clar, és que en Sandro l'any passat ahir que se va quedar en blanc.
2: Jo no me'n recordo.
3: Jo no me'n recordo.
2: Potser jo era de vacances, no ho sé.
0: Es quedava en blanc mitja hora i em diu, sí, pràcticament.
3: No va xerrar, diu. Sí, ha xerrat tot el temps, com una cotorra.
2: Molt xerrador, en Sandro.
3: Com nosaltres, que són cotorres, també.
0: Ah, sí?
2: 4 hores xerrant.
0: Jo anava a dir que són, bé, sempre dic que són llorets.
3: També.
0: Són com a llorets.
2: Tentolins.
3: Cotorra, femení, lloret, masculí, el que tu...
0: Les cotorres xerren més, els lloros, no sé si xerren, sí? Xerren?
3: Repeteixen.
2: Repeteixen, sí.
0: Bé, d'acord.
2: Ja som lloros.
0: Sou a Tèntol, segona hora de Tèntol, sí, repetim, un programa que sap totes les lletres i que ara qui continua, continua no, qui comença, qui s'ha incorporat en el control tècnic, agafant el lloc de Níker Hernández, és en Lluís Fortesa. Com està?
3: Oh, Fortesa.
2: No, lloro, sí.
0: Això és un lloro.
3: Però si això és una mona,
0: és una cotorra.
2: És una
3: mona. Què passa? Hem entrat a...
2: Podria ser una gavina, també, no?
3: Sí.
2: No,
3: Lluís, estàs equivocat o ho has fet a posta?
0: Escolta, volia que en Martí, que és el berraco, de Sencelles.
2: O no, després t'ho demanarem.
0: M'ha dit que ja arriba, que és de camí.
3: Ja, sí. Ha de venir a Sencelles.
2: Jo fan moltes ganes.
0: Han sentit una cotorra, un lloro, o no saben què és.
2: Prepara porcs.
0: Encara no han sentit cap porc.
3: Prepara porcs, sí.
2: Prepara porcs.
0: Veurem. Bé, idò, fins ara han jugat amb les paraules en aquesta batussa amb Costitx, però ha arribat el moment de conèixer aquesta notícia que volem dedicar avui, la notícia del dia.

0: Vinga, doncs, hi posam. Miquel Jun, com estàs?
1: Bé, no m'he mogut d'aquesta cadira.
0: Estàs millor que fa un segon?
1: No ho sé.
0: Igual.
1: Igual, suposo.
0: Tu, Maria, com estàs? Ves que aquí el guió ho posa.
2: He fet una pipipausa i beníssim. Jo sí que m'he aixecat de la cadira.
0: Ah, anava a dir, no sé on l'has fet, la pipipausa. No,
2: home, Celestí.
1: Fins ja on toca.
0: Sí. I això que a vegades hem de córrer, eh?
2: Sí, per això ho dic.
0: Són 3 hores de seure.
2: És un privilegi,
0: però... No tothom pot aguantar 3 hores, eh?
2: Clar, clar.
0: Clar. Bueno, ja hi som. Volem comentar aquesta notícia del dia, que ens du fins a Felanitx. Demà és festa grossa a Felanitx i ens espera un coso, un nou coso, una nova edició. I, per tant, avui repassarem la història d'aquesta festa.

0: Ja, si avui mos toca anar fins a Felanitx, perquè aquesta setmana tenen festa grossa.
1: Sí, demà, i concretament.
2: I grossa, grossa, i ben grossa.
0: I saps que hi ha hagut aquestes darreres setmanes.
1: Verbenes i concerts.
0: El Parc Municipal de la Torre ha acollit verbenes, com ara dic, concerts de grups com La Zambusto, Fora del Sembrat, M-Clan, Celtas Cortos, ahir mateix, Love of Lesbian.

0: però la festa grossa és demà, com dèiem, a partir de les 8 hi haurà Rebel·la amb el nou, la dècada prodigiosa, o Horris Camoy, però nosaltres ens volem centrar en una cosa que passa al matí.
1: Mm. Clar, no és altra cosa que aquesta festa...
0: En Celestí mirava estranyat, diu que diu, no, Maria?
2: Sí, ara que...
1: Què passa
2: que,
1: demà?
2: Clar, com que has vengut tan elegant avui, clar, no te veiem. Però has vengut tan guapa, que dic...
0: Tu me veus?
2: Has fet aquest to, que dic, ara què dirà?
0: Gràcies, aquest sigui olor.
1: No, no, demà la festa grossa, clarament, la que fa la festa, la penya d'Escoso, una neofesta...
2: Pensava que quedaves ahir la Quica. Que també.
1: També.
0: És superquica.
1: El mateix. Una neofesta que va néixer fa més de 4 dècades.
0: I la penya del Coso va néixer als anys 80, quan un grup de joves va decidir assistir a les corregudes de bous que es feien a Felanitx, però d'una manera irònica.
1: Sí, és que anaven vestits en roba un poc provocadora, que feia befa del Mont Taurí, i aquests joves, en lloc d'animar en el torero, animaven en el bou, clar.
0: Sí. I amb els anys...
2: Suport.
1: Clar, sí,
0: una manera
1: venim en el bau, no,
0: diferent d'enfocar-ho. I això que dèiem, amb els anys, aquesta penya ha anat afegint elements a aquesta festa de dematí, però sempre mantenint aquest caràcter irònic, anàrquic i reivindicatiu.
1: I cada 28 d'agost la festa comença ben prest, a les 7:30 del dematí ja se reuneixen a un bar del poble per agafar forces, i a les 8 ja se fa el primer acte, la resurrecció de la Quica. Ara mos explicaran què és això, perquè millor que mos expliquin ells, que ho explicaran altres,
2: no
1: són d'allà.
2: Exacte.
0: Una resurrecció que se fa allà a la iglesia, que tenen una gran iglesia, fa de nit amb aquella
1: ben guapa
0: escalinata
1: i ben grossa,
0: que fa planta. I més tard se fa un pregó i al migdia arriba un dels moments més esperats, que és quan la gent surt de la missa, fan passar a les autoritats de ball el pali, que els hi tiren de tot menys aigua, i per més tard acabar al migdia en concerts.
1: I una altra cosa que mos fa molta gràcia és que cada any fan un himne, Escoso, i enguany han convertit aquest superestrella d'Aitana en la superquica. La voleu escoltar?
2: Sí,
1: aquesta versió que ha fet de Maria Hein.
0: Vinga.
3: Va. Entrant a la Rabala, les 9 des del matí, la gent tota nerviosa, tot el poble és aquí, merda. Un guiri ha comprat un altre pis,

0: Aquest superkick d'aquest superestrella d'Aitana, bueno, però cantat per Maria Hein, i volen parlar precisament d'aquesta festa d'Escoso, repassar la seva història. Per començar amb un dels fundadors del Coso, amb en Bartomeu Estelric Massutí, com estàs?
1: Bé, som molts xerradors ja, però vosaltres xerrar més que ja.
2: Sí, sí, sí, no, no, xerrar molt.
3: Ah, m'ho havien d'explicar, Bartomeu.
0: Volen dir que som lloros i cotorres, sí.
1: Vos faré un apunt. Sí, no ressuscitant de l'Iglesia, és aquí, que ressuscita de la font de Santa Margalida.
3: I d'un punt fet.
1: Que t'ajut davant l'Iglesia. Exacte. Abans de salinar, que ho dic valtros,
0: sí,
1: era la font de Santa Margalida, i d'allà ja en ressuscita. Aquí això és un misteri. Un misteri cada any. Vull dir, aquest dels mots que volem copiar no ho poden entendre mai, en això.
0: Per què dic que és un misteri?
1: Si no, n'hi ha fet la nitxera.
2: No, mem.
3: A veure.
2: Això que el muc volà copiat...
3: Sí. Això ho diu tot fa de nit.
2: Ho diu tot fa de nit. Explica-ho bon.
1: Saps quan tu vas a un examen i copies en el veïnat i t'aproven? L'examen no el feu, és el veïnat. Vull dir, això és ben igual. Saps si no n'hi ha que tinguin altres falaniques, amb molt de respecte en el del món, però molt ben endarrere, però molt que faci no m'ho arribaran mai.
2: Fa més temps que se fa el Coso.
1: I quan m'ho fa el micro davant, vinc a dir aquestes coses, perquè nosaltres som un poc així.
2: Clar que sí.
0: Clar, és que la resta de festes o de neofestes que varen venir després han tingut de referència el Coso. Tomeu, d'on ve aquesta tradició de penyes a Falanich?
1: Mira, nosaltres l'any 83, ja plegut, Falanich tenia les millors verbenes del món, que diguéssim, perquè tots els artistes s'apareaven per venir aquí, i el parc municipal era ple. Cada dissabte, cada dia, cada diumenge. I dia Sant Agustí era el coix. Hi havia el programa de festa de l'any 83, posava que a les 12 hi havia sortint el cavallet de l'Ajuntament fins al convent de Sant Agustí, feien un ofici solent i venia un capellà d'un altre poble o un pastor d'un altre poble a predicar. Llavors, que ballers anaven a l'Ajuntament i ballaven allà davant i hi havia un refrigeri, el que li deien un vino espanyol. I això li vaig dir a la nova Villada de Taures, perquè ja tenia una plaça de Taures, i era una tradició, això. I hi va tenir una verbena que solia ser la verbena més xereca, que diguéssim. Molt de pit era una verbena camp, d'allà, per recordar coses antigues, i sí, una verbena xereca. I un parell de joves, en aquest salat Antoni Capó, el seu germà Miquel, en Miquel Mas, jo mateix i un parell més que no m'agradaria, però no eren aquest, van decidir anar a Estaros amb una quimia blanca i un puro. I van dir, farem un pot de cuerda. I van anar a fer dins 15 o 16, no, que ens fossin tants. I perquè ha passat el temps i n'hi ha bastant de màgia. I per la iglesia. I vam decidir anar a Estaros. Ha passat molt bé. Ha passat molt bé. Hem passat molt bé per Estaros, per bous, per tals animals. I perquè els toreres que venien, que eren tan malotes que els amollaven allà al mig i se salvaven també de miracle. I varen acabar aquest primer any amb un mític sopar a un celler que hi havia fet un celler que han tirat, ja no existeix fa molt d'anys. I l'any siguient varen dir, i per què no fem un capell i un motelós, perquè no sé qui és que havia anat a Pamplona de Sant Fermines i va dir un motel pastall, i m'ho varen presentar ja en Estados, ja varen ser un parell de cents, amb un motelós i un capell i un puro, i varen fer pans. Un font de Falimor va fer un pan en les lletres de Coso, perquè Coso, si ho sabeu, és el ral de la plaça de Taures. Coso és el ral de la plaça de Taures. No?
0: Sí.
1: Serena que diuen, no, l'altre li vol dir. I m'ho van dir, serem fent el Coso per com animar això, escoltar-ho aquí. I aquest any vàrem afegir element nou. No sé qui era mig d'en Pepet i d'en Pep Toni, i de Mieres, que la treva,
0: sí.
1: I vàrem començar a venir. Llavors, a migdia, venia un xeranga, que és el primer que va venir. Si no vaig equivocat, seran Topolino i Susasset del Toreo. Vos podeu imaginar Topolino, que era un fenomen, no? Però el Toreo era un jove que era en la xeranja. I m'ho van divertir molt. I nosaltres que l'any incorporàvem, t'he dit, que la veig per ser dona i pura per homes, una cosa masculista, però en aquell temps era així, vull dir, a mi se seien els homes una part i les dones les altres. Vull dir, coses que hi havia en aquell temps que ja no faríem. I vam començar que aquell dia a Sant Agustí, el dematí, i fins ara vaig anar a estar, i em vaig acabar a estar, i hi és qualque cosa més, que no sabia ben de què si queria ser més xereca. I després d'estar assolit, vam un sol pas, i anàvem una xeranya, que molt de pits, els primers anys, un parell de joves de la banda de música, en aquest salat, per en Joan Bachelà Antoner, el cantant d'Oris Camó, que demà toca ja saber ben,
0: sí.
1: I en Tomeu Pisant el Patillo i jo en el Bombo, fèiem una xeranya, i jo anàvem a sol pas, i arribàvem a saber ben, i pujant en un escenari, i començàvem. I cada any vam anar afegint, com us he dit, més coses. I un any vam començar a decidir fer camisetes, i en sort d'obres que venien de les camisetes podien llogar més xeriniers, podien llogar més xeranja, i podien fer altres coses. I això va anar així. Això va ser per fer, perquè fa la nit, aquest dia, era la festa principal de Falanit, que a Sant Agustí, molt no ho saben, no és patró de Falanit, jo.
2: No,
1: patró és Santa Margalida.
0: Sí,
3: exacte.
1: La festa perquè els tres agustins fa un parell de segles faran festa per Sant Agustí, que s'ha vist a la Sant Agustí. I ja, haver dit moltes vegades, i vam anar a Estaros, ja crec que 99,9% no m'agradaran a Estaros. Taula que hi havia Falanit, ja ho tens.
2: És cert que donàveu suport a Nerbaus.
0: Això, a Nerbaus.
1: Sí, a Nerbaus i a Miquel Torreres, que eren papes al lat, feien pena, poble.
2: Sí, eren, sí, sí.
1: Havien mal de fam, perquè una frase molt lleig, i paraven gent que, no ho fet, de fet, que venien un pati enganats i tot.
2: Pot ser.
1: I no, a les taules, molt a fotir amb un pati. I és que si Falanit hi hagués estat tradició, hi hagués a la Tierra de Sac, a la Tierra Unió de Mallet, no haguéssim apuntat en això també, perquè per ser fent un dintre més de manera de fer-ho.
2: Era fer festa, fer festa per fer festa.
1: Fer festa.
3: Pot de bau, això.
1: Ja, com a tí, que m'ho donat, m'ho parlat el micro d'abans, ja tenia xerrer-hi més que val, perquè sou tot el rei, ja el fom més que val.
2: Va bé, encara mos queda una hora i 40 minuts de programa.
3: Bertomeu és un enciclopedi d'escoso, mam, que més.
1: Mira, ara fa 68 anys i estic molt orgullós, ja, i tots que vam començar, perquè demà Toni Boncoso, amb aquesta la mateixa parafernàlia que fan, Anna Maria Jaén fent cançons cada any, que és una gran cantant, amb tots els pregons que fan, que ve gent, que ha hagut molta gent dels pregons, de fer-lo, amb importants, que digués, gent important, dins el món, i és un pati irànic, eh? No ha hagut mai cap eminència física ni química, sinó, al contrari, gent de la parafernàlia.
3: Però si l'any passat va venir en Rafa Nadal.
1: Va venir un disfressant de Rafa Nadal.
3: Sí, ho sé, ho sé.
1: Perdona, ell es va ser Rafa Nadal, perquè l'altre és... aquest de Manacà era jugué per no ser bona, guanyar molt de milions de torn al joc de tenis. Els que vam aquí era de bon de veritat, hi va haver un tal Julio Iglesias, també fa un poc de temps. Nosaltres molt interessats sempre per ser on hi ha aquesta Falanit, que és a nosaltres, i fer un pat de befa. En primer, m'ho anava a anar als mateixos, perquè ja recordes, ara l'altre dia me demanaven un jove davant jo, si han tingut hagut de darrers anys, ja, fa un parell d'anys, i va haver, sobretot quan comanden les dretes, i qualsevol polític fa les coses molt mal fetes, ben, més que si això les fan bé, això és una cosa de sentit comú. Que han tingut problemes, de vegades, per mi, o li cal de queixer així. Nosaltres, l'únic problema que tenim és que l'endemà, qualcú que apuntaven sol dir, Tomeu, quines animalats, ara ho feia. Això era el nostre... de saber com agrair l'endemà, perquè saps que no hi havia queixes socials ni tot d'aquestes coses, m'entens? I ara aquests joves que agafen, ja m'ha fet aquesta quarta o la quinta indirectiva, o sigui, s'ha dit indirectiva, ja la cosa. M'ha fet aquesta quarta o la quinta, ja. El que vam passar de lleva uns. Sempre estan connectats, perquè des d'ara molt demanen coses. Aquests joves molt venen a demanar que faria això, faria això. I cada any hi ha la xarxa social, això m'agradaria dir-ho, ja ho he dit altres vegades. Ara surten aquests dies fotos antigues de nosaltres, sobretot perquè assaixeran en Tomà Cuisè, Jans, el Bombo i els Platets, i més gent en els primers anys, les primeres quimeres que l'han fet tot això, i molta gent diu, oh, allà era el cos o no, com ara dic, no. Allà era el cos dels anys 80-90. Ara és el cos de l'any 2000 i pico. I cada any van millorant. Ja aplaudeix totes aquestes actituds i aquestes activitats que duen a terme aquests joves. Perquè la feinada que fan, nosaltres no l'haguessin fet. Nosaltres, amb una timida d'un capell, un motador, i quatre rasques, i quatre cerveses, i quatre coses d'aquestes, ja m'ho anaven satisfets.
0: I d'ahir ara, en aquest punt, volem saludar a un dels membres de l'indirectiva actual, que és en Pau Mas Eloi. Com estàs, Pau?
1: Bona nit meu, em fa molt bona nit.
0: T'has sentit elevat?
4: Bueno, molt, molt. En Tomeu sempre mos envia molt de carinyo i mos dona suport en tot. És un gust.
0: Clar, com heu recollit... com recolliu aquest llegat d'aquesta quarantena d'anys?
4: Bueno, nosaltres al final hem arribat amb les coses ja un poc fetes i l'únic que anàvem fet és anar afegint petites cosetes. És a dir, però varen començar ells, de veres anys 90. Després també se varen començar a fer concerts. I cada any s'han afegit cosetes, i depèn de l'actualitat falanitxera o de Mallorca, però anem canviant o retocant coses.
2: Mm-hmm. Conta-mos un poquet quin és el recorregut que se fa demà per la gent que no hagi vengut mai en el coso. Quan comença, què se fa, perquè hi ha moltes coses molt juntes.
3: Fan un fulletí, sí. No sé si enguany també l'han fet, oficial.
2: L'he vist.
3: Superben redactat, Pau, conta-mos.
4: Bueno, sí, el folletí està penjat en el setmanari de Falanits. I bueno, nosaltres mos hi parem a les 7 i mitja, anem al petit país i fem la primera ràstia, i després anem a un professor ja per la font, i allà, com ha dit en Tomeu, a la font de Santa Maria Lida, ressuscitant la xitxa, ningú sap en què era com, però cada any ressuscita. I després...
0: És un misteri.
2: És
0: un misteri de la Quica.
4: Si això en Tomeu no ho ha dit, però la xitxa va ser perquè un any ells van tirar una xitxa en el torero i no va tenir altra idea que té l'escoll. I clar, dins d'aquell any, pues, se va haver de començar a ressuscitar la xitxa.
0: Clar.
4: I bueno, després el rector molt sol venir a la xitxa, des d'allà de Monterreplà a l'Iglesi, i la gent se'n sol anar a berenar un poquet. I després de molt les 9, 9 i mitja, comença l'acte més central del dia, que podríem dir que és el pregó.
3: Qui el fa enguany?
4: Ui. Ah, no se pot dir, això no hauria de venir.
3: Sorpresa.
4: Bé, no em porta que vengeu, realment, a Falanitz, hi ha molta gent.
2: No, nosaltres tindrem feina, no podrem venir. Bé, realment hi podríem anar.
3: Fer connexions en directe.
2: En s'hora que és, jo crec que arribaríem
0: a fer feina. Sí, fins a migdia, sí, sí, sí.
2: Tampoc fa falta massificar...
3: Bé, no mos han convidat, ja està.
2: No, si no estem convidats, no passa res.
3: No passa res. Ben, i això dels pal·lis i les autoritats, Pau, com va néixer un poc com ho viu?
4: Perquè això va néixer un poc, el pal·li era el que passejava en Franco, i pues, per fer un pot de befa, el cosa ho va recuir, i bueno, de fa molts anys ja se va passar les autoritats, han vingut aquí el president del Congrés Espanyol, ha vingut el president i president de les Illes Balears, sempre ha vingut gent important, i pues, d'una manera també que el poble, un dia que està de baixa, els hi pugui dir les coses als polítics un poc com són i fer-li més cas o menys on els que ho han fet millor o pitjor.
2: I hi ha qualcú que s'hi hagi negat a passar qualque vegada?
4: Bueno, sempre hi ha gent que no ha volgut passar, però bueno, sí que enguany mos han arribat informacions de que la Vallosa deia que no passaria i els han preparat uns subesteros perquè no se puguin queixar.
3: Amb els noms i números i tot, eh? De color rosa, hem vist.
4: Claro, bueno, eren els que vien els xinos.
0: Així, tindran xubesqueros perquè puguin passar.
2: Xubesqueros del MUC, són?
4: Bueno, no. Són xubesqueros i ja està. I perquè enguany puguin passar tot, però els arreglarem uns xubesqueros. I sí, podran anar en la camia nova i tot això, perquè després se queixen de que...
2: Així no s'embrutaran.
4: De que no poden comprar la camia i totes aquestes coses.
3: Clar, i tot aquest mite dels líquids que aterren en aquest context...
2: Diren que és aigua.
3: Sí, teniu preparat? Hi ha qualque sorpresa? No ho voleu dir, tampoc.
4: No, nosaltres no preparem res mai. És a dir, si en directiva del COSO mai prepara res per tirar els polítics. Això és la gent que hi ha per allà.
3: El que trien els assistents.
4: Que fan el que volen, com evidentment poden fer.
0: Hi ha hagut anys difícils, però...
4: Bueno, hi ha hagut anys que bueno, han tirat àlga, plomes, tampoc no ha estat una cosa molt...
2: No, tampoc.
4: No fa mal. Després amb una ronda dorada se'n va tot això.
2: Exactament, no facin mal a ningú ja...
4: Exacte.
2: Ja va bé. Per veure que, bé, com de en Tomeu, és una festa que ha anat canviant molt, no? Vosaltres trobeu que és diferent ara fa 40 anys? Heu canviat moltes coses o encara manteniu moltes coses de la tradició?
4: Home, és evident perquè ha canviat, perquè com ha dit en Tomeu,
2: sí,
4: els temps
2: som
4: canvien.
2: Som el 2026.
4: Som el 2026, els temps canvien i s'han anat afegint coses, principalment. I puntura, si enguany feim una cosa que mos pareix graciosa o que trobem que pot anar per l'any que ve, doncs l'incorporarem a la tradició i anirem sumant.
2: I una de les coses que feis també cada any són concerts. Tampoc se pot dir qui tocarà demà?
4: Uep, ara no m'ho sent.
2: Ai, no m'ho sent ara.
4: Ara sí.
2: Això, que te deia, que una de les coses també que cada any se fan són concerts. Se pot dir qui tocarà demà, qui hi haurà?
4: Bueno, sí, jo volia dir que els concerts van dir qui tocarà. Els concerts van començar perquè els anys que van patir una mica més de repressió, els anys que hi va haver, nosaltres li dèiem els anys dels flits, que va ser quan l'autoritat d'aquí de Falanitz, del PP, pues, van decidir embarrar, posar barreres per tot allà la plaça que diguéssim de davant del convent, i aquests anys pues, hi va haver repressió,